0: De Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus destacats. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit, que han generat prop de 2.000 incidències, especialment al Barcelonès i al Vallès Occidental. Els bombers han fet 175 sortides, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb fogueres i pàtards. Pedro Sánchez en reafirmarà aquest dimecres la intenció de seguir amb la legislatura en la seva compareixença al Congrés, on es tornarà a desvincular dels casos judicials que l'envolten. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol per la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els aliats parlamentaris esperen escoltar les seves explicacions. El Partit Popular, per la seva banda, ja dona per fet que no serviran de res. El govern espanyol aprova una revisió històrica per a la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors. I el govern es compromet a actuar amb contundència davant dels últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. Es reforçarà la vigilància dels Mossos d'Esquadra en els punts més crítics, on també s'actuarà en els tancaments i s'ampliarà la videovigilància. Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Així ho recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per a ciclistes i motoristes. La nova norma obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies. I finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc i, per tant, serà obligatori sempre. Elma Sáez és portaveu del govern.
1: Sobre los vehículos de movilidad personal, en general los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y además deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
0: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre. Esports, l'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins 29 anys després. Els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final que s'ha jugat a la Corunya. El Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo, el Pozo Múrcia, en el tercer partit de la sèrie final per al títol. Al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. També s'ha jugat aquest dimarts, l'Anglaterra 0, Ghana 0, i a aquesta hora juga el Panamà-Croàcia amb empat a 0 al descans. I relatiu al Barça, encara s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Aquesta última temporada Iñaki Peña ha jugat cedit a l'Elx.
2: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez defensarà aquest dimecres al Congrés la continuïtat de la legislatura i descartarà assumir responsabilitats polítiques. Després de la dura sentència contra el seu exministre, José Luis Ábalos, el president espanyol compareix a petició pròpia per abordar els casos judicials del seu entorn. Des de la Moncloa condemnen la corrupció de l'extitular de Transports, però neguen que els casos que Sánchez hagi de dimitir, volien dir, com a conseqüència de tot plegat. El cap de l'executiu espanyol diu que seguirà endavant, tot i els obstacles. Sentim-lo ell i el ministre de Justícia, Félix Bolaños.
2: Pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
3: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial. Y, por tanto, en este caso, las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.
1: Mentre que els aliats parlamentaris del PSOE esperen escoltar les explicacions de Sánchez, el Partit Popular ja dona per fet que no serviran de res. Repassem ara altres informacions en format breu. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit, que han generat prop de 2.000 incidències, especialment al Barcelonès i al Vallès Occidental. Els bombers han fet 175 sortides, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb fogueres i petards. Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que ha acceptat l'entrada d'inspectors nuclears. Al Líban, Israel mata dues persones en el primer atac mortal des de la pausa dels atacs dissabte. El líder de Hezbollah exigeix un calendari per a la retirada de tropes israelianes. Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i sempre s'haurà de portar casc. El govern ha modificat el reglament de circulació, que ara també obliga els motoristes a portar guants en vies interurbanes i sabates tancades en tota mena de carreteres. Les sancions per incompliment seran de 200 euros. I els alumnes catalans suspenen les matemàtiques amb un 4,18 de mitjana, l'únic suspens de la selectivitat. Es tracta del pitjor resultat d'aquesta matèria en l'última dècada. En total, un 96% dels estudiants han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. El govern assumeix el compromís d'actuar amb contundència davant dels últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que ja s'han reunit amb representants dels Mossos i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per implementar millores de seguretat en els punts més crítics.
4: És molt greu el que es deriva d'aquests robatoris de coure. Per tant, millores en termes de càmeres, millores en termes de tancaments, augmentar, efectivament, i reforçar aquest pla metall que els Mossos d'Esquadra tenen activat, però que hem de reforçar en els punts que hem detectat com a punts on aquests robatoris s'estan concentrant.
1: Catalunya concentra la meitat dels robatoris de coure a l'Estat. L'últim ha estat a l'R3, entre la Garriga i Figaró. Aquesta és una de les línies més vandalitzades, tot i que en els últims dies també hi ha hagut furs a l'R13 i l'R14, que com a conseqüència no tindran la circulació del tot normalitzada fins d'aquí 2 mesos. L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després. Els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del 5è i definitiu partit de la final jugat a La Corunya. El Barça de Futbol Sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia, el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara domina l'eliminatòria per 2-1. Al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 mundials. També s'ha jugat aquest dimarts l'Anglaterra 0-0 i fa pocs minuts s'ha acabat el Panamà-Croàcia amb victòria pels croats per 0-1. L'únic gol l'ha fet el davanter de l'Osasuna, Budimir. El Barça s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Aquesta última temporada Iñaki Peña ha jugat cedit a l'Elx. I a l'NBA, els Washington Wizards han escollit com a número 1 del draft l'aler A.G. Daipansa. El jugador nascut a Boston s'ha imposat a l'escorta Darren Peterson, que jugarà als Utah Jazz com a segona elecció del draft.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus. El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla de Sant Joan, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, amb 1.100, i el Vallès Occidental, amb poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Pel que fa als bombers, han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni cap afectació personal destacable. La majoria per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i material pirotècnic. Repassem ara altres informacions en format breu. Pedro Sánchez reafirmarà aquest dimecres la intenció de seguir amb la legislatura en la seva compareixença al Congrés, on es tornarà a desvincular dels casos judicials que l'envolten. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol per la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els aliats parlamentaris esperen a escoltar les seves explicacions. El Partit Popular, per la seva banda, ja dona per fet que no serviran de res. José Luis Rodríguez Zapatero busca la nulitat del cas Plus Ultra, pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge que reclami la resolució judicial que va donar peu a la investigació. Els lletrats de l'expresident espanyol apunten que no han aconseguit localitzar-la i que, en cas de no existir, les garanties del procediment s'haurien vist radicalment laminades. Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i sempre s'haurà de portar casc. El govern ha modificat el reglament de circulació que ara també obliga els motoristes a portar guants en vies interurbanes i sabates tancades en tota mena de carreteres. Les sancions per l'incompliment d'aquesta nova normativa seran de 200 euros. I el Pla Nacional del Llibre i la Lectura ha invertit més de 20 milions d'euros entre el 2013, el 2023 i el 2025. 72 de les 73 mesures que inclou ja s'han completat o bé estan en fase d'execució. El projecte Òpera del Liceu i el Museu del Disseny arriba a la cinquena edició amb l'estrena de tres microòperes de nova creació a la Fabra i Coats del 2 al 5 de juliol dins de la programació del Festival Grec. Les òperes breus aposten per formats innovadors, disciplines diverses i risc creatiu, i enguany compten amb llibrets de Paul Wask, Alicia Koft i Pablo Macho Otero. Víctor García Gomar és el director artístic del Liceu.
2: Assumint aquesta nova funció d'incubadora, de centre de risc i de recerca artística, i el futur de l'òpera, d'alguna manera, depèn de crear les formes operístiques que encara no existeixen. Per tant, aquest és el camí.
1: Les tres peces són Jo Núvol, amb tocs de ciència-ficció, La vida por los cuernos, que barreja òpera i flamenc, i Opereta, una reflexió sobre la vida i la mort a partir d'un accident de cotxe contra un casal de barri. Esports, l'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després. Els igualadins han superat el Liceu a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a La Corunya. El Barça de Futbol Sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de la Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia, el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara domina l'eliminatòria per 2 triomfs. Al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. També s'ha jugat aquest dimarts a Anglaterra 0, Ghana 0. I fa uns minuts s'ha acabat el Panamà-Croàcia amb victòria dels croats per 0-1. L'únic gol l'ha fet el davanter de l'Osasuna, Budimir. I a aquesta hora ha arrencat ja l'últim partit de la jornada que enfronta Colòmbia i la República Democràtica del Congo. De moment el resultat és d'empat a 0. I a l'NBA, Els Washington Wizards han escollit com a número 1 del draft l'aler A.G. Devansa. El jugador, nascut a Boston, s'ha imposat a l'escorta Darren Peterson, que jugarà als Utah Jazz com a segona elecció del draft.
0: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

Vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessitaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

0: senyal.
1: Catalunya Ràdio i Cant, units per la música.
2: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys.
3: Un master, brazos de un mister, books de un pijo, cani un hipster. Jugaban en el Twister

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Creixen les contradiccions entre Washington i Teheran sobre les negociacions nuclears. Els Estats Units asseguren que l'Iran ha acceptat inspeccions permanents, tot i que el règim islamista diu que no ha assumit cap compromís nou amb l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. Donald Trump recupera el seu to d'amenaça i adverteix Teheran que cancel·larà la segona fase de les negociacions de pau si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de l'ONU per supervisar les seves instal·lacions.
2: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancel·lo les reunions ara mateix.
1: Teheran també manté oberta la porta a cobrar taxes pel pas de vaixells per l'estret d'Hormuz, cosa que Trump també nega. De fet, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha arribat als Emirats Àrabs Units en el marc d'una gira pels països del Golf Pèrsic per comprovar que l'Iran permet el trànsit de vaixells per l'estret. En tot cas, aquestes discrepàncies alimenten els dubtes sobre l'abast real dels acords anunciats la setmana passada. Repassem ara altres informacions en format més breu. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a mitjanit, que han generat prop de 2.000 incidències, especialment al Barcelonès i al Vallès Occidental. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb les fogueres i els petards. Pedro Sánchez reafirmarà aquest dimecres la intenció de seguir amb la legislatura en la seva compareixença al Congrés, on es tornarà a desvincular dels casos judicials que l'envolten. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol per la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els aliats parlamentaris esperen escoltar les seves explicacions. El Partit Popular, per la seva banda, ja dona per fet que no serviran de res. A Colòmbia ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials. Caldrà esperar fins a l'últim moment per saber si Abelardo de Espriella guanya els comicis, tal com va avançar el recompte ràpid. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, ha interposat més de 57.000 reclamacions amb l'objectiu de retallar distàncies. I el govern espanyol ha aprovat una inversió històrica per a la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors. El Museu d'Art Modern de Tarragona celebra el 50è aniversari amb una exposició de fotografies de la col·lecció Fòrum. Es tracta de 120 imatges d'autor captades a partir dels anys 50 del segle XX, repartides per les sales del museu. Aquesta mostra s'anomena Sacsejar la història i transformar la fotografia i es pot visitar de franc fins al 10 de gener del 2027. Comissariada per Marta Daó, explora la fotografia com a pràctica artística d'autors com Agustí Centelles, Colita, Joan Fontcoberta o Oriol Maspons. La col·lecció va ser creada a la Galeria Fòrum de Tarragona pels galeristes Chantal Grander i David Balcells l'any 1981 i consta de 1.700 imatges de 300 creadors. L'exposició actual és la primera des que el fons es va incorporar a la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya. En el futur hi haurà noves mostres de fotografies de la col·lecció Fòrum presentades en diàleg amb les obres del Museu d'Art Modern de Tarragona. Esports, l'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins. 29 anys després, els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a la Corunya. El Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia en el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen l'eliminatòria per 2-1. Al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal s'ha imposat per 5-0 l'Uzbekistan. Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 mundials diferents. També s'han jugat l'Anglaterra 0, Ghana 0 i el Panamà 0, Croàcia 1, en joc l'últim partit de la jornada que enfronta Colòmbia i la República Democràtica del Congo al descans. Empat a 0. El Barça s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Aquesta última temporada Iñaki Peña ha jugat cedit a l'Elx. I a l'NBA, els Washington Wizards han escollit com a número 1 del draft l'aler Eiji Daivansa. El jugador, nascut a Boston, s'ha imposat a l'escorta Darren Patterson, que jugarà als Utah Jazz com a segona elecció del draft.
0: Fins aquí les notícies.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
6: Sabies que cogula, una mala herba, és una expressió de menyspreu cap a la dona? Es deia quan naixia una nena però es volia un nen. Reivindiquem l'orgull de ser cogula. Descobreix la història de les cogules, dones singulars.
7: Però és que la meva àvia, el carro del magnesi el va crear ella quan ningú hi creia, no?
6: Lara Feliu, dietista i neta de la química Ana Maria La Justícia, pionera en l'ús del magnesi. Una conversa sobre llegat, valors i salut.
8: Soc cogula, amb Roser Parera i Moragues. Aquest divendres, a 2:45 de la tarda.
9: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
10: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
11: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
10: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
9: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
10: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
12: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
10: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
9: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
12: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
10: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
13: Aviam què passarà avui.
14: Jo m'estudio el diccionari directe.
15: No pot ser.
16: Hòstia, que divertit.
14: Ho intento. Miro la paraula, la seva
15: definició,
14: i les apunto en un Excel.
15: D'acord.
14: I és una forma d'optimitzar una mica la memòria.
15: Però te'n recordes de...
14: D'algunes, de totes no. És ja. Impossible.
15: Una paraula, digue'm una paraula amb B, per exemple, que sigui estranya.
14: Balbús.
15: Balbús. Balbús.
17: Qui es parla a la tele, Mercè? Demestio Moreno, boníssim aquest tio, campió d'Scrabble, eh?
18: I jugueu vosaltres?
17: No,
14: no,
17: no, però en sé molt.
14: No.
17: Sí. Sóc un geni. Sí. Però aquest tio ja ho veureu, aquest tio és boníssim.
13: Parlarem de l'anell, també.
17: No, sí?
13: En saps, de l'anell, també?
17: Calleu, que arriba el jefe.
19: Déu vos guard!
20: I visca el Guàrdia!

0: La Renaixença. Els primers anells daten de fa més de 5.000 anys a l'antic Egipte.
1: Quants programes queden, sisplau, Caio?
0: Què vols dir, quants programes queden?
1: Per això, per acabar la temporada, quants programes queden?
0: Sí, 8 o 9.
2: No? A veure, en queden 8 o en queden 9, Caio?
0: Bueno, depèn de si comptes els capítols de millors moments o no els comptes.
2: Hi ha capítols de millors moments?
0: Sí, els divendres, el 33.
3: Sí. A mi el que em costa creure és que hi hagi prous moments bons en aquest programa com per fer un capítol sencer de millors moments.
0: Hi són. És que sí. Puc seguir amb la història de l'anell?
1: No, pot seguir, Caio.
0: Per què?
1: No pot seguir. Mira, si en aquests 8 o 9 capítols que queden per acabar la temporada torna a sortir una referència a l'antic Egipte, egípcica?
0: Sí?
1: Egíptica?
0: Sí?
1: L'antic de
0: l'antic Egipte.
1: Lo dels egipcis.
0: Noi,
1: jo marxaré,
0: És la història que tenim.
1: És la història dels egíptiques.
0: Bueno, noi,
1: no és la nostra de Catalunya.
0: Sí que és veritat que després d'una temporada gairebé sencera de la Renaixença, si una cosa hem descobert és que l'antic Egipte...
1: Ja ho van fer tot.
0: Bueno, es van inventar la immensa majoria de les coses.
2: Em anem molt enrere, trobo, Vull dir que sembla l'antic Egipte, i jo penso, i el nou Egipte, que no han fotut ni brot, aquests?
0: No.
2: Aquests no han fotut res,
0: Els del nou Egipte vendre entrades per veure les piràmides que van fer a l'antic Egipte, bàsicament. En fi, els anells de l'antic Egipte, els d'aquella època eren diferents als d'ara, evidentment, es feien amb canyes o fibres vegetals. Els egipcis associaven la forma circular de l'anell a l'eternitat, perquè un cercle no té inici ni final,
4: clar.
0: És etern.
4: Clar. I això de posar-se un anell quan et cases o que te'l regalin per...
0: Això és
4: dels egipcis,
0: això
4: també?
0: Això no, els romans. Menys
1: mal. Menys mal.
0: Els romans que amb un anell de ferro...
4: Jo pensava, dic, a veure si marxa el Juri.
0: No. Amb un anell de ferro simbolitzaven el compromís matrimonial.
1: De ferro,
0: De ferro, sí.
1: Ni or ni plata,
0: No.
1: Ferro.
0: Més barat.
1: I tant, que reposo.
0: Escenes ben tristes també ens ha deixat el tema de l'anell de compromís, senyors agenollats davant de la seva xicota que es casi amb ells, allò. Sí. Per què ho fan, això, la gent?
4: No sé, això. Perquè hi ha gent que li agrada, perquè sí.
0: Ho veu fer? Veu clavar el genoll a terra, vosaltres? Ara. Com veu demanar matrimoni a les vostres parelles?
1: Ara, si la meva dona em veu allà jupit, pensaria que li passa, pobre nano. És que m'haurà agafat algun atac de cor.
0: Home, jo és que no, vull dir, puc entendre que algú li pugui agradar, però jo li faig que la meva xicota... Si ho vull fer en sèrio, se li escaparia el riu.
1: Sí, esclar, la meva.
5: Trobo que sou molt poc romàntics, la veritat.
0: Ah, ho has fet,
4: oi tant.
5: Jo vaig llogar un globus aerostàtic.
0: Què dius ara?
5: Sí. Vaig estar ensinistrant durant 2 anys una espècie de falcó blanc perquè portés l'anell al bec, es posés aquí a l'espatlla i el deixés caure a la mà de la noia.
1: Dios santo.
5: Em va dir que no.
0: De veritat, no sé quants capítols queden,
4: però m'agafa un atac de cor si em ve un ocellot i se'm posa aquí al costat.
0: No ho feu, amb un globus aerostàtic no ho feu. I vaig parlar una vegada amb un pilot de globus i em va dir que és mal puesto, perquè ell s'hi ha trobat a vegades que els puges en amunt, els hi demanen allà i la noia diu que no, i llavors queda tot aquell rato de baixar, nano, que es fa...
1: Sempre pots baixar més ràpid.
0: Si pots tirar-te.
4: Ai.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixades, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Savi per conèixer, un dels millors jugadors d'Scrabble del país. Amb més de 20 anys competint, va tocar el cel l'any 2011 quan va coronar-se campió dels Països Catalans. També ha estat campió d'Espanya, però en aquest cas seria un títol menor. Per ell, una paraula no és només una paraula, és una combinació potencial de punts on cada lletra compta. Una persona que no sabem si té el diccionari al cervell o té un cervell al diccionari.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Nemesio Moreno. Nemesio, què has menjat avui per esmorzar?
2: Molt bon dia. Doncs he fet un entrepà de botifarra.
0: Entrepà de botifarra?
2: Oh, entrepà de botifarra.
0: Hòstia, vas fort, eh?
2: Em va sobrar de la barbacoa.
0: Ah, mira.
2: Del cap de setmana.
0: O sigui, botifarra rescalfada.
2: Sí, però està bona encara, eh?
3: Sí, sí, home, i tant. De sal i pebre, entenem, eh? Una botifarra de sal i pebre.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí. Se les da tota la vida.
3: Sí. L'esmorzar dels campions.
0: Sí, sí, sí, sí. Escolta'm, tu has sigut campió dels Països Catalans d'Scrabble el 2011. Has participat a 6 campionats del món.
2: En castellà.
0: En castellà, al món? Es fa en castellà, això?
2: Sí.
0: En català no es pot?
2: El de català també diuen campionat del món.
0: Sí.
2: I un és en català i un altre en castellà.
0: D'acord.
2: I en català també he participat en 5 o 6, em sembla.
0: Molt bé.
2: De campionat del món.
0: D'on et ve aquesta mania per l'Scrabble i per les paraules?
2: Mira, va ser el 2005, estava un dia a casa i va arribar la dona.
0: Sí.
2: I diu, mira, porta un diari, una cosa que igual t'agrada. Era un diari d'aquells que donaven gratuïts al metro.
0: Sí. Eh?
2: Que es deia Què.
0: El Què. Sí que és veritat.
2: Us en recordeu del Què?
4: Jo, Arbúcies, no tenim
2: sí.
4: metro.
2: Sí. Doncs va arribar i diu...
0: Hi havia el 20 minutos, també.
2: Sí, exacte. Sí. Doncs era un com aquest, va durar poc, em sembla el Què.
3: Sí.
2: I sortia una petita notícia que deia que al maig se celebrava el primer campionat mundial d'Scrabble en català a Viladecavalls.
0: Molt bé.
2: Que va ser al maig, i això deia ser un mes abans. Vaig posar a estudiar les paraules de dos, tres, alguna de quatre lletres...
0: La teva dona veig que et coneix bé, per això, ja et va veure... I diu...
2: Sí, sí, sí. Ella ja sap que m'agraden aquestes coses. I em vaig posar a estudiar i vaig anar cap allà. Va anar fatal, eh? Per això sí. El primer campionat va anar fatal. Però a partir d'aquí vaig començar a estudiar, primer jugant en català, després vaig passar al castellà i canviar tres o quatre vegades.
0: Uh-huh.
2: I ara estic més amb el català.
0: Amb qui? Ets més bon català, diguéssim?
2: No ho sé, ben bé.
4: Sou menys?
2: No, som més, eh?
0: Oh, fixa't.
4: Molt bé, molt bé.
3: En català som més.
2: Som més. Bé. Jo crec que tenim al voltant de 80-90 jugadors habituals, eh? I en castellà som tot Espanya 40-50.
0: Mira,
4: mira. Tot Espanya sí, 40-50.
3: Costa molt.
4: De colla de castellà s'està perdent el castellà.
2: Sí.
4: Si no vigilen, els hi quedaran sense jugadors d'Escraga, els castellans.
2: I a les noves generacions els hi costa molt, eh?
0: Sí.
2: Això de seure, pensar durant una hora, estudiar... Ah, sí.
4: Per això també és català com castellà, això.
2: Sí, això també és...
0: Hi ha un rànquing dels millors jugadors de Catalunya?
2: Sí.
0: Existeix, això?
2: Sí. Es diu Rascat.
0: Rascat.
2: Rascat. Qui és el... Rànquing d'Scrabble en català.
0: El primer, qui és el primer?
2: El primer és un de Sabadell, que és molt bo, que és
5: sí,
2: el Carles
5: normal,
2: Cassanyes,
5: normal.
2: I un altre que es diu Martí Rué, que és molt jove, i sí. són els dos millors, i són de Sabadell.
0: Tu, en quina posició estaries ara mateix?
2: Ara estic al cinquè, em sembla.
0: Cinquè?
3: Cinquè de quants? De 10?
0: De 100?
3: Oh, de 100.
0: De 100.
3: De 100.
2: Que hagin jugat durant els últims anys, sí, poden haver 100, 120, més
3: val,
2: o menys,
3: val, val,
2: el rànquing.
0: La gent tenim a la ment que el tema de l'Scrabble és fer paraules, simplement, però explica'ns una mica, hi ha algun tipus d'estratègia, com es juga?
2: Sí, és molt més que fer paraules, perquè al final és... Jo sempre explico que és com una batalla mental, no? O sigui, però si seus allà, jugues contra una persona, l'has de batre mentalment, i també has de saber més, però, clar, òbviament, primer estudiar.
0: Sí?
2: Primer s'ha d'estudiar.
0: I com s'estudia, això? Perdona, eh?
2: Jo m'estudio el diccionari directe.
0: No pot ser.
4: Hòstia, que divertit.
2: Ho intento.
0: Agafes el diccionari i vinga, parlar.
2: I començo i acabo per la Z.
4: Sí, sí, no hi ha més.
2: En castellà ho he fet dues vegades, del principi al final.
0: Sí.
2: I en català vaig començar fa 2 anys i vaig parlar D.
0: Collons!
3: Oh. Te falta moltes paraules.
2: Bueno...
3: N'hi ha més, després de la D.
2: Sí, però fins a la E ja tens la meitat, eh?
0: Què? Ah, sí?
2: Del diccionari, sí, sí.
0: De la A i la L n'hi ha més.
2: Sí, sí,
0: que de
2: sí.
0: la M a la Z.
2: És que de la C, la D i la E n'hi ha moltes.
3: En català n'hi ha moltes.
2: Moltíssimes.
3: Sí. Sí. Més que en castellà.
2: Són les mateixes, més o menys. Penseu que són 650.000 paraules. Òbviament no te les aprens totes mai, eh?
3: Home,
2: a la vida.
3: Collons, és que... Sí, clar, és que pretens... Vull dir...
2: No.
0: No
4: t'has quedat 30 paraules. T'has quedat 30 paraules, noi. Estudia una mica.
5: Agafa un diccionari.
4: Estudia una mica. Home.
0: Però com te les estudies? De, ara... O sigui, de, és el xiste de l'Eugenio, diu, de memòria, diu, no, comprendiéndolas, comprendiéndolas, però...
2: Miro la seva definició, miro la paraula, la seva
0: definició, la definició,
2: i les apunto en un Excel.
0: D'acord.
2: I és una forma d'optimitzar una mica la memòria.
0: Però te'n recordes de...
2: D'algunes, de totes, no. És ja. Impossible.
0: Una paraula, digui una paraula amb B, per exemple, que sigui estranya.
2: Balbús.
0: Ah, sí,
2: Balbús.
0: Balbús.
4: Qui és que balbús?
2: Qui balbusseja.
0: Balbussejar. Ah, balbussejar. El balbús, clar.
4: Us heu dit que anava amb un autocar. Balbús.
0: I això és la manera que tens, estudiar, bàsicament. I llavors practiques d'alguna altra manera? O no? Mentre vas en cotxe, vas rumiant, per exemple,
2: sí.
0: Paraules...
2: Hi ha una cosa que fem, que és amb les matrícules del cotxe que va davant, o del que t'avança,
0: doncs, ah, sí?
2: Pensem paraules.
3: No és pas neuròtic ni res.
0: No.
2: No.
4: I això amb la família, o sigui, ja has emmerdat a la família.
2: Amb qui vagis. Ja. Sobretot quan anem jugadors de Scrabble, que anem a un torneig, això ho fem sovint, eh? Mm. I cadascú va dient la seva.
3: Sí, home.
0: Ha de ser maco de veure. Sí, sí.
3: Un rato.
0: Un rato, sí. A veure, millor això que no pas aquells matrimonis que estan allà sopant i no es diuen res tota l'estona.
3: Això és el que em passa a mi.
0: Ah, mira, agafes el pròxim sopar que veguis amb la teva dona i portes fitxes amb lletres.
3: Li diré balbús.
4: No. Això li regales pel Sant Jordi, el diccionari li regales a la teva dona. Estarà contenta.
0: Tenen diferents punts les lletres, eh? No, cada lletra no té el mateix valor.
2: Sí, sí. Hi ha moltes d'un punt, que són les més habituals, totes les vocals, sí. La R, S, T... I després hi ha les que van... En català n'hi ha moltes de 8 o 10 punts.
0: Ah, sí? La més valorada, quina seria?
2: La C trencada.
0: Home!
2: La geminada.
5: I aquesta sí que te la saps de memòria.
2: No, totes.
5: No, eh?
2: Totes no, és molt difícil, eh? Tot i que n'hi ha poques, eh? Amb Z i la geminada n'hi ha molt poques en català.
5: I amb X?
2: Amb X n'hi ha moltíssimes.
5: Sí, eh?
2: Però val 10 punts, és la millor lletra. Quan l'agafes, la X, és meravellosa.
3: Xuriguera.
4: Feixades.
0: Quantes hores setmanals dediques a entrenar?
2: Dos o tres.
0: Dos o tres hores.
2: Habitualment.
0: Molt bé.
2: Hi ha èpoques que moltes més, eh? Depèn. Depèn del temps lliure que tinguis també de la feina, de la família, de tot, una mica.
0: Entenc que no t'hi pots dedicar professionalment, evidentment. Quin és el teu ofici, a què et dediques?
2: Jo soc metge.
0: Metge.
2: Treballo a l'ICS, a la pública.
0: A l'ICS, eh? Perquè dona punts.
5: Clar, dona 10 punts.
0: Perdoneu.
3: Sí, no, ben vist.
2: Però tothom ha de tenir un hobby, no? Sí. I aquest és el meu des de fa 21 anys, Déu-n'hi-do. Wow.
0: Molt bé. Li has recomanat a algun pacient que jugui a l'Scrabble?
2: No.
0: Es diu Scrabble o Scrabble, com se n'ha de dir? Els que jugueu, com li dieu?
2: En català, habitualment, és més habitual dir Scrabble.
0: Scrabble, eh?
2: Scrabble, sí.
0: Fixa't.
2: En castellà diem Scrabble.
0: Mira.
4: Més xulos.
0: Sí.
3: Scrabble.
0: Scrabble.
2: Scrabble.
0: Scrabble. Nemesio... Et sembla si fem una partideta?
2: Vinga,
0: no ho farem habitualment com es fa, però triem tres consonants. Jugareu, competireu Xuriguera i Fel?
3: Sí?
0: Vosaltres dos contra el Nemesio.
3: Hòstia, vale? El matxacarem.
0: Sí.
4: Estàs perdut.
2: Sou dos.
0: No comptarem punts perquè és molt difícil. Simplement és formar paraules. Qui formi més paraules guanya,
4: vale.
0: I ja està.
4: Sí, home.
0: Tenim tres consonants que hem escollit a l'atzar.
4: Ja m'explica-m'ho. Amb aquestes consonants hem de fer paraules.
0: Amb les vocals que hi vulgueu afegir,
4: vale.
0: Heu de fer paraules amb aquestes tres consonants.
4: Això és el gran joc, això és molt fàcil.
0: Bueno, ja ho veurem, ja ho veurem. Vinga, les consonants escollides a l'atzar.
3: I on te'ls apunta ell?
0: Ell se... Aviam, si se recorda de 600.000 paraules, se'n recorda de tres lletres, dic jo.
3: Però... Vull dir,
0: Ja les apunto jo. Les que vagi dient, les paraules,
3: ell
0: ja les
3: diré. Diu. Home, sí. Però si ell les diu, jo me les apuntaré.
0: No, home, però tu no pots repetir-les.
4: I això es tracta d'anar dient?
0: Sí.
4: Vale.
2: Però també pot tenir altres consonants, oi?
0: Només aquestes consonants.
4: Ah, amigo, ja es veu derrotat, ara.
2: Complica.
4: Ja s'ha acollonit, ara.
3: I es poden repetir les consonants?
0: Sí, això sí. Les tres que hi ha no es poden repetir.
4: I tu em pots fer servir dues i prou?
0: Duraran més les instruccions que el joc?
3: És molt difícil, aquest joc.
4: Jo estic a punt, eh?
0: Estem a punt?
3: Va.
0: Sí? Vinga, les consonants són P, S i C.
4: PSC. Ja guanyo.
2: Pesca.
0: Pesca, ja està, ja l'ha dit. Pesca.
3: Pis.
0: Fel, Xuri.
3: Pis.
0: Vinga, un a un, de moment.
2: Pisca.
0: Ja està. Nemesio.
2: Sico?
0: Sico.
2: No.
0: No t'agrada?
2: És que no sé si val, Sico, eh?
0: No ho sé jo, però... jo menys.
4: No val. Sico no val, ja sé.
0: Jo crec que sí que val. Sico, vinga, dues, anem més.
2: És que compliqueu, amb això que no pugui haver un altre consonant.
4: Sico, Psoqui.
0: Eh?
4: Psoqui.
0: Què és?
4: Això, el diccionari, la pàgina 333.000.
0: No. Anem més, jo.
2: No n'hi haurà gaires més, eh?
0: No?
2: No sé, eh?
4: Imagina't, eh?
3: Com a PSC?
0: Aquí podeu ficar les vocals que vulgueu, eh? Ah. A mi me'n ve una ja, eh?
3: A mi també.
0: Vull dir que no cal que estiguin per ordre, eh?
3: A mi ara em ve pipí.
0: Pipí?
3: No, que em ve de veritat, vull dir.
0: Ah, no, però...
5: I han de ser totes, eh?
0: És correcte, pipí. Jo us puc ajudar amb caspa. Caspa?
5: Ah,
2: però no havia de ser en aquest ordre?
0: No, no cal, no cal en aquest ordre.
4: No,
0: és que, ostres, ho heu explicat malament si portem mitja hora explicant-ho?
2: Copes, capes...
0: Clar, t'hi entra tot.
2: Copsa.
4: Cepsa.
0: Ceps, no, cepsa, marques no es valen, no? Eh, que no es val, marques, noms propis?
2: No.
0: No. Copsa. Emessio.
2: Ceps.
0: Ceps.
3: Pic. Pics.
2: Pits.
3: No, pits no, eh?
2: Pics.
4: Cops.
0: Pics.
4: Cops.
0: Cops.
3: Soc.
0: Soc.
3: Soca.
0: Soca.
2: I la P.
0: Exacte.
3: Ah, i ha de ser sempre tot?
0: Estaria bé que hi fossin totes tres.
3: Home, doncs així...
4: Poques.
0: Poques. Va amb Q.
4: Ai, ai, ai, ai.
0: Nemesio.
2: Apocàs.
0: Eh?
2: Apocàs.
0: Apocàs?
2: Del verb apocà.
0: Com pot ser? Vaig a buscar-ho.
4: Sí, sí. Tinc el diccionari. Diuen Nemesio, ja tots dia boca, boca, boca.
0: Ah,
4: I jo, i tu esteu... No, no, no, no.
0: A, G, A, G, A, P.
2: Segur que està actualitzat, aquest?
0: M-N-O-P, A...
5: No gaire.
0: M-N-O... La P va després de la N.
6: Les partides que tu jugues són així, també,
0: a po... Va amb bo, a pocas? O amb bo?
2: A pocas.
0: A pocas. A pos, a po...
2: A poca.
0: A poca? Sí, sí, sí.
4: Sí, esclar. Sí, se l'ha estat de memòria, aquesta pàgina.
0: A pocar-se vol dir disminuir, minvar, humiliar-se, abatre's, deprimir-se.
3: Fic. Doncs vinga, una llengonista.
2: Donar-se a poca.
0: Jo el donaria ja.
3: Home, ha guanyat.
0: Sí, ha guanyat.
4: Bueno, però de molt poc,
0: eh? De molt poc. De molt poc. Déu-n'hi-do, Nemesio. I quan dura una partida d'Scrabble?
2: Una hora.
0: Una hora.
2: Sí.

0: té més de consonants, eh?
1: Té més.
2: La Laia, les partides li duren 2 hores.
3: Però que si grany no val.
1: Has voltat per tot el món jugant a l'Scrabble. On has anat?
0: Mira, en castellà he anat a 6 mundials, que aquest any aniré al de Mèxic, que és el novembre, i he anat a Cuba, a Mèxic, també, a Argentina. Van fer una a França i altres 2 a Espanya.
1: Això t'ho pagues tot tu de la teva butxaca?
0: Sí, òbviament. Wow. Has hobby... de comptar 2.000 euros cada mundial.
1: Ola. Collons.
0: I fan a pa.
1: Déu-n'hi-do.
0: Però bueno.
1: No, està bé. I no hi ha mai cap premi? El primer té algun...
0: Sí. Sí, el primer guanya entre 2 i 3.000 euros.
2: Et surt pagat.
0: Però clar, estem parlant de 150 jugadors habitualment, és difícil guanyar.
1: Clar.
2: Si vas a jugar per Sud-amèrica, el castellà també és diferent.
0: Sí, valen totes.
2: Ah, collons.
0: Perquè totes hi són al diccionari.
2: Clar. Hòstia.
0: Tant les de Perú, Bolívia, Argentina, Colòmbia...
2: Si tenim ventes alguna, ho noten?
0: Sí, ho notes.
2: Ho noten.
0: Tothom estudia, ja.
1: Els catalans us deveu conèixer una mica, tots els que jugueu habitualment. Sí. Hi ha rivalitat entre vosaltres o...?
0: Molta.
1: Sí, eh?
4: No es parlen. Que va.
0: Sí.
4: S'ho diuen tot així en paraules d'escarabra.
1: Fill de puta.
5: Cap cinc d'any.
0: Fora de les partides som... molt amics, però una vegada comença la partida no hi ha amics.
1: No hi ha amics, llavors.
0: No hi ha amics.
2: I feu sopar de Nadal, per exemple, tots els jugadors d'Scrabble, tots, allò, el amic invisible, així, no?
0: Dinem junts, quan hi ha torneig.
2: Ah, clar, veus?
1: Hi ha una última prova que fem sempre en aquest programa que no sé si fer-la avui. Provem-ho, no?
2: Fem-ho.
1: Vinga, va.
2: Què passa?
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Una paraula i 3 definicions. Nemesio, si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
7: Vera!
1: La paraula d'avui, mira, comença amb B, és de les que t'has estudiat.
4: Després...
1: Ja passes a la D. Sí, ja passa la D de català. Per tant, amb B. Escatainar. A. Escatainar. Acció de cridar que fan les gallines.
4: Tinc una gallina que fot uns ous d'un pam. La sento escatainar des del menjador de casa.
1: B. Escatainar. Acció que fan els peixaters i peixateres quan treuen les escates dels peixos.
2: L'altre dia em vaig endur un llobarro i no sé com el vas escatainar, però semblava que m'estegués sorra.
1: O C. Escatainar. Gastar poc. Posar poca quantitat d'un producte amb l'objectiu de reduir els costos.
5: Bona merda de casament. Ho vam voler escatainar amb el pica-pica i a mitja tarda la majoria vam haver de marxar perquè ens fotíem de gana.
1: A, B o C?
0: No la sé, la veritat, eh? Però crec que la A.
1: La A.
2: Ostres. Qui ho va parir?
4: No la sé. Imagina't si la sabés. Ha fet un joc de paraules i tot. Sí. La sé, no?
1: Correcte! Déu-n'hi-do. Avui parlàvem de... Ja no me'n recordo.
5: De l'anell, de l'anell. Parlem de l'anell. Mira, a l'antic Egipte...
1: No, anell. Quants punts són? Anava a preguntar quants punts són anell.
0: Anell són pocs, perquè l'ela val un punt només.
1: Només
0: un punt. També, sí.
1: Va, anell. L'antic Egipte, deies, perdona.
5: Estic esperant que el Xuri marxi.
4: No, és que em sac... Bueno, no, tira.
1: Xuri, la història és la que és, ja ho he dit abans, tu.
4: Sí, ja ho sé.
1: L'antic Egipte.
5: A veure què dius.
1: Escolta, relaxa't amb el tema de l'antic Egipte.
5: No, és que es posa nerviós i li agafarà el cobriment.
1: Amb els pocs programes que queden, tornarà a sortir. I a la segona temporada tornarà a sortir l'antic Egipte.
2: Hi ha segona temporada?
1: Suposo que sí, no sé, sí. Sí. Bueno, aviam, encara no és oficial, però tinc el compromís de la casa, que sí.
5: Quin compromís? Compromís amb quina casa?
1: Amb aquesta casa, Catalunya Ràdio i 3CAT.
4: No, és un compromís fort o és un compromís allò...
5: Xepi.
1: No, està firmat encara, però...
2: Us heu regalat un anell.
1: Eh?
2: T'han regalat un anell?
1: Sí, sí. Va venir la Rosa Romà, jefa de la Corpo, sí. I es va genollar davant meu, va treure un anell i em va dir voleu fer segona temporada de la segona Renaixença?
3: Això es fa així?
1: Això és el protocol habitual.
5: Sí. Va, doncs us deia que a l'antic Egipte també es va establir la tradició de posar-se l'anell al quart dit de la mà esquerra.
1: Ah, sí, el quart,
5: El quart.
8: L'anular.
1: És l'anular.
8: Era el quart?
1: Sí, és el quart. Sí,
2: que també tinc que posar...
5: 3-4, anular.
2: Posar un anell de compromís amb un dit que es diu anular, vull dir, ja es veu que aquest compromís...
5: Ja, no anirà gaire bé, oi?
2: Pintarà massa bé, això.
5: Doncs els egipcis posaven els anells en aquest dit perquè pensaven que hi havia una vena que anava directament al cor.
4: Això és veritat.
1: Ah, sí.
5: No, no és veritat.
4: Ah, no?
5: Anatòmicament no és cert, això ens ho pot dir el Nemesio.
4: No és veritat.
5: No, no és veritat.
1: Ell és metge, el Nemesio és metge, tu.
4: Sí, bueno, ja menys,
0: sí, però que no és veritat.
1: No és veritat,
5: no, no.
0: Òbviament. No és...
5: Però hi havia aquesta creença. Cada dit, per això, té un significat. Va, us els dic. El dit petit. Anells per segells familiars.
1: Ah, no en tinc d'aquest.
5: No, jo tampoc.

0: Poc. L'anular és per compromís, matrimoni, sí. Per l'amor així en general.
1: Sí, tu el portes,
2: jo vel? Sí, sí, l'anular. Ah,
1: sí.
0: El dit índex, no. Que és el de senyalar, el de...
3: Sí, tu.
0: Senyalar. En ells per demostrar poder i autoritat, fixa't. Com el del papa de Roma.
1: El papa el porta a l'índex.
0: A l'índex el porta.
2: Quin xulo.
0: I el dit gros, demostració de força i rangs militars.
1: Mira. Si ets un, portes un anell de l'exèrcit, el dic gros.
2: El dic gros.
0: I aquest d'aquí al mig?
1: Aquest és per fer això que fas.
0: És per fer això que fas. Sí. Per fer, bueno,
1: aquest,
0: el cartell de l'obra que estic fent, per exemple.
1: Els castellans li diuen dedo corazón, el del mig.
0: Ah, el del mig.
1: Ah, ah. Però, en canvi, els egipcis es pensaven que la vena del cor era l'altra. No sé qui es va equivocar.
0: Els dos.
3: Els que han decidit ja que tot ho fan diferent.
1: Nemesio, què dius?
4: S'equivocant els dos.
1: Tots dos. No hi ha cap vena que vagi al... Bueno, totes les venes van al cor, al final.
4: Sí, òbviament, però no directe la del dit.
1: Clar, fa unes voltes.
4: Unes quantes.
1: Sí. Escolta, et pregunto molta cosa a la gent, perquè jo quan veig un metge sempre tinc... Penso...
0: No li preguntis de mals, eh?
1: Fa mal aquí.
0: No, home, no.
1: Ara tinc una hèrnia que em torna a fer mal.
0: Pei, ho controla.
2: Baixa't els pantalons.
1: Nemesio, escolta, gràcies per venir. Bueno, et seguirem i que segueixis guanyant molts campionats.
3: Home, i tant, sí, hòstia.
2: Quan guanyis vindrem a la rua.
1: Munteu una rua.
3: Que si necessites entrenament, que em truquis. Sí,
0: i tant, trobat els espàrrings perfectes.
1: Gràcies per venir a seure una estona a l'Escola de la Renaixença. Nemesio.
3: Molt bé.
5: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. I potser l'entrevista et catapulta a la fama.
1: Arnau Tordera, Laia Gluck, parlàvem de l'anell, música, anells...
6: Home, doncs marxes nupcials, Peyu.
1: Home, clar!
6: Home.
1: Sí, la de... Tan-xam-patam...
6: Ja hi arribarem.
3: Com
7: l'has fet, aquesta?
3: Tan-xam-patam. Va caure.
6: Vigila que cantes, perquè després t'explicarem de qui és aquesta obra.
1: D'acord.
6: Però comencem justament per l'altra, que és també molt coneguda en aquest sentit. I no us voldria decebre, però, en efecte, aquesta peça, que és la peça musical més associada als casaments al llarg de la història, no és, en realitat, una marxa nupcial.
1: Què dius, ara?
6: No.
1: El tan-xam-patam?
6: No, aquesta no. Escolta aquesta altra.
1: Aquesta també és veritat.
0: Pam, pam, param, pam.
3: Pots fer el favor, sisplau?
1: Perdó.
3: Jo ja ploro, eh? Jo sento això i ja ploro. Ja veig la meva filla entrant. Jo és que...
6: Doncs això que fa plorar en Fel, en realitat...
1: És jove, la teva filla.
3: Ja ho sé, però quan d'aquí 20 anys es casi, ja ploro.
1: Home,
3: ara.
1: Tan jove no ho és.
0: Si no es casa ara, també ploraràs.
6: Mira, una setmana preparant una secció de música...
1: Ara.
6: I ve el tio aquí amb unes llàgrimes falses de cocodril aquí amb la seva filla, que no
1: Arnau.
6: Es casarà mai,
1: no,
6: perquè,
1: no.
6: No, perquè no vol passar la vergonya de ser acompanyada pel seu pare. En fi, aquesta peça que sentíem
1: sí.
6: És obra de Felix Mendelssohn, el compositor alemany.
1: Sí.
6: Felix Mendelssohn, amb respecte. I en realitat va néixer com a música incidental per a una representació de l'obra teatral El somni d'una nit d'estiu de William Shakespeare.
1: Què dius?
6: Una representació que es va fer el 1842. No la va escriure inicialment com una marxa nupcial que formés part de la litúrgia.
8: Però bé, el gran salt cap als casaments com l'associem ara arriba al 1858, quan Victòria, princesa reial, filla gran de la reina Victòria del Regne Unit, es va casar amb el príncep Frederick William de Prússia. En aquella cerimònia, la peça de Mendelssohn es va fer servir com a música de sortida dels nuvis, i això va ajudar molt a popularitzar-la com a marxa nupcial com l'associem ara.
6: Exacte, tenim aquesta i aquella que cantussejaves abans.
1: Ram-patam,
3: ram-patam. Aquesta és la bona.
6: És la bona, però us haig de dir que tampoc va néixer com a marxa nupcial.
0: Ah, no. Ullà.
3: Puc intervenir?
6: Però, Soriguera, el que diguis ha de ser bo, eh?
3: Hem pogut disfrutar aquesta temporada al Liceu d'aquesta marxa nupcial que forma part d'una òpera que és Lohengrin, de
1: sí.
3: Wagner.
1: Fixa't.
6: Això és Richard Wagner, eh?
3: Wagner.
1: No és una Nadala? No.
3: Home,
6: no.
3: Haig de dir que al meu costat hi havia una parella, crec que d'estrangera, i en aquest moment es van agafar les mans.
1: Que maco.
6: Uita. Doncs sí, és...
1: No ploris, Fel.
6: És part d'una òpera estrenada al 1850, i la peça, de fet, no sona quan la núvia s'acosta a l'altar, sinó que apareix quan el seguici nupcial l'acompanya a Elsa, que és la protagonista, cap a la cambra nupcial, on es trobarà justament amb Lohengrin. Però fixeu-vos, les dues marxes nupcials...
1: No és una marxa nupcial aquesta, però s'acosta una mica més...
6: Està vinculada a la qüestió litúrgica d'un casament.
1: Sí.
6: Però bé, la qüestió és que les dues marxes nupcials més habituals en els casaments, una prové d'una obra de teatre i l'altra d'una òpera. I no és... No és pas que vulgui dir que això del casament sigui una espècie de pantomima, però de fet és la història que ens hi du.
1: Però hi ha compositors que han creat marxes nupcials específiques i no s'estan fent servir?
6: Probablement. És el que ve després, després de la intervenció de la Laia.
1: D'acord.
7: Per això, com bé deia l'Arnau, és important conèixer la història perquè també, justament, a l'òpera de Wagner aquest matrimoni justament dura poques hores.
9: Mil.
7: I aquí no volem dir res, però... Però una cosa, deixem estar els alemanys i els britànics i fixem-nos, no, en qüestions mediterrànies. Jo em preguntava, el que es preguntava el Peyu, que si aquí tenim alguna marxa nupcial essencialment catalana.
1: Ara,
7: no cal anar a tenir.
1: Ara.
6: Doncs sí que en tenim.
1: Vinga.
6: Sí. Mira, el compositor figuerenc Antoni Juncà va escriure una marxa nupcial pels seus fills el 1930, però no tenim cap gravació de la peça.
1: Hòstia!
6: O el músic penedesenc Agustí Cuí, que el 1969 va compondre la marxa nupcial gallega-catalana per uns amics que es casaven, i tampoc tenim...
10: Ets un farsant, Arnau!
6: Però...
1: No pots tocar-ho tu amb la guitarra.
6: Però sí que tenim un enregistrament d'un altre compositor. Escoltem-lo. Des d'aquí deixeu-me fer una reclamació, que és important enregistrar les obres dels nostres compositors,
1: sí.
6: Si no acabem posant sempre coses d'alemanys, que no és pas que no estiguin bé, però a veure si tenim compositors propis, gravem-ho i fem-ho servir, home. Això que sentim és... no és exactament una marxa nupcial, però és el més similar que he trobat. Concretament és una sardana del compositor barceloní Ricard Lamote de Grignon, escrita el 1925, i la va dedicar a la seva dona perquè la va escriure per celebrar el primer aniversari del seu casament.
3: No sé que és maco.
6: D'aquí que es digui nupcial.
1: No ploris, Pel. Quan es casi la teva filla, li poseu aquesta quan entreu.
7: Ai, sí, ho sento, eh?
3: M'ha semblat més un galop d'entrada, és veritat, eh? Pot entrar saltant la teva vida.
7: No us penséssiu pas que la inspiració musical dels casaments només es pot expressar a partir de peces com les que hem estat sentint, grandiloqüents i de celebració. El món dels casaments també va servir en un moment d'inspiració per crear un couplet.
1: Mira.
7: Per això hem de viatjar fins al 1932, com sabeu, a l'Arnau i a mi ens agraden molt els couplets, i ens endinsarem en una espècie de vaudeville anomenat el Pepito Sant Pere. Algú li sona?
1: Pepito Sant Pere, no.
7: No? Ara us l'explicarà l'Arnau.
6: Pare de Mari Sant Pere.
1: Sí?
6: Josep Sant Pere, i tant. Ell era un gran artista del moment. I dins d'aquest vodevil hi havia un couplet que portava per títol Consells del casament. I aquí s'hi despleguen una quantitat de veritats d'aquelles que fan mal, ja veureu. Tindrem el goig de sentir la mateixa Mari Sant Pere interpretant-lo en una versió del 1977 que formava part del disc de tribut anomenat Cançons del meu pare. Música mestra.
11: Aquests són els consells del casament. Quasi sempre els donaven a les núvies, perquè els núvies, la majoria, ja sabien el que tenien que fer.

0: baixes els ulls mirant el nuvi. Ell vergonyós acot el cap i allò que pensa ja se sap, que si el cap baix per ara està, molt pronta se'l li aixecarà.
1: Mira, no, ja m'hem trobat.
2: Els couplets sempre van a parar allà mateix una mica, també, eh?
3: La societat
4: tot hi va parar.
2: Tot va parar allà mateix. Arnau Tordera, Laia Gluck, moltíssimes gràcies.
4: Adéu.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Home, aquest que sona és Ringo Starr, llegendari bateria dels Beatles. En aquest cas, com a artista en solitari, ens interpreta Photograph, el seu èxit de l'any 1973.
0: Va funcionar gaire, aquest, en solitari, o no?
1: Bé, tenia doncs, aquesta dimensió de ser el bateria de la banda més popular de tots els temps. Però abans de convertir-se en Ringo Starr, aquest músic es feia... Bé, es deia, de fet, Richard Starkey. Aquest era el seu nom real, i quan va començar a tocar amb algunes de les seves primeres bandes va adoptar el nom artístic. Va ser llavors quan es va començar a fer anomenar Ringo Starr, i ho va fer justament perquè portava molts anells, rings, en anglès. Ah, rings, Ringo. De fet, mai va ser el més llest dels Beatles.
0: Doncs escoltem Ringo Starr i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la batalla de l'Ebre.

0: us porto el Jeca, que és un gos caçador de 7 anys.
1: Jeca. És un mascle, eh?
0: És un mascle.
1: Mira, oi, jo tenia un molt igual, en tenia.
2: Que m'agrada.
1: Suposo que és el que està en primer terme, perquè surt un altre gos de darrere.
0: En surt un altre, sí, però més o menys...
1: Molt lluny,
0: aquest. No, el Jeca és el de primer terme, és de Roda de Ter i és de l'Ariadna.
1: Ja m'ha semblat que era la Plana de Vic, això. Sí, aquests camps de cols aquí darrere.
0: No sé com porteu el fred aquí a Vic, però... És que sabeu què passa? Que el Jeca és molt fredolic.
1: Ah, sí?
0: Sí, es passa l'hivern a la vora del foc, el que pot.
1: També es barreja amb els gossos a vegades que és gandul, més que fredolic.
0: Ja, potser sí.
3: És veritat. Lamento que en Jeca sigui fredolic o gandul, perquè ens l'emportem a un lloc on a l'hivern hi fa un fred que pela.
1: Avui passegem el gos per París, el Regne de França, actual República Francesa. És 28 de gener de 1393.
4: Enrere.
1: Hey. Els que hagueu estat a París durant els mesos d'hivern sabreu que és una ciutat especialment freda. Hi ha un fred impressionant. Sembla una nevera.
5: És tremendo, París. El que passa que és un fred diferent.
1: Ah, sí?
5: És molt més sec que aquí, eh?
1: Sí. Doncs mira, al revés, Fel. És molt humit.
4: Estava dit que... Allà
0: al costat del riu.
1: I compte que actualment París és una ciutat freda, però a l'època en què ens situem encara ho és més. Som en el que s'anomena la petita edat de gel, un període on el temps es torna boig i les temperatures són insultantment baixes. El Sena s'ha congelat.
0: Ullala, però heu vist quina bogeria? El riu Sena s'ha congelat. Això deu ser culpa del canvi climàtic.
1: Això de ullala ho diuen els francesos.
0: Ullala, sí, tota l'estona.
1: No som només els que els imitem, i ells ja no ho diuen.
3: Inici de cada frase, sempre.
0: Ullala. Mon Dieu.
4: Ullala, bonjour.
1: Ulala, bonjour. Ulala, bonjour. Molt bé, molt bé.
4: Comment allez-vous?
1: Ulala.
4: Ulala.
1: L'entrada de la petita edat de gel és un detall, i la dada aquesta que us deia és un detall important per a la història d'avui. En Jeca, el gos, està desesperat amb el fred, i nosaltres també. Som en un dels palaus del rei, on esperàvem trobar-hi una temperatura més agradable, però el palau és enorme i és impossible escalfar-lo.
4: Imagina't.
1: Molt de fred.
4: Si el rei ja està així,
1: imagina't.
4: Els que no tenen res...
1: Ara.
5: Fa tres pàgines que parleu del fred. Fa tres pàgines...
1: Bueno, és que em fa molt, eh?
5: Bueno, però
4: molt fred, ha quedat, endavant.
1: Ha quedat clar que fa fred.
5: Sí, ja he estat jo París, molts cops.
1: I quin tipus de...
5: Sec. Tu pots dir el que vulguis, però allò és un fred sec.
1: És humit.
5: És sec, allò.
1: És humit. No.
4: És com Girona.
1: Sí.
4: És Girona
5: sec.
4: No. És humida.
5: Déu no sé res.
1: En aquests moments, el tron de França pertany a Carles VI, un rei que va prendre possessió de la corona quan tot just era un adolescent. Ara té 25 anys, però no acaba de girar rodó. Ha patit brots psicòtics greus que l'han empès a fer moltes bestieses. Està tan sonat que se'l coneix com Carles el Boig.
6: Hòstia, no fotis. Sí. Aquest el conec jo.
1: Ah, sí?
6: Sí, viu al meu barri. El Carles el Loco, li diem. Sí.
1: El Loco.
6: El Loco.
1: No sé si és el mateix. En tot cas, en Carles el Boig està grillat en el seu últim atac de bogeria. Ha matat 4 dels seus guardes personals a cops d'espasa.
5: Ara, bueno, quan deies bogeries, em pensava que estaves parlant de tenir milers de mans.
4: No, home, no, això res. O matar el seu germà, per exemple.
5: Coses de rei.
4: Normal. És normal.
5: Però matar els guardes amb espasa, això és passar-se.
1: És passar-se.
5: Ja, collons, ja no entra dins els cànons.
1: Doncs en Carles el Boig està així de sonat. I justament som en un dels seus palaus. I hem vingut a Manjeca, perquè s'hi celebra una festa en honor a una de les membres de la cort reial. La mossa, tu. Es veu que la mossa es casa. I ho volen celebrar. Clar,
4: home, com ser,
1: a celebrar.
4: Home,
1: així no ho pagues tu encara més.
4: I tant que sí, home, colló.
1: Aprofitem-ho. Atenció, que el casament té un detall que cal saber. És la tercera vegada que la mossa es casa, i això fa que els preparatius siguin especialment difícils.
5: A veure, Peyu, difícils. Hi ha empreses que preparen casaments, eh? Sí. Hòstia, això no és...
1: Organizamostuboda.com.
4: També n'hi ha de catalanes, eh?
1: Sí, organitzem el teu casament.com.
5: Va venir aquell de la puta suegra, aquí?
1: Sí, que en feia
5: aquell
1: senyor, en Josep.
4: Ah, sí, sí.
1: Casaments de l'estàndic.
5: Ah, sí, home, sí. Bueno, collons, aquest és del rei.
1: Sí, clar, clar.
5: Podria preparar ell, aquest.
1: Els preparatius són difícils perquè hi ha una circumstància que cal tenir en compte. En aquells temps està molt mal vist casar-se més d'una vegada, sobretot si et tornes a casar perquè t'has quedat vídua, com és el cas. La mossa s'ha quedat vídua 2 vegades.
4: Hi ha un valent que s'hi vol tornar a casar?
1: Sí.
4: S'ha de ser molt...
1: Has de ser molt valent perquè diuen...
4: O molt curta.
1: A la tercera va la vençuda.
4: Sí.
1: Imagina't si els altres dos ja s'han mort. El fet és que quan es donen aquesta mena de casaments, els francesos celebren una tradició anomenada el xaribari. Sabeu què és el xaribari?
4: El xiribiri. El xaribiri. És aquella...
5: És el xiribiri.
1: Sí, això sí, però jo he dit el xaribari.
5: Xaribari no sé què és, però fotre una mala pinta de Déu, això.
1: El xaribari és una tradició que permet als veïns d'algú que es casa de segones núpcies, o terceres, com és el cas d'aquesta mossa, doncs fer-los passar una nit de vergonya als nuvis.
5: Oh, conxos.
1: Ara imagina que la teva veïna ha quedat vídua i es torna a casar.
5: Sí.
1: Doncs tu pots anar allà a fer un xaribari.
5: Anem a fer un xaribari.
1: Sí. Ara anem a representar com és un xaribari convencional una mica entre tots perquè veieu de què va. Mira, s'agafen olles, cassoles, és una mena de cassolada, vas a casa dels nuvis i et fots a fer crits, bàsicament.
2: Degenerats, pervertits, no us caseu si heu degenerat els marits. Degenerats, pervertits, no us caseu si heu degenerat els marits.
1: Molt bé, és això.
4: Però la frase final costa, eh?
0: Sí. No hem anat gaire, eh?
1: És com mínim d'independència. La veritat és que els xaribari són una mica diferents. No hi ha rimes, com heu fet vosaltres. No és la típica cassolada que es fa davant de la seu d'un partit polític. En un xaribari, simplement, el que s'ha de fer és molta fressa i cridar a la boca una mica. Sí. Ha quedat clar.
4: Qui és que fa la gallina?
1: No ho sé. L'Arnau.
4: L'Arnau.
3: M'he crescut. Tothom té el seu moment.
1: Bé, ja sabem com es fa un xaribari convencional. És així. Ara que sabem com es fa el xaribari convencional, us he de dir, però, que el que preparen al Palau del Rei és diferent. Volen seguir la tradició, però evitant el baix to que hem representat. Que som a...
5: Sí, clar.
1: Per això porta tanta feina preparar el casament. El rei Carles el Boig vol continuar amb la tradició del xaribari, però també vol mantenir les formes. I ja sabeu que aquell home és boig. Vull dir que no sé com planeja la festa.
0: A veure, ja coneixeu el rei, eh? Si muntem una festa i no li agrada, potser ens matarà cops d'espasa. Sí? Algú té alguna proposta?
4: Sí, presenta.
0: A veure,
4: podríem fer una festa com la d'en Yamin Yamal?
1: Sí.
4: Sí, home, hi portem nans.
0: No sé. Som al segle XIV.
4: Ni nans ni nens. Faria una samarreta. Ni nans ni nens.
5: I a Mallorca, sí, nans ni nens, ni nins.
1: Sí que és maco.
4: Ni nons ni nuns.
1: Després de donar-hi moltes voltes, s'acaba acordant fer una barreja de xaribari i de ball de disfresses. Així es farà merder, però... Clar, com que no saps qui hi ha darrere les màscares, Doncs mira. Arriba el dia del ball. A més de nosaltres hi ha en Jeca, el gos, que encara té fred, i hi ha la flor i nata de l'aristocràcia francesa. Tots van disfressats amb màscares.
5: Ah, aquestes festes amb màscares ja sé com acaben.
1: Malament, sí, normalment. A més dels que porten màscares, hi ha uns personatges que cal destacar, els que van disfressats com si fossin uns monstres provenients del bosc. Faran de monstres grollers, seran uns sàtirs. Ells són els que faran el merder típic dels xaribaris. Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grollers.
4: Jo.
1: Moment, Xuriguera, tu vols fer d'aquest, eh?
4: Jo faig el personatge,
1: bueno,
4: no us sap greu.
1: La festa comença i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
2: No. Tot en blanc, us agafaré per darrere i veureu-te.
1: Xuriguera, acabes de... Amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que has saltat una estella que una mica més i mates un noi del públic. Li has saltat un tros de fusta a la cullera.
4: Ai, sembla d'Olivera, això,
1: Bueno, doncs li ha passat arran del coll, pobre nano.
4: T'imagines?
1: Cuidado.
4: Avui passejam el gos...
1: Per la mort d'un del públic de la Renaixença.
4: Que segueixo picant-ho?
1: No cal.
4: Ha quedat entès, eh?
1: Exacte.
4: Ho heu entès, públic?
1: Sí. Deia que la festa comença, que hi ha de tot, hi ha alcohol, hi ha de tot. Bueno, per cert, és el primer cop en què el nostre gos Jeca no té fred. Els monstres del bosc porten torxes i amb això, s'està caldejant l'ambient, eh? Mira, una torxa. Oh, que maco.
4: Oh.
1: Que maco.
5: Xuriguera, para quiet, eh?
1: Què?
5: Fotràs mal algú amb aquesta torxa?
1: Sí. Ja fa estona que se'ls està advertint que és una mala idea portar torxes a una festa com aquella. Heu de pensar que les disfresses dels monstres es fan amb resina, que és un material altament inflamable. Però bueno, ells fan com qui sent ploure. Vinga, la torxa cap aquí i la torxa cap allà. En aquest punt de la història entra una persona clau, en Lluís d'Orleans, el germà petit del rei. El germà petit del rei sempre,
5: sí,
1: sempre porta festa a la història.
4: Ajuda.
1: Aquí a Espanya menys, però en els altres països... Ui.
3: Has dit aquí a Espanya, tio?
1: Aquí a Espanya.
3: Ja pots tornar-te'n d'allà on sigui que vinguis.
1: No, o sigui, una cosa són els nostres anhels. L'altra és aquí, a dia d'avui, què és això?
3: Això és Catalunya.
0: Què pone tu de dir?
1: Sí. En fi.
5: Ai, que parem el programa aquí.
1: No, perdó, és que estic agafant una depressió interna. Segueixo.
4: Sisplau.
1: En Lluís d'Orleans és un bala perduda, va molt passat, acaba d'agafar una torxa i està intentant veure qui s'amaga darrere les disfresses. Un tio una mica pesat.
7: Ei, hola, la! A veure si et fotré un parell d'hòsties, De veure qui s'hi amaga per aquí. Oh, quina noia tan guapa!
8: No, Peyu, sempre em toca fer a mi la que aguanta els babosos.
1: Em sap greu, noia.
8: Deixi'm, sí, marxi, port.
7: Vols veure una bona gralla?
1: Deixa'l.
8: Mira!
7: A veure qui hi ha per aquí. Hòstia, quin paio tan lleig.
5: Perdona? Sí, a mi vas dir lleig? Vas veure com et foto una hòstia, noi?
7: Vols veure una bona gralla?
1: De cop i volta passa el que tothom temia. En Lluís d'Orleans toca una de les disfresses d'un dels monstres del bosc amb la torxa i el vestit s'incendia.
7: Idiota! Mira què has fet! M'estic cremant!
1: L'home que es crema comença a córrer i escampa el foc per tota la sala. Vos estar aquí, si t'estàs cremant. Hòstia, no t'abracis a les cortines, com a mínim. Hòstia. Hi ha flames per tot arreu. S'ha desencadenat un gran incendi per tot el palau. Les torxes que caldejaven l'ambient, l'únic que fan és empitjorar la situació. Per això deia que sent la petita edat de gel encara complica més les coses.
5: Sí, ara estarà culpa del fred, això. És culpa del personatge Arnau, que com una cabra.
7: Oh, la, la!
4: El de la gralla.
1: En l'incendi moren 4 nobles.
4: Hombre.
1: 4.
4: No està pas.
1: Tampoc és tant.
5: No.
1: Jo per si els 100 nobles podien haver ser 8 tranquil·lament. Sí. El rei i el seu germà Lluís es veuen obligats a fer una disculpa pública i una processó de penitència pels carrers de París per intentar calmar el poble, que està fart de la decadència de la cort reial. Això no es va fer aquí. Quan va passar allò de l'elefant, no recordo fer una mena de processó al rei Joan Carles en crosses.
4: Va fer aquella declaració sortint de l'hospital.
1: En aquella porteta d'aquella habitació.
6: Sí. I ara ha escrit un llibre.
1: Ha escrit un llibre, que és tot verídic, el que surt del llibre.
5: Segur.
1: Tot...
4: Bueno, la penitència és anar a viure...
5: Ui, sí.
1: Però hagués sigut preciós,
5: molt,
1: no?, en aquell moment.
5: Molt.
1: Fas...
4: Amb flagels.
1: Bueno.
4: Setmana Santa.
1: Agafes uns elefants.
3: Amb tropes d'elefants.
1: Una processó. De tot de gent, agafes l'Àngel Cristo, que no sé si era viu a aquella època.
5: Es viu encara?
1: Bueno, no, ara ja no.
5: Ja no, eh?
1: Però quan era viu ja a vegades no ho semblava. Però... Ja. Àngel Cristo, uns lleons, uns elefants i el rei Joan Carles.
4: És Àngel Cristo, però amb una relació amb la...
1: Home, sí que va tenir alguna relació. Va tenir més relació ella que ell.
4: Sí. Per això et dic, que hagis triat el marit d'ella...
5: No entenc la barreja de l'elefant amb l'Àngel Cristo, sí. Vull dir que...
1: Però no és igual.
5: Que no hi ha mala llet aquí.
1: Estàvem a veure... Ens queda un gos per veure si ha sobreviscut o no ha sobreviscut.
5: Ja som aquí, eh?
1: Hem viscut un incendi en el casament de la filla del rei de França i hem de veure si el gos ha sobreviscut a l'incendi en Jeca de Roda de Ter. Això està a mans d'una persona del públic, Mercè.
4: A veure qui hi ha.
0: Com et dius?
9: Vicent, i d'on ets, Vicent?
10: De València.
1: En Vicent és el noi que ha estat a punt de morir per culpa de la teva cullera de fusta.
4: Hòstia, perdona, Vicent.
1: T'ha passat la fusta a prop, Vicent?
10: Sí, sí.
1: Ho he vist, Ets de València,
10: Sí.
1: Com has vingut a parar aquí?
10: Visca a Vic.
1: A Vic,
4: Visca. Sí.
1: Visca. Vicent, vinga, la responsabilitat de la vida del gos a les teves mans. El rei Carles el Boig es va salvar de morir en l'incendi d'una forma curiosa. Com es va salvar el rei? A. Es va amagar a l'interior d'una bota de vi. B. Va saltar des d'una finestra i va caure des de 5 metres. O C. Es va amagar dins les faldilles d'un adolescent.
10: La B.
1: La B. En Jeca és mort.
4: Oh. Va caure de 5 metres.
1: No?
4: No va caure.
1: Heu de saber que el rei es va amagar sota les faldilles d'un adolescent.
5: Per favor.
1: O s'hi va amagar, o poder ja hi era quan va haver-hi l'incendi. No ho sabem. Hem estat de mala sort, tu, el pobre Jeca, que, bueno, era un gos fredolic, doncs l'ha acabat condemnant el fred i el foc, bàsicament. El foc. El pobre quiso de roda de terra s'ha estat tota l'estona al costat de les torxes per agafar temperatura, i això ha fet que l'incendi l'enganxés de ple i el primer és d'escapar. Desgraciadament no el podrem tornar a casa, tot i que sent de roda tampoc sabem si és pitjor el remei o la malaltia. Ah, és molt maco, Roda.
5: I tant.
1: A Roda fa un fred més...
5: més sec.
1: Més sec.
5: Allà sí.
1: Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. I allà el vostre.

0: Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per desmarcar-se dels casos judicials que l'envolten a ell i al seu partit i reafirmarà la intenció d'esgotar la legislatura. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol malgrat la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els seus aliats esperen escoltar les seves explicacions i el Partit Popular ja dona per fet que no serviran de res. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit, que han generat prop de 2.000 incidències, especialment al Barcelonès i al Vallès Occidental. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb les fogueres i els petards. Avui és l'últim dia de l'onada de calor que ens ha afectat des del cap de setmana. Tot i això, les autoritats demanen no abaixar la guàrdia perquè les temperatures continuaran sent altes i es manté el risc d'incendis. Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El règim islamista nega que hagi acceptat inspeccions permanents i no tanca la porta a cobrar una taxa als vaixells que vulguin travessar l'estret d'Hormuz, malgrat que els Estats Units sempre han dit que seria gratis. La conservadora Keiko Fujimori acaricia la presidència del Perú. Amb l'escrutini pràcticament acabat, ja té més vots d'avantatge que els que queden per recomptar. El candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, denuncia un suposat frau en el vot exterior, demana anul·lar-ne el resultat i adverteix que no reconeixerà un govern liderat per Fujimori. El govern espanyol aprova una inversió històrica per a la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors. Kiko Veneno serà l'encarregat avui d'inaugurar el Festival Afònica de Banyoles. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, incloent-hi un escenari a la vora de l'Estany, per on desfilaran grups i artistes com Alosa o El Petit de Calaril.
1: Esports.
0: L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després. Els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final, jugat a la Corunya. El Barça de Futbol Sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia, el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara domina l'eliminatòria per 2-1. Al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal s'ha imposat per 5-0 l'Uzbekistan, Anglaterra ha empatat a 0 contra Ghana, Croàcia s'ha imposat per 1-0 al Panamà i Colòmbia ha derrotat la República Democràtica del Congo també per 1-0. I el temps, Sant Joan assolellat amb algun núvol baix al matí al litoral, cel encalitjat i calor intensa al migdia. Entre els 36 i 38 graus i puntualment s'arribarà als 40. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu. Donarem per acabada l'onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, us informa Àlex Bosch.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: I en aquest cas, en emissió conjunta per 3CAT Info i Catalunya Ràdio. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'acorralen. Després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos i del cas Zapatero, Sánchez defensarà la continuïtat de la legislatura i descartarà dimitir. El Partit Popular i també els seus socis parlamentaris li criticaran que així no pot seguir. Madrid, Paula Brujats.
2: Pedro Sánchez arriba al Congrés disposat a resistir, deixarà clar que no hi ha cas de corrupció que el porti a avançar les eleccions.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
2: I caldrà veure com valora la dura condemna qui va ser la seva exmadreta, però la Moncloa descarta que Sánchez hagi de dimitir per aquest cas, ni està justificat ni seria proporcionat, diuen, i recorden que es va actuar fent fora Ábalos des del principi. Però sumar Bildu, Esquerra i Podem li reclamaran avui molta més autocrítica, accions de veritat contra la corrupció i més explicacions d'uns casos judicials que estan enfonsant la legislatura.
4: Yo creo que a estas alturas hablar de transparencia o de palabras contundentes, creo que a todas nos ha quedado muy, muy corto.
5: Hay que tomar medidas y, bueno, y lo que hay que hacer es que haya garantías de no repetición.
6: Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis.
7: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
2: Junts i el PNB, els més crítics amb Sánchez, l'advertiran que la legislatura està morta i el Partit Popular arriba amb tota l'artilleria. La condemna Ábalos, diuen, és només l'aperitiu del que vindrà amb la resta de casos.
8: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
2: Paradoxalment, tampoc serà un ple fàcil per al líder del PP, ja que Vox collarà Feijóo per presentar una moció de censura impossible per ara sense el suport de Junts o el PNB.
0: Gràcies, Paula. I ahir l'expresident socialista Felipe González es va tornar a mostrar partidari d'un avançament electoral. Ho va fer durant un acte a Toledo, acompanyat del president de Castella i la Manxa, Emiliano García Page. González va defensar la sentència contra José Luis Ábalos, Coldo García i Víctor de Aldama i afegeix que l'actual president espanyol té ara dues opcions.
9: Pero hay dos, claro, es dimitir y el otro es convocar elecciones.
10: ¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez?
9: No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya.
0: Un nou cas de corrupció esquitxa al PSOE, en aquest cas a l'Ajuntament de Sòria, a Castella i Lleó. La Guàrdia Civil va registrar ahir durant 12 hores les dependències municipals en el marc d'una investigació per prevaricació, tràfic d'influències i organització criminal. Van detenir almenys 6 persones, entre les quals la regidora de Comerç, Medi Ambient i Turisme del Consistori, Yolanda Santos. Segons l'agència EFE, que cita fons de la investigació, s'analitzen suposades irregularitats en la contractació d'empreses vinculades amb la regidora detinguda. L'Ajuntament ha anunciat en un comunicat que estudiarà si es persona en el cas com a part interessada.
1: 3CAT Info.
0: La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus. El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla de Sant Joan, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Pel que fa als bombers, han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni cap afectació personal destacable. La majoria han sigut per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i també material pirotècnic. I avui, precisament, serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que les autoritats adverteixen que es continuaran registrant temperatures altes. Aquest migdia, els agents rurals tornaran a avaluar el risc d'incendi un cop superada la revetlla de Sant Joan. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures seran encara podran superar, volíem dir, encara el llindar de calor a bona part de la Catalunya central, Ponent i l'Alt i el Baix Empordà. Per això es demana no abaixar la guàrdia. Sergi Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
11: Una insistència, un increment fins i tot d'aquest toc d'alerta, d'aquesta demanda cap a la ciutadania d'extremar la precaució. És cert que hi ha municipis amb un perill molt alt, però tot el conjunt del territori es troba en una situació significativa de risc i, per tant, cal extremar la precaució a tot el territori, a tot el país, a tot Catalunya.
0: Segons les últimes dades, durant el període d'alerta per calor intensa, iniciat divendres passat, Els serveis d'emergències mèdiques han atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, la meitat han requerit el trasllat amb ambulància de la persona afectada a un centre sanitari. I una de les feines que cal afrontar l'endemà de la revetlla és la neteja de les platges, escenari habitual de celebracions. A l'àrea metropolitana de Barcelona, més de 160 treballadors amb maquinària especialitzada recullen des de primera hora els residus i netegen la sorra de les platges després de la revetlla més multitudinària dels últims anys. Un dispositiu especial amb el suport de les policies locals per garantir el bany amb normalitat a partir de les 9. Gavà, David Àngela.
12: Ajuda imprescindible de la policia per desallotjar les platges a partir de les 6 del matí per desplegar les garbelladores, camions compactadors, retroexcavadores, un camió tot terreny amb grua i fins i tot una garbelladora electroimantada per retirar les restes metàl·liques que hagin pogut quedar a la sorra. Daniel Palacios és el cap de servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona.
13: Després de tota la festa, doncs passarem la garbelladora per assegurar-nos dins de lo possible, no?, de que totes les restes metàl·liques que puguin haurà quedat a la platja de les fogueres o del que sigui, doncs puguin ser retirades i retirar un possible risc per a les persones per a la resta de l'any.
12: Palacios reconeix que cada vegada hi ha menys residus a la sorra i que la gent cada vegada és més cívica i fa menys fogueres i més petites, tot i estar prohibides a la platja.
0: I a taula aquest migdia encara hi haurà cuques de Sant Joan. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu igualar les dades de vendes de l'any passat. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és la Tornés de Girona, guanyadora del premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situa en xifres rècord perquè ha doblat els encàrrecs i això els ha obligat a canviar les rutines. Ens ho explicava Josep Maria Tornés, un dels seus propietaris.
14: Quan he fet llistes, ja estem doblant les coques de l'any passat. Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar d'allò, però esclar, els processos... Aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
0: Una coca familiar per a 4 o 6 persones ronda els 20 euros, una mica més cara enguany per la pujada de les matèries primeres.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Poc més de 2 minuts i un quart, creixen les contradiccions entre Washington i Teheran sobre les negociacions nuclears. Els Estats Units asseguren que l'Iran han acceptat inspeccions permanents, tot i que el règim islamista diu que no han assumit cap compromís nou amb l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. Davant d'això, Donald Trump recupera el seu to d'amenaça i adverteix Teheran que cancel·larà la segona fase de les negociacions de pau si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de l'ONU per supervisar les seves instal·lacions nuclears.
15: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancel·lo les reunions ara mateix.
0: Teheran també manté oberta la porta a cobrar taxes pel pas de vaixells per l'estret d'Hormuz, cosa que Trump també nega. De fet, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha arribat als Emirats Àrabs Units en el marc d'una gira pels països del Golf Pèrsic per comprovar que l'Iran permet el trànsit de vaixells per l'estret. En tot cas, aquestes discrepàncies alimenten els dubtes sobre l'abast real dels acords anunciats la setmana passada. I una altra de les amenaces de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran són els enfrontaments entre Israel i el moviment xiïta Hezbollah al Líban. Dues persones van morir ahir per trets israelians, segons les autoritats del país àrab. És el primer incident mortal des de la pausa en els atacs anunciada dissabte. El líder d'Hezbollah, Naim Qassem, ha exigit un calendari de retirada de les tropes israelianes.
16: Ara que tenim un alto el foc, la retirada s'ha de dur a terme segons un calendari. Israel no té cap més opció que retirar-se completament de tot el territori libanès.
0: El màxim dirigent del moviment xiita assegura que coopera al màxim nivell amb l'exèrcit libanès. I per primer cop des que van tornar al poder, els talibans s'han reunit amb la Unió Europea a Brussel·les per discutir com deportar immigrants afganesos cap al seu país. El club comunitari continua sense reconèixer el règim islamista com a govern legítim de l'Afganistan i per això les ONGs pro-drets humans denuncien que la trobada d'ahir els dona legitimitat. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
17: A la reunió hi van assistir funcionaris de la Comissió Europea i de 15 països comunitaris. Brussel·les remarca que són contactes tècnics, però la delegació talibana busca treure'n rèdits. Ha proposat la reobertura dels serveis consulars afganesos a la Unió Europea. El portaveu de la Comissió, Magnus Lamart, evita concretar si han ofert res als talibans.
18: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats del nivell polític.
17: Per a la Unió Europea, la prioritat és deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que amenacin la seguretat, però eviten aclarir si podrien acabar expulsats altres afganesos que no necessàriament hagin comès delictes.
0: I al Perú, la candidata de la dreta, Keiko Fujimori, ja es prepara per ser proclamada presidenta electa després que el recompte ja està pràcticament finalitzat. Té un avantatge de més de 42.000 vots i només en falten 38.000 per escrutar. Tot i això, el seu rival d'esquerres, Roberto Sánchez, rebutja el resultat, denuncia irregularitats en el vot exterior i assegura que no reconeixerà el futur govern. Sánchez parla de frau, reclama aturar el recompte i ha fet una crida a mobilitzar-se al carrer. Des de les institucions electorals es defensa la transparència del procés i es recorda que el recompte està gairebé completat sense incidències irrellevants. També diverses missions d'observació internacional i entitats civils afirmen que no han detectat indicis de manipulació i reclamen esperar la proclamació oficial dels resultats.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: Ens atem aquest dia de Sant Joan i ho fem altre cop amb temperatures que no han baixat gaire durant la nit i matinada. Nit tropical a moltes comarques i algun valor de nit tòrrida fins i tot a la façana litoral. Domini del sol, algun núvol baix matinal al litoral, Costa Brava, sud de la costa central, també algun punt de l'Ebre, cel encalitzat, pols sahariana i calor intensa altre cop al migdia. Avisos de calor cap a les comarques de Ponent amb aquest nivell més alt altre cop, però també s'afegeix l'alt i el baix Empordà. Les temperatures se situaran als valors més alts entre els 36 i els 38 graus i de forma puntual podríem arribar altre cop als 40, però anem baixant una mica el termòmetre. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu i donarem per acabada la onada de calor, però a partir de dijous i encara ben bé fins tot el cap de setmana es mantindrà aquesta calor intensa i sostinguda.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un quart i pràcticament 3 minuts. El govern espanyol invertirà entre aquest any i el que ve 6.000 milions d'euros extres destinats a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica tant dels malalts com dels cuidadors i multiplica per 5 la inversió que s'havia destinat fins ara. Aquest mateix any, la injecció extra que rebran les comunitats autònomes serà de 2.000 milions d'euros. La incògnita ara és com es transformarà aquesta inversió en les prestacions que reben les persones dependents, si ho rebran directament els beneficiaris o es milloraran les condicions laborals del sector. A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més en llista d'espera pendents de la valoració. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.
20: Catalunya debe de aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera que, desde luego, es insoportable en Cataluña.
0: Ramírez també demana millorar els salaris i les condicions laborals dels treballadors d'aquest sector. Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Així ho recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per a ciclistes i motoristes. La nova normativa obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders, és a dir, els repartidors a domicili, l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies, i finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc. I, per tant, serà obligatori sempre. Elma Sáez és portaveu del govern espanyol.
3: Sobre los vehículos de movilidad personal en general, los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y además deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
0: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre vinent. I el govern els proposa activar 4.300 milions d'euros per fer infraestructures de mobilitat la propera dècada. L'objectiu és disposar tant de recursos públics com privats per adaptar-les al creixement de la població i assumir l'increment de costos, segons ha explicat el president Salvador Illa.
21: Resolvem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara acceverem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
0: El govern ha aprovat un programa en què es detallen una seixantena d'actuacions. Algunes obres ja estan en marxa, com la connexió de l'L8 de Ferrocarrils entre Plaça d'Espanya i Gràcia, a Barcelona. També s'inclouen la variant d'Olot o el tramvia de Tarragona, i s'incorporen altres, com la variant de Tàrrega o la nova estació de tren del Pla de Lleida. Les actuacions que rebran més recursos seran les destinades a fer carreteres 2+1, és a dir, de 3 carrils, en una desena de trams de la xarxa viària per millorar la seguretat. S'hi invertiran gairebé 800 milions d'euros en 10 anys.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Pràcticament un quart i mig, el govern assegura que actuarà amb contundència davant dels últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. La titular de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que ja s'ha reunit amb representants dels Mossos i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per aplicar millores de seguretat en els punts més crítics.
22: Millores en termes de càmeres, millores en termes de tancaments, augmentar efectivament i reforçar aquest pla metall que els Mossos d'Esquadra tenen activat, però que hem de reforçar en els punts que hem detectat com a punts on aquests robatoris s'estan concentrant.
0: Aquests últims dies també hi ha hagut reunions amb Renfe, Adif i el secretari d'Estat d'Infraestructures per incrementar els tancats i les càmeres de vigilància. Catalunya concentra la meitat dels robatoris de coure a l'Estat. Aquesta setmana n'hi ha hagut, per exemple, a l'R3, entre la Garriga i Figaró, i a l'R13 i l'R14, que, com a conseqüència dels robatoris, no tindran la circulació del tot normalitzada fins d'aquí a 2 mesos.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Banc d'Espanya creu que les actuals prestacions per desocupació no incentiven a tornar a treballar. L'informe anual de l'entitat certifica que l'índex d'atur es manté molt per sobre del dels països de l'eurozona, tot i el dinamisme de l'economia. En la presentació de l'estudi del Congrés del governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá ha recordat que la cobertura de prestació per desocupació ha pujat fins al 80% i que mai havia estat tan alta.
23: La pregunta que hay que hacerse es... Es decir, en el límite podríamos proteger a todos los parados. Al proteger a todos los parados de cualquier situación, ¿generamos los incentivos suficientes para la activación o no?
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: I abans dels esforços, expliquem que el Museu d'Art Modern de Tarragona celebra el 50è aniversari amb una exposició de fotografies de la col·lecció Fòrum. Es tracta de 120 imatges d'autor captades a partir dels anys 50 del segle XX, repartides per les sales del museu. Aquesta mostra s'anomena Sacsejar la història, transformar la fotografia, i es pot visitar de franc fins al 10 de gener del 2027. Comissariada per Marta Daó, explora la fotografia com a pràctica artística d'autors com Agustí Centelles, Colita, Joan Fontcoberta o Oriol Maspons. La col·lecció va ser creada a la Galeria Fòrum de Tarragona pels galeristes Chantal Grande i David Balcells.
1: Esports.
0: Amb en David Ubach.
24: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga.
4: L'Igualada sí que s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
5: Paiva ja preparat

0: campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen l'eliminatòria per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota el descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
1: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
0: Són declaracions Esport 3. Dijous, quart partit, també a Múrcia.
2: 3CAT Info.
0: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València.
3: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anirem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenien que estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
0: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Del bàsquet passem ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 mundials. D'ell n'ha parlat el seu company, João Félix, en declaracions a DAZN.
4: Con Cristiano siempre se hace ruido, haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido 2.
0: Del Mundial, un apunt encara. I és que el seleccionador francès Didier Deschamps ha hagut de tornar a França per la mort de la seva mare i es perdrà el partit de la tercera jornada contra Noruega. Més futbol, Mundial a banda ara. A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
5: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Mitchell no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip, no? Jo he vist a Mitchell i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
0: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades i ara tindrà com a segon preparador el seu germà Òscar. Relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Aquesta última temporada, Iñaki Peña ha actuat cedit a l'Elx. Recuperem ara el fil poliesportiu.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Amb un minut per endavant, en què destaquem que en MotoGP Marc Márquez ha renovat per 2 anys més fins a finals del 2028 amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
6: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado.
0: En Waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els 2 últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà, on es va formar.
2: 3CAT Info.
0: En bàsquet, el Girona ha incorporat el base escorta polonès de 26 anys, Andrei Pluta, fins al 2028. Pluta arriba procedent del Legia de Varsovia. I a l'NBA, els Milwaukee Bucks han traspassat la seva estrella, el grec Giannis Antetokounmpo, als Miami Heat.
2: 3CAT Info.
7: Són 2:15.

Estem en emissió conjunta a Catalunya Ràdio 3Cat Info. Moment de repassar les més destacades d'aquest matí de Sant Joan. Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per desmarcar-se dels casos judicials que l'envolten a ell i al seu partit i reafirmarà la intenció

0: d'esgotar la legislatura, mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol, malgrat la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els seus aliats esperen escoltar les seves explicacions i el Partit Popular ja dona per fet que no serviran de res. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit, que han generat prop de 2.000 incidències, especialment al Barcelonès i al Vallès Occidental. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb fogueres i petards. I en els pròxims minuts també us explicarem que la Fiscalia considera que el pare del nadó maltractat de 6 setmanes el podria haver matat. El Ministeri Públic creu que el delicte de temptativa d'homicidi és compatible amb les lesions greus de la criatura, que eren de risc vital. Per tot plegat, defensa que el pare ha de continuar en presó provisional, també pel risc de fugida. Els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses de les que els pertocarien. I un supercomputador xinès ha estat reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora cada 6 mesos. Pel que fa als esports, destaquem que l'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins. 29 anys després, els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit que s'ha jugat a La Corunya. I al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. Anglaterra ha empatat a 0 contra Ghana. Croàcia s'ha imposat per 1-0 al Panamà i Colòmbia ha derrotat la República Democràtica del Congo també per 1-0. I el temps, Sant Joan, assolellat, amb algun núvol baix al matí al litoral, cel encalitjat i calor intensa al migdia, entre els 36 i 38 graus, i puntualment s'arribarà als 40 graus. Tarda, amb alguns ruixats al Pirineu, donarem per acabada l'onada de calor, però no pas a la calor intensa i sostinguda. Dos quarts i tres minuts i mig, continuem. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'acorralen. Després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos i del cas Zapatero, Sánchez defensarà la continuïtat de la legislatura i descartarà dimitir. El Partit Popular i també els seus socis parlamentaris li criticaran que així no pot seguir. Madrid, Paula Brujats.
1: Pedro Sánchez arriba al Congrés disposat a resistir, deixarà clar que no hi ha cas de corrupció que el porti a avançar les eleccions.
2: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
1: I caldrà veure com valora la dura condemna qui va ser la seva exmadreta, però la Moncloa descarta que Sánchez hagi de dimitir per aquest cas, ni està justificat ni seria proporcionat, diuen, i recorden que es va actuar fent fora Ábalos des del principi. Però sumar Bildu, Esquerra i Podem li reclamaran avui molta més autocrítica, accions de veritat contra la corrupció i més explicacions d'uns casos judicials que estan enfonsant la legislatura.
3: Yo creo que a estas alturas hablar de transparencia o de palabras contundentes, creo que a todas se nos ha quedado muy, muy corto.
4: Hay que tomar medidas y, bueno, y lo que hay que hacer es que haya garantías de no repetición.
5: Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis.
6: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
1: Junts i el PNB, els més crítics amb Sánchez, l'advertiran que la legislatura està morta i el Partit Popular arriba amb tota l'artilleria. La condemna Ábalos, diuen, és només l'aperitiu del que vindrà amb la resta de casos.
7: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo. ¿Qué de explicaciones?
6: i que dissolva les Cortes.
1: Paradoxalment, tampoc serà un ple fàcil per al líder del PP, ja que Vox collarà Feijó per presentar una moció de censura impossible per ara sense el suport de Junts o el PNB.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero busca la nul·litat del cas Plus Ultra pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge instructor de la causa, José Luis Calama, que requereixi la resolució judicial que va permetre l'anàlisi del disc dur amb les converses privades de WhatsApp que van donar peu a la investigació. Els lletrats de Zapatero argumenten que no han aconseguit localitzar aquesta autorització i que, en cas que no existís, les garanties essencials del procediment s'haurien vist radicalment laminades perquè les actuacions policials s'haurien fet sense els mecanismes legals que exigeix la Constitució. Segons la defensa de l'expresident, en aquest cas caldria excloure les converses del procediment i això podria ser motiu per demanar la nul·litat de les actuacions. I un nou informe de l'OCU, de l'UCO, relaciona el PNB amb el cas Leire Díez. Segons la Guàrdia Civil, el suposat entramat va intermediar amb alts càrrecs dels nacionalistes bascos perquè una metal·lúrgica alavesa aconseguís ajudes públiques per valor de 112 milions d'euros ara fa 5 anys. A canvi, la xarxa hauria rebut almenys 115.000 euros en comissions. La portaveu del PNB al Congrés, Maribel Vaquero, ha defensat la legalitat d'aquestes trobades.
7: Pues es que es lo más habitual, que nos reunamos con el gobierno, que incluso con otros partidos políticos, con estas empresas, para ver cómo podemos garantizar su viabilidad. Y además es que lo hacemos público y no sé dónde se quiere buscar esta controversia.
0: La investigació forma part d'una peça separada del cas Leire, en què l'Audiència Nacional investiga una possible guerra bruta contra causes judicials a l'entorn del PSOE.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: 2:15, en emissió conjunta a 3Cat Info i també a Catalunya Ràdio. La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus. El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla de Sant Joan, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Pel que fa als bombers, han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni tampoc cap afectació personal destacable. La majoria per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i també material pirotècnic. I avui serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que les autoritats ja adverteixen que es continuaran registrant temperatures altes. Aquest migdia, els agents rurals tornaran a avaluar precisament el risc d'incendi un cop superada la revetlla de Sant Joan. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures seran encara molt elevades i a bona part de Catalunya, de la Catalunya central, de Ponent i també a l'Alt i al Baix Empordà. Per això es demana no abaixar la guàrdia. Sergi Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
9: Una insistència, un increment fins i tot d'aquest toc d'alerta, d'aquesta demanda cap a la ciutadania d'extremar la precaució. És cert que hi ha municipis amb un perill molt alt, però tot el conjunt del territori es troba en una situació significativa de risc i, per tant, cal extremar la precaució a tot el territori, a tot el país, a tot Catalunya.
0: Segons les últimes dades, durant el període d'alerta per calor intensa, iniciat divendres passat, els serveis d'emergències mèdiques han atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, la meitat han requerit el trasllat amb ambulància de la persona afectada a un centre sanitari. I França va viure ahir el dia més calorós des del 1947, que és quan van començar els registres. La temperatura mitjana al país va fregar els 30 graus i en alguns punts es van arribar als 43 graus de màxima. L'onada de calor s'allargarà a França fins demà dijous i només començarà a refrescar una mica pel vessant atlàntic a partir de divendres. Segons dades oficials, des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones, sobretot joves.
8: Catalunya al dia. t'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Vladimir Putin diu que Rússia està oberta a negociacions de pau amb Ucraïna. Això la mateixa manera que diversos atacs ucraïnesos han malmès seriosament les instal·lacions energètiques russes i han aguditzat la seva crisi de carburants. El president rus ho ha dit durant una reunió amb el seu govern.
10: Rússia està preparada per a negociacions de pau amb Ucraïna sobre la base dels acords d'Istanbul, que us recordo van ser rubricats per la delegació ucraïnesa en aquell moment. Això vol dir que els convenia. No veig cap motiu perquè ens apartem d'aquests acords.
0: Les negociacions de pau entre Rússia i Ucraïna es van obrir a Istanbul, a Turquia, un mes després de la invasió russa, fa 4 anys, i s'han reprès de forma intermitent posteriorment, sense cap acord sòlid més enllà de l'intercanvi de presoners de guerra entre els dos països. I a Colòmbia ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials, que encara es pot allargar una setmana. En el recompte ràpid, el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, hauria superat per la mínima el candidat de l'esquerra, Ivan Cepeda. Bogotà, Joan Biosca.
11: El procés d'escrutini real dels vots ha començat aquí a Colòmbia. Els resultats de diumenge a la nit, que van situar com a guanyador de les presidencials colombianes el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es van basar en un recompte ràpid de les paperetes actes i també meses electorals. Colòmbia històricament s'ha basat en aquest recompte ràpid, que es considera altament fiable per proclamar guanyador les urnes. Però el problema en aquests comicis presidencials està en que mai hi havia hagut una diferència de vots tan estreta entre els dos candidats, uns 250.000 vots, cosa que obliga a esperar per proclamar guanyador al recompte final. Això podria trigar encara una setmana aproximadament, explicava el president del Consell Nacional Electoral de Colòmbia, Cristian Quirós, que posava l'exemple de la fiabilitat del recompte ràpid en la primera volta.
12: Y el porcentaje entre el preconteo que ustedes escucharon en mesa y el escrutinio nacional fue por debajo de cero. Nuestro proceso electoral y nuestra institución de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral da tantas garantías a los dos candidatos que las personas pueden estar tranquilas.
11: Aquestes eleccions han estat vigilades per 16.000 observadors, 1.200 internacionals, entre ells els de la Unió Europea, missió encapçalada pel vicepresident del Parlament Europeu, Esteban González Pons. El candidat de l'esquerra, Ivan Cepeda, és qui més reclamacions i impugnacions ha presentat amb l'objectiu de retallar distàncies amb el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella.
8: 3Cat Info.
0: I abans de la previsió del temps, us expliquem que el Festival Afònica de Banyoles arrenca avui amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora de l'Estany. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais per on desfilaran grups i artistes com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic i el Petit de Calaril. Girona, Maria Rovira.
13: Hola!
14: Durant 4 dies, el festival convertirà Banyoles en un circuit per diversos escenaris amb una programació que combina figures reconegudes amb propostes emergents. S'obre aquest vespre amb un esperat concert de Kiko Veneno, segons ens explicava Francesc Viladiu, director artístic de La Fònica.
15: La Fònica inicia aquesta 22a edició a Banyoles amb Kiko Veneno, un dels referents de la música a l'estat espanyol, i que en aquest cas ens venia molt de gust a reivindicar després de quasi 50 anys de trajectòria musical, un artista doncs, que portem molt de temps darrere seu i que finalment doncs, hem pogut aconseguir que aquest any doncs, estigui present en un espai tan emblemàtic com és el Club Natació Banyoles al costat de l'Estany de Banyoles.
14: El festival recupera precisament aquest any un dels escenaris emblemàtics.
15: Recuperem un dels escenaris com és la Tirona, aquesta barca que dona voltes a l'Estany i que en aquest cas doncs, tindrem dues actuacions amb dues sessions cadascuna de Raquel Lua i de Quim Carandell.
14: La Fònica es manté fidel a la seva obertura d'estils i propostes que van des de la música a capella, al pop rock, passant per la música d'arrel, a través de la veu com a element vertebrador.
15: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, la de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Aranà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Eivissa.
14: Una de les propostes especials serà també ressons en dels cants obscurs de cor de teatre, el claustre del monestir, inspirada en l'escultura L'ombra de Joan Crous. També hi haurà, segons Francesc Viladiu, un espai per la música d'arrel en zones com Galícia.
15: Ens venia molt de gust tenir aquestes dues propostes ben diferenciades, la de Camaño e Mixeiras amb caràcter molt més tradicional de cançó, i després les Filles de Cassandra, un grup doncs, que ara mateix a Galícia doncs, és tot un referent i en aquest cas sí que combina molt més la música electrònica.
13: En totes les coses.
14: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Cal Eril a l'escenari de la Muralla.
8: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: Encetem aquest dia de Sant Joan i ho fem altre cop amb temperatures que no han baixat gaire durant la nit i matinada. Nit tropical a moltes comarques i algun valor de nit tòrrida fins i tot a la façana litoral. Domini del sol, algun núvol baix matinal al litoral, Costa Brava, sud de la costa central, també algun punt de l'Ebre, cel encalitzat, pols sahariana i calor intensa altre cop al migdia. Avisos de calor cap a les comarques de Ponent amb aquest nivell més alt altre cop, però també s'afegeix l'alt i el baix Empordà. Les temperatures se situaran als valors més alts entre els 36 i els 38 graus i de forma puntual podríem arribar altre cop als 40, però anem baixant una mica el termòmetre. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu i donarem per acabada la onada de calor, però a partir de dijous i encara ben bé fins tot el cap de setmana es mantindrà aquesta calor intensa i sostinguda.
8: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: 3:15, en emissió conjunta, 3cat Info i Catalunya Ràdio. La Fiscalia creu que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona hauria intentat matar el seu fill perquè les lesions que tenia eren d'un risc vital. Segons el Ministeri Públic, els indicis contra l'home s'han reforçat encara més i per això considera que l'acusat ha de continuar en presó provisional sense fiança, també pel risc de fuga. De fet, aquest dilluns, el jutge ja va ratificar la presó per a l'acusat. A l'home el van detenir el mes de març, juntament amb la mare de la criatura, que ara està en llibertat i ha sol·licitat tornar a declarar davant del jutge. Els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses de les que els pertocarien. Segons l'expert en seguretat aquàtica, Ramsès Martí, els estàndards professionals indiquen que un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts. Una referència que, segons Martí, queda lluny de la realitat en moltes platges catalanes.
17: Quan tu veus un socorrista vigilant que necessita uns binocles per vigilar aquí alguna cosa falla, per tant, ja t'ho estem dient, els socorristes ja d'inici vigilant fins i tot situacions que poden ser superiors als camps de futbol. Estem parlant de 80.000 metres quadrats. Això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegaments que serien detectats si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
0: Martí també assenyala la desprotecció que pateixen molts socorristes en el seu lloc de feina pel que fa a l'exposició dels rajos solars.
17: La primera, doncs, malaltia que té un socorrista aquàtic és el càncer de pell. I ens trobem socorristes que estan vigilant encara amb samarretes o amb roba que no proporciona fotoprotecció i des d'espais que no estan protegits. Veig vigilants de zones de pàrquing més ben protegits contra la radiació solar que els socorristes.
0: Per tot plegat, el col·lectiu s'està plantejant una nova jornada de protestes que podrien acabar en una vaga al sector. Nacho Ibáñez és el portaveu de la plataforma sindical SOS Socorristes.
18: Estamos haciendo asambleas y como sector no descartamos tomar nuevas medidas reivindicativas, sean manifestaciones o sea incluso, y está planteado, una huelga general del todo el socorrismo en el litoral catalán.
0: Des de l'inici de la temporada de bany, el 15 de juny, han mort 4 persones ofegades a les platges catalanes, 3 menors a Tarragona i un a Barcelona.
19: No se trata de buscar culpables, no se trata de buscar inocentes, sino siempre hay tres pérdidas en las cuales hay que intentar que esto no vuelva a pasar.
0: Precisament la platja de la Rabassada de Tarragona va acollir ahir un homenatge als tres menors que van morir ofegats la setmana passada. Una trentena de motos aquàtiques van portar una corona de flors fins a la sorra de la platja per recordar els tres nens. Tarragona, Ricard Buigas.
20: L'acte ha reunit familiars i amics de les víctimes i membres del Tarraco Sea Club i d'altres entitats del sector marítim. El president d'aquesta entitat dedicada al sector de la seguretat al mar, Mohamed Bouzef Dawen, ha explicat que han volgut expressar el suport a les famílies amb una ofrena floral.
21: Molts són pares i ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat, perquè pot ser el meu fill, pot ser el fill de la meva germana, pot ser qualsevol. I hem volgut donar-los una mica d'homenatge i de suport a les famílies i, bueno, d'alguna manera, pues, ajudar-los una mica.
20: Una trentena de motos aquàtiques han arribat a la platja de la Rabassada portant una corona de flors. Un grup de nens i nenes l'han agafat, han creuat la sorra i l'han deixat a tocar del passeig acompanyats dels familiars. Quan el grup ha passat per davant de l'equipament que la Creu Roja té a la platja, una de les familiars ha criticat l'actuació dels equips de rescat. Hi ha familiars que asseguren que els nens no es van tirar des de les roques, apunten que eren a la platja i van ser arrossegats fins a les roques pel corrent marítim. Aquest homenatge s'afegeix al que ja han fet altres entitats de la ciutat, com el Club Deportiu La Floresta, on jugava un dels nens ofegats divendres.
0: I la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell denuncia per delicte d'odi el porter del Centre d'Esport Sabadell, Diego Fuoli, per haver incitat els aficionats a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del balcó de l'Ajuntament. Els fets van passar dissabte passat durant la celebració de l'ascens de l'equip a segona divisió. L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar a Fuoli persona no grata i ha demanat al club sabadellenc que li obri un expedient disciplinari que sigui contundent. Des de l'entitat veïnal consideren que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults i crispació i perquè s'hi degradi el respecte democràtic. Mentre el futbolista va fer un comunicat tebi demanant perdó, el club va lamentar i rebutjar públicament els fets i va assegurar que no representen els valors ni l'esperit del Centre d'Esports Sabadell. I un supercomputador xinès, reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora semestralment. El computador porta per nom Langshine i ha destronat el Capitan dels Estats Units, construït en una col·laboració entre Hewlett Packard i el fabricant de processadors AMD. Per establir aquesta classificació, els responsables d'un web especialitzat sotmeten els ordinadors a una prova que consisteix a resoldre un seguit d'equacions. Hi ha un altre llistat en què es valora el supercomputador també a partir del seu consum energètic i aquest l'encapçala un ordinador instal·lat a la Universitat de Tolosa, al Llenguadoc.
8: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El projecte Òpera del Liceu i del Museu del Disseny arriba a la cinquena edició amb l'estrena de tres microòperes de nova creació a la Fabra i Coats del 2 al 5 de juliol dins de la programació del Festival Grec. Les òperes breus aposten per formats innovadors, disciplines diverses i risc creatiu. I enguany compten amb llibrets de Paul Wask, Alicia Koff i Pablo Macho Otero. Víctor García Gomà és el director artístic del Liceu.
22: Assumint aquesta nova funció d'incubadora, de centre de risc i de recerca artística i el futur de l'òpera, d'alguna manera, depèn de crear les formes operístiques que encara no existeixen. Per tant, aquest és el camí.
0: Les tres peces són Jo Núvol, amb tocs de ciència-ficció, La vida por los cuernos, que barreja òpera i flamenc, i L'opereta, una reflexió sobre la vida i la mort a partir d'un accident de cotxe contra un casal de barri.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Poc més de 5 minuts i l'hora en punt.
8: Esports.
0: Amb en David Ubach.
23: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
24: Paiva ja preparat. L'estic carregat del portuguès. el seu llançament, atura Arnau Martínez, l'Igualada és campió, campió de Lliga.
23: Així es vivia a la transmissió d'Esport 3 aquest títol dels igualadins que han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'argentí dels Arlequinats, Matías Pascual, amb prou feina se'n sabia venir en declaracions a Ràdio Igualada.
2: Okay, Liga, con grandes equipos en el Igualada, con gente muy joven, con una afición increíble, y la verdad que esto es para todos ellos.
23: L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador, mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta eliminatòria final. Per contra, en canvi, el Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia al tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominant la sèrie per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota al descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
3: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
23: Són declaracions de Sergio González a Esport 3. Dijous, quart partit també a Múrcia.
8: 3CAT Info.
23: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, que va ser el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València. Sentim aquestes declaracions de Parra.
4: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anirem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenen que estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
23: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Del bàsquet passem ara al futbol.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. D'ell n'ha parlat el seu company Joao Félix en declaracions a The Zone.
5: Con Cristiano siempre se hace ruido, haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido dos.
23: Més futbol mundial a banda, encara.
8: 3CAT Info.
23: A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
6: Tenir control, per suposat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Mitchell no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip, no? Jo he vist a Mitchell i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
23: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades. I relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Recuperem el fil poliesportiu ara. En MotoGP, Marc Márquez ha renovat per 2 anys més, fins a finals del 2028, amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
25: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar, me siento con ganas, motivado.
23: En waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els dos últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al club ballesà on es va formar.
8: 3CAT Info.
23: I afegirem encara que en hoquei patins el noi ha fitxat Josep Maria Virgili per reforçar la porteria. El porter reusenc, de 21 anys, va començar a la base del Reus Deportiu i arriba procedent del Calafell.
8: Trescat Info.

0: Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per desmarcar-se dels casos judicials que l'envolten a ell i al seu partit i reafirmarà la intenció d'esgotar la legislatura. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol malgrat la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els seus aliats esperen escoltar les seves explicacions i el Partit Popular ja dona per fet que no serviran de res. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit, que han generat prop de 2.000 incidències, especialment al Barcelonès i al Vallès Occidental. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb les fogueres i els petards. Avui és l'últim dia de l'onada de calor que ens ha afectat des del cap de setmana. Tot i això, les autoritats demanen no abaixar la guàrdia perquè les temperatures continuaran sent altes i es manté el risc d'incendis. Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El règim islamista nega que hagi acceptat inspeccions permanents i no tanca la porta a cobrar una taxa als vaixells que vulguin travessar l'estret d'Hormuz, malgrat que els Estats Units sempre han dit que seria gratis. La conservadora Keiko Fujimori acaricia la presidència del Perú. Amb l'escrutini pràcticament acabat, ja té més vots d'avantatge que els que queden per recomptar. El candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, denuncia un suposat frau en el vot exterior, demana anul·lar-ne el resultat i adverteix que no reconeixerà un govern liderat per Fujimori. El govern espanyol aprova una inversió històrica per a la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors. Kiko Veneno serà l'encarregat avui d'inaugurar el Festival Afònica de Banyoles. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, incloent-hi un escenari a la vora de l'Estany, per on desfilaran grups i artistes com Alosa o El Petit de Calaril.
1: Esports.
0: L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins 29 anys després. Els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final, jugat a la Corunya. El Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia, el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara domina l'eliminatòria per 2-1. Al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal s'ha imposat per 5-0 l'Uzbekistan. Anglaterra ha empatat a 0 contra Ghana. Croàcia s'ha imposat per 1-0 al Panamà. I Colòmbia ha derrotat la República Democràtica del Congo també per 1-0. I el temps, Sant Joan assolellat amb algun núvol baix al matí al litoral, cel encalitjat i calor intensa al migdia, entre els 36 i 38 graus i puntualment s'arribarà als 40. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu. Donarem per acabada l'onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, us informa Àlex Bosch.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: I en aquest cas, en emissió conjunta per 3CAT Info i Catalunya Ràdio. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'acorralen. Després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos i del cas Zapatero, Sánchez defensarà la continuïtat de la legislatura i descartarà dimitir. El Partit Popular i també els seus socis parlamentaris li criticaran que així no pot seguir. Madrid, Paula Brujats.
2: Pedro Sánchez arriba al Congrés disposat a resistir, deixarà clar que no hi ha cas de corrupció que el porti a avançar les eleccions.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
2: I caldrà veure com valora la dura condemna qui va ser la seva exmadreta, però la Moncloa descarta que Sánchez hagi de dimitir per aquest cas, ni està justificat ni seria proporcionat, diuen, i recorden que es va actuar fent fora Ábalos des del principi. Però sumar Bildu, Esquerra i Podem li reclamaran avui molta més autocrítica, accions de veritat contra la corrupció i més explicacions d'uns casos judicials que estan enfonsant la legislatura.
4: Yo creo que a estas alturas hablar de transparencia o de palabras contundentes, creo que a todas se nos ha quedado muy, muy corto.
5: Hay que tomar medidas y, bueno, y lo que hay que hacer es que haya garantías de no repetición.
6: Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis.
7: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
2: Junts i el PNB, els més crítics amb Sánchez, l'advertiran que la legislatura està morta i el Partit Popular arriba amb tota l'artilleria. La condemna a Ábalos, diuen, és només l'aperitiu del que vindrà amb la resta de casos.
8: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
2: Paradoxalment, tampoc serà un ple fàcil per al líder del PP, ja que Vox collarà Feijóo per presentar una moció de censura impossible per ara sense el suport de Junts o el PNB.
0: Gràcies, Paula. I ahir l'expresident socialista Felipe González es va tornar a mostrar partidari d'un avançament electoral. Ho va fer durant un acte a Toledo, acompanyat del president de Castella i la Manxa, Emiliano García Page. González va defensar la sentència contra José Luis Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama i afegeix que l'actual president espanyol té ara dues opcions.
9: Pero hay dos, claro, puede dimitir y el otro es convocar elecciones.
10: ¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez?
9: No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya.
0: Un nou cas de corrupció esquitxa al PSOE, en aquest cas a l'Ajuntament de Sòria, a Castella i Lleó. La Guàrdia Civil va registrar ahir durant 12 hores les dependències municipals en el marc d'una investigació per prevaricació, tràfic d'influències i organització criminal. Van detenir almenys 6 persones, entre les quals la regidora de Comerç, Medi Ambient i Turisme del Consistori, Yolanda Santos. Segons l'agència EFE, que cita fons de la investigació, s'analitzen suposades irregularitats en la contractació d'empreses vinculades amb la regidora detinguda. L'Ajuntament ha anunciat en un comunicat que estudiarà si es persona en el cas com a part interessada.
1: 3CAT Info.
0: La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus. El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla de Sant Joan, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Pel que fa als bombers, han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni cap afectació personal destacable. La majoria han sigut per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i també material pirotècnic. I avui, precisament, serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que les autoritats adverteixen que es continuaran registrant temperatures altes. Aquest migdia, els agents rurals tornaran a avaluar el risc d'incendi un cop superada la revetlla de Sant Joan. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures seran encara podran superar, volíem dir, encara el llindar de calor a bona part de la Catalunya central, Ponent i l'Alt i el Baix Empordà. Per això es demana no abaixar la guàrdia. Sergi Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
11: Insistència, un increment fins i tot d'aquest toc d'alerta, d'aquesta demanda cap a la ciutadania d'extremar la precaució. És cert que hi ha municipis amb un perill molt alt, però tot el conjunt del territori es troba en una situació significativa de risc i, per tant, cal extremar la precaució a tot el territori, a tot el país, a tot Catalunya.
0: Segons les últimes dades, durant el període d'alerta per calor intensa, iniciat divendres passat, Els serveis d'emergències mèdiques han atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, la meitat han requerit el trasllat amb ambulància de la persona afectada a un centre sanitari. I una de les feines que cal afrontar l'endemà de la revetlla és la neteja de les platges, escenari habitual de celebracions. A l'àrea metropolitana de Barcelona, més de 160 treballadors amb maquinària especialitzada recullen des de primera hora els residus i netegen la sorra de les platges després de la revetlla més multitudinària dels últims anys. Un dispositiu especial amb el suport de les policies locals per garantir el bany amb normalitat a partir de les 9. Gavà, David Àngela.
12: Ajuda imprescindible de la policia per desallotjar les platges a partir de les 6 del matí per desplegar les garbelladores, camions compactadors, retroexcavadores, un camió tot terreny amb grua i fins i tot una garbelladora electroimantada per retirar les restes metàl·liques que hagin pogut quedar a la sorra. Daniel Palacios és el cap de servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona.
13: Després de tota la festa, doncs passarem la garbelladora per assegurar-nos dins de lo possible, no?, de que totes les restes metàl·liques que puguin haurà quedat a la platja de les fogueres o del que sigui, doncs puguin ser retirades i retirar un possible risc per a les persones per a la resta de l'any.
12: Palacios reconeix que cada vegada hi ha menys residus a la sorra i que la gent cada vegada és més cívica i fa menys fogueres i més petites, tot i estar prohibides a la platja.
0: I a taula aquest migdia encara hi haurà cuques de Sant Joan. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu igualar les dades de vendes de l'any passat. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és la Tornés de Girona, guanyadora del premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situa en xifres rècord perquè ha doblat els encàrrecs i això els ha obligat a canviar les rutines. Ens ho explicava Josep Maria Tornés, un dels seus propietaris.
14: Quan he fet llistes, ja estem doblant les coques de l'any passat. Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar d'allò, però és clar, els processos... Aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
0: Una coca familiar per a 4 o 6 persones ronda els 20 euros, una mica més cara enguany per la pujada de les matèries primeres.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Poc més de 2 minuts i un quart, creixen les contradiccions entre Washington i Teheran sobre les negociacions nuclears. Els Estats Units asseguren que l'Iran han acceptat inspeccions permanents, tot i que el règim islamista diu que no han assumit cap compromís nou amb l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. Davant d'això, Donald Trump recupera el seu to d'amenaça i adverteix Teheran que cancel·larà la segona fase de les negociacions de pau si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de l'ONU per supervisar les seves instal·lacions nuclears.
15: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancel·lo les reunions ara mateix.
0: Teheran també manté oberta la porta a cobrar taxes pel pas de vaixells per l'estret d'Hormuz, cosa que Trump també nega. De fet, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha arribat als Emirats Àrabs Units en el marc d'una gira pels països del Golf Pèrsic per comprovar que l'Iran permet el trànsit de vaixells per l'estret. En tot cas, aquestes discrepàncies alimenten els dubtes sobre l'abast real dels acords anunciats la setmana passada. I una altra de les amenaces de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran són els enfrontaments entre Israel i el moviment xiïta Hezbollah al Líban. Dues persones van morir ahir per trets israelians, segons les autoritats del país àrab. És el primer incident mortal des de la pausa en els atacs anunciada dissabte. El líder d'Hezbollah, Naim Qassem, ha exigit un calendari de retirada de les tropes israelianes.
16: Ara que tenim un alto el foc, la retirada s'ha de dur a terme segons un calendari. Israel no té cap més opció que retirar-se completament de tot el territori libanès.
0: El màxim dirigent del moviment xiïta assegura que coopera al màxim nivell amb l'exèrcit libanès. I per primer cop des que van tornar al poder, els talibans s'han reunit amb la Unió Europea a Brussel·les per discutir com deportar immigrants afganesos cap al seu país. El club comunitari continua sense reconèixer el règim islamista com a govern legítim de l'Afganistan i per això les ONGs pro drets humans denuncien que la trobada d'ahir els dona legitimitat. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
17: A la reunió hi van assistir funcionaris de la Comissió Europea i de 15 països comunitaris. Brussel·les remarca que són contactes tècnics, però la delegació talibana busca treure'n rèdits. Ha proposat la reobertura dels serveis consulars afganesos a la Unió Europea. El portaveu de la Comissió, Magnus Lamart, evita concretar si han ofert res als talibans.
18: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats del nivell polític.
17: Per a la Unió Europea, la prioritat és deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que amenacin la seguretat, però eviten aclarir si podrien acabar expulsats altres afganesos que no necessàriament hagin comès delictes.
0: I al Perú, la candidata de la dreta, Keiko Fujimori, ja es prepara per ser proclamada presidenta electa després que el recompte ja està pràcticament finalitzat. Té un avantatge de més de 42.000 vots i només en falten 38.000 per escrutar. Tot i això, el seu rival d'esquerres, Roberto Sánchez, rebutja el resultat, denuncia irregularitats en el vot exterior i assegura que no reconeixerà el futur govern. Sánchez parla de frau, reclama aturar el recompte i ha fet una crida a mobilitzar-se al carrer. Des de les institucions electorals es defensa la transparència del procés i es recorda que el recompte està gairebé completat sense incidències rellevants. També diverses missions d'observació internacional i entitats civils afirmen que no han detectat indicis de manipulació i reclamen esperar la proclamació oficial dels resultats.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: Encetem aquest dia de Sant Joan i ho fem altre cop amb temperatures que no han baixat gaire durant la nit i matinada. Nit tropical a moltes comarques i algun valor de nit tòrrida fins i tot a la façana litoral. Domini del sol, algun núvol baix matinal al litoral, Costa Brava, sud de la costa central, també algun punt de l'Ebre, cel encalitzat, pols sahariana i calor intensa altre cop al migdia. Avisos de calor cap a les comarques de Ponent amb aquest nivell més alt altre cop, però també s'afegeix l'alt i el baix Empordà. Les temperatures se situaran als valors més alts entre els 36 i els 38 graus i de forma puntual podríem arribar altre cop als 40, però anem baixant una mica el termòmetre. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu i donarem per acabada l'onada de calor, però a partir de dijous i encara ben bé fins tot el cap de setmana es mantindrà aquesta calor intensa i sostinguda.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un quart i pràcticament 3 minuts. El govern espanyol invertirà entre aquest any i el que ve 6.000 milions d'euros extres destinats a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica tant dels malalts com dels cuidadors i multiplica per 5 la inversió que s'havia destinat fins ara. Aquest mateix any, la injecció extra que rebran les comunitats autònomes serà de 2.000 milions d'euros. La incògnita ara és com es transformarà aquesta inversió en les prestacions que reben les persones dependents, si ho rebran directament els beneficiaris o es milloraran les condicions laborals del sector. A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més en llista d'espera pendents de la valoració. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.
20: Catalunya debe de aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera que, desde luego, es insoportable en Cataluña.
0: Ramírez també demana millorar els salaris i les condicions laborals dels treballadors d'aquest sector. Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Així ho recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per a ciclistes i motoristes. La nova normativa obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders, és a dir, els repartidors a domicili, l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies, i finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc. I, per tant, serà obligatori sempre. Elma Sáez és portaveu del govern espanyol.
3: Sobre los vehículos de movilidad personal en general, los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y además deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
0: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre vinent. I el govern els proposa activar 4.300 milions d'euros per fer infraestructures de mobilitat la propera dècada. L'objectiu és disposar tant de recursos públics com privats per adaptar-les al creixement de la població i assumir l'increment de costos, segons ha explicat el president Salvador Illa.
21: Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara acceverem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
0: El govern ha aprovat un programa en què es detallen una seixantena d'actuacions. Algunes obres ja estan en marxa, com la connexió de l'L8 de Ferrocarrils entre Plaça d'Espanya i Gràcia, a Barcelona. També s'inclouen la variant d'Olot o el tramvia de Tarragona. I s'incorporen altres, com la variant de Tàrrega o la nova estació de tren del Pla de Lleida. Les actuacions que rebran més recursos seran les destinades a fer carreteres 2+1, és a dir, de 3 carrils, en una desena de trams de la xarxa viària per millorar la seguretat. S'hi invertiran gairebé 800 milions d'euros en 10 anys.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Pràcticament un quart i mig, el govern assegura que actuarà amb contundència davant dels últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. La titular de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que ja s'ha reunit amb representants dels Mossos i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per aplicar millores de seguretat en els punts més crítics.
22: Millores en termes de càmeres, millores en termes de tancaments, augmentar efectivament i reforçar aquest pla metall que els Mossos d'Esquadra tenen activat, però que hem de reforçar en els punts que hem detectat com a punts on aquests robatoris s'estan concentrant.
0: Aquests últims dies també hi ha hagut reunions amb Renfe, Adif i el secretari d'Estat d'Infraestructures per incrementar els tancats i les càmeres de vigilància. Catalunya concentra la meitat dels robatoris de coure a l'Estat. Aquesta setmana n'hi ha hagut, per exemple, a l'R3, entre la Garriga i Figaró, i a l'R13 i l'R14, que, com a conseqüència dels robatoris, no tindran la circulació del tot normalitzada fins d'aquí a 2 mesos.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Banc d'Espanya creu que les actuals prestacions per desocupació no incentiven a tornar a treballar. L'informe anual de l'entitat certifica que l'índex d'atur es manté molt per sobre del dels països de l'eurozona, tot i el dinamisme de l'economia. En la presentació de l'estudi del Congrés del governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, ha recordat que la cobertura de prestació per desocupació ha pujat fins al 80% i que mai havia estat tan alta.
23: La pregunta que hay que hacerse es... Es decir, en el límite podríamos proteger a todos los parados. Al proteger a todos los parados de cualquier situación, ¿generamos los incentivos suficientes para la activación o no?
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: I abans dels esforços, expliquem que el Museu d'Art Modern de Tarragona celebra el 50è aniversari amb una exposició de fotografies de la col·lecció Fòrum. Es tracta de 120 imatges d'autor captades a partir dels anys 50 del segle XX, repartides per les sales del museu. Aquesta mostra s'anomena Sacsejar la història, transformar la fotografia, i es pot visitar de franc fins al 10 de gener del 2027. Comissariada per Marta Daó, explora la fotografia com a pràctica artística d'autors com Agustí Centelles, Colita, Joan Fontcoberta o Oriol Maspons. La col·lecció va ser creada a la Galeria Fòrum de Tarragona pels galeristes Chantal Grande i David Balcells.
1: Esports.
0: Amb en David Ubach.
24: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga.
4: L'Igualada sí que s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
5: Pai va ja preparat. L'estic carregat del portuguès. El seu llançament, atura Arnau Martínez. L'Igualada és campió! Campió de Lliga!
4: És la narració que en feia Esport 3 d'aquest triomf de l'Igualada. Han superat Liceo la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final, jugat a La Corunya després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta final. Per contra, el Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 la

0: Full.
1: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València.
2: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenim que estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
1: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Del bàsquet passem ara al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. D'ell n'ha parlat el seu company, João Félix, en declaracions a DAZN.
4: Con Cristiano siempre se hace ruido. Haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido 2.
1: Del Mundial, un apunt encara. I és que el seleccionador francès, Didier Deschamps, ha hagut de tornar a França per la mort de la seva mare i es perdrà el partit de la tercera jornada contra Noruega. Més futbol, Mundial a banda ara. A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
5: Tenir control, per suposat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Michel no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip, no? Jo he vist a Michel i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
1: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades i ara tindrà com a segon preparador el seu germà Òscar. Relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Aquesta última temporada, Iñaki Peña ha actuat cedit a l'Elx. Recuperem ara el fil poliesportiu.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: Amb un minut per endavant, en què destaquem que en MotoGP Marc Márquez ha renovat per 2 anys més fins a finals del 2028 amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
6: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado.
1: En waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els dos últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà, on es va formar.
3: 3CAT Info.
1: En bàsquet, el Girona ha incorporat el base escorta polonès de 26 anys, Andrei Pluta, fins al 2028. Pluta arriba procedent de l'Legia de Varsovia. I a l'NBA, els Milwaukee Bucks han traspassat la seva estrella, el grec Giannis Antetokounmpo, als Miami Heat.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X. Són 2:15.

Estem en emissió conjunta a Catalunya Ràdio 3Cat Info. Moment de repassar les més destacades d'aquest matí de Sant Joan. Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per desmarcar-se dels casos judicials que l'envolten a ell i al seu partit i reafirmarà la intenció d'esgotar la legislatura. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol, malgrat la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els seus aliats esperen escoltar les seves explicacions i el Partit Popular ja dona per fet que no serviran de res. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit, que han generat prop de 2.000 incidències, especialment al Barcelonès i al Vallès Occidental. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades

0: amb foguetes i petards. I en els pròxims minuts també us explicarem que la Fiscalia considera que el pare del nadó maltractat de 6 setmanes el podria haver matat. El Ministeri Públic creu que el delicte de temptativa d'homicidi és compatible amb les lesions greus de la criatura, que eren de risc vital. Per tot plegat, defensa que el pare ha de continuar en presó provisional, també pel risc de fugida. Els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses de les que els pertocarien. I un supercomputador xinès ha estat reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora cada 6 mesos. Pel que fa als esports, destaquem que l'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins. 29 anys després, els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit que s'ha jugat a La Corunya. I al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. Anglaterra ha empatat a 0 contra Ghana. Croàcia s'ha imposat per 1-0 al Panamà i Colòmbia ha derrotat la República Democràtica del Congo també per 1-0. I el temps, Sant Joan, assolellat, amb algun núvol baix al matí al litoral, cel encalitjat i calor intensa al migdia, entre els 36 i 38 graus, i puntualment s'arribarà als 40 graus. Tarda, amb alguns ruixats al Pirineu, donarem per acabada l'onada de calor, però no pas a la calor intensa i sostinguda. Dos quarts i tres minuts i mig, continuem. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'acorralen. Després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos i del cas Zapatero, Sánchez defensarà la continuïtat de la legislatura i descartarà dimitir. El Partit Popular i també els seus socis parlamentaris li criticaran que així no pot seguir. Madrid, Paula Brujats.
1: Pedro Sánchez arriba al Congrés disposat a resistir. Deixarà clar que no hi ha cas de corrupció que el porti a avançar les eleccions.
2: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
1: I caldrà veure com valora la dura condemna qui va ser la seva exmadreta, però la Moncloa descarta que Sánchez hagi de dimitir per aquest cas, ni està justificat ni seria proporcionat, diuen, i recorden que es va actuar fent fora Ábalos des del principi. Però sumar Bildu, Esquerra i Podem li reclamaran avui molta més autocrítica, accions de veritat contra la corrupció i més explicacions d'uns casos judicials que estan enfonsant la legislatura.
3: Yo creo que a estas alturas hablar de transparencia o de palabras contundentes, creo que a todas se nos ha quedado muy, muy corto.
4: Hay que tomar medidas y, bueno, y lo que hay que hacer es que haya garanties de no repetición.
5: Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis.
6: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
1: Junts i el PNB, els més crítics amb Sánchez, l'advertiran que la legislatura està morta i el Partit Popular arriba amb tota l'artilleria. La condemna Ábalos, diuen, és només l'aperitiu del que vindrà amb la resta de casos.
7: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
1: Paradoxalment, tampoc serà un ple fàcil per al líder del PP, ja que Vox collarà Feijóo per presentar una moció de censura impossible per ara sense el suport de Junts o el PNB.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero busca la nul·litat del cas Plus Ultra pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge i instructor de la causa, José Luis Calama, que requereixi la resolució judicial que va permetre l'anàlisi del disc dur amb les converses privades de WhatsApp que van donar peu a la investigació. Els lletrats de Zapatero argumenten que no han aconseguit localitzar aquesta autorització i que, en cas que no existís, les garanties essencials del procediment s'haurien vist radicalment laminades perquè les actuacions policials s'haurien fet sense els mecanismes legals que exigeix la Constitució. Segons la defensa de l'expresident, en aquest cas caldria excloure les converses del procediment i això podria ser motiu per demanar la nulitat de les actuacions. I un nou informe de l'UCO relaciona el PNB amb el cas Leire Díez. Segons la Guàrdia Civil, el suposat entramat va intermediar amb alts càrrecs dels nacionalistes bascos perquè una metal·lúrgica alavesa aconseguís ajudes públiques per valor de 112 milions d'euros ara fa 5 anys. A canvi, la xarxa hauria rebut almenys 115.000 euros en comissions. La portaveu del PNB al Congrés, Maribel Vaquero, ha defensat la legalitat d'aquestes trobades.
8: Pues es que es lo más habitual, que nos reunamos con el gobierno, que incluso con otros partidos políticos, con estas empresas, para ver cómo podemos garantizar su viabilidad. Y además es que lo hacemos público y no sé dónde se quiere buscar esta controversia.
0: La investigació forma part d'una peça separada del cas Leire, en què l'Audiència Nacional investiga una possible guerra bruta contra causes judicials a l'entorn del PSOE.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: 2:15, en emissió conjunta a 3Cat Info i també a Catalunya Ràdio. La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus. El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla de Sant Joan, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Pel que fa als bombers, han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni tampoc cap afectació personal destacable. La majoria per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i també material pirotècnic. I avui serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que les autoritats ja adverteixen que es continuaran registrant temperatures altes. Aquest migdia, els agents rurals tornaran a avaluar precisament el risc d'incendi un cop superada la revetlla de Sant Joan. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures seran encara molt elevades i a bona part de Catalunya, de la Catalunya central, de Ponent i també a l'Alt i al Baix Empordà. Per això es demana no abaixar la guàrdia. Sergi Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
10: Una insistència, un increment fins i tot d'aquest toc d'alerta, d'aquesta demanda cap a la ciutadania d'extremar la precaució. És cert que hi ha municipis amb un perill molt alt, però tot el conjunt del territori es troba en una situació significativa de risc i, per tant, cal extremar la precaució a tot el territori, a tot el país, a tot Catalunya.
0: Segons les últimes dades, durant el període d'alerta per calor intensa, iniciat divendres passat, els serveis d'emergències mèdiques han atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, la meitat han requerit el trasllat amb ambulància de la persona afectada a un centre sanitari. I França va viure ahir el dia més calorós des del 1947, que és quan van començar els registres. La temperatura mitjana al país va fregar els 30 graus i en alguns punts es van arribar als 43 graus de màxima. L'onada de calor s'allargarà a França fins demà dijous i només començarà a refrescar una mica pel vessant atlàntic a partir de divendres. Segons dades oficials, des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones, sobretot joves.
9: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una a 3Cat Info.
0: Vladimir Putin diu que Rússia està oberta a negociacions de pau amb Ucraïna. Això, de la mateixa manera que diversos atacs ucraïnesos han malmès seriosament les instal·lacions energètiques russes i han aguditzat la seva crisi de carburants. El president rus ho ha dit durant una reunió amb el seu govern.
11: Rússia està preparada per a negociacions de pau amb Ucraïna sobre la base dels acords d'Istanbul, que us recordo van ser rubricats per la delegació ucraïnesa en aquell moment. Això vol dir que els convenia. No veig cap motiu perquè ens apartem d'aquests acords.
0: Les negociacions de pau entre Rússia i Ucraïna es van obrir a Istanbul, a Turquia, un mes després de la invasió russa, fa 4 anys, i s'han reprès de forma intermitent posteriorment, sense cap acord sòlid, més enllà de l'intercanvi de presoners de guerra entre els dos països. I a Colòmbia ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials, que encara es pot allargar una setmana. En el recompte ràpid, el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, hauria superat per la mínima el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. Bogotà, Joan Biosca.
12: El procés d'escrutini real dels vots ha començat aquí a Colòmbia. Els resultats de diumenge a la nit, que van situar com a guanyador de les presidencials colombianes el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es van basar en un recompte ràpid de les paperetes d'actes i també meses electorals. Colòmbia històricament s'ha basat en aquest recompte ràpid, que es considera altament fiable per proclamar guanyador les urnes. Però el problema en aquests comicis presidencials està en que mai hi havia hagut una diferència de vots tan estreta entre els dos candidats, uns 250.000 vots, cosa que obliga a esperar per proclamar guanyador al recompte final. Això podria trigar encara una setmana aproximadament, explicava el president del Consell Nacional Electoral de Colòmbia, Cristian Quirós, que posava l'exemple de la fiabilitat del recompte ràpid en la primera volta.
13: Y el porcentaje entre el preconteo que ustedes escucharon en mesa y el escrutinio nacional fue por debajo de cero. Nuestro proceso electoral y nuestra institución de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral da tantas garantías a los dos candidatos que las personas pueden estar tranquilas.
12: Aquestes eleccions han estat vigilades per 16.000 observadors, 1.200 internacionals, entre ells els de la Unió Europea, missió encapçalada pel vicepresident del Parlament Europeu, Esteban González Pons.
14: El sistema de gestió de resultats demostró una vez más ser fiable y eficaz en línea con las normas internacionales sobre transparencia.
12: El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, és qui més reclamacions i impugnacions ha presentat amb l'objectiu de retallar distàncies amb el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella.
9: 3CAT Info.
0: I abans de la previsió del temps, us expliquem que el Festival Afònica de Banyoles arrenca avui amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora de l'Estany. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais per on desfilaran grups i artistes com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic i El Petit de Calaril. Girona, Maria Rovira.
15: Volando voy, volando vengo, vengo.
16: Durant 4 dies, el festival convertirà Banyoles en un circuit per diversos escenaris amb una programació que combina figures reconegudes amb propostes emergents. S'obre aquest vespre amb un esperat concert de Kiko Veneno, segons ens explicava Francesc Viladiu, director artístic de La Fònica.
17: La Fònica inicia aquesta 22a edició a Banyoles amb Kiko Veneno, un dels referents de la música a l'estat espanyol, i que en aquest cas ens venia molt de gust a reivindicar, després de quasi 50 anys de trajectòria musical, un artista doncs, que portem molt de temps darrere seu i que finalment doncs, hem pogut aconseguir que aquest any doncs, estigui present en un espai tan emblemàtic com és el Club Natació Banyoles, al costat de l'Estany de Banyoles.
16: El festival recupera precisament aquest any un dels escenaris emblemàtics.
17: Recuperem un dels escenaris com és la Tirona, aquesta barca que dona voltes a l'Estany, i que en aquest cas doncs, tindrem dues actuacions, amb dues sessions cadascuna, de Raquel Lua i de Quim Carandell.
16: La Fònica es manté fidel a la seva obertura d'estils i propostes que van des de la música a capella, al pop-rock, passant per la música d'arrel, a través de la veu com a element vertebrador.
17: Ens agrada el fet de poder descobrir, demostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Aranà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat divís.
16: Una de les propostes especials serà també ressons dels cants obscurs de corda teatre al claustre del monestir, inspirada en l'escultura L'ombra de Joan Crous. També hi haurà, segons Francesc Viladiu, un espai per la música d'arrel en zones com Galícia.
17: Ens venia molt de gust tenir aquestes dues propostes ben diferenciades, la de Camaño de Mixeiras amb caràcter molt més tradicional de cançó, i després les Filles de Cassandra, un grup doncs, que ara mateix a Galícia doncs, és tot un referent i en aquest cas sí que combina molt més la música electrònica.
18: En totes les coses que et fan sentir lliure.
16: festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Cal Eril a l'escenari de la Muralla.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
18: Encetem aquest dia de Sant Joan i ho fem altre cop amb temperatures que no han baixat gaire durant la nit i matinada. Nit tropical a moltes comarques i algun valor de nit tòrrida fins i tot a la façana litoral. Domini del sol, algun núvol baix matinal al litoral, Costa Brava, sud de la costa central, també algun punt de l'Ebre, cel encalitzat, pols sahariana i calor intensa altre cop al migdia. Avisos de calor cap a les comarques de Ponent amb aquest nivell més alt altre cop, però també s'afegeix l'alt i el baix Empordà. Les temperatures se situaran als valors més alts entre els 36 i els 38 graus i de forma puntual podríem arribar altre cop als 40, però anem baixant una mica el termòmetre. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu i donarem per acabada la onada de calor, però a partir de dijous i encara ben bé fins tot el cap de setmana es mantindrà aquesta calor intensa i sostinguda.
9: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: 3:02 en emissió conjunta 3cat Info i Catalunya Ràdio. La Fiscalia creu que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona hauria intentat matar el seu fill perquè les lesions que tenia eren d'un risc vital. Segons el Ministeri Públic, els indicis contra l'home s'han reforçat encara més i per això considera que l'acusat ha de continuar en presó provisional sense fiança, també pel risc de fuga. De fet, aquest dilluns, el jutge ja va ratificar la presó per a l'acusat. A l'home el van detenir el mes de març, juntament amb la mare de la criatura, que ara està en llibertat i ha sol·licitat tornar a declarar davant del jutge. Els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses de les que els pertocarien. Segons l'expert en seguretat aquàtica, Ramsès Martí, els estàndards professionals indiquen que un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts. Una referència que, segons Martí, queda lluny de la realitat en moltes platges catalanes.
19: Quan tu veus un socorrista vigilant que necessita uns binocles per vigilar, aquí alguna cosa falla. Per tant, ja t'ho estem dient, els socorristes ja d'inici vigilen fins i tot situacions que poden ser superiors als camps de futbol. Estem parlant de 80.000 metres quadrats. Això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegaments que serien detectats si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
0: Martí també assenyala la desprotecció que pateixen molts socorristes en el seu lloc de feina pel que fa a l'exposició dels rajos solars.
19: La primera, doncs, malaltia que té un socorrista aquàtic és el càncer de pell. I ens trobem socorristes que estan vigilant encara amb samarretes o amb roba que no proporciona fotoprotecció i des d'espais que no estan protegits. Veig vigilants de zones de pàrquing més ben protegits contra la radiació solar que els socorristes.
0: Per tot plegat, el col·lectiu s'està plantejant una nova jornada de protestes que podrien acabar en una vaga al sector. Nacho Ibáñez és el portaveu de la plataforma sindical SOS Socorristes.
20: Estamos haciendo asambleas y como sector no descartamos tomar nuevas medidas reivindicativas, sean manifestaciones o sea incluso, y está planteado, una huelga general del todo el socorrismo en el litoral catalán.
0: Des de l'inici de la temporada de bany, el 15 de juny, han mort 4 persones ofegades a les platges catalanes, 3 menors a Tarragona i un a Barcelona.
21: No se trata de buscar culpables, no se trata de buscar inocentes, sino siempre hay 3 pérdidas en las cuales hay que intentar que esto no vuelva a pasar.
0: Precisament la platja de la Rabassada de Tarragona va acollir ahir un homenatge als 3 menors que van morir ofegats la setmana passada. Una 30ena de motos aquàtiques van portar una corona de flors fins a la sorra de la platja per recordar els 3 nens. Tarragona, Ricard Buigas.
22: L'acte ha reunit familiars i amics de les víctimes i membres del Tarracoci Club i d'altres entitats del sector marítim. El president d'aquesta entitat dedicada al sector de la seguretat al mar, Mohamed Bouzef Dawen, ha explicat que han volgut expressar el suport a les famílies amb una ofrena floral.
23: Molts són pares i ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat, perquè pot ser el meu fill, pot ser el fill de la meva germana, pot ser qualsevol. I hem volgut donar-los una mica d'homenatge i de suport a les famílies i, bueno, d'alguna manera, pues, ajudar-los una mica.
22: Una trentena de motos aquàtiques han arribat a la platja de la Rabassada portant una corona de flors. Un grup de nens i nenes l'han agafat, han creuat la sorra i l'han deixat a tocar del passeig acompanyats dels familiars. Quan el grup ha passat per davant de l'equipament que la Creu Roja té a la platja, una de les familiars ha criticat l'actuació dels equips de rescat. Hi ha familiars que asseguren que els nens no es van tirar des de les roques, apunten que eren a la platja i van ser arrossegats fins a les roques pel corrent marítim. Aquest homenatge s'afegeix al que ja han fet altres entitats de la ciutat, com el Club Deportiu La Floresta, on jugava un dels nens ofegats divendres.
0: I la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell denuncia per delicte d'odi el porter del Centre d'Esports Sabadell, Diego Fuoli, per haver incitat els aficionats a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del balcó de l'Ajuntament. Els fets van passar dissabte passat durant la celebració de l'ascens de l'equip a segona divisió. L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Fuoli persona no grata i ha demanat al club sabadellenc que li obri un expedient disciplinari que sigui contundent. Des de l'entitat veïnal consideren que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults i crispació i perquè s'hi degradi el respecte democràtic. Mentre el futbolista va fer un comunicat tebi demanant perdó, el club va lamentar i rebutjar públicament els fets i va assegurar que no representen els valors ni l'esperit del Centre d'Esports Sabadell. I un supercomputador xinès, reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora semestralment. El computador porta per nom Langshan i ha destronat el Capitan dels Estats Units, construït en una col·laboració entre Hewlett Packard i el fabricant de processadors AMD. Per establir aquesta classificació, els responsables d'un web especialitzat sotmeten els ordinadors a una prova que consisteix a resoldre un seguit d'equacions. Hi ha un altre llistat en què es valora el supercomputador també a partir del seu consum energètic i aquest l'encapçala un ordinador instal·lat a la Universitat de Tolosa, al Llenguadoc.
9: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El projecte Òpera del Liceu i del Museu del Disseny arriba a la cinquena edició amb l'estrena de tres microòperes de nova creació a la Fabra i Coats del 2 al 5 de juliol dins de la programació del Festival Grec. Les òperes breus aposten per formats innovadors, disciplines diverses i risc creatiu. I enguany compten amb llibrets de Paul Wask, Alicia Koff i Pablo Macho Otero. Víctor García Gomà és el director artístic del Liceu.
2: Assumint aquesta nova funció d'incubadora, de centre de risc i de recerca artística i el futur de l'òpera, d'alguna manera, depèn de crear les formes operístiques que encara no existeixen. Per tant, aquest és el camí.
0: Les tres peces són Jo Núvol, amb tocs de ciència-ficció, La vida por los cuernos, que barreja òpera i flamenc, i L'opereta, una reflexió sobre la vida i la mort a partir d'un accident de cotxe contra un casal de barri.
9: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Poc més de 5 minuts i l'hora en punt.
9: Esports.
0: Amb en David Ubach.
3: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
4: Pai va ja preparat. L'estic carregat del portuguès. El seu llançament, atura Arnau Martínez, l'Igualada és campió, campió de Lliga.
3: Així es vivia a la transmissió d'Esport 3 aquest títol dels igualadins que han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'argentí dels Arlequinats, Matías Pascual, amb prou feina sense haver venir en declaracions a Ràdio Igualada.
5: Okay, Liga, con grandes equipos en el Igualada, con gente muy joven, con una afición increíble, y la verdad que esto es para todos ellos.
3: L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador, mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona. Però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta eliminatòria final. Per contra, en canvi, el Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominant la sèrie per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota al descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
1: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
3: Són declaracions de Sergio González a Sport 3. Dijous, quart partit també a Múrcia.
9: 3CAT Info.
3: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, que va ser el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València. Sentim aquestes declaracions de Parra.
6: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenien que estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
3: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Del bàsquet passem ara al futbol.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. D'ell n'ha parlat el seu company Joao Félix en declaracions a The Zone.
7: Con Cristiano siempre se hace ruido, haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido dos.
3: Més futbol mundial a banda, encara.
9: 3CAT Info.
3: A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
8: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Mitchell no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip, no? Jo he vist a Mitchell i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
3: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades. I relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Recuperem el fil poliesportiu ara. En MotoGP, Marc Márquez ha renovat per 2 anys més, fins a finals del 2028, amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
24: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar, me siento con ganas, motivado.
3: En waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els dos últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà, on es va formar.
9: 3CAT Info.
3: I afegirem encara que en hoquei patins el noi ha fitxat Josep Maria Virgili per reforçar la porteria. El porter reusenc, de 21 anys, va començar a la base del Reus Deportiu i arriba procedent del Calafell.
9: 3CAT Info.
25: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
26: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon Sant Joan. Deixem enrere una revetlla que, de moment, no ha deixat incidents greus. Les últimes dades que tenim són fins a mitjanit. Parlen d'unes 4.000 trucades al 112, d'uns 600 avisos als bombers, bàsicament per petits incendis i també afectació en contenidors. Però vaja, en principi, de moment, pel balanç que s'ha fet fins ara, no consten grans incidents en aquesta revetlla de Sant Joan. Evidentment, estarem pendents de les actualitzacions que es facin al voltant d'aquesta revetlla de Sant Joan i d'aquest balanç que s'hauria de fer a les pròximes hores. També és important recordar que avui és operació tornada. És un festiu enmig de la setmana, per tant, amb desplaçaments relativament poc freqüents, però ahir va haver-hi operació sortida, amb la xifra habitual de més de 400.000 vehicles sortint de l'àrea de Barcelona, i hem de dir que la sortida no va anar bé que diguem, perquè una persona va morir ahir en un accident de dos camions que es van encalçar a la P7 a Riudellots de la Selva. Una de les víctimes mortals és justament un dels conductors. Aquest xoc va fer tallar l'autopista en sentit nord i això va deixar 9 quilòmetres de cues. Tot això amb aquesta calor. Avui és l'últim dia de la onada de calor, però les temperatures, en principi, continuaran sent altes, molt altes, més del que és habitual en aquesta època de l'any, i per això es demana molta, molta prudència, molt especialment perquè el risc d'incendi continua sent molt alt. Recordeu que deia fa ben poquet el conseller d'Agricultura, dient que tenim una pèssima combinació, perquè tenim temperatures molt altes i, a més, una humitat molt baixa, i això és sinònim de tenir risc d'incendi molt alt. De seguida explicarem la qüestió de la revetlla de Sant Joan, de seguida actualitzarem el balanç. Per cert, si sou aficionats al futbol, també de matinada, el Mundial, Colòmbia ha guanyat 1-0 al Congo i ja és a 16ens de final, tot això en una jornada que tenia un dels morbos perquè jugava Portugal, després que Messi marqués, després que Haaland marqués, després que Mbappé marqués, finalment Cristiano Ronaldo ha marcat, de fet no només ha marcat dos gols i és el primer jugador de la història que ha marcat gols en 6 Mundials, en 6 edicions del Mundial. Així comença un Sant Joan que, d'altra banda, pel que fa a l'agenda informativa, doncs no és festiu a Madrid, i això es notarà.
1: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno, quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
0: És Pedro Sánchez ahir dient que, malgrat les pedres del camí, es continuarà. Perquè avui, insistim, aquí és festiu, però a Madrid no ho és. De fet, és un dia d'alta intensitat política per aquí d'aquí a menys d'una hora, a partir de les 9, Pedro Sánchez compareix al Congrés per abordar els casos de corrupció que afecten el seu partit, la seva família i el seu govern. Això davant d'una pressió que cada vegada va a més. Pressió, per descomptat, de l'oposició, perquè dimiteixi o perquè convoqui eleccions. Però també pressió per part dels socis de la investidura, que li reclamen unes explicacions molt més clares, diuen, de les que s'han donat fins ara. A les portes del Congrés hi tenim la Paula Brujats. Paula, com estàs? Bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
0: Com anirà això? Què sabem d'aquesta compareixença?
2: El que sabem segur és que serà llarg, que serà tens i que acabarà convertit en un hito més entre Pedro Sánchez i el líder del PP sobre la corrupció, sobre qui és més net. El president del govern espanyol sortirà avui a l'atac, a l'ofensiva, arriba en un moment complicadíssim després de la condemna a José Luis Ábalos, imputació de Zapatero, el cas Leire o també el judici a la seva dona, però Pedro Sánchez ve deixar ben clar avui al Congrés que no hi ha cas de corrupció que el porti a avançar eleccions, que està disposat a resistir. No s'espera cap gran anunci. L'objectiu d'avui de Sánchez és desactivar aquesta ofensiva de la dreta i, sobretot, com tu deies, calmar els socis de l'investidura. Demanarà no fer una causa general de tot plegat, reduirà la corrupció a Ábalos i Santos Cerdán, dirà que ja es va fer net en el seu moment i per això Sánchez creu que seria desproporcionat dimitir per uns escàndols que, diu, ell mateix desconeixia.
0: Això és el que s'apunta que dirà Pedro Sánchez. Ho seguirem en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9, quan estan previstes aquestes explicacions del president espanyol. Però el que deia la Paula, el que tenim ara mateix és una pressió sobre el president espanyol pràcticament de totes bandes. D'entrada de l'oposició, d'entrada del principal partit de l'oposició, com és el Partit Popular. Però no només, també del PSOE, del seu propi partit o de determinades figures del PSOE, si voleu. Per exemple, algunes d'elles que, és veritat que no és la primera vegada que critiquen Sánchez, però sí que parlen cada cop amb més claredat. És el cas de Felipe González, l'expresident espanyol, que deia ahir que Sánchez té dues opcions.
3: Pero hay dos, claro, dimitir, y el otro es convocar elecciones.
4: ¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez?
3: No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya.
0: És el que va dir Felipe González. Ja hagués hagut de convocar eleccions, deia l'expresident espanyol. Ho deia Toledo en un acte en què no estava sol. Hi havia també el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, també critica amb Sánchez, i que també va dir que, doncs, escolta, aquesta situació ja ha arribat a un punt insostenible i que s'haurien de prendre mesures. Tant l'un com l'altre van insistir que aquest dissabte hi ha comitè federal del PSOE i que el partit també hauria de dir alguna cosa, hauria de fer alguna cosa. En fi, tenim el PP crític, tenim el sector més crític amb Pedro Sánchez dins del PSOE. Però després, com deia la Paula, hi ha els socis de la investidura, els partits que van fer costat a Pedro Sánchez en un inici.
5: Yo creo que no se entendería que el número dos de Pedro Sánchez durante muchísimo tiempo fuera condenado a 24 años de cárcel y no pasara nada después de eso. Toca hacer una reflexión también del resto de socios del gobierno, ¿no?, en esta legislatura, sobre si ha tenido sentido, sobre si ha sido útil apoyar al PSOE a cambio de nada, ¿no?
0: Així ho deia en declaracions en aquest programa, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la secretària general de Podem, Ione Belarra. Com sentiu, apunta que això s'acaba, que no pot ser, que s'ha de prendre mesures, que no pot ser com si aquí no passés res, però és veritat que no demana eleccions anticipades. És veritat que, i mira que li van preguntar, però no demana eleccions anticipades. En qualsevol cas, Paula, de nou, al Congrés, com arriben els socis al ple d'avui, a aquesta compareixença d'avui?
2: Sí, doncs arriben cada cop més indignats i més incòmodes pel suport a Sánchez i sobretot després de la dura condemna amb sentència ferma ara ja a Ábalos, l'exmadreta de Sánchez. Sumar, Bildu i Esquerra reclamaran avui al president espanyol més autocrítica, però sobretot més explicacions de tots aquests escàndols que l'acorralen i que faci polítiques de fons si vol salvar la legislatura.
6: Yo creo que a estas alturas hablar de transparencia o de palabras contundentes creo que a todas se nos ha quedado muy, muy corto.
7: Hay que tomar medidas y bueno, y lo que hay que hacer es que haya garantías de no repetición.
8: Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis.
2: Es constatarà avui que Sánchez està cada cop més sol. Junts insistirà que la legislatura està morta, que cal anar a eleccions, i el PNB, que s'ha d'anar a les urnes si no s'aproven pressupostos. El Partit Popular, ja us ho podeu imaginar, no perdonarà avui tota l'artilleria contra un Sánchez que veuen acabat.
9: Que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
2: Però, Freddy, paradoxalment, avui també serà un ple incòmode pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, perquè es constatarà un dia més que no té suports per tirar endavant una moció de censura. Impossible, sense Junts i el PNB, i Vox, l'extrema dreta, li recordarà.
0: Doncs aquest és l'escenari que avui tindrem al Congrés dels Diputats. Insistim, a partir de les 9, compareixença de Pedro Sánchez, la seguirem en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio i la comentarem a l'Àgora amb el Nacho Corredor, el Vicent Sánchez, el Marc Bataller i la Montserrat Nebrera en aquest dia de Sant Joan, que pràcticament no es nota informativament. Tot això accelerat aquesta setmana amb la sentència del cas Mascaretes, però no hem d'oblidar tots els altres casos que afecten d'una manera o d'una altra al president espanyol. Avui n'hi ha un que el toca molt de prop, que és el de la seva dona, perquè avui mateix, com vam explicar, aquesta mateixa tarda, Begoña Gómez està citada al jutjat per lliurar el seu passaport. És una mesura cautelar que, Paula, ella mateixa ha recorregut ja.
2: Sí, la cita és a les 6, poca estona després que Pedro Sánchez acabi de comparèixer al Congrés. El jutge Peinado, que no ha triat avui tampoc un dia qualsevol i que obliga Begoña Gómez a anar en persona al jutjat a entregar-li el passaport. Com tu deies, el seu advocat ja ha demanat a l'Audiència de Madrid que revoqui la decisió de Peinado, aquesta retirada del passaport, i que li aixequi també la prohibició de sortir d'Espanya i l'obligació d'anar a fitxar cada 15 dies al jutjat. Són mesures sense sentit ni fonament, diuen des de la Moncloa, i que han suposat l'inici d'un expedient sancionador del Poder Judicial contra aquest jutge, contra Juan Carlos Peinado, per haver posat la policia a la diana i per haver dit que la dona de Sánchez podria escapar d'Espanya amb l'ajuda dels seus escortes.
0: Doncs déu-n'hi-do, quin dia de Sant Joan que ens espera. Paula Brugès, tornem a parlar d'aquí una estona. Fins ara.
2: Molt bé, fins ara, adéu.
0: Casualitat o no, perquè això també és molt debatible, però a les últimes hores hi ha hagut diverses novetats també en d'altres casos que afecten poc o molt l'òrbita socialista i molt especialment Pedro Sánchez. Lara García, com estàs? Bon dia.
10: Què tal? Bon dia.
0: D'entrada hem tingut un nou informe policial que relaciona el Partit Nacionalista Basc, el PNB, amb el cas Leire Díaz. Ella ja sabeu que és la coneguda com la lampista del PSOE, però aquesta investigació d'aquest cas hauria portat com a mínim a sospitar que ella utilitzava els seus vincles per obtenir rèdits econòmics.
10: Segons la Guàrdia Civil, el suposat entramat de Leire Díaz va intermediar amb els càrrecs dels nacionalistes bascos perquè una metal·lúrgica alavesa aconseguís 112 milions d'euros en ajudes públiques. A canvi, la xarxa hauria rebut almenys 115.000 euros en comissions. La portaveu del PNB al Congrés, Maribel Vaquero, ha defensat la legalitat d'aquestes trobades.
11: Pues es que es lo más habitual, que nos reunamos con el gobierno, que incluso con otros partidos políticos, con estas empresas, para ver cómo podemos garantizar su viabilidad. Y además es que lo hacemos público y no sé dónde se quiere buscar esta controversia. Justícia.
10: La investigació forma part d'una peça separada del cas Leire, en què l'Audiència Nacional investiga una possible guerra bruta contra causes judicials a l'entorn del PSOE.
0: I tot això sense oblidar un dels casos més, segurament, que més impacte han generat dins les files socialistes, com és el cas Zapatero.
10: L'expresident espanyol busca la nulitat del cas pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat la resolució judicial que va permetre l'anàlisi del seu disc dur amb els whatsapps privats de whatsapps que va donar peu a la investigació. Diu que, si no hi ha autorització, aquestes converses no es podrien fer servir.
0: I encara un nou cas de corrupció que hem tingut aquestes últimes hores, que també esquitxa el PSOE, en aquest cas a l'Ajuntament de Sòria, a Castella i Lleó.
10: La Guàrdia Civil va registrar ahir les dependències municipals i, segons l'agència EFE, s'analitzen suposades irregularitats en la contractació d'empreses vinculades amb la regidora de Comerç, Medi Ambient i Turisme, Yolanda Santos, que va ser detinguda amb 5 persones més.
0: En fi, ja ho dèiem, que avui déu-n'hi-do quin dia de Sant Joan. A més a més, insistim, que a Madrid no és festa i es nota, perquè avui també a Madrid l'Audiència Nacional reprèn el judici del cas Kitchen, aquella suposada operació policial per espiar Luis Bárcenas per evitar, segons la sospita, que es campés informació de la corrupció al Partit Popular. Avui declara Andrés Gómez Gordo, és un inspector que va ser assessor del govern de Maliardoró des de Cospedal a Castella de Manxa. En fi, així comença aquest dia de Sant Joan, un dia en què, evidentment, hem de parlar de la revetlla i, sobretot, de la calor.

0: Francesc Mauri, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bé.
0: Perquè avui s'acaba l'onada de calor, però això no vol dir que s'acabi la calor en si, no vol dir que s'acabin les altes temperatures, eh?
1: Ah, aquest és el titular. De fet, ha continuat baixant la temperatura, encara que costi de creure, però, per exemple, allà on hi ha més població del país concentrada, que és Barcelona Ciutat, l'Hospitalet, etc. Si ahir la temperatura mínima va ser de 27 graus, avui ha estat de 23. 4 graus menys. Qui ho ha notat? Doncs només els termòmetres, perquè evidentment el totxo, el maó, els materials de construcció, el que fan és carregar-se d'inèrcia, en els casos que no hi ha aire condicionat, està clar, o sistemes de climatització, i bé, en definitiva, els termòmetres sí que han enregistrat aquest descens. Aquesta ha estat una tònica a tot el país, de descens de 1 a 3 graus, però han continuat molt altes, han continuat per sobre del que és habitual en aquesta època de l'any, perquè recordem-ho que encara estem al juny. I en algunes zones interiors, fins i tot la mínima, com el Gerri, com Vilanova de Meià, tot això a prop del Montsec, com Montserrat, a la cota 900, mínimes de 22, són molt altes. I avui i els propers dies, el que deies, la temperatura baixa una miqueta, però la calor continuarà molt intensa d'aquí a dilluns, per tant, no veiem grans canvis, temps molt estable, aquesta tarda algun ruixat al Pirineu, però segurament aquests ruixats de tarda al Pirineu ja no hi seran ni divendres ni dissabte, amb sol al 100% de Catalunya.
0: Francesc Mauri, moltíssimes gràcies, una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Aquest és el panorama pel que fa a les altes temperatures que han marcat en molt bona mesura la revetlla de Sant Joan. De moment, pel balanç que s'ha fet fins ara, no consten l'ara incidents greus com a mínim destacats.
2: El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla de Sant Joan, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el barcelonès, amb 1.100, el Vallès Occidental, poc més de 600. Els bombers han rebut uns 600 avisos, també fins les 12 de la nit, però cap greu ni cap afectació personal destacable. La majoria per petits incendis de vegetació o de contenidors.
0: Sí, estic que això són balanços fins les 12 de la nit, eh? Per tant, estem esperant el nou balanç, el balanç actualitzat d'aquesta nit de Sant Joan, d'aquesta revetlla de Sant Joan, nit de molta festa, per exemple, a les platges. Ja sabeu que és tradició fer molta festa a les platges. I en el cas concret de Barcelona, hi ha hagut una cosa diferent respecte a altres anys, que és que ha fet coincidir l'Ajuntament, ha fet coincidir aquestes celebracions a la platja, l'Ajuntament ha fet coincidir la revetlla amb la posada en funcionament de càmeres de videovigilància o front marítim.
3: Tenen un valor dissuasori, però també un valor probatori, i durant el mes de juliol instal·larem 13 a la Rambla del Raval i 20 a la plaça Reial. Això seguint aquest pla de implantació de càmeres, sobretot a Ciutat Vella.
0: Així ho deia l'alcalde de Barcelona, que avisava que aquestes càmeres que ja s'han activat al front marítim de Barcelona no seran les últimes, ni de bon tros, amb aquestes dues finalitats. D'una banda, doncs, dissuasori, perquè doncs, no es cometin delictes, diguem-ne, i de l'altra, probatori, és a dir, que en cas que se'n cometin, tenir proves per mirar d'agafar els responsables. El que dèiem, avui també, després d'aquesta revetlla de Sant Joan, és l'últim dia de l'onada de calor, però les autoritats adverteixen que es continuaran registrant temperatures altes i això vol dir que hem de continuar molt atents al risc d'incendis, Lara.
2: Aquest migdia els agents rurals tornaran a avaluar el risc d'incendi un cop superada la revetlla de Sant Joan. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures podran superar el llindar de calor a bona part de Catalunya central, Ponent, i l'Alt i el Baix Empordà. Per això es demana no abaixar la guàrdia. Sergi Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
4: Una insistència, un increment fins i tot d'aquest toc d'alerta, d'aquesta demanda cap a la ciutadania d'extremar la precaució. És cert que hi ha municipis amb un perill molt alt, però tot el conjunt del territori es troba en una situació significativa de risc i, per tant, cal extremar la precaució a tot el territori, a tot el país, a tot Catalunya.
2: Segons les últimes dades, durant el període d'alerta per calor intensa iniciat divendres passat, el Servei d'Emergències Mèdiques han atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, la meitat han requerit el trasllat amb ambulància a la persona afectada a un centre sanitari.
0: I ara que parlàvem de les platges, és important també, i és malauradament un tema que es repeteix cada estiu, els socorristes demanen millors condicions laborals i sobretot protocols comuns a totes les platges. Diuen que treballen sense protecció, que han de cobrir superfícies molt superiors a les que se'ls demana i que si la cosa no no canvia, doncs que potser faran vaga i tot. Cristian Roldán.
5: Els estàndards professionals indiquen que un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts. Una situació que, segons l'expert en seguretat aquàtica Ramsés Martí, no es compleix a les platges catalanes.
6: Això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegaments que serien detectats si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
5: Els socorristes demanen menys temporalitat, protocols comuns a tot el litoral i es plantegen també fer vaga. Nacho Ibáñez és el portaveu de SOS Socorristes.
7: No descartamos tomar nuevas medidas reivindicativas, sean manifestaciones, o sea, incluso, y está planteado, una huelga general.
5: Des de l'inici de la temporada de bany, el 15 de juny, han mort 4 persones ofegades a les platges catalanes. Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i 2 minuts de nou, de seguida repassem els bàsics al matí.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Íntim i únic. Can Reon Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reon? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
10: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
10: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
13: Maria, els tens?
14: Oh, fa un any que els preparo.
13: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
14: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
13: O sigui, bufa.
14: Bufa, bufa.
15: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Heu vingut aquí perquè esteu disposats a adoptar i a sumar un nou membre pelut a la família i ajudant a un animal que realment ho necessita. Ganes de donar la benvinguda?
18: Jo infinit, no, més que infinit.
17: Més que infinit?
18: Sí. Sí!
19: Serà difícil? No ho sé. Però serà guai, segur.
20: Nova temporada de Cita Bestial amb Candela Figueres. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Ai, sangria. Sangria.

0: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
1: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
2: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Un quart i cinc minuts de nou al matí de Catalunya Ràdio en aquest dia de Sant Joan. Repassem els bàsics amb la Sílvia Cometa, el Francesc Soler i la Lara García. Molt bon dia.
5: Bon dia.
4: I mentre els Estats Units i l'Iran encara no han tancat l'acord definitiu, avui és dia de reunions també d'alt nivell. De fet, es troben a Berlín els màxims líders d'Alemanya, de França, d'Itàlia, del Regne Unit i de Polònia.
6: Sobre la taula hi ha principalment el suport militar a Ucraïna, així com la preparació de la cimera de l'OTAN del pròxim juliol. El secretari general de l'Aliança s'hi podria connectar des de Washington, on es troba amb Donald Trump dies després que el Pentàgon digués que vol revisar el seu desplegament de tropes a Europa.
4: Ara bé, la reunió internacional que més comentaris està generant és aquesta primera reunió, aquesta primera trobada entre una delegació de talibans de l'Afganistan amb institucions europees. Davant de les crítiques, Brussel·les s'escarrassa a dir que això no suposa reconèixer el règim, però el cas és que s'hi han reunit. De manera secreta, gairebé, sense fotos, però s'hi han reunit. I bàsicament s'hi han reunit perquè Brussel·les vol que el règim dels talibans l'ajudi a accelerar la deportació de migrants afganesos que hi hagi a Europa. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
7: A la reunió hi van assistir funcionaris de la Comissió Europea i de 15 països comunitaris. Brussel·les remarca que són contactes tècnics, però la delegació talibana busca treure'n rèdits. Ha proposat la reobertura dels serveis consulars afganesos a la Unió Europea. El portaveu de la Comissió, Magnus Lamart, evita concretar si han ofert res als talibans.
8: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, vinculats al nivell polític.
7: Per a la Unió Europea, la prioritat és deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que amenacin la seguretat, però eviten aclarir si podrien acabar expulsats altres afganesos que no necessàriament hagin comès delictes. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Aquest cas que avui està generant crítiques molt, molt, molt dures a aquesta actitud de les institucions europees amb el règim dels talibans. En fi, són les 8 i 22 minuts.
9: Voy a soltar aquí una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga. Pedro Sánchez.
4: La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell ha denunciat per delicte d'odi al porter del Sabadell per aquests crits, aquests famosos crits que va fer des del balcó de l'Ajuntament en la celebració de l'ascens a segona.
10: L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar el porter persona non grata i ha demanat al club que li obri un expedient disciplinari. Des de l'entitat veïnal consideren que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults. El Sabadell ja va rebutjar els crits i va dir que no representen els seus valors.
4: Si us recordeu, el futbolista va fer un comunicat de disculpes tirant a tevi el comunicat. I a les últimes hores també n'hem sentit, i no els havíem sentit fins ara, el govern espanyol. En va parlar ahir, després de la reunió del Consell de Ministres, la ministra Elma Saiz, que és portaveu.
11: El portero del Sabadell no inventó ninguna expresión. Hay quien acuña el insulto como única herramienta política cuando faltan argumentos. Y iría un poco más allá, le preguntaría al portero del Sabadell si cuando se refiere al presidente del gobierno sabe que es el presidente del gobierno que ha multiplicado por 8 las becas.
4: 8 i 23 minuts. Del cas del nadó suposadament maltractat, la fiscalia creu que el seu pare l'hauria pogut intentar matar. Diu que les ferides que tenia el petit eren d'un risc vital.
10: Segons el Ministeri Públic, els indicis contra l'home s'han reforçat encara més i per això considera que l'acusat ha de continuar en presó provisional sense fiança també pel risc de fuga. De fet, li han ratificat la presó. La mare de la criatura ara està en llibertat i ha demanat tornar a declarar davant el jutge.
4: I de les últimes hores, a la platja de la Rabassada de Tarragona, homenatge als tres menors que van morir ofegats la setmana passada, Ricard Boigues.
12: L'acte va reunir familiars i amics de les víctimes i membres del Tarracosi Club i d'altres entitats del sector marítim. El president d'aquesta entitat és Mohamed Bousebdawan.
13: Molts són pares i ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat i hem volgut donar-los una mica d'homenatge i de suport a les famílies, ajudar-los una mica.
12: Una de les mares va criticar l'actitud dels equips de rescat. Hi ha familiars que asseguren que els nens no es van tirar des de les roques. S'apunten que eren a la platja i van ser arrossegats fins a les roques pel del corrent marítim. Des de Tarragona, Ricard Boigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Gràcies, Ricard. I atenció, perquè tenim una alerta alimentària per un fuet amb salmonella.
6: I un cap de llum amb lactosa no declarada. Les alertes les ha llançat l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària. La més seriosa és la que afecta el fuet extra de la marca Can Duran, en què les autoritats sanitàries de França han detectat presència de bacteris que poden produir salmonelosi. Els lots afectats s'han venut a Catalunya.
4: I encara alguna cosa més. Russell Crowe, el protagonista de Gladiator, ja està rodant a Catalunya, en concret a la zona 0 de la pesta porcina de la Serra de Collserola. És aquella pel·lícula que, si us recordeu, el govern va frenar ara fa tot just un mes.
6: El rodatge s'ha reprès després que l'executiu exigís mesures de bioseguretat que, segons diu, ara es compleixen. Tot i que la zona està blindada per evitar que s'escampi la pesta porcina, el govern recorda que el decret de pesta porcina permet l'activitat econòmica si es prenen les mesures corresponents.
4: 5 minuts per dos quarts. El Banc d'Espanya critica que la crisi de l'habitatge no s'està tractant, diu, com el que és una emergència nacional.
5: Durant la presentació de l'informe anual del banc al Congrés, el governador de l'entitat, José Luis Escrivá, ha defensat la necessitat que les administracions reaccionin de manera conjunta en aquesta matèria. Segons l'estudi, a Espanya hi ha un dèficit de 750.000 habitatges.
14: La vivienda és una política que és responsabilitat compartida de l'administració general de l'Estat, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Da la sensación de que la coordinación entre estos niveles de administración no ha sido el mejor posible. Hay grandes problemas y cuellos de botella en la planificación y gestión urbanística a nivel local.
5: També creu que les actuals prestacions per desocupació no incentiven tornar a treballar i planteja reduir la cotització per desocupació, que ara mateix és del 7%.
4: I també de les últimes hores, i no és menor, hi ha hagut un pas endavant cap a aquesta plataforma d'energia eòlica marina a Catalunya. El Ministeri, el govern espanyol, ha aprovat l'informe ambiental.

0: cavall de Troia perquè entri al darrere, doncs tot l'altre.
1: És un tema que, evidentment, ens ha agafat de sorpresa. Tenim constància que hi ha al·legacions pendents i, a més, hi ha uns efectes mediambientals.
2: El govern preveu que pugui estar en funcionament a finals del 2027. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I una novetat important del dia d'avui, d'aquest dia de Sant Joan, perquè a partir d'avui mateix entren en vigor canvis en la normativa de circulació de patinets i de motos.
4: Els conductors de patinets elèctrics hauran de tenir com a mínim 15 anys i els motoristes hauran de portar guants i sabates tancades sempre que circulin per vies interurbanes. Són algunes de les modificacions del reglament de circulació que ha aprovat el Consell de Ministres.
3: Més detalls, Oriol Pujadó.
5: Les multes per incompliment d'aquesta majoria de canvis seran de 200 euros. La nova norma obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant també durant la nit, mentre que els riders l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de carreteres. I finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc. Per tant, serà obligatori sempre. Elma Said és portaveu del govern.
6: S'exige casco de protecció obligatorio para conductores y además deberán utilizar un elemento reflectante de noche. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
5: La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre vinent. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Encara sobre mobilitat, demà, dijous, comença el primer dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro de Barcelona. Afectarà a les línies 9 i 10 Nord.
7: Durant dos mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del Macropou, per on passen aquestes línies, per a quan es prolongui la línia 4 des de la Pau a la Sagrera. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 de metro i les d'autobús H8, 34 i 126 que habitualment recorren aquest tram.
3: I d'altra banda, el que tenim ara mateix també avui a tots els diaris és els resultats de la selectivitat. Exposen que els alumnes catalans suspenen les matemàtiques. Atenció, perquè la mitjana és del 4-18. Es converteix en l'única assignatura no aprovada de les proves d'aquest any.
7: És el pitjor resultat d'aquesta matèria de l'última dècada. En total, un 96% dels estudiants han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4.
3: Maria Costa.
8: La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, defensa que l'examen s'ajustava al que s'havia treballat a classe.
9: Hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, també és el mateix model, la mateixa estructura.
8: Però la nota és dos punts més baixa que l'any passat. La nota mitjana de tota la selectivitat, un 6,4, també és la més baixa des del 2013. Català ha tornat a ser la matèria comuna amb el resultat més baix, un 6,45, mentre que castellà ha fregat pràcticament el 7. Pel que fa als dispositius intel·ligents que els estudiants han fet servir els exàmens per copiar, el govern n'ha detectat 3 després d'escanejar el 90% de les aules. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Gràcies, Maria. Aquest és el balanç d'aquestes proves de selectivitat. Déu-n'hi-do, amb això de les matemàtiques. 4,18 de mitjana. 4,18. L'única assignatura no aprovada de la selectivitat. Deia abans que si avui agafeu els diaris trobareu, com és tradició gairebé, el dia que se saben els resultats de la selectivitat, quines són les notes més altes. En aquest cas és una noia de Banyoles, la Laura Tallada, que ha tret un 9,9 a les proves de la selectivitat. I encara alguna cosa més que volem explicar. Els Països Baixos han registrat la primera eutanàsia d'un menor de 12 anys.
10: Es tracta del primer cas d'eutanàsia practicada a un nen d'una edat compresa entre 1 i 12 anys, des que el 2024 entrés en vigor la normativa que permet posar fi a la vida de persones d'aquest grup d'edat amb malalties incurables, en fase terminal, i que els provoquen un gran patiment. La decisió de donar accés a l'eutanàsia ha de comptar amb el consentiment dels pares i ser avaluada per, com a mínim, un metge independent. Quan es va aprovar la normativa, es va estimar que cada any hi podrien accedir uns 5 nens que complirien els requisits, la majoria amb anomalies congènites o malalties metabòliques.
3: Justament avui es compleixen 5 anys de l'entrada a vigor, en aquest cas a Espanya, de la llei de l'eutanàsia. I a Colòmbia ha començat el recompte de vots de la segona volta de les eleccions presidencials, un recompte que encara es pot allargar ben bé una setmana.
10: En el recompte ràpid, el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, hauria superat per la mínima el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda.
3: Ha enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
11: El procés d'escrutini real dels vots ha començat a Colòmbia. Els resultats del passat diumenge a la nit que van situar com a guanyador de les presidencials colombianes el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es van basar en un recompte ràpid de les paperetes. Colòmbia històricament s'ha basat en aquest recompte ràpid que es considera el país en dia altament fiable per proclamar guanyador a les urnes. Però el problema en aquests comicis presidencials està en que mai hi havia hagut una diferència de vots tan estreta entre els dos candidats, uns 250.000 vots. El president del Consell Nacional Electoral de Colòmbia és Cristian Quirós.
12: Nuestro proceso electoral y nuestra

0: instituciones, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, da tantas garantías a los dos candidatos que las personas pueden estar tranquilas.
1: Des de Bogotà, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I encara parlant d'eleccions, triomfa les primàries del Partit Demòcrata als Estats Units a les primàries estatals dels tres candidats que avalava l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani.
3: Els electors novaiorquesos han apostat, doncs, pels candidats de l'ala més progressista del Partit Demòcrata en unes primàries que es consideren una prova del poder del mateix Mamdani dins del partit de cara a les eleccions legislatives de la tardor. La victòria més sonada a les primàries demòcrates de Nova York és la de l'activista Darializa Ávila Chevalier, filla d'immigrants dominicans, que s'ha va imposant el veterà congressista Adriano Espaillat després de 5 mandats a la Cambra de Representants.
2: I encara parlant de comicis, eh? Keiko Fujimori és cada vegada més a prop de la presidència del Perú.
3: Amb el 99,8% escrutat, la dretana Fujimori té el 50,11% dels vots davant del 49,88% del seu rival, el progressista Roberto Sánchez. Tot i això, Sánchez ja ha advertit que no reconeixerà la victòria de la filla de l'expresident Alberto Fujimori, ja que considera que s'hauria d'haver anul·lat tot el vot exterior perquè considera que hi ha hagut irregularitats.
2: I de seguida els esports, però abans el projecte Òpera del Liceu, amb un signe d'exclamació al mig. I del Museu del Disseny, el Liceu i el Museu del Disseny, arriba la 5a edició amb l'estrena de 3 microòperes de nova creació a la Fabra i Coats. Això serà del 2 al 5 de juliol dins del CREC. Marta Vives.
4: L'objectiu d'aquest projecte pioner combina l'òpera contemporània, la dramatúrgia i el talent emergent. I és que les òperes breus aposten per formats innovadors, disciplines diverses i risc creatiu. I enguany compten amb llibrets de Pol Guasch, Alicia Koff i Pablo Macho Otero. El director artístic de Liceu, Víctor García Guma, posa en relleu la importància de la proposta que permet obrir el món de l'òpera a creadors de diferents disciplines.
5: El futur de l'òpera, d'alguna manera, depèn de crear les formes operístiques que encara no existeixen. Per tant, aquest és el camí.
4: Les tres òperes es podran veure incloses en la programació del Festival Grec. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I parlem ara dels booktokers. És un fenomen que creix i, de fet, ja existeix la primera agència que el representa directament.
6: Cada vegada hi ha més editorials que aposten per aquests creadors de contingut d'àmbit literari.
2: Més detalls, Montse Camps.
7: L'agència Lenke representa una trentena de booktokers a tot l'estat. La fundadora, Guillermina Rosés, confirma a Catalunya Ràdio l'interès de l'ecosistema editorial per aquest segment.
8: Nosaltres al principi veiem que encara costava, no? Que, bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animava a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que ja veiem que hi ha més inversió.
7: La comunitat catalana de booktokers és una de les més potents, segons Blanca Pujals, editora de Viena Edicions, que va ser de les primeres que va connectar amb ells.
9: Recomanant moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig. Ho compares, doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestseller, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
7: Montse Camps, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I abans dels esports, expliquem que dos castells de gamma extra i dos de la gamma bàsica de nou s'han registrat a la Diada de Completes a Valls.
6: Avui la Colla Vella i la Colla Jove tornaran a actuar al migdia a la plaça del Blat en una actuació de Sant Joan que també promet emocions fortes.
2: David Prats.
10: Gran paper de la Colla Vella dels Xiquets de Valls per Completes. Els del Portal Nou s'han anotat dos castells de gamma extra, el 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8. També han descarregat el 3 de 9 i el Pilar de 7. Per la seva banda, la Colla Jove ha estat més conservadora amb el 4 de 8, el 3 de 9, el 2 de 8 i el Pilar de 6. Aquest dimecres, les dues colles dels Xiquets de Valls tornaran a actuar a la plaça del Blat a partir de les 12 del migdia en la Diada de Sant Joan. La previsió és que Vella i Jove es puguin intentar també més d'un castell superior al 3 de 9. Des de Valls, David Prats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara sí, els esports.

0: Au del Serra, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: L'Igualada torna a guanyar l'Hockey Lliga 29 anys després.
1: Els igualadins s'imposen al Liceu a domicili i a la tanda de penals en el cinquè i definitiu partit després que aquest acabés amb empat a 2. La gesta dels de la Noia encara és més destacable si tenim en compte que perdien la final per 2-0 i han guanyat els 3 últims partits de forma consecutiva. Marc Montaner és l'entrenador de l'Igualada.
2: No soc conscient encara del que hem fet, però només puc dir que estic molt feliç.
1: Aquest és el setè títol de Lliga de la història de l'Igualada. L'últim l'havia aconseguit el 1997.
0: En canvi, qui haurà d'esperar encara per ser campió de Lliga és el Barça de Futbol Sala.
1: Que hi va deixar escapar la primera oportunitat per aconseguir-ho al perdre el tercer partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia per 5-4 i situar ara l'eliminatòria amb un 2-1 encara pels blaugranes. L'anàlisi la fa el jugador del Barça, Sergio González.
3: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
1: El Barça tindrà demà mateix una segona oportunitat per assolir el títol amb la disputa del quart partit, també a Múrcia.

0: I el Mundial, Cristiano Ronaldo, ara sí, finalment, s'apunta als doblets de Messi, Mbappé o Haaland.
1: El davanter portuguès marca 2 dels 5 gols de la seva selecció davant l'Uzbekistan i tanca les crítiques rebudes després del primer partit.
2: No passa nada, porque como debes calcular, ya son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así.
1: Cristiano Ronaldo, a més, es converteix als 41 anys en el primer jugador de la història marcant 6 mundials diferents. Jugats també aquesta matinada Panamà 0, Croàcia 1 i Colòmbia 1, República Democràtica del Congo 0 i ahir la nit Anglaterra 0, Ghana 0. Per avui ens esperen els partits Bòsnia-Qatar i Suïssa-Canadà.
0: I ens falta, evidentment, el bàsquet, perquè ara sí que això és a caixa o faixa avui pel Barça o dalt.
1: Els blaugrana necessiten guanyar el quart partit de la final de la Lliga CB davant el València si volen forçar el cinquè i definitiu. Si no, el títol se n'anirà avui mateix cap a València. Joel Parra, jugador blaugrana.
3: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenien que estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
1: El Barça-València començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I un apunt més de bàsquet. Ja tenim número 1 del draft de l'NBA d'aquest 2026. Parlem de l'aler nord-americà AJ DiBanza, que ha estat elegit pels Washington Wizards.
0: Gràcies, Eudald. 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 9. Fem un cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí de Sant Joan. Sílvia Andrés, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia. Jornada a Sant Joan tranquil·la. La xarxa ferroviària del país a la línia R3 ja s'ha restablert el servei entre la Garriga i Ribes de Freser. Recordem que un robatori de coure havia afectat el servei. A la resta de vies, circulació sense incidències. A Barcelona, autobusos i metro funcionen amb l'horari festiu, sense cap alteració de pas. Pel que fa a l'aeroport del Prat, també hi ha normalitat en la programació. Totes les companyies operen sense retards. Per acabar, fem un cop d'ull a les carreteres catalanes després de l'operació sortida d'ahir. Hi ha poc trànsit, no registra cap retenció destacable. Veiem només alguns trams de carreteres, especialment els que porten a les platges, amb circulació una mica més intensa.
5: Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: I en el temps, Francesc Mauri, bon dia de nou.
6: Bon dia.
0: Repetim el que dèiem, La onada de calor es va acabant, però les temperatures continuen sent més altes del que és habitual en aquesta època de l'any.
6: Doncs sí, aquest és el resum més precís, perquè efectivament la temperatura s'ha anat desinflant una miqueta. Ja sé que costa de creure en alguns casos, perquè dins de les vivendes, allà on no hi ha climatització, els materials s'han acumulat temperatura i, per tant, ara la deixen anar i és aquesta inèrcia de bullir tot plegat. Els termòmetres, però, a l'exterior han perdut entre 1 i 3 graus respecte ahir, fins i tot 4 graus. Ha baixat la temperatura al centre de Barcelona dels 27 de mínima als 23 de mínima i, per exemple, en el cas d'alguns observatoris de Ponent, dels 23 a 25 de mínima d'ahir als 19 a 21 o 22. En definitiva, temperatura que continua molt alta per l'època de l'any, continuarà així els propers dies, i tot i que aquesta tarda esperem algun ruixat al Pirineu i també demà a la tarda, divendres i dissabte, ni tan sols això, sol al 100% de Catalunya.
0: Gràcies, Francesc, fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui, dia de Sant Joan, de seguida a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, amb Nacho Corredor, Vicent Sánchez, Marc Bataller i Montserrat de Pere.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
8: Bon Preu i Esclat.
9: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
10: 24, 27, 43, 48, 50, 4, 12.
9: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
11: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls n'arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
12: Angie Ange!
13: Ho veus?
14: Okay.
13: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
14: Molt.
13: Tant nostre com dir...
15: Posarem llum?
16: A la foscor.
15: O com dir...
13: Aventureres, aventurers.
17: Ens hi apuntem o què?
13: Què dius?
17: Saps que és molt nostre, també?
18: Sou molt bona gent!
19: Silenci.
20: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
13: O el Catalunya Ràdio.
21: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
13: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
20: I que així sigui, per anys i anys.
9: 3CAT.
13: Molt nostre.
9: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
22: Ya no está de moda ser de izquierda. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
9: D'altres temen el retorn del feixisme.
23: Extrema dreta es como un virus. Es un virus político social que se va extendiendo.
9: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
7: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
11: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls n'arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
24: BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
25: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el releixador L'Ill de la Laguna tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
26: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb Nacho Corredor, Vicent Sánchez, Marc Batallé i Montserrat Nebrera, Francesc Soler, de què hem parlat fins ara?
1: Doncs atraques, de petards.
0: Sí, sí. Molta festa, molta rebella, o no? Algú, un valencià de pro, com és Vicent Sánchez, que ja ens va parlar dels petards.
27: Jo soc valencià de la ciutat de València. I això vol dir que és Sant Josep.
0: Sí.
27: Abans en deien solstici de primavera i aquest és el solstici d'estiu. Se posa vostè de solstici,
0: sí.
27: Francament.
0: Sí.
27: I per tant, no, jo... Sant Joan, els d'Alacant, van a la platja i... A València també últimament se fa alguna coseta, però vaja. Sí. Ara, clar, que si vostè el que vol celebrar qualsevol festa...
0: No, jo pregunto qui ha fet rebell aquí, qui... Us agraeixo molt que estigueu aquí d'entrada.
13: Jo poquíssima, però tenia al costat una i quan he sortit he vist... Bueno, i a banda, amb el soroll, el nivell de petardos, traques i demés, he pensat... Amb el que costen tota aquesta cosa, aquest material, perquè no costa poc, qualsevol coseta ja costa uns diners, he pensat, si això és proporcional a com va el país, hem de donar la raó a Pedro Sánchez d'Espanya, va molt bé.
0: Com una moto. I tu, Marc?
28: Rebella tranquil·leta, eh? A casa amb els nens, tot i que sí que vam anar a tirar petards. No vam tirar els petards, com deies, Vicent, ecològics?
27: Ecològics.
28: És que abans en parlàvem, que a Vicent no li acaben d'agradar aquests petards ecològics.
0: Ahir va parlar, sí.
13: Sostenibles.
28: Sostenibles, que no fan soroll, no li agraden.
0: Nacho, tu què tal, la rebella aquí per Madrid?
29: Poca rebella.
0: Més avui no és festiu a Madrid, o sigui, imagina't.
29: Per això estic aquí. Si no, escolta, té molt de mèrit el que fa la Montse i el Vicent,
0: Vinga, de seguida comencem l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb el Nacho Corredor, el Vicent Sánchez, el Marc Batallé i la Montserrat Nebrera.
30: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet.
2: I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
3: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Vinga, doncs comencem l'hora del matí de Catalunya Ràdio. Comencem actualitzant el balanç d'aquesta revetlla de Sant Joan, que ha estat una nit doncs intensa, però de moment continuen sense constar incidents greus destacats. Des de la redacció, Sílvia Comet, bon dia.
5: Hola, bon dia. El telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 10.000 trucades relacionades amb la revetlla fins a les 8 d'aquest matí, que han generat més de 5.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona amb 700 i Tarragona amb 250. Els bombers de la Generalitat han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni cap afectació personal destacable. La majoria per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i material pirotècnic.
0: Saludem ara mateix el Miquel López, que és inspector del cos de bombers. Senyor López, com estem? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: En principi, per tant, per aquest balanç que vostès han fet ara fa ben pocs minuts, tenint en compte l'altíssim risc d'incendis que hi havia, de moment ha anat raonablement bé, podríem dir?
6: Sí, ha anat força bé. Vull dir, hem incrementat el servei respecte a l'any passat, que hem passat d'uns 1.350 doncs, a aquests 1.400 que hem tingut durant aquesta revetlla, bàsicament doncs, contenidors i urbans.
0: Per tant, de vegetació, poqueta cosa.
6: Sí, bàsicament han sigut petardos i incendis urbans. Hem tingut uns 700, però ja és bé ser l'habitual.
0: Ho dic perquè s'havia insistit molt en això, és que tenien en compte el risc d'incendi, sobretot que la gent vigilés amb fogueres i petards en zones boscoses.
6: Bueno, i el resultat ha estat bo en aquest sentit. Hem tornat a demostrar que quan ens hi posem pues, ho sabem fer bé i el resultat d'aquesta nit pues, ha sigut una nit intensa, és la nit més intensa que tenim a nivell de serveis, però no hem de destacar cap servei així de greu.
0: A l'hora de ferides, allò que a vegades passa amb els petards i tot això, tampoc, eh?
6: Bueno, això les dades les tenen més al SEM. Nosaltres, en aquest sentit, no les tenim recollides, per tant, no t'ho puc donar, aquesta dada.
0: Tornant als incendis, és important destacar, de tota manera, abans quan fèiem la previsió del temps ho dèiem, que avui l'onada de calor comença a afluixar, però les temperatures continuen sent altes, molt altes, pel que és un mes de juny, amb una humitat baixa, per tant, el risc d'incendis continua tenint-lo molt alt.
6: Sí, prova d'això és l'incendi que ha començat aquest dematí a la Sénia, que tenim treballant 17 dotacions i encara estem intentant perimetrar-ho. Portem treballades una hectàrea i mitja i és com a conseqüència d'aquesta situació que hagi acabat la nit més forta de simultaneïtat de petits incendis urbans. No creu que continuem en ple estiu, en plena onada de calor, amb el bosc molt sec i amb aquest risc que estàveu comentant molt alt.
0: Aquest incendi de la Sénia que em deia una hectàrea i mitja, de moment?
6: Aproximadament, a falta d'acabar de perimetrar i de tancar-ho, és el que les línies estan treballant. Tenim interiorment aquesta hectàrea i mig.
0: El temps en aquella zona acompanya l'extinció o pot ser que s'escampi?
6: Bueno, ara, a primera hora, encara no tenim els vents instaurats i això ens està donant una oportunitat i, sobretot, la nostra estratègia és intentar que no entri dins de la part del massís. És un incendi compartit amb Castelló perquè està a la frontera i estem treballant conjuntament amb els companys de Castelló.
0: Aquest incendi doncs, és un dels que tenim ara mateix. Quines altres són les zones del país on el risc és especialment alt d'incendis?
6: No ja per la simultaneïtat de la revetlla, sinó per el risc alt, tenim tota la zona de Ponent, el que vindria a ser pues, tota la sortida del vent més sec entre Lleida, el sud de Lleida, Terres de l'Ebre, Tarragona, la Metropolitana Sud, tota aquesta sortida és la que tenim amb els combustibles més disponibles i més sec.
0: Pinta un estiu complicat?
6: Bueno, pinta un estiu complicat. Estem esperant a veure com evoluciona la sequera, estem esperant sobretot com evolucionen els episodis d'onades de calor i si hi ve algun episodi de precipitació, que és com a bombers a l'estiu és el que estem esperant.
0: Clar, a vegades aquest estiu, els estius tenim aquestes tempestes, sobretot a les zones del Pirineu, a les tardes, però també aquestes tempestes poden ser perilloses per llamps i aquestes qüestions, no?
6: Sí, sí, de fet, ahir a la nit vam tenir també un llamp a la zona de Tremp, justament per aquest límit, quan la tempesta ens entra seca i que no deixa precipitació, pues és un problema afegit que hem de gestionar.
0: I aquest llamp a Tremp va causar un incendi, em deia, o no?
6: Sí, sí, va causar un incendi, vam estar treballant ahir tota la nit, el vam poder deixar estabilitzat a última hora de la nit, i avui a primera hora tornem a pujar personal per continuar comprovant que estigui dins de la zona que vam perimetrar i no hi hagi cap punt calent fora.
0: Per tant, hem tingut aquest de Tremp, aquest de la Sénia. Ara mateix en tenim alguna altra, de zona que hi hagi algun incendi susceptible de fer feina, diguem-ne, per part dels bombers?
6: Així que tinguem actiu, no? Són aquests dos els que tenim d'ahir. Tenim petites foguetes, tenim petits punts calents, però així com incendis que haguem de treballar, aquests dos serien els més remarcables.
0: El Miquel López és inspector del cos dels bombers. Senyor López, de Boca, moltíssimes gràcies per atendre el Matí de Catalunya Ràdio.
6: Moltes gràcies.
0: Ara mateix falten 6 minuts per arribar a les 9. I, per tant, falten 6 minuts també per l'hora prevista perquè comenci aquesta compareixença de Pedro Sánchez, que, a banda de la revetlla de Sant Joan i de tot plegat, diguem-ne, és un altre dels temes informatius del dia. Tornem al Congrés amb la Paula Brujats. Paula, bon dia de nou.
8: Hola de nou, què tal?
0: Pedro Sánchez començarà a parlar a les 9, eh?
8: Sí, començarà a parlar a les 9. De fet, ja és aquí al Congrés. Us he de dir que avui tampoc porta corbata. Recordareu que la setmana passada a la sessió de control tampoc en portaven i alguns van dir que era una manera de que es parlés més d'això que no de la declaració d'aquell dia de Zapatero. És veritat, Frede, que avui a Madrid arribem a 38 graus i el govern espanyol ja va decidir fa temps que no s'havia de vestir corbata quan fa calor. Dit això, anècdota a banda, el que sabem a aquesta hora és que Sánchez arrencarà la intervenció fent una breu referència a l'últim Consell Europeu, per tant, una arrencada en clau internacional de pocs minuts, però de seguida entrarà el tema del dia, aquests casos de corrupció que esquitxen al PSOE. Serà una intervenció inicial més o menys curta, d'uns 30 minuts, i després ja s'hi recrearà la rèplica, que és quan hagi escoltat el que li diuen tots els grups aquí al Congrés. Avui ens diuen que sí que entrarà a valorar, veurem com, la sentència contra José Luis Ábalos. Recordeu que fins ara no n'ha dit res, i de ben segur que ho farà per desmarcar-se, doncs, del que va ser el seu home fort, per dir que no sabia res de les seves irregularitats i que ja se'l va fer fora fins i tot abans que se'l comencés a investigar. És veritat que aquesta sentència d'Ábalos ha trastocat una mica els plans de Pedro Sánchez per avui, perquè ell venia amb l'aire que li havia donat tota la polèmica del jutge Peinado pel judici contra la seva dona i la retirada del passaport. Li anava bé aquest tema per vendre una persecució judicial com a mínim en aquest cas, però aquesta recent sentència d'Ábalos, dictada fa només 2 dies, doncs marcarà de ben segur el debat d'aquest matí.
0: Paula, deies que es guarda bona part del material per la resposta en els grups. Se sap si respon un per un o fa allò de respondre'ls a tots de cop?
8: A tots de cop. Sempre en aquestes compareixences Sánchez fa aquesta intervenció inicial, després escolta els grups, que tenen 15 minuts per grup, començant de gran a petit, per tant començarà Alberto Núñez Feijóo, i després Sánchez el que fa és respondre'ls a tots alhora i ens té acostumats a respostes molt llargues, gairebé d'una hora i mitja o de dues. A més, avui el plat és fort, hi ha molta teca, per tant entenem que Sánchez, per això us deia, que s'hi recrearà a la rèplica que faci als grups.
0: Doncs ara de seguida connectem amb el Congrés una altra vegada per sentir les paraules de Pedro Sánchez. Gràcies, Paula, fins ara.
8: Fins ara, adéu.
0: Montse, què n'esperem?
10: Estava pensant que això de respondre a tots a la vegada, estava pensant en les tesis doctorals i en els treballs de final de grau i de màster, que es fa, i es fa, en realitat es diu que per afavorir a la persona que està exposant, no? Amb tantes coses, perquè té un domini del fet de tot el que li han dit i pot respondre de manera, diguem, alternada entre les coses per donar-li una certa ordre a la seva resposta, no? Això és, acadèmicament està més que vist. I, per tant, doncs, segurament és una bona manera ell també de controlar, primer tastar, imagino, quin és la sintonia que encara troba entre els socis de govern i després els que han donat fins ara suport. Ara estava llegint que l'empresariat de el País Basc ja comença a dir als seus dirigents que a veure que això ja no és aguantable, que ja això ja no té més recorregut, però no se sap fins al moment. És cert que aquesta sentència ha vingut a trastocar una mica el que seria aquest relat més victimista de que en realitat està allà i està sent objecte d'una persecució infame que ara se n'adona que pot existir, no? Ara que li toca amb ella se n'adona que pot existir i ara, per suposat, sí que és l'ofert i de vegades no, la qual cosa jo crec que desmunta una mica que tot a la vida, quan et va malament, sigui l'ofert. Però, en tot cas, hem d'esperar a veure més aviat quines són les reaccions dels que parlen, no? Perquè el seu relat de tots van contra mi i jo sóc l'home líder màxim que serà capaç de destruir qualsevol mena d'ingerència en la governabilitat de representació democràtica que tinc malgrat que no hagi guanyat les eleccions, continuarà.
0: Nacho, com ho veus? Ara d'aquí 2 minuts començarà el president espanyol i el sentirem, però un primer diagnòstic, vaja.
29: Sí, bueno, aviam, fa molts mesos que no hi ha un propòsit molt clar de la legislatura espanyola, no? Jo crec que quan van sorgir els primers casos vinculats justament a Ábalos, es va instal·lar la decepció, la desconfiança en molta gent que havia dipositat les seves esperances en el projecte polític que avui governa Espanya, i que uns mesos després, quan per segona vegada un secretari d'organització, que va ser el cas de Santos Cerdán, es va veure implicat en situacions similars, doncs segurament tot va entrar en una lògica una mica de fallo multiorgànico, no? Avui el que hem tingut aquesta setmana és la confirmació d'una sèrie de fets, uns fets que són greus penalment, que són greus també, com apunta la pròpia sentència, des de la perspectiva doncs del que significa i de la confiança que deixa en el sistema democràtic, i una mica el fet més inquietant, sol passar normalment de tot plegat, és que d'aquí 5 anys o d'aquí 10 anys probablement torni a passar el mateix, i tornarà a passar el mateix perquè estructuralment no s'introdueixen mecanismes que evitin el que ha passat. Part dels problemes que hi ha hagut, òbviament, tenen a veure amb les conductes de determinats responsables, però també tenen a veure doncs, amb la verticalitat que opera dintre dels partits polítics i el poder absolut que s'acumula, la manca de contrapesos en alguns processos de presa de decisions, i això la realitat és que si d'aquí 5 anys o 10 anys torna a haver-hi persones amb, diguem-ne, amb la mateixa ètica o moral, això tornarà a passar perquè mai s'aborden quan hi ha cap mena d'escàndol, o és molt raro que s'abordi quan hi ha mena d'escàndol, canvis estructurals que tornin a evitar. Ho veiem en altres casos. En el cas de l'expresident Zapatero s'hauria d'obrir el debat sobre com articulem els conflictes d'interessos dels expresidents, que no són figures, diguem-ne, són figures molt excepcionals, i per tant jo sóc partidari de que el seu estatut faci que estiguin molt més compensats econòmicament del que estan actualment, però tinguin tota mena d'incompatibilitats. Ho veiem amb els estatuts de les parelles dels primers ministres o dels presidents de les comunitats autònomes, que crec que hauria d'estar molt més delimitat perquè quedi clar què es pot fer i què no es pot fer, i si tenir una càtedra en una universitat pública que pot semblar aparentment el més livià que pot fer la parella d'un primer ministre, doncs pot generar controvèrsia, doncs potser ens haurem de fer càrrec també tots de les parelles dels primers ministres per evitar qualsevol mena de conflicte d'interès. Tots aquests debats no formen part del debat, dubto molt que avui formin part del debat, i sorpreses, doncs no sé si en veurem gaires en les properes hores, no?
0: Paula, ja estan asseguts Pedro Sánchez i la plana major del govern, ja estan asseguts al Congrés, eh?
12: Sí, Pedro Sánchez, i crec que hi són pràcticament tots els ministres, estem aquí repassant la bancada, però sí, tots sense corbata, també, per cert, Sánchez envoltat per els fotògrafs dins l'hemicicle, doncs, per captar aquest moment, i de seguida haurà de començar aquesta intervenció, perquè ja passa un minut de les 9, està citat per les 9. I com us deia abans al matí, ens diu la Moncloa que no s'espera que Sánchez faci cap anunci, és a dir, això ho podríem traduir en que no s'espera que concreti cap d'aquelles mesures que va anunciar ara fa un any i que moltes van quedar pel camí i que no s'han desenvolupat fins ara, i que el que farà Sánchez és anar al cos a cos amb Feijóo, en aquest i tu més, que estem tan acostumats aquí al Congrés, per vendre que ell és més net contra els casos de corrupció que el que fa el Partit Popular.
0: Feijóo també l'hem vist entrar, ja està tot a punt aquí al Congrés dels Diputats, això hauria de començar d'un moment a l'altre, no?
12: Sí, sí, perquè ja són tots els diputats, els seus escons, també tots els ministres, ara sí que veig la foto completa i són realment tots, també ara veiem els socis, per exemple, el PNB preparant el seu discurs, la seva intervenció, serà interessant avui veure també si Feijóo fa alguna referència al PNB o a Junts i si els demana que es moguin, no? Perquè ja la setmana passada va ser crítica amb ells dient que són uns trileros demanant eleccions i després no fent res. Sentim ara ja Francina Armengol, la presidenta del Congrés, que dona inici a la sessió.
0: És el son directe del Congrés dels Diputats, d'aquesta compareixença que és a punt de començar de Pedro Sánchez.
14: Muchas gracias. Se reanuda la sesión y continuamos con la comparecencia del presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara. Se debaten, como saben, acumuladamente las siguientes solicitudes de comparecencia. La comparecencia a petición propia del presidente del Gobierno al objeto de informar sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas, así como de la última reunión del Consejo Europeo. Y la comparecencia solicitada por los grupos parlamentarios Republicano y Mixto para dar explicaciones sobre las nuevas informaciones relativas a investigaciones judiciales que afectan al partido mayoritario del Gobierno. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno, cuando quiera.
0: Presidenta del Congrés, que dona pas a aquesta intervenció de Pedro Sánchez, el president espanyol, sense corbata, com ens deia la Paula, que deixa el seu escó i va cap al faristol del Congrés dels Diputats per començar la seva intervenció. Que ens ha dit que començarà parlant d'Europa, per cert.
15: Señorías, buenos días. Como ha dicho la presidenta, comparezco ante esta cámara para dar cuenta, en primer lugar, de las decisiones tomadas en este último Consejo Europeo y también para hablar de las investigaciones judiciales que afectan directa o indirectamente al partido que tengo el honor de presidir. Empezaré por lo primero, por el Consejo Europeo del pasado 18 y 19 de junio, que fue el primero, por cierto, desde el año 2024, se dice pronto, en el que los 27 gobiernos recuperamos nuestro apoyo unánime y cerrado a Ucrania, gracias, entre otras cosas, fundamentalmente a la vuelta de Hungría al consenso europeo. También sirvió para debatir sobre el nuevo escenario geopolítico y también geoeconómico que se abre tras la firma del frágil acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y para que la presidencia chipriota, a la cual quiero también reconocer públicamente el trabajo durante estos últimos 6 meses, presentara una primera propuesta de cifras para lo que coloquialmente se llama el presupuesto europeo. Nuestra posición, señorías, sobre este asunto es bien conocida. La hemos manifestado desde esta tribuna y también en reiteradas comparecencias públicas por mi parte. Pensamos que no se le puede pedir a la Unión Europea hacer más con menos recursos económicos, que el nuevo presupuesto comunitario debe ser más ambicioso que los anteriores, ya que debemos dotar a la Unión Europea de los instrumentos necesarios, no solo para defenderse de las agresiones de Putin en Ucrania y en el este de Europa, sino también para reforzar el pilar social, para avanzar en la transformación digital y energética, para apostar por el capital humano, para proteger al campo y a la pesca europeas, para hacer frente a la crisis de la vivienda, que es una crisis que afecta al conjunto de la ciudadanía europea, y para fortalecer las políticas de cohesión que no están en contraposición con las políticas de competitividad. Señorías, tengo que...
0: Paula, això és el que comentaves tu, eh? És a dir, ja us havien dit que començaria parlant de la part europea.
12: Sí, d'aquest Consell Europeu. Sánchez, quan ve a fer aquestes compareixences, sempre fa balanç de l'últim Consell Europeu, de la setmana passada, en clau internacional. Sabeu que en aquest tema Sánchez ja està molt més còmode que el que és la política interna. Altres dies s'allarga més. Avui ens han dit que seria molt curt, uns 2-3 minuts, i que de seguida entraria a parlar de corrupció, d'aquests casos que afecten el seu entorn i també el Partit Socialista, però de moment còmode en política internacional, que podríem dir és el seu plat fort ara mateix.
0: Sentim-lo.
15: Italiano, Letta y también Draghi, estos desafíos, defender los intereses de Europa a escala global, y eso, pues evidentemente, no se consigue con banderas, no se consigue solo con desregulación y con eslóganes vacíos, se consigue con un presupuesto comunitario ambicioso. Señorías, paso ahora a abordar el segundo de los temas de esta comparecencia, que son, como he dicho antes, las investigaciones judiciales. Quiero, en primer lugar, decir lo siguiente a los ciudadanos que estén siguiendo esta comparecencia, y es que soy plenamente consciente de que en estas últimas semanas el debate publicado ha sido colmatado por un reguero de noticias judiciales. Noticias que se suceden en nuestras pantallas, mezclándose con rumores, con medias verdades, con bulos, provocando en consecuencia una legítima preocupación y una confusión razonable en la ciudadanía. Quiero a esos ciudadanos y ciudadanas que sepan que no les resto en absoluto un ápice de importancia a estos hechos ni a las causas que los investigan. Es más, me parece que ahora mismo son esenciales para entender también qué está ocurriendo en nuestro país, incluso más allá del ámbito estrictamente judicial. Por eso, señorías, también, además de que otros grupos parlamentarios lo hayan pedido, he solicitado comparecer en esta Cámara para poder hablar y también debatir sobre ellas con el tiempo y con la atención que merecen. Empecemos examinando, señorías, si me permiten, la anatomía del fenómeno. Porque conviene saber que detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas. Tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar, para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Hablemos, por tanto, de cuáles son esas tres cuestiones que están pasando y que se están solapando en el debate publicado. La primera es un caso de corrupción que afectó a la antigua Secretaría de Organización del Partido Socialista. Un caso cuya existencia conocimos hace ya más de 2 años y cuyos extremos van revelándose poco a poco. En febrero de 2024, señorías, supimos de este caso por primera vez tras las acusaciones contra José Luis Ábalos y su colaborador Coldo García, quienes habrían cobrado comisiones para realizar actuaciones ilícitas. Un año más tarde, en junio de 2025, conocíamos otros hechos relativos a Santos Cerdán, quien presuntamente habría usado su posición para favorecer a determinadas empresas y obtener beneficios personales a cambio. Y el pasado mes de mayo, el 2026, conocimos nuevas informaciones que apuntan a que en ese mismo grupo operaba también la señora Leire Díaz, quien habría realizado gestiones presuntamente irregulares para investigar a servidores públicos. Señorías, hemos tenido ocasión de conocer la sentencia del Tribunal Supremo este pasado lunes respecto a José Luis Ábalos, a Coldo García y a Víctor Aldama, sentencias que desde el Gobierno respetamos y acatamos, como no puede ser de otra manera, porque estamos convencidos de que en este país, como gran democracia que es, no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean.
0: Aquí tenim el primer titular del dia, Marc. No hi ha corrupció generalitzada, no hi ha una causa. Ara ja els està desgranant un per un,
28: I no parla de Zapatero.
0: De moment.
28: De moment. Però en aquests tres casos que ell diu, aquesta sensació que s'està creant a Madrid, parla d'Ábalos Coldo, Santos Cerdán i de Leire, i evidentment obvia, de moment, com dius, Zapatero. Però el titular, segons ja dèiem que aniríem cap aquí, és a dir, a diferència de fa un any, recordem com va esclatar el cas Santos Cerdán, que va comparèixer i va demanar perdó. Avui ja les prèvies, les cròniques ja deien que aniria més a l'atac i no tant a la defensiva.
0: Ábalos, Santos són passat, ha dit Pedro Sánchez.
15: La primera, señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular. La segunda, señorías, lo he dicho, y además hay grupos parlamentarios que así lo han planteado en otros muchos debates cuando hemos tenido que hablar al respecto de estas cuestiones. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. No lo ha hecho. Al contrario, si ha ocurrido algo de eso, es que han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y finalmente, señorías, la tercera es que nosotros no vamos a aceptar la corrupción como un hecho consustancial a las organizaciones humanas. Nosotros vamos a seguir trabajando con la ambición de erradicarla del todo. Por eso, señorías, cuando se descubrieron estos hechos, no dimos un paso a un lado, sino que dimos un paso al frente. Pedí disculpas, expulsamos inmediatamente a los investigados, comparecí ante sus señorías, pusimos al servicio de la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado toda la información requerida, renovamos la dirección del Partido Socialista e impulsamos medidas, muchas medidas, para reforzar los mecanismos de control, de supervisión y también de prevención contra la corrupción. Tanto en el Gobierno, desde el Gobierno, hay muchas de esas medidas que están hoy aquí en el Parlamento y que esperemos puedan salir adelante, y eso pues evidentemente compete al Poder Legislativo, no al Poder Ejecutivo en exclusiva, y finalmente también dentro del Partido Socialista. Fíjense, hace un año yo comparecí en el Comité Federal del Partido Socialista, donde anuncié 13 reformas que hemos puesto en marcha y que en menos de un año ya han sido completadas por parte de mi organización. Y por cierto, posteriormente, a lo largo del debate, podré hablar de manera mucho más detallada de ellas. Pero sí quiero decir que en el último informe de la prestigiosa organización no gubernamental del Consejo de Transparencia se sitúa a mi organización, al Partido Socialista, como el partido con mayor puntuación de toda España. Un informe, señorías.
0: Pedro Sánchez ara mateix traient pit de les mesures preses fins ara. No vaig conèixer aquestes pràctiques, no les hagués tolerat. No hi ha hagut finançament irregular del Partit Socialista. Vicent.
27: Jo m'estava fixant en els ministres que porten corbata. Sí, no, i ho dic molt seriosament. És a dir, Fernando Marlaska porta corbata, em sembla que també Félix Bolaños, hi ha un altre que em sembla que em porta també.
28: Areu.
27: Quan ho enfoquen...
28: L'Areu també em porta.
27: L'Areu també em porta, Jordi Areu també em porta. Molt bé. I per què dic això, com una gota deliciosa? Dic això perquè jo estava segur que el president no perdria la seva habitual elegància, la seva pulcritud, que és el que està fent, la seva tranquil·litat a l'hora d'expressar-se, i no pensava que ens oferiria, que és el que està passant també, cap novetat interessant en tot el que ha passat. És a dir, que per a ell la sentència d'Àvalos, la sentència de Col García, no és un punt d'inflexió. No significa un punt d'inflexió, ni canviarà les coses. I el guió és el de sempre. No hi ha corrupció generalitzada, no he conegut aquestes pràctiques, el PSOE no s'ha finançat irregularment, que és el que més tem els partits que presten suport al seu govern, i nosaltres no acceptem això i hem fet reformes que estan funcionant. I no crec que se'n vagi del guió.
0: Clar.
27: Si algú espera una altra cosa... Home, ara veurem, el debat serà interessant per veure el duel aquell entre espadatxins, no? Veure què passa. I per desgràcia també, perquè jo crec que això evita una autocrítica més profunda i més necessària, tampoc no crec que a l'oposició varia de guió. És a dir, el Partit Popular, des del primer dia i fins ara... Cada dia, només que diu que la corrupció és generalitzada, que el PSOE és un partit corrupte i que el sanchisme és terrible. I no diu res més. I avui assistirem a un episodi més del PSOE dient i del Sánchez dient tot el que diu sempre, i el senyor Feijóo dient i el PP dient tot el que diuen sempre. I conclusions o resultats? Cap. I la meua gran pregunta de tot això al final és que quina diferència hi ha, que no ho sé, perquè ja no hi ha projecte polític, perquè no hi ha defensa, perquè si ahir sentíem Francesc Marc Álvaro que deia que el seu partit abandonarà el govern de Pedro Sánchez quan constate que ja no hi ha possibilitats de tirar endavant mesures d'un projecte polític que ja no existeix, doncs la meva gran pregunta és que com que això no passarà, quina diferència hi ha ara entre convocar unes eleccions a final de l'estiu ordenadament i tranquil·lament i assumir-ho dient que entén el neguit que hi ha entre els ciutadans, però que hi controla la situació i que per això s'hi presenta, o fer-ho l'any que ve. Quina és la gran diferència?
0: Paula, encantades de moment, poquetes novetats, el que t'havien anunciat ja.
7: Sí, molt previsible el que està dient Pedro Sánchez, sobretot insistint en això, que no es pot fer de tot una causa general, sinó que hi ha, podríem dir, tres pomes podrides, que van ser Ábalos, Coldo García i Santos Cerdán i Leire Díaz en aquest cas, i que es va actuar contra ells, no?, defensant doncs, que el Partit Socialista no s'ha finançat il·legalment i reduint-ho tot, encapsulant-ho tot en aquestes persones, no estan gaire més enllà del que ja havia dit fins ara Pedro Sánchez. Sí que ara pensava que és curiós, perquè ara fa un any va comparèixer també al Congrés per fer balanç del cas de Santos Cerdán, perquè va esclatar ara fa un any, i llavors Sánchez va entomar un mea culpa, va arribar a dir que s'havia plantejat dimitir, no?, per tot el que havia passat, i ara, un any després, en una situació molt més complicada i molt més dèbil, veiem com gira la truita, no?, i com surt a defensar-se i dir, jo resistiré, perquè això no és una causa de corrupció generalitzada, sinó que ho encapsulo en aquestes tres persones.
12: persones que ja són fora del partit.
0: Estem escoltant en directe aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés.
15: Para el Partido Socialista y lo que representa también para la derecha y la ultraderecha. Es el presidente pues que reivindicó el feminismo como una acción de transformación social. Sí, fue el presidente que nos sacó de una guerra ilegal en Irak. Fue el presidente que acabó con la violencia en el País Vasco y en toda España. Y efectivamente es un expresidente de gobierno que está defendiendo el entendimiento entre los pueblos de España. Y esto pues efectivamente molesta a más de uno.
0: Ahora está parando a Zapatero.
15: En todo caso, señorías. En todo caso, esta investigación se encuentra en un estadio distinto y por tanto tenemos que ser francos. En este asunto, ¿qué es lo que le compete al gobierno? ¿Qué es lo que le compete al gobierno? Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo. El crédito que se concedió a esa compañía aérea era plenamente legítimo, como lo hicimos con todas las aerolíneas en plena COVID-19, señorías, como lo hicieron todos los gobiernos, no de Europa, sino del mundo. Se hizo conforme a la ley, señorías, con todas las garantías y siguiendo, por cierto, la misma lógica y los mismos procedimientos europeos por los que se concedieron ayudas. Y digo ayudas porque nosotros concedimos préstamos para rescatar a estas 25 aerolíneas europeas. De hecho, su concesión, señorías, el caso del préstamo a Plus Ultra, fue validada posteriormente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señorías, por el Tribunal de Cuentas y por la Intervención General de la Administración del Estado. Por tanto, señoras y señores diputados y diputadas y los ciudadanos que estén siguiendo esta comparecencia, no debe existir ninguna sombra de duda sobre la actuación del Ejecutivo, del Gobierno. Y quien quiera proyectarla, y quien quiera proyectarla, le pido que no especule, que no insinúe, que no susurre, que lo demuestre con pruebas. Nosotros, señorías, y le quiero trasladar a la ciudadanía esto, estamos muy tranquilos y muy seguros del trabajo que hemos hecho. La tercera cuestión, junto con el presidente Zapatero y con el caso de corrupción de la antigua secretaria de organización, la tercera cuestión que integra esta maraña judicial son los casos abiertos contra mi familia, contra mi esposa y contra mi hermano. Podrán comprender, señorías, que para mí no es fácil hablar de ellos, porque afectan a personas.
14: Un momento, señor presidente. Señores diputados y diputadas, por favor, silencio. Silencio. A toda la Cámara, por favor.
15: Porque afectan a personas que quiero y porque sé, sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas, sobre un patrón de acoso y de derribo al que hemos visto desplegar en otros países y democracias occidentales. Ese patrón se articula en tres compases que hemos comprobado y hemos además compartido con todos ustedes y también con la ciudadanía a través de los medios de comunicación en reiteradas ocasiones. Primero, difusión de informaciones falsas a través de determinados pseudomedios que viven no de sus lectores, señorías, sino de la financiación pública de gobiernos del Partido Popular y también de determinados lobbies. Después presentan las denuncias organizaciones vinculadas a la ultraderecha que se basan exclusivamente en recortes de prensa de esos pseudomedios y, por tanto, en bulos y en desinformación. Y, finalmente, la apertura de procedimientos judiciales que con demasiada frecuencia se prolongan durante años, sin importar si los hechos acaban siendo desmentidos o archivados. En el caso de mi mujer, señorías, llevan más de 2 años y medio el proceso de instrucción. En definitiva, primero el bulo en forma de titular, después la denuncia y, por último, el daño. Un daño reputacional que evidentemente juega con los tiempos distintos que tiene la justicia a los tiempos que tiene la política y los medios de comunicación. Juega también con la falta de integridad de determinados pseudomedios digitales. Y también con la indecencia de algunos partidos políticos que son capaces hasta incluso de pedir penas superiores tanto para mi hermano como para mi mujer.
0: Ha desgranat els casos que afecten el Partit Socialista. Hem començat parlant del cas Koldo, amb la referència a la sentència que hem conegut aquesta setmana. Cas Zapatero ha defensat el president Zapatero, l'expresident Zapatero. No hi ha hagut tracte de favor a plus ultra i ara ha destacat la desproporcionalitat de les causes contra la seva família, contra el seu germà i contra la seva dona. De seguida continuem escoltant aquesta declaració de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats i la comentem amb el Nacho Corredor, el Vicent Sánchez, el Marc Batallera, Montserrat Nebrera, però hi afegim ara mateix el company del diari El País, el Javier Casquero. Javier, com estàs? Bon dia.
11: Bon dia.
0: Com ho veus?
11: Aquí escuchando al presidente, escuchando este día que está generando muchísimas expectativas y me parece que al final vamos a terminar pues en algo bastante conocido, pero bueno.
0: Sí, té tota la pinta, cap novetat, som allà on érem, no?
11: Pues sí, porque además es verdad que el formato tampoco favorece otro tipo de situaciones, ¿no? No es un formato en el que después de un debate que será duro y agrio, ya verás, estamos empezando, pues no hay resoluciones, no hay determinaciones, no se puede seguir si hay alguna medida que el presidente va a anunciar, como hizo, por ejemplo, el año pasado con esas 13 reformas relacionadas con la corrupción, si se pueden llevar a cabo, ¿no? Esto se va a limitar a una especie de conato del Estado de la Nación muy relacionado con la corrupción, no con todos estos casos de corrupción que estamos viendo.
0: ¿Creus que aquestes explicacions, tal com estan en ara, satisfan els socis, poden satisfer els socis d'investidura?
11: No tienen más remedio. Van a tener que satisfacer, buscarán las vueltas y las revueltas argumentativas para encontrar la razón, lo vimos ayer en la ronda previa de todos los portavoces, que es si usted además se pone las pilas, si usted además emprende algún tipo de reforma que merezca la pena, aquí estaremos, ¿no? Prácticamente todos los socios fueron en esa línea, decirle hay cosas que resolver, hay cosas pendientes, merece la pena este gobierno si usted se pone más valiente, empieza a cometer, por ejemplo, temas de vivienda, tal, excepto el caso de Junts per Catalunya, ¿no? Que ya no se puede considerar un socio de legislatura.
0: Per tant, avui no canvia res, no canviarà res, creus?
11: Yo creo que prácticamente no, ¿no? Lo que pasa es que es verdad, por lo que estoy viendo, ¿no?, en esta primera fase del discurso de Pedro Sánchez, que él sí está dispuesto a citar con nombres y apellidos, y, por ejemplo, ha mencionado ahora el caso de su esposa, el caso de su hermano, ¿no? Está dispuesto a coger, digamos, el toro por los cuernos, de ir al debate incluso en los términos duros que está planteando el Partido Popular y Vox, ¿no? En los términos incluso de deshumanización, de llevar casi hasta el ensañamiento esos casos más personales, ¿no? Y es verdad que no habíamos visto al presidente en ese traje, ¿no? De ir al cuerpo a cuerpo. Nos dicen además que quiere ir al ataque, que quiere arremeter contra casos de corrupción del Partido Popular, Ayuso, etcétera. Hasta ahora no lo ha hecho, pero yo estoy casi convencido de que lo hará. Y luego también hablar de algunos asuntos judiciales que le parecen desorbitados o poco fundamentados, ¿no?
0: ¿Y el cas Zapatero? ¿Cómo has visto la seva respuesta al cas Zapatero?
11: Pues mira, sí, pues ahí sí que no hay novedad ninguna, ¿no? Ha vuelto. Yo creo que él se identifica mucho con lo que le está pasando ahora a Zapatero, con el caso que está investigándose sobre el expresidente del gobierno, y lo que ha mencionado y ha ratificado es su absoluta convicción de que hace 15 años que no está en política, de que durante la etapa de Zapatero no saltó ningún caso de corrupción y de que él le cree, ¿no? Y esa convicción de que todavía le sigue creyendo, de que le está pasando a Zapatero lo que le ha pasado a él con su familia, con su padre, con su mujer, con su hermano, con su suegro, o sea, que le está pasando algo similar porque entiende, y lo menciona así directamente, es un reconocimiento a lo que hizo Zapatero en la última campaña, de que él es uno de los grandes valores en alza del Partido Socialista frente a la derecha y la ultraderecha.
0: Y esta frase que ha dicho, no susurren.
11: Bueno, es que es verdad y es llamativo, ¿no? Algunos de los pasajes, cuando estábamos comentándolo aquí varios periodistas, cuando Pedro Sánchez se pone en plan, que se me entienda lo que voy a decir, se pone en plan humano, se pone en plan como, sí, como que ya no es perro Sánchez, sino una persona que tiene hermanos, mujeres y tal, en el PP les entra la risa. Yo no sé si es una risa nerviosa porque consideran que no, ellos ya tienen la percepción de que Pedro Sánchez no es un ser humano, que le da igual todo, su hermano, su mujer, su padre, lo que sea, ¿no? Y es verdad que ahí entran unos rumores y unos rumores nerviosos muy delatores.
0: Javier, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Deixem que avui tens feina.
11: Gràcies a vosaltres.
0: Tornem al Congrés. Paula, ataca el PP ara, ja sí, eh?
12: Ara ja sí, Pedro Sánchez, a l'atac contra el Partit Popular, dient-lis que no siguin hipòcrites ni falsos, que van donant lliçons de netedat quan no poden donar-la, i sobretot ha dit que el PP barreja totes les causes i que tenen informació privilegiada dels moviments que faran els jutges en les causes que l'afecten i que afecten el Partit Socialista.
15: Abiertos con 150 implicados. Por tanto, por una vez, no apliquen la ley del embudo. Señorías, esto es lo que hay. Estos son los tres elementos que componen ese nubarrón que eclipsa hoy nuestro debate público. Un caso flagrante y grave de corrupción, protagonizado por unas personas concretas que se aprovecharon de su peso dentro del Partido Socialista y en el gobierno para ganar dinero. Segundo, una investigación en torno al presidente Zapatero sobre la que nadie puede aún sacar conclusiones.

0: d'estalviar la previsió, però jo crec que hi ha un punt de la seva intervenció que justament ell mateix ha dit en un moment determinat el diferent estadi judicial en què es troben les investigacions. I és justament això pel que fa aquest tipus de presentació com persecutòria del que està passant en l'àmbit judicial, perquè solament una ja té una sentència. Doncs d'aquesta ja hem de dir que... Després ja no ha parlat més si Cerdán és culpable o no, ja es veurà. I després ha passat per Leire Díez, dient una senyora que fa investigacions. No, el cas de la senyora Leire Díez, si és que fa investigacions, és la mare de totes les batalles, perquè aleshores ja no seria una senyora que va per lliure, és una persona que està intentant contaminar, la qual cosa diria que quan Peinado diu en el seu auto que poden haver institucions que ajudin a la fugida de la dona del president, el millor seria veritat, perquè si és veritat que Leire Díez va per la vida intentant comprar favors, fiscals, policies i demés, és perquè alguna cosa està passant i s'hauria de analitzar. I no pot passar per sobre de Leire Díez com si fos una senyora que passava per allà. Això, una. I, per tant, respecte d'aquest tipus de cas, ell es pot defensar perquè, és veritat, els tempos judicials són radicalment diferents i hi ha coses que encara no s'han vistes. Però mireu quina diferència com ha passat per Leire Díez i per el finançament il·legal del Partit Socialista, que aquesta també és bona. Perquè de Leire Díez el que ja està comprovat amb dades és que ella va rebre diners del partit que no estan en els circuits oficials. I aquests diners d'on surten? Aquests diners, ningú ha explicat d'on surten, però Santos Cerdán diu que se li paguin bitllets d'avió. Per tant, passa per Leire Díez com si fos una quasi bé desconeguda, quan ja s'ha comprovat que no, reforça la idea de que hi ha una corrupció puntual en el cas d'Ábalos i la condemna, perquè no té més remei, la sentència està ja sobre la taula, i a més deixa poc marge a la imaginació. És el cap de la trama, no el dama, com s'ha dit, el cap de la trama és Ábalos, i Ábalos era una persona de la seva grandíssima confiança. I ja després queda profundament enamorado. Home, clar que és veritat que jo no comparteixo en absolut aquest to, aquesta manera en què es parla en el Congrés dels Diputats. Però amb el to amb el que es parla d'uns i altres en el Congrés dels Diputats, després no ens podem posar molt estupendos quan sentim a un porter d'un equip de futbol, que des d'un balcó d'Ajuntament diu el que diu. Perquè tot ha començat amb aquesta penya en aquesta cambra.
1: Hem arribat al segon dels senyals horaris, de 9:45. Paula.
2: Sí, com? Sánchez hauria d'anar acabant ja aquesta primera intervenció pel que ens han dit i ara enviant aquest missatge a la gent dient que ell es fa càrrec del malestar de la ciutadania per tots els casos que estan sortint, però que si algun govern pot acabar i pot netejar la corrupció, diu, és el seu govern i no un del Partit Popular amb l'extrema dreta de Vox, recollint aquesta idea, no?, que feia com a resum final, que no tot és el mateix, que no es poden barrejar totes les causes i que ell està disposat a resistir i a continuar, perquè es pregunta per què no hauria de fer-ho. Aquí, però, veurem com reaccionen els socis, sobretot, perquè creuen que cada cop els perjudica més, donar suport a Pedro Sánchez, i de moment Sánchez no està fent l'autocrítica que li estaven reclamant els socis d'investidura.
1: És un detall important aquest, Nacho, eh? És a dir, aquest discurs de Sánchez potser no fa l'autocrítica que, com deia ara la Paula, li reclamaven de manera contundent des de Podem, per exemple.
3: Sí, però l'autocrítica tampoc serveix per assumir responsabilitats, no? Aquí hi ha una contradicció també en part del que s'assenyala en el debat públic. I la realitat és que els socis no volen fer caure el govern perquè encara tenen interioritzat que les conseqüències de fer caure l'actual govern en aquestes circumstàncies doncs els interessen menys que qualsevol tipus d'alternativa. I això haurien alguns de verbalitzar, perquè és la realitat, per això no el fan caure. Per això aguanten, per això es contenen la respiració. I en particular hi ha un que podria ser el més ambivalent, que és Junts, que falta un element perquè pugui sentir-se lliure per prendre les decisions que vulgui, que és que volen que torni l'expresident Puigdemont al nostre país. I fins que això no passi, és improbable també que Junts es mogui. Perquè si aquesta legislatura a Junts li ha servit d'alguna cosa, segurament ha estat per impulsar la llei d'amnistia, que en la mesura en la que doncs, no s'han aplicat totes les conseqüències, doncs no li fa el sentit que aquesta legislatura acabi, i també des del sentit més macro, probablement, pel que més ha servit aquesta legislatura, és per la restitució, deixem-ho expressar així, de l'ordre a Catalunya, però també

0: tampoc per moltes coses més. I la resta de socis estan absolutament condicionats, en canvi, perquè amb l'altre bloc no hi volen pactar. I una part dels socis és que no estan ni articulats políticament, no? Sumar, Podemos, bueno, Podemos van més per lliure perquè aspiren, diguem-ne, a ser un partit minoritari, però qui vulgui encapçalar i qui vulgui materialitzar doncs el desgast del Partit Socialista, de la Socialdemocràcia, de la seva esquerra, tampoc està en condicions en aquests moments de poder-se presentar a unes eleccions. I la realitat és que si preguntes a molts periodistes que segueixen l'actualitat del Congrés dels Diputats, doncs el calendari sembla més o menys clar, no? Hi haurà una presentació de pressupostos, els primers que es presenten a aquesta legislatura, segurament la forma d'expressar el rebuig dels socis al govern serà no recolzant aquests pressupostos i hi haurà unes eleccions. I també hi haurà un pretext per part del govern per poder-les convocar sense assumir doncs, la responsabilitat de les coses que se'ls assenyalen. El dubte és si amagant, diguem-ne, el cap sota l'ala, les condicions de desgast o de fortalesa en les que s'arriben doncs són més o menys alta. I el dubte també és si, com és evident que jo crec que que hi ha causes judicials d'una naturalesa diferent, no? O sigui, jo crec que les relatives als secretaris d'organització són d'una gran gravetat, les relatives al possible ús del partit per espiar jutges són d'una extrema gravetat, és molt inquietant tot el que hi ha al voltant del cas Zapatero, però en canvi hi ha altres causes que jo crec que doncs, hi ha més incapacitat d'explicar-se-les, no? Les que apliquen el germà del president del govern o a la pròpia dona, que no se sap en quina mesura doncs, determinades hipèrboles com les que estem veient aquesta setmana, no? Amb la retirada del passaport a la presidenta del govern, etc, el que fan en el fons és enfortir la pròpia figura del president en un context on hi ha molts elements de desgast i de desconfiança que són evidents.
1: Acabat ja Pedro Sánchez, ara comença Feijóo. Paula, però ha fet un petit missatge als socis, Pedro Sánchez, del seu torn final.
2: Sí, sí, Sánchez, 30 minuts clavats de rellotge i ha acabat amb una picada d'ullet als socis dient la gestió d'aquest govern no està acabada, hem de fer molt més per assegurar que baixin els preus, per exemple, del lloguer, per assegurar l'habitatge, per la sanitat pública i també per apujar salaris. Per tant, podríem dir que ha estat la referència més directa als socis que li reclamen que espavili, que es posi les piles i que doti de contingut aquesta legislatura. I ara sí que ja Alberto Núñez Feijóo a la tribuna, que comença ja atacant directament Pedro Sánchez. L'escoltem.
3: Qué soberbia y cuánta indignidad. Yo solo vengo a refrescarle la memoria mientras se afana en estirar los minutos de la basura de esta legislatura. Empiezo por recordarle que no está aquí por ser el número uno de los líderes mundiales. Es el uno, eso sí, pero de un gobierno corrupto. Se lo digo sin presunto y se lo digo con el aval de una sentencia firme por unanimidad del Tribunal Supremo. Es la mayor condena a un ministro en su actuación en el cargo. Un ministro suyo por robar desde el gobierno. Así que le pregunto, ¿qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto, sin apoyos, sin presupuestos, sin otro proyecto que no sea resistir, sin la más mínima autoridad moral que exige el cargo. Y todos sabemos la respuesta. Todos sabemos que la mayoría de los españoles ya no soportamos más escándalos, que la legislatura está exhausta y que el clima político que ha generado es incompatible con la normalidad democrática. La pregunta ya no es si reúne confianza suficiente para gobernar, es evidente que no. La pregunta es, ¿por qué tenemos que aguantar que siga actuando como si dispusiese de ella? Miren, finalmente hoy en el Senado se votará una iniciativa del Partido Popular para pedir elecciones inmediatas. Esta, que nos amordazó el Congreso. Y mañana, otra aquí, para pedirle que presente usted una cuestión de confianza. Y lo grave ya no es que hayan hecho lo imposible para que pudiéramos debatirla. Lo grave es que todos descontamos que si no le gusta el resultado, lo ignorará y punto. O se grabará un vídeo TikTok diciendo que bebamos agua y nos pongamos crema. A este nivel de deterioro nos ha llevado. A que parezca normal que solo cumpla aquellos mandatos parlamentarios que coincide con sus intereses. Es la gran anomalía de esta legislatura, pretender normalizar todo lo que es inadmisible. Ignorar la Cámara, gobernar sin presupuestos, gobernar sin consenso, insultar a las instituciones del Estado y también normalizar la corrupción. Ya lo hemos visto, por si había dudas. Ha llegado aquí con su ministro todopoderoso, recién condenado a 24 años de prisión. Ha llegado aquí con 15 causas judiciales sobre sus hombros, dos ya sentenciadas por el Tribunal Supremo, con casi un centenar de imputados, con 19 delitos...
1: És la intervenció del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, tampoc cap gran novetat, és a dir, amb els dient, parlant d'indignitat, parlant de los minutos de la basura, és a dir, terminologia futbolística, i preguntant-li què fa encara assegut a l'escó del president del govern espanyol. Sí, hem d'anar a publicitat, perquè fa estona que no hi anem, i de seguida continuem comentant aquesta compareixença al Congrés amb el Nacho Carredor, el Vicent Sánchez, el Marc Batallà, de Montserrat de Brera i la Paula Brujals des de Madrid.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
5: Adeu, Andreu. Toco el dos. Fins demà, bacallà. Adeu-siau.
6: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
7: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: Maria, els tens?
9: Oh, fa un any que els preparo.
8: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
9: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
8: O sigui, ja bufo.
9: Bufa! Bufa!
10: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
11: Doncs millor.
13: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a dir. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a dir d'Endesa i si és amb amics, millor.
14: Gràcies.
15: Per què, mama?
14: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
15: Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
16: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
17: Viatja sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go, fes el teu viatge rodó.
18: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
19: Em dic Artie Crawford i vaig ser el segon batalló dels fusellers reials de l'Ulster. He d'anar a França i vostè és la meva única esperança.
20: Pierce Brosnan.
21: Qui amb dos dits de front tornaria a aquella platja?
22: Veterà fuig de la residència per trobar-se amb els antics companys a França.
20: L'últim soldat és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
24: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
25: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
24: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
26: I també disponible a la plataforma 3CAT.
27: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
28: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
29: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
28: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
27: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
28: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
30: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
28: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
27: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
30: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
28: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
31: Busca el triple! Triple!
0: triple.
1: El Barça torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
27: Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Palau Blaugrana, Barça-València, el quart partit de la sèrie.
1: Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
2: Molt i molt ben defensat.
27: Avui, a partir de les 8 del vespre, Barça-València.
1: La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.
3: Ei, jovent, que aquest dia de Sant Joan treballem. Torna a la fonda.
4: Què s'està coent?
3: A la fonda de Catalunya Ràdio el que ens agrada és la bona gastronomia, amb el pica-pica i després un bon plat, d'aquells que tenen suc i amb unes bones postres. Ah, tot ben amanit i amb productes del territori.
4: Quan és festa i cau entre setmana, obrim la fonda de Catalunya Ràdio amb Pep Noguer.
3: Us esperem, sí senyor. A quina hora?
4: Aquest dimecres a la 1 del migdia.
3: A on? A la fonda. Vinga, va, que farem l'aperitiu.
27: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: La corrupció és usted. Este es el lado correcto de la historia desde la que usted pontifica. No, no lo es. Los hechos dicen que está en el lado incorrecto de la ley. Y por lo tanto, su defensa política es imposible.
6: La corrupció és vostè, senyor Sánchez, mentre el president espanyol se'l mirava amb un somriure una mica sorneguer, no, Paula?
7: Sí, prenent notes a una llibreta, ben bé una llibreta que no havia vist mai a Sánchez assegut al seu escó prenent notes amb aquesta llibreta. És veritat que Feijóo està desplegant un discurs molt dur contra Pedro Sánchez, dient-li que ell és el número 1 de tota aquesta corrupció. Li ha arribat a dir que acabarà ell també imputat i que si simplement vol seguir el govern esperant el suplicatori perquè s'investigui a P.S. en referència a les llibretes de l'exmilitant socialista Leire Díaz de suposades reunions de Pedro Sánchez, que segons el PP acrediten que estava al cas de tota aquesta claveguera per anar contra jutges i fiscals. El que li passa a Feijóo, però, és que està fent un discurs avui molt dur, però que sona el que ve dient en els últims mesos. Yeah. I, per tant, també un discurs que a la pràctica és incompatible amb no presentar una moció de censura. Això és una mica, no?, el que lamenten des de les files dels populars, que saben que avui aniran molt forts contra Sánchez, però que a la pràctica no el poden fer fora perquè no aconsegueixen els suports que necessiten per fer-ho.
6: Alberto Núñez Feijóo, en els últims minuts de la seva intervenció.
5: Este es el problema de todo esto. La absoluta falta de moralidad de quien ostenta la presidencia del gobierno. Señor Sánchez, usted es el nexo político corruptor. Se lo reitero, usted es el nexo político corruptor. Da exactamente igual si lo sabía todo o parte de las fechorías de los suyos, aunque todavía no terminamos de aclararlo. ¿O es usted un superhéroe al que no se le escapa nada, o es un incompetente al que le engañan todos, hasta en su casa? Pero la conclusión es la misma. Quienes han delinquido a su alrededor lo han hecho porque le conocen. ¿Quién se lo iba a decir hace unos años? Tito Berni en calzoncillos es lo más digno con lo que nos han deleitado. Es usted...
6: És vostè el nexe polític corrupto, Marc, li ha dit ara mateix Feijóo a Sánchez.
8: No vull proclamar-me com el defensor del sanchismo, però que realment que el PP doni lliçons de corrupció, diria que fa gràcia per dir-ho suaument. I com deia la Paula, i com es diu a Madrid, proposa solucions. És a dir, si és tan corrupte, aquest govern planteja una moció de censura o presenta-la. És a dir, l'última moció de censura que s'ha presentat pel cas Gürtel, a 3 dies de que es votés, Pedro Sánchez no tenia ni el suport ni d'Esquerra ni de Junts. Va presentar i a veure què passa. Però realment no passarà això, realment. No hi haurà cap proposta ni cap presentació de moció de censura i aniríem fent. I abans en Vicent deia quina diferència hi ha entre convocar les eleccions ara o passat l'estiu o l'any vinent. Jo crec que la diferència són els pressupostos. És a dir, Pedro Sánchez vol presentar els pressupostos, que sap que no aprovarà, però que serà el primer gran acte de precampanya. És això. És que és, estem aquí, sí, és política, ja ho saps,
6: no,
8: Vicent.
6: No, és que es bofegues, primer... que es bofegues.
9: No, perquè serà el primer acte de precampanya fracassat.
8: Sí, sí, però...
9: és un mal acte de precampanya.
8: Evidentment, però ja t'ho pots imaginar que t'ho presentaran com els, com fan tots els governs, els pressupostos millors de la història, els més expansius. Sí, sí, ho dic, els que ells plantegen. No, no, ja, ja, estigui ja, ja, a favor, perquè igual... jo també convocaria eleccions, realment.
9: No, jo no sé què faria. El que sí que sé és que aquesta pràctica o aquesta estratègia no porta enlloc. I sé una altra cosa, perquè això ho hem vist massa vegades. És a dir, s'ha de ser molt, molt, molt del Barça per veure el mateix partit 30 vegades, eh? La pel·lícula que més m'ha agradat a mi en la història, que és Sopa de Gansos, del germà Max, l'he vista 10 vegades. Però, clar, si me la posen 50 vegades, rebente, perquè al final ja te saps tot de memòria, que és el que estem veient.
8: Però és un mal partit, aquest, eh?
9: No, no, evidentment, damunt del pitjor partit. Un partit que és més
8: aviat... Dolent.
9: No, dolent, és un partit que és més...
8: Repetitiu.
9: Més de la banda de l'empastre de Catarroja, que no de la Filarmònica de Berlín, eh? Però... Clar, al final, si tu repeteixes això dels pressupostos que comentaves, ho repeteixes tantes vegades i el resultat és que no els aprovaràs ni de bon tros...
8: És que no els aprovaràs.
9: Portes cap al mateix camí. I aleshores, al final, què tenim? Bueno, tenim, està clar, que el govern actual i el PSOE han protagonitzat en aquesta legislatura casos greus de corrupció. En la segona cosa que tenim, que segurament la senyora Brera discreparà, però que jo crec profundament, és que hi ha una part important del poder judicial, per la part més alta, que vol destruir el govern de Pedro Sánchez i que el vol destruir, i que prevarica, si cal, amb aquesta intenció.
8: Com va passar aquí amb el procés.
9: Va passar aquí tranquil·lament.
8: I ara algú sembla que ho estigui descobrint la sopa d'all.
9: Sí, però això ell no pot dir-ho clarament. I el senyor Feijó, quan li ha dit ara, diu, vostè va contra les institucions de l'Estat, està dient això. Vostè va contra els jutges, que van contra vostè. Home, quin remei si no. I després, quina sensació queda? Bé, si el PSOE és corrupte, doncs el PP tampoc. Jo ara estava contant, teníem, per un costat, Ábalos, ara ha marcat la gran diferència, però teníem Ábalos, teníem Barrio Nuevo, teníem José Antonio Griñán, i, per l'altre costat, Eduardo Zaplana, Jaume Matas, Rodrigo Rato, i va sumant a veure quants anys. I clar, el problema, segurament un PP nou pot donar lliçons del que vulgui, però la sensació de que el PP és el mateix... la tenim tots. I més encara, jo tinc alguna cosa més que sensació. Jo crec que si els jutges posaren les mateixes ganes que han posat en els casos que volten a Pedro Sánchez per mirar les adjudicacions directes que s'han fet per part de la Generalitat Valenciana en el cas de la Dana, en traurien molt més. I el PSOE i el PP al País Valencià en aquest sentit és el que era. No hi ha hagut cap canvi. Amb la mateixa arrogància, amb la mateixa supèrbia i amb les mateixes temptacions de corrupció. Per tant, si ens trobem amb això, pues al final, entre les formes del PSOE, de Pedro Sánchez, i les formes del PP amb Vox, pues si és una qüestió de formes, pues vaja, si jo visquera en Albacete, pues ho tindria molt clar.
8: Ja.
9: Si no hi haguera més que PP, PSOE i Vox, pues ho tindria molt clar.
8: Bon sentit.
7: Bueno,
8: esbufegueu molt avui, eh?
7: És que, clar, és veritat, el marc mental en el que s'instal·la aquesta compareixença és com sempre. Però, clar, cada moment de la vida té els seus afanys i en aquest cas és veritat que hi ha hagut casos de corrupció gravíssims en el Partit Popular. Probablement, si en comptes d'aquests dos partits n'hi hagués un altre, el govern també entendria. Abans, fora micro, estàvem parlant, la naturalesa humana també és transversal als que són governants, però és evident que, com diu la pròpia sentència d'Àvalos, quan els que es corrompeixen són els poders públics, la qüestió és molt més important. Per tant, ara hem de parlar d'aquest moment, no? I en aquest moment, parlar de que els jutges puguin tenir intencions polítiques per fer malbé determinades opcions de govern, estendre una pàtina de desconfiança, sí, general sobre el conjunt,
9: sí, sí, sí,
7: és un error.
9: No.
7: Perquè quan et donen, no. Perquè quan et donen la raó, què fas?
8: Però és que hi ha proves.
9: No. És que el que no pot ser és que diguem això de la condició humana només afecta als partits
7: també,
9: polítics.
7: També, els jutges.
9: No, i els jutges. No. Però quan les proves són tan evidents, quan tu llegeixes al senyor Pintado i dius la prova tan evident de que aquest senyor està prevaricant és tan òbvia que el que resulta increïble és que algú, perquè crega en la justícia i no crega en la política, acabi defensant la justícia
7: Peinado,
9: només.
7: Però que el jutge Peinado és un jutge, perdó, anava a dir miserable d'instrucció, perdonin els jutges d'instrucció,
9: ja, perquè mira, també pues ho mira el que acaba de fer. Li acaba de retirar el passaport.
8: La que està embolicant,
7: El que vull dir és que és el jutge predeterminat per la llei en el conjunt dels milers de jutges que hi ha en aquest país. Per tant,
8: sempre cauen els mateixos... Sempre són els que estan allà enmig, merdant la situació.
0: No, és que això no és cert. És que no podem pensar que els casos cauen a un jutge o un altre d'acord amb que li interessa algú.
9: No podem pensar que la classe política espanyola és corrupta. És això que diu vostè?
0: Clar.
9: No és corrupta la classe política espanyola.
0: No, la classe política en general no és...
9: El govern no és corrupte.
0: És una impugnació general.
9: I els jutges, el govern dels jutges, no són corruptes.
0: Mira, escolta'm una cosa. Tenim el Consell General del Poder Judicial que tenim perquè la Constitució diu una cosa i els governs van interpretar una altra. Van interpretar una altra. Si en comptes de tenir en el Consell General del Poder Judicial persones escollides, d'acord amb criteris polítics, que tothom sap de quin peu calça cada una d'elles, tinguéssim una altra cosa. Per exemple, jo ho he dit 25.000 vegades, per sorteig, s'ha acabat aquesta història.
9: On hem arribat, per tant? D'acord, on ens ha portat això? Ens ha portat a que quan se fan nomenaments de determinats jutges, se fan d'acord amb inscripcions polítiques clares i aquests jutges actuen sí, com si formaren part...
0: No necessàriament.
8: Montserrat, els jutges no fan política?
0: Algun jutge potser sí que en fa.
8: Algun?
0: Sí, algun jutge.
8: Casualment sempre... O contra el procés, o contra els governs, casualitats de la vida.
0: Però com contra el procés?
8: Home, no em diguis que contra el procés.
9: Contra la llei d'amnistia.
8: En la situació del procés i tot el que va derivar.
9: Contra la llei d'amnistia.
0: En el pre del tribunal... I no, perquè la llei d'amnistia també és una troballa des del punt de vista jurídic.
9: D'acord, i per tant el senyor Marchena i el senyor Arena estan actuant amb una llibertat de criteri, amb una bondat i amb una...
8: Molt neutrals.
9: Humanitat...
6: Un moment. Que hi hagi pau. Nacho, que fa estona que no et sentim. Ara vaig a tu, Montse.
0: No, és igual. És que no...
8: Ens dona per perduts, Vicent.
0: No, sempre estarem amb la mateixa. És a dir, contemplar en raó de certs casos que probablement puguin ser escandalosos el conjunt de la política, de l'activitat judicial, em sembla un error i, a més, és perillosíssim.
9: Apliqueu a la política.
0: Doncs ja està. Exactament igual.
9: Doncs ja està. Tenim corruptes i tenim jutges prevaricadors.
0: Efectivament.
9: I els tenim. I estan en llocs on són determinats
8: un moment, i fan política.
6: Un moment, deixeu-me dir que ha acabat Feijó. Paula, amb missatge també als socis, d'alguna manera, missatge allò per intentar treure'ls.
2: Sí, dient Feijó que si fos per ell avui mateix presentaria moció de censura, però no ho fa perquè no té el suport. Sí que ha fet un missatge sense mencionar cap soci en concret, ni Junts ni el PNB, però sí que ha alertat que els que mantinguin Sánchez al govern patiran danys col·laterals, seran còmplices de la seva corrupció i que, per tant, assumeixin la responsabilitat d'allargar tota aquesta situació, si prefereixen un govern corrupte i que menteix, o si prefereixen fer net. Feijó, que acabava dient-li Sánchez que és una desgràcia per al país i que abans o després complirà la seva responsabilitat per fer un govern decent i per netejar les institucions. Aquest és el resum final de Feijó. Ara ja és a la tribuna el líder de Vox, Santiago Abascal, que entenem que repartirà cap a Sánchez, però també repartirà cap al líder del PP per no fer res per canviar la situació.
6: Falten 5 minuts per arribar a les 10. Tenia pendent de donar-li la paraula al Nacho. Hem d'anar a publicitat, però tornem de seguida.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
11: Aquest estiu, la gran pregunta és...
12: híbrid o elèctric?
11: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
13: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
14: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tant,
16: si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
17: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
0: No, no, te'n falta una.
17: Ah, clar, la del tot costa.
0: Doncs som-hi, convocatòria.
18: Ahora bien lo bonito, atacantes.
0: Marc Crosas.
17: Natàlia Arroyo.
0: Gemmarí Dongu.
17: Bruna Vilamala.
0: Damià Abella. Ion Vaquero.
17: Ilia Sánchez.
27: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial
17: al tot costa.
18: Momento, seguimos.
27: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial. Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: Bon matí de Sant Joan, que hem seguit aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés, la rèplica de Núñez Feijóo, ara està intervenint Santiago Abascal de Vox, i després vindrà Sumar, Esquerra Republicana, Junts, i la resposta a tots plegats de Pedro Sánchez, que ja ens ha dit la Paula que el respondrà a tots de cop. Nacho, que no t'havíem sentit.
19: Bueno, jo com a diagnòstic general estic més proper al que diu la Montserrat Nebrera, no? Escolta'm, Espanya és una democràcia representativa, liberal, digue-li com vulguis, un estat de dret, com ho són els nostres col·legues europeus, i això no vol dir que no estigui plena d'imperfeccions, perquè ho és i molt. I això no vol dir tampoc que la justícia estigui ocupant espais propis de la política, però això ni és culpa de la justícia ni està passant només a Espanya. Jo crec que en general les institucions de naturalesa representativa s'estan inhibint de part de les seves responsabilitats. I aquí, quan passa això, doncs entren altres actors no a solucionar problemes, perquè no és la seva funció, sinó a partir dels biaixos i la interpretació del món que fan, que és llegir una llei, interpretar-la i aplicar-la, tirar cap endavant. Fa unes setmanes o uns mesos ja llegia que davant del desacord de la Comunitat de Madrid en relació a un acord pres per una conferència sectorial amb les comunitats autònomes i el govern d'Espanya, com no estava d'acord, que ho portava als tribunals. Bueno, el cas del fiscal general de l'Estat és conseqüència d'un conflicte institucional que porta com a mínim 6 anys en marxa entre la Comunitat de Madrid i el govern d'Espanya. I per què acaba entrant la justícia en alguns espais? Perquè hi ha qui s'inhibeix de la seva responsabilitat, com va passar clarament en el procés. O sigui, no es pot culpar l'entrada de la justícia en el procés quan abans va haver-hi actors tant a la Generalitat com al govern d'Espanya que doncs, la van liar parda i aleshores de la justícia doncs, li va quedar poc remei. Per cert, justament això a vegades té un camí invers. Sí. I de la mateixa manera que és absolutament legítim en un estat de dret que, arribat a determinades circumstàncies, s'hagi d'aplicar la llei per part dels jutges, el sistema també té ressorts per solucionar aquí sí determinats problemes, com és l'aprovació d'un indult o l'aprovació per part d'un congrés o d'una càmera representativa d'una llei d'amnistia. I tot això forma part, diguem-ne, de la complexitat i del funcionament de l'estat de dret. I si no, sempre ens queda, i ho veurem en el cas de la llei d'amnistia, com hi ha instàncies superiors que, si s'han desprotegit a les persones que són objecte de decisions judicials, doncs es pot restablir. I en el cas concret de la llei d'amnistia, el que és esperable és que es pugui aplicar i pugui tornar, en aquest cas, el president Puigdemont. Però tot el que va passar, tot, des de les institucions actuant o inhibint-se, la justícia aplicant la llei, les institucions tornant representatives tornar-se a posar en marxa per solucionar un tema com que finalment una instància superior europea apliqui doncs algo que els jutges d'aquí no veuen. Tot el procés, jo crec que ha seguit i ha explicat molt bé com funciona un estat democràtic i un estat de dret, i el que s'ha d'exigir a les institucions de representació democràtica és que no s'inhibeixin de la seva responsabilitat, perquè si no és veritat acaben assumint funcions impròpies gent que està preparada i dissenyada per fer altres coses.
6: Vicent.
9: No és una competició, si el corredor, per saber exactament quin estat és el més democràtic del món. Si fem un rànquing, que evidentment, per desgràcia per a la humanitat, hi ha un percentatge d'estats governats avui en dia per autoritarismes, dictadures i per déspotes que ens porten moltíssim avantatge als altres estats. I per tant, no crec que sigui aquesta la competició. El que sí que crec que és cert moltes vegades és que el que cal és, dins d'un sistema que pot ser millorable, doncs mirar de millorar-ho i no pensar que vivim en el millor dels mons. I no pensar tampoc que la gent que fa crítiques a com funcionen algunes de les parts d'aquest estat el que vol és qüestionar-lo, derruir-lo o no sé què. Jo sí, crec que sí, que vostè diu que durant tot el procés tot es va fer magníficament, d'acord, a Lleida, i d'acord, però mire, resulta que al Quebec, o que a Escòcia, o que a la Gran Bretanya, això no es fa de la mateixa manera. I em fa l'efecte que la sensació de la integritat territorial i de la unitat de la pàtria que té Espanya i els seus poders constitucionals, dins del que és la humanitat, segurament seria homologable a molts altres, però per a mi no són exactament exemplars. No ho són. I, per tant, dir que tot està molt bé i que tot ha funcionat correctament i que tot, dins del paràmetre en què es mou vostè, dins del paràmetre d'una persona que diu que el govern de Pedro Sánchez ha tornat a Catalunya a l'ordre. I jo dic, home, a l'ordre. A l'ordre serà el de vostè. O a l'ordre constitucional, tant com entenen la Constitució alguns. Per mi aquest ordre...
1: Ho ha aconseguit?
9: Per mi aquest ordre...
8: Però què vol dir ordre?
9: No, per mi, clar, per mi aquest ordre no és derrotar la discrepància. No. I derrotar-la moltes vegades...
0: Ara tornarem al debat sobre si s'ha tancat en fals o no la història del procés.
6: Entre els esbufecs i veure 10 vegades la mateixa pel·lícula, avui tenim un àgora de déjà vu molt constant, eh? Va, que volem canviar de tema, volem parlar de mosques. Però, Marc, què deies? Sí, i no hi ha cap metàfora. Abans que algú la vulgui fer. No hi ha cap metàfora.
8: Només per afegir, un estat que impedeix votar amb porres no és el més democràtic del món.
1: Ja està. Però jo puc parlar...
8: Debat tancat, per si voleu.
6: Sí, digues, Nacho, però anem acabant. Va.
0: Sabia que tornaria.
6: Sí, exacte.
1: No, bueno, escolta'm, o sigui, Espanya és una democràcia plena i de les poques del món. Pregunta fora qui vulguis i, en fi, que hi ha consens, però com només a Catalunya es té aquest debat sobre si Espanya és una democràcia, pues, escolta'm, a mi el debat em sembla fantàstic des de la lògica teòrica de la ciència política, però no tinc res més a aportar perquè hi ha prou evidències com per tenir respostes. No, i jo el que vull dir és una cosa al Vicenç Sanchís.
9: És un esforç.
1: Jo vaig fer...
0: Com si fora Sánchez, però en plan...
9: Exacte, el sanchisme sóc jo.
6: El sanchisme sóc jo.
8: Doncs aquí sí que defensem el sanchisme.
6: Traiem aquest tall, el sanchisme sóc jo. Nacho, deies.
1: No, molt ràpid, que no, durant el procés es van fer moltes coses malament, especialment per part de les institucions representatives, tant pel govern de la Generalitat, que va fer el que li va sortir dels nassos, com el govern d'Espanya, que va passar absolutament del que estava passant. I aleshores pues, es va col·lapsar el sistema, però justament els responsables del que va passar van ser institucions representatives. No acusem a la justícia de fer l'únic que sap fer, sinó acusem o assenyalem els responsables institucionals que no tenen capacitat de fer el que han de fer. I això es passa avui a Espanya, per això els jutges entren en escena, per això el fiscal, insisteixo, el cas del fiscal general és conseqüència d'un conflicte institucional entre el govern d'Espanya i la Comunitat de Madrid des de fa 6 anys que no volen resoldre. I això està passant també.
9: Home, però hi ha alguna cosa més, no? És a dir, si estem acusant algú per filtracions i resulta que cada dia se'n fan 30, home, no fastidiem.
0: A veure,
9: no és només conseqüència d'això.
6: 10 i 5 minuts. 10 i 5 minuts.
0: S'ha acabat.
6: 10 i 5 minuts. Exacte. Bé, és que insisteixo, és un déjà vu, això. Aviam, deia que volíem parlar de mosques i que no era cap metàfora, que deia de debò. Ho vam explicar ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio. A Hostalric, a la Selva, des de fa una setmana els veïns estan convivint amb una autèntica plaga de mosques. El focus ve d'una empresa de reciclatge on hi havia plàstic contaminat. Ara mateix podem parlar amb l'Eugènia Oliver, que és propietària d'una botiga d'Hostalric, de la botiga Tarannà. Eugènia, què tal? Molt bon dia.
20: Hola, bon dia.
6: Com esteu? Com ho porteu?
20: Ara molt millor. Ja es comença a notar tot el que ha implementat per solucionar-ho.
6: O sigui, hi ha menys mosques, vaja.
20: Sí. Ahir vam poder sopar una bona rebella per al robó.
6: Anava a preguntar això, eh? És a dir, la rebella la vau poder fer.
20: Sí. El balcó, sopant a fora.
6: Perquè fins ara això era impossible, fins que no es prengués aquestes mesures.
20: Totalment. Totalment impossible. No era impossible.
6: Com n'hi havia tot arreu, de mosques, o hi havia una part del poble on n'hi havia més que altres?
20: Suposo que a la zona on que estava més propera al polígon n'hi havia més. Aquí a la zona on estic jo, que és darrere les escoles, sí, n'hem tingut moltes, però ara ja fa un parell de dies que ja no notem bastant. Ja em dic que ahir vam poder sopar sense cap molèstia.
6: Què s'ha fet fins ara? Aquestes mesures que, pel que us han explicat els veïns, aquestes mesures que ara dius que han funcionat, què s'ha fet?
20: Eliminar el centre de focus.
6: I amb això resol.
20: Perquè
6: fins ara deies que ni finestres obertes ni res, eh? I amb aquesta calor,
20: no,
6: doncs déu-n'hi-do.
20: Un taller, jo no tinc botiga pròpiament, és un taller, i cada vegada que obríem la porta per entrar a l'aula era com 10, 20 mosques, totes de cop. I un dia vaig haver de dir, sortim tots a fora, soc contrari als sprays aquests químics, però és que el vaig haver d'utilitzar perquè és que era inviable qualsevol tècnica natural que puguis utilitzar. Llavors vaig ruixar, vaig esperar que s'evaporés i al cap d'una estona vam anar entrant així amb molt de compte per dir, ja, anem espantant, volia dir perquè la porta, perquè jo normalment treballo amb la porta oberta ara quan fa bon temps, però totalment inviable.
6: Per tant, ens alegrem que, escolta, que la cosa millori.
20: Sí.
6: Doncs escolta, Eugeni, moltíssimes gràcies per explicar-nos. Ens alegrem que la cosa vagi millor, de debò.
20: Molt bé, moltes gràcies.
6: Gràcies a tu. Bon, a l'Eugeni Oliver, que és propietari de la botiga Tarannada d'Hostalric de la Selva, amb aquestes mesures que diu que s'han pres, perquè des de la redacció, Lara García, com estàs? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
6: Què ens ha dit l'Ajuntament sobre això?
3: Doncs el consistori ha preferit no fer declaracions avui, però ahir sí que van publicar un comunicat. L'Ajuntament ja va obrir un expedient a l'empresa causant d'aquesta plaga i ara diuen que l'empresa ja ha retirat tot el material contaminant i a partir d'ara s'aplicaran mesures de control i s'han instal·lat al poble 100 trampes de feromones. En els pròxims dies se n'instal·laran 150 més.
6: Gràcies, Lara. Fins ara.
3: Fins ara.
6: Déu-n'hi-do, aquestes coses que passen, aquestes. Per què em mires així?
9: No, jo entenc les molèsties que pot suposar que poden ser terribles, perquè, però també hi ha tres o quatre coses que són constatables. Si saps això de què ve, doncs tu acabes amb el focus del problema o impedeixes que torni a passar i en principi ja està. Després, no sé quants dies viu una mosca, però suposo que una mosca viu 4 o 5 dies, o els que siguin, però poquets, Vull dir, no sé jo que una mosca...
0: Ja veig que no és metàfora de la política.
9: No. Una
0: ara
9: mosca,
0: sí que ha quedat clar.
9: Una mosca no és com un partit del Barça vist 35.000 vegades. No arriba a viure tant. Sí. I per tant, jo crec que, clar, el que s'ha d'intentar és que això no torni a passar. Sí. I que s'ha d'anar
0: al
9: camp.
0: Què és material contaminat? Jo m'he quedat amb la cosa. Suposo que requereix una
6: investigació. Plàstic contaminat, amb una empresa, de reciclatge.
8: En teoria, l'Ajuntament explicava que hi havia uns palets infectats amb mosques.
0: Ja.
8: I que a partir d'aquí es van estendre per tot el municipi perquè l'empresa no va fer res.
0: Ja, però clar, unes mosques...
9: Això sí, es reprodueixen molt fàcilment.
0: Déu-n'hi-do,
8: Sí, no, aquest era l'altra qüestió.
9: Aquest és el problema.
0: Potser sí que aleshores és metàfora.
6: No, perquè algú que estigui fent zàping digui, ui, hem passat a parlar d'una cosa a l'altra.
8: No ens deixen parlar del procés ni les metàfores. En Freddy ens està matant avui.
6: No estic matant res.
0: Està ordenant.
6: Diu moderar, que no és el mateix.
9: El senyor Bataller volia explicar una anècdota històrica en la qual el paper d'una plaga de mosques...
6: La
8: llegenda de Sant Narcís, a Girona, que explica que del cadàver de Sant Narcís, quan el van obrir l'ocupació francesa, van sortir una sèrie de mosques que van fer que marxessin tots els francesos de la ciutat i es guanyés aquella guerra.
0: És com el seu timbaler del Bruc.
6: Anava a dir,
8: sí. Va, Montserrat, no te'n riguis, que és molt important. Sant Narcís pels gironins.
0: No. Un dels contes que jo llegia de petita era justament aquesta llegenda i em semblava fascinant.
8: I això fa que cada any se celebri les fires de Sant Narcís, el patró de la ciutat.
6: 10 i 10 minuts.

0: Té un sentit, això. No és cap metàfora, tampoc, però sí té un sentit. Tanquem l'àgora amb el Nacho Corredor, el Vicent Sánchez, el Marc Bataller i la Montserrat Nebrera. Però abans, Francesc Soler i Lara García, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Més coses que avui explicarem aquí al matí de Catalunya Ràdio.
2: Tot seguit entrevistarem el genetista Carles Lalueza Fox, el rector del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva de Barcelona, acaba de publicar el seu nou llibre, Identitat, què nos dice l'ADN sobre quiénes somos.
3: I després, secció de tele i sèries, amb Mariola Cubells i Darío Porras, parlarem de la nova sèrie documental de la vida de Rocío Jurado, que s'estrena demà a Movistar Plus, per això aquesta música.
0: Ara.
3: Comentarem el material inèdit que ha portat la seva filla, Rocío Carrasco, fotos, vídeos, gravacions en directe i una autobiografia no publicada.
2: A les 11 tindrem amb nosaltres la primera alpinista catalana coronada a l'Everest, Araceli Sagarra, quan fa 30 anys d'aquesta fita històrica.
3: I acabarem amb els temes pendents, amb la tropa d'humor del matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany, Joel Díaz, Ona Viñamata i Xavi Espinosa.

0: Algun fan de Rocío Jurado entre els agoristes d'avui? O...
1: No.
2: Jo, bueno,
3: passem.
4: Si algú, home, amb dues copes, tothom.
0: Això està molt ben vist, Nacho, sí. Està molt ben vist. Gràcies, Nacho Corredor, Vicent 14, Sánchez, 14. Marc Bataller, Montserrat Cabrera.
1: Puja, puja.
0: Vinga, bon Sant Joan. Que bon
5: dat. Adéu, bon dia. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
7: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Filets de lluç sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. I detergent Marsella sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
9: Maria, els tens?
10: Oh, fa un any que els preparo.
9: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
10: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
9: Si ja bufo.
10: Bufa! Bufa!
11: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
14: Quan viatja, quan capbussada nocturna, quan conversa interminable entre amics, quan Mini Cooper One Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1. Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a mini.es. Mini One. Tots volen One.
15: Andreu, Jana, vinga, la tovallola, que marxem.
16: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
17: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a 6è de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
18: Et demanarem primàtics.
5: La tarda de Catalunya Ràdio.
19: Com es diu el teu fill?
20: Es diu Fortià.
19: Fortià, ja hem acabat.
20: Ja hem acabat. És que està patint una mica
21: la conciliació
19: familiar. No, home, molt bé. Fortià, ho has fet molt bé. Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
22: Moltes gràcies.
20: Adéu.
19: Continua el programa, no ploreu, que continuem.
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
19: La millor hora del dia.
0: Dia de Sant Joan, matí de Catalunya Ràdio, és un 1:15.
23: I am what I am.
5: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
23: So come take a look.

0: Va, que avui volem parlar de qui som i com es pot definir qui som. I ho volem fer des del punt de vista estrictament genètic. Ens acompanya el genetista Carles Lalueza Fox. Professor Lalueza Fox, com estem? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ell és el director del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva de Barcelona, i acaba de treure el llibre Identidad, ¿qué nos dice el ADN sobre quiénes somos? Un llibre on, professor, vostè assegura que la genètica ens fa els humans membres d'una mateixa família.
1: Sí, la genètica té en el debat sobre identitat, tant sigui la nostra identitat individual com col·lectiva a diferents nivells, genealògics o de població, diferents coses a dir, que algunes són positives i altres, bé, no és que siguin negatives, però segurament el que li intentem demanar a la genètica llavors no ens ho pot contestar.
0: Però fins a quin punt la genètica defineix això, qui som?
1: Bé, això depèn, és una opció personal, en el fons, no? Nosaltres tenim moltes maneres de definir-nos, ja dic, a nivell tan individual com col·lectiu, perquè quan et defineixes a nivell individual també estàs definint com penses que l'altra gent et percep a tu i com hi ha altra gent que pugui ser similar a tu. Més enllà d'aquestes opcions que són personals, sí que és veritat que hi ha moltes que tenen una dimensió temporal, és a dir, nosaltres ens veiem com a part d'un col·lectiu, com a part d'una família, d'una genealogia, i sempre que hi ha una dimensió temporal, la genètica té alguna cosa a dir, perquè la genètica, el nostre genoma, en el fons, és un compendi del passat, ens està explicant coses de qui som, d'on venim, amb quins estem emparentats, etc. Per tant, en qualsevol concepte d'identitat, que ja dic, que després tu pots triar el que vulguis, el millor cap d'aquests et convenci o el pots anar modificant, en qualsevol d'aquests conceptes d'identitat, per descomptat, si hi ha una dimensió temporal, la genètica té alguna cosa a dir-nos, no?
0: Clar, és a dir, en aquest llibre Identitat, que nos dice l'ADN sobre quiénes somos, hi ha diversos punts que són interessants des de molts punts de vista, ara els volem abordar amb vostè, però, per exemple, hi ha un moment que fins i tot té una frase que a mi té ressonàncies polítiques actuals, no? Perquè vostè diu que les poblacions pures no existeixen.
1: No, això tampoc és que sigui molt innovador des del punt de vista de la genètica. Em sap greu, no seria el més exciting, no?, del meu llibre. El que s'ha descobert, no només a partir dels genomes de les poblacions actuals, que n'hi ha milions ja de seqüenciats, sinó en els darrers anys s'han acumulat 15.000 genomes antics de poblacions històriques, en alguns casos que tenen només centenars d'anys respecte a nosaltres. I el que s'ha vist és que totes les poblacions tenen diverses capes d'ancestralitat que les conformen. Ens podem imaginar, ja sé que és una imatge una mica burda, però ens podem imaginar com les capes d'un pastís. I tots compartim aquestes capes amb diferents proporcions. I això fa que sigui realment difícil des d'un punt de vista científic definir poblacions quan en realitat comparteixes amb les del voltant els mateixos components genètics, no?
0: És cert que això és una cosa que fa temps que es diu. El que passa és que, tal com tenim ara mateix el món, aquest recordatori de que no existeix el concepte de població pura des d'un punt de vista estrictament genètic, sí que ho trobo destacat. De fet, vostè comença el llibre molt al principi del llibre explicant que, en un moment determinat, amb una investigació que fa amb la població sèrbia, per exemple, quan diu que comparteixen origen genètic amb els croats, doncs home, que vostè rep una sèrie de feedback negatiu, no? Rep una sèrie de gent que li diu que no li agrada aquest diagnòstic.
1: Sí, sí, vaig anar a fer una xerrada a l'Acadèmia Nacional de Ciències de Sèrbia, hi havia tota gent escridassant-me en serbo-croat, però bueno, sí, esclar, hi ha aquest component polític. Hi ha una barreja, no?, en aquestes identificacions polítiques que, a més, en el segle XXI cada vegada tindran més importància, crec jo, que barregen conceptes culturals, com la llengua, etc., amb aquesta idea de que comparteixes un passat que sovint és un passat mític, no? Nosaltres també tenim aquí, me'n recordo, no?, quan era petit, ens parlaven dels visigots, no? Ens feien aprendre la llista dels reis gots. Ara suposo que ja no es fa.
0: Sí, crec que no es fa,
1: però
0: això.
1: però hi ha aquesta, sobretot els estats-nació, no?, tenen aquesta anclatge cap al passat, I novament, des de la genètica podem estudiar el passat, per descomptat, podem recuperar genomes de la gent que va viure en aquest període, en el cas de les migracions eslaves, que comencen cap al segle IX, segle X, i que porten, entre altres coses, les llengües eslaves als Balcans, doncs nosaltres vam recuperar centenars de genomes d'aquesta migració, que la podíem traçar en directe, en l'espai i en el temps. Però, clar, òbviament no estava només circunscrita al que és ara Sèrbia, no? la nació, el país, no? Sinó que també es veia aquesta mateixa migració com anava permeant fins a arribar a l'actual Grècia, no? Clar, per què divideixes un gradient en un lloc i no en un altre, no? Clar, doncs, novament, des de la genètica no es recolza això, però sí que és veritat que hi ha aquesta barreja de missatges polítics que intenten, doncs, ancorar-se en el passat, no?
0: Hi ha un altre dels punts també molt interessants del seu llibre, que és un tema que vostè ha estudiat abastament, que és el tema dels dobles, allò que en diuen els doppelgangers, allò que en algun punt del món hi ha algú que és igual que jo.
1: Sí, això és un estudi en el qual vaig participar, que el va liderar el Manel Esteller, que des d'un punt de vista científic el trobo molt raonable. És a dir, ara, a través de les xarxes socials, sovint veiem fotos de gent que s'han trobat per atzar, no? I que tenen un aspecte molt semblant, més enllà de que portin el mateix pentinat i coses així, no? I llavors, des d'un punt de vista científic, és molt raonable pensar, bueno, aquesta gent, si s'assemblen, per què s'assemblen? I llavors, en aquest estudi, el que vam fer va ser seleccionar tot de parelles d'aquestes que havien sortit a les xarxes socials, estudiar el genoma. El primer cas de descartar és que siguin família llunyana o alguna cosa així, que això és la part que vaig fer jo, no? Alguns venien dels mateixos països, però no estaven ni llunyanament emparentats com a família. Però després es veure que, clar, compartien tota una sèrie de gens que intervenen en l'estructuració facial, tot i que són molts gens, poden ser alguns centenars, és veritat que és un nombre finit, i per tant, tenint en compte que la humanitat se'n va cap a 8.000 milions de persones, si és que no ha passat perquè ningú ho sap, doncs és evident que aquestes combinacions finites acaben, segur, proporcionant gent que té un aspecte facial semblant al teu. Per tant, des d'aquest punt de vista probabilístic, tots tenim un doble com a mínim. I l'altra cosa interessant és que no només compartíem aquests gens facials, sinó alguns gens de comportament associats a dieta, hàbits, etc. No?
0: És a dir, que els dobles no només comparteixen gens implicats en els trets, diguem-ne, físics, sinó també en aspectes de comportament, de fumar o no fumar, per exemple.
1: Sí. Estil de vida, etc. Sí. També, òbviament, una base genètica complexa, però bueno, que s'assemblen no només físicament, no?
0: És que a mi això és d'aquestes coses que, em perdó de l'expressió, em peta el cap, diguem. És a dir, que hi hagi tants éssers humans i la combinació genètica sigui limitada, i això fa, doncs, que necessàriament, estadísticament, com deia, hi hagi, no sé, quantes persones hi poden haver com nosaltres al món.
1: Això no, seria
0: no
1: difícil
0: sap,
1: de...
0: Sap, eh?
1: De modelitzar,
0: no? Sí.
1: No ho sé. Clar, una altra cosa interessant també és pensar en la nostra genealogia i en els nostres avantpassats, no? Que també està relacionat. Nosaltres doblem el nombre d'avantpassats a cada generació, per això tenim dos progenitors, quatre avis, vuit besavis, 16 rebesavis, etc. Però resulta que a partir de la segona generació cada un d'ells no ens ha donat exactament la mateixa proporció de genoma, és a dir, no hem rebut de cada avi 25% exactament, sinó que aquesta xifra fluctua una mica, que pot anar des d'un avi un 20% i de l'altre un 30%, i això també podria fer, doncs, que en les famílies hi hagi gent que s'assembli més, jo què sé, al besavi matern. Clar. Que no el besavi patent, senzillament perquè és possible que hagin rebut més ADN d'una branca o de l'altra. No?
0: Això dels dobles, hi ha un moment que fins i tot vostè hi fa referència en el llibre, als casos d'actors com Nicolas Cage o John Travolta, que en un moment determinat van córrer imatges del segle XIX de persones que, vaja, que semblen realment clavats, que penses, això deu ser intel·ligència artificial, deu ser falsificat, perquè són persones realment molt iguals a Nicolas Cage o John Travolta, persones del segle XIX.
1: Sí, això ho trobo molt, molt fascinant, no? Pensar, perquè allò els va molt bé a la gent que pensen que creuen la reencarnació, no?
0: Sí, exacte. I ara que vostè parlava de les famílies, també destaca en el seu llibre que els bessons que es consideren idèntics, no tenen una genètica idèntica.
1: Sí, això és també una troballa molt recent. De fet, la majoria de coses que explico en el llibre s'han descobert en els darrers 10 anys. A ningú se li havia acudit seqüenciar el genoma sencer de bessons que són idèntics, no? Perquè són idèntics perquè és una mateixa cèl·lula que s'ha separat durant el procés embrionari en dues cèl·lules. Però quan es va fer, es va veure és que no eren exactament idèntics, sinó que hi havia mutacions que s'havien acumulat en alguns estadis inicials un cop les dues cèl·lules, anem a dir, s'havien separat, i en promig acabaven sent diferents al voltant de 5 mutacions. No és que sigui molt important, eh? Senzillament és perquè veiem el nivell d'individualitat tan extrem que tenim que fins i tot les persones que són idèntiques doncs realment no ho són. En alguns casos hi havia bessons que tenien com 20 mutacions de diferència entre un i l'altre, no?
0: Hi ha més interès ara per aquestes qüestions, per saber com som genèticament? Ho dic perquè ara veus sovint aquestes empreses on tu els envies una mostra de saliva i et fan un perfil genètic complet i et diuen fins i tot amb qui el comparteixes.
1: Sí, totalment. Hi ha moltíssim interès, perquè hi ha gent que pensa que la genètica li dirà, finalment, quin és el significat de la seva identitat. No? Hi ha gent que hi confia, cegament. I als Estats Units hi ha aquestes empreses, han seqüenciat el genoma, em sembla que de 50 milions de persones, que pràcticament una quarta part de la població. Clar, que hem de tenir en compte que als Estats Units és una societat que s'ha generat doncs, amb grans barreges en els darrers centenars d'anys i sovint la gent doncs, no té clar els seus besavis venien de no sé on, etcètera. No? Jo també ho he fet, vull dir.

0: amb els quals comparteixo doncs, probablement menys d'un 1% del genoma, no?
1: I no li causa un cert neguit que hi hagi una empresa que tingui aquestes dades seves?
0: Ah, bé, això és una cosa interessant. Sincerament, he de dir que tots nosaltres estem ja en aquestes bases de dades.
1: Fitxadíssims.
0: Encara que no haguem donat el nostre perfil, mira, t'ho explico molt fàcilment. Imagina que jo cometo un crim i deixo una mostra de sang meva allà. I jo no m'he fet el perfil en aquesta companyia on tinc ara 400 cosins atents. L'FBI o qui sigui, que això ja s'ha fet, mira aquest perfil desconegut d'un assassí, bueno, podria ser la víctima, també, no sé per què m'he posat com a assassí, però bueno. I llavors detectarien que hi hauria de la base de dades de milions de persones, unes 400 persones que estarien un 1% més proper a la mostra que estan buscant, i després farien genealogia inversa d'unes quantes dotzenes d'aquestes persones i reconstruirien per veure com estan connectades i trobarien que estan connectades per 7 generacions enrere i baixant cap a baix. Deduirien qui és la persona que els connecta, que seria jo.
1: Clar, això vostè al llibre explica que, com deia ara, ja s'ha fet amb l'assassí del Golden State, no? És a dir, que va fer 50 violacions i 12 assassinats entre el 76 i el 86 i l'identifiquen el 2018, un home ja que en aquell moment era molt gran, gràcies a aquesta tècnica, això que en diuen genealogia inversa, si no m'equivoco.
0: Sí, i era un policia retirat, per això no havia estat mai sospitós, però ja s'ha fet en molts altres casos. Clar, aquí, en aquest cas, va ser el primer exemple, crec jo, i sí que va haver-hi una polèmica de, esclar, tota la gent que estava en aquestes bases de dades de companyies d'ancestralitat ho havien fet signant doncs, unes clàusules de que les seves dades no es farien servir, etc, per altres coses, i bueno, en cas d'una ordre judicial doncs, es va requerir, i això va portar tota una sèrie de problemes ètics i legals, no? Perquè, clar, no oblidem que aquestes companyies, bàsicament, la gent ho fa per... tampoc ho fa per trobar parents llunyans, diria jo. Normalment ho fan per... una mica de manera recreativa, no? Per veure doncs, si tenen un 3% de genoma del nord d'Europa, un 1%, no ho sé, d'Amerindi o alguna cosa així, no? Però no podem tatxar-ho de frivolitat. Per exemple, la comunitat afroamericana, que són, clar, venen descendents d'esclaus, ells no tenen accés a genealogies i a bases de dades, perquè tot això no es conserva ni es guardava, no? I, per tant, tenen una certa necessitat de conèixer el seu passat com a una espècie de reparació, no? És a dir, no és només una frivolitat.
1: Amb els afroamericans hi ha una cosa molt interessant que vostè també l'explica en el llibre, que és que molts d'ells van trobar, fent aquests rastres genètics, que tenien algun antecedent de persones blanques, i això remet, evidentment, a les violacions d'esclaves.
0: Sí, en promig, no és un percentatge menor, en promig a la població afroamericana d'Estats Units tenen un 24% de gens europeus. I quan es mira el cromosoma Y, els homes l'heretem dels nostres pares, del nostre avi patern, etc. Clar, gairebé el 100% són d'origen europeu. Quan es mira l'ADN mitocondrial, que l'heretem a través de la mare, doncs també gairebé el 100% és d'origen africà, no? Per tant, aquí hi ha tota una història de dominació i d'abús, no? I en aquest cas és un llegat, suposo que difícil d'acceptar, anem a dir, no? Com lidies amb aquest llegat, no? Personal, que a més portes en els teus gens,
1: Vostè, hi ha una part del llibre en què es dedica a parlar de diversos referents històrics, per exemple, això de la sang de Lluís XVI, la investigació sobre la falsa sang de Lluís XVI, la trobo tremendament interessant, perquè és allò, rastrejar si realment aquelles rastres de sang que estaven en una mena de gerro era la sang de Lluís XVI o no.
0: Sí, he fet algunes investigacions així, anem a dir, una mica excèntriques, no?, des d'un punt de vista científic, però bé, és veritat que tampoc no s'havia intentat mai recuperar un genoma.

0: home de restes de sang seca de l'època de la Revolució Francesa, no? I, per tant, jo tenia curiositat per veure més enllà de si era el rei Lluís XVI o no era. Després va resultar que no era.
1: Que no.
0: És un cas de falsa relíquia laica, no? Podríem dir. Doncs, doncs hi ha una, també una pregunta científica, no? Com es conserva l'ADN. També he fet coses una mica sorprenents, com la sang de Jean-Paul Marat, que el van assassinar a la banyera, i va esquitxar amb la seva sang unes notes que estava prenent, i també vaig recuperar ADN d'aquelles notes per veure doncs, quina malaltia podia tenir, que havia d'estar a la banyera, no perquè s'estigués banyant en aquell moment, sinó que estava tot el dia a la banyera, no? Tenia una malaltia de la pell. No?
2: Vostè diu que si la genètica, amb tot això que ens està explicant, si la genètica s'explica de manera adequada, pot ser una forma transformadora, una força transformadora.
0: Sí, té una sèrie de missatges positius, on l'has comentat tu al començament. Ràpidament ens adonem que estem tots interconnectats. A mesura que anem retrocedint les generacions, el nombre dels nostres avantpassats augmenta de manera astronòmica, de manera que si calculem els nostres avantpassats durant l'imperi romà, fàcilment són milions de milions. És impossible. Això senzillament és perquè els compartim. Moltíssims avantpassats estan interconnectats. I si busquéssim avantpassats nostres en aquell moment, estarien escampats per tot el món, encara que no hi haguessin grans migracions, que sí que hi han hagut, no? Per tant, hi ha tota una sèrie d'aquesta interconnexió que a vegades no se'ns fa evident i que es pot demostrar des de la genètica. Penso que és un missatge positiu en un segle, com dic, en el qual la cerca d'identitat personal i col·lectiva, ara que estem en un procés de redefinició de la globalització en grans àrees regionals, doncs serà realment un cavall de batalla, no?
2: Identidad, que nos dice el ADN sobre quiénes somos. Un llibre tremendament interessant d'en Carles Lalueza Fox. Aquí avui li agraïm moltíssim que hagi volgut convertir una estona del dia de Sant Joan amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
0: No, gràcies a vosaltres.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
4: Viscal, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis del dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
5: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
6: Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins amb Activia Kèfir. Et sentiràs bé per dins i això es nota per fora. Activia Kèfir, un kèfir de veritat.
7: La tornada al col·legi és més fàcil al Corte Inglés. Vas canviar el val escolar de la Generalitat i equipa't amb tot el que necessitis. A més, si reserves els llibres de text, t'endús un 10% de regal per futures compres. Fins al 6 de setembre. Consulta'n les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
8: A Catalunya Ràdio... Postdates.
9: Tot ens és aliè. Només el temps és nostre. De Sentit, de Txema Martínez Inglés.
8: Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: Vinga, parlant de televisió i sèries amb el Darío Porras. Què tal, Darío, com estàs?
1: Bon dia.
0: I Mariola Cubells i bon Sant Joan. Mariola, com estàs?
2: Bon dia, companys, què tal, com aneu?
0: Com prova el Sant Joan? Sou de Radella o no?
1: Bé. Sí. Sí, no, bueno. molt tranquil·let. Deixa'm dir una cosa.
0: Digue'm.
1: És que em fa molta il·lusió. Una hora menys en Canàries.
2: Canàries.
1: Em fa il·lusió. Sí, pregunta-li més a ella perquè ella ha dormit menys que nosaltres.
0: T'han fet llevar més d'hora, Mariola.
2: Sí. No, i a més, sabeu què passa? Que no m'acostume a lo de una hora menys i he de dir-vos que a punt de no entrar, ni problema, saps? Sí. Perquè jo estava en una altra hora. I he dit, ostres, no, que és una hora abans. Però mira, jo pensava que així no hi havia nit de Sant Joan, i sí, a nit estava plena la platja. És
0: Sí,
2: és que la foguereta que n'hi havia donava molta, perquè era una merda de foguera.
0: Home,
2: però sí. Però la platja estava plena, sí, i jo vaig baixar a fer una passejadeta. Però no, sí que ho era, eh? Jo ho era. Quan tenia la de la meva filla, anava i tal, no sé què. Ara, només pensar-ho, me dona, en fi.
1: Jo és que li tinc aversió als petards, no els suporto.
0: Sí, jo també.
1: Esclar que, mira'm com ho lligaré ara.
2: En sèrio?
1: Esclar que per petards...
0: En sèrio, clar.
1: Una de les sèries de les que parlarem.
2: Exactament.
1: Exacte.
0: Què deies, per petards, què?
1: Una de les sèries de les que parlarem avui. És com un ex-còmic.
0: La liaison.
1: Exacte, és com un ex-còmic.
0: Vinga, començar una estrena de demà, que promet.
3: Jo era una persona muy insegura. Yo creía que todo el mundo era muy bueno y que yo no valía nada.
0: Ese hombre que tú ves allí... La más grande, la nova sèrie documental sobre Rocío Jurado a Movistar Plus. Mariola.
2: Mireu, jo ja he vist els tres primers capítols, i bueno, esta és una sèrie completament diferent a lo que podeu imaginar, que seria una sèrie sobre Rocío Jurado. La fa Alexis Morante, que és un documentalista que ja ha fet coses com la de Camarón. Té una mica molt diferent a lo que estem acostumats a veure, i jo crec que el documental li fa, de més, justícia, perquè no és una geografia, tampoc indaga ni es para en els moments més tèrbols o més complicats de després de la seva mort, fins a aquella mort. I té, ell m'ho deia un dia, perquè a mi em va cridar per participar en el documental, jo vaig dir, ah, i tal, no sé què, em va dir, no, és que el que vull contar és tal, no?
0: Val.
2: I ell, clar, té aquesta mirada que tenen en el món anglosajó cap a este tipus de figures que són mítiques en el seu univers, i convertís a esta dona en el que és amb el seu punt de vista. És a dir, ella narra a través d'una actriu una miqueta les seues memòries, no? I travessa bona part de la història d'este país d'una manera, amb una mirada molt lateral i gens joiera i gens tòpica, no? Entonces, jo ho recomano moltíssim perquè crec que compte bé la història.
0: Però surts tu, eh?
2: Sí, en el tercer. Bueno, sí, però surt jo com a... Això és lo de menys.
0: Home, no, mai, és a dir... Bueno, és lo de menys, aviam.
2: No, entén-me.
0: Els fans de la Mariola... Ella,
1: la Mariola és la més grande crítica televisiva del país.
2: Jo surt perquè ell me va cridar per contar una miqueta com havia sigut la seva figura televisiva.
1: Mariola,
2: I sobretot és que ella és de veres que tot això que s'ha dit de feminista, sí, i diu, bueno, feminista, sí, i a més, una cosa molt curiosa d'això, que ella ho va dir quan ningú ho deia, perquè ara, en fi, salvo Rosalía, tot el món diu que és feminista, no?
0: Però, salvo Rosalía.
2: Clar, però és que ella ho va dir en moment que no tocava. Sí. O
1: és que estem parlant, Freddy i Mariola, no només musicalment parlant, que et pot agradar més o menys, a mi m'agrada, si no, estem parlant d'una dona que va fer que, recordeu, l'any 74, amb un vestit amb el que va sortir en un programa, Cambie su suerte, va fer que destituïssin el ministre d'Informació i Turisme, que era Pío Cabanillas. Estem parlant d'una dona...
2: I en el documental IS, això.
1: Clar, estem parlant d'una dona que va sortir amb el pit descobert a la pel·lícula La Querida. Estem parlant d'una dona que va fer una cançó, Lo siento, mi amor, on parlava que hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Estem parlant d'una dona que Amores a soles parla d'una masturbació a la platja. Sí. Ostres,
2: ella va ser...
1: És que no és només de boquilla, és que va deixar empremta de moltes coses.
2: El documental ho contava molt bé, este recorregut per la, de una dona de la que no s'esperava això, no? Una dona que es va quedar orfa als 12 anys. Hi ha una frase en el documental que a mi em va encantar, que ella diu... I jo, dos germans que tenia, quan va a son pare, ens van quedar amb la calle pa correr. I és que em pareix una definició perfecta de quedar-se en no res, no?
1: Sí. Totalment.
2: I després d'això, clar, està molt bé perquè no abunda, que és lo pitjor, no?
1: Sí.
2: Quan ja comença la tele, la mala tele, a pervertir tot això, i en debats que ja no tenien res a veure amb la seva història musical i artística i tal. I jo sempre dic que este tipus de dones, si no ha estat així a Espanya i no haguera tingut, a més, la part esta de la copla, del folclore, que és de veres que estava molt relacionada amb món que no ens interessava, la veritat, encara que ara hi ha un punt aixina més postmodern que intenta recuperar-lo, haguera sigut una... O sigui, dir, en un altre país em passa com a Maciel, no? que després la cosa se trenca per diferents motius, però que tindria un valor en si mateix per això que ha contat Darío i per la seva música i per la seva manera de cantar,
1: però,
2: no?
1: Mariola, estàs d'acord amb mi que s'ha parlat molt, molta gent jo crec que té la imatge de tot el que ha vingut després, no? Si Ortega Escanos, claro. Rosa Benito, la seva filla, los hijos de la hija, un merder que ha fet que una mica la sensació de bona part del públic sigui de que la Rocío Jurado era allò alt.
2: Era això, sí.
1: I era molt més,
2: era
1: sobretot
2: caspa,
1: anterior.
2: Sí, anterior. Sí. També vos he de dir que, clar, tots tenim cadàvers en l'armari, alguns més que altres, però és que casar-te con Ortega Cano, és que jo això no lo puedo entender de ninguna manera, lo puedo entender. O sea, de ninguna manera.
0: La más grande és d'aquesta nova sèrie documental de Rocío Jurado a Movistar Plus. Seguim ara amb una sèrie que no he vist, que tothom diu que està molt bé. Cinquena i última temporada.
2: Te punta li a Darío.
0: Ara, aquest és el petardo?
1: No!
0: Vinga, anem a The Bear.
1: No gosis dir petardo a The Bear.
0: The Bear, Disney Plus.
4: Chef, you good? Just take a breath. Listen to the pan. You hear the music? It's our last day.
0: Aviam, torna aquest divendres, de Bear, Darío, i s'acaba ja, eh?
1: Sí, no l'he vista, estic esperant en candeletes que arribi aquesta última i definitiva temporada d'aquesta sèrie, d'aquest xef d'Estrella Michelin que se'n va a fer-se càrrec del restaurant o del bar d'entrepans així senzillets del seu germà que se suïcida. És veritat que estan abusant una mica massa, entenc els detractors de que diguin que ja prou, però a mi és una sèrie que m'atrapa. Trobo que està... El problema és que està repetint massa la fórmula i l'última temporada ja es va semblar una mica massa la tercera.
0: Yeah.
1: Per tant, bé, perquè és una sèrie de qualitat, però ja està bé, ja el cinquè. Recordem que venim d'aquell capítol extra que vam comentar aquí, que es deia Gary, que el protagonista era el cosí del xef, justament amb el germà del protagonista, que era un capítol allò... capítol càpsula, no?, d'aquells que en teoria no tenen res a veure, però no explicarem què passava al final, però al final d'aquest capítol, que és tot un flashback, hi ha una imatge, figura que del present, on passa una cosa amb el cosí, que suposem que serà una mica el tret de sortida d'aquesta última temporada. A mi em sembla que ha estat una de les sèries més importants dels últims anys. Em sembla que ha abusat de repetir la fórmula. Ja estic una mica fart de veure el Carmine agobiat i deprimit i hòstia, una mica d'alegria en la vida.
0: Yeah.
1: Però em sembla que paga la pena recuperar aquesta sèrie.
0: Ric, perquè l'altre dia vaig veure el Hugh Laurie, que feia de House,
1: sí,
0: que en alguna xarxa social li van posar... Trobo que els episodis de House sempre passa el mateix, és molt repetitiu i tal, i ell va contestar, diu, saps què passa? Diu, vam intentar alguns que fos una malaltia molt fàcil de resoldre, però als 5 minuts ja havíem acabat l'episodi, i en vam intentar que no resolguéssim la malaltia, però que es morien els pacients. Diu, què vol que li digui? Diu, hem fet servir aquesta fórmula i em va semblar una resposta tan british
2: boníssim,
0: i tan elegant.
1: Meravellós.
0: Mariola Drer.
2: No, jo no tinc res que dir. Hombre, no, però això ja ho sap Darío, no?
0: No
2: però
0: hi vam entrar.
2: Per vosaltres.
0: Però no hi has entrat mai.
2: No tinc més preguntes.
1: I de la següent crec que tampoc, Mariola.
0: I la següent crec que tampoc. No puc
2: en ella, no puc en ella.
0: Coneixent-te com et conec.
1: No, és que ja veuràs com dirà el que dirà.
0: Però, Drer, perdó, no hi vam entrar mai? És a dir, no t'ha agradat, vull dir...
2: No, sí, vaig entrar en la primera i vas dir, què?
0: I ja està.
2: Pa què? Tot això, pa què? I vaig dir, no. I, però, clar,
1: ja que segur que vas dir que pa què amb Casa de Dragón.
0: Sí.
2: Bueno, també. Veus? Ja sabeu que aquest tipus de sèries per a mi són irrelevants.
0: La Casa del Dragón, va. These are turbulent times. Tercera temporada.
1: Sí, jo aquí he de dir... T'he de confessar un problema. A veure, posem en antecedents. Això sí. És com una preqüela de Game of Thrones. Sí. Passa 200 anys abans, quan l'univers aquest de Casa de Juego de Tronos
0: no puc més,
1: governen els Targaryen. Jo aquí tinc un problema. Jo soc un senyor de 51 anys, tinc el cap pel que tinc la memòria selectiva... I jo em faig un embolic.
0: Bueno,
1: perquè, perquè aquí, clar, hi ha la reina, que té un fill que es diu Aemon, un altre es diu Aegon, sí. Un altre es diu Daemon, un altre es diu Damien, un altre es diu Rhaenyra. Sí. Tinc un problema ja de base. Després, un altre problema. Hi ha una reina, Targaryen, que és una de les famílies, que és rossa. Els seus fills són morenos. En canvi, després hi ha la seva millor amiga que s'embolica amb el seu pare, que és morena, els seus fills són rossos, entre els noms. Yeah. I després hi ha uns altres homes, que són una altra família, que són de raça negra, que tenen els cabells rossos platí.
0: Ja. Yeah.
1: Em faig un embolic.
2: Bueno, tu no havies vingut així a defensar.
1: No, precisament. Ja, i una altra cosa que portaré a Casa de Dragón.
2: Ja puc callar-me.
1: No. Va ser molt més... tenia molta més intenció, tenia molta més màgia, tenia molt de més encant. Una sèrie petita, molt més petita que Casa de Dragón, com El Caballero de los Siete Reinos, que en vam parlar aquí també, que era molt més menor, però estava molt més cuidat. No cal 23 milions de personatges amb el mateix nom.
0: Aquesta no l'he vista, però en l'original de Joc de Trons, jo en l'original de Joc de Trons tot d'una et sortia un personatge i deies aquest qui és. No, és un que va sortir al segon episodi de la primera temporada.
1: Però a Game of Thrones hi havia 6 o 7 territoris amb moltes famílies diferents. Era molt més fàcil d'ubicar. Aquí és tothom al mateix lloc. Amb noms més o menys semblants, amb lluites de poder per veure qui regna, qui no regna... Se m'està fent una mica a bola. Només he vist el primer capítol, però començo a estar una mica fart.
0: I Mariola, no ho hem intentat, ja?
2: Què dius? Jo no sé de què parleu. Jo estic així escoltant-vos per...
0: Però a Joc de Trons, no me'n recordo si havies entrat tu a Juego de Trons.
2: No, jo.
0: Tampoc, eh?
2: Vamos.
0: Tampoc.
2: Res, tota aquesta saga, res. Jo estic escoltant-vos per educació, però... És a dir, que no tinc res que dir.
0: Ja. Sí, això del teu tema amb les sèries fantàstiques, vull dir...
1: No.
0: A més, és a tot, a Marvel, a Joc de Trons...
1: No hi ha cap.
2: Star Wars, tot.
0: I el Harry Potter, la nova aquesta sèrie del Harry Potter, tampoc?
2: Oblida'm.
1: Doncs tens oasis.
2: I ara damunt arribarà Nolan amb l'Odissea.
0: Sí.
2: Ja que no puc.
0: Però aquesta té bona... No és el mateix, que aquesta té bona pinta.
1: Molt bueno, la Mariola posa...
2: Un plasta, otro plasta.
0: Home, no, Mariola, per l'amor de Déu, Christopher Nolan, ara ens petem.
1: Barreja l'Odissea amb Game of Thrones.
0: Però no et va agradar Oppenheimer, per exemple?
2: Oppenheimer, em va agradar... Bueno, sí, si no fora, com diu la meva amiga Maria Guerra, si no fora per la quantitat de dones tristes que trau a la pel·lícula, per lo de Messi.
0: Això sí.
2: Sí. I romantitzar la història també, dius, bueno... Nolan.
0: Ai, bueno.
2: Bueno, va, no vaig a cargar a Nolan.
0: No, matí, bueno, ja ho has fet, ja, pobre Nolan, ja l'hem destrossat. No. Vinga, anem a una altra sèrie, en aquest cas a Netflix, aquesta que es diu Oasis.
5: El verano. El mejor momento para olvidarse de toda la mierda del día a día.
6: Bienvenido, soy el director de Oasis Infinity. Aprovecho para presentarles a mi hija Celia.
7: Encantada de poder recibirles.
8: Vaya locura de sitio, ¿no?
7: Es un resort.
0: ¿Es aquest el petardo o no? ¿Això és el petardo?
2: Mira, sí, sí, per favor, deixa'm dir una cosa. Sí. Deixa'm dir una cosa, ja, Darío, i te ho dice a ti tot.
1: A veure.
2: A tu tot. No es pot fer ara mateix... estes coses. No dir esta merda. No, estes coses. No,
0: si no estàs a Canàries, tu.
2: No es pot. És a dir, ens han fet Élite, que sembla arte i ensayo comparat amb esta sèrie, i tu ara mateix no pots donar-li això als adolescents. Ni als adolescents, ni als que no som adolescents.
1: Me pregunta,
2: ¿no es como White Lotus? No, per l'amor de Déu, no és ni low cost de White Lotus, ni res que
0: sigui. Ah, però això ho he sentit jo, que la defineixen.
2: És horrorosa.
1: És que és una còpia baratíssima.
2: Però horrorosa, és a dir, és que no té ni la gràcia que tenia Élite, sabeu? O sea, la gràcia que podia tenir Élite, esta no la té.
1: És tal qual, és com si fossin els alumnes d'Élite anant al resort de White Lotus, però mal. Jo sí que ho diré, és una punyetera merda, ho sento, ho dic amb perdó. Hi ha una frase al primer capítol que diu una de les protagonistes: uf, te ha quedado precioso para una taza de Mr. Wonderful. És com si el senyor Mr. Wonderful hagués fet el guió d'aquesta sèrie.
0: Ah, sí, eh?
1: Trillat, suposadament t'has de posar calent, se suposa, amb les imatges.
2: Sí, sí,
1: no t'hi poses, copia de manera molt barata White Lotus... Mm. Amb imatges allò d'un gripau, d'un arbre, d'uns sorollets allà enmig de la nit, d'una piscina, una veu en off irritant, uns actors que ho fan bastant malament.
2: Sí, sí.
1: A mi m'ha sabut greu veure Maria Botto, Mercè Sampietro, un ex-Ugalde, Alicia Borrachero, que són...
2: Verónica
1: Sánchez, que són gent que ha fet coses bones en aquest país... I és que és una
0: casa. No s'aguanta, eh?
1: És un castanyot.
2: No s'aguanta.
1: Com diu la Mariola, és ofensiu. És ofensiu que avui en dia es faci això. No s'aguanta el guió ni la interpretació. Al final, m'he menjat els 8 capítols que dura la sèrie al final. És lamentable. És ofensiu, de veritat, que avui en dia... I Netflix, que s'ho faci mirar, perquè sempre fa... Últimament fa... Recordem que són els del Refugi Atómico. Prou Netflix de fer sèries com si fossin... hamburgueses aquestes ràpides, perquè no, un mínim de qualitat, per l'amor de Déu, demano, eh?
2: Està la segona entre les sèries més populars.
1: Sí, clar.
2: Però bueno.
0: Està la segona entre què? Les sèries més populars de Netflix?
2: Entre les sèries, sí, però això són aquestes estadístiques que no se sap mai què signifiquen. Més populares, què significa?
0: Clar,
2: que estan però... tres persones parlant a Catalunya Ràdio d'ella dient una mierda. Sí.
0: És que... Igual és no, això, eh? És que...
2: claro.
0: Estaria molt bé si la definició fos aquesta. Quan hi hagi tres persones a Catalunya Ràdio rajant, surt com a més popular. Ai, bueno, doncs Oasis, res de res, vaja. Res de res.
1: Ofensiu.
0: Vinga, escolta, ja que estem al capítol... Vaja, estem al capítol televisiu, vull dir, deixem les sèries. Passa per l'arbre, què?
1: Passa per l'arbre.
0: Amb la nova prova, no?
1: Ara han canviat, ara fa una cosa que es diu de la A a la Z.
0: Sí. Sense rosco,
1: no hi ha rosco, hi ha les lletres posades en horitzontal, de l'A a la Z o de la Z a l'A.
0: Sí.
1: I, a veure...
2: No, a veure,
1: Darío. Les coses com però...
2: És de veres que perquè estem... Fa 25 anys que estem mirant el o com tal.
0: Sí.
2: Era molt difícil canviar-ho tot, no te acusaren de plagi i de poder-es fer-ho directament. No se ha resentit el drama en audiència després de canviar el tal. I jo completament convençuda de que ens acostumarà a la nova prova i l'agafarà de la mateixa manera que agafava l'altra. És de veres que em sembla una miqueta més complicada, però perquè ha canviat la mecànica. Jo el que me pregunto és, per favor, com és possible que Telecinco, que té des de fa 2 mesos en propietat el rosco, no hagi tingut el músculo televisiu com per allà llançar el seu format per avançar-se a la nou de Atres Media. És a dir, tens una prova que és la prova definitiva. L'has comprat, has pagat una pasta. Després de tota la polèmica, de veres no tens a ningú ahí treballant per dir no, anem a treure este concurso, i es va dir el rosco, perquè pot dir-se el rosco. Ostres, jo de veres que no ho entenc. Clar, i tots arribaran de l'estiu amb un format, no sé què, presentat per Cristian Gálvez, que estarà, que després d'haver dissat el Papa anirà ahí i dirà, pues venga, pa'lante.
0: Després no? M'he deixat el...
1: Sí, claro, sí.
2: Lo del Papa, això no ho hem comentat així, però jo no, me, jo no he superat el de el Bernabéu.
0: Els gols del cristianisme, no?
2: Con goles...
1: Manolo Lama.
0: Manolo Lama i
2: Paco González. Manolo Lama, Cristian Gálvez, Patricia Pardo i l'altre que no sé com es deia. Com es deia?
1: Paco González.
0: Paco González.
2: Paco González. Sí, bien, sí. Gol en el Bernabéu, com si fora l'Església Catòlica. Jo ja ho he vist després d'això.
0: Jo he d'admetre que també, quan ho vaig veure, dic, mare meva.
2: Sí, no. Hombre, per favor, i després, perdoneu-me, però després és que esta comparació entre, no, claro, tal, en Catalunya s'ha fet millor. Hombre, sí, és que la retransmissió, és que lo de la Sagrada Família, compares una cosa amb l'altra i dius, què? No? O sea, es que, vamos, y dic jo, que no soc catalana i que entenc perfectament.
1: Mira, lo que es va fer a Madrid amb el Papa és com oasis.
2: Exactament.
1: I a Barcelona és com la primera temporada de White Lotus.
2: Exactament.
0: Que ben trobat. Dario, què deies d'això de passar per l'arbre?
1: No, que subscric el que diu, ha desaprofitat l'oportunitat de passar-li la mà per la cara a Antena 3 amb la marca El Rosco. Per què? Perquè, tot i ser molt important la prova final del Rosco, la gràcia, la màgia que té aquest programa és en bona part tot el que s'ha creat, sobretot entre Roberto Leal, que em sembla un tros de presentador, i els concursants. I si li dones l'oportunitat de refer-se i que en 4 dies la gent compri de la A a la Z, ja m'està bé, en 4 dies s'aprendran la mecànica, ja els agradarà. Clar. I oblidaran el rosco. I si Telecinco no m'ho fitxa, diràs, hòstia, tens allò un actiu importantíssim en el món dels concursos. És segurament la marca més important que hi ha hagut en els darrers temps. I la tens allà amb un calaixet guardadeta, malament Telecinco.
0: Doncs ho deixem aquí. Conclusió, de Ver, Casa de Dragón, discrepància, oasis, acord en que no val la pena.
1: Unanimitat.
0: I la más grande, que això també, eh?
2: Sí.
1: La más grande és la Mariola.
0: Sí. A més, escolta, jo sóc molt partidari dels documentals. Mariola, Darío, mil gràcies. Que portem-vos bé.
2: Adéu.
9: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
10: Bon dia, us informa Joan Bota. Pedro Sánchez assumeix que hi ha hagut casos flagrants de corrupció al PSOE, però defensa la innocència de la seva família i desvincula el cas Zapatero del seu govern. És una compareixença que tenim en marxa ara mateix al Congrés, on el líder del PP ha reclamat a Sánchez que dimiteixi per ser el nexe, diu, de tota la corrupció, però torna a evidenciar aquest ple que no té el suport per fer la moció de censura al PP. Connectem amb el Congrés. Pablo Bruixot, bon dia.
11: Què tal? Bon dia. Pedro Sánchez, a l'ofensiva, ha intentat desmuntar la imatge de corrupció generalitzada. El PSOE ha diferenciat els casos flagrants d'uns aprofitats, ha dit, en relació a Avalos, Cerdán o Leire Díaz, de les investigacions contra Zapatero o contra la seva família. Dels primers, diu, no en sabia res. Per això, diu que seguirà governant davant d'un Feijóo que l'ha acusat de ser una desgràcia pel país y de voler aguantar el govern només per delinquir.
12: Por eso limpiamos lo que haya que limpiar y vamos a seguir gobernando, señora presidenta, para que quienes más lo necesitan tengan el apoyo de su gobierno y espero también de la mayoría parlamentaria de este Congreso.
13: ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Usted es el nexo político corruptor.
11: Això sí, el líder del PP avui ha tornat a posar a la taulada dels socis la responsabilitat de que ell no presenti una moció de censura. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
10: I continuem al Congrés. És notícia de fa uns instants. Junts fa més gran el distanciament amb Pedro Sánchez i demana per primer cop que s'aparti i que el PSOE nomeni un nou president del govern espanyol. Així és com Míriam Nogueras evita posar-se al mateix sac que PP i Vox, mentre que els aliats parlamentaris de Sánchez han reclamat més autocrítica, però també reconeixen que hi ha jutges que volen acabar amb el govern de coalició progressista. Anem, doncs, altra vegada a Madrid. Dani Sanidaja, bon dia.
14: Bon dia, Míriam Nogueras insisteix que Junts no sumarà els seus vots per fer un govern amb Vox i per això no veu cap altra sortida que convocar eleccions o donar pas a un nou president, mentre que Rufián també eleva la crítica contra Sánchez i li demana respostes.
15: Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
16: Así que he aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? ¿Usted sabía algo? ¿Ustedes han robado?
14: Tant el portaveu d'Esquerra com Sumar han criticat la gestió que ha fet el PSOE dels seus escàndols judicials. Segons Sumar, Ferraz és un llast per a la majoria progressista, però, igual que els republicans, reconeix que a Espanya hi ha l'Aufer. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio, Madrid.
10: Més notícies, Maria Guixam.
11: 19 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen a aquesta hora en un incendi forestal que s'ha declarat a la Sénia al Montsià i que ja ha pogut ser estabilitzat. Afecta una hectàrea i mitja i els treballs se centren a poder-lo perimetrar. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio. Miquel López és inspector dels bombers de la Generalitat.
17: Sobretot la nostra estratègia és intentar que no entri dins de la part del massís. És un incendi compartit amb Castelló perquè està a la frontera i estem treballant conjuntament amb els companys de Castelló.
11: Els bombers també treballen a aquesta hora en l'incendi a la serra de Gurb, a Trem, que es manté també estabilitzat.
10: I a Rodalies ja circulen trens a l'R4 entre Cerdanyola del Vallès i Terrassa. La circulació havia estat interrompuda per la caiguda d'un vehicle a la via que ja ha estat retirat, segons informa la companyia, i confirmen els bombers. El conductor d'un vehicle ha perdut el control del cotxe i ha caigut a la via per un mur d'uns 3 metres. Els fets han passat a Sabadell, al carrer Moragues i Barret. El vehicle ha quedat bolcat al costat i els 4 ocupants n'han pogut sortir pel seu propi peu.
11: I els Mossos investiguen l'accident d'un conductor de patinet que va morir ahir al vespre quan circulava per un camí pròxim a la Nacional 230 entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. Cal determinar si l'haurien atropellat. Lleida, Estela Busoms.
18: Bon dia. Agents de la Guàrdia Urbana de Lleida van trobar l'home estès a terra, inconscient, cap a 8:15 del vespre. Circulava pel camí de Conillàs, una via asfaltada que uneix la ciutat de Lleida amb Torrefarrera, travessa camps de cultiu de l'Horta i és una alternativa a la carretera més gran, l'N230. La víctima anava indocumentada i en un primer moment no se'l va poder identificar. Tampoc es va trobar cap altre vehicle implicat en l'accident i els Mossos investiguen si va sortir sol de la via i va morir per l'impacte o algú l'hauria atropellat i hauria fugit. Estela Busoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
10: El telèfon d'emergència 112 ha atès més de 10.000 trucades aquesta nit de Revetlla de Sant Joan i els bombers de la Generalitat han atès 1.400 avisos, en tot cas, però sense incidents greus. La majoria de sortides s'han fet a l'àrea metropolitana per incidents urbans de contenidors i petits focs de vegetació. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Miquel López, inspector dels bombers de la Generalitat.
17: Ha anat força bé, vull dir, hem incrementat el servei respecte a l'any passat, que hem passat d'uns 1.350 pues, a aquests 1.400 que hem tingut durant aquesta revetlla, bàsicament pues, contenidors i urbans.
14: Per tant, de vegetació, poqueta cosa.
17: Sí, bàsicament han sigut petardos i incendis urbans. Hem tingut uns 700, però ja és bé ser l'habitual.
10: Esports, el del Serra.
19: L'Igualada torna a guanyar l'Hockey Lliga 29 anys després. Els igualadins superen el Liceu a domicili i a la tanda de penals el cinquè i definitiu partit de la final després de l'empat a 2 al final del partit i de la pròrroga. Aquest és el 6è títol de la història del club de la Noia. El Barça de futbol sala deixa escapar la primera opció de proclamar-se campió de Lliga al perdre per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia el tercer partit de la final. Demà al vespre els blaugranes tindran una nova oportunitat. El Mundial de Futbol, la selecció de Portugal goleja l'Uzbekistan per 5-0. Anglaterra no passa de l'empat a 0 contra Ghana. Croàcia guanya per 1-0 al Panamà. I Colòmbia ha derrotat la República Democràtica del Congo també per 1-0. Per avui hi ha previstos els partits Bòsnia-Qatar i Suïssa-Canadà. Encara en futbol, el Barça confirma oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec per una xifra que voltaria els 3 milions d'euros. I el Barça de bàsquet necessita guanyar aquest vespre al València al Palau, si no vol dir adéu a la Lliga ACB. Els valencians dominen la final per 2-1 i en cas de victòria es proclamarien avui mateix campions. Aquest partit començarà a les 8 i el podreu seguir a la transmissió que en farem a l'antena de Catalunya Ràdio.
9: Fins aquí les notícies.
20: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
3: Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.

0: on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go, doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo.
1: Ara, Sally Sagarra, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, estic molt bé.
1: Com prova el Sant Joan?
2: Bueno, ha entrat espetegant fort,
1: sí,
2: aquest any.
1: Sí?
2: Sí, home.
1: En quin sentit?
2: Bueno, temperatures...
1: Ah, clar.
2: I bullici a tope.
1: Sí. Ets d'aglomeracions o no? Ets de Rabelles, no, i aquestes coses?
2: No, zero.
1: Zero, eh?
2: Tinc moltes ganes de veure com ha quedat la platja de la Barceloneta aquesta nit.
1: Sí, aquestes coses són aquestes imatges.
2: És la foto del dia. Encara no sé com ha quedat.
1: Hem millorat,
2: millorat com a humanitat? Tu què creus?
1: Si hagués d'apostar... apostaria que no.
2: Vale, vinga,
1: sí, exacte.
2: Bon dia.
1: No, deia això de les aglomeracions, perquè els que us dediqueu sobretot a la muntanya, jo a vegades he parlat amb gent que li costa les aglomeracions per això, i hi ha gent que les busca precisament per compensar,
2: sí,
1: els moments de soledat.
2: Sí,
1: no?
2: Bueno, és que jo crec que ho modifiquem tot una mica.
1: Yeah.
2: És a dir, la gent de muntanya és gent.
1: Clar.
2: Com la gent de literatura o com la gent... Anava a dir de política, però és igual. Canviem de tema,
1: canviem de tema. No?
2: Però el que em refereixo... Som gent.
1: Sí.
2: Hi ha gent que és molt extrovertida, hi ha gent que no, però o sigui, idealitzen les coses, no creus?
1: Però hi ha un denominador comú de la gent que feu muntanya, no?
2: Potser sí, però en el fons jo crec que és la cerca, no?, d'un estat. Però... Ara torno al mateix. Crec que hi ha molt tipus de gent dintre de la cerca, no?, d'aquest estat. Hi ha qui ho fa mitjançant la música, hi ha qui busca aquest estat, doncs, a la seva feina, no? No ho sé. Diferents feines. Jo crec que les més artístiques o les més humanistes són les que et porten més amb aquest estat. No sé, anava a dir metges, filòsofs, infermeres... potser perquè he tingut últimament més contacte amb aquest sector, no? Que també és el has de tenir contacte amb certs col·lectius, no?, per adonar-te de què transpiren. I, per exemple, jo ara, per dir alguna cosa, no sé, fa temps que no estic en contacte amb el col·lectiu dels submarinistes, per dir alguna cosa,
1: per dir algun.
2: Però n'estic segura que també van a la cerca d'algun estat.
1: Deia, perquè has parlat de 2-3 col·lectius i parlaves de la part més humanista i t'anava a preguntar si és per això que escrius, també, buscant aquesta cerca que deies tu ara.
2: No sé per què escric. Xarro molt. Instintivament.
1: Sola? Xerra sola? Ets de parlar sola?
2: Ara últimament sí. I crec que és molt sa, eh? Perquè així ja quan arriba algú a casa ja ho he dit tot.
1: Ja està tot feina feta.
2: Sí. Saps què passa? Que a vegades hi ha moltes coses que no tenen resposta. I si existeix aquesta resposta, trigues temps, no?, en trobar-la. Per tant, no sé ni per què escric ni per què xerro, però ho faig. I no se'm dona malament.
1: Home, sobretot la part de xerrar, la part d'escriure també en parlarem, però la part de xerrar, tu fas xerrades ja no només sola a casa, sinó davant de persones que els intentes, no sé si dir-les xerrades motivacionals o xerrades, com n'hi diríem?
2: Bé, no m'agrada molt a mi aquesta paraula.
1: No? Per què?
2: No, perquè t'encaixona.
1: Ja. Yeah.
2: I et descol·loca del que tu realment ets. Jo crec que tots som moltes coses i crec que aquesta etiqueta en qüestió t'ubica en un sector en el que no comparteixo la idea, no?
1: Yeah.
2: I sobretot perquè motivacional. Què vol dir motivacional, no? A veure, la paraula motivació sí que ve una mica del concepte de trobar una raó. Una raó és un motiu. però la gent ha de venir motivada de casa. Sí. Si això ha de dir, no, anem a fer a veure una xerrada teva perquè ens motivis, no, perdoneu. Vosaltres ja tindríeu que tenir raons de sobres per què fer el que feu, i si no, canvieu de lloc i aneu amb un altre, no? Que us donin la raó o que la trobeu vosaltres. Però, clar, dir xerrades motivacionals a mi... Em clava un ancle.
1: Com li diries?
2: Ostres... no sé, jo...
1: O sense adjectiu, xerrada.
2: Sí, no, jo... Depèn del lloc, també. A vegades em demanen, doncs, que intenti reubicar conceptes com... conceptes que van relacionats amb la gestió de l'estrès, amb la gestió del canvi. Bàsicament, el que... jo aconsegueixo és donar exemples de les coses que faig que em funcionen. I aquesta vegada és la mirada que necessites, no? Dius, bueno, si això funciona, anem a intentar ficar-ho en pràctica, no? Hi ha algú que se n'ha sortit en situacions, com et dic, no? d'incertesa, situacions on t'exigeix molt a l'entorn, que és el camí en passar a la muntanya. Com ho files tot això? L'error general sol ser pensar que amb una xerrada se soluciona tot.
1: Anava a dir, pensar que hi ha una drecera, no?
2: Exacte. I aquesta sol ser la desil·lusió. Jo crec que de les meves xerrades en surten molt desil·lusionats.
1: Sí?
2: Clar, perquè tu vols una recepta màgica. I jo de seguida els hi dic, no existeix aquesta recepta. Tot, en el fons, necessita d'una constància, d'un esforç. Si no estàs disposat... per exemple, se sol pensar que la transformació, no? que adaptar-se al canvi és seguir una sèrie d'eines molt ràpides. I no. És a dir, el canvi requereix una transformació com a persona. És a dir, quan tu canvis de l'entorn, has de ser una altra persona, no pots ser la mateixa, no?, que eres abans, perquè si no, no hi ha canvi.
1: I a més és constant, és a dir, un cop has canviat un cop, no és cap garantia de que no hagis de tornar a canviar al cap d'any.
2: Exacte, i això és dolorós i a la gent no li agrada el mal, no?, patir. I això és un esforç, és tota una sèrie de conceptes, per tant, quan acaben sortint d'alguna de les xerrades, no?, perquè en faig de molt tipus, a vegades fem xerrades on parlem d'aquesta equitat, no?, d'aquest conflicte, no?, que hi ha també amb el gènere, amb la igualtat. Això són una altra línia, no?, de xerrades. A vegades les xerrades van enfocades més al... aquesta idea de ser pioners, no?, d'intentar obrir-te en sectors nous d'aquesta transformació empresarial, no? És a dir, és un abanic... Joder, que acabo de dir... Ara mateix estic flipant amb mi mateixa. M'he transformat.
1: Això te n'anava a dir. És un altre aquí, canvi. Exacte.
2: Entrat aquí i soc una altra persona. Què ha passat?
1: Oi, no ho sé.
2: És això que et deia, no? Sí. És un ventall molt ampli de conceptes. Per això encaixar-ho en la idea motivacional amb mates.
1: És interessant, trobo, la qüestió que dius que la gent surt decebuda perquè la gent busca drecera, la gent busca la via ràpida, no? Una vegada vaig llegir un llibre en què hi havia dos alpinistes que parlaven i un li deia a l'altre... Tu no vols pujar la muntanya, tu vols haver-la pujat.
2: Exacte. Sí. I mira, això passa molt també amb aquesta idea de dir... Jo a vegades utilitzo el concepte de pujar l'Everest. I a mi m'agradaria que sortissin d'allà no volent pujar l'Everest, sinó sabent que són capaços de fer-ho si és que volen. Després és... Voler vol dir... Company, que hauràs d'entrenar molts mesos.
1: Clar.
2: Però és el canvi, no?, de mentalitat, i això que tu acabes de dir és completament un concepte de mentalitat, no? Jo voldria haver-ho ja fet i ja està, doncs, assegut al bar, no?, després d'haver-ho aconseguit.
1: Per això et deia que els de la muntanya sí que jo crec que hi ha alguns punts en comú. Un d'ells és tenir molt clar que l'important és el procés, molt més que la fita. No sé si molt més, però el procés és l'important, no?
2: Completament. Clar, la fita, diguéssim, que és una mica l'imant, no?, que t'estira. I també és una mica la brújula, no?, que et permet, doncs, bueno, anar adaptant-te, no? Ara els plans no estan sortint com teníem pensat, que és el que passa sempre, no? Jo no sé de, de què ens espantem, exacte, no? És a dir, lo fotut no és pensar que farà, que farà mal temps. Lo fotut és esperar que no faci mal temps, no? Doncs això és el mateix. És a dir, tu t'has d'anar canviant. Bueno, doncs mira, aquesta ruta ara no està en condicions, doncs provem-ne una altra, no? O no ens han donat el permís, o el permís trigarà més temps, o ens hem acabat els cargols de gel, jo què sé, no? Passen moltes coses mentre... mentre vas cap allà. I sí, evidentment, si no hi hagués un cim, no hi hauria un imant que t'estira. Però si tot el valor, si tot el que tu ets és aquell cim, ens estem equivocant en alguna cosa. I això també, no? És a dir, vale, estàs estudiant una carrera, no? Vale, jo què sé, economia, veterinari, farmàcia, el que tu vulguis. I allò és l'imant que et porta. Però si no ets capaç de, durant tot el procés, aprofitar-ho i que allò sigui el que pesi més que només el títol que et donaran al final, ens estem equivocant.
1: Ara fa 30 anys, justament, parlaves de l'Everest, de la teva pujada a l'Everest. Sí. Això que m'estàs explicant, llavors ho tenies clar? O ha sigut una qüestió també del procés?
2: No me'n recordo. Que és que fa 30 anys. I mira... et contesto amb una altra pregunta que no m'has fet, però que va relacionada al principi. Jo no sóc la mateixa. Hem canviat. Hi ha hagut una transformació. És a dir, el món canvia, els estils canvien, les infraestructures, els permisos, la quantitat de gent canvia. Llavors, jo no sóc la mateixa que fa 30 anys estava pujant aquella muntanya. Tinc altres tipus de prioritats, filosofia... crec que encara tinc els mateixos valors i principis, no? Hi ha coses que sí que les has de mantenir, els mateixos pilars, però canvia la mirada en molts sentits. Per tant, això que et deia, no? Necessitem ser persones diferents per adaptar-nos als temps diferents.
1: I la por, com la gestiones?
2: Bé, en tinc constantment. I la tenim que tenir, perquè jo crec que el que no tenim és que viure amb la por constant. És a dir, hem de saber reconèixer quan apareix, no hem de deixar de tenir-la, però no podem viure en ella, que aquí és quan es genera, no?, aquest estrès i aquesta... quan ens posem malalts, no?, vivint en la por. Però la por la tenim que tenir per gestionar, no?, a l'entorn i continuar existint, perquè sense por ens morim.
1: De fet, ara, abans que parlaves de llibres, amb el que va ser amb la Marta Duran, Expedició al sostre de vidre, hi ha un moment que parles i distingeixes la por objectiva i la subjectiva.
2: Exacte.
1: No? L'objectiva, aquesta és impepinable, la subjectiva és la que hem de treballar.
2: Exacte, i és la que hem de saber gestionar. Per exemple, parla en públic. Això és una por completament subjectiva. La gent que t'estarà escoltant, doncs, no mossega, no? No, tot el contrari. No? Aquí és quan has d'aconseguir gestionar les teves habilitats mentals per donar-li la volta i pensar, aquesta gent que m'està escoltant m'estimen. Tenen moltes ganes, no?, de que els hi parli. I després, quan acabarem de parlar, tindrem unes converses que seran enriquidores per tothom. Clar, si tu vas amb l'altra mentalitat, no?, la de que et jutjaran, etcètera, etcètera, no?, i fas créixer el monstre, doncs el que tu seràs com a persona damunt d'aquell escenari són dues persones completament diferents, no? És a dir, tu crees la realitat. I la por subjectiva et pot fer ser una altra persona.
1: Em deies que no te'n recordes d'alguns detalls de com eres com era l'Araceli que va pujar a l'Everest. La primera Araceli que va fer una xerrada d'aquestes?
2: Sí.
1: Sense adjectius.
2: Sí.
1: Te'n recordes de si aquell dia tenies aquesta por, justament? O ens hi vam afrontar ja d'una manera...
2: Sóc una gran actriu.
1: Sí, una mica sí que en tenia.
2: Mira, és que la primera conferència que vaig fer, sola... Va ser una gran mentida.
1: Up.
2: Perquè vaig vendre un araçalí que no existia. Mm. La primera conferència que vaig fer sola la vaig fer, crec que l'any 2000, i havia dit que n'havia fet moltes, i era la primera. Però va ser molt interessant perquè em vaig preparar molt. Aquest és, el, jo crec, que el tret distintiu. Vale, jo sé que he venut una cosa que no és real, però ho he de fer perquè, si no, no se m'obren les portes. I em vaig estar preparant-la moltíssim, moltíssim, aquesta conferència, assajant molt, parlant molt temps sola. I quan la vaig acabar, i això no m'ho estic inventant, és completament cert, va venir una persona, era una conferència per 1.000 persones. És a dir, ja vaig començar per la part de gran.
1: Però molt gran, eh? Sí, sí.
2: I va venir una persona i me va dir, es nota que ho has fet això moltes vegades, t'ho juro. No, és que fico la mà al foc, eh? És a dir, t'ho juro. I jo vaig pensar, doncs em deu de donar bé, això. I a partir d'aquí ja vaig engegar. Sí que n'havia fet alguna anteriorment, però acompanyada. L'havia fet gràcies al director del documental, el David Preixirs, que ell m'havia donat aquesta oportunitat, no? I n'havíem fet un parell o tres de junts. Llavors, després de fer-ne aquestes junts, em va dir, bueno, ara ja te toca fer-ho tu soleta, no?
1: Ara tira. Sí. Estem parlant avui al matí de Catalunya Ràdio amb l'Araceli Segarra, que, entre altres coses, a part de tot això que estem explicant, és directora tècnica de Reuma 3000.
2: Molt bon projecte. De fet, aquest també ha sigut un projecte del que jo no me n'esperava on m'estava ficant, i el que ha acabat sortint és completament diferent a qualsevol cosa que m'hagués imaginat. És un projecte que consisteix, que va començar l'any passat amb un altre nom, perquè era com l'inici, no? Ara, diguéssim que ara hem redirigit. L'any passat es deia Reuma Neto, i va sorgir també de l'Hospital Pessets, amb l'Àngels, una de les metgesses, i era bàsicament el que també ha sigut aquest any, però aquest any jo m'he pogut implicar més directament, no? Que és amb un grup de pacients reumàtics plantejar-se un objectiu, però el que passa és durant el camí, és a dir, una altra vegada, no? L'objectiu, exacte, el procés ha sigut transformador a una escala que, clar, has d'estar dintre també una mica per poder adonar-te'n, no? Ara, en paraules, possiblement jo em quedaré curta, perquè el que diem, no? Una conferència fa molt poquet, has d'estar dintre fent les coses durant setmanes. I aquest projecte, aquest any, l'any passat va ser pujar a la Neto, aquest any era pujar uns 3.000 amb tota una sèrie de pacients d'aquí a Catalunya, 16 pacients reumàtics de diferents patologies. Hi ha més de 200 patologies reumàtiques. I a diferents nivells, d'escales de dolors i d'edats. És a dir, el més jove crec que tenia 27 anys, però ja havia sigut diagnosticat amb 20 i pocs, fins a 72 anys que tenia el Paco, no? que era el més gran del grup. Però entremig hi havia pacients, homes i dones, com et dic, de totes les edats. Llavors, una mica el concepte és, vale, sí, anem a pujar la punta alta, no? Un 3.000 que el van escollir ells. Jo el que vaig fer va ser veure si seria possible i com organitzem tot el procés fins a arribar aquí, fa 7 mesos, veient si s'havien de fer més entrenaments o no, involucrant-me moltíssim. És a dir, l'any passat doncs jo no vaig poder anar a cap de les sortides, per tant jo no vaig poder veure tant aquesta transformació. I aquest any sí, aquest any anava a quasi tots, vaig anar a gairebé totes. I aquí una mica la idea, com et deia abans, jo no vull que pugeu a l'Everest, vull que ens n'adoneu que teniu la capacitat, no? I això és el primer... la primera llavor que s'havia d'inculcar des del principi, perquè aquestes persones no surten de la mateixa línia de sortida que sortiríem tu i jo.
1: Clar.
2: Surten de més enrere.
1: Una mica més enrere.
2: Perquè tenen dolor, perquè ja s'han automentalitzat de que no ho podran fer. Som reumàtics, no? I aquí també la feina era distingir. No sou reumàtics. Teniu una malaltia reumàtica. És una motxilla que la porteu a sobre. Mira, us l'han col·locat. Pam. Mm. Aquesta motxilla us pesa més. Aquesta motxilla farà que us faci tot més mal, que us canseu més que una persona normal. Però no sou reumàtics.
1: Mm. No us defineix, això.
2: Exacte. Mm. Perquè si et, una altra vegada, no? És aquesta mentalitat de si tinc por, sóc una persona amb por. Mm. No, tens por, però no ets un poruc. Mm. Separa-ho, no? I aconseguir separar això de tu ets una persona amb molts trets, bons i dolents, no? Tots els tenim, mm. però aquests trets els has de separar. Mm. Perquè et limiten les etiquetes.
1: I la Tina, com la tenim?
2: La Tina la tenim bastant parada.
1: Sí?
2: No m'he de la vida, no m'he de.
1: Anava a dir, és que anava a preguntar-te això, o si, si et deixes enredar fàcilment, i Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do, coses... mira què faig avui aquí.
1: Sí, exacte, i t'ho agraïm molt.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: Però
2: ja
1: la
2: sé,
1: Tina, ja la sé. Tina, els teus contes, els que feies, escrivies i dibuixaves tu, no en tenim cap de, a la, en perspectiva?
2: En perspectiva,

0: amb tema literari sí que estic treballant un projecte molt xulo, que bueno, després ja serà lo seu ficar-se a buscar editorial i això, que no en tinc ni idea, perquè mira que és curiosa que he fet un parell de llibres...
1: Anava a dir, ja en tenim uns quants, eh?
0: Sí, però clar, uns són les tines, les vaig fer amb l'editorial Alpina.
1: Yeah.
0: Coneixes editorial Alpina, no?
1: Sí,
0: són
1: sí,
0: són
1: sí,
0: els
1: sí,
0: pioners
1: sí.
0: del mapa. Per cert, que crec que aquest any fan el... Ai, em mataran també. No sé si 80 aniversari, no sé, fa molts anys, o 100 anys, no ho sé, fa molts anys que encara s'ho piloten. Però una mica he anat de rebot amb el tema. No, jo no m'he ficat mai a buscar editorial, no sé, ja ho descobriré.
1: Ara, Sergi Segarra, mil gràcies per acompanyar-nos. Avui té doble mèrit, en aquests dies festius que vinguis fins a la ràdio.
0: A vosaltres.
1: Només tu que vens des de dalt. Vull dir que...
0: I a més també amb aquesta calorada
1: que fa. Aquesta calorada.
0: Està treballant avui, també és un mèrit.
1: Moltes gràcies, cuida't
0: Vinga,
1: molt.
0: Felicitats. Adeu.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
2: Black Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
4: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consultant les condicions a Carglass Ponès.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Hola, família. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
7: Ara, a Lidl, la teva síndria ratllada sense llavors té un superpreu imbatible. Només a 0,59 al quilo. Lidl, val la pena.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
10: Troba el teu lloc amb Parklink.
11: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
12: Ya no está de moda ser de izquierda. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
11: D'altres temen el retorn del feixisme.
13: Extrema dreta es como un virus. Es un virus político-social que se va extendiendo.
11: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
14: Ja disponible a la plataforma Trescat.
15: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
16: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
17: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
18: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
19: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar a

0: fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
1: Ei, jovent, que aquest dia de Sant Joan treballem. Torna a la fonda.
2: Què s'està coent?
1: A la fonda de Catalunya Ràdio, el que ens agrada és la bona gastronomia, amb el pica-pica i després un bon plat, d'aquells que tenen suc i amb unes bones postres. Ah, tot ben amanit i amb productes del territori.
2: Quan és festa i cau entre setmana, obrim la fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
1: Us esperem, sí senyor. A quina hora?
2: Aquest dimecres a la una del migdia.
1: On? A la fonda. Vinga, va, que farem l'aperitiu.
3: Sabies que cogula, una mala herba, és una expressió de menyspreu cap a la dona? Es deia quan naixia una nena però es volia un nen. Reivindiquem l'orgull de ser cogula. Descobreix la història de les cogules, dones singulars.
4: Però és que la meva àvia, el carro del magnesi el va crear ella quan ningú hi creia, no?
3: Lara Feliu, dietista i neta de la química Ana Maria La Justícia, pionera en l'ús del magnesi. Una conversa sobre llegat, valors i salut.
5: Soc cogula, amb Roser Parera i Moragues. Aquest divendres, a 2:45 de la tarda.
6: Molt bon dia, sóc alcalde d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
7: Els bombers han rebut més d'un miler d'avisos fins a les dues de la matinada.
6: He trucat als Mossos, eh?
7: Per diversos incidents relacionats amb la revetlla de Sant Joan.
6: I passa el que passa i molta cuidao. Hola, adeu. L'hora dels temes pendents amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Donna Vinya Mata, Xavi Espinosa. Bon dia!
8: Bon dia, Freddy!
6: Quins temes ens queden pendents, Jovany, en aquest dia de Sant Joan?
9: Veure, pendent, en realitat cap, perquè avui és un d'aquells dies de passar-lo com bonament es pugui.
10: La ressaca.
9: Perquè entre ahir que es van a dormir tardet, la calor que fa...
10: Alguns,
9: el sí, fet clar. De tenir les vacances a tocar,
10: també alguns.
9: Doncs ho compliquen tot una mica.
10: Sí. Saps?
9: Vull dir que si ens passa algun tema per alt, Hermínia, acostis el micròfon.
10: Hermínia, digui.
11: Com feu el Sant Joan a Andorra?
10: Sí, Andorra maco? També celebrem el Sant Joan. Sí.
11: Però,
10: pot ser, és que sempre, cada cop que hi ha un festiu em pregunta el mateix. És a dir, ara fa un any ja crec que em va preguntar el mateix.
11: Quina memòria, Ho té tot, aquest home.
10: Va, Hermínia, sisplau.
11: Que te'n recordis que fa un any et vaig preguntar això, és que t'hi fixes molt.
10: Bueno, escolta, deixi'ns treballar, Hermínia, sisplau.
9: No vegi coses en Hermínia.
11: M'encanta quan et poses a xifra, t'he dit així tan agressiu.
10: Hermínia, per favor.
9: Sí. Va, vinga, bueno, som-hi.
11: Digue'm puta. Què passa? Bueno, què passa?
9: Què diu, boja?
10: Però què és això?
9: Freddy, si vols li dic jo,
10: Estem en horari protegit, No.
11: Més grosses les dieu, tampoc
9: hi ha per tant.
10: Estem en horari protegit,
11: Aquesta hipocresia, la filla del Frelo està dient tot el dia? Jo no puc, per què? Perquè sóc una dona gran?
9: Exacte.
10: Sí,
9: és exactament això.
11: Doncs això és anyisme.
10: Anyisme.
9: Adatisme, crec que és.
10: Surti a prendre una mica l'aire, Hermínia, que li convé. Sí, no sé què es va prendre i la nit, però ha vingut
11: encara
10: una mica
11: excitada. Sí, estic una mica...
9: A veure, què fa? Marxa o es queda?
11: Espera,
9: que ha perdut el guió ara. La bona
11: no, però és que jo, mira, amb la calor que fa maco, és que tinc el cap que em rodola.
10: Sí,
9: deu ser la calor.
11: Em quedo aquí, que hi ha aire.
9: Doncs mira, fem una cosa. Vostè es queda aquí, però no obre la boca en cap moment.
11: El que digui el Frederic. Si el Frederic vol que obri la boca...
10: Bueno, va, escolta, si s'absté de fer cap comentari, millor, Hermínia.
11: Que ben educat.
10: Bueno, va.
11: Les coses,
10: Va, Jovany, avancem, per l'amor de Déu.
9: No, va, deia que avui no és un dia de grans temes. Més enllà de la compareixença aquest matí el president espanyol Pedro Sánchez del Congrés dels Diputats.
12: Sí, clar, perquè hem de recordar als amics catalans i catalanes que a Madrid no és festa.
10: No.
13: Exactament. No. A Madrid, exacte. Avui no és festa, és un dia guapo. Però aquí a Catalunya sí que és festa. Un subratllo perquè hem d'aprendre a diferenciar les coses.
10: Sí, president Salvador Illa, com estem? Bon dia, president.
13: Bon dia. Allà no és festa, aquí sí.
9: Ja ho ha dit, això.
13: Allò d'allà és el PSOE... Això d'aquí és el PSC. Aprenguem a diferenciar les coses.
9: Sí, però quina diferència hi ha? A veure, entre PSC i PSOE, efectes pràctics, eh?
13: Allà és allà, i el PSOE és el PSOE.
9: Molt bé.
13: I aquí és aquí, i el PSC és el PSC.
9: Sí, molt bé.
13: PSOE...
12: Allà?
13: Eh?
12: Sí.
13: PSC.
12: Aquí.
13: PSC.
12: Aquí?
13: PSOE.
12: Allà.
13: Sí.
12: Molt bé, doncs ens ha quedat clar, president. Sí, sí. Alguna cosa a dir, ja que som de la compareixença de Pedro Sánchez d'avui?
13: A veure, avui no faré declaracions perquè és festa.
12: Aquí.
13: És Sant Joan, festa aquí.
12: Aquí.
13: Però on som?
12: Aquí.
10: A Catalunya.
13: No som allà.
10: No.
13: Per tant, el que passi allà, a 600 quilòmetres, miri, no diré que és el seu problema, però... Oi, que m'enteneu?
10: Una mica sí, eh?
13: No.
9: Està desmarcant una mica.
13: No, des del respecte.
10: Sí.
13: I no voldria ser ara un nou porter del Sabadell.
10: Home,
9: no.
13: Però el PSOE és el PSOE.
10: Torni.
13: I el PSC és el PSC. No cau que barregem i no. Cada cosa és el
9: seu. Ens ha quedat clar, president.
8: Queda poc, eh?
10: Hosti, aquest no me l'esperava, ja. Majestat.
8: Jo tampoc.
10: No, eh?
8: No sé què cojones.
10: El rei emèrit. Escolti, sí. no l'esperàvem, aquí, el rei de Sant Joan.
8: Federico, jo...
9: Deu ser el seu sant, avui.
10: Clar, deu ser el seu sant.
9: Home, felicitats per molts anys.
10: Per molts anys.
8: Claro, pero ahí no es fiesta, en donde soy.
11: Però llavors...
9: No se celebra, no, el sant.
12: Entonces es aquí, donde estoy aquí.
11: Si tens nom compost, tens dos sants. No havia pensat mai.
8: ¿Cuál va primero?
12: No ho sé, Hermínia, francament.
8: Juan o Carlos?
10: No sé, eh?
12: Juan Carlos, deu haver-hi un Sant Juan Carlos.
10: O hi ha un Sant Joan Carles.
11: Per gran que siguis, cada dia aprens una cosa.
8: Frede o Rick?
10: No, això bueno, no és un nom compost, és el mateix.
8: El niño este tonto... Sí. A ver, yo decía lo de que el que haga la pague, porque últimamente están saliendo muchas cosas... Como la condena de Ábalos, que dicen que es exagerada. Pero perdona. Pero si has hecho trampas... Tienes que pagar por ello.
12: Que ho digui vostè, que té una muntanya de pufos una
8: no,
12: sobre
8: l'altra. No, perdona.
12: Que sembla l'Himalaia dels pufos.
10: L'Himalaia dels pufos.
8: A mi me investigaron a fondo.
9: El Pufulaia.
10: Sí.
8: Pues en el Pufulaia no encontraron nada.
10: Home, de trobar sí. L'altra cosa és que... Sí.
8: A mi no me encontraron nada.
10: Per escriguer, vostè és inviolable...
8: Lo del 23F lo ha dicho usted.
12: A vostè...
9: Ningú ha dit res del 23F.
12: Al final li trobaran gonorrea.
8: Organicé yo y todo. ¿Qué coño voy a organizar? Si yo frené el golpe.
10: Va, més temes, Jovany.
9: Sí, Mundial.
10: Mundial.
9: Els dies tontos com avui són molt adequats per veure partits del Mundial.
10: Sí.
9: Com més random siguin, millor.
13: Pues avui hi ha un partit la mar d'interessant, eh?
10: Home, Xavi Hernández, feia temps que no el veiem.
13: Esa, Freddy! Màquina! Crac! Mastodonte!
10: Bueno, Mastodonte, aviam un moment.
12: Feia temps que no venies, Xavi,
10: sí.
12: Que estaves a Euro Disney. O...
10: Sí.
12: Que has estat allà vestit de Mickey Mouse.
13: Sí. Cabrón, eh?
10: Xavi, com estàs?
13: Hosti, quina mala folla la pregunta, no?
10: Bueno, bien, com estàs?
13: Quina mala leche, què vienes tu del Marca?
12: No, som a Catalunya Ràdio, si t'hi fixes en tota la imatge corporativa és de Catalunya Ràdio.
13: Doncs ja que m'ho preguntes, pues bueno, mira, ara s'ha anat la llum una mica.
10: Sí, exacte.
13: Pues jo estic ara en una fase com de...
12: Com de què?
13: Expectativa, no?
10: Ah, ja. Yeah.
13: Una mica sí. A veure com està el panorama.
10: Sí.
13: Perquè, bueno, pues, acabo de deixar el banquillo del Barça.
10: Home,
9: acabes de deixar el banquillo del Barça, el següent pas, però si fa dos anys o no sé quants que vas marxar del Barça.
13: Bueno, però el temps és relatiu, no? I ara estic en una etapa pues, d'ir mirant ofertes, valorant-les, i bueno, però amb calma, eh? Estic analitzant
12: bé. No et precipitis, Xavi, sobretot, eh?
13: No, després amb la reflexió ja feta, pues, clar, ja prens una
12: decisió. Escolta, dius que vas mirant ofertes i no sé si ens podries parlar de les ofertes, en concret.
13: Si tinc ofertes per entrenar.
12: Si tens ofertes per entrenar, Xavi.
13: Joel,
12: sí.
13: Una barbaritat.
12: No, però digue'n una, digue'n una.
13: No, si estic cada dia tirant un cubo així, mira, així de gran.
10: Sí.
13: Un cubo així de paper al contenedor groc.
12: Una galleta. Tot ofertes.
9: Sí, en tot cas va el blau, també. T'informo el paper.
12: De quins...
13: Sí, això, bueno, això depèn del país, home.
12: Però de quins clubs? De quins clubs? Va, sí.
13: Molts,
12: home. Digue'n un, home. Digue'n un, Xavi.
9: Sí, un. A veure, un club que et vulgui.
13: És que no te'n puc dir un.
12: El Bayern Múnich.
13: No, és que seria un menospreci als altres dir-ne un.
12: Sí, clar. A més, clar, ja...
13: No, home, hi ha tot el tema del secret de confessió...
10: Què té a veure el secret de confessió?
13: Bueno, sota secret de sumari, tal...
10: Sí,
13: llibertat en fiança...
10: Sí, tot. Sí, sí. Va dient conceptes random així, una mica.
13: Jurídics.
10: Sí, exacte.
13: No et puc dir, però vamos, que d'aquí, d'allà i de més allà.
10: Escolta, Xavi, deies que avui hi ha un partit interessant del Mundial?
13: Home, i tant, collons! Fede!
14: Sí. Hòstia, Freddy. Què? Que al vespre juga a Qatar contra Bosnia Herzegova.
12: Herzegovina. No, Herzegovina era una model que suposo que t'havia agradat molt a tu quan eres jove.
9: I t'ha quedat el cervell.
12: Herzegovina. Herzegovina.
10: Bosnia Herzegova. Sí. He de dir que m'ha agradat molt.
14: Bosnia Herzegova, sí.
12: Ah, bueno, clar, però juga a Qatar, que tu tens una vinculació emocional amb Qatar.
14: I és que, vamos, jo allà pràcticament vaig portar el futbol allà.
12: Bueno, jo havia llegit que tu havies instaurat allà el que deies que era la NASA del futbol.
14: Sí, l'Academy.
12: L'Academy. Com la NASA.
14: Una mica com el CAR, però de... Bueno, el...
12: Sí, el rendiment, el rendiment.
14: Sí, Qatar és un gran país, a més, A veure, no és ben bé una democràcia.
10: No, això sí que no.
14: Però mira, hi ha coses que les fan més bé que aquí, eh?
12: Ah, sí, eh? Com per exemple...
14: Perdona, però si allà a l'Alçat, per exemple, guanya la Lliga, i resulta que la celebració del títol, el porter canta Emir de Qatar... Hijo de puta, no? T'asseguro... No, jo t'asseguro que abans que acabi de dir puta...
10: Bueno, ja han dit aquesta paraula masses vegades a l'expansió d'avui, eh?
14: Sí. El troba tirat al mig del desert amb les mans amputades i un ramat d'escorpins ficats al cul.
9: No, és una manera d'evitar que passin aquestes coses com les del porter del Sabadell.
14: Aquí no passa, aquí tenia alguna senyora que li demana al Freddy que li digui puta.
10: Encara
11: no, encara no. No tenim així.
10: No, bueno, és que estem un horari protegit. Molt bé, Qatar, eh? Llavors,
14: sí, home, ja té coses que aquí no passen, home. Bueno. Ens hauríem d'emmirallar una mica, home.
12: Sí, hi ha molta més seguretat, també, no? Diuen,
14: Xavi. Sí, home, bueno, és molt important.
10: Vinga.
14: Escolta, que jo us escolto, eh?
10: Ah, sí? Moltes gràcies, Xavi. Parlàvem de partits...
12: Quan? Ara. Ara ens estaves escoltant. Vol dir que ens està escoltant ara mateix.
14: Sí,
12: perfecte, Xavi, gràcies.
10: No és cap mentida. Parlàvem de partit ràndom del Mundial. Per parlar-ne, tenint a nosaltres un home que, evidentment, en sap moltíssim de futbol, com és el Ricard Torquemada.
12: Home.
15: La caixa!
9: Ricard Torquemada, benvingut.
15: Què tal? Com estiu, companys?
9: Els temes pendents. Escolta'm, en quins jugadors ens hem de fixar en aquest Mundial?
15: Doncs mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta, Joan. Tu que normalment només et dediques a fer allò de les brometes que feu, a donar-les als imitadors...
9: Sí.
15: Està bé que vulgueu aprendre.
9: Sí, sé que t'agrada, sé que t'agrada.
15: Vinga, doncs, si us sembla, Freddy, amb el teu permís, l'única persona que respecto en aquest estudi...
9: Gràcies.
15: Tornem a posar la sintonia i comencem el repàs.
12: Una altra vegada la sintonia. Em poso una mica nerviós, a mi, la sintonia.
15: A veure, doncs la tornem a tirar. Endavant, sintonia.
10: A veure, en quins jugadors o en quins equips del Mundial ens hem de fixar a partir d'ara, Ricard?
15: A veure, és una molt bona pregunta. Jo tinc moltes ganes de veure un jugador coreà que encara no ha debutat, però que, o sigui, quan s'estreni, de ben segur que deixarà un gran record inesborrable. Es tracta de Kim Poyon.
9: A veure...
10: Kim Poi... Ja està amb el bar... Amb el bar de Mou, una altra vegada.
15: No, Kim Poyon, que és un jugador que encara no és prou conscient del potencial que té.
9: Si abans d'inventar aquest nom, Ricard, et demanaria una mica de rigorositat.
15: Hem d'estar endavant laboratori de dades, molt atents també un jugador suec que torna als terrenys de joc després d'una sanció per possible consum de substàncies il·legals.
12: Com es diu aquest jugador per seguir-lo de ben a prop, Ricard?
15: Zlatan Fetamina.
12: Molt bé.
15: Jugador d'un físic portentós que fins i tot ha cridat l'atenció als equips de futbol americà i de l'NBA.
9: Un altre jugador que creguis que no ho podem passar per alt.
12: Sí,
15: doncs sí, també hem d'estar molt atents al sud-africà Quincy Pote. Un davanter que penetra fora l'àrea i que no perdona...
9: Ricard,
15: quan té oportunitat.
9: És que no pot ser, de veritat. És que no pot ser.
15: Haurem d'estar també molt atents, compte amb el colombià que juga a les categories inferiors de l'Atlètic de Madrid, Jorge Coca Resurrección.
10: Això ja...
12: Home, la Coca i la Resurrección a vegades...
15: Jorge Resurrección, Coca, jugador sempre enganxat a la línia, molt nerviós, això sí, una mica nerviós.
12: Molt bé, i ja està, no?
15: No, de la selecció de Croàcia... Destacaria la tornada d'Ivan Paralitic, després d'una greu lesió de la qual assegura que està del tot recuperat.
12: Molt bé, doncs apuntem...
10: Paralitic, eh?
15: És un jugador que és, diguem, de joc posicional.
9: Sí, yeah. Molt posicional.
10: Sí, té un informe mèdic escrit a mà.
12: Exacte. Molt bé, doncs apuntem Ivan Paralitic després de Jorge Coca Resurrección i Quincy Pote. No sé...
15: I apunteu també un japonès que de moment encara passa sota el radar del planeta futbol.
12: Ai, Déu meu.
15: És a la lateral esquerra, Tarrico Tutoto...
10: Piqué.
15: O Tarico, Tototo, depèn de la pronúncia, si és del sud. Sí. Que destaquen per tenir, doncs, aquesta actitud, no?, de menjar-se la gespa.
10: Va.
15: És igual, si està alta o baixa, ell menja gespa.
12: Per favor. És que no. Bueno, doncs seguirem també de prop a Tarico, Tototo.
10: L'altre.
12: I ja no sé si et queda algun nom important, però ja, ja aniríem acabant aquí.
15: El porter, un porter suplent.
12: Sí, sí.
15: Ah? Nené Subrogao.
12: El porter suplent de Brasil, eh?
9: Nené Subrogao.
10: És que
15: no, escut al Brasil i que últimament ens està al centre de la polèmica perquè va ser comprat a un equip molt pobre. Només dir un últim nom interessant.
10: Sí.
15: Es tracta d'Isaac Andic, extrem esquerre de Nova Zelanda. Isaac Andic, gran qualitat tècnica, però molt discutit per la seva facilitat per tirar-se a terra.
10: Parlem de Sant Joan i de Coques, va.
15: La caixa.
16: A mi els petardos, a mi me fa molta por.
17: Cago la puta mare que em va parir, vinc de comarques, jo, home. Vinc de tocar els collons a mi, aquest paio. Sant Joan, quina festa que ve que tu montes. Ei. Esperava que fos el teu sant. Ei.
10: Va, que aquesta nit s'ha consumit molt tipus de coca a Catalunya, tot i que avui també se'n menja força, allò esmorzar, el que t'ha sobrat per després de dinar...
9: Sí, Sergi, hem dit consumir coca, Sergi. Sí, superem aquesta brometa, si podem, sí.
18: Vale, perdó. Estava ben tallada la coca? A quin preu estava aquest any el gram de coca?
10: Tranquil, tu també.
18: Em sembla que faré un monocle sobre la curiositat
10: del monòleg.
18: La coca i la coca es diguin igual, no?
10: Sí.
18: Que potser tenen el mateix origen psicològic.
10: Sergi, sí. Sisplau, prou.
18: Calla. Tu no ets el Ricard?
10: No, molt hàbil, eh? No està tan escap a cap, eh?
9: Ho has vist ara?
15: És el Fredegi.
19: Hola, Tete. Hola, sí. Bueno, home, gràcies per convidar-me, Freddy i Fred Perry, a la tertúlia.
10: Sí. Home,
9: d'animació.
19: Vaya ressagota que porto, nen.
9: Ets l'última persona que esperava l'endemà d'una cabella.
19: Ojalà me pogués treure l'escut que me protegeix el cor i posar-me'l al cap perquè me protegeix el cap del mal de cap que tinc. Però, clar, si me'l trec l'escut, que me protegeix el cor, i me poso el cap a protegir-me el cap, llavors que el cor el tinc totalment de protegir.
10: Ah, és el que passa.
19: Puc dir una cosa de Sant Joan o no, tio?
10: Sí,
9: digues.
19: No. Escolta'm una cosa. A veure.
9: Ui, estàs molt lent, Dani?
19: Espera, una cosa, tio. La gent de la... Bueno, a veure, una cosa... La gent d'una cervesa, que jo no vull dir la marca, vale, de moment...
10: Sí.
9: Ja estàs exposant la teva opinió,
19: no
9: ara.
19: Sí. Ah, o sigui, hi ha una gent d'una cervesa, vale, que no vull dir la marca, vale, sí. De moment, no vull dir el nombre comercial, d'un anunci, vale, que fan cada any, que si veranito, i pijos de mierda, ahí, en la playa, con su mierda de ropita de pijos, que es diuen tots, han cognos catalans que tenen i estan allà i les ties estan boníssimes, les coses com siguin, però els tios van amb la barbita, vale? No sé si sabeu quina marca de cervesa, vale? Que és d'Estrella, vale?
10: Ah, bueno, però ja dius la marca.
19: Vale, pues aquesta gent de l'Estrella...
10: Tres quarts d'hora vaig dir la marca.
19: Senyores d'Estrella, SL, vale? Que encara no han suprimit a la cucurrata del seu anunci. Què passa? Què passa?
9: Un moment. Has tocat un tema delicat.
10: Important.
9: Sí, és veritat que Marc Cucurella, jugador ara del Madrid, surt a l'anunci d'Estrella.
19: Sí, no, ja fa dia que surt, vale? I jo li he donat un temps, vale?
10: Sí.
19: Principal a la marca aquesta d'Estrella Adams.
10: Sí.
19: I ara sí que me vull referir, vull fer un llamament.
10: Sí.
19: I vaig a parlar directament al senyor de l'Estrella Adams, vale?
10: Sí.
19: Mira, com a consumidor bastant freqüent de la teva cervesa. I quan t'ha dit bastant freqüent, vull dir que no conec l'aigua. O sigui, és la meva aigua, vale? Sí. Demano, vale, oficialment, en nom de tots els suporters Barça, vale?
10: Sí.
19: La majoria dels quals... Tenim armes blanques per avorrir.
9: No
19: m'anassis,
9: no.
19: Vale?
9: Pots el que vulguis, però sense amenaçar.
19: No, fins i tot n'hi ha...
9: Les armes sobre la taula.
19: I los nunchakus i tot, vale?
10: Sí.
19: La retiració de la cucurrata del Figo Curella de l'anunci que fan de la cervesa bueno, con, però... con los fijos de l'Empordà.
10: Dani, sí, Dani, tu pensa que van gravar l'anunci abans que Cucurella fitxés pel Madrid.
19: No me cuentes tu vida. ¿Qué me digo? ¿Soy tu psicólogo o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué soy?
10: No, no, espérate,
19: que a lo mejor me habéis cara de psicólogo aquí no. Para que me cuentes tu vida, tío.
10: Pero van a hacer l'anunci abans.
19: Que te calles, coño.
11: Cálmate, Cari, cálmate un poquito, ¿eh?
19: No, no, Patri, tú ya sabes. No, Patri, pero si te gusta que sea hombre.
18: Qué guapa, Patri.
19: Si siempre me dices... Me gusta
11: pero
19: que sea
11: no aquí, Cari, pero no aquí, no vale. Con el Freddy.
19: Vale, padre, gracias, padre. Yo solamente indica o traía una rata con pelos de brujada de la noche, sí, ¿vale?
10: ¿Sí?
19: O me paso a la San Miguel. Cada mes está más barata al bar de chino, ¿vale? Que encara hi ha chino que fa la promoción de San Miguel a un euro.
9: Però una cosa, Dani, això és molt injust.
19: No, injust, no. No, jo no soy jutge, ¿vale? Jo soc supporter, ¿vale? Sí. I si no, si no, el any que ve, ¿vale? Ya, que facin el anunci d'Estrella ya con el Figo, ya, ¿no? Yeah. Con el Figo y con el Laudrup y con el Celades ya, todo chala, vale, venga, va. Sí, sí.
10: Miquel Soler.
19: Judas, Estrella. Estrella Judas.
10: Estrella Judas. Estrella Judas té la gràcia.
9: Sí, hi ha una estrella... cervesa, hi ha una cervesa que es diu Judas.
10: Ah, sí?
9: Una cervesa,
18: molt bona,
9: belga,
18: sí. És molt bona.
9: Sí.
19: Lo fàcil que seria avui, amb la intel·ligència artificial, de retirar la cucurrata i ficar el covarsí, ¿vale? Sí, sí, sí, sí. En el seu puesto, ¿vale? Amb la intel·ligència artificial, ¿vale? Primer aviso, què ha dit? Primer aviso.
9: Molt bé.
19: Saps doncs... quantos avisos hi ha?
10: No.
19: Uno! Cucurrata, bueno. I tu i el cucurrata que se'n vagi a fer anunci de la Mahou,
10: ¿vale?
19: ¿Vale? La Mahou, que és la que veuen allà. La, el meau de vaca aquell que, sí. Que menja a Espanya, tio.
10: Sí.
19: I de bueno. Punto, i punto, ¿vale? I punto.
10: A veure, Joan.
9: Sí, és que anàvem a parlar de Sant Joan abans que ens interrompés en Dani.
10: Sí.
9: Volem parlar sobre les coques de Sant Joan, eh? Que volíem dir, perquè ens hem fixat avui en una cosa, que és que no hi ha gaire innovació en l'àmbit de la coca
12: carai,
9: de Sant Joan.
12: Carai, Joan, quin apunt tan interessant. Sí, ara, llevat...
9: de cop i volta hem canviat molt el registre.
12: T'has llevat lúcid avui. Sí, i tens raó, Joan, perquè així com els torrons s'han arribat a pervertir fins a límits obscens, o els gelats mateixos, que n'hi ha de, fins i tot de bolets, o els panellets, la coca es respecta bastant. Hi ha la crema, hi ha la de llardons, hi ha la de fruita confitada...
10: No. Ferran Adrià, molt bon dia.
20: Bon dia, bon sant, primer de tot.
10: Bueno, no és el meu sant, no em dic Joan, jo.
20: No, perquè jo felicito quan no és el sant.
12: És que és un geni, Freddy. Has de tenir en compte que és un geni.
19: Geni!
20: Gràcies molt. No.
10: Per dir que quan, funciona diferent.
20: Quan no és el teu cumple, te felicito.
10: Sí.
20: La felicitació que no és. Vale. Escolta, t'he escoltat, Joan, que deies que no...
12: Jo em dic Joel, suposo que es refereix a mi.
20: De la barba, de la barba.
12: Sí, Joan, de la barba. Sí.
20: Joan,
9: Gerard.
20: Joan, que deies que no ha innovat en el món de la coca de Sant Joan.
12: És veritat.
20: Això no és veritat.
10: Ah, no?
20: Jo cada any... Perdó. Fai coca de Sant Joan noves i molt interessantes.
12: Per
20: exemple, he inventat la coca del mig.
12: La coca del mig.
9: Què és la coca del mig?
12: La coca del mig.
20: És la coca en què solament n'hi ha el tros del mig. O sigui, que no hi ha les puntes.
10: No
20: estava
10: mal tirat, això,
20: No estava mal tirat, no l'em puto llenir.
10: No
20: te'n
10: faris,
20: home. Saps que quan algú porta coca, ningú vol los tall dels dos punts.
12: Clar, perquè queden sense
20: crema, una mierda, burros, una puta mierda. I estàs tot el rato com dissimulant, després allà en la taula, esperant que algun parguela piqui i s'agafi el primer tall
12: sí.
20: Per després atacar tu.
12: És exactament el meu modus operandi.
9: El tonto que agafa la punta.
20: De gilipolla. Sí.
12: Normal.
20: Pues jo he creat la coca del mig, que seguint la filosofia
12: Ferran...
20: del pan bimbo en corteza, ¿vale? que també lo vaig inventar jo, no n'hi ha la punta.
9: Sí.
20: És com infinit.
12: Però com coca infinita.
20: La coca és infinit. De la...
12: No, però a veure, sempre hi haurà una punta.
10: Això anava a dir jo. És a dir...
20: No. És a dir... Te la venen com un cilindro, com un rulo.
10: Sí.
20: ¿Vale? Infinit, de manera que no n'hi ha punta. sempre agafen un tros que és un tros del mig.
9: És una coca cilíndrica. És com un cilindre, un rulo de coca.
11: Un rotllo de paper de batre.
20: Hòstia, de gitano.
9: Hòstia, és molt bo.
10: Pell de gallina. Pell de gallina.
9: És molt bo, Ferran.
10: Sí, però un cop ho talles, hi ha una punta allà, diguem.
20: No, segueix sent mig.
12: Freddy, ell és un geni, i tu no.
10: I jo, però...
12: A tu qui et sembla que té raó?
10: Sóc el més allunyat de tot.
12: Per favor.
20: Mira, aquesta potser el Freddy l'entén.
10: Va, vinga. Tampoc cal faltar-me, d'aquesta manera. Vull dir que...
20: La coca per la gent que està a dieta.
9: Sí, d'acord. Que sigui com integral, alguna mandanga d'aquestes.
20: És una coca que la base és de la fruita verda confitada, o no?
12: Ah, la cosa verda aquella?
20: La asquerosa que només li ha agradat
12: a
20: Joel.
12: A mi m'agrada molt, francament. I saps que ho fan amb carbassa, allò?
10: Ah,
12: sí? Sí, carbassa i colorant.
20: Tonto de cojones, perquè t'agradi la merda aquella.
12: Sí, està boníssim.
20: És aquesta coca amb fruita verda confitada en la base, amb més fruita confitada de color per sobre.
10: Això tret del Joel no li agrada gairebé ningú, eh?
20: Això de dieta.
10: Perquè
20: anem a
10: la menda. Bravo, Ferran. Geni!
20: Geni! 150 euros. Podeu comprar a la botiga de la Bulli Foundation online. La fem arribar en un període de 2 o 3 setmanes.
9: Molt bé, doncs, escolta'm, ens has deixat perplexes.
20: Bueno, tinc aquest sobret, però que és un altre tipus de...
12: No, això és una altra copa.
10: No, és una altra.
20: És petaceta per tirar per sobre.
12: Sí, petaceta. Ah,
10: home, petacetes, vull dir. Una coca amb petacetes també tens...
12: Sí, encara se'n fan, de petacetes?
10: Jo crec que sí.
20: No
10: se'n fan,
20: de
10: petacetes.
12: Ara tinc un entull.
20: Lo fan lo del rocambolesc aquell que te foten petaceta.
12: A tu què... Com et cauen, els germans Roca? Et cauen bé?
20: No me facis parlar.
12: Ja.
20: No parlar perquè...
12: No tinc les vostres coses, no?
20: Bueno, entre hermanos... Sí. No me n'agrada, va haver una pelea.
12: Clar.
20: No me'n fotrà hòsties.
12: Hi ha molts germans en el món de la cuina.
20: Los Adrià i los Roca no van fotre hòsties.
12: I els Torres, sí. Què?
20: Sí. Con los Torres.
12: Hòstia.
9: Els Torres amb qui anaven? Que eren els Adrià i els Torres contra el Roca?
20: No, tot contra tots.
12: Sí, era com el pressing catch.
20: Una bacala infame.
12: Ojo que no estem inventant aquí un format, eh?
10: Exacte.
12: Pressing catch de cuiners.
20: Sí, la velada de los cuiners.
12: La velada de los cuiners.
20: De...
12: Home, guanyaria el Marc Ribas, segurament, no?
20: No, mare, és tot aire.
12: Ja,
10: és tot aire.
20: És tot aire. Múscul de mentida.
12: Marc Ribas és una colxoneta, estàs dient?
20: Marc Ribas lo tiras al mar i flopa.
12: Va.
10: Escolta, deixeu-ho estar. Vinga, moltíssimes gràcies.
20: No, a tu, Frederic.
10: I acabeu de tenir un bon Sant Joan.
20: Igualment.
10: A passar la ressaca.
20: Vinga.
10: Adéu.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
21: Bon dia, us informa Joan Botà. El govern espanyol treu ferro a la proposta que Junts ha llançat fa una hora al Congrés. La portaveu dels juntaires, Míriam Nogueras, ha demanat a Pedro Sánchez que s'aparti i nomeni un nou president del govern espanyol per esgotar la legislatura. Fons de la Moncloa descarten un canvi de plans, malgrat els casos de corrupció, i desafien els de Puigdemont a fer pinya amb el PP i Vox per destronar Pedro Sánchez. Anem al Congrés dels Diputats. Aquesta hora està seguint aquest debat sobre la corrupció. El segueix la Paula Brujats. Paula, bon dia.
22: Què tal? Bon dia. A Pedro Sánchez li sobren els motius per seguir governant, diu la Moncloa, i repliquen a Junts que si el volen fora s'assumin a una moció de censura amb el PP i Vox. Els socialistes no pensaran cap substitut per rellevar Sánchez. Diuen que la proposta de Míriam Nogueras no té cap recorregut i ho atribueixen a la necessitat dels de Carles Puigdemont de desmarcar-se del PP i de l'extrema dreta. Cap sorpresa a Junts per aquesta reacció. Creuen que és normal que Sánchez resisteixi a marxar, però fons del partit de Puigdemont reivindiquen que aquest és el camí que ha de seguir la legislatura perquè els socialistes rematin els deures pendents i al mateix temps s'eviti l'arribada de l'extrema dreta a la Moncloa. Insisteix Junts en un perfil tècnic per substituir Pedro Sánchez. No cal resposta avui, diuen, i reclamen als socialistes que ho madurin bé. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
21: Més notícies, Maria Guixà.
23: El director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica assegura que les inspeccions a les centrals nuclears iranianes començaran aviat enmig de la insistència de Donald Trump de fer aquestes inspeccions. Tot i això, el règim islamista afirma que no ha assumit cap compromís nou en aquest organisme. Donald Trump ha advertit a l'Iran que cancel·larà la segona fase de les negociacions de pau si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de la ONU per supervisar les seves instal·lacions nuclears.
24: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancel·lo les reunions ara mateix.
21: I encara en crònica internacional, Ucraïna ataca amb drons la principal central elèctrica de la península de Crimea, ocupada per Rússia. Segons l'exèrcit ucraïnès, aquest atac és un dels 48 que han fet aquesta matinada contra objectius militars situats a Rússia i també als territoris ocupats al sud d'Ucraïna. Kiev ha anunciat un atac contra plantes de processament de gas i heli a la regió russa d'Orenburg. De fet, els últims dies, diversos atacs han malmès seriosament les instal·lacions energètiques russes i han aguditzat la crisi de carburants.
1: Rússia està preparada per a negociacions de pau amb Ucraïna sobre la base dels acords d'Istanbul, que us recordo van ser rubricats per la delegació ucraïnesa en aquell moment. Això vol dir que els convenia. No veig cap motiu perquè ens apartem d'aquests acords.
21: En aquest context, qui sentiu, òbviament, és el president rus Vladimir Putin, que ha dit que Rússia està oberta, com sentíeu, a negociacions de pau amb Ucraïna.
23: El president de la COE, Antonio Garamendi, es presentarà a les eleccions per optar a seguir al capdavant d'aquesta patronal durant un tercer mandat. Així ho ha anunciat avui en el marc d'unes jornades econòmiques que s'estan fent a Santander. Santander, Àngels Lafuente.
2: Bon dia. Antonio Garamendi repetirà com a candidat a seguir liderant la patronal espanyola. Una decisió que ha pres perquè en una situació complicada, diu, té el suport de les organitzacions i les empreses.
3: Que sepáis que me voy a presentar. Tengo un apoyo expreso de grandes organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener. Por tanto, pues para empezar estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido primero que se reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir.
2: I Garamendi ha marcat el calendari del procés electoral. La direcció de la COE decidirà la setmana que ve la data de les eleccions, que serà abans del mes de novembre, per evitar, diuen, coincidir amb la cimera iberoamericana d'empresaris. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Santander.
21: I reprenem el primer argument d'aquest butlletí, aquesta compareixença al Congrés dels Diputats de Pedro Sánchez, perquè els bisbes espanyols pressionen també Sánchez a convocar eleccions, ho acabem de saber, i recorden el compromís del govern espanyol amb la lluita contra la corrupció. Francisco César García Magán és el secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola.
4: Pues esta vez ellos tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles, o si es que se puede mantener la situación actual.
21: Paraules de García Magán en una roda de premsa ara mateix després de la comissió permanent de la Conferència Episcopal Espanyola.

0: Festival Ítaca Sant Joan ha tancat aquesta nit les 3 jornades de concerts a la platja Gran de l'Estartit amb un balanç de 15.000 persones i es consolida, segons els seus responsables, com una de les grans cites musicals a l'inici de l'estiu. Girona, Maria Rovira.
1: Bon dia. La gran revetlla d'aquesta nit ha portat a l'emblemàtic escenari de la platja de l'Estartit grups i artistes com 31 Fam, Cupido o Venus i ha tancat una edició que ha aconseguit el repte de revalidar el seu model, segons destacava el director artístic de l'Ítaca, Fran Andreu.
2: Estem supercontents de seguir consolidant el projecte, consolidar la revetlla de la Costa Brava que simbolitza el Festival Ítaca i amb moltes ganes de seguir programant grups alternatius, grups de projecció com Carlos Ares, que ens ha presentat el seu darrer treball amb grans dinosaures i grans bandes com superconsolidades com Love of Lesbian o La Moda, amb Barry B, amb els Cupido.
1: Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
0: Porta del Serra.
3: El Barça de bàsquet necessita guanyar aquest vespre a València al Palau, si no vol dir adéu a la Lliga ACB. Els valencians dominen la final per 2-1 i en cas de victòria es proclamarien avui mateix campions si el triomf acaba sent blaugrana. Dissabte hi hauria un partit de desempat a València. Aquest partit començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem a l'antena de Catalunya Ràdio. El Mundial de Futbol, jugats aquesta matinada passada, Panamà 0, Croàcia 1 i Colòmbia 1, República Democràtica del Congo 0. Per avui hi ha previstos els partits Bòsnia, Qatar i Suïssa-Canadà, que tancaran la primera fase del grup B, tots dos partits a partir de les 9 del vespre. I el Barça de futbol sala tindrà demà una nova oportunitat per guanyar el títol de Lliga després de perdre ahir el tercer partit de la final amb el Pozo de Múrcia per 5-4.
4: Fins aquí les notícies.

0: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
1: Ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
0: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
2: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
0: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Catalunya migdia.
0: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
3: Amb Òscar Fernández.
4: Cada dia a les dues.
0: I a partir de les tres...
4: L'espai de reflexió a la tertúlia.
3: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
0: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
5: Busca el triple! Triple, triple, triple!
3: El Barça torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
4: Avui a partir de les 8 del vespre des del Palau Blaugrana, Barça-València, el quart partit de la sèrie.
3: Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio. Amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
6: Molt i molt ben de
4: pensar. Avui a partir de les 8 del vespre, Barça-València.
3: La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.
7: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.

0: Aviam què passarà.
1: El primer concert va ser a Torelló.
2: Torelló, aquí, al costat, sí. Aquí a Osona.
1: Vam partir un 8 de febrer, vam arribar... El 9 teníem el concert, en Carnestoltes, amb un fred que fotia cap a l'Ava.
2: Per Carnaval.
1: Sí. Cris Joanico,
3: eh?
4: Ai,
1: que
3: bé, m'encanta el
4: Cris
3: Joanico.
4: És molt bo, eh?
0: Olgo.
3: Sí. Sí.
0: Gran carrera,
3: m'agrada molt com canta. Sí, sí. Canta superbé.
0: I parlarem de la clau anglesa. És un invent impressionant, la clau anglesa.
3: Ah, sí?
4: Fa servir, tu?
0: Molt.
4: Vaig, que allò, arriba, jefa.
3: Aquesta em fa servir.
5: Déu us guard.
6: I Mr. Wonder.

0: La Renaixença. La clau anglesa l'inventa...
1: Aquí no hi ha dubte, Peyu. Bueno, que no es diu la clau egípcia.
2: No, està clar.
0: La clau anglesa no...
1: No em diguis que la van...
0: No la van inventar l'antic... M'ho deixes dir o no?
1: Sí, però vull dir...
0: No la van inventar l'antic Egipte.
1: No.
0: No. Evidentment, la van inventar els anglesos.
3: Ara... Collons d'anglesos.
0: Un parell d'enginyers anglesos a mitjans del segle XIX. Un tal Richard Clyburn i un tal Edwin Byrd. Atenció, aquest últim, que a part d'inventar la clau anglesa, també és l'inventor del tallagespa.
4: Clar, i se li havia espatllat el tallagespes i aleshores va inventar la clau anglesa per arreglar el tallagespa.
0: Podria ser, no sé com va anar, però em semblen dos invents molt ben parits com perquè els faci la mateixa persona. Vull dir, tu inventes la clau anglesa i després inventes una altra merda com de segona divisió, un raspall de dents, per exemple. Vale, però... La clau anglesa i el talla gespa, hòstia, nano. Espero que li hagin donat la creu de Sant Jordi d'allà, aquest tio. Espero. Més tard, el 1892, un suec patenta una versió millorada de la clau anglesa. Quedaria en una anècdota si no fos perquè això ha fet que molts països d'Europa, en comptes de clau anglesa, en diuen la clau sueca. No,
3: la clau sueca? Es diu la clau sueca?
0: Sí, no té nom d'eina.
1: No, que no. És que clau sueca...
0: No, té més nom com de clau d'arts marcials. Bueno, sí. Li va fotre la clau sueca i el va deixar paralític.
3: Sí. Però no complicant-se la vida, també, eh?
0: Sí.
3: Vull dir, perquè jo li dic a la meva dona que fotem una clau sueca...
0: També. No sé com s'ha de fer,
5: però... Tot fa patallar.
3: No sé com s'ha de fer.
0: Passa també allò que passa amb altres coses, com l'amanida russa, que sabeu que l'amanida russa a Rússia no en diuen amanida russa.
1: Què vols dir?
0: La clau anglesa a Anglaterra tampoc en diuen clau anglesa.
1: Tampoc?
0: No. O sigui, en els països originals, a Suècia no en diuen clau sueca i a Anglaterra no en diuen clau anglesa. En diuen clau ajustable.
1: Ah. I els russos de l'amanida russa, de l'ensaladilla, en diuen... Ensaladilla ajustable?
0: L'ensaladilla... Es veu que en diuen amanida Olivier, a Rússia, de l'ensaladilla russa. Sí.
1: Ensaladilla.
0: Perquè el seu creador era un xef franco-belga que es deia Lucien Olivier. Si aneu a Rússia, heu de demanar una amanida Olivier.
3: I us donaran una clau anglesa.
0: No!
1: No entenc res.
0: Però Anglaterra, sobretot, no demaneu una clau anglesa, Anglaterra.
1: No. Què hem de demanar?
0: No, bueno, una clau ajustable.
1: Ajustable.
0: Clar, una clau anglesa no, sobretot.
1: No. Ni una ensaladilla russa.
0: Anglaterra?
1: Tampoc. No. La foten dolentíssima.
0: Ah.
1: No la demaneu mai,
5: tot ja. Tot ho fan dolent, Anglaterra. Sí, sí,
0: sí. Jo el que no entenc és, havent-se inventat la clau anglesa, sí, per què els mecànics encara tenen tot aquell reguitzell de claus fixes de diferents números?
5: És veritat.
0: Si al final ho pots fer tot amb la clau anglesa... Però... La del 13, la del 6, la del 12.
3: Tu saps el ben perill que queda totes aquelles claus penjades allà de la gran a la petita?
0: Això sí, això sí. Hòstia. Jo crec que és només per fer bromes als aprenents. Perquè quan ve un aprenent, porta'm la clau del 13. Llavors ve l'aprenent, la va buscar. És petita, fes-me buscar la del 15. Exacte. És per tocar els collons.
1: Tocar els plous, senyor.
0: Suposo que és això. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un boig conegut. Un boig que des de Ciutadella canta a la mar, al vent, a l'amor i a Menorca, que vindria a ser el mateix. Va començar amb el Ja t'ho diré i des de llavors no ha deixat d'explorar nous camins musicals. Per alguna misteriosa confusió infantil amb uns mocadors, es va fer seguidor de l'Espanyol.
2: Oh.
1: Però no patiu. Ben segur que la seva visita avui ens proporciona a tots una alenada d'aire fresc.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Cris Joanico! Bé!

0: Cris, què has menjat avui per esmorzar?
1: Ai, a veure, avui... Avui no... És que no esmorzem.
0: No?
1: A les Illes Berenam.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Es diu així.
1: I a la tarda fem sa bereneta.
0: Bereneta.
2: Sa bereneta.
1: Sa bereneta.
0: Sa bereneta. Què?
1: Sí.
0: Ho estic fent prou bé.
1: Fas molt bé, pots venir quan vulguis. Ja ho saps. Però jo, habitualment, el que sigues esmorzant és unes llesques de pa torrat amb una mica de tomata i unes tàperes amb oli damunt.
0: Mira.
1: Què faig jo?
0: Les fas tu, les tàperes?
1: Bueno, sí, les compro crues i les... Dimento, sí.
0: Mira.
1: Ben bones.
0: Bé.
1: Avui, bueno, una mica de llangonissa ha anat malament.
0: També, eh?
1: Estim a la terra, clar que sí.
0: Escolta, ets un conegut i conegut especial per la Laia i l'Arnau, perquè us coneixeu. Amb l'Arnau havíeu compartit, no?, el Sente,
1: sí,
0: que era la bateria dels Ja t'ho diré, havia sigut representant dels Obeses.
1: I van coincidir amb escenari, també.
0: Ah, sí? Heu tocat junts?
1: Bueno, sí, de fet, amb un homenatge que se li va fent en Sente, tant a la Mirona com a Ciutadella, i, evidentment, en aquell homenatge que es va muntar, van voler que tota la figura d'en Sente estigués representada des de que era agitador cultural. Que...
0: Quin tio tan ben parit, el Sente.
1: En Sente era una... Encara me l'estim molt. Vull dir, és una persona que hi penso moltíssim cada dia. I van coincidir, això, de muntar escenari, perquè van voler que en Sente estigués representant en totes les seves facetes. I, evidentment, la de representant no hi podien faltar la seva nineta dels ulls, que són Obeses. Eren Obeses, sí.
2: Home, personatge extraordinari, estimadíssim per molta gent, i, de fet, aquests concerts d'homenatge, tant el que van fer a la Mirona com a Menorca, doncs va ser increïble. La quantitat de gent que es va reunir, que va mostrar la seva estima per...
1: Sí, i ens van fer més amics encara en tot això. I després la Laia és un grandíssim músic que van coincidir amb l'Omac juvenil,
0: sí.
1: Tot i que jo ho desconeixia, perquè a l'Omac eren, no sé, molts músics i eren molt joves, amb un projecte que es diu Altament Sensible, i veient aquest programa, perquè heu de dir que...
0: Ens mires, eh?
1: A casa us mirem, sí.
0: Mira.
1: Us mirem, no vos escoltam. I vaig dir, ostres, jo estic fent un disc que es diu Rosa d'Esvents, l'estava preparant i volia que els instruments i les col·laboracions fossin instruments de vent. Vaig dir, vull una gralla, una dolçaina, crec que una gralla millor. I la Laia, em vaig posar contacte i mira.
0: I mira.
3: I li vaig dir, sí, ja ens coneixíem.
0: I la Laia Gluck apareix en aquest nou disc que has publicat ara el 2026, que es titula Rosa dels Vents i que sona així.

0: Cada cançó del disc porta un vent com a títol, no?
1: Sí.
0: És una cosa que la gent, vols dir que la, quan eres petit abans te'ls feien estudiar, la Tramuntana, el Gregal...
1: Bueno, i els afluents i els rius d'Espanya, sí, també. Però els més no et pensis, eh? No era tan, no era tan habitual.
0: No.
1: De fet, jo me'l sent des de no fa molts anys, des de que vaig tornar a Menorca, bàsicament.
0: Per què?
1: Bueno, perquè a Menorca el vent és un
0: és
1: element, és bastant present en totes les formes, diríem, no?
0: Quin és el que dona pel sac allà? Com
1: bueno,
0: a l'Empordà es parla sempre de la Tramuntana?
1: A la Tramuntana, la mateixa Tramuntana que hi ha a l'Empordà està a Menorca. Pensa que Menorca està enmig del golf de Lleó, per tant, ens pega. Quin dona més pel sac? No ho sé. Per exemple, xaloc, segurament. Xaloc és un vent que és molt humit, que és molt... amb pols en suspensió.
0: Sí.
1: És brut.
2: Sí.
1: Quatre gotes que cauen i, a més, t'embruten el cotxe, saps allò que...
0: I això, sí. Li has buscat relació amb les cançons? Està inspirat en cada vent, cada tema?
1: Sí, és a dir, cada cançó està inspirada en aquest vent i, evidentment, alguns elements d'aquests vents ho he aprofitat per fer les lletres, però també el que he fet és convertir Menorca en una talaia, és a dir, he agafat la rosa dels vents, l'he posada damunt Menorca...
0: Sí.
1: I he mirat una mica, a veure què em deia aquell vent, quina sonoritat m'aportava, quines coses passaven des d'allà on venia el vent. No sé, és una mica... És buscar conceptualment un concepte per fer aquestes cançons.
0: Com està la vida per Ciutadella i per Menorca?
1: Bueno, està
0: bé. Es parla tant català com a Barcelona, encara?
1: Una mica més.
0: Més, eh? Més que a Barcelona, sí.
1: Sí, sí, crec que sí.
3: Perquè tots els catalans van cap allà.
1: Bueno, primer perquè hi ha molta segona residència, però no... Bàsicament perquè es viu en català. En menorquí, en Ciutadella, en Maurà...
0: Digue-li com vulguis.
1: És igual, però es viu. Sempre s'hi ha viscut, allà, amb aquest... Ara, evidentment... jo crec que un dels problemes que hi ha, i no malinterpreteu, és que assumir la immigració i amb molta immigració de sud-americana o d'això fa que la presència del castellà sigui molt més, sigui molt més present i fa que la balança es desequilibri. Però no per res més que perquè bueno, doncs el dia a dia les converses entre els nanos deuen ser amb aquests idiomes. No?
0: Bueno, llavors la pressió de l'habitatge també, no? Un lloc tan petit com Menorca...
1: Bueno, a veure, Menorca és un lloc turístic.
0: Sí.
1: Es viu, bàsicament, del turisme. I, evidentment, hi ha una pressió sobre l'habitatge bastant important. I és sobre el territori, sobre el terreny i sobre les persones, evidentment, que vivim allà.
0: I el circuit cultural? Perquè aquí sempre ens arriba, bueno, de Menorca, només tenim aquesta visió una mica del turisme i tot plegat, però el circuit cultural, que deu ser la xarxa on et mous tu habitualment, quina salut té, això?
1: A Menorca sempre és magre, el circuit cultural. És una mica magre. El que sí que hi ha és que s'han posat de moda, igual que en altres illes, i sobretot també aquí a Catalunya, són els festivals. És a dir, aquesta voràgine de festivals que, diguéssim que el producte local es queda una mica dissolt, no? Diluït entre grans artistes que són actuacions o són programacions pensades no tant per la gent local, sinó pels visitants.
0: Mm-hmm. I, escolta, viure a una illa, no sé si et dona una visió diferent de... Vull dir que jo a vegades us envejo i penso, no, Peyu, ha de ser terrible.
4: No t'hi veig.
0: No.
4: Bueno, tu ets de terra endins, eh?
0: Sí, sí, però vull dir que la sensació aquesta d'estar allà com apartat...
1: Bueno, depèn, no?
0: Deu tenir el seu bo i el seu dolent.
1: Clar, estàs aïllat en tots els sentits, per lo bo i per lo dolent. Però tenim cabres allà.
0: Clar. Ah, sí?
1: Ara. Pots venir quan vulguis. Ja tenim cabres, tenim formatge.
4: Hi ha vi.
1: O sigui, hi ha vi, oli.
0: Tens algun raconet de Menorca on encara et puguis amagar i no et trobin?
4: No ho diguis.
0: No ho diguis, però només digues sí o no.
1: Sí. Uns quants.
0: Encara n'hi ha uns quants,
1: eh? Uns quants.
0: Portes més de 30 anys de carrera, ha evolucionat la música, el que deies ara dels festivals, ha evolucionat Menorca, ha evolucionat Catalunya també. No sé quin panorama t'agrada més, si tens certa nostàlgia de tot lo d'abans.
1: Bueno, jo crec que abans es feia d'unes maneres que avui en dia ha canviat moltíssim. O sigui, nosaltres ja t'hauria de ser un quatre amics o cinc amics que van agafar una maleta i un instrument i ens vam haver de moure de Menorca amb la intenció de dedicar-nos a la música.
0: Recordes el dia que pateu a...
1: Bueno, sí? Si me'n recordo.
0: Que veniu a Catalunya.
1: Sí. El primer concert va ser a Torelló.
0: Torelló, aquí, al costat, sí. Aquí a Osona.
1: Vam partir un 8 de febrer, vam arribar... El 9 teníem el concert, en Carnestoltes, amb un fred que fotia.
0: Hòstia,
1: que pelava.
0: Hòstia, per Carnaval de Torelló.
1: Sí, Carnaval de Torelló.
2: Per les millores.
1: A l'antiga pista de hockey, que cada mateix és una biblioteca. Uh-huh. No està malament, també. Bé. El canvi no està malament. I a l'endemà vam quedar a dormir a Vic, a casa d'un amic, d'Antoni Coromina, i a l'endemà vam agafar furgoneta i dos cotxes, ens vam anar cap a Figueres i per instal·lar-nos a viure d'Empordà, que era un poble que no sabia on era. Vam anar per Cantoni Gros i per...
2: Maco.
0: Per anar a Figueres?
2: Sí, home.
1: Clar, perquè l'eix...
0: Clar, no existia.
1: No existia.
2: Sí, el túnel de Barcons tampoc?
0: No.
1: No hi havia res.
0: Però jo hagués baixat fins a Granollers a agafar l'AP7.
1: Oh, tu. No.
0: Aventurers,
1: movent allà amb un dia allò fantàstic. Arribem a Figueres, arribem a viure d'Empordà i era un poble sense asfaltar.
2: Bueno.
1: Amb un ramat de xais a davant,
0: sí.
1: De uns 300 o 400 xais, i l'endemà matí, doncs...
0: Concert a Torelló.
1: Del concert a Torelló ens anem allà. Bueno, no sé, una aventura bastant increïble. Sí, me'n recordo perfectament de l'aterratge.
0: Va anar bé el concert, per això?
1: Sí. A més, van venir uns quants amics que teníem tant per Barcelona i per aquí, per Osona, que ens van acompanyar. I sí, va ser la primera aventura... O el primer acte de l'aventura que va durar uns quants anys.
0: Uh-huh. Després de 30 anys de carrera, no sé, què t'inspira per continuar escrivint? I dir, bueno, vull dir que no sé si t'ha passat pel cap de dir, ja està, el que havia de fer ja ho he fet, plego...
1: Jo crec que sempre hi ha coses a dir. Sempre hi haurà coses a dir, coses que preocupen, coses que t'agraden. Sempre ho faig des d'una perspectiva... M'agrada ratllar o parlar o xerrar molt del que veig i del que visc. I en aquest cas és, ja des de fa uns quants anys és Menorca. Mm-hmm. Ja ho era en el seu moment quan van venir amb els Jaç Vila cap aquí,
0: sí.
1: El referent sempre és allà on, d'allà on surts, no?
0: Sí. Terra... Pauades de Montserena, l'arena era de Menorca, digues.
1: Exacte. Però i ara, sí que hi ha, sempre hi ha algunes coses a dir. Jo crec que no canviaré mai el que vull dir. A vegades és la forma com ho dius i el punt de partida. En aquest cas, en aquest últim disc, crec que és un encert per part meva agafar la Rosa dels Vents i posar-la damunt Menorca. Com a punt de partida, uh-huh. Em dona un diguéssim, fa una planificació de tot bastant diferent que fins ara no ho havia fet, no? Sempre tenen cançons sueltes, una cosa així. Ara faig una, en faig una altra. I ara no.
2: Has anat posant seny també i clar...
1: Sí, deu ser això.
2: Deu ser això.
1: Vols dir?
0: Què ho fa que un tio de Menorca sigui de l'Espanyol?
1: O fan uns mocadors, ja ho he dit.
0: Els mocadors, eh?
1: Mocadors, sí.
0: Què vol dir?
1: D'un tiet.
0: Un tiet teu.
1: Tenia un tiet que era de l'Espanyol, que tenia, sí, una botiga de roba, i un dia em va regalar una capsa de mocadors de l'Espanyol.
0: Mira, sort que no eren blancs.
1: De Targal. Saps, sí, sí, d'aquells de Targal?
0: Sí.
1: I, no sé, vaig agafar simpatia per aquest club.
0: Bé, vas interpretar, de fet, Amor Indestructible pel 125è aniversari del club. Tenim un fragment d'aquell moment, perquè vull mirar-lo amb tu i que m'expliquis a veure com va anar aquell dia. Mireu, això és el Cris Joanico.
5: Més enllà de la raó, amb el blanc i blau el cor segueix l'herència.
0: Ajuntament de Barcelona, eh?
5: Família, som orgull, som resistència.
0: Atenció al públic.
5: Sempre fidel.
0: Salvador Illa, el Rull, Collboni. És el públic més difícil que has tingut mai, o no? Perquè no se'ls veu especialment entregats a la causa.
1: Bueno, era un acte molt, molt, molt institucional, clar, era, clar. Molt, era el paranimf de la UB, això.
0: D'acord.
1: Clar, i és un lloc que realment impressiona molt, no? Estàs allà dins i estàs tot el rato mirant amunt. I supos que ells tenen aquesta manera d'expressar la seva...
0: que és mantenint-se immòbil, sense fer res.
1: I després venen a donar l'enhorabona.
0: Llavors sí, eh?
1: Feliciten, clar.
0: Ah, ens ho hem passat molt bé, ens ha agradat molt.
2: Quina gran peça que has interpretat.
1: Sí. És que sí.
2: Ho fots molt bé. Ja et seguíem.
0: Sí.
2: Ja a casa... Com que éreu els gossos, éreu vosaltres, no? Ja et seguíem.
1: D'aquesta en tinc unes quantes, eh? També de...
0: Sí?
1: Sí, clar.
0: Pots explicar-ne algunes,
1: sí,
0: si vols.
1: No, és que jo vaig al... Bueno, en tinc una de... Sí, amb els un papa a mi m'agrada... Em componia molt.
0: Sí?
1: Sí, jo a l'Adrià me l'estimo molt i els un papa, per suposat. També van ser molt... Són molt amics, encara.
0: Però no hi havies tocat, en principi.
1: No, va. I de fet van coincidir un o dos concerts, amb ells. Mira que som de la mateixa...
4: Home, un papa, ja t'ho diré, que jo era baix, eh? Jo era baix com un boig.
1: Però no tants, no et pensis, no tants concerts.
3: Perquè eren dos plats forts, per tant, o contractaven un o contractaven l'altre.
6: Jo recordo un, ja t'ho diré, a la platja de Sant Pere Pescador, un concert.
1: Ui.
6: Que és de les nits mítiques.
1: Vas acabar bé, no?
6: No me'n recordo com vaig acabar, Cris, no me'n recordo.
1: De matinada.
4: A l'Empordà teníeu grans seguidors. Bueno, jo toc Catalunya, però...
1: A veure... Nosaltres vam ser un grup menorquí que no teníem... Quan vam arribar aquest dia de Torelló no teníem públic, zero públic.
0: Clar, clar.
1: I vam haver de fer públic. I com ho vam fer? Doncs a base de concerts. Aquell any vam fer, no sé, 90 concerts.
0: Hòstia, Déu-n'hi-do.
1: Però també podíem anar a algun lloc, a algun restaurant, a tocar, i va ser l'únic concert que vam fer en aquell restaurant. De fet, ja no vam fer cap mai més, però nosaltres hi anàvem. Mm. Sí.
0: Recordes, en Fel recordava aquest concert, el millor concert, el del que en tinguis més bon record?
1: Uau, és que n'hi ha molts. No un. La veritat és que els concerts... Bueno, l'escenari és un espai que jo sempre m'ho passo molt bé. M'agrada molt.
0: El directe,
1: El directe, sí. Crec que és allà on realment, amb els músics primer de la banda, acabes fent... acabades de cuinar tot allò que s'està preparant durant molts mesos o anys, inclús.
0: Però 90 concerts, per exemple, quan has tocat una cançó 90 vegades de la mateixa manera...
1: Bueno, a vegades algunes les deixes descansar, però, sí. Però hi ha un moment en què les tornes a recuperar. Perquè, de fet, les cançons, jo crec que sempre hi ha una cosa que s'ha de tenir present, és que les cançons evolucionen constantment. Estan vives, són els seus vius.
0: I, però no ho feu, allò, que a vegades llavors el canteu diferent. A mi m'emprenya, això. Quan tu segueixes un músic i t'agrada una cançó, i com que ell s'ha cansat de cantar-la perquè l'ha hagut de fer 90, llavors vas al concert i ell comença a fer variants i coses que dius, no et segueixo, hòstia. Jo me l'he pres d'una manera.
1: No, però tu, en el teu cap, la sents com vols.
0: Sí, sí.
1: Doncs és això.
4: A l'última de la fila han fet uns discos tot retocats, les cançons, no val res, allò.
0: No val res,
4: Allò me'ls ha de ser d'una manera.
0: Clar.
1: Ara és difícil, eh? Ara és difícil.

0: Això de que ara torna a haver-hi una sèrie de grups que són formacions en 4 o 5 membres, que això és, però això és passar als pobles, bàsicament. És a dir, a les ciutats no passa. És a dir, l'interès perquè siguin 4 o 5 que ens trobem i fent soroll,
1: sí.
0: Això, que és el que van fer amb els Ja t'aviré en el seu moment a Menorca, i es feia en aquell moment, ara, no, la majoria és... No vull dir que no hi hagin grups, però sí que la majoria són artistes individuals, no? Que fan...
1: Que s'autoproduïxen les coses...
2: Sí,
1: la
2: seva... és molt fàcil. Sí.
0: I el resultat és diferent. A més, la pantalla, és a dir, a les xarxes, tots podem veure el mateix, però cadascú veu el seu. És a dir, tu veus el teu mòbil, jo veig el meu, i tenim les mateixes oportunitats, però cadascú... Tot és molt individual, no?
1: Home, ja, al final vosaltres us trobàveu per fer soroll, però us trobàveu per fer 4 birres i xerrar i...
0: Que, també, no? També.
1: Vull dir que és més divertit això que no pas tancar-se al quarto a produir música, entenc.
0: Bueno, jo sempre dic, mira, jo fa 20... Quants? 24? 23 anys que faig música, faig una carrera en solitari.
1: Jo he dit 30, abans.
0: Bueno, jo em fa 30 que m'hi dedico, però amb el Jato vam estar uns anys. 23 anys en solitari, però fer música sol és molt avorrit.
1: Clar.
0: Has de fer amb més gent, amb altres músics. I... Perquè la música, per mi, el que m'interessa és la interacció que hi ha entre els músics. Això és el més divertit de tot.
1: Sí,
0: la
1: sí.
0: Resta... No.
1: És com si jo fes
0: aquest programa. Les cerveses em pots fer
1: com si jo fes aquest programa tot sol.
0: Cerveses.
1: Sense aquesta gent tan maca.
2: Un dia ho has Turiguera. Pensat, eh?
1: Hòstia, cada
2: algun
1: dia.
2: Algun dia,
1: cada dia.
3: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Cris, et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
4: Pega!
1: La paraula d'avui és, espera que la trobi, resquitllada. Resquitllada. A. Resquitllada. Es diu quan veus algú o alguna cosa, però no tens temps suficient d'observar-lo amb atenció.
5: Mira, l'altre dia el puticlub de Blanes em va semblar veure-hi el teu home, però no em facis cas perquè ho vaig veure així de resquitllada.
1: B. Resquitllada. Tall de pèl o de llana fet de tal manera que se'n extreu la totalitat, deixant la pell de l'animal o persona descoberta.
6: Aquesta ovella se us mullarà de calor. Li heu de fotre una bona resquitllada que li sortiran 10 quilos de llana.
1: O C. Resquitllada. Sinònim de relliscada. Acció de relliscar.
7: Tenia tantes ganes de casar-me que entrant pel passadís central de l'església vaig fotre una resquillada i vaig caure sobre del capellato.
1: No és fàcil avui, eh?
0: No.
1: A, B o C?
0: No, m'ho heu posat complicat.
1: Sí.
7: Sí.
0: Però resquillada és una paraula ben viva a Menorca.
1: Sí?
7: Ah, sí?
0: I és la número 1. Jo... La... No! No! Oh.
1: Causa confusió perquè és veure algú desquillada, diguéssim, però resquitllada és un sinònim de relliscada.
6: Clar, però aquí...
0: Ah.
6: És que a Menorca...
1: Clar, a Menorca no sé com van.
6: No, però...
0: Diccionària català-valencià.
6: L'hem tinguda, aquesta discussió.
1: Sí.
6: L'hem tinguda.
1: Sí, abans l'hem tinguda.
6: Jo li donaria mitja podem... llangonissa.
1: Mitja? Li donem tota. I...
6: Va.
1: És igual, vinga, va, vinga.
7: Era molt difícil avui.
1: Era complex.
6: Sí, tots hi hem caigut,
7: tots hi hem caigut,
6: eh?
7: A quatre sí. Potes.
6: Sí. Tots dèiem la, sí, sí,
1: sí. Però és que jo l'he fet servir, també. Vull dir que no sé si ben fet o no. L'he vist de resquillada.
6: Jo
7: sé.
6: De resquillada.
1: Sí. Però la definició del diccionari...
7: Però qui l'ha escrit, aquest diccionari?
6: Que no s'hagin equivocat ells, eh?
1: Pot ser.
7: Exacte.
8: Encara no heu dit quina és la definició correcta.
1: La definició correcta és sinònim de relliscada.
7: De relliscar.
1: De relliscar, sí.
6: Ho havíem dit, eh?
8: No, s'ha assenyalat, però per la ràdio no s'ha vist.
7: S'ha de dir clar.
8: No esteu atents, nano.
6: Estàs atent.
1: Bé, avui parlàvem...
6: La clau anglesa.
1: De la clau anglesa, sí, senyor.
7: La clau anglesa és l'eina que s'ha acabat consolidant al llarg del temps com a icona i símbol de manteniment.
1: Mm.
7: Quan s'encén l'icona de la clau anglesa al cotxe, què passa? Tothom sap que ha d'anar al mecànic, no?
8: Jo hi he d'anar.
7: Doncs...
6: No, quan s'encén, no.
1: Eh?
7: Què vols dir?
6: És quan s'apaga, no?, que has d'anar al mecànic.
1: Ai, per favor.
6: Què vols dir, quan s'apaga?
0: Quan s'acaba... O sigui, tu tens el llum encès de la clau anglesa,
1: sí.
0: Vol dir que va bé, i quan es para la clau... O sigui, quan no hi ha el llum, és quan has d'anar al mecànic.
1: O sigui, i quan s'apaga, llavors la portes al mecànic?
0: Clar, bueno, la porta... Quan es pari, ara encara la tinc encesa, encara funciona... Quan s'acabi la llum...
1: Sí.
0: Ui, passa alguna cosa.
1: Cap al mecànic. Perquè de moment et funciona el cotxe.
0: Va molt bé el cotxe.
1: Sí.
0: Va, fa una mica de soroll.
7: Xuri, fes-me cas. Porta el cotxe al mecànic.
0: Sí?
7: Sí, tu porta'l.
0: Ah,
7: porta'l. Alguna cosa et diran.
1: Sí.
7: Sí, segur. Segur.
1: Idiota.
6: Et diran que vagis... Et diran que vagis al metge.
7: Exacte. Per cert, que sapigueu que cada any hi ha una mena de reconeixement, que és una clau anglesa de bronze,
1: sí.
7: Que es dona al millor mecànic de tot l'estat.

0: l'estat espanyol i que aquest títol, aquest any, l'ostenta...
1: Un català!
0: No!
1: Visca Catalunya!
0: No, és un català.
2: Ah, no?
0: No.
2: Qui és?
0: Realment és un noi de Burgos, que es diu Israel Fuente, però que fa de mecànica un taller de Barcelona.
3: Ara. És català tothom aquell que treballa i viu a Catalunya.
0: Ah,
3: va dir Jordi.
2: Ho va dir Jordi, això.
3: Va dir Jordi.
2: Sí, senyor, sí, senyor. Cris, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença. On et podem veure, aviat?
4: Mira, d'aquí tres dies.
2: Mira.
4: Estic amb un projecte una mica diferent d'aquest disc que presento, que es diu Univers Yatu, i el que faig és un recull de repertori de Yatu Vire amb 11 músics en directe.
2: Hòstia.
4: Una volta... Que, per ara, aquest any, ho rodarem a Menorca i a Mallorca i poder, més endavant, doncs,
3: sí, home, sí.
4: A terra ferma. I a part d'això, doncs, estic a Sabadell, estic a Sant Miquel de Balenyà, estic a...
2: Sant Miquel de Balenyà, sí, és aquí al costat, això. Ja vindré.
4: Vindrem. La Pobla de Massaluca, Sant Cugat, a Menorca, per suposat, presentant el disc.
2: Et seguirem, a les xarxes socials i et vindrem a veure. Jo, Sant Miquel de Balenyà, m'hi apunto.
0: Jo a Sabadell.
2: Escolta, no marxaràs, però, sense abans interpretar-nos un tema aquí en directe, a la Renaixença, amb la Laia Gluck i l'Arnau Tordera, Cris, Joan, Nico, interpreten Efecte Papallona.
1: Bravo!

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la revolució dels clavells de fustigar.

0: Avui tenim en Xop.
1: Xop.
0: Sí, que és un setter anglès de Prades, de Baix Camp.
2: Molt bé.
0: I la seva responsable és la Irina.
2: Veiem la Irina, mira.
3: Oh, guapo, que cos.
0: Mira foto, quina foto més xula, Molt
2: una foto
0: bé.
2: Ben bonica,
0: Molt bé, molt bé. Sí, en
4: Xop és... És el seu fill, aquell allà darrere.
5: Sí. No n'hi ha més de l'Irina.
0: No ho sé, ara us explico una mica.
2: Ja em sap que feu la idea de la foto aquesta. La gent que ens envieu fotos de gos.
4: Sí.
2: Mireu aquesta foto, que està ben feta. Hi ha un desenfoc darrere.
0: Sí.
2: Hi ha una intencionalitat.
0: Sí, però ara us explico per què està tan ben feta aquesta foto.
2: De cares a demà, per exemple, jo espero que el de demà la foto sigui ben maca.
3: Segur que sí. Segur que sí.
0: Bueno, segur que sí. És molt elegant, en Xop, perquè veieu que va amb un llacet.
2: Amb un
0: corbatí. Corbatí. I en Xop, el que passa, va així perquè és el dia del casament.
2: Quin casament?
4: Es va casar, el gos?
0: Sí, no, de la Irina.
4: Ah,
0: crec.
2: Amb el gos es va casar, l'Irina.
0: No, es va casar. És un dels convidats d'un casament del casament de la Irina, en Xop.
4: Portava els anells.
0: I anava així ben guarnit.
4: Devia portar els anells.
0: No ho sé si portava els anells, però el que passa és que li van fer molt bones fotos perquè hi havia uns fotògrafs professionals. I clar, i ell es posava en llocs estratègics per agafar la foto més bona.
2: Jo vaig anar a un casament que els anells els duien una cabra.
0: Era el teu?
2: No, era el d'una amiga nostra. Sí. La cabra era nostra.
5: I va fer bé, la cabra?
2: I tant que ho va fer bé. Va passar el passadís ben recte. També és veritat que hi havia pinso a l'altra banda.
0: Sí, s'ha de tenir estratègies.
5: En Xop no cal que es tregui el corbatí perquè avui anem de casament.
2: Mira.
0: Ah, mira que bé.
5: Madrid. La capital del Regne d'Espanya s'engalana de dalt a baix per celebrar el casament del rei Alfons XIII amb la princesa Victòria Eugènia.
2: Avui passegem el gos per Madrid, 31 de maig de 1906. Sort que anem amb en Xop, que va ben mudat amb el seu corbatí. Avui és un dia molt especial perquè es casa el rei d'Espanya, tu. Comencen el passeig pel centre de Madrid. Allò sí que és una capital, com dieu, estat a Madrid. Sí. Monuments, la plaça... Està molt més net que aquí,
4: Molt més net. I els carrers bullen de gent, una alegria...
2: Està xerra més català que aquí.
4: I tant.
6: I una llibertat, molta llibertat.
2: Hi ha molta llibertat, sí.
4: I ara no trobes l'ex a qualsevol carrer,
2: No, quin ex?
4: Saps que a Madrid tu pots voltar per Madrid que no et trobes mai un ex?
2: Ah, sí?
0: Ah, no?
4: Això ho va dir l'Ayuso.
2: Ah, sí?
4: No us en recordo.
2: No me'n recordo.
0: Un ex?
2: És que diu tantes subnormalitats que les vaig
4: acumular. A mi m'agrada aquestes subnormalitats perquè les vaig acumulant, jo, saps?
2: Bueno, Madrid està molt més net. Qui ho paga ja és un altre tema. Avui no podem entretenir-nos parlant de política. Avui és un dia per gaudir de l'ambient, home. El rei Alfons XIII es casa amb una noia molt eixerida. Ella és la Victòria Eugènia Júlia, Ena de Battenberg, una princesa britànica, la neta de la reina Victòria d'Anglaterra.
3: Collons, bona casa, Bon llinatge, Aquí hi ha... bona cuixa,
2: Què dius?
0: Què vol dir bona cuixa?
3: No, i la dentadura, vull dir, bona...
2: Bona genètica.
3: Bona genètica,
0: ara.
3: Bueno, genètica.
2: Genètica no, és el... Bueno. Llàstima que la reina Victòria no podrà veure la seva neta casar-se amb el rei d'Espanya perquè ja fa anys que és morta. Es va morir el 1901.
3: Llàstima.
2: Som al 1906. 31 de maig, el rei d'Espanya està a punt de casar-se amb la Victòria Eugènia. Diuen que estan molt enamorats.
3: Sí, home.
2: Pot ser.
3: Pot ser.
2: Vull dir, a vegades passa.
3: No sempre
2: és el d'en Joan Carles i la Sofia.
3: Exacte.
2: Deu haver sigut un amor a primera vista perquè és curiós, perquè ella no parla ni castellà, ella.
4: Mira, millor.
3: Això sí que és com en Joan Carles i la Sofia.
2: Sí que és
4: Així no és Brian. Si no és castellà, no es poden discutir.
2: En canvi, en Joan Carles i la Sofia, tot i no parlar el mateix idioma, es barallaven.
0: Sí.
2: Veu que es fotien plats pel cap, però...
3: Sí.
2: Això hi ha gent del personal, assistents seus, que ho han explicat.
3: No poden explicar-ho.
2: Noi,
3: no es pot explicar.
2: Hi ha algú que se n'ha anat, perquè jo ho he vist escrit en algun llibre, això.
3: Bueno.
2: De que el rei Joan Carles, algun plat, però físicament, li havia quedat algun plat pel cap a la reina Sofia.
0: Sí, Ella.
2: Ella, per això sempre va amb la mà així, és per protecció. No és que saludi. Va per tant veure els plats.
0: Ai.
2: En fi, la Victòria Eugènia ha tingut una excel·lent educació. A part de l'anglès, també parla alemany i francès, però es veu que l'espanyol l'ha estudiat i no li acaba de sortir,
3: Català ja
0: no. Hola a tothom. Mira, no, és que, senyor Narrador, li explico. El francès, l'alemany i el català, doncs, com podeu veure, els pot trobar bastant bé.
2: Sí.
0: En canvi, l'espanyol aquest, regulinxi.
2: Bueno, el català hem de dir que tampoc el parlava, la Victòria Eugènia. Llàstima, perquè hauria sigut maco de veure. A part de la barrera lingüística, hi ha un altre problema més greu, la religió. Resulta que la princesa s'ha hagut de batejar com a catòlica perquè ella és anglicana.
3: Ah, esclar.
0: Anglicana. Catòlica, a veure... Tant li fot,
2: Home, no?
0: Vull dir, és qüestió de casar-me amb el meu estimat, amb l'home de la meva vida, sí, amb el meu amor...
2: Sí, sí, l'Alfons. Poder...
0: Sí, Alfons.
2: Alfons. Tu li dius Alfons 13 o només li dius Alfons?
3: O 13.
0: Alfons.
3: Ei, 13.
2: Ei, 13, sí. Vine.
0: 13. Ja, yeah. I així...
3: Sí,
0: és com la nena aquella de Stranger Things.
2: Sí, la 13, la 13, exacte. Escolta'm, yeah, la futura reina d'Espanya, aviam, és anglicana, ho hem passat una mica per alt, però això no és un fet banal. Vull dir que la gent de dretes, la gent conservadora, no els hi agrada gaire això de que la nova reina d'Espanya sigui anglicana.
0: Què dius, Laura?
2: No agrada, no agrada.
3: Carai, carai, gent de dretes queixant-se, eh?
2: Sí, tu.
3: Ah, ai, carai.
2: Sí. Els conservadors queixant-se de la seva futura reina. Per això la policia reial ha reforçat la seguretat dels nuvis. Avui està previst que alguns agitadors de dretes causin disturbis. Mira, mira'ls. Amb el carro, eh? El casament s'acaba de celebrar i la comitiva reial està fent una volta per Madrid. En qualsevol moment han de passar per la calle Mayor. No sé on té la calle Mayor de Madrid. La plaça Mayor sí que ho sé.
3: Jo sé el carrer Major de Torroella.
2: De Torroella. La gent surt al carrer en massa per veure la parelleta. La policia reial la cordona a la zona per fer pas a la carrossa.
3: Sí, facin el favor d'apartar-se. Va, mantingui la distància.
2: Finalment, la manifestació dels monàrquics ultraconservadors ha fet llufa. Tothom està a favor de la nova reina. Únicament dos o tres agitadors insulten la comitiva reial.
1: No volem reines estrangeres! Som-hi tots junts! Reines estrangeres! Reines estrangeres!
2: Eren pocs i descoordinats.
1: No volem reines estrangeres!
2: Bueno, va,
3: sisplau, sisplau. Mira. A veure, dispersin-se.
2: Fixa't, el jovent ens ha sortit de dretes, eh? Bueno. Com ara, una
0: com
2: mica.
0: Ara.
3: Sí, sí. A dispersar-se d'aquí, eh? Va, vinga, insultar una pobra gent que s'està a punt de casar. Va, home, sisplau, quina falta d'educació.
2: Tot això que esteu sentint, evidentment, va passar en castellà.
3: Ah, sí, això, eh? Sí.
2: De les poques persones que devien parlar català aquell dia, és un sabadellenc que casualment es troba a Madrid. Ell és en Mateu Morral.
7: Hola. Hola, bona tarda, eh? Bona tarda a tothom.
2: Ei, Mateu,
7: hola,
2: què tal?
7: Què tal, com esteu?
2: Bé, què hi fots a Madrid?
7: Què?
2: Dic que què hi fa un català al mig de Madrid?
7: No puc ser-hi a Madrid, un català? No pot haver-hi un català a Madrid? Sí. Tu de què vas? Què us passa? Què us passa?
0: De sabadellencs te'n trobes a tot arreu del món.
7: Bueno, i que no puc anar-hi?
0: Encara
7: que sigui a Sabadellencs, per què te'n
3: perds?
0: No, dic que sí.
3: Has encocat o què passa?
7: No, tens guió, tu.
0: Estàs a la que saltes, eh?
7: Bueno, què passa?
2: Escolta, Mateu, vols dir que no estàs molt nerviós?
7: No, estic nerviós. No, estic nerviós. Estic aquí perquè estic emocionat, hòstia, estic emocionat.
2: Perquè ets monàrquic, ets monàrquic.
7: No ho sé, clar, que d'aquí. Clar, sí que ho soc, i tu?
2: Vols veure la reina?
7: Vols veure-te una cosa ben parida?
2: No, no. Què et passa?
7: I tu?
2: No, mi res.
7: Ah, doncs ja està, deixa'm estar.
2: Està molt nerviós, en Mateu.
3: Jo trobo que sí, eh?
2: Estem a punt d'arribar a les dues del migdia. La carrossa ha de passar per davant nostre en qualsevol moment. És llavors quan en Mateu decideix que se'n torna cap a la seva pensió, que aquí al carrer hi ha massa gent.
7: Ah, això és una merda.
2: Què?
7: Hi ha massa gent, hòstia, massa gent aquí. Això sembla el dia de Sant Jordi, els aquells embusos, saps?
2: Sí.
7: Tu el dia de Sant Jordi has anat?
2: A on?
7: A Sant Jordi, Barcelona.
2: Sí.
7: No s'hi va anar?
2: No.
7: Allà una gentada.
2: Bueno, jo tinc un amic
7: sí.
2: que va haver de fer marxa enrere el dia de Sant Jordi.
7: De quina marxa enrere parles?
2: No, vull dir que amb el cotxe va quedar parat allà a la Meridiana sí. i al final va tornar cap a casa.
3: Jo tinc un amic, sí. que és el mateix que el teu, que això que dius tu li ha passat més de dues vegades.
2: Mira.
7: Però en tinc un altre.
0: Jo tinc un amic que l'any que ve no hi anirà. Directament.
7: Però aquest amic té un altre amic que va... que l'ha clavat a la Meridiana.
0: Va, que ets tu! Digues que ets tu!
7: I l'altre va marxar corrents com un benet a Barcelona, encara el
2: cramen. En Mateu, puja a la pensió on té una habitació llogada. L'habitació té un petit balconet i podrà veure la desfilada reial sense que ningú el molesti. A nosaltres no ens queda més remei que seguir a peu de carrer a Manxop. Ara sí, eh? Ara arriba el moment, eh, nois? Prepareu-vos, que passaran els reis, eh?
3: Què passarà ara?
2: Apareix la carrossa reial tirada per majestuosos cavalls blancs.
0: Oh.
2: Al seu pas, la gent comença a tirar roses i rams de flors. Ningú s'hi està fixant, però a dalt del seu balcó, en Mateu, ja fa estona que està remenant alguna cosa.
7: És un ram de flors!
2: Sí.
7: És un ram de flors, hòstia, no us preocupeu!
2: Bueno...
7: Ja esteu mirant, no
3: m'ho estàs tractant, tio.
7: Hòstia, ja passa
2: bueno,
7: aquí.
2: És un ram de flors, però digui-ho tot, Mateu. És una bomba dins d'un ram de flors.
7: Bueno... No ho diguis, això, hòstia!
2: Hòstia! És que no ho havíem dit, però és que en Mateu és un anarquista radical que vol atemptar contra els reis d'Espanya.
7: Visca l'estat anàrquic! Mori la monarquia!
2: Mira,
3: ja sortim.
2: Quan el carruatge passa justament per sota el balcó, en Mateu tira l'explosiu camuflat dins del ram. La paràbola és perfecta. El ram bomba.
7: El ram bomba. M'agrada molt aquest nom, eh?
2: Ram bomba.
7: Guaita quina punteria, nano, eh? Guaita... Què tal? Com marxa.
3: Sí.
7: Està baixant.
2: Se'n va cap al carro, eh?
7: Sí, sí,
2: caurà
7: sí.
2: dins el carro dels reis, eh? Llàstima que en l'últim moment, el ram toca un cable del tramvia i s'acaba desviant.
8: Tu, com va parir el cable?
2: Hòstia.
8: Ara m'ha matat això.
2: El ram de flors cau a terra, just al costat del carruatge. Com que la bomba està camuflada, ningú li fa cas. Pocs segons després, l'explosiu acaba petant.
3: Parit.
2: L'ona expansiva gairebé volca el carruatge reial. Hi ha pols, cadàvers i gent ferida per tot arreu. Amb la confusió hem perdut el gos, en Xop. La carrossa s'atura uns quants metres de distància. Encara no sabem si els reis són vius o morts. Els guàrdies reials estan molt preocupats per la reina Victòria Eugènia, que és hemofílica. Això et fas una punxadeta al dit i quedes dessagnat, eh?
0: Ah, sí, eh?
2: Sí.
0: Tant? No, no.
2: Marxa l'aigua, és com... És, bueno, la sang és com aigua, és com...
0: Hosti, tu.
2: De moment, sembla que el rei Alfons XIII està bé. Ha baixat de la carrossa amb la camisa estripada, tot cridant.
9: A mi, la guàrdia! Ajudeu, la meva esposa està plena de sang per tot arreu.
2: La Victòria està plena de sang, estem al pitjor.
10: Oh, Déu meu! Déu meu, que moro! Sóc hemofílica!
2: Tranquils, la monarquia espanyola està fora de perill. Després d'una inspecció es confirma que la Victòria no està ferida. La sang que porta a la roba no és seva. Deu ser una esquitxada d'algú del públic.
10: Ai, quin ensurt, senyor narrador. No, quina sort. Mira, la sang deu ser d'aquell senyor, aquell, just aquell, que hi ha sota el carruatge, aquí sense cames. Deu ser d'aquest, no?
9: Tranquils, la monarquia espanyola està salvada.
10: Ai, que bé.
2: Bé, cal patir una mica, perquè l'atemptat han mort 28 persones. Entre ells, la marquesa de Tolosa i la seva filla. La resta han sigut gent del carrer.
9: Quina desgràcia, pobra marquesa.
2: Bueno, i els altres 28, no?
9: També. Avui mateix posaré en marxa una campanya benèfica per ajudar els afectats de l'atemptat.
2: Els reis d'Espanya, solidaris com sempre, ajudaran les víctimes. La Victòria Eugènia fins i tot donarà una de les seves joies a la causa.
10: Jo el que faré serà donar el meu collar de brillants per muntar un hospital.
2: Molt bé.
3: Bravo, sí. Bravo, reina.
10: Gràcies.
3: Bravo.
10: Gràcies.
3: Bravo. Gràcies.
2: Ah, està molt gros, aquest. Bon collar has de tenir perquè et dongui per fer un hospital.
10: Sí. Era gros, unes pedrotes.
2: Unes bones perles, eh?
10: Sí, no, de brillants.
2: Ah, era de brillants.
10: No m'escolta quan parla.
2: Perdoni.
3: Els pobres desgraciats que hi treballaran, ja veurem el que cobraran.
2: Exacte. La nova reina d'Espanya és una valenta. Li ha explotat una bomba davant dels morros, però ella no ha perdut la compostura en cap moment.
3: No. Bueno, home, jo l'he sentit cridar.
10: No.
3: Home, perdoni, però anava dient... Ai, que em moro,
10: bueno,
3: eh?
10: Bueno, perquè m'he
3: home,
10: pensat...
3: Home, fotut bastant el ridícul, eh?
10: No pensi que sóc hemofílica, eh?
2: Això ho va dient tota l'estona, tot arreu.
10: Sí. Bueno, és que s'ha de deixar clar perquè mai saps...
2: Bon dia, sóc hemofílica.
10: Sí, clar, si de cop i volta venen i jo que sé, m'entrebanco i em faig un trauet al cap, em moro de sagnada, ho he de dir a tothom.
2: Sí.
10: Heu de saber que... Em facin un torniquet al cap.
2: Des de llavors, la hemofília va ser coneguda com la malaltia dels reis, ja que molts membres de les cases reials europees són hemofílics. Ella, precisament, va portar l'hemofília a la corona reial espanyola.
3: Mira, collons.
2: Vostè, eh?
10: Sí.
2: Tu, Mercè, va ser, eh?
10: Sí.
3: Pobre gent.
10: Jo mateixa.
3: Ja, sí. No teníem prou problemes, aquest res, que encara va venir vostè.
2: Això encara ho van heredant, eh?
10: Ara, encara?
2: No sé la Leonor si és hemofílica.
3: Completament.
10: No ho sé,
4: també,
10: vols dir?
4: També penso que no és pas del pitjor que tenen, eh?
10: No. Sap una cosa que inquieta molt? Que tots s'hi assemblen.
2: Sí.
10: Vas al Museu del Prado,
2: sí.
10: I tots són iguals pels d'ara.
2: Hòstia.
10: És com molta gràcia.
2: Jo vaig anar al Palacio Real i em vaig comprar una litografia dels Reis d'Espanya.
4: Què dius ara?
2: Perquè de veritat que hi havia un retrato de la infanta Helena.
10: És igual!
2: Bueno, se la veu més lleja en el retrato que la vida real. Imagina't. I vaig pensar, hòstia, el pintor, nano. Aquí vas anar fort,
3: eh? Era el López?
2: No sé qui era, no ho sé.
4: Qui el López?
2: Tinc allà al despatx, tinc la litografia.
3: Després t'ho miraré.
2: Va costar 10 euros, vaig pensar, no és pas car. No.
4: Per la lletja que ha quedat.
2: Per la lletja que ha quedat.
3: Hasta com a Diana.
2: Sí. Després de l'atemptat es cancel·len la resta de celebracions. Això sí, la reina no vol deixar-se acollonir pels anarquistes i decideix fer acte de presència amb el vestit tacat de sang.
10: Sí.
2: El portarà durant tot el dia.
10: Mireu, aquesta és la sang dels espanyols que m'han vingut a veure el dia del meu casament. Hem d'estar units per defensar la monarquia.
3: Bravo, reina!
10: Bravo!
3: Papa, reina!
10: Espera!
2: Aquest va ser l'atemptat fallit contra els Reis d'Espanya, un atemptat que va obrir una etapa de violència anarquista, sobretot a Catalunya. L'intent de regicidi va deixar 28 morts, però nosaltres en tenim dos desapareguts. Recordeu el nostre gos, en Xop, i en Mateu Morral, el protagonista. Ja. La vida d'en Xop i d'en Mateu estan lligades. Què haurà passat amb ells dos?
3: A veure, a veure.
2: Aviam, la vida del gos depèn d'algú del públic. De qui depèn avui, Mercè?
0: No sé, d'una persona que em diu no, jo no. No sé si és que ha vingut incògnit o li fa por la pregunta... O no sé, com et dius?
2: Aviam.
11: Imma.
0: I d'on ets, Imma?
11: De Folgueroles.
2: De Folgueroles, mira com Jacint Verdaguer. Sí. Imma, què se'n va fer de Mateu Morral, l'anarquista de Sabadell? A. Va aconseguir escapar i va marxar a l'Argentina? B. Mai més se'n va saber res? O C. El van enganxar al cap de dos dies? Pensa que és català.
11: Sí, sí. La C.
2: La C. En Xop és... Viu!

0: El van enganxar en Mateu Morral i durant la captura va acabar amb un tret al pit. Oficialment diuen que es va suïcidar,
1: sí.
0: Però vaja. Yeah. En Xop, el gos, és viu. El miracle, tu? Masegat i sense corbatí, en Xop ha pogut sobreviure a la bomba. Els civils es van emportar la pitjor part d'aquell atemptat anarquista. Un coi de cable de tramvia va fer desviar la bomba, que anava just a dins del carruatge reial. Un cable que podia haver canviat la història d'Espanya, precipitat l'inici de la Segona República. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. I en el vostre...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, els informa Joan Bota. Pedro Sánchez passa ara a l'atac contra el PP i en el seu torn de rèplica acusa Alberto Núñez Feijó de tolerar la corrupció al seu partit del PP després de 3 hores de debat sobre els escàndols que afecten el seu govern. El president del govern espanyol assenyala ara un per un els casos que afecten el PP. Connectem amb el Congrés dels Diputats. Dani Sendeja, bon dia.
2: Bon dia. Sánchez ha arrencat la rèplica reconeixent que no ha aconseguit netejar les institucions de corrupció com va prometre, però ràpidament ha passat a l'i tu més contra Alberto Núñez Feijó. Diu que no accepta lliçons del cap de l'oposició i li diu que no està preparat per lluitar contra la corrupció pel seu passat amb un narcotraficant, però també per casos que afecten ara el PP i davant els quals diu no fa res.
3: El verdadero test no es cómo se trata la corrupción ajena. El verdadero test es cómo se reacciona ante la corrupción propia. Y ese examen, el señor Feijó lo ha suspendido sistemáticamente desde que tiene algún tipo de responsabilidad en el Partido Popular.
2: De fet, l'acusat de no atrevir-se a plantar-se davant d'Ayuso i del cas que afecta la seva parella. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Més notícies, Maria Guixà.
4: Detingut un menor de 17 anys que hauria embestit amb un cotxe el conductor d'un patinet que ahir al vespre va morir en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. Lleida, Estela Busoms.
5: Bon dia. Els Mossos l'han detingut aquesta matinada a la ciutat de Lleida. La investigació ha determinat que hauria estat aquest menor el que conduïa el cotxe que va atropellar la víctima cap a un quart de nou del vespre quan circulava pel camí de Conillàs, prop de l'N230, al terme de Torrefarrera. A l'home el van trobar estès a terra inconscient i en aquell moment no hi havia ningú més implicat en el sinistre. El menor l'han detingut acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors perquè va fugir del lloc dels fets i per conduir sense carnet. Estela Busoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
1: Els bombers treballen aquesta hora en un incendi agrícola a les arcades de Menàrguens, a la Noguera. Hi ha 7 dotacions terrestres i un helicòpter a la zona en un foc a ceba a la comarca d'Osona, també, que s'ha declarat en un jardí particular. En paral·lel, ja estan estabilitzats l'incendi declarat ahir a Tremp, a la Serra de Gurb, i el de primera hora d'aquest matí a la Sénia, al Montsià. A més, hi ha ara també actiu un incendi a l'estació de l'R3 de Rodalies de Granollers-Canovelles, que afecta el sistema de regulació del trànsit de trens. La línia R3 està tallada. 132 municipis de 12 comarques tenen avui actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendis. La majoria es concentren a les Garrigues, l'Anoia, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, i són bàsicament doncs comarques de Ponent i també de les Terres de l'Ebre. L'onada de calor segueix activa durant aquest dimecres.
4: I França confirma el primer cas positiu d'Ebola. Es tracta d'un metge que ha tornat d'una missió humanitària del Congo, epicentre del brot, declarat el mes de maig. En un comunicat, el Ministeri de Sanitat francès confirma que el pacient es troba ingressat en un centre especialitzat de referència i seguint, a més, estrictes protocols de seguretat biològica. També que el seu estat és estable i que s'estan rastrejant els seus contactes. Les persones que hagin estat en contacte amb el pacient infectat hauran de romandre 21 dies en aïllament a casa i se'ls farà un seguiment. Segons l'últim balanç de les autoritats congoleses, ja hi ha 1.000 casos confirmats i 270 morts per aquest brot d'Ebola al país, i França ha establert un protocol específic pels cooperants humanitaris que tornin d'aquest país africà.
1: Avui és Sant Joan i, per tant, tenim en marxa a Valls la Diada Castellera de Sant Joan, la primera gran actuació del calendari casteller amb la Colla Vella i la Colla Jove Xiquets de Valls. Anem cap a la plaça del Blat. Josep Almirall, bon dia.
6: Bon dia, som a la segona ronda i de quina manera ha començat aquesta segona ronda amb la Colla Jove, Xiquets de Valls descarregant el 4 de 9 net al Castell Total, el més matiner vist mai al calendari casteller. Extraordinària la Colla Joves, que en primera ronda havia descarregat el 3 de 9. Una segona ronda que encara pot ser més espectacular perquè la Colla Vella dels Xiquets de Valls també provarà el 4 de 9 sense folre. Ara tot just n'acaba de desmuntar un peu amb quarts situats a la seva posició. A la primera ronda, la Vella ha descarregat el 5 de 9 per primera vegada aquesta temporada després d'haver-lo deixat encarregat al Vendrell. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Valls.
1: Esport. esports, Marcos García.
7: El Barça de bàsquet necessita una victòria aquest vespre al Palau Blaugrana si no vol perdre el títol de Lliga ACB de forma definitiva. El València domina aquesta final per dues victòries a una abans d'aquest quart partit, que és el d'avui, i en cas de victòria de l'equip valencià es proclamaria ja avui mateix com a campió. Si el triomf acaba sent blaugrana, en canvi, dissabte hi hauria un partit de desempat, el cinquè i definitiu, que jugaria a València. Aquest Barça-València començarà a les 8 i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Mundial de Futbol, jugats la matinada passada, Panamà 0, Croàcia 1 i Colòmbia 1, el Congo 0, a les 9 del vespre, avui, Bòsnia-Catar i també Suïssa-Canadà tancaran la primera fase del grup B. A la mitjanit es tanca el grup C amb aquests dos enfrontaments, Marroc-Haití i Escòcia-Brasil. El Barça de futbol se la tindrà demà una nova oportunitat per guanyar el títol de Lliga després de perdre ahir el tercer partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia per 5-4. Els de Javi Rodríguez dominen aquesta final per 2-1 i encara tenen l'oportunitat de sentenciar. De fet, demà és el segon partit que juga a la pista del Múrcia. L'Igualada torna a guanyar l'Hockey Lliga. Ho fa 29 anys després i avui celebra el títol. Els igualadins van superar ahir al Liceo als penals en el cinquè partit i definitiu. I a l'NBA, els Washington Wizards trien com a número 1 del draft l'alè nord-americà de 19 anys, AJ Divança.
0: Fins aquí les notícies.

0: informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
1: Entendre és obrir els ulls.
2: Obrir la ment.
1: Obrir la ment.
3: Obrir la ment.
0: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que el pollastre amb llagosta és un exemple clar de cuina de mar i muntanya? Aquesta combinació reflecteix la diversitat del territori català en un sol plat.
0: La Fonda, amb Pep Noguer.
4: Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Avui obrim la Fonda posant el focus en projectes gastronòmics que tenen molta ànima. Comencem!

0: I a la cuina refrescant avui torna el nostre cuiner particular, Jordi Ávila, bon dia.
1: Què tal, Pep, com estàs?
0: Que avui quin animal toca?
1: Bueno, avui toca vedella.
0: Vedella, bé, bueno, bé, bé.
1: Toca vedella o si aquests dies que estem més festius, que els caps de setmana els aprofitem i que els dies són llargs i fem també allò que en diguem una bona barbacoa, tant podrà ser que haguem anat al nostre cansalader a buscar un bon tall de vedella, un bon bistec de la culata, per exemple, seria ideal per aquesta recepta, o per aprofitar les rampoines, en dic rampoines, però bueno, per aprofitar aquells talls de carn que hem fet a la brasa.
0: Però escolta, cal que ho fem el cap de setmana o podem fer-ho avui?
1: Podem fer-ho avui mateix, si vols ens engresquem ràpidament.
0: Doncs va, va, va, a veure, va. Aquest bistec de la culata i què més?
1: Mira, ingredients, evidentment, sal, pebre, oli d'oliva verge extra, que no fallarà mai a la nostra cuina. I aquí necessitarem tomàquets i pebrots. Perquè què farem? Farem, per exemple, farem unes tires d'aquest filet, d'aquest bistec de la culata de vedella, o les rampoines, com bé deien, de la barbacoa. I aquí necessitem escalivar el tomàquet i el pebrot. I això tant serà per menjar tebi, o calent, qui vulgui, però per mi és ideal per menjar fred. Faig les tires ben salpebrades de la culata, les saltejo i les arracono. Per una altra banda tinc o l'aprofitament del tomàquet i el pebrot escalivat de la barbacoa, o en faig, perquè a l'estiu n'hem de fer perquè n'hi hagi un tàper, una bona carmanyola a la nostra nevera, perquè ens ajudarà a acabar amanides, o en aquest cas aquest plat. Què necessitarem aquí? Pues aquest tomàquet escalivat, que el podríem escalivar inclús, Pep, jo sóc un fan ultra fan de l'air fryer, el podríem escalivar ràpidament, el podríem rostir ràpidament a l'air fryer, o el pebrot també el podríem fer si no el tenim escalivat d'aquesta barbacoa que ens ha sobrat. L'air fryer, en 15-20 minutets tindrem aquests tomàquets, aquests pebrots escalivats. Què necessitem aquí? El pelem, el pebrot, pelem també la tomaca, que la pell en aquest cas no ens aportarà gaire res, i tot això ho esfilagarcem. Fem
0: com si féssim una escalivada càrnica, no?
1: Ah, això mateix, això mateix.
0: Una esqueixada.
1: Una esqueixada, això mateix. Tot això ben esfilagarçat i tot ben amorosit i ben amanit. Aquí inclús podríem jugar també, un cop tenim tot això al bol ben barrejat, podríem jugar amb una mica de vinagre de cidre. I això és una amanida freda d'estiu carnívora, perquè a l'estiu també necessitem aquesta energia que ens aporta la carn i aquests nutrients que ens aporta la carn, i és totalment una delícia. I torno a repetir-ho, si va quedar aquell tall de botifarra, si va quedar aquell tall de costella de xai, si va quedar inclús aquells pinxos de pollastre que ens prepara el nostre cansalader per fer la barbacoa, tot això ben esfilagarçat amb aquest tomàquet i aquest pebrot, per mi és una delícia. De fet, és l'amanida d'aprofitament alimentari més deliciosa que fem a l'estiu.
0: Saps què m'hi falta aquí, Ávila?
1: Què t'hi falta? A veure.
0: Primer, que això ho posis en un plat súper, i després un bon tall de pa d'aquest bon.
1: Totalment d'acord, Pep, perquè aquí el que hem de fer és amanir-ho bé, que hi hagi una mica d'aquest suc que parlaves tu, d'aquest oli d'oliva verge extra, xucar, i el vinagre aquí també ens ajudarà, inclús vinagre i una mica del suc de llimona també quedaria molt bé, inclús amb el vinagre, que hi hagi una mica de suc a mull aquí, amb aquests pans de pagès IGP que tenim, que són fantàstics, és que no caldrà ni torrar el pa, perquè aquí el que volem és que la molla estigui ben viva i que suqui al màxim de tot aquests sucs, no només de la vinagreta aquesta que hem preparat, sinó aquests sucs de la carn, el suc del pebrot i aquest tomàquet escalivat que es desfà en el plat i fa aquella amalgama de sabors que queden en aquest cul de plat soper.
0: Com ens agraden aquestes receptes tan fresques.
2: La Fonda, amb Pep Noguer.
0: I avui passa pel Bocato di Cardinale el cuiner Artur Martínez. Artur, per esmorzar, dolç o salat?
3: Salat, un entrepà de truita.
0: Del mar?
3: Una cosa molt senzilla, el musclo.
0: De la terra?
3: Qualsevol vegetal, una carxofa.
0: Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
3: Una bona llauna de sardinetes o un bon formatge.
0: Quin producte no pot faltar mai a la teva nevera?
3: Un vi blanc.
0: Un producte sobrevalorat?
3: L'alvocat.
0: D'amagat.
3: Una llauna de calamars en salsa americana molt de matinada.
0: Un sabor o aroma de la teva infància?
3: Un estofat de mongeta pinta que feia la meva mare.
0: Uf, que bo. Quin és el teu restaurant de capçalera, aquell que hi vas sempre que pots?
3: La Ginesa Terrassa.
0: Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
3: Una bona anxova.
0: I un producte que no suportis?
3: Una safata de menjar preparat d'un supermercat X.
0: Què li donaries al final per acabar el teu millor enemic?
3: Aquesta safata.
0: Aquesta safata. Artur Martínez, moltes gràcies.
3: Gràcies a tu.
2: La Fonda de Catalunya Ràdio.
4: Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
0: Avui a la Fonda obrim la porta a un dels grans noms del periodisme gastronòmic del país. Escriptor, observador, cuiner també, i cronista. Bé, en fi, el que passa a dins i fora dels restaurants, en Pau Arenós ha estat capaç de posar en paraules allò que sovint moltes vegades per a molta gent només és una intuïció, un gust o una memòria. Avui parlem amb ell del llibre Vocabulario, paraules per pensar, discutir i gaudir de la gastronomia de Planeta Gastro. Pau Arenós, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Com va tot?
5: Bé, cuiner domèstic, eh?
0: Sí, home.
5: I cronista full time, vull dir, cronista gastronòmic. El que faig és escriure cròniques tot el dia i reportatges. Però cuiner soles a casa, que la gent no confongui. Recordo a Mèxic, en un congrés, que presentava un llibre que es deia La cocina de los valientes, que la gent se'm dirigia a mi com chef. I a mi feia molta vergonya.
0: Home, aquell llibre de cocina de los valientes va ser...
5: Bueno, va ser un llibre, si jo n'hi ha, crec que n'hi ha tres... N'hi ha dos llibres que marquen, bueno, que són importants per mi, i una petita... petjada també fan, que és Los genios del fuego del 99 i La cocina de los valientes del 11 amb una edició ampliada del 19. I amb aquests dos llibres sí que reuneixes un, juntament amb aquest, que és assaig gastronòmic, sí que reuneixes una mica un resum del que ha passat amb els 20-25 anys, sí.
0: Escolta, podríem fer ara un altre Genis del Foc actual? Qui podríem, posaries?
5: Sí, podríem fer-los, però ara l'oferta i la gent és tan gran. Sí, quan jo el vaig fer, jo el vaig escriure l'any 98 i es va publicar el novembre del 99. I era molt més fàcil visualitzar qui eren els artistes perquè hi havia un nombre molt més reduït. Ara és molt gran. És que és molt gran. I fer aquesta llista únicament de 10... seria dificilíssim. Dificilíssim perquè així és com aquells... Per exemple, jo recordo que quan vaig posar alguns dels cuiners, Ferran Adrià em va dir, i aquest per què el poses? Dic, perquè crec que tindrà futur. I efectivament els van donar després... ha sortit, només va sortir el llibre durant aquell es van donar una estrella, que no té cap relació, però que jo veia que hi havia un potencial important. Però és que ara aquesta llista seria superdiscutida. Superdiscutida. Per què no has posat aquest, però no l'altre? De 10, imagina't.
0: També és veritat que en aquella època ja hi havia... A vegades parlem aquí d'aquesta carta clònica que hi ha molts restaurants, sí, no? Que sí, el pop amb patates...
5: I dedico 5 planes, això, eh?
0: Clar. I és que en aquella època també ja teníem alguns d'aquests plats, no? Te'n recordes allò, el magret amb salsa, sí, de gerds, no?
5: Sí, el que passa és que hi havia molt pocs. Clar. Respecte a l'actualitat, molt pocs practicants, i es venia d'un moment gastronòmic molt més difícil, la cuina catalana havia quedat reduïda a més de les cases que la practiquessin, pues, a masies, a llocs com molt, amb molta tipicitat, no? Mm-hmm. La nova cuina, els nous cuiners no els entusiasmava la idea i no la feien desenvolupar, encara que tots els cuiners aquests sempre han desenvolupat plats de cuina catalana, eh? Poc o molt la cuina catalana, i a més amb una mida avantguardista, mai va ser oblidada, que hi ha molta gent, no, és que sols parlàveu de què, però aquest, Carme Ruscalleda, sempre ha fet cuina catalana. I això era Joan Roca, el CEO de Can Roca, sempre ha fet cuina catalana. Ara, a més, ara mateix, si tu vaig estar-hi al celler fa relativament poc, i jo crec que és l'exponent més important que hi ha al món de cuina catalana, perquè n'hi ha molts plats de cuina catalana evolucionada. Vull dir que la cuina catalana, a pesar de tots aquests que deien, és que no parlo de la cuina catalana, era mentida, perquè aquells restaurants sí, sí, en feien, però diguéssim que no era una cosa que estava entre les ambicions i el plaer i el gust dels nous cuiners, cosa que sí està passant ara.
6: Mm-hmm. Home, aquella època va ser quan va néixer la plaça que avui en dia fins i tot ja trobes congelats, com per exemple el carpaccio de peus de porc.
5: Sí, del celler del Joan, clar. Sí. Te'l trobes al lineal del súper, jo l'he vist, i l'he vist copiat i recopiat i supercopiat i megacopiat a molts restaurants sense atribuir-li mai la paternitat. Això és, per mi és lleig. El que passa que és possible que aquest plat ja hagi entrat a la dimensió de la cosa habitual i no sorpresiva i a poder estar per reivindicar o parlar-ne d'un plat que si no recordo malament, és de l'any 90-91.
6: Sí,
5: no? Dic així com de cop de memòria.
6: I tant. Home, mira, ara que aquest any, si no recordo malament, celebren els 50 anys de la nova cocina basca, no? D'en Roteta i companyia i tot això. Mm. Déu-n'hi-do com s'ha cuinat tot aquest temps de la nova cuina, no només al País Basc i a Catalunya, sinó a la resta d'Espanya, no?
5: La diferència és important, perquè ells es van reunir, aquests 11, 10 homes i una dona, es van reunir i van decidir ho fer d'aquesta manera, és a dir, mostrar als periodistes, convidaven els periodistes a cada una de les cases on es cuinava i es feia coses. Ells ja tenien aquesta voluntat de mostrar, és una estratègia. No sé qui la va pensar, però ben pensada, no? No era jo un club d'amics o de gent que feien coses o no. Es van reunir, van decidir formar-se com a agrupació, aquest nom, sota aquesta idea, i promocionar-se. A Catalunya això no ha passat mai. No ha passat mai. És a dir, els cuiners no es van reunir un dia i van decidir que anirien tots junts. Hi ha hagut molt bona relació entre uns, regular entre altres, i ignorància entre tercers. S'han dut bé, diguéssim, el grup que estaven a la punta de llança, però mai es van un dia dir nosaltres ara farem un grup i explicarem a la premsa què és el que fem nosaltres. Això no ha passat mai.
6: Com creus que per què passa això? És a dir, jo tinc la teoria a vegades que el País Basc, com que és més petit que Catalunya, tot és més concentrat. I quan fan una cosa, en fan una, allò podríem dir de grossa, no? És a dir, fan una escola. Bé, sí, hi ha dos o tres escoles, no?, de cuina, però en fan una de molt gran. És a dir, fan una part conceptual més d'institució, no? En canvi, aquí fem una mica de tot. És a dir, de la Vall d'Aran al Delta de l'Ebre hi ha molts quilòmetres.
5: Hi ha moltes capelletes. L'altre dia parlava amb una persona de qui, clar, existeix un monstre com el Basque amb financiació pública supersalvatge, i aquí a Catalunya, que es va començar amb una càtedra sense ubí, pues això fa 30 anys o 35 anys, mai hem aconseguit, pues hi ha el campus Torribera, hi ha hagut coses, però mai tothom no s'ha posat d'acord en crear un únic centre que fos referència mundial. I resulta que aquests centres d'arreu el presideixen els cuiners catalans. Mm. Cuiners catalans és la presidència del Basque, cuiner català és la presidència del MAC a Madrid, i aquí no tenim res semblant. Mm.
6: Tenim moltes escoles de cuina, tenim a l'Alícia, que...
5: Sí. L'Alícia ha fet una feina increïble des de la Fundació amb el Toni, amb el Massanés, ha fet una feina d'investigació sobre la salut, com facilitar i millorar la vida de persones malaltes, que és un deu, que és extraordinari. Però jo parlava d'universitat,
6: sí.
5: Parlava d'un títol universitari. I precisament en una discussió amb el Toni, per mi, la cosa és... Per què hem d'exportar aquest talent i que altres territoris beneficien i no treure profit aquí? I no formar grans els cuiners del futur aquí i que els ha generat el País Basc, no?
6: Pau Arenós, escolta, aquell llibre, el vocabulari, què? Com el vas cuinar, aquell llibre?
5: Mira, aquest és un... Diguéssim que aquest llibre està format com per microassajos. Alguns tenen 10 planes i uns altres tenen un paràgraf, no? És establir una sèrie de paraules... algunes convencionals o esperables, no? Pues patata. Però no espereu trobar una descripció de com la patata va arribar del nou món i no sé què, no sé quantos. Està l'ús gastronòmic, ho explica molt bé. Jo explico una altra cosa sobre la patata, no? És la sensació, el menjar, algo que et transmet. Però, junt a aquesta paraula, que podria ser previsible, o uns altres semblants, hi ha altres que no surten mai, que crec que és molt important per la discussió gastronòmica. És un llibre per llegir, fruir, pensar-hi, somriure i a vegades enfadar-te, no? Pues parla de maltractaments, parla de racisme, es parla de toxicitat, es parla del xef, ho diu en castellà, xef malote, parla de moltes coses. Pues també es parla del caviar, m'entens? però una visió crítica, sempre una visió crítica, sigui el que sigui, o parlem de biquinis, o parlem de moltes coses, són 500 planes de moltes entrades que tu pots llegir des de la primera que és abuela i l'última que és zombi, o entrar-hi a meitat, al principi i al final, saltant, agafant abans de dormir unes quantes planes. Per a mi el que m'interessava és posar sobre la taula termes per poder parlar-ne. Que la gastronomia es cuina molt i reflexiona poc. I tu mires a les estanteries, hi ha centenars i centenars de receptaris i n'hi ha molt poc assaig gastronòmic. Tothom diu, no, s'ha d'escriure més sobre això. Doncs pues escriviu, pues editorials, autors, escriviu, invertiu temps fent això i editorials, invertiu calés i recursos perquè arribin al lector.
6: Tot i que aquest llibre té un aspecte de diccionari, mai més ben dit, no és gens un diccionari, perquè, a més, el pots començar i acabar per qualsevol lloc. I trobo que està molt bé el fet són aquelles... Són bullinades, i mai més ben dit, d'en Pau Arenós, que trobaràs precisament que no trobaràs la fórmula de la sobrassada, sinó que trobaràs qui és un dels grans mestres, per exemple, de la sobrassada a Mallorca, no?
5: Aquí n'hi ha moltes històries, perquè jo sou un narrador, jo sou un contador, jo conto històries, no? I n'hi ha molta experiència personal duta a un terreny col·lectiu. Sempre pues, explica això que fa el Xerx Reina amb les sobrassades, que el tio que està fent les sobrassades, alguna de les sobrassades més importants de Mallorca és de Mataró. Vale, pues molt bé. I fa unes sobrassades gegantines, té una filosofia, un pensament. Pues a mi, per parlar del món de la sobrassada, en lloc de fer aquesta explicació gourmand de què bona és la sobrassada i els greixos i quan les tires sobre una torrada, el plaer... que podria ser-hi, prefereixo contar la història d'una altra persona. I així en tot, vull dir, quan jo parlo del Jerez, pues és l'experiència anant a un lloc a prendre Jerez a Jerez, amb cantaors, i bueno, contar les històries de la cuina, contar les històries de la gastronomia.
6: De fet, jo crec que aquest llibre el podries fer cada 10 anys, no?
5: Bueno, aquest llibre, el que passa que costa molt escriure un llibre de 500 planes, i sí que podria haver-hi, si es ven suficientment bé, ja sabeu, compreu-lo, si voleu, una segona part, és seguir, perquè això no s'acaba mai. Vull dir, les idees, els inputs o les motivacions per seguir contant coses no acaben. Jo duc escrivint de manera regular de gastronomia des de l'any 99, no? Una de les coses que sé és que jo sé molt més que l'any 99, molt, molt, molt més, però sé molt poc. Vull dir, que nosaltres, quan escrivim d'això, la quantitat de coses que ignorem, no? Imagina que ara jo hagués d'escriure alguna cosa sobre la cuina índia. No tinc idea. Vull dir, sí sé, he anat a molts restaurants, he pensat, tinc idees, però la meva reflexió és tan minsa, tan petita, i la meva possibilitat d'error és tan increïblement gran. Ja t'estic parlant de la cuina índia, que és una cuina llunyana. Però si ara jo hagués d'escriure sobre el Pallars, la quantitat d'informació que haig de moure abans i saber és increïble. I un lector del Pallars dirà, hòstia, aquest tio no té ni idea del que està contant. Però és tan ampli, tan salvatge, tan bèstia, hi ha tantíssima informació que a vegades la gent, quan em demanen sobre escriure, com escriure, cerca molt. No cregui res de ningú. Comprova-ho tot.
6: Clar. Home, aquí hi ha una cosa important, i és que una cosa és només parlar de gastronomia o parlar de cuina, l'altra ja és parlar de restauració, i estem vivint uns moments que déu-n'hi-do, és a dir, des d'aquests principis dels 90, quan parlàvem ara dels genis del foc fins ara, déu-n'hi-do tot el que hem evolucionat i que hem canviat, no? Evolucionat de totes maneres, eh? Coses molt bé i coses potser no tan bé. Tu en quin moment creus que estem a la restauració avui en dia?
5: Jo crec que estem en un moment... amb gent jove molt ben formada i alguns sense cap idea. Vull dir, que tota aquesta formació tècnica que es fa que els plats estiguin molt ben resolts, ara és difícil anar a un lloc i que hi hagi un maldestre a la cuina, perquè saben molt, és intentar transmetre això amb ànima. Jo, cada vegada més, m'ha passat ara recentment anar a una sèrie de restaurants tècnicament impecables, gent que venia d'aquí, grans cases, d'allà. I després vaig anar a un altre restaurant de tios que també havien passat per restaurants, però menys, per grans restaurants, per grans cases, i feien una cuina molt personal. Molt personal vol dir que, per exemple, havien agafat un lluç que tenien i s'havien entrat a galeres i havien decidit farcir el lluç amb les galeres. No estaven molt contents perquè el plat, la textura no els havia quedat com creien, però era molt bo. Pues em va interessar molt, em va interessar molt que el plat no estigués molt ben fet, però fos molt bo. Vull dir, que n'hi ha... Abans parlem de les cuines clòniques, que són aquelles cartes que dic, i dedico una entrada que es diu Moda, i té 5 planes de plats. Si els tios que no tenen idees poden trobar aquí en aquestes 5 planes totes les idees que els hi falten, que tampoc tenen cap interès que les facin, perquè són les mateixes coses que estan a tot arreu, a tot arreu. És horrorós. Però, en canvi, jo prefereixo aquesta gent que arrisca, aquesta gent que a mi ara aquí plat no li surt tan bé, que aquell perfeccionisme una mica com de laboratori o de... O de desfilada, no? Pues igual no cal, és cuiners entusiastes amb bona formació, perquè no facin una desgràcia, però que els hi surten coses de l'ànima. Jo crec que fa falta més ànima. Fa falta més ànima.
7: Clar, allò del mateix director del Magret amb salsa de gers, sí, i del confit d'ànec, no?, sí, amb peres, tenim, per exemple, ara, no?, el ajo blanco amb peix blau, no?, o el mollete de papada, que també és molt, molt conegut avui en dia. O, per exemple, el cap de garrí fregit, que també, o ja no diem, evidentment, el cheesecake, no?, o les mandonguilles de vaca vella. És dir, clar, no pararíem de trobar aquests plats que avui en dia te les trobes a qualsevol lloc, que ja no saps ni quin és l'original, no? Qui va ser el primer que va fer el cap, no?
5: Hi havia un que m'agradaria saber, ara diré quin és, un plat per felicitar la persona que el va crear i fotre una hòstia, tota la vegada, que és el brioche amb mantega i anxova.
7: Sí.
5: O sigui, felicitar-lo perquè és una gran troballa, no? On hi ha punts salats, hi ha greixos, hi ha dolç, hi ha textures que combinen superbé, però és que jo no puc menjar-ne un mes, no puc menjar més un brioche amb

0: cosa, agafar qualsevol plat del que sigui, qualsevol producte, calamars amb salsa César, bledes amb salsa César, no? Vull dir que també és un joc que passa, que la primera vegada que el veus és divertit i és curiós, perquè després t'hi acostumes moltíssim, i després, que aquesta, si tu vas a molts cuiners i els hi dius quin és l'origen de la salsa César, et diran, què et diran? Et diran probablement Itàlia, quan és una salsa mexicana, vull dir, la frontera de Mèxic i els Estats Units. I que, a més, el que acaba fent-se ara mateix com una César tampoc s'assembla amb res al que van fent els germans Cardini, no?, que és l'origen. Vull dir que tot... Que és una cosa que és recurrent, que els cuiners s'han de llegir més. Mm. Els cuiners s'han de formar més. Jo he tingut discussions, intercanvis, amb cuiners importants que no saben quin és l'origen del pijama, les postes del pijama, que és el set portes.
1: I tant.
0: Clar, però no saber això i estar fent un pijama, i no sé d'on pensen ell que deu vindre el pijama, però no tenen ni curiositat ni coneixement que el set portes és obert, que no és un restaurant que va tancar fa 200 anys i hem oblidat aquest punt. Però a mi, quan jo estic parlant amb això, o l'altre dia estava parlant amb una persona que m'estava servint el biquini i... parlant d'això, vaig dir, però tu saps d'on ve el biquini? El biquini és, aquest nom és barceloní, de la sala de biquini dels anys 50. Es va confondre amb el celeste. Jo estava flipant, és que ja no sabia... Dic, clar, és un barceloní que està fent biquinis, que parlant de la sala de biquinis, i m'està parlant, en realitat, de la sala celeste, de l'antiga celeste, del carrer Argenteria. Clar, per mi tot això, en el fons, ostres... Em cau tot a terra.
1: Bé, perquè falta coneixença, és a dir, es cuina
0: interès,
1: molt...
0: Interès.
1: Sí, sí. Falta història, falta litúrgia. Això que dius tu, falta llibres com aquest, el vocabulari, que no hi hagi ni una punyetera recepta, ho dic d'aquesta manera, Pau, perquè ens entenguem, i a més hi ha molta reflexió, tal com dèiem. Reflexions com, per exemple, com entens tu que hi hagin tants restaurants, per exemple, que estiguin tan de moda, no sé, ja no hem de sortir ni de Barcelona, i en canvi n'hi ha que siguin tan oblidats, no? O que hi hagi restaurants que hi van molt els cuiners el dia de festa, i en canvi d'altres la gent no hi va, no?
0: A mi el que més mal de panxa em fa és gent que ho està fent molt bé i que no ompli restaurants, perquè... És molt difícil omplir un restaurant, eh? Hi ha una hiperoferta tan salvatge i tan bèstia, hi ha tantes coses que trobar el lloc adequat per la teva oferta, que trobar el model, o sigui, que els plats atreguin d'aquests clients, el preu, i que ho puguis pagar tu tot, és a dir, que puguis pagar traspàs, que puguis pagar lloguer, que puguis pagar llum, que puguis pagar el personal, que puguis pagar el producte, és tan difícil... que millor que juguis a la loteria o que facis la quiniela. Perquè encertar i donar el pleno és complicadíssim. Barcelona, com totes les grans capitals, viu molt, molt, molt de les novetats. Tu obres una novetat i és possible que treballis bé i tal, igual, però t'oblidin, perquè n'hi ha una altra novetat. Doncs per durar el temps, l'altre dia vaig estar a Roy Rubí, que feia anys que no hi anava, i estava tot ple. Tot el menjador, tot ple. Era un dia que feia molt bon dia, perquè li vaig dir al Joan, al propietari, li vaig dir, no, avui m'ho omplert. Vol dir que no sempre serà així, però és igual, treballen. Per què? Pues no està de moda, no és nou, imagina't el Roig Rubí. Però ha fet alguna cosa, bueno, ara, i no estem parlant sols que es cuini bé, que això ho hem donat per fet, eh? Però que hi ha alguna cosa més que el client s'hi sent a gust. Jo crec que és una paraula... fonamental, i poder és la més important de totes, que surt al llibre i que li dedico molt espai, que és hospitalitat. Mm-hmm. Hospitalitat. Poder és la paraula més important del món de la gastronomia als restaurants, que és hospitalitat. Mm-hmm. Algú que fa sentir-te bé. Jo no vull sentir-me com a casa. Vull sentir-me millor que a casa, perquè és com a casa, me quedo a casa. Mm-hmm. Bé, és millor que a casa.
1: Clar, de fet, ara sembla que si obres un restaurant, sobretot a les grans ciutats, no?, com Barcelona, Madrid, i no tinguis una agència de publicitat, ja no sortiràs a les travesses, no? Sembla que...
0: Però, i les agències de publicitat, que em sembla molt bé que la guanyi gent, es guanyi així en sa vida, i conec gent fabulosa, cada cuiner ha de veure quines són les seves necessitats, perquè tu l'agència de publicitat la necessites per arribar-hi a 10 periodistes, pots accedir-hi directament a ells sense necessitat de l'agència de publicitat. L'agència de publicitat és de demanar el que tu creguis que és el més convenient, perquè això sempre, això no és... La gent contrata una agència de publicitat per sortir, no?, per obrir, però és que no es tracta d'obrir, es tracta que passarà d'aquí un any, dos anys, tres anys, cinc.

0: 5 anys, que és quan la cosa la gent comença ja a tancar-hi, 10, 20, 30 anys. Això és una carrera de fons. Si tu avui anem o acabem d'obrir el compte d'una agència de publicitat i m'adona que és influencer, és que n'hi ha molta part de tot aquest món que jo desconec. Jo no sé com és aquesta vida dels influencers. El desconec. Entonces, recordo això, vaig sortir a Sant Jordi a signar llibres, no? Doncs tenia al costat amb una persona que era un influencer i tenia desenes de gent per signar. Pues és un món que jo no conec, que no, circula per la meva perifèria. Per ells és el seu carril central i la perifèria sóc jo. Per mi, ells són la meva perifèria. Circulen, però existeix. És com aquesta vida a Venècia, que els venecians van per camins alternatius. Pues aquí hi ha uns camins alternatius, però uns altres que jo desconec. I aquest món existeix i aquest món funciona. La pregunta és, restauradors, vosaltres què voleu? Omplir avui els restaurants durant un mes o que d'aquí 5 anys seguir existint? Jugueu les vostres cartes.
1: De fet, Pau, avui en dia hi ha un esbiaix, no, entre el que seria la crítica gastronòmica i la publicitat gastronòmica, no? Moltes vegades es barreja això i dius, no tenim tants crítics gastronòmics al país i en canvi hi ha molta gent que parla de restaurants.
0: Perquè al final, dedicar-te a la crítica gastronòmica o una crònica crítica, el que necessites molt i molt, molt, molt important és coneixement, memòria, capacitat de narrativa. Això requereix temps. Tu no surts d'avui sense haver fet mai cap restaurant, saber conegut, sense tenir en el teu cap tots els registres aquest, i comences des de zero. Necessites una certa edat. Una certa edat. Tu dic, sóc un xaval jove i vull escriure, començo a fer crítiques. Has d'escriure molt. Has de visitar molts restaurants, has de pensar-hi molt, has de llegir molt, has de tenir molt coneixement. Això és una qüestió de temps. I és una qüestió de calés. Costa diners. Costa diners. Així que totes aquestes dos parts o tres, que és temps, diners i mitjans de comunicació, són tres potes que han menguat, s'han fet petites, han anat desapareixent. No és que la gent no tingui voluntat crítica, és que no n'hi ha suficientment, una xarxa suficientment potent com que pugui existir. Ni ara, no vull pensar-me, d'aquí 5 o 6 anys, desapareixerà tot completament. Tot lo que, l'oferta que n'hi ha ara mateix és una altra. Mm-hmm. Gent que es mouen a aquests canals com TikTok, que van als llocs, fan uns vídeos superràpids, picats, on cada dia mengen el mateix, deuen estar superfarts i a punt de morir per la ingesta de patates braves, perquè o i saladilla russa, perquè no veus una altra cosa, i croquetes, deuen tenir uns taps a l'estómac, però que després de mirar allò que puguis divertir, si tenen més o menys gràcia, no has après res. No saps res ni tens cap motivació per anar als llocs. És el que la gent demanda, és el que es vol. Això és molt barat. Això és molt barat de fer. Quan si tu has d'anar a un restaurant, s'han de pagar els comptes, necessites un mitjà de comunicació que ho publiqui, necessites un mitjà de comunicació que et pagui a tu, la factura cada vegada és més alta.
1: De fet, hi ha una cosa, i és que jo no sé si d'aquí 5, 6 anys o 10 hi haurà tants restaurants, per exemple, i evidentment restaurants, diguem-ne, d'una certa valor gastronòmica, que encara faci menú degustació. Què opines tu? Com creus que evolucionarà el menú degustació?
0: A mi el menú degustació em cansa. En la Cocina Los Valentes li vaig treure el nom, que després també se m'ha copiat molt, que es diu menú disgustació. Menú disgustació. Jo crec que si tu no saben mai aquest tipus de restaurants, és molt important tenir-lo, perquè jo vaig a un restaurant amb un 3 estrelles a no sé lloc del món i no tornaré i tinc aquesta possibilitat perquè m'interessa molt aquest lloc. El menú de degustació més útil per comprendre d'una manera més àmplia que un primer, un segon i unes postres. Tinc més registres, més capacitat de saber què estan fent. Per a mi, com que això ho faig molt sovint, m'esgota i em cansa. Però entenc que aquesta manera de manifestar-se. I després hi ha una altra part que és molt important, que a vegades no oblidem. És la manera de sobreviure de restaurants petits. Perquè quan tu fas una degustació, saps quina és la teva compra.
1: Menjaràs,
0: saps que has comprat, saps que vendràs, saps que tindràs avui i no n'hi haurà mermes, ni t'hauràs de llançar, ni hauràs de reciclar, ni hauràs de fer coses. També salva moltes vides gastronòmiques el menú degustació. A mi no és que em cansi tant el menú degustació, sinó tots els forats que s'omplen amb coses innecessàries, no? T'ho imagina't un menú degustació que dius, ostres, amb 15 passis jo estic bé. Si el menú degustació en té 25, jo crec que m'estan posant 10 coses més que no serien necessàries per ningú. Crec més amb els menús degustacions molt ben pensats i no en volum. És a dir, com que és un menú degustació que val X diners, anem a donar suficient coses perquè ningú pensi que és massa car, no? Que ho surt rebentat. Encara que hi ha gent que diu que surt d'un restaurant amb gana. No, i de veritat, feu-vos ja, mirar perquè sortiu amb gana un menú degustació.
1: No, ja només per l'estona que estàs menjant, no? Ja no dic sopant, ja dic allò menjant, perquè...
0: No m'ho crec, clar, és que no
1: allò,
0: m'ho crec.
1: Un àpat de 3-4 hores...
0: No m'ho crec, que la gent surti amb gana.
1: De fet, fa molt poquet parlàvem amb un restaurador que té estrella Michelin i jo li deia, escolta'm, quin percentatge tens de gent que ve a menjar però que ve a fer la carta? Diu, te'n faries creus? Més del que penses, diu, més del 70% del restaurant fan la carta, no? I dius, ostres, encara hi ha restaurants allò amb estrella Michelin que la gent hi va menjar allò, un primer, un segon i un postre.
0: Però després em resulta, igual és un tipus de restaurant, no sé quin era, que la gent hi va habitualment o té un tipus de, per exemple, diguéssim, Via Veneto, no? Jo estic segur que el Via Veneto el 90% és la carta, perquè hi ha gent, client molt habitual, i ho entenc que sigui aquesta manera i que menú degustació surt menys, perquè gent que repeteix i va sovint, doncs preferis menjar un primer o un segon. Però si tu ets una persona que t'interessa en la gastronomia, has tardat molt en fer una reserva, dic, no tornaràs més a aquest restaurant o aniràs tres vegades a la teva vida, ostres, flueix de tot aquest menú degustació que acabaràs comprenent d'una manera total l'experiència. Jo sóc partidari que hi hagi menús degustacions i cartes i cadascú tria que vulguis. Cuidado també amb els preus, perquè a vegades tu estàs pagant un menú de degustació de 150 euros, bueno, per dir alguna cosa, i te fas un primer, un segon i unes postres i pagues 180 euros. Perquè...
1: Sí, sí. No és el preu, eh?
0: T'acolloneixes...
1: A vegades és el temps,
0: clar,
1: no?
0: Clar, però t'acolloneixes que n'hi ha primers que valen 45 i 50 euros. Aquí i a París, primers que valen 120 euros. O sigui, entrant, que val 120 euros, no? És molt... És molt bèstia, això.
1: Bueno, aquí a Barcelona, pizzas que ja valen 30, eh?
0: Pizzas que ja valen 30, sí, sí, sí. I, normalment, però trobes molts llocs de pizzas de 15 euros.
1: Avui a la Fonda hem posat en paraules el que sovint només es degusta. Amb en Pau Arenós hem entès que la gastronomia no és només cuina, també s'escriu, es pensa, es discuteix en aquest llibre El Vocabulario de Planeta Gastro, amb una falda de l'Antoni Luis Aduriz, que és una autèntica delícia. Pau, escolta, em torna quan vulguis, ja ho saps.
0: Quan em convidis, tornaré.
1: Gràcies.
0: Un plaer.
2: La Fonda, amb Pep Noguer.

0: anem cap a Guardiola de Font-rubí, concretament en un lloc fantàstic com és la Gatera, que allà hi tenim en Gerard Piñero, que és pagès, atenció, i escriptor de cuina, sí, de llibres de cuina. Gerard Piñero, molt bon dia.
1: Bon dia, Pep.
0: Com anem?
1: Prou bé, sí.
0: Escolta, què fa un pagès que ara es dedica al món de la vinya escrivint llibres de cuina?
1: Ni jo ho sé, la veritat, ha estat tot un plec de casualitats que m'han portat a escriure aquest llibre. Aviam, el fet de treballar a pagès, d'anar recopilant receptes durant anys i panys, doncs també ha ajudat una mica, eh? Vaig passar d'una certa il·lusió a la realitat amb una facilitat que venia donada per al temps, o sigui que... Bé, sí, molt content, la veritat.
0: Un llibre que portarà per títol La cuina parlada, un llibre finançat amb micromecenatge i que suposo que la gent que digui ostres, tu, aquest llibre em fa molta peça, podrà ajudar-te a editar-lo, no?
1: Sí, deixem que faci un segon de propaganda. És un llibre de gairebé... No, de més de 500 pàgines. Està basat en 160 entrevistes de gent de totes les comarques del país. I degut a que és tan gran, tan extens el llibre, doncs hem hagut d'optar pel micromecenatge, perquè és difícil, té un cost molt elevat d'impressió aquest llibre, no?
0: Escolta'm, 160 persones, com les has trobat tu, que tanta gent?
1: Bueno, perquè quan vull m'hi poso i... Bé, a través de contactes, de vegades també amb les xarxes, de, hòstia, el Pepet coneix la Pepeta i me'n vaig cap allí, i jo sempre hi he anat. Que aquí hi ha el tema, també, que tu has d'anar, ara parlàvem que sempre s'ha de ser actiu i no passiu, doncs s'ha de ser actiu per poder parlar amb la gent del territori i anar a casa seu si fa falta, sigui on sigui. Jo he anat des de la Cerdanya nevada, completament nevada, fins a Batea i fins on m'han dit que hagi d'anar, sí, i tant.
0: Doncs escolta, farem una cosa, un dia d'aquests només parlarem, farem una tertúlia pausada per parlar precisament d'aquesta cuina parlada, que crec que és la millor manera de conèixer la nostra cuina, la cuina que passa de boca en boca, aquella cuina que ens deixa, no? És el gran llegat que ens poden deixar les àvies d'aquest país.
1: I tant, sí, quan vulguis, jo predisposat, només faltaria.
0: Escolta, i de què ens vens a parlar avui, a veure?
1: Aviam, per començar, Pep, doncs, evidentment, som en aquest espai tan xulo com és a la Gatera. Per a manera una mica t'he portat un vi.
0: Bé, escolta'm, un vi que fa molt bona pinta, eh? Ara el tastarem, la Malvesa. Segurament que hi ha una història xula aquí, no?
1: Hi ha una història... he volgut portar aquest vi perquè hi ha una història molt maca, que positiva. Un altre cop no s'ha de ser actiu... No? Que és la Malvesa, és un vi que fa una noia que té 35 anys, jove, fins ara vivia a Austràlia, treballava en un celler australià, fins que un dia li va trucar a son pare i li va dir jo deixo, em jubilo, deixo la vinya. I la Marta, que ella es diu Marta, no va tenir cap mena de dubte d'agafar, i fa un any se'n va venir cap a Sant Cugat Sesgarrigues, que és aquí al costat, i es va dedicar a fer la Malvesa, i és un vi excel·lent. És un... Bueno, de vegades la pagesia últimament la veiem molt en negatiu, no? Per tots els problemes que desgraciadament té. Però jo crec que l'exemple de la Malvesa i de la Marta és una cosa molt positiva.
0: Doncs avui una secció amb un vi de la Marta, aquest vi de vinyes familiars de Sant Cugat de Sesgarrigues, que ens servirà per fer aquest glopet i per parlar de la cuina falsa. De què vols parlar tu avui?
1: La cuina falsa és, bueno, és una manera de dir-li, eh? Però és una cuina que diu una cosa però no és ben bé això, no? La cuina falsa és, bueno, és posar-li més pa que cansalada a la recepta, per dir-ho d'alguna manera, no? Una truita sense ous, una falsa vinagreta, bueno, ho anirem veient, un arròs sense arròs, això també ve. A la cuina tradicional, que és el que parlarem en aquesta secció, doncs, també et trobes noms que no venen a dir ben bé el que és el plat.
0: Doncs va, foli.
1: Mira, per començar parlarem de, Pep, d'una recepta que a mi em va resultar curiosa, que és una truita sense ous, que ara et deia, no? O les trumfes eixutes, segons on vagis, no? Les trumfes eixutes a la Cerdanya, la truita sense ous, jo l'he localitzat al Bages i més cap a baix, no? Al final no deixa de ser un plat fet amb patates bullides, aixafades i després una mica de rosta fregideta per sobre i Santes Pasques. Això és la truita sense ous. És ben senzilla, però li deien truita sense ous o trumfes aixutes. És una manera diferent d'entendre, entre cometes, una truita. La mentida, de fet, es converteix en una realitat, en una mena de miracle, perquè jo ho he provat. De fet, tots els plats que diré, que aniré dient, la majoria els he intentat fer, els he intentat cuinar a casa, sempre jo o amb un fill.
0: I t'han sortit o no?
1: Sí. I si en parlo aquí és perquè és bo. Que també de vegades a la cuina tradicional no tot és bo, cuidado, eh? No tot és... No li podem posar la categoria d'excel·lent sempre perquè sigui cuina tradicional, eh? Llavors hi ha un altre plat que a mi em fa molta gràcia, que és el que a les Terres de l'Ebre li diuen l'arròs de Garriga o arròs de Plana, que no té arròs. És un arròs, un plat, una mena de cassola de tros, que vindria a ser un cosí germà de la cassola de tros, i era un plat també d'una menja de quan es treballava o quan es treballa al camp, encara se segueixen fent els arrossos de plana, i bàsicament és un conjuminat de bacallà de salat, llegums, si es vol, les hortalisses que tens del temps, o arreplegues tot, si li vols posar algun cargol que troc per allí, i Santes Pasques. I això és l'arròs de plana. D'arròs, res de res. Ara, és boníssim. És molt boníssim, però la clau, com sempre, és el producte de temporada. I si pot ser del teu tros, molt millor. No?
0: Déu-n'hi-do. A veure, va, quins altres plats tenim? Jo em pensava que diries allò, algun... Ara està molt de moda, en castellà es diu aquella paraula de trampantojos, no? Aquí, clar, li hem posat aquest nom de la cuina falsa o la falsa cuina, perquè és ben bé que, clar, quan aquí hem fet un plat, sempre ha sigut per la necessitat, eh? En canvi, ara, doncs, volem fer de tot, eh? Volem fer xoriços vegans, però un gust de xoriço, i aquestes coses que no és ben bé el mateix.
1: Sí, exacte, eh? O hamburgueses, que no són hamburgueses, però han de ser amb la forma d'hamburguesa per enganyar-ho tot, no? Sí, és veritat. Abans era més aviat això, fruit de la necessitat pura i dura del que tenies en aquell moment i de tot en feies un apanyo, que es diu, no?, popularment. I ara passarem a una altra recepta. No és una recepta, és una salsa típica dels pescadors de Tarragona. A mi me la va explicar un home que en sap un munt, un cuiner i antic pescador, que es diu Josep Maria Pomerol, i que ell li deia falsa vinagreta. La falsa vinagreta és una salsa que es feia servir quan es feia el ranxo de peix a la barca, doncs quan acabaven de fer el ranxo traien el peix, per sobre li posaven aquesta falsa vinagreta, que ve a ser una mena de vinagreta, però és una mica diferent. Porta una mica de pebre vermell, dolç, un xorret de vinagre, dos alls ben picadets, oli passat pel morter, i au, a gaudir. Res més que això. És ben senzilla, però és molt bona. Dono fe que és molt bona.
0: Molt bé, escolta'm, em pensava que també parlaries un dia de l'enciam brut.
1: Ostres, l'enciam brut, sí senyor. Avui em parlava de l'enciam brut. Bueno, vindria a ser una mena d'escalivada, no? Sí, tant, exacte, sí. No hi ha enciam, això sí. Ja li podem dir als espectadors que d'enciam no n'hi ha aquí. Ve a ser una mena d'escalivada, no? Per entendre'ns d'alguna manera, però sí. També enganya, sí senyor.
0: Gerard Piñero, escolta, ens agrada molt les teves històries sobre la cuina catalana. Torno un altre dia, no sé, la setmana que ve, sisplau.
1: Quan vulguis, Pep, només faltaria.
2: La Fonda de Catalunya Ràdio.
0: I atenció amb aquesta sintonia perquè és secció nova. És la secció de catalans i catalanes pel món. Una secció que volem saber per què van marxar i què hi foten els catalans i les catalanes a tots els indrets possibles del món. I avui comencem anant a Tòquio, al Japó. Mateu Villaret, molt bon dia, bona tarda. Com estem?
3: Bona tarda.
0: Escolta, quan fa que vas marxar tu a Tòquio, cap al Japó?
3: Doncs mira, jo sóc a Tòquio ara mateix 4 anys, però el total serien uns 8 al Japó, i si em preguntes quan va ser que vaig marxar, ja fa 20 anys que vaig marxar de terres catalanes.
4: Escolta, i què és el que et va moure la consciència de fotre el camp de Catalunya?
3: Bueno, una miqueta l'aventura, era jove, tenia reptes, volia veure món, i veia que passaven coses que m'intrigaven allà a altres puestos que no eren a casa.
4: Mm. Però alguna cosa et va enamorar de Japó, no?, que faci tant anys que hi siguis?
3: Bueno, mira, el Japó sempre ha sigut un repte personal. Vaig créixer a l'època una miqueta de la revolució Ferran Adrià, on te van portar al Japó una miqueta a Catalunya, vam començar a veure que allà passaven coses i vam començar a provar també, no? Tu provaves un dashi, tu provaves un sashimi i hi havia coses que no entenies, i aquesta intriga a mi em va atrapar.
4: Et va atrapar aquesta intriga com ens intriga a molts catalans que anem a restaurants japonesos aquí a Barcelona i a Catalunya, i tu hi vas acabar obrint-hi un restaurant aquí, no?
3: Exacte. Ara mateix tenim un restaurant que es diu Masia, en el que fem cuina catalana, una miqueta contemporània, aquí al centre, a Ginza.
4: Carai. Escolta, i quins són els plats que podem tastar si venim i tenim ganes de menjar pa amb tomata? No sé si n'hi ha de pa amb tomata aquí.
3: Doncs mira, malauradament nosaltres no en fem, de pa amb tomata. L'hem tingut a vegades. El nostre concepte gastronòmic és un menú degustació. Tens dos menús degustació al lunch i dos al migdia i dos a la nit. Dos altres menús degustació a la nit. El que fem, comences, arranques amb unes tapetes, amb uns snacks, i vas passant per diferents àpats, que sempre busquem molt l'arrel catalana, no?
4: Mm-hmm. Clar, hi deu haver-hi productes que no els deus trobar aquí, no?
3: Exacte, mira, tornant amb el fil que em preguntaves, ara mateix al menú degustació tenim un esmarrís, tenim un all cremat, tenim un suquet, fem salses com la sossenga, hem fet del sofregit de la sossenga, hem fet una salsa, hem fet del jubert una part d'un plat amb xipirons. Bueno, fem totes aquestes receptes que són maques d'explicar als japonesos perquè entenguin qui som una miqueta gastronòmicament. Mm-hmm. No?
4: Escolta,
3: i d'ingredients.
4: Clar, això que dèiem dels ingredients, no?
3: I els ingredients una miqueta, doncs, són, mira, fesols, coses quotidianes que per nosaltres ens són fàcils de trobar, per mi són molt difícils. El que faig normalment és trobar qui me les porta o portar-me-les jo mateix, no? Per exemple, els fesols del Ganxet, de Santa Pau, soc molt fan dels fesolets, també. El fuet és impossible, per exemple. Olis d'oliva, encara en tenim alguns. Els vins va millorant la cosa, però sí, hi ha zones com a l'Empordà, que és molt difícil de trobar-la, de Penedès, de Priorat, en tenim molt.
4: Uh-huh. Escolta, i si aquest estiu venim per aquí, trobarem aquesta cuina catalana, però els japonesos què diuen de la cuina catalana? Els hi agrada?
3: Doncs els hi agrada força. La veritat que nosaltres tenim la sort que aquí durant 20 anys va estar la Carme Ruscalleda fent bona feina, i no són desconeixedors. N'hi ha gent que en sap i que el coneixen. I doncs, ens ha fet un bon servei que ens fessi més fàcil el camí, no? Hi ha molts japonesos que venen a menjar Masia i ja més o menys saben o esperen el que trobar.
4: Doncs Mateu Villaret, escolta, passa un bon estiu aquí al Japó, que jo no sé si la temperatura és semblant a la que tenim aquí, però tu ja saps que aquí els estius cada vegada són més calorosos, eh?
3: Aquí també, aquí fa molta xafugó. Això és una illa i tenim humitats del 80%, així que és durillo.
4: Doncs vinga, va, catalans, catalanes, quan aneu a Tòquio, aneu a menjar, reserveu sobretot el restaurant Masia d'en Mateu Villaret. Passa un bon estiu!
3: Moltes gràcies, igualment.
2: Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així:
5: el calendari agrícola és el primer llibre de cuina.
0: Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi.

0: Pedro Sánchez denuncia persecució a la seva família, manté la confiança en Zapatero i nega haver sabut mai res dels casos Ábalos i Leire. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
0: To molt agre al Congrés aquest matí, en un ambient ja de precampanya electoral, a la compareixença de Pedro Sánchez per donar explicacions pels casos judicials al seu entorn. El president del govern espanyol ha promès resistir davant la petició d'eleccions del PP, els laments dels socis d'Esquerres i el cop d'efecte de Junts, que li ha demanat un pas al costat. Madrid, Paula Brujats, Dani Sanzeja, bon dia.
2: Bon dia. Pedro Sánchez assumeix que hi ha hagut casos flagrants de corrupció al PSOE, com el de José Luis Ábalos, però ha demanat no posar-ho tot al mateix sac, defensa la innocència de la seva família i demana també temps per demostrar la de Zapatero. El Partit Popular ha sortit avui aquí a l'atac contra Sánchez, és el número 1 de la corrupció. Li ha dit Feijóo que li ha reclamat un dia més sense èxit que plegui.
3: Por eso limpiamos lo que haya que limpiar y vamos a seguir gobernando, señora presidenta, para que quienes más lo necesitan tengan el apoyo de su gobierno y espero también de la mayoría parlamentaria de este Congreso.
4: ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Usted es el nexo político corruptor.
5: I Junts ha volgut desmarcar de les crides del PP a sumar-se a una moció de censura i ha sorprès demanant a Sánchez que deixi pas a un altre candidat del PSOE. Proposta que el president espanyol ha descartat, tot i que ha hagut de veure com la paciència dels seus socis s'esgota, que el pressionen per complir tots els compromisos de legislatura, però també per donar més explicacions dels casos que l'esquitxen.
6: Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de cumplir.
7: Así que he aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? ¿Usted sabía algo? ¿Ustedes han robado?
0: En aquest context, aquesta tarda, la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha d'entregar el passaport als jutjats com a mesura cautelar pel judici que ha d'afrontar el mateix dia que en el judici del cas Kitchen ha declarat l'exxofer de Luis Bárcenas i que s'ha sabut un informe de la UDEF que apunta a un possible cobrament de 200.000 euros de Zapatero per part del govern bolivià per influir sobre una empresa peruana. Ara mateix també estem molt pendents d'un incendi a Sant Quirze Safaja, al Moianès, notícia de fa pocs minuts. Afecta vegetació a tocar d'un càmping l'illa i s'ha demanat a la gent que hi és que es confini. Els bombers hi estan treballant. És el que ha donat de si aquest matí, que és de ressaca després de la revetlla de Sant Joan. Tot i les 10.000 trucades que ha rebut el telèfon d'emergències 112, la nit ha estat relativament tranquil·la, sobretot en el marc d'una revetlla. I aquesta hora el que tenim són castells en directe amb la diada de Sant Joan de Valls. Connectem amb la plaça del Blat. Josep Almirall, bon dia.
8: Bon dia, Sant Joan, espectacular, històric, amb les dues colles dels Xiquets de Valls descarregant a la segona ronda, el 4 de 9 net, el més matiner vist mai de la temporada castellera. La colla joves també s'ha apuntat al 2 de 9 i la vella al 5 de 9, i tot just ara sentim encara els crets de celebració al 7 de 9. Espectacular.
0: Quan faltin avui 5 minuts per 2:45, arribaran als esports Marcos García amb aquest Barça-València, el tot gira de Catalunya Ràdio, que és el quart partit, i esperem que no últim, de la final de la Lliga ACB de bàsquet.
9: Aquest sí que és un caixa o faixa en tota regla. El Barça ha de guanyar per seguir viu, si el Barça perd, la Lliga pel València. I al Mundial de Futbol, Cristiano Ronaldo es reivindica i aquesta matinada torna a jugar al Brasil.
0: Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Aquesta hora molt pendents de Rodalies amb diverses línies interrompudes. Equip viari, Mariluz García.
10: Bon dia. Sí, ara mateix dues incidències a la infraestructura d'Adif, interrompuda en la circulació entre Barcelona, Sants i Montcada i Reixac per incidència al subministrament elèctric. R2 i R2 Nord i Sud circulen entre Aeroport i Sants i entre Montcada i Reixac i Sant Celoni. R11 comença i acaba a Granollers Centre. R4 tampoc no circula entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. D'altra banda, l'R3, interrompuda en tot el seu recorregut per un incendi de matolls ja apagat a Granollers Canovelles, que ha afectat el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Es fa servei per carretera entre Fabra i Puig i la Tor de Querol. Les carreteres, en canvi, amb poques complicacions, però hi ha cua a l'AP7 a Freginals, al Montsià, direcció Barcelona, per un accident al carril esquerre, i a la C35 aturants a Can Carbonell, a Caldes de Malavella, direcció Llagostera, per possible incidència.
0: I ara temps pel temps.
11: A la tienda bitxi.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, pendents de la calor i ara mateix també pendents de la situació al Moianès. Per tant, ens interessa molt també si ens pots explicar les condicions en aquesta comarca per aquest incendi que tenim a Sant Quirze Safaja.
12: Bé, doncs ara mateix calor intensa, efectivament, que continua, que es manté avui dia darrer, tècnicament, d'aquesta entrada càlida. Avui les temperatures, però, són 1-2 graus més baixes que les d'ahir. A aquesta hora, tret de punts del nord-est, especialment comarques de Girona. Aquesta tarda algun ruixat al Pirineu i també demà a la tarda. Divendres i dissabte, ni tan sols això, sol. I els propers dies la temperatura es desinfla un palet, 1 o 2 graus, ni ho notarem, només els termòmetres. Per esperar un descens més notable i més contundent, potser dimecres, dijous de la setmana vinent. Falta molts dies. Per tant, la probabilitat encara baixa. I finalment, ara mateix el Moianès, humitats al voltant tan sols del 20%, vents al voltant dels 15-20 km per hora i una temperatura, depenent del sector, però al voltant de Sant Quirze Safaja, pròxim als 35 graus.
0: Per tant, Francesc, amb aquella norma del 30-30-30 pel que fa als incendis, excepte el vent, que per sort està per sota d'aquests 30 km per hora, la resta són condicions que afavoreixen el foc, eh?
12: Sí, efectivament és així. Ens diuen els bombers, però, que aquesta norma, els meteoròlegs, ens hem de reciclar i tots plegats ja no la fan servir tant. Amb això dels incendis de sisena generació i d'altres aspectes que ara ens allargarien, aquesta norma ha d'anar decaient en principi. Però sí, humitats baixes, temperatura alta i, a més, molts dies sense ploure, és una molt mala combinació.
0: Doncs estarem pendents. Gràcies, Francesc.
12: Adéu-siau.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Ara passen 7 minuts de les 2. I com us dèiem, Pedro Sánchez s'aïlla dels casos de corrupció d'Avalos i Cerdán per continuar al capdavant del govern espanyol i acusa l'oposició d'instal·lar un relat fals.
3: La primera. Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
0: És una de les intervencions del dia. El Congrés dels Diputats del president del govern espanyol s'aferra, malgrat els escàndols judicials que el rodegen, el mateix dia que la seva esposa haurà de lliurar el passaport al jutjat i després de la condemna a qui va ser el seu home fort, José Luis Ábalos. Sánchez ha denunciat una persecució judicial a la seva família davant d'un PP que l'ha acusat de ser la pedra angular d'una gran trama de corrupció. Anem al Congrés dels Diputats. Paula Brujats, com s'ha defensat Pedro Sánchez?
2: Casos que l'afecten, s'ha volcat a desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que predica la dreta. No posar-ho tot al mateix sac demana. Una cosa són els casos d'Ábalos i de Santos Cerdán, dels quals no en sabia res de res.
3: Un caso flagrante y grave de corrupción protagonizado por unas personas concretas que se aprovecharon de su peso dentro del Partido Socialista para ganar dinero.
2: I l'altra cosa són els judicis contra la seva dona i el seu germà, que insinua que són l'ofer, i la imputació de Zapatero, que per curar-se en salut, Sánchez ha desvinculat del seu govern, però ha demanat temps i confiança en l'expresident per demostrar la seva innocència.
3: I su trayectoria política explica la confianza que me merece a mi personalmente.
2: Sánchez, conscient del mal moment que travessa, ha reconegut la indignació de la gent per tot aquest panorama, però promet que ha fet net i que mereix seguir governant fins al 2027. El Partit Popular pensa tot el contrari. Feijóo ha passat clarament a l'atac, ha acusat Sánchez de ser una desgràcia pel país i d'aguantar el govern només per delinquir.
4: ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Usted es el nexo político corruptor. Señor Starmer, español, usted no dimite simplemente porque no tiene dignidad. Nada más, señoría, nada más.
2: Però Sánchez ha obviat la crítica, ha girat la truita i ha replicat el líder del PP pel seu passat amb un narcotraficant i pels casos que esquitxen els populars, com el del nòvio d'Isabel Díaz Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
3: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
4: Por la decencia que representa esta Cámara, deberíamos echar a este gobierno con una moción de censura. Por mí, hoy mismo.
2: Però Feijó avui tampoc se n'ha sortit, no ha sumat els suports que necessita per aquesta moció de censura, més enllà del suport de l'extrema dreta de Vox, d'una Abascal, que ha dit clarament que Pedro Sánchez prepara un frau electoral per mantenir-se al poder.
0: Doncs això és el que ha donat de si amb aquesta intervenció de Pedro Sánchez i de Feijó. Avui el que també s'ha fet evident és el desgast de Pedro Sánchez davant la majoria que el va investir, però també que el rebuig a l'extrema dreta li permet seguir a la Moncloa. Junts s'ha desmarcat una vegada més de la moció de censura del PP i ha sorprès proposant al president del govern espanyol que doni pas, que faci un pas al costat a favor d'un altre candidat del PSOE. Seguim al Congrés, ara amb en Dani Sainz de Aja. Dani, com ha rebut Sánchez aquesta proposta?
5: El president espanyol l'ha descartat de ple, pensa seguir governant a la Moncloa, atribueixen la proposta de Junts a la necessitat de ser durs i de diferenciar-se de la dreta espanyola, però Miriam Nogueras demana a Sánchez reflexionar sobre la seva proposta.
6: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de cumplir.
3: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
5: A banda de Podem, que també li demana que plegui, cap altre dels seus socis li ha retirat el suport, malgrat que tots eleven el to i l'acusen de no fer prou contra la corrupció. Des d'Esquerra, Gabriel Rufián reclama respostes i Verónica Barbero de sumar un canvi de rumb a la legislatura.
13: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
7: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
5: Avui el PNB ha evitat parlar d'eleccions avançades, però sí que ha advertit a Sánchez que necessita fixar un rumb més enllà d'alimentar la por a l'extrema dreta. Sánchez els ha respost que comparteix la frustració, però que no pensa llançar la tovallola.
0: És un debat, gràcies Dani, que també ha ressonat fora del Congrés. Perquè, Maria Guixà, els bisbes espanyols també pressionen Sánchez perquè convoqui eleccions.
14: El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, ha recordat que la Constitució ofereix diferents sortides davant el greu problema de corrupció.
15: Pues esta vez de ellos tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles. O si és que se puede mantener la situació actual.
0: I a tot això, fa molt poca estona hem conegut un nou informe de la UDEF, la Unitat de la Policia Nacional que investiga els delictes econòmics, que assenyala Zapatero. I aquest escrit, Maria, apunta que l'expresident espanyol va cobrar 200.000 euros per haver influït i remat a favor d'una empresa peruana davant el govern de Bolívia.
14: Segons la UDEF, Zapatero va cobrar aquests diners a través d'una empresa interposada.
0: I enmig de tot plegat, encara més coses, perquè aquesta tarda està citada Begoña Gómez, el jutjat, és la dona de Pedro Sánchez, i el jutge Juan Carlos Peinado li demanarà a les 6 de la tarda el passaport.
14: Sí, és una de les mesures cautelars que el jutge instructor li va imposar dissabte després d'enviar a judici la dona de Sánchez per tràfic d'influències, corrupció, malversació i també apropiació indeguda. La dona de Sánchez entrarà pel garatge per evitar un escarni públic mentre espera que l'Audiència de Madrid freni les mesures interposades pel jutge Peinado. Mentrestant, també l'Audiència Nacional, ho deies a portada, ha reprès avui el judici del cas Kitchen, que esquitxa el PP. Sergio Ríos, que va ser xofer de Bárcenas i captat com a confident, ha canviat de versió per dir que no recordava si l'excomissari Villarejo li havia demanat recuperar gravacions de l'extresorer del PP. També ha assegurat que havia tingut seguiments que no corresponien a policies ni a periodistes.
16: Agencia o alguna persona enemistada con el señor Bárcenas, porque él manifestó que tenía grandes enemigos dentro del partido y fuera, pero que más dentro...
14: També ha declarat Gómez Gordo, que va ser assessor de Cospedal, i ha assegurat que ell es limitava a acatar ordres dels seus superiors i ha negat haver comès cap irregularitat.
0: Mig minut i serà un quart de tres. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada ens ocupem d'aquest incendi a Sant Quirze Safaja, al Moianès, que ha obligat, de moment, a evacuar un càmping.
17: Catalunya Ràdio. T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
18: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Aquest estiu fes la millor jugada.
20: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
19: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés, Hipercor i Supercor.
20: També a la web i app. Consulta les condicions i els models que hi participen.
21: BQN pregunta. A la universitat vols ser un número més? O que et coneguin pel teu nom. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
22: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
23: Molt bé.
22: Arribarem a tot?
23: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
24: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
25: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
26: Jo he vingut aquí perquè esteu disposats a adoptar i a sumar un nou membre pelut a la família i ajudant a un animal que realment ho necessita. Ganes de donar la benvinguda?
27: Jo infinit, no, més que infinit.
26: Més que infinit?
27: Sí.
28: Serà difícil? No ho sé. Però serà guai, segur.
29: Nova temporada de Cita Bestial amb Candela Figueres. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
30: Catalunya migdia.
0: Ara passen dos minuts d'un quart de tres, us dèiem abans de la publicitat, un incendi a Sant Quirze Safaja ha obligat a confinar, us hem dit evacuant, realment han confinat aquest càmping l'illa de Sant Quirze Safaja, el Moianès és per un incendi on ara mateix hi treballen 5 dotacions terrestres i també un mitjà aeri. A aquesta hora podem saludar l'alcalde de Sant Quirze, Carlos Lupiáñez. Senyor alcalde, bon dia, bona tarda.
31: Bon dia per dir alguna
0: cosa. Quina és la situació ara mateix? Sentim aquest helicòpter que treballa de fons a la pilota de bombers i llegim que el foc està cremant en ascendent i en alta intensitat. Per tant, situació preocupant.
31: Sí, ara mateix, la veritat és que tampoc no tenim molta informació. Jo estic aquí a peu de carretera, tinc els ADFs, l'helicòpter que va sobrevolant, es continuen veient columnes de fum una mica intenses. Això vol dir que encara tenim foc. No sabria dir perquè encara no tenim clar la situació com va desenvolupant-se. Això comença a la cruïlla d'on hi ha el càmping està per sota, i això agafa muntanya amunt. I el problema és que el vent corre una mica de vent i aquest vent va pujant i va empenyent una mica tot el foc cap amunt.
0: Ara la previsió meteorològica, en Francesc Mauri ens explicava aquest vent de 15 km per hora, també una situació d'humitat baixa i de temperatura per sobre dels 30 graus. És un còctel que, tot i que en Francesc mateix ens deia que amb els focs nous doncs ja no estan determinant com abans, però sí que sabem que, òbviament, és preocupant. Ens pot descriure una mica quin és el tipus de zona que s'està cremant, també per poder imaginar-nos quin pot ser el desenvolupament els pròxims minuts i hores?
31: Sí, el foc sembla que s'ha iniciat a peu de carretera i de seguida ha agafat massa forestal, el que és sota bosc. Hi ha uns camps a sobre que són sembrats. El que passa, no sabria dir ara mateix si estaven tallats o no estaven tallats, i ja més amunt ha agafat bosc, massa forestal. I és el preocupant, que ara tot el que té per sobre és bosc.
0: Clar, estem molt a prop aquí del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. De fet, estem en aquest parc natural. No sé si el foc corre precisament en aquesta direcció, perquè aquesta carretera que vostè ens assenyala és la que va cap a Centelles, si no m'equivoco.
31: Exacte. Això és la carretera que va cap a Centelles. Aquí tenim per sobre Sant Martí Centelles, que és cap a la direcció on aniria el foc, en aquest sentit.
0: Per tant, està cremant, per qui, per exemple, conegui una mica la zona, per on passa el recorregut de la Matagalls Montserrat.
31: Exacte, perfectament, és aquest tram. Doncs, és el de la Montserrat, just abans d'arribar a tota la carretera.
0: Doncs n'estarem pendents, una zona complicada, però no tant com si estigués anant cap a la zona del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra del Bac. Senyor alcalde, gràcies, bona tarda.
31: A vostès, bona tarda.
0: Tenim més arguments informatius. I de fet, Clàudia Serra, aquest no és l'únic incendi de què hem estat pendents les últimes hores.
1: No, els bombers també estan treballant en un foc pràcticament estabilitzat ja a les arcades de Menàrguens de la Noguera, que afecta poc menys d'una hectàrea de vegetació agrícola. Hi ha 6 dotacions terrestres. Aquest matí també s'ha declarat un foc a la Sénia, al Montsià, que ja està controlat. També està estabilitzat el foc de la Serra de Gurb, a Tremp, que es va iniciar ahir a la tarda, i encara un últim foc durant les últimes hores, que ha afectat en aquest cas un jardí particular en una casa de la urbanització El Muntanyà, Ceba, a la comarca d'Osona. Aquest ja està extingit. Recordem que avui hi ha 132 municipis de 12 comarques que tenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendis.
0: Doncs aquesta és la situació. L'endemà d'una revetlla de Sant Joan moguda, però sense incidents greus. Els bombers han fet 1.400 serveis, principalment per focs urbans, però de contenidors i també petits focs de vegetació. Els Mossos d'Esquadra, a més, han detingut prop d'una quarantena de persones, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona n'ha arrestat una desena. En aquest cas, un dels detinguts és Marriera per un apunyalament a la platja.
2: Així és, balanç positiu d'aquesta nit intensa pels equips d'emergència i també de neteja. Els bombers han atès una cinquantena d'incidents més que l'any passat, però cap de greu, com deies. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Miquel López, inspector dels bombers de la Generalitat.
3: Hem incrementat el servei respecte a l'any passat, que hem passat d'uns 1.350 a aquests 1.400 que hem tingut durant aquesta revetlla, bàsicament contenidors i urbans.
5: Per tant, de vegetació, poqueta cosa.
3: Sí, bàsicament han sigut petardos i incendis urbans. Hem tingut uns 700, però ja és bé ser l'habitual.
2: Els Mossos han detingut una quarantena de persones relacionades amb la revetlla i han fet més de 1.600 controls a les carreteres. El sistema d'emergències mèdiques ha atès poc d'una setantena de persones al llarg de la nit i el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut més de 10.000 trucades. A Barcelona, el tercer tinent d'alcaldia de la ciutat, Albert Batlle, ha explicat que el cas més greu ha estat un apunyalament a la platja.
4: Hi ha hagut una única agressió més grossa que s'ha produït a la platja de la Marbella, d'una persona que ha rebut una ganivetada, que li ha causat una ferida oberta, però no hi ha cap perill per la seva, no hi ha perill per la seva vida.
2: 90.000 persones van passar la revetlla a les platges de Barcelona, on els serveis de neteja van recollir prop de 70 tones de deixalles.
0: I de les últimes hores també us expliquem que han detingut un menor de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià, i fugir sense ajudar-lo. Anem cap a Lleida, Estela Bosoms.
6: Els Mossos l'han detingut aquesta matinada a la ciutat de Lleida. La investigació ha determinat que hauria estat aquest menor qui conduïa el cotxe que va atropellar la víctima cap a un quart de nou del vespre quan circulava pel camí de Conillàs, prop de l'N230, al terme de Torrefarrera. És una via asfaltada que travessa camps de l'Horta de Lleida. A l'home el van trobar estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia ningú més implicat en el sinistre, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit. El menor l'han detingut acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors perquè va fugir del lloc de l'accident i per conduir sense carnet. La víctima, que tenia 35 anys, anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar.
0: I com sentiu, si és Sant Joan, també us parlem de castells, perquè a Valls hi ha la primera gran diada castellera de la temporada. I, a més, pel que ens ha estat explicant durant tot el matí en Josep Almirall, ha estat una primera cita d'aquelles que ja comencen molt bé. Anem cap a la plaça del Blat. Josep Almirall, què està passant?
8: Bon dia. Doncs mira, la Colla Vella està rubricant amb el Pilar de Vuit, que just ara acaba de carregar aquesta actuació estratosfèrica que ha fet. Una diada que passarà a la història, efectivament, per aquests 2-4 de nous nets descarregats. Fins ara no s'havia vist mai descarregar el castell total a aquestes alçades de la temporada, i avui ho hem vist aquí a la segona ronda d'aquesta diada de Sant Joan. La Vella, que acabarà fent la millor actuació del dia, la primera ronda el 5 de 9, a la segona ronda el 4 net, a la tercera ronda el 7 de 9, i ara, en aquests moments, s'apunta el Pilar de Vuit descarregat, aplaudeix la plaça del Blat, aquesta gran actuació de la Colla Vella. a l'altra banda de la plaça. Gran actuació també de la colla joves, Xiquets Avalls, la millor del seu historial aquí en aquesta plaça per Sant Joan. Han sortit de 3 de 9 a la segona ronda, han descarregat el 4 de 9 net. A la tercera ronda, atenció, el 2 de 9, el primer que aconsegueixen enguany, i s'han acomiadat amb el Pilar de 6. Una diada de Sant Joan que aquí al mig de la plaça, el sol, hem passat a 35 graus i mig de temperatura.
0: Doncs ja ho veieu en el fons i en la forma, les paraules que fa servir en Josep El Mirall per la diada estratosfèrica i històrica, i també amb el to de la seva narració, que realment està sent una enorme primera cita del calendari castellà. Ara falten 5 minuts per dos quarts, és temps dels esports. Marcos García, buscareu igualar també aquesta èpica en totes les transmissions esportives.
7: Tant de bo sigui estratosfèric i històric a partir de les 8 del vespre aquest Barça-València, quart partit de la final de la Lliga ACB. Ja sabeu, l'equip de Xavi Pasqual vol forçar el cinquè partit que jugaria dissabte a València. Perquè això passi, ha de guanyar el Barça. Si guanya, hi haurà cinquè partit en cas de victòria del València. L'equip de Pedro Martínez serà campió. Ernest Macià, bon dia.
9: Doncs sí, Marcos, bon dia. El Barça juga avui l'últim partit de la temporada al Palau Blaugrana. Serà el penúltim si guanya i serà el que tanqui la temporada de l'equip i de molts dels jugadors que avui podrien jugar l'últim partit amb samarreta blaugrana, com és el cas de Tomasa Toranski, Jan Veseli o també de Nico Laprovítola. El Barça recuperarà Juan i Marcos respecte a l'últim partit. El jugador va fer-se un esguinç en el partit del cap de setmana i va ser baixa fa 48 hores, però avui podria tornar en detriment de Juan Núñez. Els jugadors saben que per tenir opcions de victòria, recordem l'últim partit 80-88 al Palau, després de remuntar 18 punts, necessiten fer com a mínim el mateix a la pista i a la grada. Miles Cale.
10: És un partit a vida o mort. Ho hem de deixar tot a la pista. L'afició va estar molt bé a l'últim partit.
11: Ara només necessitem la mateixa posada en escena i espero que nosaltres sapiguem respondre.
9: En cas de guanyar, el Barça forçaria el desempat aquest proper dissabte. Les entrades estan totalment venudes per aquest partit que comença a les 8, però que des d'uns minuts abans tindrà ja el seguiment del Tot Gira.
7: Exacte, Ernest, moltes gràcies. Avui també és un dia clau al Mundial Masculí de Futbol. Doncs sí, perquè al Mundial tenim un ull posat als partits de matinada i també un altre a les cites de les properes hores. A les últimes hores s'ha reivindicat en Portugal Cristiano Ronaldo i al Mundial dels Estats Units hi tenim amb Mèxic i Canadà la Sònia Gelmà.
12: Portugal i en concret Cristiano Ronaldo havien rebut moltes crítiques després de l'empat amb el Congo. Ahir, després de golejar Uzbekistan per 5-0, amb dos gols del veterà davanter, Cristiano mirava càmera repetint "I'm back". I un cop atorrat, també ha arribat el moment de tornar les factures.
13: La vida és així. Hay contrapartidas que tenemos durante los partidos, durante la vida, y lo más objetivo principal es siempre mejorar. Fue lo que hacemos. Te puedo decir que fue una semana muy, muy dura, una semana difícil, una semana que la opinión pública fue muy dura con nosotros, todos los jugadores, especial para mí, para el entrenador. Pero si es siempre así, no pasa nada, porque como debes calcular, ya son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así.
12: Amb aquest doplet, Cristiano es converteix en l'únic futbolista que ha marcat en 6 mundials i s'apunta a la llista de golejadors del campionat, liderada per Messi, amb 5, i seguit d'Mbappé i Haaland amb 4 cadascun.
7: Per avui tenim previstos els partits Bòsnia, Qatar i Suïssa-Canadà, tancaran la primera fase del grup B, tots dos a les 9 del vespre, i a la mitjanit el grup C, Marroc, Haití, Escòcia, Brasil. Sentim el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti.
14: Escòcia té un bon equip, ben organitzat, també ells tenen oportunitat per qualificar-se millor. No grupo, entonces no vamos a pensar que puede un juego de Marruecos contra Haití.
7: El grup A en aquest Mundial també unificada a les 3 de la matinada, Sud-Àfrica, Corea del Sud, República Txeca, Mèxic. En futbol sala, el Barça té demà dijous a Múrcia una nova ocasió per proclamar-se campió. De moment domina la final per 2-1, en parla Sergio González, l'ala del Barça.
15: Està sent una sèrie de remuntades, de gols al final. Ja està, hem perdut, no passa res, havíem guanyat els dos al Palau i Doncs gràcies a això tenim dues bales més, que esperem que sigui només una i el dijous poder guanyar el títol.
7: Aquest Pozo-Barça de demà, que és quart partit de la final, es jugarà demà, com diem, a 7:45 del vespre. Avui l'Igualada celebra que és campió de Lliga una altra vegada, la Lliga d'Hockey Patins, i quatre jugadors del Barça d'handbol en el millor equip d'Europa de la temporada. Fàbregas, Aleix, Nielsen i Makuch.

La cogula es considera una mala herba que creix enmig dels cereals i perjudica els sembrats. També una expressió de rebuig, de decepció. Abans, les famílies que desitjaven un nen però tenien una nena, a la pregunta de «Què ha tingut la teva dona?», responien «Cogula». Ignoraven que les males herbes són un benefici, una oportunitat, que no necessiten permís per créixer i acaben canviant el paisatge.

0: Mohamed sigui o no de la Maria de Justícia, per mi és un orgull. Li dona valor a tot el que va fer durant tots aquests anys, picant molta pedra.
1: Soc Cugula. Converses amb dones que inspiren. Amb Roser Parera i Moragues.
2: Benvinguda a l'Ara Feliu, dietista, directora de màrqueting i comunicació i ambaixadora de la marca Anna Maria la Justícia, que va crear la teva àvia, crec que just ara fa 45 anys. Benvinguda, l'Ara.
0: Moltes gràcies.
2: La teva àvia va ser pionera en moltes coses. Estudiar una carrera venint d'una família humil, a fer carrera en el món de les químiques a Espanya, en la suplementació amb magnesi, a crear la seva pròpia empresa amb 50 anys i a ser una influencer de més de 90 anys a YouTube. Com era Anna Maria la Justícia?
0: La veritat que era una dona molt admirable, però el més important era una persona molt rigorosa, tant amb el seu estil de vida com amb el que ella creia, no? Al final era una persona que no va deixar d'estudiar fins l'últim dia, no? Ella va morir el 2024 amb 100 anys i jo crec que fins a l'últim moment va estar estudiant. I aquesta rigorositat és la que la va fer que avui tanta gent la reconeixi.
2: I amb tu com era? Perquè, clar, m'imagino que no era una àvia corrent.
0: Clarament no era una àvia corrent. I jo et podria explicar que jo vaig conèixer dos Anna Maries. La àvia Anna Maria la Justícia, que jo, quan era petita, no era ni conscient de qui era, tot i que pel carrer la reconeixien, però ella, com que no es feia de més, mai es va fer de més, a casa mai vam tenir aquest sentiment de tenim una àvia famosa, entén-me? O sigui, i després vaig tenir com una segona etapa, que va ser quan vaig començar a treballar amb ella. Jo quan vaig començar a treballar dintre l'empresa, vaig començar a treballar colze en colze amb ella i vaig conèixer una nova Anna Maria de Justícia, que realment estic molt orgullosa perquè crec que cap dels nets va conèixer aquesta Anna Maria de Justícia dintre el món laboral, on realment no és una figura molt reconeguda dintre el sector. Una persona que tenia molt clar el que deia, frases com Lara, en la química està la verdad, la química no s'equivoca, si estudies lo vas a aconseguir, si te formes lo vas a aconseguir. Era una persona que tenia les coses molt clares i no es deixava amedrentar per ningú.
2: Era basca.
0: Totalment basca.
2: I això suposo que influencia. He llegit que crec que quan tu anaves els diumenges a casa seva no et deixava marxar sense...
0: Sense el got de mandarina amb carbonat de magnesi. Era el nostre dia a dia. Nosaltres cada diumenge plogués, anaves, donava igual. 1 de gener era indiferent. Anàvem tots els diumenges d'arena a casa seva. Era com la nostra religió, quasi. O sigui, deixàvem de fer un munt de coses per anar a casa a l'àvia. I ella ho tenia molt, molt clar. O sigui, el que ella explicava en el seu dia a dia, el que escrivia els llibres, etc., és el que feia en el seu dia a dia, no? I els diumenges ho patíem, quasi, no? Perquè quan érem petits no enteníem que els diumenges sempre hi hagués verdura. Sempre, no, fruta i postre, perquè la meva àvia mai deixava de prendre vitamina C a tots els àpats. Això ho tenia superclar. I la proteïna tampoc mai faltava. Llavors, clar, en aquell moment jo no era gens conscient del que feia, però ara que em vaig formar, soc superconscient del que feia. Intentava fer uns menús els diumenges que fossin atractius per nosaltres, però sempre, sempre hi havia això, no? La proteïna i la vitamina C a tots els àpats.
2: Us explicava per què doncs, aquella cullereta de magnesi o no? O vosaltres, diguem, us ho trobàveu que dèieu, oi, quin gust més estrany, no?
0: T'he de dir que ens ho intentava explicar sempre, però al final, com sempre passava, no? Era, mamà, por favor, es domingo, hoy no hablamos de trabajo, perquè la gent potser no és conscient, però això era una empresa familiar on treballava la meva àvia, el meu pare, i ara estem nosaltres, no? Si els diumenges també parlàvem de feina i ens tenia que explicar per què funcionava el magnesi, el meu pare acabava amb el cap com un timbal.
2: Què ha significat en la teva vida tenir tan a prop un referent femení en l'àmbit de la ciència com la teva àvia? Perquè no tothom tenia aquest exemple tan a prop.
0: La veritat és que la gent que em coneix sap que jo, en el moment en què vaig agafar la posició

0: posició actual que tinc a la Maria de Justícia, a la més de directora de màrqueting, però també sóc l'ambaixadora, no? I porto els coneixements de la meva àvia allà on em cridin, quasi, no? Al principi, quan se'm va donar aquest projecte, per mi va ser com, uau, no sé si estaré a l'alçada d'això, perquè, ostres, la meva àvia era una persona superrigorosa que tenia el Leninger, que és el llibre de la bioquímica, que tots els químics que ens siguin escoltant són superconscients d'això, no? I et deia, sí, perquè en el Leninger, en la pàgina 150, párrafo 2, explica la intervenció del magnesio en el círculo de Krebs, no sé què, no sé quantos. I tu era com... Al final, clar, si, quan ja la coneixies i era la vuitantena vegada que t'ho deia, tu ja sabies que jo existia i que era tal qual. Tenia una capacitat d'analitzar i quan la gent li explicava... quan ella explicava les coses, te la creies, però perquè realment, o sigui, era tan rigorosa i s'ho sabia tan bé i havia estudiat tant que, clar, era com, ostres, jo com assumiré això? Si la meva àvia era una eminència dintre la ciència... I jo fins fa poc no tenia clar que em volgués dedicar a aquest sector, saps?
1: Sí, sí, ara ho parlarem perquè parlem de tu, clar. Lara, tu vas estudiar turisme, intentant apartar-te d'entrada, no?, de l'empresa familiar. Però, quan vas sortir de la universitat, vas començar a treballar-hi i et vas dedicar a obrir, justament, totes les xarxes socials d'Anna Maria la Justícia. Què vas descobrir i què va canviar? Quan vas
0: fer clic? Què em va fer clic, no?
1: Sí.
0: Jo des de sempre tenia molt clar que no volia treballar amb el meu pare. Jo i el meu pare ens estimem moltíssim, però xoquem a qualsevol
1: oposats,
0: discussió.
1: Oposats.
0: Som completament oposats. I tenia molt clar que la meva relació familiar no passaria per treballar a l'empresa perquè acabaríem a tiros. O sigui, jo ho tenia claríssim des de superpetita. Què va passar? Que jo, efectivament, vaig estudiar turisme perquè em volia dedicar a organitzar events. A mi, el relacionar-me amb la gent, etc., m'encanta. I, a més, també m'encanta la cuina. I era com, vale, els events és...
1: El
0: meu món.
1: La teva passió.
0: Exacte. Què va passar? Que vaig sortir a la universitat en plena crisi. La crisi, que no hi havia esdeveniments, ni bodes, ni esdeveniments, de cap tipus. I el meu pare em va dir, escolta, Anna Maria de Justícia s'està començant a crear tot el tema de xarxes. Vine, Anna Maria de Justícia, crea tot això... I quan s'acabi la crisi, te'n tornes al teu sector, que és el que t'agrada, i el meu pare tenia superclar que era el que m'agradava. Però hi va haver algo que em va enganxar, i era el veure com la meva àvia ajudava les persones. O sigui, com la gent, desesperada, com en el seu dia va estar la meva àvia, només contestant un email o contestant una consulta, etc., que en aquell moment tot ho feia la meva àvia perquè jo no tenia coneixements per fer-ho, al cap d'uns dies et contestava i em deien oh, ostres, he dejado de tener rampas por la noche por lo que he podido descansar mejor. I clar... En quatre consells molt simples els hi canviàvem la vida, no? I és una mica el que ens va ensenyar la meva àvia i crec que és una de les coses que ha deixat de llegat a dintre l'empresa i és quan una persona té salut serà més feliç. Llavors, és una mica, no?, el mantra aquest d'intentar solucionar les coses. I això em va enganxar a l'ajudar les persones. Ajustant quatre coses, de cop... No és que et deixin d'estar malalts, però el seu dia a dia millora i per aquesta gent ja és moltíssim. I això em va enganxar moltíssim i és quan vaig decidir estudiar dietètica.
1: Els problemes de salut de la teva àvia, no? Que ella va poder experimentar amb ella mateixa, però d'una manera potser va ser el seu mateix conillet d'Índies, perquè ella tenia uns problemes de salut i això va fer, no?, de que es posés a estudiar el tema del magnesi.
0: Efectivament, ella va ser el seu propi conillet d'Índies, sense cap mena de dubte, no? Al final ella sempre ho deia, era una d'aquestes dones que desesperada es trobava malament. Tenia dolors, no dormia, tenia furuncles a la cara, rampes, dolors musculars, dolors articulars,
1: tenia artrosi, no? I
0: tenia
1: crec que
0: molta
1: durant
0: artrosi.
1: Molts anys, 20 i pico, crec que va posar com una mena de cotilla,
0: exacte.
1: No?
0: Va estar portant un corset de varilles. I ella, dintre el seu dia a dia, la vida ja no li... O sigui, no tenia com gaire sentit, perquè viure amb dolors fa que la vida realment perdi força sentit, no? I... Quasi que ella sempre deia de milagros no se vive i de suerte no se vive, però jo crec que sí, que jo va ser sort, no?, en aquell moment, li va caure un llibre que es deia Les virtuts curatives del magnesio. I com que estava tan desesperada com molta de la gent que ho va començar a aprendre i es va començar a trobar millor a poc a poc, i va dir, ostres, això jo ho tinc que explicar, però jo no li puc explicar a la gent que això és un miracle. Ella venia d'haver estudiat químiques a la Complutense i llavors era una persona superrigorosa que li encantava explicar el perquè de les coses, no? Ella sempre ens havia dit, jo sempre m'he preguntat el perquè de cada cosa, no? I va dir, jo no li puc explicar a la gent, oiga, tome magnesio, que el va encontrar en una drogueria, perquè en aquell moment el magnesi no estava ni considerat un suplement a Espanya, i dir-los que és un milagro. I va començar a formar-se i a informar-se, que clar, ara avui obres un ordinador i t'informes de qualsevol cosa. En aquell moment tot anava per carta, tot anava vestant tu al simposi de Montreal, on parlaran d'algú del magnesi, però no sabies molt bé, saps?
1: El què?
0: I ella va començar a investigar, a subscriure's a revistes franceses, a comprar-se llibres, que avui dius, ostres, comprar-se un llibre, però és que en aquell moment la meva àvia, per ella, comprar-se un Leninger era un senyor llibre que no estava a l'abast de tothom, o sigui, no? I amb tot això va anar recol·lectant el per què el magnesi funcionava per la síntesi de proteïnes, per l'obtenció d'energia, en la relaxació muscular, i va explicar tot el que hi havia en aquell llibre des d'una perspectiva superrigorosa i des de la perspectiva de la química o de la bioquímica, també, no? Que hi ha molta gent que sempre ha confós la meva àvia com a bioquímica i realment ella era una química pura, val? Però sí que tractava moltes coses de bioquímica, no? I ho va explicar i es va autoeditar un llibre. I en aquell llibre va anar...
1: Va ser un èxit.
0: Sí.
1: És curiós perquè ella va provar amb ella el que va veure que, i va veure que funcionava, però, clar, el fet de que ella, doncs, decidís tirar endavant amb això, dius, publicar el llibre, més endavant la creació de l'empresa... Clar, això, ella es va haver d'enfrontar a moltes crítiques en aquella època de col·legues seus, no? De que, bé, crec que fins a cert punt hi ha metges de l'època que li van dir indocumentada, irresponsable... Ho va passar malament? Com ho va viure, això?
0: La veritat és que ella mai ens ho explicava gaire, però en els últims anys jo sí que vaig tenir la necessitat de fer-li aquest tipus de preguntes de, oye, abuela, ¿y cómo viviste estos momentos? Ella, o sigui, va patir perquè el fet de que a la televisió pública et diguin que ets una indocumentada per una persona que, si algú no era, era indocumentada, no? Va ser molt dur, però ella tenia la convicció tan clara del que deia, era el que deia i que ella no estava explicant un miracle en tema, saps? O sigui, que estava fonamentat per la química i que la gent que li deia indocumentada no en tenia de química, val? Que això era com molt important. Aquella situació el que la va fer va ser tirar de veles cap a dintre, perquè ella en aquell moment era una persona potser una mica més pública del que va acabar sent, però no deixar de seguir publicant llibres i seguir fent les coses amb el rigor que l'havia caracteritzat fins aquell moment. I ella ho deia sempre, jo no m'he inventat nada. Tot el que jo explico està en els llibres. O sigui, qualsevol persona hagués agafat aquella informació i l'hagués sabut transformar, com la va transformar la meva àvia, en un llibre de divulgació, que en aquell moment va ser bestseller, i hagués tingut aquesta capacitat d'explicar-li a la gent, no? Com que havia sigut professora d'institut, ella tenia aquesta capacitat de fer les coses més complicades supersenzilles, no? I això ho va seguir tenint clar des de sempre, no? Llavors, sí que potser va deixar de ser tan mediàtica, no? I tant d'anar a debats on hi havia molts més interlocutors i es va centrar molt més en ella, en seguir explicant des del rigor.
1: Tu vens d'un llegat de dones visionàries, perquè l'àvia de la teva àvia va ser qui es va donar del potencial d'Anna Maria la Justícia i la va animar en aquelles èpoques a estudiar químiques i a dedicar-se a la investigació. Tu creus, si la teva àvia va veure en tu també que podies anar més lluny i ser l'empresària i la comunicadora del seu llegat?
0: Jo crec que la meva àvia sempre havia tingut molt clar i sabia identificar molt bé les capacitats de cada persona. sigui, ella sí que és veritat que jo i ella, ella m'havia intentat explicar químiques durant molts anys de la meva vida i ja havíem tirat les dues la tovallola. Però en el moment en el que vam començar a treballar juntes, ella va veure que jo tenia la capacitat de no només transformar el seu discurs, sinó de portar-lo més lluny. Jo en els últims moments de la meva àvia sí que vaig tenir moltes converses amb ella, doncs perquè...
1: Vas fer una sèrie de vídeos a YouTube, simplement Ana Maria, no?, que allí esteu conversant.
0: Clar, i vam tenir moltíssimes converses. Jo també, en el moment en el que vaig tenir fills, vaig entendre moltes coses que havia fet la meva àvia, no? I sí que jo tinc la convicció de que la meva àvia confiava en el que feia, perquè algo que havíem sempre parlat era nadie te va a sustituir, abuela, tu eres insustituïble. O sigui, la meva àvia... al nivell de rigor, no? És la paraula que crec que més he dit en tota l'entrevista d'avui, però és que era així, no? Era una persona superrecta, amb molt de rigor. Ella era superconscient de que jo això no li voldria treure mai i mai ningú li faria sombra en aquest aspecte, saps? Uh-huh. I crec que això la meva àvia sí que ho va veure i va confiar molt en que jo seguís el llegat, no? Perquè ella... dintre la sèrie, no?, em fa com el traspàs del llegat de a partir d'ara qui em va llevar el nombre i la marca a que la gente lo conozca vas a ser tu, perquè jo me retiro, no? O sigui, aquesta sèrie d'entrevistes que vam fer va ser com una mica la despedida pública, no?, de la meva àvia, perquè al final era una mica això. Nosaltres vam començar el projecte de YouTube perquè ella, a nivell públic, ja no es veia capaç de fer conferències, no?, però també va arribar un moment, després de 350 vídeos que vam gravar, que ella també va dir, jo ja no tinc res més a explicar a aquesta gent.
1: Clar.
0: Tot i que li costava molt entendre que hi havia gent a darrere, quan fèiem els vídeos.
1: Però en aquell moment, ara perquè ja és més usual a Instagram però tu, i a YouTube, però tu en aquell moment, per d'una manera, vas tindre la visió aquesta de convertir la teva àvia, o almenys tot el seu coneixement, a convertir-la amb ella en una influencer de més de 90 anys. Vull dir que ara em semblarà molt normal, però en aquell moment no ho era.
0: La veritat és que ho explico molts cops, però tothom em va prendre també una mica per boja. Però jo en realitat m'ho vaig prendre com... temps de qualitat amb la meva àvia per acabar d'aprendre tot el que no sabia d'ella i deixar com un reservori de la informació que dominava la meva àvia, no? Al final...
1: Tu ja coneixies el que era l'àvia, diguem, tradicional, i aquí vas conèixer, doncs, l'àvia, però també la dona, no? Aquest relleu que fan les àvies, que potser ara passa menys, no?, de poder-te explicar tot, no?, passar-te els seus coneixements i també les seves vivències.
0: Crec que en aquell moment ni ella ni jo érem conscients de que realment ella m'estava fent en aquell moment el bolcatge com del seu, quasi que del seu cervell, no? No érem tampoc quan vam començar conscients de que avui estaríem parlant d'això, saps? O sigui, era un projecte que realment vam començar una mica de dir, bueno, anem a compartir temps junts, així m'ensenyes, teníem un parell de conferències gravades que tenien moltes visualitzacions i vam dir, bueno, anem a provar. Jo el que tenia molt clar en els vídeos de la meva àvia era que no era el com, sinó el que explicava, no? O sigui, jo podia fer un vídeo meravellós, intentava, no?, la meva àvia en aquell moment, a tots els youtubers, déjame comentarios o un like, suscríbete. La meva àvia em deia...
1: ¿Qué fas?
0: ¿Qué quieres que diga? I jo, bueno, abuela, pero esto nos va a ayudar a seguir creciendo. I la meva àvia, clar, totes aquestes coses no les entenia, no? I la veritat és que estic molt orgullosa del projecte que vam fer.
1: Mira, parlem del magnesi, que és el producte estrella de la teva àvia. Tu, ja hem parlat abans, doncs, que vas estudiar turisme, però al final vas acabar el negoci familiar. Tu ets nutricionista, diguem, vas estudiar quan vas decidir quedar-te. Explica'm per què hem d'afegir magnesi a la nostra dieta.
0: Doncs, mira, és un discurs que si avui estigués aquí sentada a la meva àvia et diria exactament el mateix que jo, però jo no la vull substituir, que quedi sempre clar. Al final, el dia a dia d'avui en dia... les necessitats de magnesi augmenten. Per què? Cada vegada dormim pitjor, tenim més estrès, mengem pitjor... Tot això fa que les necessitats de magnesi augmentin. Per què? Perquè, 1, l'alimentació cada vegada és menys rica en magnesi. Si ens remuntem a no gaire molt enllà, cada vegada es menja més hidrats de carboni, cada vegada es menja menjar més preparat, etc. I alimentacions com el llegum, les llavors, cada vegada es van reduint més de les alimentacions, no? Al final, les proteïnes, etc. O sigui, cada vegada l'alimentació estem més preocupats de mantenir-nos prims i que realment d'alimentar-nos, no? Ningú realment està cuidant. I el ritme que portem avui, doncs, qui avui no viu amb un mínim d'estrès? Doncs l'estrès fa que el teu cos necessiti més magnesi del que necessitaria si estiguessis en una situació no estressant. El fet de no dormir, o sigui, hi ha molta gent que no dorm perquè té dèficit de magnesi. Que només prenem magnesi durant una setmana, ja de cop, ostres, he passat de dormir 5 hores a 6. Ojo, dormir una hora més ja és un què, per la gent que no dorm. Llavors, realment és un mineral que no hem analitzat mai, però és molt clar de saber quan una persona té dèficit i quan no. No? Una persona que, això, té molt estrès i el tic a l'ull. Qui no, avui o un cop a la setmana no tens un tic a l'ull que dius, ui, avui a l'ull em va boig. Vale, això és un dèficit, o sigui, és un signe.
1: O les rampes a les cames, també.
0: Les rampes a les cames, les contractures musculars freqüents. Jo mateixa, que prenc magnesi a totes hores, estic tot el dia al fisio. Per què? Perquè el meu dia a dia, nens, estrès, dormir poc, fan que per molt que prengui magnesi, les necessitats del cos, encara que me'l prengui, encara, així, tinc problemes musculars, tinc problemes d'insomni, no? Doncs, i jo el prenc cada dia. Doncs la gent que no el pren, només cal comencin a prendre aquests signes, no? Les rampes, els problemes musculars, els tics, l'insomni, les palpitacions, totes aquestes cosetes van desapareixent o apareixen de forma més puntual.
1: Tu prens complements?
0: Jo tinc una rutina d'hivern i una rutina d'estiu. Jo, durant tot l'any, prenc tant col·làgen amb magnesi com el magnesi, que en aquest cas jo prenc el magnesi total de la Maria de Justícia. Això ho prenc tots els dies de l'any. I a l'hivern sempre prenc oli de fitxa de bacallà, que és la vitamina D i l'omega-3 que ara pren tothom, però ningú és conscient que el que pren realment és oli de fitxa de bacallà, perquè és d'on s'extreu tant la vitamina D com l'omega-3, val? I el prenc sobretot a l'hivern, que és quan, degut als horaris, etc., tenim menys exposició al sol, no? Al final, la importància de tenir uns bons nivells de vitamina D pel nostre sistema immune, per al tema oxidatiu, etc., és important. Llavors, jo a l'hivern la prenc. I a l'estiu, a vegades la canvio o afegeixo el llevat de cervesa pel cabell, que al final el cabell, amb l'exposició al sol més prolongada, pateix més, i el llevat de cervesa el que al final t'aporta és grup B per nutrir, sobretot a nivell de cabell, que per mi el meu cabell és superimportant.
1: Les analítiques et deuen sortir fantàstiques.
0: Ojalà!
1: A veure, funcionava segur perquè la teva àvia va ser una dona longeva. Va morir fa uns 2 anys, no? A l'edat
0: de... novembre del 2024.
1: Amb 100 anys, poca broma, eh? Per resumir una mica, quina ensenyança t'ha deixat, doncs, estar a prop d'ella?
0: És que em sap greu repetir-me, però... el ser una persona rigorosa o creure en el que fas és el que crec que la meva àvia m'ha ensenyat, no? La meva àvia tenia molt clar que el magnesi i el col·làgen funcionaven, tot i la marabunta de gent que durant 45 anys li va estar fent o intentant fer sombra. Jo ara, no, els hi deia l'altre dia a l'organització, no? Infarma és una de les fires més representatives del nostre sector. No hi havia cap estanc que no tingués magnesi. I una mica a mi el que em fa gràcia és, ostres, és que la meva àvia, el carro del magnesi el va crear ella quan ningú hi creia, no? I llavors que ara pràcticament tota la indústria o totes les farmàcies tinguin productes amb magnesi, siguin o no d'una manera de justícia, per mi és un orgull. Li dona valor a tot el que va fer durant tots aquests anys, picant molta pedra, no? Al final, perquè al final la indústria sempre ha estat liderada per grans laboratoris i ella no deixàvem de ser una empresa petita al costat de grandíssims laboratoris, però ella no va deixar mai de fer-se com el forat, no? Llavors, crec que això és una cosa que serveix per a la Maria de Justícia, però en realitat serveix per qualsevol sector, i és, si tu realment creus en el que estàs fent, lluita i treballa.
1: estem al programa Soc Cogula, ella va ser una cogula pel que explicaves, jo ho resumiria per la seva resiliència, no? Però jo crec que tu també, perquè m'imagino que no deu ser fàcil heretar aquest gran llegat,
0: clar, sí.
1: I tu has decidit tirar endavant, no? I fer el teu propi camí, que és molt creatiu, és així, no?
0: Sí, jo crec que, bueno, jo també soc la persona més creativa de la meva família, i això a vegades sembla que vagis a contracorrent quan tots estem remant en el mateix, no?, en el mateix barco. A vegades no és senzill, però al final també és una mica... Jo i la meva àvia semblava que no ens enteníem perquè érem completament oposades, però en el fons ens enteníem moltíssim.
1: Penso que cal apostar per la nova generació de dones com tu, que han tingut un exemple de sacrifici, no?, també, com el de la teva àvia, però crec que ara potser és el moment d'aportar nous valors, no?, com el que tu representes, i altres dones que han decidit agafar les regnes de la seva vida, de l'empresa. Quin és el teu propòsit, ara que tu estàs al capdavant?
0: Jo el que tinc molt clar és seguir sent molt fidel als seus principis, no?, però amb el toc de modernitat. Clarament, hi ha molta gent que ens estarà escoltant que dirà, ostres, Anna Maria Justícia és una marca molt antiga, no sé què, però el fet d'acostar-nos a gent més jove, amb noves formulacions, ara també estic involucrada dintre innovació, etc. El que tinc molt clar i el que crec que serà el meu llegat dintre Anna Maria Justícia és que no perdré aquest llegat, no? No m'olvidaré de qui va ser la fundadora i de quins són els valors que marquen Anna Maria Justícia. Transformar-ho per públic més jove, que al final també és un repte important, però no oblidar-me de què és el que ens va fer estar avui aquí 45 anys més tard.
1: Doncs Lara Feliu, ambaixadora del llegat divulgatiu de la científica Anna Maria la Justícia, la teva àvia, que no és només un nom d'una marca de nutricosmètica, sinó també el d'una dona que ho va canviar tot en el camp dels suplements alimentaris en aquest país. Gràcies, Lara, per compartir aquesta història d'èxit, superació i investigació.
0: Moltes gràcies per convidar-me.
1: A tu. Merci, Lara.
2: Soc Cogula. Converses amb dones que inspiren. Amb Roser Parera i Moragues.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Joan Bota. 19 dotacions terrestres i 3 helicòpters dels bombers treballen en un incendi de vegetació a Sant Quirze, Safaja, al Moianès. El foc és a tocar del càmping L'Illa i talla la carretera BV-1341 que connecta Sant Feliu de Codines amb Centelles. Avança en direcció contrària al càmping, tot i això s'ha confinat aquest càmping, les persones que són dins i també les d'un restaurant que és a tocar. Sentiu Carlos Lupiáñez, que és l'alcalde de la població.
2: El foc sembla que s'ha iniciat a peu de carretera. I de seguida ha agafat massa forestal, el que és sota bosc. Hi ha uns camps a sobre que són sembrats. El que passa, no sabria dir ara mateix si estaven tallats o no estaven tallats. I ja més amunt ha agafat bosc, massa forestal. I és el preocupant, que ara tot el que té per sobre és bosc.
1: Això al Moianès, des de fa poca estona, també està actiu un foc en una zona de difícil accés a Isil, al Pallars Sobirà. L'incendi crema en direcció contrària al poble. Dues dotacions terrestres i una d'aèria són a la zona. I aquesta hora també estem molt pendents de la situació a Rodalies. Fa una hora us explicam que hi ha diferents línies tallades. Ha millorat la situació, Manuel García?
3: Doncs només ha millorat l'R4, que ara ja pot circular per via única entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació perquè estava també interrompuda. En canvi, es mantenen aturades entre Sants i Montcada i Reixac, R2, R2 Nord i Sud i R11. Per això, aquestes línies, les R2, circulen entre Aeroport i Sants i entre Montcada i Reixac i Sant Celoni, mentre que R11 comença i acaba a Granollers Centre. I l'R3, que també es manté interrompuda en tot el seu recorregut per un incendi de matolls aquest matí ja apagat a Granollers Canovelles. S'està fent servei per carretera.
1: Doncs aquesta és la situació a Rodalies. Gràcies, Mareluz. Mentrestant, a Madrid, Pedro Sánchez ha acabat ja la seva compareixença al Congrés demanant als socis d'investidura que li donin suport per desplegar les mesures anticorrupció que va prometre fa un any. Menys indignació i més acció per pactar polítiques concretes ha demanat als aliats parlamentaris. Connectem amb el Congrés. Paula Brujats, bona tarda.
4: Bona tarda. I ja ha acabat la compareixença de Sánchez per parlar de corrupció. Ara en marxa la sessió de control al govern espanyol. Sánchez i Feijóo, que no n'han tingut prou en la compareixença prèvia, s'han tornat a enganxar fa poca estona. El líder del PP ha insinuat que Sánchez, com l'expresident Zapatero, no declara tot el seu patrimoni i li ha preguntat si es que amaga alguna cosa.
5: ¿Ha hecho ya la declaración de la renta y de patrimonio, señor Sánchez?
6: Si quiere, hoy mismo, yo la presento con usted, la hacemos público y así nos enteramos de cuánto paga usted su partido por el alquiler de la vivienda que tienen en el Viso.
5: Yo no lo pregunto porque sospeche que tiene algo sin declarar. Aunque no estaría de más que lo repase.
4: El líder del PP i també el de Vox han recordat a Sánchez que la corrupció està dins de casa seva. Li han recordat que la seva dona ha d'anar d'aquí a 3 hores a entregar el passaport al jutge Peinado mentre espera que li posin data per al judici. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Gran diada castellera de Sant Joan a Valls. Tant la Colla Vella com la Colla Joves Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 nets. Una gran fita. Anem a la plaça del Blat. Josep Almirall.
7: Bona tarda. Les dues colles dels Xiquets de Valls han fet història descarregant totes dues el 4 de 9 net, el castell total més matiner vist mai completat. En total, 6 castells a la gamma extra en aquesta diada de festa major a Valls. El 5 de 9, el 4 de 9 net, el 7 de 9 i el pilar de 8 per part de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i el 4 de 9 net, el 2 i el 2 de 9 per part de la Colla Joves Xiquets de Valls, que també ha descarregat el 3 de 9 i el pilar de 6. Un Sant Joan espectacular, doncs, que ha demostrat el gran nivell casteller, el nivell casteller altíssim de les dues colles vallenques i que s'ha desenvolupat en un ambient calorós de més de 35 graus de temperatura. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Valls.
1: Esports, Marcos García.
8: El Barça Bàsquet necessita una victòria aquest vespre al Palau si no vol perdre el títol a la Lliga ACB. El Barça-València començarà a les 8 i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Mundial de Futbol a les 9 del vespre, Bòsnia-Qatar i Suïssa-Canadà tancaran la primera fase del grup B. A la mitjanit, el grup C, Marroc, Haití, Escòcia-Brasil. Ja de matinada, a les 3, tanca el grup A, Sud-àfrica, Corea del Sud i Txèquia-Mèxic. L'Igualada celebra avui la victòria de la Lliga Masculina d'Hoquei Patins, sentenciada ahir contra el Liceu al als penals i al Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té company per la temporada vinent a l'equip oficial Ducati de MotoGP. Serà Pedro Acosta, el jove campió de Moto3 i Moto2, s'unirà a la formació de Bologna. Compartirà, doncs, equip amb Márquez i ocuparà el lloc del bicampió Pecco Bagnaia.
0: Fins aquí les notícies.
9: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
10: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
11: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
9: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
11: Entrades a teatrepoliorama.com.
12: Esport i El Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
13: Andreu, Jana, vinga, la tovallola que marxem.
14: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
15: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
16: Et demanarem primàtics.
17: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
18: Aquest estiu, la gran pregunta és...
19: híbrid o elèctric?
18: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
21: Angie Ange!
22: Ho veus?
23: Okay.
22: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
23: Molt.
22: Tan nostre com dir... posarem llum?
23: A la foscor.
22: O com dir, aventureres, aventurers.
23: Ens hi apuntem o què?
22: Què dius?
23: Saps que és molt nostre, també?
24: Sou molt bona gent!
22: Silenci.
23: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
22: O el Catalunya Ràdio.
25: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
22: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
23: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
22: Molt nostre.
14: L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio.
26: Des que érem petits, recordo que amb la família, cada vegada que teníem un viatge, creàvem una playlist en un pendrive. Cadascú escollia les cançons que més li agradava. Jo recordo que era el qui posava més cançons i els meus pares i el meu germà realment no sabien gaires cançons. El meu germà perquè era més petitó. I recordo que escrivíem en un paper totes les cançons que ens agradaven i llavors jo després, més tard, les descarregava a l'ordinador i les passava al pendrive. I també recordo que començava en una etapa d'adolescència i el trap, reggaeton, el gènere musical, començava a tenir popularitat entre els joves. Estàvem al cotxe i potser els pares escoltaven alguna cançó i era com un xoc, perquè hi ha algunes cançons que es parla amb un vocabulari no gaire apropiat, que potser en un primer moment els impacta. I en els últims anys seguim fent el mateix, però no en un pendrive, sinó ja directament hi ha l'opció de l'Spotify o altres plataformes que pots crear una playlist i ja ho tens.
27: Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit el Pol i la seva playlist familiar.
2: Llegim el llibre Matar al Papito, ¿por qué no te gusta el reggaetón i a tus hijos sí? Per primera vegada a la història, el trauma entre generacions que provoquen el trap i el reggaetón té a veure amb la revelació que pares i fills no som el mateix. Els adults som adults, sorpresa! Els teus fills t'han anomenat bro i prefereixen el reggaetón en lloc de les playlists tan acurades que els has fet des que van començar a caminar. Com és possible que això passi? En què ens hem equivocat? El reggaetón, diu l'autor del llibre, l'Oriol Rossell, ha provocat un xoc social i cultural entre generacions. De com fer una playlist entre pares i fills en parlem amb...
3: Oriol Rossell, crític i divulgador musical, professor d'història de la música i autor de Matar al Papito, ¿por qué no te gusta el reggaetón y a tus hijos sí? Emma Plana, psicòloga, musicoterapeuta i formadora especialitzada en creativitat, educació i altes capacitats. I el periodista musical Blai Mercè, que presenta L'altre barri. I acabarem amb Com educo amb la psicòloga Lara Terrades.
4: L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.

0: Doncs avui a l'Ofici d'Educar, aquesta playlist intergeneracional, llegim el llibre Matar el Papito. Matar el Papito interpel·la principalment no només els papitos que desitgen, necessiten esbrinar quina estranya màgia conté una música tan monòtona, sexista, buida, artificial, d'on prové l'encanteri, el seu poder per connectar com a cap altre amb els desitjos i les ansietats dels adolescents del segle XXI. Buscarem respostes avui al programa. A l'Ofici d'Educar volem parlar de la importància d'aquest diàleg entre generacions amb la música. Com som de vegades pels nostres fills un model, altres vegades som un antimodel, i com es configura la seva identitat també a través de la música, com els podem mostrar músiques i ells també ens en mostren a nosaltres, no? I com fer, per exemple, playlists conjuntes per escoltar el cotxe o a casa, per gaudir junts, per compartir junts i per aprendre també junts. Emma, quina és la relació, benvinguda, Emma, quina és la relació entre pares i fills a través de la música, no? Aquesta música... d'alguna manera crea vincles, no? Ja des del ventre de la mare, no? En moltes ocasions.
1: Doncs sí, l'experiència ja ve des dels primers moments de gestació, perquè les sensacions, el fetus ja les rep. Llavors, a nivell de sensacions, a nivell de percepció, tot això ja, des de la bressola de la mare, doncs ja es comença a iniciar. Ara bé, clar, en cada etapa la música també té el seu factor per elaborar aquest vincle. Tots coneixem des de més petits els jocs de les cançons, no? I tot això com va evolucionant, les pel·lícules o les músiques que en tornen tant des del centre educatiu com des de casa, els contextos socials en què viu l'infant, en què els pares també incidim, perquè des de ben petits també la música que ha agradat al pare o la mare, doncs forma part d'aquest llegat d'alguna manera auditiu, i a mesura que va creixent doncs també compartint, no? En el moment de ballar. Ara bé, el vincle pot ser construït de moltes més maneres, no? També quan ja comences el tema de raonament, el que podem començar a analitzar perquè aquesta música sí, aquesta no, començar a diferenciar quan un li agrada una i a l'altra, no? I arribem a la plena adolescència, que això és el crack, i alhora també una riquesa.
0: Oriol Rossell, benvingut també. Una relació com aquesta amb la música, no? Pot unir per ajudar a compartir, però també pot separar i diferenciar, no?
2: Bueno, jo crec que justament, com comentava la companya, que a l'adolescència hi ha aquest crac, justament la música jo crec que juga un paper molt important a nivell identitari entre els joves. Aleshores, en el moment que tu necessites una identitat pròpia, d'alguna forma, directe o indirectament, estàs també trencant el vincle amb la teva identitat prèvia, que estàs dins d'un nucli familiar d'alguna forma, és a dir, has d'emancipar-te d'alguna manera i has de crear-te, no?, una identitat pròpia, no?, un caràcter singular, no? I moltes vegades la música, sobretot la música del teu temps, la música dels teus amics i amigues, perquè hi ha tota la qüestió del grup, no?, en l'adolescència, juga un paper essencial, no? I jo crec que moltes vegades també t'agraden coses perquè agraden els teus amics, perquè estan a l'abast, estan contínuament, i també... i no crec que sigui res dolent, per què no els agrada als teus pares? I això em sembla que està molt bé, també.
1: És part del límit, no?, també.
2: Clar, és que estàs buscant límits contínuament, no? És part del creixement i de la nostra tasca com a pares i mares, no? Amb la qual cosa, d'alguna manera, i enteneu-me el que dic, a mi, fins a cert punt, m'agrada que les meves filles, jo tinc dues filles, que em reptin d'alguna forma, no? Perquè, bueno, ens estem tantejant mútuament i estem veient...
0: A través de la música.
2: A través de la música, a través de la vestimenta, a través de mil coses.
0: Clar, però és bonic perquè la música és també, no?, una forma de reptar. Jo recordo que, quan era petita, el meu pare ens posava música al matí i, en funció de la música que posava, tu sabies una mica de com s'havia llevat, no? Podíem anar a les quatre estacions de Vivaldi o bé anar amb una altra banda que era més fosca, no? Vosaltres recordeu quines músiques us posaven de petits? És a dir, quin és el llegat que vau rebre dels vostres pares i mares?
1: Jo que recordo més és en els viatges. Viatjàvem, i sobretot com abans, amb cotxe, sobretot. Recordo molt les cançons que cantàvem als viatges i la transmissió de part dels pares, en aquest sentit, no? Les músiques que agradaven. I clar, quan viatges amb els pares, a l'adolescència ja comences a trencar també tot això, no? Però dels pares tinc aquest record, no? I sobretot les festes majors.
0: Oriol?
2: Jo no vinc d'una casa tremendament musical, És a dir, a casa meva hi havia un tocadiscos, hi havia un tocadiscos que els meus pares van comprar, que els va tocar una quiniela, mira tu. Que sempre, si hi havia el teu tocadiscos, sempre feia molta gràcia, que era d'una quiniela. Però sí, una travessa, perdó. Però sí que recordo també el cotxe. Ves que el cotxe també, a casa meva, el cotxe s'escoltava sobretot la ràdio. El meu pare escoltava molt el futbol, aquest tipus de coses. Duia casets, però a casa meva jo he tingut la sort, o la desgràcia, de que la música no ha estat gaire rellevant, però sí que ho ha estat l'humor. Aleshores, a casa meva era d'escoltar molts casets d'acudits i coses d'aquestes, saps? Vull dir, et puc recitar l'Eugenio de la primera a l'última.
1: Amb el seu ritme i tot.
2: Però de veritat que és que ens tronxàvem el cotxe o a casa escoltant això, els casets de l'Eugenio, els discos del Joan Capri, que tenia la meva mare, no? Però música, sí, recordo, ma mare té alguns discos dels Beatles, té alguna cosa de l'Elvis, té la Joan Baez, que li agrada molt la Joan Baez, i al meu pare li agradaven coses més, pues, ara no et sabré dir, però més dels 60, de cançó lleugera, etc. Però no vinc d'una llar on realment la música hagi tingut un paper central, ni molt menys. Jo crec que m'agrada tant la música mèdica, tant el món de música, també per portar la contrària a casa meva.
0: I encara segueixes.
2: També t'ho dic.
0: L'Emma parla d'una certa autobiografia, no?, de cada persona relacionada amb la música, no? Perquè és curiós, perquè en cada etapa de la vida hi sonava una música, no?
1: Sí, aquesta és una mica, no?, que quan parlo d'autobiografia musical, una mica és la línia de la vida de cadascú, no? Des de més petits, menys petits, més grans, i anar creixent, i a mesura que passa cada etapa del nostre cicle vital, segurament que això es transforma. Hi ha molts fets que van vinculats a la música, tant sigui la pròpia experiència i el record de la família, com que ens hagin transmès, com el que hàgim descobert nosaltres, com entre els amics o interessos propis que hàgim fet, llavors, clar, o events que hagin succeït amb aquella música, siguin positius o menys positius, poden ser traumàtics també, no?, però és part de la nostra vida, poden ser de festa, de gaudi, amb molta versabilitat, no?, d'aspectes, i això és el que conforma la nostra vida, aquesta part emocional que ens apel·la a la música.
0: Podríem explicar la nostra vida amb músiques, no? Podríem dir. El periodista musical Blai Mercè, de Catalunya Ràdio, que presenta l'Altre Barri, un espai setmanal per esbrinar si hi ha música després de la mort, ens explica quines músiques i estils musicals dels pares li van arribar i fins a quin punt l'han determinat.
3: La veritat que si intento analitzar per què em dedico al que em dedico, vaig a parar a la meva infància i detecto que la música d'alguna manera sempre hi era. Per la meva mare, segurament, la cançó d'autor, la nova cançó, Lluís Llach, Serrat, Maria del Mar Bonet, que era compartit amb el meu pare, però crec que el meu pare doncs tirava més pel rock dels 70 i 60, sobretot Eric Clapton i Beatles. Si amplio una mica més, em trobo dos o tres tiets molt malòmens, una tieta àvia que tenia una botiga de discos, el meu avi que era molt malòmen però tirava més cap a l'òpera i la música clàssica, i llavors jo suposo que tot aquest bagatge, tot aquest caldo de cultiu va despertar en mi un interès per la música. Suposo que a l'anar als primers concerts va ser com, jo tinc ganes d'explicar què ha passat aquí, no? Vull compartir-ho. I justament ara que s'ha mort el Robert Iniesta d'Extremoduro, perquè va ser el primer grup que jo descobreixo per la meva banda, sense la influència de cap membre de la família, faig una crònica per la revista de l'institut i crec que va ser l'inici de tot. M'he dedicat al periodisme musical.
4: Hace un buen día, mi madre no era virgen.

0: L'Oriol Rossell, el llibre Matar el Papito, perquè no te gusta el reggaeton i a tus hijos sí, fa un recorregut molt interessant. Jo us el recomano molt.
1: Gràcies.
0: D'aquesta relació intergeneracional en la cultura i en la música urbana, no? Si el llegiu i aneu posant les músiques, està molt bé, és extraordinari veure aquesta evolució fins al reggaeton. A veure, pels pares, mares curiosos i preocupats que n'hi ha. Situa'ns a grans trets. D'on ve això del reggaeton? Què busquen aquests que fan reggaeton, no? I per què ho ha patat, això del reggaeton?
1: Bueno, és que jo crec que és... afortunadament, quan parlem de música, no parlem només de música. Parlem de moltíssimes coses més, com a qualsevol expressió artística. Jo sempre he sigut partidari de que qualsevol expressió cultural està políticament carregada, d'una banda o d'una altra. Aleshores, diguem, la música és quasi un objecte semiòtic, no? Que mereix una cultura, una lectura que vagi molt més enllà del merament formal, del merament estètic, de com sonen les coses, sinó a mi el que m'interessa no és com sonen les coses, sinó per què sonen així i no d'una altra manera, no? Aleshores, en el cas de l'auge del reggaeton i també del trap, tot i que no són gèneres que tinguin a veure per se, després s'han barrejat, però tenen orígens diferents, sí que en el cas del reggaeton estem parlant, sempre estem parlant, i és molt interessant, serà molt significatiu, de sons que venen de conjuntures molt precaritzades. És a dir, de, per una banda, les comunitats afrodescendents que treballaven al Canal de Panamà, que patien un doble viatge per qüestió d'ètnia i de llengua, perquè en la zona del Canal de Panamà es parla, era una part del sota control dels Estats Units, allà patien un viatge racial per ser negres, però parlant en anglès, per això hi ha molta migració que ve de Jamaica, val? Però després a Panamà pateixen el viatge de ser negres i no parlar castellà, no? Llavors han de reciclar-se i aprendre castellà, i el que fan és començar a fer el reggae que ells ja feien, perquè són, insisteixo, descendents de jamaicans i tenen un contacte fluid amb la illa, ells ja escoltaven reggae, comencen a fer reggae en castellà, que això és l'arrel de tot, en el cas del reggaeton, no? Que no es diu reggaeton perquè sí, ve del reggae de Jamaica, ve del dancehall, sobretot. També passa que nosaltres, aquí, quan pensem en reggae, pensem en Bob Marley. I Bob Marley és el menys representatiu del món del que és el reggae de Jamaica. És un producte fet de cara a l'exterior, gravat a Anglaterra, amb uns grans equips, amb uns grans músics, però el reggae de Jamaica és una cosa molt aspra, molt simple, molt monòtona, si vols. De fet, en els anys 70, quan va començar a parlar-se'n, la crítica especialitzada deia que era música per imbècils, literalment. Perquè, clar, era l'època del rock simfònic, del rock progressiu, Genesis, Yes, Emerson, Lake and Palmer, i, clar, sortien aquests quatre fent la mateixa cosa durant 6 minuts i deien, això són tots tontos, no? Aleshores, també el reggae ha evolucionat, que seguim pensant-nos que Jamaica avui dia encara escolten Bob Marley, i nada que ver, escolten dancehall. I el dancehall, les lletres són molt pitjors que les del reggaeton, ja t'ho dic ara, no? Aleshores, clar, es comença a fer aquest dancehall, aquest reggae, en castellà, tindrà èxit a Hispano, primer d'una manera molt underground, molt marcada per aquests biaixos, realment, per aquests prejudicis racials i de classe. Acabarà funcionant comercialment a Hispanoamèrica, rebotarà a les comunitats hispanoparlants de Nova York, allà serà la comunitat porto-riquenya, els que es diuen els newyoricans, els porto-riquenys que viuen a Nova York, que són els que surten a West Side Story, finalment, els que entraran en contacte amb aquest reggae en castellano. Simultàniament, aquesta comunitat porto-riquenya està participant de la gènesi del rap, del hip-hop, i de la barreja del reggae en castellà i del rap en castellà, naixerà el que es diu reggaeton, que tornarà a rebotar el seu torn cap a San Juan, Puerto Rico, i allà es convertirà en la música del lumpen. És la música dels guetos, la música del que es diuen els caseríos, que són els barris més fumuts de San Juan, habitats sobretot per comunitat afrodescendent. I allà serà molt problemàtic, eh? Pensa que l'estat de Puerto Rico el prohibeix, o sigui, hi ha accions directes per evitar que això es conegui. I finalment, bueno, acabarà creixent, i 2004 és l'any que Daddy Yankee treu la gasolina i aquí ja rebenta tot
0: i canvia
1: la pel·lícula. Però és el que et deia abans, el que és interessant per mi no és tant la història del gènere, que és apassionant, però és perquè els nostres fills i filles tendeixen a identificar-se amb un discurs tan marcat per la precarietat, per exemple, saps? Que és una cosa que em sembla molt interessant.
2: Pot ser alguna cosa que ressoni també amb ells, en la situació personal, viscuda, amb el que han rebut, no? La situació social nostra avui en dia també és molt bueno, en tots els extrems, no?
1: Clar.
2: Mai sabem per on sortirà la cosa. Siguem realistes, vull dir...
0: Sentim un fragment del llibre Matar el Papito, perquè no te gusta el reggaetonieto, si cos sí, d'Oriol Rossell, amb la música de Bad Bunny. Debí tirar más fotos.
3: Què porta un adolescent blanc de classe mitjana amb estudis i una vida més o menys còmoda a identificar-se amb un pandiller de San Juan o un dealer d'Atlanta? Justament, el desig de negar als seus pares. Els mateixos que durant anys s'han esforçat en mantenir-lo aïllat d'aquestes realitats brutals. Si t'han ensenyat que homes i dones tenen els mateixos drets i que el sexisme està malament, anomenem putes a les dones i reduïm-les a objectes sexuals. Si els problemes s'haurien de resoldre amb diàleg i negociació, visquin les baralles, les venjances i les navallades. El diner no és el més important a la vida, portes escoltant des de petita a casa i a l'escola. Convertim la pasta en el principal objectiu de la nostra vida. Significa això que els nostres fills i filles aspiren a ser narcotraficants, que fantasiegen amb tractar les dones com a culs amb potes i que elles estan disposades a acceptar-ho gustosament, que preferirien haver-se criat al carrer abans que amb les comoditats de les que els hem proveït? Clarament no.
4: Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazo la peça.
5: Per què no fem una cosa tots junts?
6: Probablement, el poder més gran de la música és la seva capacitat de cohesió. Jordi A. Jauzet.
0: Doncs a ritme de reggaeton hem de patir, no hem de patir, perquè, com bé dius en aquest fragment, no seran uns delinqüents per... Una cosa que abans tu explicaves, no?, del reggaeton, no?, busquen alliberar-se amb la música de la pobresa, no?, i d'aquí això del luxe, les marques, enriquir-se està ben vist... Clar, això a nosaltres ens fa molt mal, no?
1: Clar, pensa que... És que una de les qüestions que hem de... Hi ha dues qüestions que crec que no entenem nosaltres, els adults que ens hem format, diguem, el que podríem dir la tradició del pop-rock blanc, per dir-ho així, no? I és que tant el rap, el trap, com sobretot el reggaeton, venen de tradicions afrocaribenyes i d'uns, com et deia, d'uns contextos molt determinats, no? Per una banda, hi ha la centralitat del ball i de la sensualitat, que és una cosa que a nosaltres ens cau molt lluny. Els homes blancs heterosexuals, com aquí el Menda, el més que han fet ha sigut recolzar-se en una barra i fer així amb el pauet. M'explico? Vull dir, això de ballar, no. En canvi, aquí el ball és central. I tota la sensualitat afegida al tema del ball, no? Que, per cert, una dada interessant, el twerk, el famós twerk, el perreo, era unisex quan va néixer, eh? Era tant de nois com de noies. Ve de Nova Orleans, justament. I per una altra banda, hi ha aquesta projecció, diguem, d'escalar socialment a través de la música. Jo sempre dic el mateix, l'analogia és molt clara, és com el futbol. Sabeu tota aquesta llegenda dels nois que surten de les faveles perquè són bons futbolistes, o abans als Estats Units eren els de la NBA, no? Eren bons jugadors de bàsquet i així podien sortir d'àmbits molt complicats socialment. Avui dia és la música, sobretot, entre altres coses, perquè és molt més fàcil fer-la, perquè la tecnologia també ho permet, val? La qual cosa em sembla estupenda, eh? La tecnologia està per fer-la servir. No sóc gens purista en aquest sentit. Però, per dir-ho d'una manera, aquest canvi de paradigma, que és molt important i que a nosaltres ens costa molt, a mi el primer, eh? Jo, de fet, el llibre soc una mena d'exorcisme, en plan, vaig escriure, aviam si entenc jo, perquè jo no soc...
0: No, però al final s'entén, eh? S'entén i dius, el problema, no hem fet res malament, és que és normal, vull dir, que ells fan una rèplica a un sistema de valors... a unes prohibicions en el que tu expliques, no? Ara ja, per arribar a fer una cosa que estigui prohibida, perquè tot està permès, ja gairebé has de ser un delinqüent, no? Llavors ells busquen aquesta rèplica.
1: Clar,
0: no?
1: Perdona.
2: Sí, volia comentar que, al cap i a la fi, avui en dia tot és ràpid. Nosaltres no hem crescut amb aquesta rapidesa. Llavors és, avui no tinc i demà ho tinc tot. Llavors sembla que internet hagi de ser també una mica la solució, no? Per això a vegades ens podem estirar una mica els cabells, no? Que està bé fer-ne ús, no? I tot en la justa mesura i en la reacció que puguem aconseguir d'obtenir. Llavors aquesta rapidesa i immediatesa que es vol aconseguir, que a vegades no està tampoc calibrada adequadament, perquè la realitat pot ser, però quin percentatge és... Sí, que arriben aquest canvi, no?
1: Crec que també hi ha una qüestió de marc, com tu dius, de context molt important, i és que nosaltres vam créixer, és a dir, la música popular, la música pop, jo crec que té un moment de gran impacte, no? de gran capacitat d'incrustació amb l'experiència pròpia, que és l'adolescència, per això és música pop, diguem-ne, no? Quan nosaltres vam ser adolescents, vivíem en un altre marc socioeconòmic i polític. Crec que avui dia que els nostres fills i filles han nascut de ple, en plena eclosió del neoliberalisme, en el qual tot pot ser reduït a mercaderia, tot ha de ser productiu, tot ha de tenir...
2: Aquest globalisme que ens absorbeix.
1: Tot ha de tenir una traducció crematística, és a dir, ha de generar capital. Clar, què esperem? No podem esperar que es comportin com nosaltres, que vam créixer en un altre marc, en un altre tipus d'ideal. I és el que deia, el que volia comentar abans. Nosaltres, la música pop nostra ens prometia, d'alguna manera... Era una promesa de llibertat, completament abstracta, esbojarrada, si vols, no? D'emancipació, no? Una Arcàdia impossible, però era com sortir-te del nucli del capital, no? I anar-te'n cap a la perifèria, aquest espai d'alliberament i no sé què. Una cosa molt, molt decimonònica, en el fons, és pur romanticisme alemany. Jo per això parlo en el llibre, parlo del jove Werther, de Goethe, perquè per mi és la primera estrella del rock, no? En canvi... Els nostres fills i filles, la música que consumeixen sorgeix de la perifèria. El que vol és anar al centre del capital, perquè és el que han estat privats tota la vida. No? Vull dir, d'alguna manera, per dir-ho ràpid i malament, i vinc una mica a provocar, però la música pop-rock blanca sempre ha tingut una mentalitat petit burgesa i la música, les músiques urbanes sorgeixen del lumpen. I això, això és important.
2: Fixa't que amb el que dius... Al cap i a la fi, es busca la alliberació en ambdós casos,
1: sí.
2: Tant des de la nostra com des de la seva. O sigui, tant si vas a l'interior com si vas cap a l'exterior d'aquest sistema.
1: Clar, però la seva, ells no contemplen altre alliberament que no sigui a través del capital.
2: Clar, perquè ja hi és, ja existeix. O sigui que...

0: naixement amb la sortida d'un disc que ens ha marcat molt com a família, el madrileño de Cetangana, i el Pucho, el Cetangana, li va firmar el disc a l'Ovidi quan tenia dies i li va dir "Siempre cumpliremos años juntos".
1: I el Blai Mercè ens explica també com va néixer el segon fill.
0: Com a anècdota del segon naixement, del naixement del Genís, la meva parella va haver-hi un moment que em va demanar que volia escoltar reggaeton perquè necessitava doncs, activar-se i una mica de perreo doncs, perquè s'activés tot i perquè naixés ja d'una vegada. I resulta que teníem posada aquella llista de reggaeton. Però jo tenia preparada una altra llista que era per quan naixés. Mentre l'agafava amb una mà, amb l'altra mà intentava canviar la llista i ella ho va notar i em va dir, però Blai, què estàs fent? Jo, no, és que m'agradaria que el Genís no naixés escoltant reggaeton. No és que no m'agradi el reggaeton, perquè crec que el reggaeton està molt bé per determinats moments i hi ha reggaeton bo i reggaeton dolent, no? Com totes les músiques, però va néixer amb una altra cançó de Xavier Ruiz, que era una de les que havia triat la meva parella. Em sembla bé, però no em vaig sortir amb la meva.
1: El Blai ens explica si està obert a les propostes musicals dels seus fills.
0: Encara són bastant petits per fer-nos propostes. No totes les cançons que ell demana, de l'Ovidi, que és el gran, són cançons que li he ensenyat jo, perquè des de molt petit anem a classes de música i també anem a concerts. Ell fa molt més cas, o li entren molt més directe les cançons que descobreix en concerts, o que descobreix que algú les toca, que no a les que jo li dic "Ei, Ovidi, vull que escoltem aquesta cançó". I, per exemple, m'ha passat amb una classe de música, ens van posar Sky Full of Stars de Coldplay. Fèiem com un ball amb unes llumetes i això, no? I llavors ell em deia, "Ui, la cançó de les llumetes". I vam posar la cançó de les llumetes durant molt de temps, cada dia, sense parar. L'he avorrit completament, però, clar, ell me les va demanant i jo les he d'anar posant, no? Per tant, se m'escapa una mica el que ell vol.
2: Amb la música, la vida és millor.
3: WhatsApp sin abrir. Hablando de cosas que no dicen nada pa ver.
1: Dius, Oriol Rossell, que els joves ens enfronten als adults amb el que no volem mirar a través del reggaeton, la pobresa, el racisme, la violència i el materialisme exacerbat, que són els valors del trap i el reggaeton, de transgressió simbòliques que espanten els adults, no? Què diries a tots aquells que diuen que el reggaeton és superficial, és inapropiat, mentre que ells ho accepten, ho gaudeixen?
4: No, que tenen tota la raó, però no passa res. És a dir, no, és que ara està escoltant el Blai i que li envio una salutació. M'ha fet molta gràcia, no?, perquè diu, de reggaeton n'hi ha de bo i de dolent. En plan, ja, però és que no som nosaltres els que han de decidir quin és bo i qui és dolent, perquè el nostre criteri no és aplicable en aquesta realitat, perquè és la seva música, no la nostra, i ells viuen en un altre món que no és el nostre, que evidentment hem de mirar de tenir ponts entre els dos àmbits, no?, i establir una comunicació d'alguna forma, però nosaltres no som ningú per decidir quin reggaeton és bo i quin reggaeton és dolent, perquè és la seva música, no la nostra. És com si em ve a mi el meu pare i em diu, mira, el punt bo és aquest i el punt dolent és aquell. I dic, papa, però què dius? Senyor, suelteme el braço. Saps què vull dir? Aleshores, clar, i és una cosa que no em vull adelantar, però és una cosa que per mi és central en el llibre, en aquest text, i és que, a diferència dels nostres pares, nosaltres som d'una generació que no ens sentim d'una generació acabada. I seguim pensant que Coldplay és un grup, i amb tot el respecte pel Blai, ni molt menys, vull que us ho prengui malament, però seguim pensant que Coldplay, que és un grup que fa, què fa, 25, 30 anys que existeix, encara és música adequada per un nano de 15 anys. En plan, escolti, estem parlant de grups que feien 30 anys. O sigui, imagina que tu l'any 80 et ve el teu pare i et diu que una música dels anys 50, 30 anys enrere, és la que tu toca.
1: De fet, Oriol, tu dius que els joves ens recorden que ens hem fet grans, que el temps ha passat, mentre que nosaltres, musicalment parlant, volem ser forever young. Toma-la. Sentint-nos joves i hiperconnectats al present, no? No sabem fer-nos grans, ni musicalment.
5: Home, jo penso que sí, sí que ens sabem fer grans també musicalment, no? Quan, com comentàvem una mica abans l'autobiografia, no?, musical de cada un, no? I potser no hi ha aquesta explosió de descoberta o d'insistència, però sí que tu mires des d'una altra perspectiva. Vull dir, a mesura que també ens fem adults, no?, ja, o pares, no?, també aquella part d'imposició o de... Més que imposició és... d'acompanyar i de portar consell, doncs també et dona una perspectiva en tant que adult, no? Llavors ja tens més aquesta posició d'adult que no tant de dir s'ha de fer així, s'ha de fer així, així, així. Llavors aquest acompanyament també és el que també podem transmetre, no?
4: Sí.
5: És el pas per fer un adolescent adult també.
4: Sí, sí. I aquesta qüestió també que tu comentaves abans, no? La immediatesa d'internet. Internet aquí juga un paper importantíssim i també hem d'entendre que la realitat dels nostres fills i filles que són natius

0: digitals, natius internàutics, és radicalment diferent de la nostra. Aleshores, clar, tu pots hi ha una cosa que diu el llibre que crec que segueix vigent, que és els 90 s'han acabat, però tu pots seguir vivint els 90 tranquil·lament, perquè no, res s'acaba.
1: Perquè tot ho trobes a YouTube.
0: Clar, tot està sempre allà, a l'abast, no? Aleshores, clar, abans, quan jo era jove, que és la pitjor manera de començar una frase, quan jo era jove, clar, quan els discos s'esgotaven, desapareixien de les botigues, i si no el tenies, doncs t'aguantaves, i sortíem de nous.
2: I esperaves a la ràdio que el posessin en l'hora que tocava.
0: Però ara no. Amb la qual, i això genera uns miratges culturals, i genera... Doncs ara estem escoltant els Pistols de fons, jo sóc superfanàtic dels Sex Pistols, jo vinc de l'escena punk de Barcelona, i a mi m'encanten i tal, però dius, estem parlant d'un disc l'any 1977, té 50 anys això, saps? I no pensem en això, aquest estiu ha sigut el retorn d'Oasi, i ningú es para a pensar d'Oasi és un grup de senyors grans i senyores grans, no, és un grup de nanos de 15 i 16 anys, no és la seva música, però no ens sembla desfassada, no ens sembla passada de moda, no ens sembla d'una altra època, no? I aquí entren en convergència molts elements.
1: El periodista musical Blai Mercè ens explica com és la seva playlist familiar.
3: Aquest estiu vam agafar la dinàmica de que ell puja al cotxe i ràpidament demana les cançons que vol que posem, no? I no calla fins que no li posem les cançons que ell demana, amb la qual cosa cada cop es fa més difícil que al cotxe puguem escoltar les cançons que nosaltres volem. Llavors el que vaig decidir fer és una llista de Spotify que es deia Ovidi Estiu, i ell mateix era l'encarregat d'anar-me dient aquesta sí que la vull, aquesta no, una cançó per artista, no? Per no, perquè no fos allò una cosa monotemàtica, i ell mateix s'ho podia anar gestionant, no? I em deia, mira, ara aquesta ja la tinc avorrida, podem canviar-la per una altra. Llavors era l'excusa per intentar descobrir cançons noves. I el que vaig fer de cara a la tardor va ser fer una còpia de com havia quedat la llista de l'estiu, perquè així serà una llista que podrem anar revisitant al cap dels mesos i dels anys, i anar fent canvis, i quan arribi l'hivern fer-ne una de nova, no? Perquè si no, per mi és molt avorrit, per ell potser no tant, perquè podria estar escoltant la mateixa música, els nens són així, escoltant la mateixa música dies i dies i mesos, però per mi és una excusa per ensenyar-li música nova.
1: Sentim els criteris del Blai Mercè per fer una playlist.
3: Sí que hi ha un criteri que és cançons actuals. Suposo que per la meva professió de periodista musical acabo doncs tirant molt cap a les cançons que van sortint i transmeto molt això, no? De dir, la Ludwig van a tret una cançó nova, l'hem d'escoltar, a veure què ens sembla, que tenim una exclusiva, no? I, o quan mor un cantant també, no? De dir, amb el meu fill gran, a l'Ovidi, li dic, escolta'm, avui hem fet la notícia que s'ha mort doncs, un cantant que es deia Roberto Iniesta. A mi m'ha provocat tristesa perquè ho relaciono doncs, amb moments molt importants de la meva vida i m'agradaria doncs, compartir-ho amb tu. No? I l'altre dia vam estar a un viatget, no, de 10 minuts escoltant cançons d'Extremoduro, no? I ell em donava la seva opinió. I a més ara doncs, també toca la bateria quan anem a casar els avis i es fixa molt amb les bateries de les cançons. No? Jo crec que és una relació maca a través de la música i zero forçada, que això crec que és el més interessant.
1: I què no pot faltar en aquesta llista, segons el Blai? Hey, Jude.
3: Però, sí, s'ha de fer una llista, crec que alguna cançó dels Beatles sempre hi ha d'haver, perquè si tu vols explicar d'on ve la música pop que escoltem, sempre vas a parar els Beatles, és que és el grup pare de tot. És molt difícil que a un nen no li agradin els Beatles. En el cas dels meus fills, escolten molt els Beatles quan van amb el cotxe de l'avi, i és una vinculació que han agafat amb l'avi, no? De la mateixa manera que jo la vaig agafar amb els meus pares. I a partir d'aquí, doncs, també cadascú que triï les cançons que han estat importants per un, per la història. Al final, a mi m'agrada molt relacionar les cançons amb històries. I a mi m'agradarà que els meus fills escoltin les cançons que han estat importants per mi. No imposar cançons com si fossin una doctrina. Has d'escoltar això perquè ho diu... No, has d'escoltar aquesta cançó perquè és important per la teva mare, perquè és important pels teus avis, que és important pels teus pares. I sí, això genera una curiositat, i algun dia em venen els meus fills i em diuen, papa, em pots fer una llista de cançons que creguis que són importants del segle XX, no sé, 10 artistes que ho van canviar tot el segle XX, o guitarristes essencials, o les millors veus del jazz, saps, coses més específiques, llavors ho faré encantat. Però, de moment, jo crec que està bé, doncs, intentar despertar la curiositat.
1: I finalment ens diu quins són els seus hits familiars.
3: Si hagués de triar una sola cançó, triaria Batiscafo Catiusques d'Antoni Afon, perquè és una cançó que l'hem fet servir perquè s'adormin tots dos. És una cançó que és molt important per mi també en el seu moment en què la vaig descobrir. I també perquè el primer concert, un dels primers concerts on vam anar els quatre, poc després que naixés el Janis, va ser Antonia Font, el Petits Camaleons, que és un festival que recomano molt, per cert. I aquí vull explicar que és molt curiós com els nens poden viure la música de maneres molt diferents, no? A casa passa que el meu fill gran, l'Ovidi, ho viu tot com si fos un periodista musical, no? Com es fixa en tot, i després, al cap de dies, va comentant, aquell concert, i ai, recordo aquella cançó, la va tocar, i allò vaig veure, no? Canvi, el petit, el Genís, és explosiu, no? És ballar al màxim, més el reggaeton, no?, una mica, perquè quan la meva companya estava embarassada van ballar molt, és un hit en el seu moment, no?, que és La La La de Mike Towers. I per acabar, com que som de la comarca del Garraf i jo sóc de Vilanova, ha estat inevitable doncs escoltar moltíssimes vegades el Turuta, que és una marxa militar, que és l'himne de les comparses del Carnaval. Crec que segurament és la cançó que més vegades hem escoltat.
4: M'ensenyes a tocar la guitarra?
5: Els d'ara es pregunten per què els seus fills i filles, una generació que ha crescut en valors com el feminisme, la no violència i la justícia social, els agrada el trap i el reggaeton. Oriol Rossell.
1: Avui a l'Ofici d'Educar en Temps de Suplement a Catalunya Ràdio fem aquesta playlist intergeneracional. L'Emma ha fet una enquesta entre alguns grups sobre les checklists intergeneracionals, si se'n fan, si no. Quins resultats has tingut?
2: Sí, mira, n'he fet dues. Una que primer vull agrair també perquè soc docent a l'Institut d'FP de Badia del Vallès i allí hem fet la primera enquesta inicial. I ens hem centrat doncs en l'alumnat que tenim, que com que és FP doncs de 16 a 20 anys sol ser el general. I després el vaig llançar la mateixa allà on rodés, allà on arribés. I curiosament no coincideixen bastant, Vull dir, potser hi ha una petita coseta que varia, però poca. Llavors, com que estem parlant més d'adolescència també, i m'agradaria comentar també la de Badia, la de l'institut, perquè d'alguna manera ja et dic que són similars, no? Llavors, què vaig preguntar? A veure, tampoc es tractava de fer un gran... És un fàcil sondeig, no? Llavors, el que sí, el tema de les músiques, en què diu, per exemple, quantes cançons creus que tindries en aquesta playlist? Doncs la majoria pensa que més de 15. Mm-hmm. Bueno, entre 6 i 15. Però hi ha un tant per cent important que també podrien arribar a 15, amb la qual cosa hi ha molta cosa a poder compartir, no? Vull dir que és una part de fomentació del coneixement de l'altre. I
6: a la velocitat també que es consumeixen les cançons a nivell contemporani. Hi ha molt pocs clàssics, però moltes novetats.
2: Sí, i diu, una altra pregunta que vaig fer, diu, quin gènere creus que podria ser el pont entre vosaltres, entre les dues generacions, no? Doncs els èxits actuals de la ràdio. O sigui que tot i internet, no? Que internet, la ràdio també està per internet, no? Encara tenim aquesta tradició, no? De que la vivència...
1: Encara la ràdio marca tendència.
2: Marca tendència.
6: Però els èxits de la ràdio actual seria el pont entre fills i pares,
2: Sí,
6: d'una manera.
2: Sí.
6: És a dir, clar, però també perquè estan donant per fet que els pares escolten la ràdio i no s'enteren de res del que hi ha internet. No, és que és veritat, saps? Vull dir, la ràdio encara és
2: aquí
6: un espai...
2: Aquí hauríem d'aprofundir una mica,
6: clar,
2: més
6: generacionalment,
2: i ha contestat què. Però bueno, és... aquí pensem que hi ha més adolescents també que han contestat que pares, i perquè clar, pensem a l'equip docent que són els pares i no tots tenen alumnat o fills adolescents,
6: clar,
2: no?
6: Que tinguem en compte que ara mateix una de les majors plataformes de difusió de música que hi ha al món és TikTok, no és la ràdio ni tan sols és YouTube, és TikTok.
2: Sí. Saps?
1: Què més, Emma?
2: El gènere entre el pont, doncs el pop, el rock, sí, és també el que més percentatge hi ha. I has sentit mai rebuig o crítica per part de l'altra generació cap a la teva música? I en realitat, a vegades. Uh-huh. És que a vegades, no? Allò, d'alguna manera...
1: Només caldria afegir que el cognom és reggaeton, no?
2: Sí, que sí, sí, el reggaeton, que cadascú pares... li agrada, no? I està bé, una manera de posar límits, el que vull, el que sento i el que m'agrada. El que m'agrada escoltar i el que, bueno, de créixer.
1: Intentem fer aquesta playlist, ajudem a la gent. És a dir, què hi hauríem de posar? Abans fèiem un debat quan estàvem sentint el Blai. Si ha de posar els Beatles, no sé si ha de posar els Beatles. Què posem en aquesta llista, en aquesta playlist entre pares i fills? A veure, Jo
0: personalment no crec en els cànons. És a dir, no crec que hi hagi uns valors absoluts. S'ha d'escoltar això, s'ha de conèixer allò. Crec que quan més coneguis, evidentment, doncs més riquesa i sempre a favor de l'aprenentatge i del coneixement, no? Jo a les meves filles no els he posat mai els Beatles, sincerament, perquè és que a mi no m'agraden els Beatles, ho sento, però sí que els he posat molt, per exemple, els Who. The Who és una banda que sí que m'agrada, no? Jo els he posat molts Who, els he posat Ramones moltíssim, perquè era música molt senzilla, que els entrava molt bé de ben petites, vull dir, seria una de referència. No sé per què, perquè no és un grup que a mi m'agradi particularment, però per alguna conya que ara no recordo, a casa meva, importantíssima, entre les meves filles i jo, Bohemian Rhapsody de Queen, que ens la sabem de memòria i la cantem fent veuetes i tot, però des de petites, ja és una broma que tinc amb les meves, una complicitat que tinc amb les meves filles de cantar Bohemian Rhapsody, però també els hi demanaria, evidentment, que posin elles les seves músiques. Ja dic, jo tinc dues filles, a més és molt interessant veure el canvi generacional, perquè una té 22, l'altra té 15, la de 22... ha passat una etapa amb molta música urbana, molt reggaeton, molt trap, etc. I, en canvi, la petita és, sobretot, K-pop, que és el que no estem parlant, i serà lo següent. O sigui, jo crec que el següent llibre que jo hauria de fer, que no sé si el faré, hauria de ser sobre el tema del K-pop, que em sembla apassionant.
1: Criteris, Emma. L'Alan, al grup de Telegram, ens deia ell no és partidari de deixar que els fills triïn la música que s'escolta, però, en canvi, la Marta deia que sí. Ella deia, tinc una noia de 16 que escolta tant Queen com Phil Collins, el Rollins o la Fúmiga. I gràcies a Déu, diu ella, passa del reggaeton. I una altra persona a Telegram em diu, nosaltres tenim una llista compartida a Spotify amb cançons de tots i toca la que toca, no? Per allò de si saltes perquè no m'agrada la teva, no. La teva no m'agrada, salta-la, no? I... criteris.
2: Jo penso que aquí, si és una checklist compartida, tothom hi ha de tenir dret a veu i a opinió, no? I respecte, perquè d'alguna manera crea aquest vincle, també.
1: Però límits amb les lletres, per exemple, perquè jo us deia abans de començar que recordo un dia que el meu... tenia un adolescent, poc adolescent, i un petit, i van aparèixer amb una cançó de la Becky G que deia, nos vamos a la cama, nos sacamos del pijama y fumamos marihuana, no?
2: I què has de fer, dialogar amb aquesta situació? Perquè la realitat avui en dia arriba constantment aquestes coses que dius, està fora de l'edat que li pertoca escoltar això, o de veure, dialogar, explicar què en penses tu, d'alguna manera també és acompanyar aquest creixement a conceptes que en aquell moment no pot entendre, facilitar-li la comprensió, però a més, que ell pugui avançar.
0: Jo crec que besteses s'han dit sempre les cançons. Vull dir, jo quan tenia la seva edat d'escoltar tot el dia Mata la policia o no sé què, no sé quantos, vull dir que això ha estat sempre allà, rock radical bass, tot el que ho vulguis, això per una banda. Per una altra banda, el tema del sexisme, que potser és el més preocupant, la música popular sempre ha estat sexista, sempre des del primer dia, el que passa és que ha estat, diguem, vestida de metàfora. I vivim temps molt pornogràfics en el sentit de transparència, de tota... no pot haver-hi ambigüitat, no pot haver-hi misteri, no pot haver-hi ombra, tot ha de ser literal, no? Molt com si fas un tuit amb 248 caràcters has d'explicar el món, no? Llavors has de ser tot molt senzill. Això per una banda. I per una altra banda, com et dic, jo crec, i també crec que aquí ens equivoquem nosaltres, li estem donant una transcendència... Creiem que la música, la influència de la música té una transcendència en els nostres fills i filles que no la té en realitat. La tenim nosaltres, potser. Però avui dia ells tenen una cosa que es diuen influencers. I això sí que té molt més pes en el comportament i els criteris dels nostres fills i filles. Només cal veure les quantitats d'escoltes d'una cançó i visualitzacions d'un influencer. I no crec que la música sigui realment la que determini en un grau tan gran com pensem el seu tarannà, com realment el tema dels influencers, que per mi és... és molt cridaner que la Becky G et digui això. Però a mi em preocupen molt més altres coses, potser no tan literals, però em preocupen més altres coses.
2: Amb aquests influencers té una mica a veure amb el que dèiem abans també, no? La rapidesa en fer les coses. O sigui, internet ha facilitat que aquests... no cal, vull dir, nosaltres o sempre, qui ha pogut també, no? S'ha format, ha fet uns estudis, llavors, bueno, és un estudi de la vida mateixa que també té el seu mèrit, no? De poder arribar i poder transmetre i comunicar, però és diferent el concepte, llavors és tot aquesta immediatesa, aquest, un dinamisme molt diferent que també fa que la interacció entre els membres de la mateixa llista puguem dir m'agrada o no m'agrada, posem límits o no, posem-ne. Jo penso es poden posar sempre que s'acompanyin adequadament per poder avançar.
0: Però bueno, és la cultura del tertulià portada al paroxisme. És a dir, el que es diu popularment todólogos, saben de tot. I no només saben de tot, sinó que ho diuen immediatament i poden canviar de tema en 30 segons.
1: Una de les coses que proposa la Emma és fer checklist pel cotxe, per ballar, però també pels dies festius, per les trobades familiars, clar, pels casaments... És a dir, la música acaba sent una... Crees memòria musical en aquella família, no?
2: Evidentment. Són els fets en què s'han compartit, no? I que el dia de demà sabem que els pares no hi seran, o els membres més grans d'aquella família, no? És una memòria, un llegat que també deixem i que al mateix temps alimentem i continuem. S'ha de... Bueno, com tot, igual que la música, doncs la nostra família, no? Els nostres antecessors, no? Tot el que ens ha fet arribar fins avui dia aquí.
1: Matar el papito porque no te gusta el reggaetón y a tus hijos sí, d'Oriol Rossell, imprescindible per tots aquells que tenim fills adolescents, per entendre sense judicis per què escolten reggaetón, què els proporciona, per ajudar-los a configurar la seva identitat i entendre també que no ho hem fet tan malament, no?, com a pares i mares.
0: No, vull dir, aviam, tots i totes ens esforcem el millor que podem per educar els nostres fills i filles i jo no dubto de la bona voluntat de tothom, no? Tots volem que els nostres fills i filles siguin persones com cal i siguin feliços.
2: Si no tindríem un manual, oi?
0: Si no tindríem un manual. Sí, jo l'he trobat a faltar alguna vegada a la meva vida, podria haver un manual per això.
1: I tant. Gràcies, Oriol Rossell, gràcies, Emma Plana, una forta abraçada i que feu moltes playlists musicals.
0: Si ens deixen.
2: Si ens deixen. Moltes gràcies.
1: Gràcies.
7: Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
8: Com educo? Amb Lara Terrades.
1: I el com educo d'avui, observo que en un pati arriba una colla de nens d'uns 9 anys i juguen entre ells a empaitar-se. De cop un, me n'adono que li han tallat els cabells i tots salten damunt seu per fer-li allò de donar-li un cop al cap perquè s'ha tallat els cabells. Aquests rituals, no?, de pas, de quan passen coses que fan entre els nens. Què hem de fer amb això, Lara?
9: Gran pregunta. Clar, per mi, de tota aquesta frase, jo em quedaria és que fan els nens, perquè les nenes o les noies fan altres coses que no són rituals de pas, que tenen a veure amb aquesta violència, perquè violència és tota aquella acció que va en contra d'una altra, que no hi ha consentiment, que hi ha gravetat, que hi ha abús, que hi ha dolor, que hi ha humiliació. I dic amb molta consciència totes aquestes paraules perquè els rituals aquests de pas que fan els nois i els nens, o sigui, identificats amb el gènere masculí, tenen a veure amb la masculinitat hegemònica tòxica. O sigui, aquesta duresa, aquesta insensibilitat al dolor... Tot això són valors que jo diria que són antics, perquè estan basats en aquest estereotip de machito, no?, per dir-ho ràpid i ens entendrem tothom amb aquesta paraula. Llavors, a mi el que em venia és, sí que hem de fer alguna cosa, perquè realment aquests infants i aquests joves puguin entendre sota quins valors estan actuant i que puguin reflexionar, donar-se compte. Per començar, primer miraria quin consentiment hi ha. És a dir, si quan li donen la clatellada, aquesta típica del cabell tallat, qui l'està rebent o està consentint, li està agradant o no, o només riuen els que donen la clatellada. Perquè, clar, la broma és una broma quan riem tots i totes, no només quan riu una part, el bromista en qüestió, no? L'altra cosa és quina és la gravetat, o sigui, se li està fent mal aquest infant, aquest jove, se l'està humiliant, s'està rient davant seu i ell no està rient. Clar, quan nosaltres observem això, jo penso que és la nostra responsabilitat poder parar-ho. I per començar a posar una norma comuna en aquell espai de convivència, sigui quin sigui, i dir, aquí aquest tipus de bromes no estan permeses, i si vosaltres voleu celebrar, o digue-li com vulguis, que algú s'ha tallat el cabell, anem a buscar una manera on totes les parts estiguin igual de tranquil·les. Ho parlava l'altre dia amb una noia adolescent i ella em deia, clar, és que aquí també hi ha un tema de jerarquia implicat, no? Perquè quan el líder del grup, noi, pren la iniciativa i dona aquest cop a l'altre, si els altres que segueixen el líder no el segueixen i no ho fan, ja s'enfronten contra aquesta jerarquia. Que llavors a mi em venia la cosa de com poder obrir diàlegs i que els que no estan en aquesta posició de líder també sentin que tenen el dret a poder parlar i se'ls hi pot preguntar, tu estàs a gust fent aquesta acció? Com et sentiries si te la fessin a tu? Llavors, d'alguna manera, el jove que està en aquest lloc com més relativament empoderat, que és el líder, no? Perquè de vegades això no és empoderament, sinó és altres coses, doncs que puguin tenir veu i que aquest líder també es pugui qüestionar si això està bé, si no està bé, i trobar alternatives entre tots. Clar, de vegades aquí el perill és que quan nosaltres com a persones adultes entrem en aquest tipus de dinàmiques, que els hi vulguem com solucionar el problema i que fins i tot els hi proposem una alternativa a nosaltres, i el que jo m'he trobat és que després per ells això no té sentit. Llavors, com poder intervenir sense, d'alguna manera, trepitjar la seva autonomia, però sí confrontant que allò que estan fent doncs no està bé, no? Després, un altre tema molt important aquí és el suport emocional, sobretot de les persones que estan rebent aquestes clatellades i no els hi agrada, que puguin expressar-se, que puguin dir això a mi no em va bé, que qui ho estigui rebent també ho pugui sentir, ho pugui escoltar, ho pugui rebre. I jo penso que tot això, que semblen com coses molt petites i rituals innocents o són coses de nens i no ens hi hem de posar, realment construeixen una base d'un món que pot ser més o menys patriarcal. I des d'aquí, des d'establir els límits, permetre l'autonomia, trobar alternatives, acompanyar emocionalment, o sigui, que puguin posar veu al que els està passant, des d'aquí jo penso que ja estem construint un altre món on el gènere deixa de ser un problema, deixa de ser una categoria, on els nens estan totalment supeditats a haver de callar el seu dolor. Llegia l'altre dia que parlaven de la soledat entre els homes. La OMS deia, doncs, que és preocupant, que hi ha molts homes que se senten molt sols, que tenen depressions, que no ho expressen. Bueno, doncs en un ritual com aquest, per innocent que sembli, podem ja començar a obrir aquest espai de donar veu i de qüestionar aquest tema de l'expressió de les emocions en els homes i de la manera de tractar-se entre ells.
1: Gràcies, Lara, una forta abraçada.
9: Gràcies.

0: Fins aquí l'ofici d'educar. Us deixem amb Sisa, la nit de Sant Joan. Siqueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons, de la Núria Ventura, la Marta Sánchez, el José Luis Santiso i el Xavi Llaurador. I fins aviat.
1: La nit de Sant Joan és nit d'alegria. Estrellat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un follet que li fa de guia. Primavera, amor.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
3: Bona tarda, us informa Maria Costa. Protecció Civil ha enviat un S-alert als mòbils del municipi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, demanant el confinament de la població per la proximitat de l'incendi de vegetació que crema des de quarts de dues del migdia. El missatge l'ha enviat als vols de 3:45 de la tarda. Al lloc de l'incendi hi han treballat 25 dotacions terrestres i treballen i 6 d'aèries també amb l'objectiu de tancar els flancs del foc, sobretot el flanc dret on té ara les flames més actives. Protecció Civil demana als veïns que es confinin a l'interior del els edificis i que tanquin portes i finestres i en cap cas estiguin a l'exterior i tampoc hi circulin. El foc, de fet, ha obligat a tallar la carretera que connecta Sant Feliu de Codines amb Centelles i prèviament també s'ha confinat al càmping L'Illa. Segons l'alcalde de Sant Quirze de Safaja, Carlos Lupiáñez, l'incendi hauria començat a prop, ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio.
4: El foc sembla que s'ha iniciat a peu de carretera. I de seguida ha agafat massa forestal, el que és sota bosc. Hi ha uns camps a sobre que són sembrats. El que passa, no sabria dir ara mateix si estaven tallats o no estaven tallats. I ja més amunt ha agafat bosc, massa forestal. I és el preocupant, que ara tot el que té per sobre és bosc.
3: Per la proximitat del foc també s'ha tancat l'espai de Sant Miquel del Fai, on hi ha els cingles de Bertí. Més notícies amb Clàudia Serra.
5: Situació pràcticament normalitzada a les carreteres, però a la xarxa ferroviària, en canvi, problemes de circulació. Connectem amb l'equip viari, Mariluz García. Bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Sí, per incidència al subministrament elèctric, interrompudes R2 i R2 Nord i Sud de Rodalies entre Montcada i Reixac i Barcelona-Sants. Rodalies recomana als viatgers que agafin la línia R4 a l'estació de Montcada i Reixac-Manresa per poder continuar fins a Sants. Els trens de l'R11 comencen i acaben a Granollers Centre, aquí hi ha servei alternatiu per carretera fins al Clot. R4 circula per via única entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació i l'R3 tot el dia interrompuda en tot el seu recorregut per un incendi ja apagat a Granollers-Canovelles que ha afectat el sistema de regulació del trànsit ferroviari. S'està fent servei per carretera entre Fabra i Puig i la Tor de Querol. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
3: Pedro Sánchez denuncia persecució a la seva família i manté la confiança a Zapatero i nega haver sabut mai res dels casos Ábalos i Leire. El Congrés, el Partit Popular, no se'l creu i acusa el president espanyol de ser el nexe de totes les trames de corrupció i li torna a reclamar que convoqui eleccions.
5: Detingut un menor de 17 anys que hauria embestit amb un cotxe el conductor d'un patinet que va morir ahir al vespre en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. Va fugir sense ajudar-lo i l'acusen d'homicidi per imprudència greu.
3: Un atac israelí amb drons al sud del Líban ha provocat la mort de dues persones en un nou desafiament a l'alto el foc per la regió invocat pels Estats Units i l'Iran. Dos països que han obert una nova confrontació respecte a les inspeccions nuclears suposadament incloses en el memoràndum d'entesa a què han arribat. L'Agència Internacional de l'Energia Atòmica assegura que les inspeccions a l'Iran començaran aviat. Donald Trump afegeix que els inspectors americans hi participaran. En canvi, el règim islàmic nega haver assumit cap compromís nou al respecte i adverteix que només permetran l'accés a les seves instal·lacions en el marc d'un acord final amb Washington.
5: Els esports amb Sergi Andreu, bona tarda.
7: Bona tarda. El Barça de bàsquet juga aquest vespre contra el València, el quart partit de la final de la Lliga ACB. Els blaugranes han de guanyar per forçar el cinquè partit. Ara mateix la sèrie la domina el València per 2-1 i en cas de victòria dels valencians es proclamarien avui mateix campions. El Barça-València començarà a les 8 al Palau Blaugrana. El podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Mundial de Futbol a les 9 del vespre. Bòsnia-Qatar i Suïssa-Canadà. Partits que tancaran la primera fase del grup B. A la mitjanit, el grup C, Marroc-Haití i Escòcia-Brasil. I ja de matinada, a les 3, hora nostra, tanca el grup A, Sud-Àfrica-Corea del Sud i Txèquia-Mèxic. L'Igualada va aconseguir ahir el títol de la Lliga Masculina d'Hockey Patins, 29 anys després de l'últim. Els de la Noia van imposar-se al Liceo als penals després que el partit va acabar amb empat a 2. I el Mundial de MotoGP, Marc Márquez, ja té company per la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Pedro Acosta, el jove campió de Moto3 i Moto2, s'unirà a la formació de Bologna, compartirà equip amb Márquez i ocuparà el lloc de bicampió Pecco Bagnaia.
2: Fins aquí les notícies.
8: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
9: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
10: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
8: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
11: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
8: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat.
12: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
13: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
15: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es promo Catalunya.
16: Aquest estiu, la gran pregunta és...
17: híbrid o elèctric?
16: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
18: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
19: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
18: I amb productes del territori.
19: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
18: Vinga, va, comencem!
20: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
7: Bona tarda a tothom. Si ara anem cap a l'Alta Ribagorça i fem una excursioneta que ens porta a dalt d'una serralada a tocar del Pallars Jussà, vindríeu? Us hi apunteu? Doncs va, que ara anirem ben amunt, per contemplar la Vall dels Voltors. Som-hi! Evidentment, si ens escolteu des de la mateixa comarca de l'Alta Ribagorça o del Pallars Jussà mateix, tot això ho teniu molt a tocar, a casa mateix, no us hem pas de venir a explicar res des de la Diagonal de Barcelona, però, per la resta de mortals, sapigueu que avui volem redescobrir un dels racons més inhòspits i més respectables d'aquest país, muntanya pura i dura.
0: Pedra, paret, natura, aus, mamífers, rèptils... Perquè anem fins al nucli de Dons, a l'Alta Ribagorça, i ens enfilarem fins al Pas del Portús per caminar per la Serra de Sant Gervàs, a 1.800 metres d'alçada. I un cop a dalt tindrem una fermíssima panoràmica de la vall que tenim al vessant sud, la Terreta, amb la Torre de Tamúrcia, els Masos de Tamúrcia, terra aspra del Pallars Jussà, coneguda també com la Vall dels Voltors. Gaudirem de vistes úniques a banda i banda de la carena i coneixerem els seus habitants més arrelats, els voltors. I posats a fer, en un moment o altre, segur que omplireu els pulmons, contemplareu el paisatge i direu allò de...
21: És que no cal anar a Suïssa.
0: Com sempre, entrem en música de quilòmetre zero amb els acordionistes de la Ribagorça, els Ribatònics, que tenen gravat i molt ben musicat, de la mà de Lluís Florit, el poema Ribagorça, del mossèn de Vilaller, Anton Navarro.

0: Com sempre, saludem primer els sospitosos habituals del programa. Fem una gran barretada al nostre geògraf nacional, Guifré Lloses. Benvingut.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Com definiries el tros de país que avui hem d'explicar?
1: Doncs jo crec que avui em quedaria amb espectacle visual.
0: Espectacle visual. Després explicarem el perquè,
1: després
0: no?
1: Després explicarem, sempre. Però vaja, tot avui pren una magnificència important.
0: Donem la benvinguda també al nostre entrevistador oficial, el senyor Xavier Soler Amerra. Senyor Soler, on
2: hola.
0: Heu anat? Com estem? Bé?
2: Molt bé, molt bé.
0: On hem anat a preguntar aquesta vegada?
2: Doncs avui, Gerard, m'he mogut per la ciutat de Barcelona, on ens trobem ara mateix, i he entrevistat a 5 persones, a 5 visitants del Turó Parc.
0: El Turó Parc?
2: El Turó Parc.
0: Sí, m'esteu dient que per gravar el programa d'avui no us heu mogut ni dos carrers de la ràdio.
2: Bé, però és depèn de com ho miris, Gerard. O sigui, jo diria que he volgut conèixer i connectar doncs, amb els nostres veïns i gent de la vora de la ràdio.
0: Doncs jo diria que més aviat tenir una patilla més gran que la del cantant dels Decibelios. I aquella filosofia nostra de, diguem, de país, del no cal anar a Suïssa, allò d'anar per tot arreu, això on ha quedat, això?
2: Com estic pillant avui,
0: Senyor Soler, ho tindrem molt en compte, en el compte de resultats a finals de mes.
2: Ah, d'acord.
0: En tot cas, malgrat els disgustos, hem de mirar endavant, hem de continuar, hem de caminar. Com sempre, saludem amb la tercera pota del programa, l'home de les mil potes, Joan Vilaplana. Llep. El nostre part de les xiruques.
3: És que començo a veure que igual la sintonia és una mica desproporcionada.
0: El nostre part del Corriol, el nostre part de vi. Com està, Joan?
3: Part de vi, part de vi especialment, sí, sí.
0: Com estàs?
3: Molt bé, estem molt bé. Sempre que venim a parlar d'excursions, contents.
0: A més, recordo que quan es va planificar fer aquesta ruta, fer un no cal anar a Suïssa per explicar
3: sí,
0: això, treies espurnes dels
3: sí,
0: ulls,
3: eh? Sí, perquè és una ruta que jo desconeixia absolutament, i mira que havia passat vegades per allà a prop, camí de la Vall de Boí o de la Vall d'Aran, i em va fer descobrir el nostre geògraf, en Guifré. De fet, la vaig poder fer amb ell, va ser una grata sorpresa, per Recòndit, per Feréstec, i perquè és la mostra, això que dèiem, que a més de la Vall de Boí, que està molt bé, l'Alta Ribagorça té moltes altres coses.
0: Guifré, comparteixes aquest record?
1: Home, va ser una excursió memorable de dos dies, sí, una bona travessa, sí, que vaja, a mesura que anem avançant el programa anirem recordant i sortirem molts detalls dels que vam fer llavors.
0: Doncs fem una cosa, abans d'entrar en matèria i saludar el convidat que tindrem avui, crec que estaria bé aclarir conceptes amb una lupa geogràfica i acadèmica. Guifré, il·lumina'ns una mica i definim els espais de la ruta que hem de fer i sobretot, fem una cosa, expliquem què és exactament el que es coneix com la Vall dels Voltors.
1: Doncs bé, som-hi, doncs, Gerard. En primer lloc, hem de dir que pròpiament avui no trepitjarem la Vall dels Voltors, però que, en canvi, l'albirarem sencera des de les alçades. Això és perquè avui caminarem fins al punt més alt d'una de les vessants d'aquesta vall, fins al capdamunt de la muralla de Sant Gervàs. Perquè sí, el que delimita la Vall dels Voltors per la seva vessant més septentrional és una autèntica muralla. Només així es pot definir la Serra de Sant Gervàs. Que, a més, a semblança d'altres serres prepirinenques, com el Montsec, el Beaumort, Sant Aubens o Carreu i Sant Corneli, es caracteritza per la majestuositat dels seus cingles mirant a migjorn. Sant Gervàs és, sens dubte, un dels panys de paret més imponents de Catalunya.
0: I el que seria la Vall dels Voltors, el que veurem un cop arribem a dalt, com és?
1: Doncs la Vall dels Voltors és una petita part del que popularment en el territori es coneix com la Terreta, un vast territori de muntanya mediterrània al nord del municipi de Tremp, al qual pertany, caracteritzat pel seu paisatge erm, isolat i de poblament petit i dispers. És una raconada desapercebuda en un entorn de pas camí de l'Alt Pirineu seguint la vall de la Noguera Ribagorçana. Amb tot, no podem obviar la seva singularitat històrica i cultural. Ens trobem en aquella frontissa on Catalunya i la Franja s'abracen, lluny dels grans centres comercials, de nuclis de població importants i afectada pel despoblament històric. Terra de materials calcaris i margues, el paisatge de la Vall dels Voltors destaca per la seva aridesa i continentalitat climàtica. Només la humitat de la Noguera Ribagorçana, un dels grans rius pirinencs, li fa de contrast.
0: Val. Això és important, el que veurem un cop siguem a dalt de muntanya i mirem el vessant sud, no?, que és tota aquesta vall àrida que deies, la Terreta, no?, la Vall dels Voltors. Però nosaltres, com que el que fem és sortir del nucli de Dons i pugem per l'altre vessant, pel vessant nord, el camí de pujada és una mica diferent.
1: Exacte, Gerard. El vessant per on ascendirem avui, al capdamunt de la Serra de Sant Gervàs és ben diferent. La seva falda septentrional és dominada per bosquines i boscos de caducifolis secs, d'alzina carrasca o roure martinenc. Aquesta és una vessant més amable d'ascendir al capdamunt d'aquesta serra. Això sí, És des d'aquí on tindrem l'altra gran perspectiva visual de l'excursió d'avui. El domini del Pirineu des d'aquesta falda és immillorable. Ens trobem just on el Prepirineu s'acaba i comença l'alta muntanya.
0: Joan tanca els ulls i ho va recordant, sí. Perquè la gent ens entengui, el que farem avui, a veure, intento fer un símil, d'acord, amb referents coneguts o més coneguts, és com si féssim una excursió a la Torre de Collserola, no?, per contemplar als nostres peus la ciutat de Barcelona, però en lloc de pujar pel vessant marítim des de Barcelona, ho féssim per la part interior, no?, del Vallès, i pugéssim a Collserola des de Sant Cugat per un cop a dalt contemplar Barcelona. Seria això, més o menys?
1: Seria això, tenim present que per un dels cantons de la falda, o sigui, una de les dues vessants, és una autèntica muralla, un cingle de més de 200 metres de paret vertical calcària.
0: Excel·lent. I bé, ja que estem situats, ara el més important.
4: És que no cal anar a Suïssa.
0: Com que la sortida d'avui l'etiquetem com a excursió per la Vall dels Voltors, hem demanat que ens acompanyi al programa un expert en la temàtica, un expert en voltors, però també expert en ocells, perquè és un reconegut ornitòleg. Però és que no només això, també és guia de natura, és moltes coses. És en Pere Alsina, molt benvingut al No Cal Anar a Suïssa. Com estem?
5: Bé, molt bé, content de ser amb vosaltres.
0: Nosaltres, perquè ens acompanyis avui, ens ajudis una mica a donar a conèixer aquest racó de país, els voltors. Fas una mica de tot, Pere, o sigui, hem dit algunes coses, però realment hauríem acabat abans dient el que no fas,
5: de
0: oi?
5: De tot no, perquè hi ha moltes feies els que no faig, però bàsicament és consultoria, estudis i projectes, i una part de guiatge de natura, no només d'ocells, de vegetació, d'usos de fauna, d'usos del bosc, etc.
0: Clar, de fet, en Pere té una plataforma, es diu Beyond Barcelona, més enllà de Barcelona, correcte. Uh-huh. Aquí fas experiència de turisme atípic. Què és el turisme atípic que propugnes, que fas, vaja, que defenses?
5: És el turisme que va més enllà d'on va el 99% dels turistes que són de fora, que venen a Catalunya, que és Barcelona. No solen sortir de Barcelona a Montserrat, ara Tarragona, des que és UNESCO, una vegada Girona i Figueres, doncs tot el que ha sortit d'allà, o sigui, el 99% del país.
0: L'altra part, no?
5: Sí.
3: Com nosaltres, que fem ràdio atípica.
0: Aquesta zona que avui explicarem, que és zona de voltors, per què n'hi ha tants allà de voltors?
5: N'hi ha perquè estan protegits ara, i penseu que de voltors als anys 70 en quedaven 70 parelles o 80, molt poques, i ara n'hi ha moltes més, ara no sé el nombre exacte, però voltant d'un 800 segur o un miler. I perquè es dona allò que els agrada a ells, que és penya-segat per criar, són espècies que s'anomenen rupícoles, estem acostumats a la rupícola, però també hi ha espècies de fauna i vegetació rupícola, que necessiten la paret, en alguns casos, per tota la seva vida, en aquests cas no, només per fer niu.
0: Només per fer niu.
5: Fer niu i descansar, ajucar-se i tot això. Però d'aquí, de Sant Gervàs estant, poden abordar qualsevol isard mort, vaca morta, bé mort, el pla de Toirigo, on que sigui la pleta del Malo, mm-hmm. o el port de la Bonaigua. De fet, si m'ho permet, quan la gent veu voltors, que els veu molt sovint, a Núria, no sé, a Mitges i aquests llocs, sempre sí. Pensen que crien en allà.
0: I no.
5: De fet, cap cria allà. La major part dels voltors crien al Prepirineu i van alimentar-se al Pirineu humit.
0: Després en parlarem una mica més, també. Després explicarem, per exemple, quin àmbit d'actuació té un voltor, d'acord? Perquè no sé si es pot moure a un radi de 2 quilòmetres o 100 quilòmetres, més o menys, eh? Després ho comentem. Guifré, tenies també alguna qüestió, no?, per plantejar?
1: Sí, no, jo volia preguntar-li al Pere si, més enllà dels voltors, Catalunya es pot considerar un país ric en ocells, en diversitat d'ocells, d'aus?
5: Catalunya és un dels països més rics en ocells i en papallons de tota Europa. Depèn de com facis els càlculs, si us fas per superfície segur, i això no és perquè siguem més ornitòfils o tractem millor les comunitats naturals, sinó bàsicament per dues causes. La primera, Catalunya és Europa en miniatura. Els tres grans paisatges que hi ha a tota Europa, d'Irlanda als Urals, del Camp Nord a Tarifa, i són a Catalunya. I amb aquests tres paisatges vegetals l'acompanya tota la seva fauna, per tant, els tenim tots tres. Només Còrsega o Eslovènia són països com Catalunya que els tinguin tots tres. I això ens fa que juguem amb avantatge. Aquest n'és un. Però el segon, som al bell mig de l'autopista principal, una de les dues autopistes principals de les migracions dels ocells.
0: Clar.
5: Que és la que baixa de la Vall del Roine, pels Pirineus, i entre Catalunya segueix el Llevant Ibèric i depèn de les espècies, creuen a l'Àfrica per per Tarifa o per Gibraltar. Aquestes espècies, algunes s'aturen algunes hores, d'altres s'hi estan uns dies, però en fi, de les dues coses alhora, a l'encems, a l'encop, que dirien a la Catalunya del Nord, doncs fa que puguem observar més de 400 espècies d'ocells de les 500 que hi ha a tota Europa. Observar, que no vol dir que crien totes aquí.
0: Clar. Fem una cosa, entrem en matèria, però abans hem de conèixer què sap la gent de Barcelona sobre la zona d'avui. I això ho sap també el senyor Soler.
6: I en Soler també.
0: Senyor tot Soler, hi ha una enorme expectació per saber què coneix la gent de Barcelona de la Vall dels Voltors.
2: Doncs crec, Gerard, que hem d'anar per parts.
0: Val. Vale?
2: Primer dir-vos que he parlat amb l'Òscar, l'Elisabet, l'Enrique, la Montse i el Sergi, i la primera pregunta que els he fet és si saben què és un voltor.
7: A part d'un cognom molt famós a Catalunya, no ho sé.
8: Un ave, com es diu en català, d'aquests grossos tipus àguila, però... Algo així semblat, em penso.
9: No l'associaria amb un lloc geogràfic, és un cognom. Jo conec gent aquí que es diu voltor de cognom.
10: Voltor, era un noi, no? Que feia esport, algo així?
11: Un animal carronyero, diguéssim, que és, quan s'està algú morint a les pel·lícules de l'Oeste, el veus allà a voltar esperant tenir la carnassa per menjar-se-la.
0: Tenim més encastats, oi?
2: Sí, perquè a partir d'aquí els he preguntat si coneixien la Vall dels Voltors i si l'ubicaven en el mapa. I això és el que m'han dit.
9: Jo he fet excursions per la vall de Camprodon i valls al costat, el vall de la Bianya, i a mi pot ser que em sona una mica algun nom d'alguna població per aquella zona.
8: No la ubico, però crec que hi ha molts puestos que hi ha voltors a alta muntanya. A la Vall Fosca, per exemple, hi he vist.
7: Pues a prop de Vic o per allà. I el voltor potser deu ser... com petits volcans o coses d'aquestes, no?
10: Pues aquí, a Catalunya, però no sé on, a la Vall d'Aran o per aquí, pot ser?
11: No ho sé. Recordo haver-ne vist potser a Sant Miquel del Fai, o potser eren àligues, tampoc no t'ho sabria assegurar. I potser per les muntanyes, pels Pirineu. No domino massa, sóc un urbanita irredento, diguéssim.
0: Pere, anaves somrient, anaves fent gestos...
5: Com si ha costat una senyora dir que hi havia la Vall Fosca,
0: sí.
5: I on som a tocar de la Vall Fosca, a vol de voltor.
0: Sant Miquel del Fai, és factible que n'hi hagi?
5: I al cim de les àligues que fan volar un voltor per sobre dels caps de les persones,
0: però,
5: que no hagués anat allà.
0: Però aquest està ensinistrat, no?
5: Sí, està ensinistrat, però tothom que l'ha vist el recorda. I ara fa poc vaig penjar a les xarxes un vídeo ple de voltors a Mollà.
0: Sí.
5: Entre Mollà i Calders, que és relativament a prop de Sant Miquel del Fai, i que estaríem en què és zona d'alimentació.
0: Clar.
5: Es poden veure voltors com alimentant-se, sí, hauria haver... Em sembla que hi havia un senglar mort, i hi havia allà una vuitantena de voltors cruspint-se'l. Clar, aleshores, per tant, sempre hi ha voltors a Mollà? No. I passen per allà buscant menjar, i evidentment, si hi ha menjar, s'hi queden. Però tornen al niu a l'època de nidificació, o als seus punts de joca.
1: Mm-hmm. Què és un punt de joca?
5: Allà on te van a dormir. A jugar-se.
1: A jugar-se, no? Molt bé.
5: La joca és on es van...
1: A jugar-se.
5: O de repòs. Pot ser, els punts de repòs poden coincidir amb les joques, o no. Poden tenir uns punts per reposar de dia, que hi hagi aire, vent i insolació, i un punt per anar a dormir. Les garses, per exemple, o les gralles aquí, on som a la capital del país, van a jugar-se al zoo de Barcelona. I de dia reposen als jardinets de Gràcia, aquí i allà, per aquí i per allà, però a la nit... van a dormir totes en un punt, és una joca.
1: Una joca és un niu?
5: No,
1: un
5: lloc on es van a jugar, a dormir prou, s'hi ajoquen.
0: Però no.
5: I que, a més, per uns motius que desconeixem, sabem l'efecte, però no la causa, és a l'hivern quan normalment es formen joques. Còrvids, garces que van a dormir totes al mateix punt. Perquè a l'hivern i no a l'estiu...
0: No se sap, això.
5: No ho sabem.
0: No, no en Pere Alzina no ho sap,
5: jo no ho sé,
0: això.
5: Però
3: si no ho sap Pere Alzina...
5: No, això no... A l'època de nidificació, que seria de març a juny, estaria, cada ocell al seu niu.
0: Clar.
5: Però un cop ja han acabat la cria, també podria anar a juliol i agost, totes juntetes a dormir, fer una festa. No hi van.
0: Una pregunta molt ràpida, ja que parlem de Barcelona. És veritat que els ocells a Barcelona criden més... que els de bosc, pel fet de que tenen la competència dels cotxes i dels motors i per
5: això
0: tant...
5: no ho he estudiat jo, però vaig veure un article científic que si ho deia, això és una diferència que crida, vol dir que la intensitat del so és més potent per fer-se sentir, i una altra diferència, aquesta sí que l'he comprovat moltes vegades, que canten de nit.
0: Ah.
5: No totes les espècies,
0: clar.
5: Perdó. 3 o 4 segur, que de nit que no. Ah, de matinada, Pere. No, de matinada no, de nit. Tornes a les 2 o les 3.
0: Merles.
5: De la plaça Reial, eh? I no és que els cubates o no sé, no. Sents cantar mallerenga blava, mallerenga carbonera, rupit, pit roig, perdó. Merla, que en altres pobles a les 3 de la matinada no canten, afavorits per aquest clima tan benigne que hi ha a Barcelona, que mai fa fred, el pla de Barcelona, clar. I l'absència de predadors i la llum, que molta llum, i estan allà sempre actius.
0: En Joan està meravellat.
3: Sí, és que avui estem aprenent moltes coses.
1: Avui aprendrem moltes coses, i jo constato que avui prendrem també molt de lèxic, molt interessant, perquè el convidat fa servir un lèxic molt ric.
0: Pere, recorda que al final del programa hauràs de posar nota al nostre caminaire Joan, de les explicacions que fa. I tu, Joan, va, comença't a guanyar la nota. D'entrada, anem com sempre, pels reclams de la sortida. No?
3: El primer, el pas del Pertús, una escletxa espectacular en plena cinglera de Sant Gervàs que permet passar d'una banda a l'altra de la serra.
0: Què és això?
3: Un voltor.
0: Un voltor, no?
3: Home, que res més apropiat que això. Anem pel segon. El segon reclam és el mirador que ofereix la serra de Sant Gervàs, que ens oferirà bones panoràmiques des de la cinglera i la possibilitat de veure bons exemplars de carronyaires, com pertoca a una zona que divisarem, que es diu la Vall dels Voltors.
0: Molt maco.
3: I el tercer, el cim de la Pala del Taller, amb 1.889 metres d'alçada i punt culminant de la serra de Sant Gervàs i de la nostra excursió.
0: Val, doncs, escolta, ara que ja sabem els tres reclams, música per amenitzar aquesta sortida. Rapinyaire!
3: Doncs això que sentim de fons, el disc del 2013 que es diu Rapinyaires i que és de la Terrasseta de Preixens, una banda amb components de Tàrrega, Cervera i Igualada que es van reunir per primer cop a Preixens, a la Noguera, i d'aquí el nom. Entre el 2011 i el 2017 van fer 4 discos, entre ells aquest Rapinyaires del 2013, amb 14 cançons que van del rock a la rumba i que ens poden animar l'ascensió cap a Sant Gervàs o el retorn cap al cotxe.
0: Sí, escoltes, això puja ràpid, Joan.
3: Home, espera,
0: una pregunta. Anar a la natura amb auriculars, suposo que per un ornitòleg com tu és un sacrilegi com una casa.
5: A part d'ornitòleg, sóc melòman, jo.
0: Val. Ah, doncs això així és... tenim... Ah, no,
5: A casa té un germà DJ i un altre tal. I hi ha milers de discos. Jo adoro la música, tota mena.
0: Val.
5: I ho pensava, no? Jo no vaig mai a la natura amb cascos, ni caminant ni corrents. Però sí que alguna vegada he recorregut alguna ciutat amb música, no? Primer cop vaig a Salzburg, vaig posar amb la Sinfonia Júpiter i em va canviar una mica la percepció, o em va semblar que em canviava la percepció de la ciutat, no? Per tant, no, tampoc sóc molt d'entrar amb els comportaments individuals de les persones, que cadascú faci el que digui, però jo no ho faig.
0: Mira, podríem fer un joc, si et sembla.
5: Digues,
0: com que tu en saps molt d'ocells, saps imitar-los, et proposem una cosa, que ens facis tu un concurs a nosaltres. Jugues? Vols jugar?
5: Sí, home, som-hi.
0: Doncs vinga, parem la música, d'acord? Parem la música. Molt bé, música fora. Podríem fer el següent. Pere, com que tu en saps molt, ens fas un cant d'ocell, nosaltres intentem esbrinar quin és.
2: Sí, intentarem no cagar-lo.
0: Sí. I després ens expliques quin és i si hi ha alguna història que creguis interessant d'explicar de cada exemplar que proposis.
5: Juguem? Molt bé, som-hi.
0: Doncs tu comences.

0: Aquest és el primer?
1: Sí.
0: Senyor mestre Lloses...
2: Sí, jo no començo, eh?
3: És que... Ara... Jo soc molt dolent.
0: Ara, podem tornar-hi? A veure... Això, no, realment...
1: En té un per beginners, per a iniciats, sí, que és més fàcil, que és... El mateix ocell, no, la mateixa espècie d'ocell.
0: Pardal,
1: el mateix ocell.
2: Pots ser pardal?
1: No, diem...
2: no.
0: Pardal
1: és com un petó a la galta.
2: És veritat.
1: Com si fessis un petó a la galta algú, eh?
0: És un...
4: Sí.
1: Quin és? No.
0: No?
1: Un ocell molt eixerit.
0: Una
1: molt
0: cadernera?
1: Tampoc. La cadernera té el bec gruixut i menja gra. Aquest és un ocell insectívor, nerviós. Porta corbata negra, el mascle. No? Té molt... És un dels ocells amb més noms populars en la nostra llengua. Un dels. No, està el hit per ell.
0: I no és pardal.
1: Mm-hmm. No és pardal. No, pardal, no és mallarenga carbonera.
0: És una mallarenga.
1: Carbonera, eh? Aquest cant trisilàbic, sí, repetitiu, de notes separades, alegre, xiroi, nerviós... El cant és alegre, però infon a cert neguit, no? Verdaguer recull moltes dites de pagesos, buscarols i pastors per recordar per sempre més el cant. I vosaltres ja ho recordareu per sempre més. Yes. Aquest cant que diu... Salta pera, salta pera, salta pera, mitja pera, mitja pera, mitja pera. Tot per mi, tot per mi, tot per mi, tot estiu, tot estiu, tot estiu. Quan compliu, quan compliu, quan compliu. Ajunyir, ajunyir, ajunyir, ja t'hi tinc, ja t'hi tinc, ja t'hi tinc, etc. Són dites que amunjoia Verdaguer per recordar per sempre més el cant del nom estàndard mallarenga carbonera.
0: Ens quedarà claríssim per sempre més.
1: Trisilàbic, eh? Tres cops de veu, dues notes iguals i una tercera. Més alta o més baixa?
0: Més baixa. Tercera més baixa.
2: Sí, més baixa.
0: Anem pel segon?
1: Anem pel segon.
3: Això és un cant de barra. Quan algú vol aparellar-se, un cant de barra, un piropo.
2: Ah, sí, al final hi ha un gir, eh?
1: Sembra fa... Així.
0: És un ocell d'aquests que no tenim tot l'any aquí? Que va...
1: És un ocell que no tenim tot l'any aquí. Val. Molt bonic. Mm-hmm. Potser dels més bonics que hi ha al país. I amb uns colors molt conspicus, molt de cridaners, i això no obstant, molt, relativament difícil de veure. De color és cridaners.
0: Color blau?
1: No, color que l'entronca en Barcelona. De dues formes, aquest ocell. Mira, ho havia pensat mai, ho faré servir pels cursos. Es relliga en Barcelona, de dues maneres.
3: Un color que es relliga en Barcelona?
1: No, l'ocell es relliga, s'imbrica en Barcelona de dues maneres. Una a través del color.

0: Al principi és com, no?, una mica rugós. Hi ha alguna cosa
1: fa
0: així.
1: Un... aquest.
0: Sí.
1: Puja i baixa molt el to.
0: Ostres, m'estic adonant que no tinc ni idea, eh?
1: El sentim els capvespres al de les antenes a poble. És ocell de bosc i de ciutat. Hi ha moltes eixides, patis interiors, parcs urbans.
2: Parcs urbans.
1: Tenen dimorfisme sexual, que no general, eh? Masques i femelles fan, tenen colors diferents.
2: Fan el niu amb fang?
1: No.
2: No.
1: Fan el niu amb una... fan el niu a diversos llocs, però sobretot els agrada molt una espècie, que és un win-win-win. Guany, guany, guany, per ella. Per ells. Per ell, per ella. Per tots dos. Té un nom popular que el relliga amb el vi, si algú que li agradi el vi. Hòstia. Amb una varietat de vi, de raïm.
2: Val.
1: De vi, no, perdó. De raïm.
2: De raïm.
1: Explica'm malament. Una altra pista?
2: Sí.
1: Dues pistes. Pels malòmens, els Beatles, Paul McCartney li deia que una cançó, l'anomenat Àlbum Blanc. Ah, que em parla d'ell? No, dedicada a tota la cançó, aquesta espècie. I una tercera pista. Verdaguer recull la mitologia de la Catalunya Vella i el fa servir sempre com a símbol d'en Banyeta, del dimoni.
2: Del dimoni.
3: Guifré Lloses està a punt de col·lapsar.
1: Perquè... tot això, però bon més dia, fàcil, s'observa fàcilment a Barcelona, a les ciutats catalanes, allà on hi ha eixides, on hi ha Eure, que en tapissa, que és l'Eure, el win-win-win.
2: Sants Pinsano.
1: No, no, no, una mida mitjana.
2: Mitjana.
1: Un dimorfisme sexual, la moda del mascle és diferent de la moda de la femella. Mm. Porten un vestit diferent.
2: Porten una merla? No.
1: Exactament.
2: Ho anava a dir. Anava a dir, perquè el merlot del vi, tot plegat, però he pensat...
1: El merlot.
2: El merlot, però llavors he pensat...
1: El merlot és el nom popular del mas...
2: I el Paul McCartney, un pare.
1: Blackbird.
3: Blackbird.
1: Blackbird, The White Album.
2: Molt
1: bé. Que no té aquest nom. Nosaltres l'anomenem l'Àlbum Blanc, però no té aquest nom, aquell disc dels Beatles.
2: Correcte.
1: És un disc que posa The Beatles i és blanc. Però tothom, l'Àlbum Blanc, no?

0: into the light of a dark black night.
1: Hem quedat agradivats. Hem perdut les plomes. Fem una pausa i tornem.
2: A veure, cal anar a Suïssa? No!
1: Repassem altres aspectes claus de la proposta. Joan, punt de sortida.
3: Doncs el llogaret de Dons, situat a 1.353 metres d'altitud i part del municipi del Pont de Suert. I arribarem a través de la Nacional 260 en el tram entre el Pont de Suert i la Pobla de Segur. Entre Perves i Viu de Llevata trobarem la pista asfaltada que en 4 quilòmetres ens durà fins a les 4 cases de Dons.
1: 4 cases? És petit, no, Dons?
3: Sí, sí, molt petit, molt petit, un cop de puny.
1: Dades bàsiques de la sortida.
3: Una excursió no circular aquest cop proposem, eh? Per tant, anirem i tornarem pel mateix camí, tot i que un cop dalt la serra podríem recórrer l'anada i la tornada per corrir els diferents. En total seran prop de 9 quilòmetres i mig amb 580 metres de desnivell. Jo comptaria unes entre 3-5 hores segons el ritme perquè tinguem temps suficient per aturar-nos a dalt de Sant Gervàs a veure els rapinyaires i també per descansar i poder gaudir bé del paisatge.
1: Joan, requisits per fer la ruta?
3: A veure, els habituals, és a dir, abric, menjar i aigua, protecció solar, frontal, per si se'ns fa de nit, farmaciola, aquest l'he afegit també, i l'imprescindible mapa IOTRAC. En aquest cas, Pere, suposo que ja estaràs d'acord, i hem d'afegir uns prismàtics o llargavistes per si divisem voltors o rapinyaires solcant els cels de la zona, que és molt possible.
4: I afegiria, en aquest cas, un bon calçat, perquè el terreny és dolentot.
1: Mira, això baixa...
4: En roca calcària...
1: Ja l'has enganyat. No. Això baixa nota, no?
4: Es pressuposa que la gent no anirà amb xancletes ni descalç.
3: No, el calçat el diem sempre, excepte avui que me l'he oblidat.
4: No, però en aquest cas, si tens un calçat de sola dura, millor que si és de sola tova.
3: I tant, i tant.
1: Si algú puja sense prismat,

0: Malament.
1: És el 99,9%, eh? Jo soc excursionista federat i cada cop que m'enfilo amb un cim, 99% no porta prismàtics.
0: Però clar, en aquest cas, per poder veure un voltor mínimament bé, l'has de portar. Si no, què veuràs? Un píxel
1: no,
0: petit?
1: No, voltor, trencalós, voltor negre, tot això seria l'excepció que pots veure bé, sense, et pot passar a 30 metres volant per allà. Més que no, l'altra fauna, que hi ha la gralla bec vermella, l'altra fauna, però el voltor, per atzar, anar donant voltes per aquí i per allà, anar perdent el temps, et pot passar un voltor 20 metres.
0: Sí.
1: O 50, és igual. I fa una envergadura superior a 2,5 metres, doncs imagina, no?
0: Tot això està molt bé.
2: Sí, però anem a la teca.
0: El més important, Vilaplana, volem proposta de Carmanyola o de restaurant?
3: Va, a veure, no tenim gaires restaurants a prop a prop. De fet, per entaular-nos hauríem d'anar al Pont de Suert o a la Pobleta de Bellveí o a la Pobla de Segur. Així que el més aconsellable és dur-nos uns bons entrepans per implementar-nos dalt de la serra de Sant Gervàs, gaudint de les vistes i dels voltors. Per tant, el meu consell seria feu-vos amb un bon xulís, aquest embotit típic del Pallars.
0: Sempre.
3: És que és boníssim.
0: Ara, crec que t'acabaré dient, Joan, copy-paste.
3: No, home, no.
0: Perquè, clar,
3: si anem per aquella
0: sempre
3: zona...
0: Sempre estan recomanant entrepà de xulís.
3: Si anem per aquella zona, és que no podem fer una altra cosa. És la zona que hem d'anar. A més, atenció, perquè a Adons mateix hi ha l'obrador de l'empresa Xulís Adons, que ven online, però si tenen l'obrador obert en podeu comprar in situ. Això sí, si voleu anar sobre segur, truqueu abans per assegurar-vos que hi seran.
0: Xulís Adons.
3: Sí, senyor.
0: D'acord. Doncs va, ara sí, comencem a caminar, però abans, atenció, un petit recordatori.
4: Your attention, please. Si ets un amant del nostre bonic paisatge i alegre patrimoni, endavant, ets al lloc adequat. Però, si aquest amor el demostres fotent el cotxe dins d'un prat, parant taula al mig d'un sembrat o banyant en un estany d'alta muntanya, deixa-ho córrer. Moltes gràcies.
0: Pere, volem saber la teva opinió sobre això, aquest recordatori, perquè més enllà de ser ciutadà i ser, diguem, caminaire com tothom, si no anem errats, també formes part d'una entitat que és la Societat Catalana d'Educació Ambiental, que des del 85 esteu buscant una mica la manera de formar la ciutadania, la gent, perquè agafi aquesta consciència dels problemes ambientals que tenim al nostre país i al conjunt del món, no? Aleshores, tenim consciència realment? Tu que, diguem, observes, què creus?
1: Jo formo part de la societat, però no és la meva feina, eh?
0: Vull dir, ja ho sé, però...
1: He treballat molts anys en el món de l'educació ambiental i molts anys en el món de la consultoria ambiental, i ara, que treballo per mi, treballo en els dos mons alhora, però... Sóc un dels tants membres de la Societat Catalana d'Educació Ambiental. La consciència ambiental és difícil, això de mesurar, no? Jo vinc del món de la ciència, hi ha coses que es poden mesurar. Quan oberta és la gent de Catalunya? Respecte a la gent d'Espanya, no? 70, sí. No,
0: però,
1: no podem mesurar.
0: Però respecte a nosaltres mateixos fa 20 anys o 25 anys?
1: Ha augmentat molt i s'ha estancat. Els missatges d'educació ambiental arriben aproximadament a un tall del 20% de societat, només. Només.
0: Si hi ha un 80% de la gent que no rep aquesta conscienciació ambiental...
1: No rep,
0: passa.
1: Reticent al missatge, no el rep. No el reté, que són tres coses diferents, eh? Clar. Tu pots rebre un missatge i que t'entri per un cantó d'orella et surt per l'altra orella, no? Però l'has rebut.
0: Clar.
1: L'altre que sí... Però l'has rebut, però no n'has fet cas. L'altre que el rebis i no hi estiguis d'acord, i per tant dissenteixes i refuses, i un tercer, que el rebis, t'agradi i dius, intentaré fer-ho, no?
0: Clar. Però això té conseqüències ambientals.
1: Sí, clar, té moltes conseqüències ambientals, i els que estem federats i els que portem anys, ha canviat totalment l'ús de l'espai natural. A part dels prats i els pícnics, els prats sí. I pastures i tot això, els gossos.
0: És un problema.
1: No? Molt, sí, molt gran. No he vist mai gossos en cims del Pirineu. I ara hi ha gossos perseguint perdius blanques.
0: Clar. La gent els deixa anar. De moment en cotxet no arriben encara, no, els gossos, als cims?
1: Als cims no.
0: No encara,
1: Però passejant pel voltant d'allò, sí. Vull dir, està canviant tot, no només està ara no sé si podem fer una diagnosi de com està canviant, però ha canviat la quantitat de gent, com sabeu, es va parlar des de l'època vírica, cada cop hi ha més gent gaudint de l'espai natural, pam, pam, pam. Unit també perquè hi ha més gent visquent a Catalunya. La tipologia de la gent... És un altre cas, eh? Abans la gent que anava a alta muntanya havia passat pel cau, pel centre d'escoltisme, pel centre excursionista, sí, per l'esplai, sí, hi havia una...
0: Però tothom té dret, anar a la muntanya, no cal passar per un cau,
1: No.
0: Això és una cosa que sempre ens agrada molt dir-ho aquí.
1: Gent que feia alta muntanya, havia passat per un esplai, tothom hi podia anar perquè és lliure, els terrenys són comunals o privats, depèn de cada cas, i clar, aleshores, clar, canviar la quantitat, la tipologia i el grau de, i el, de resultes de tot plegat, el grau de coneixement i de la imbricació cultural amb l'espai.
0: Clar. Ens hem tornat tots més urbanites.
1: Sí, en general, tots. Sí. El meu poble també és molt més urbà ara que fa 30 anys, no?
0: Podem recordar a la gent que no conegui el teu poble, que és del Maresme, si no m'equivoco,
1: És d'Arenys de Mar, que és el darrer poble del Bisbat de Girona. Quan érem petits, la gent jugava amb garrofers i per vinyes amunt i avall, i ara, doncs, no, els nanos quan acaben van a anglès, van a natació, van el mateix que farien a Sant Gervasi de Cassoles o...
0: Doncs queda clar, de Sant Gervàs a Sant Gervàs.
1: Però almenys com el 90%...
0: És extrapolable qualsevol municipi del país.
1: Que tingués una singularitat, a Taradell o on sigui.
0: Fem una cosa, una pausa, i ens posem ara sí a caminar, que Joan ja toca, no?
3: Som-hi.
4: No cal anar a Suïssa.
0: Joan Vilaplana, Joan Copy-Paste, vinga, tres reclams desenvolupats. El primer, va.
3: Doncs la gran atracció de la sortida al Pas del Pertús, una escletxa a la cinglera de Sant Gervàs, d'uns 50 metres de longitud entre roques d'uns 20 metres d'alçada. I arribarem quan portem uns 3 quilòmetres de ruta, seguint el GR3 i després d'haver superat uns 340 metres de desnivell positiu. Cal estar alerta, perquè el pas queda una mica amagat. Aquest pas del Pertús ens permetrà accedir a la cara sud de Sant Gervàs a través d'un passadís entre aquestes parets de roca calcària al peu de la cinglera.
0: Un passadís estret, no?
3: Sí, sí, de fet, deien que antigament els pastors feien servir aquesta escletxa per passar d'una banda a l'altra de la serra per fer el recompte dels animals. Com que era tan estret, els caps de bestiar havien de passar d'un en un. Nosaltres, com el bestiar, també haurem de passar d'un en un, i un cop sortim podrem gaudir d'aquestes vistes immenses sobre la Terreta, aquesta subcomarca situada entre l'embassament d'Escales al nord i el Congost de Mont-rebei al sud.
0: Ara parlaves del pas del Pertús, que, Guifré, aquest pas no l'hem pas de confondre amb el pas del Pertús que separa l'Empordà del Rosselló.
5: No l'hem de confondre, però certament comparteixen el mateix mot toponímic i volen dir el mateix, un coll, un pas d'alçada que permet anar d'una vessant a una altra. Sí, és molt bonic això que ha explicat el Joan del pas del Pertús de Sant Gervàs, perquè efectivament era un antic camí de carrerada on els pastors feien passar els seus ramats, i el que deia el Joan, que els era tan estrany que els permetia comptar els caps de bestiar que passaven i llavors assegurar-se'n que no se n'havien deixat cap o que no n'havien perdut cap, i més en el cas de Sant Gervàs, que la pujada és molt dreta i que podia haver-hi algun accident, o els caps de bestiar que hi havia en terres de pasturatge en alta muntanya, i que avui en el Pas del Pertús té més sentit que mai.
0: Doncs queda clar, això amb el primer reclam, però... N'hi ha més encara. Segon reclam, Joan.
3: Doncs les vistes que tenim des de la carena de Sant Gervàs d'una amplitud espectacular en dia clar. Cap al sud, aquestes grans vistes que dèiem del sud de la Ribagorça amb els nuclis de població més propers a Sant Gervàs, com Espluga de Serra en primer terme i la Torre de Tamúrcia a l'inici de la vall, i de la Noguera amb les seves àmplies planes agrícoles.
0: I al nord?
3: Doncs podrem gaudir de relleus més abruptes i salvatges, amb la vegetació primer més mediterrània i a mesura que guanyem alçada més alpina, fent de catifa sobre la pedra clara dels cingles. I més al nord reconeixerem els grans cims del Pirineu que deia en Guifré, a grans trets des de la Maladeta fins al Pedraforca, passant per noms mítics com el Turbón, el Montseny de Pallars o la Tossa Plana de Lles, per dir-ne només alguns. I tot plegat acompanyat, doncs, amb aquest protagonista del programa d'avui, del Voltor, i altres aus rapinyaires que donaran a l'excursió un caràcter únic i feréstec. Per tant, el que dèiem, agafeu prismàtics per poder veure de prop el vol elegant d'aquestes aus que vigilen a tota hora Sant Gervàs.
0: Pere, aquella pregunta que et volíem plantejar abans, més o menys, l'àmbit de vol d'un voltor, pots estar... No sé, a Mollà, i aquest voltor t'ha baixat des de...
1: Des del Berguedà, tranquil·lament, des del Solsonès, sí.
0: Per tant, poden fer...
1: Sí, i fins i tot ara s'està demostrant que una part de la població europea, però no tinc un coneixement pregon de la població europea, emigra i se'n va cap a l'Àfrica. Arran s'està demostrant, sí. I ajuda els estudis que s'estan fent a nivell de l'impacte dels parcs eòlics de Tarifa, de Gibraltar, sobre els rapinyaires també. Hi ha moviments, es considerava el voltor català molt sedentari, ara em diuen resident, és el mateix, els que neixen aquí es queden aquí, i només els jovenets es belluguen una mica per anar buscant nous terrenys, no?
0: Clar.
1: I això vol dir que un del Pallars Jussà podia anar al Berguedà, però podia anar a Algèria o podia anar al Marroc, aquest jovenet nascut aquí. Ara s'està veient que sí, que hi ha unes exposicions del massís central occità, tot això, que s'estan no només entre poblacions, de la població del massís central, amb el del Pirineu, amb les serres del sud ibèric, sinó també amb els del nord de l'Àfrica. El que jo no sé és ara el detall de les conclusions a les que han arribat.
0: Molt bé, doncs veiem que poden anar fins al nord d'Àfrica, però poden quedar-se a la terreta. I parlant de terreta, i mai millor dit, Pere, tu creus que la gent de Barcelona coneix la terreta, sí o no?
1: Jo diria que no.
0: La resposta la té també el senyor Soler.
6: I en Soler també. Tot posant els ulls en blanc.
0: Senyor Soler, Merra, vos direu, tenen a la capital la terreta controlada?
7: Doncs em sap greu, però diria que no. De tots els nostres entrevistats, només l'Enrique i l'Òscar, tirant d'intuïció i d'atzar, això sí, s'han apropat una mica.
8: Podria ser el nom d'una comarca.
9: La terreta. Em sona a Lleida, no?
7: Els altres, doncs, tampoc la coneixien, però no han dubtat en donar-nos una resposta.
10: Algun poblet així petit que potser té algú de muntanya i algú d'aigua, no ho sé.
11: La Terreta, res. Serà un altre poble o una zona...
12: La Terreta sí que em sona moltíssim. A mi la Terreta em sona a València, potser.
0: La Terreta de València, aquest... Aquesta manera de parlar, diguem, també del país, que té aquest punt, Guifré, Terreta, quan parlem del País Valencià, que no acaba d'agradar de vegades, no? Aquest punt... Som un país, no una terreta, no?
7: Sí,
0: seria
7: exacte,
0: aquesta idea.
7: Sí, sí,
0: que caram, una terreta, un país som. Joan, tercer reclam, va.
3: Va, doncs, el cim més alt de la Serra de Sant Gervàs, situat a 2,5 quilòmetres del Pas del Pertús, que els farem caranejant i gaudint de les bones vistes i dels vols dels rapinyaires. I es tracta de la Pala del Taller, de 1.889 metres d'alçada, punt més alt de la ruta. La pujada és interessant per aquest canvi de vegetació, passem d'un ambient mediterrani amb arbustos com ginebró i boix de protagonistes a un ambient més alpí del de la Pala del Taller. I calen en compte, un cop siguem dalt del cim, perquè tindrem l'espadat de la cinglera de Sant Gervàs, una bona caiguda als nostres peus. Així que atenció, no ens hi acostem en excés, i un cop fet el cim, desfem el camí primer fins al Pas del Pertús i després baixarem cap a Adons, on haurem començat l'excursió.
0: Aquest espadat que, Guifré, quants metres has dit, més o menys que...
5: Home, hi ha algun punt que arriba als 200 metres.
0: 200 imagina't. Metres, molt bé. Doncs ha arribat, ara sí, l'hora de la veritat. Posar nota a les explicacions del nostre caminaire Joan.
13: Ai, Pere.
0: Pere, és el teu gran moment. Pots escollir de l'1 al 10, posar nota amb en Joan, a partir de tot el que ens ha anat explicant. Tu mateix.
13: Estic una mica nerviós ara mateix.
1: No, aquesta no me l'esperava, aquesta no me l'ha vingut bé. Posaria un 8 i mig.
0: Oh, 8 i mig!
1: Bona.
13: Sembla molt merescut.
0: Si s'ha descuidat les botes.
1: Jo ressaltaria un parell de coses més, eh?
0: Digues, quines?
1: Una que és l'única, fins fa poc, és l'única zona del país que es poden veure els quatre voltors a tota Europa.
0: Que són?
1: El voltor negre, el voltor comú, l'aufrany i el trencalòs.
0: Perfecte.
1: Si no, no, punt, no tan sols aquesta terra, agafant Alinyà, Serra de Carreu, Boumort, aquest tall de Pallars Jussà, Ribagorça i a l'Urgell.
0: Sí.
1: Era, ara han fet reintroduccions a Occitània i tal, però fins fa poc l'únic lloc de tota Europa que es podien observar els quatre voltors de tot d'Europa. Hi ha més voltors al món, els quatre voltors d'Europa.
0: Aquests amb voltors a males, hi ha els voltors amb de dues potes que...
1: També baixa i amb bo, no? Com el cognom que deu venir d'aquí, però en català oriental.
0: Molt bé, doncs escolta, Joan, bona nota, no?
13: Sí, sí, tant, contentíssim. Sí.
0: Immerescuda, com sempre, però bé. Endavant amb tot plegat. Pere, alguna altra ruta que tu diguis, home, val la pena que també jo us aconsello per anar a veure... ocells que diguis val la pena, o anar-los a sentir, que diguis...
1: El Pallars Jussà, o no, a la Noguera,
0: o... On tu diguis, és igual, no cal que ens centrem al Pallars Jussà en aquest
1: cas. El Delta del Llobregat.
0: El Delta, no?
1: Un gran desconegut pels barcelonins.
0: Doncs sí, senyor.
1: No només pels barcelonins.
0: No, no, hi ha la Guaita de Caltets, per exemple, que...
1: Sí, allà... sí, Remolar, les Filipines, Calarana, tot això és molt desconegut. És molt utilitzat ara per gent del Prat, de Gavà i tot això. Jo he portat gent de Hawaii a observar ocells i el Garraf, però he vist ornitòlegs a banda que molta gent de Barcelona interessada en temes de natura i tot això no hi anem mai.
0: Mai. A mi em crida molt l'atenció quan vas al Prat. Un dia farem algun programa sobre aquesta part del país que tenim, diguem, entre l'aeroport i tota la zona industrial, que amb els aguaits hi ha un rètol que diu prohibit portar música, no? Música, o sigui, hi ha un dibuix d'un... d'un radiocasset, no? Tatxat, ho han dit, no poseu música. Però, clar, allà, cada minut i mig, tens una sorollada immensa, que és dels avions. Els ocells allà també s'acaben acostumant a aquestes sorollades, o simplement hi estan de pas i no...
1: És una molt bona pregunta, no, aquesta? Molt. Però no, l'impacte acústic sobre els ocells impedeix que hi visquin, que nidifiquin i tot això.
0: Però n'hi han.
1: N'hi han a Gavadal. Els que vulguis, ja, no sé, a nivell, sobretot en pas migratori, en època de nidificant hi ha menys espècies, no és tan important, però en pas migratori tens ocells de la tundra russa, Noruega, tot això. El que hem vist, ja han estudiat l'impacte acústic dels ocells sobre aquesta espècie, sobre aquesta altra, però no hi ha, no s'ha creat un paradigma de dir com afecta, no? Però clar, el que es veu a grans trets, que el que afecta més és la imprevisibilitat del so, més que la intensitat del so.
0: Val.
1: Sí.
0: Sí, si fos una cosa amb una carència continuada cada mateix minut, s'hi acostumarien més que no pas que sigui variable.
1: Sí, sí. Aquí a la capital tenim el falcó peregrí criant a la Sagrada Família, el temple expiatori d'en Gaudí. Aquell, narrant d'un projecte que vam començar el 99 amb un amic. Doncs bé, aquells falcons, grues, tràfic de l'Eixample... tot el trànsit, els guiris, els operaris cridant i estan criant allà aquella parella sense problemes. Però estic convençut, Déu no ho vulgui, que si algun dia hi ha un castell de focs inesperat a la nit, probablement abandonarien el niu. Per tant, no està en la intensitat, sinó està avasat o no aquell so.
0: Estreu d'acord, Guifré, Xavi, que el nostre convidat d'avui és un pou, eh?
7: De és un pou, és una passada, eh? Jo he anat apuntant un munt de coses al guió que després ja veuré com ho faig.
0: Pere, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
0: Espero que hagis gaudit.
1: Jo molt, i espero que la gent gaudeixi d'aquest espai.
0: Doncs nosaltres, que ja et dic que et convidarem un altre dia, si et ve de gust, tornar-hi d'aquí més endavant.
1: Si Déu vol, que vagi molt bé.
0: Adéu-siau. Marxem, però abans de marxar, ja sabeu que sempre ens agrada fer una recomanació, Guifré, sobre propostes en paper, no?, que ens puguin fer una referència a la zona que hem visitat. Què hem trobat? Què tens? Què ens expliques?
5: Mira, avui coincideixo amb el convidat altra vegada perquè ja sabeu que aquí ens agrada recomanar també cartografia de referència de tant en tant per acompanyar les nostres propostes. Un element que considerem indispensable en la vessant cultural de l'excursionisme a banda de la pròpiament esportiva o científica. Doncs bé, avui recomanem el mapa La Terreta i Serra de Sant Gervàs de l'editorial Piolet. El convidat avui ha vingut amb un mapa fantàstic, magnífic, de la mítica editorial Alpina, un mapa que em sembla que ja no s'edita aquest en concret, també d'aquesta zona, però a nosaltres avui ens agradaria recomanar el de l'editorial Piolet, una altra petita editorial excursionista de casa nostra, que fa una cartografia també magnífica des del punt de vista visual i artística i molt rigorosa des del punt de vista dels seus continguts. És un mapa a escala 1:20.000 i és una bona font de coneixement si optem per fer l'excursió d'avui i aprofundir en el coneixement d'aquest territori.
0: Editorial Piolet, eh?
5: Editorial el Piolet. Té altra cartografia també del país i fins i tot de fora de les fronteres de casa nostra, però s'està especialitzant en aquests racons on fins ara encara no hi havia hagut cartografia feta tradicionalment de l'excursionisme català.
0: Doncs queda claríssim, apuntadíssim, i ara marxem. Ja sabeu que podeu recuperar recuperar tot l'àudio del programa a la nostra pàgina del 3CAT. Senyor Soler, gràcies per les seves urbanites aportacions d'avui.
7: Gràcies a vosaltres.
0: Mestre Lloses, gràcies per les seves acadèmiques aportacions.
5: Gràcies sempre. A vosaltres.
0: Joan Vilaplana, gràcies per les teves viscudes aportacions.
13: Un plaer, com sempre.
0: I gràcies també a la tècnica de so Rosa Silloé per les seves digitals i analògiques aportacions. Rebeu també una sincera salutació de qui us parla, amb Gerard López, Fageda. Gràcies per acompanyar-nos i recordeu, per gaudir d'un bon racó de país...
4: No cal anar a Suïssa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Agnès Marquès. Els bombers continuen treballant per apagar l'incendi forestal a Sant Quirze Safaja, al Moianès. El foc hauria començat a la carretera que uneix Sant Feliu de Codinos i Centelles. L'incendi ha obligat a confinar la població de Sant Quirze i Protecció Civil demana a la població que es quedi a casa i tanqui portes i finestres. Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán, bona tarda.
2: Bona tarda. Els bombers treballen amb l'objectiu de tancar els flancs del foc o evitar almenys que segueixi pujant, sobretot a la part més activa, ubicada al cap flanc esquerre de l'incendi, una zona pedregosa que dificulta els treballs d'extinció. També preocupa, però, el flanc dret que avança per la serra de Barnils, on hi ha un grup de masies, com explica l'alcalde de Sant Quirze Safaja, Carles Lupiáñez.
3: Nosaltres, el punt al principi més crític era el centre del CRAE, que era Pujolena, i la Rovireta, que és una residència d'animals. Allà teníem dos punts crítics, a l'inici del foc. El foc després ha canviat la seva direcció i ha agafat més cap a la serra de Barnils. I és on tenim ara, sobretot, les masies, les zones d'habitatges aïllats, que són els que ara realment ens preocupen per l'evolució del foc.
2: Protecció Civil ha enviat un missatge a Esalert demanant que es confini la població de Sant Quirze. Cristian Rodon Tomàs, Catalunya Ràdio, Sant Quirze Safaja.
1: Gràcies, Cristian. Tarda d'operació tornada amb motiu de la revetlla de Sant Joan. Sapiguem l'última hora sobre l'estat del trànsit amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs les carreteres força tranquil·les. Només hi ha tallada la carretera local que comentàveu a Sant Quirze Safaja, al Moianès. El transport públic, en canvi, tres incidències a la infraestructura de DIF provoquen problemes als trens de Rodalies. Per falta de subministrament elèctric, R2, R2 Nord i Sud i R11 interrompudes des de la una del migdia, ara entre Granollers Centre i Barcelona Sants. Es fa servei alternatiu per carretera entre Granollers i Clot en parades intermèdies. R4 circula per via única entre Fabri Puig i Montcada, bifurcació, per falta d'atenció a la catenària provocada pel robatori de material ferroviari. I R3 es manté interrompuda tot el dia per un incendi ja apagat a Granollers Canovelles que ha afectat el sistema de regulació del pas de trens. Es fa servei per carretera a tot el recorregut. I aturada també puntualment la circulació d'alta velocitat entre Girona i Vilobí d'Onyà per un incendi a prop de la infraestructura que ja han controlat els bombers. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
1: Més notícies amb Àlex Giral Robert.
5: Es confirma el gir de Colòmbia cap a l'ultradreta. Iván Cepeda, el candidat de les esquerres a les eleccions presidencials de diumenge, cedeix i ha acceptat aquesta tarda el triomf de l'ultraconservador Abelardo de Lasprilla en uns comicis que hauria guanyat per menys d'un punt percentual de diferència. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca, bona tarda.
6: Bona tarda. Colòmbia ja té president electe després que l'excandidat presidencial progressista Iván Cepeda hagi reconegut la seva derrota. En una compareixença pública des de Bogotà, la capital colombiana, Cepeda ja s'ha posat l'americana de cap de l'oposició i ha deixat clar, ha dit que defensarà les polítiques progressistes que diu s'han aconseguit a Colòmbia durant el govern que ara acaba del president d'Esquerres, Gustavo Petro, el primer govern d'Esquerres de la història de Colòmbia.
7: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
6: Uns 250.000 vots han servit al ja excandidat també presidencial i futur president de Colòmbia, Abelardo de Lasprilla, de l'extrema dreta, per guanyar les eleccions presidencials colombianes. Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Buenos Aires.
1: Aquesta tarda està citada als jutjats de la plaça Castilla de Madrid Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. El jutge Juan Carlos Peinado l'ha citat a les 6 per reclamar-li que lliuri el passaport. Està previst que entri en cotxe pel garatge per evitar una exposició davant dels mitjans. Aquest matí al Congrés, Pedro Sánchez ha deixat clar que no pensa tirar la tovallola, com li reclama Alberto Núñez Feijóo.
8: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
9: ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Usted es el nexo político corruptor.
1: Ah. El metge infectat d'Ebola, identificat a la seva arribada a França, va viatjar al país en un avió de línia regular, cosa que ha desencadenat una recerca dels passatgers que l'acompanyaven per aïllar-los 3 setmanes als seus domicilis.
5: Es tracta d'un facultatiu que tornava d'una missió humanitària al Congo, epicentre del brot d'Ebola, declarat al maig. El Ministeri de Sanitat francès confirma que el pacient està ingressat en un centre especialitzat de referència i seguint estrictes protocols de seguretat biològica. I l'Organització Mundial de la Salut assegura, a través d'un portaveu, que ara per ara el risc per a la salut pública mundial continua sent baix.
10: L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França em fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
1: I els esports amb Sergi Andreu.
11: El Barça de bàsquet juga aquest vespre a les 8 contra el València al Palau Blaugrana, el quart partit de la final de la Lliga CB. Han de guanyar els blaugranes per forçar el cinquè partit perquè la sèrie la domina el València per 2-1. Començarà a les 8 al Palau, si podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Mundial de Futbol, a les 9 del vespre. Avui tenim un parell de partits, Bòsnia-Qatar i Suïssa-Canadà, que tancaran ja la primera fase al grup B. A la mitjanit, el grup C, Marroc-Haití i Escòcia-Brasil. I ja de matinada, a les 3, tanca el grup A, Sud-Àfrica, Corea del Sud i Txèquia-Mèxic. L'Igualada torna a aquesta hora de Galícia després d'aconseguir ahir el títol de la Lliga Masculina d'Hockey Patins, 29 anys després de l'últim cop. Els de la Noia van imposar-se al Liceu als penals, després que el partit acabés amb empat a 2. I el Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té company per la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Pedro Acosta, el jove campió de Moto3 i Moto2, s'uneix a la formació de Bologna, compartint equip amb Marc Márquez i ocupant el lloc que fins ara tenia el bicampió Pecco Bagnaia.
0: Fins aquí les notícies.
12: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
13: No, en falta una.
12: Ah, clar, la del Tot Costa.
13: Doncs som-hi, convocatòria.
14: Ahora viene lo bonito. Atacantes.
13: Marc Crosas.
12: Natàlia Arroyo.
13: Gemmarí Dongu.
12: Bruna Vilamala.
13: Damià Abella. Ion Vaquero.
12: Ilia Sánchez.
15: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial
12: al Tot Costa.
14: Momento, seguimos.
15: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial.
16: Foc, despreniment simultani de calor i de llum produït per la combustió d'una matèria. Soc la Judit Pastor, benvinguts a la millor hora del dia. Són les 5.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui fem el cafè amb el Marc Artigau. Marc, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda.
1: Com ha anat la revetlla?
2: Bé, molt tranquil·la. Bueno, molt tranquil·la en el sentit que no... Vam fer allò de tarda, saps? Una mica de vespreig.
1: Ah, sí, vespreig. Ara es porta molt el vespreig.
2: Sí. Però, clar, no pots dormir tampoc perquè aleshores els petards són a la nit, no?
1: Això t'anava a dir. Jo, fins les 3, no he pogut dormir perquè fins les 3 no donaven treva.
2: Sí, o més, fins i tot. Jo em anava despertant i, mira, la meva companya, al contrari, podia dormir ben tranquil·la, però jo no podia dormir.
1: Sort, aquesta gent que no li afecta.
2: Pots
1: cap mena de soroll. Pots
2: passar un camió llançant petards a 5 metres de distància i no passa res.
1: Quina enveja,
2: sí, absolutament.
1: Bé, t'agraeixo que hagis vingut en un dia festiu com avui.
2: No, home, no.
1: Un dia de tan bon temps. Aquí estem en un refugi climàtic.
2: Exacte.
1: Estem en un refugi climàtic, és l'avantatge que té.
2: Sort d'això.
1: Aquí a la ràdio estem aquí ben protegits. Bé, avui és un dia festiu, però de festiu poc, pel que fa a l'actualitat, perquè tenim aquest incendi, que ara de seguida ja anem, a Sant Quirze Safaja, a les carreteres, molt de compte, operació tornada d'aquests dies de festa per Sant Joan, i a Madrid tela, tenen també avui un dia intens. I deixa'm saludar a la Paula Brujats. Paula, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, com esteu?
1: Tu avui ni coca, ni ressaca, ni Sant Joan, ni res de res.
3: No,
1: i a Madrid...
3: Ni avui, ni ahir, ni res. I mira que a Madrid altres anys n'hem trobat i la fan bastant bona, però és veritat que aquí amb la que està caient no hem tingut temps ni d'anar a comprar coca avui.
1: Clar, és que t'hem sentit des de ben d'hora al matí de Catalunya Ràdio, Pedro Sánchez, des de les 9, compareixent al Congrés per donar explicacions de tots els casos de corrupció que esquitxen al PSOE. Si et sembla, sentim un resum del que ha donat al matí i després ho comentem.
3: Perfecte.
4: La primera. Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
1: Aquestes han sigut les explicacions de Pedro Sánchez, que ha parlat, Paula, durant quantes hores? Moltes hores.
3: 5 hores i 20 minuts,
1: mare,
3: més o menys.
1: Déu.
3: Això ha estat el que ha durat tot el debat. És veritat que durant tota aquesta estona no ha estat parlant Pedro Sánchez.
1: Home, no, però si no,
3: estaria exhaust igual que nosaltres. 5
1: hores seguides, Déu-n'hi-do, pobra.
3: Perquè, com sabeu, és un debat on Sánchez intervé, després repliquen els grups, després torna a parlar Sánchez, després els grups, i així es van tornant. Sí que és veritat que Sánchez ha ocupat bastant de part d'aquestes 5 hores de compareixença.
1: Això passava aquest matí migdia al Congrés. La mateixa setmana que hem conegut aquesta condemna de 24 anys de presó per la seva antiga mà dreta, José Luis Ábalos, però és que a més aquesta tarda una altra cita important, perquè la seva dona, Begoña Gómez, ha d'entregar el passaport al jutjat. Vull dir, quina agenda, Paula.
3: Sí, ara mirava l'hora perquè aquesta tarda és d'aquí 45 minuts.
1: Res.
3: Perquè l'han citat a les 6, val? És l'hora que Begoña Gómez ha d'anar al jutjat a entregar-li al jutge Peinado el passaport, perquè ja sabeu que li retira el passaport, li prohibeix sortir d'Espanya i l'obligarà a anar al jutjat cada 15 dies a fitxar. Això perquè Peinado ha decidit que l'envia a judici per suposats negocis, delictes, perdó, als seus negocis privats i, per tant, ha pres aquesta mesura polèmica perquè el jutge Peinado va justificar que havia de retirar el passaport a la dona de Pedro Sánchez perquè hi ha risc que escapi d'Espanya amb el suport dels policies que li fan la seguretat.
1: Un jutge, aquest jutge Peinado, que li falta res per jubilar-se, diguéssim, però ha fet aquesta última estocada, perquè no sigui dit. I ara ho parlàvem aquí amb el Marc Artigau abans de començar, que hi ha tants casos que envolten Pedro Sánchez que, bueno, Marc, jo no sé tu, però jo estic una mica perduda.
2: Sí, totalment, totalment. A mi el que em passa és aquesta sensació de descrèdit, no?, de la política, que ens passa molt ciutadans, que de cop veus el Partit Popular amb tot el seu historial recriminant el Partit Socialista... I la sensació és una mica de perplexitat i és terrible, no?, perquè aquest distanciament, aquest descrèdit de la política el que fa és que emergeixin els extrems, emergeixin populismes, no?, i que totes aquestes solucions les semblin molt més fàcils del que realment estructuralment veus que està podrit, no?
1: Clar, Paula, avui hi havia molta expectació amb el que diria Pedro Sánchez, però així escoltant-lo, no he seguit exhaustivament aquestes 5 hores i poc que ha durat la compareixença, però... No ha dit res massa novedós, no?, que diguéssim.
3: És veritat que quan ha acabat, nosaltres aquí hem comentat amb els companys que tenim la sensació de ser on érem. És a dir, que Sánchez avui surt viu de la compareixença justament per això, perquè poc s'ha mogut el panorama després d'aquestes 5 hores i pico d'avui al Congrés, perquè el que sí que queda clar és que es constata la seva debilitat, que és el pitjor moment de la seva legislatura, que està molt asfixiat per tots aquests casos judicials que, com dèieu vosaltres, són fins i tot difícils de seguir per tots els que hi ha, no?, l'entorn familiar de Sánchez i també del Partit Socialista, però que al final ningú el deixa caure. Clar. Perquè avui el que hem vist també i el que s'ha constatat un cop més és que el rebuig dels socis d'investidura, que hi hagi un govern del PP i Vox, o com a mínim obrir-los la porta perquè això pugui passar, és el que ara mateix està aguantant Pedro Sánchez, i és una mica el resum del que hem vist avui aquí al Congrés.
1: Clar, deies, no?, l'oposició ha estat beligerant, per exemple, Alberto Núñez Feijóo demanava eleccions.
5: Un gobierno corrupto. Se lo digo sin presunto. Y se lo digo con el aval de una sentencia firme por unanimidad del Tribunal Supremo. Es la mayor condena a un ministro en su actuación en el cargo. Un ministro suyo por robar desde el gobierno. Así que le pregunto, ¿qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno?
6: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
1: De banda i banda, de PP i de Junts, tots dos, tant Míriam Nogueras com Alberto Núñez Feijóo demanen eleccions, però clar, això passa, que com es fa això, no?
3: Aquí el que hem vist avui és que el que ha fet Feijóo era previsible. Al Feijóo li passa una cosa, que és que fa tant temps que critica Sánchez amb les mateixes paraules que quan arriba un debat important com ja. El d'avui, poc avança en la seva crítica perquè ja ho té tot dit, podríem dir, sí. Per dir-ho ràpid. Per tant, Feijóo sí que li ha dit que no pot aguantar més, que ha de convocar eleccions, que si fos per ell, avui mateix presentaria una moció de censura, però què li passa? Que avui mateix ha constatat que segueix sense tenir els suports per poder presentar aquesta moció de censura. Ara sentíem també Míriam Nogueras, perquè avui Junts sí que ha fet un pas diferent, ha buscat, podríem dir, un cop d'efecte i emportar-se també un dels titulars d'aquesta sessió d'avui, perquè Míriam Nogueras avui no li ha dit a Pedro Sánchez convoqui eleccions, com li venien dient fins ara perquè la legislatura està morta, sinó que li ha dit apartis, posin algú, un perfil tècnic, per dir-ho d'alguna manera, també del Partit Socialista, per poder rematar i acabar la legislatura i complir, entre d'altres coses, tot el que el PSOE deu a Junts i que es va pactar a l'inici d'aquesta legislatura. Per tant, al final, Junts avui també demostra que no vol acostar-se al PP i Vox, no? Sempre han rebutjat aquesta moció de censura, i avui fins i tot li diuen a Sánchez, vostè no, però que algú dels seus segueixi governant fins al que queda de la legislatura. És a dir, el que ha dit Junts és una mica faci un Starmer, segueixi el seu camí, però clar, aquí hi ha una gran diferència, i és que Starmer tenia una posició, una rebel·lió, una crítica interna dins del seu partit. Sánchez té algunes crítiques dins del Partit Socialista, però el partit en bloc, de moment, defensa que sigui ell qui segueixi fins a l'estiu del 2027, ells mantenen, que és quan acaba la legislatura, i de fet avui el que deia Moncloa és que aquesta proposta de Junts, doncs, no té cap recorregut, ells no pensen buscar cap substitut a Pedro Sánchez, Sánchez seguirà, i el que li diuen a Junts és, si de veritat vols fer fora Sánchez, suma't a una moció de censura amb el PP i amb Vox.
1: Paula, amb dues paraules, un titular, tu t'atreveixes a fer alguna mena de pronòstic del que pot acabar passant? Perquè a mi em fa la sensació que anem dient, anem fent, estem allà on érem, no? Som allà on érem.
3: Jo el faig, però que no serveixi per hemeroteca, després. Jo, si ara em fas apostar, dic que hi ha eleccions al març. És a dir, que Pedro Sánchez aprofita que no tira endavant els pressupostos, que ell manté, avui ho ha tornat a dir, que els presentarà, per provocar aquestes eleccions anticipades, que a la pràctica seria tècnic, perquè estaríem parlant de març en lloc d'estiu, però a la vegada faria el que li estan demanant molts alcaldes socialistes, que és fer-ho abans que ells, que no volen ser ells els que se la juguen a les urnes a les eleccions municipals i autonòmiques del maig i paguin tota aquesta suposada corrupció que està esquitxant els socialistes.
1: Molt bé, jo m'ho he apuntat, Paula Brujat, dius que hi ha eleccions al març. Jo
3: el 7 o el 14.
1: Ah, carai, Paula, que tens una bola de vidre.
7: Posa-me soga al coll,
1: Però que tens una bola de vidre o què passa?
3: No, pels càlculs més o menys de quan portarà els pressupostos al Congrés, del que han anat dient fins ara, també t'he de dir que Pedro Sánchez l'altre dia ha preguntat expressament per això, va dir, però ja saben vostès que la realitat és molt dinàmica i per tant les eleccions seran el 2027 i seran o abans del maig o després del maig. Per tant,
1: veurem, veurem.
3: Pot ser primavera o estiu.
1: Molt bé, Paula, doncs res, que acabis de... No sé si ara has d'anar a perseguir la Begoña Gómez o te'n deslliures d'això.
3: Em sembla que me'n deslliuro. Bé. La seguirem a distància perquè penseu que avui sí que és un tràmit. Clar. Begoña Gómez entrarà.
1: I han dit
3: entrarà.
1: Que entrarà per darrere, que ningú la podrà veure. Vull dir que...
3: Entrarà amb cotxe directament al pàrquing, no hi haurà foto, deixarà el passaport, se n'anirà i després el seu advocat confia que l'Audiència de Madrid li doni la raó els propers dies, revoqui la decisió de Peinado i li retornin el passaport com a mínim.
1: Paula Brujats, gràcies.
3: Adéu, una abraçada.
1: Dèiem, un dels focus importants avui a Madrid i l'altre, els incendis. Aquesta tarda tots els ulls posats en aquest incendi que crema des del migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès, a tocar d'un càmping, un foc que ha obligat a confinar tot el municipi, tancar també l'espai natural de Sant Miquel del Fai per precaució. De fet, fa molt pocs minuts que els bombers han acabat la seva compareixença. Ho ha estat seguint el Cristian Roldán. Cristian, què tal? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: Quina és l'última hora de l'incendi?
7: Doncs l'última hora, de moment, seria que les sensacions dels bombers són bones. O sigui, encara és d'hora per dir que l'incendi està estabilitzat, perquè estan treballant sobretot en la zona esquerra, per d'alguna manera, el cap flanc esquerre, pel que ens explicaven, que sobretot la dificultat no seria tant per com avança aquest incendi, sinó per l'orografia per on s'està desplaçant, perquè estem en un terreny elevat, ens explicaven que hi ha cingleres, que això provoca rodolaments, que els dificulta sobretot el que és desplaçar-se per la zona i poder dur a terme aquestes tasques d'extinció. Però tret d'això, el que serien els altres dos flancs, tant el que s'acosta a Sant Quirze Safaja com l'altre que anava cap a aquesta Serra de Barnils, aquests dos flancs estarien més o menys estabilitzats, força controlats, i esperen al llarg de la tarda acabar d'encerclar aquest foc, que si no hi ha cap sorpresa no hauria de causar més danys més enllà dels que ja ha causat, que per exemple, parlant ara amb agents rurals, ens deien que calculaven, tenien la dada d'una desena d'hectàrees cremades, però segurament és una dada que augmentarà en els pròxims...
1: Sí, sí, sí. Escolta'm, Crisia, tu ets sobre el terreny exactament on ets i ara mateix què veus? És a dir, veus molta flama, veus molt de fum?
7: Doncs mira, jo sóc bàsicament al punt de comandament dels bombers, que han muntat el que seria a un quilòmetre del mateix municipi, de Sant Quirze Safaja, molt a prop del restaurant que comentaves i del càmping. I des d'aquí el que es veu sí que són, per exemple, mira, davant, a sobre meu ara mateix tinc dues dotacions aèries, dos helicòpters que estan buidant els carregaments d'aigua sobre les flames. I sí que és veritat que no es veuen la columna de flames que es veien fa una hora o 40 minuts, que és quan hem començat a voltar per la zona. Ara mateix sí que hi ha molt de fum i, com us deia, aquestes flames mica en mica van pujant pel que és la cadena de la muntanya, però pugen, això, en vertical. O sigui, ja no evolucionen cap a dreta i esquerra, que eren les preocupacions, que és on hi ha els municipis, sinó estan anant cap amunt, i és veritat que d'entrada, diguem que no hi ha gaire més massa forestal per cremar amunt. O sigui, que entenc que per aquí hi ha l'optimisme dels bombers.
1: Va, confiem que es vagi resolent aquest incendi a mesura que vagi passant la tarda. Tornarem a connectar amb tu, Cristian, si hi ha qualsevol novetat. Moltes gràcies.
7: A tu, gràcies.
1: Clar, és que pensa, Artigau, que hi ha aquest foc a Sant Quirze Safaja, però és que avui n'hem tingut un altre a Isil, un altre a la Noguera, un altre al Montsià. Vull dir que són aquests petits avisos que ens van dir ep.
2: I és principi d'estiu, que no, és sobretot, a part de l'incendi en si, amoïna pensar que estem començant, no? La temporada és veritat que ha començat fa unes setmanes, però veus les temperatures, no? Aquestes nits tòrrides, veus tot aquest ambient tan sec i penses, és que no estem a principis d'agost, és que estem a finals de juny, no? I t'amoïna una mica.
1: Molta atenció avui amb el foc i també a la mobilitat. Avui és el dia d'operació tornada de Sant Joan i no només hi ha alguna complicació a la carretera, sinó també a Rodalies, Mariluz García?
8: Bona tarda. Sí, on hi ha realment les complicacions és a Rodalies, perquè les carreteres de moment les tenim molt tranquil·les.
1: En canvi,
8: sí que hi ha tres incidències a la infraestructura de DIF que estan provocant problemes als trens de Rodalies. Hi ha una falta de subministrament elèctric entre Barcelona Sants i Montcada i Reixac, i per això tots els trens que van cap al nord, o sigui R2, R2 Nord i Sud i R11 de Rodalies, es troben interrompudes des de la una del migdia, i ara s'ha ampliat el tall entre Granollers Centre i Barcelona Sants, perquè si no realment hi havia més embolic que altra cosa, perquè els usuaris de l'R11 havien de fer fins a dos transbordaments. Aleshores, el que fa Renfe és que ha establert un servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Clot, i aquests autobusos fan parades intermèdies a totes les poblacions per on passen els trens de Rodalies. Hi ha una altra incidència entre Fabra i Puig i Montcada, bifurcació per falta d'atenció a la catenària, diu Adif, que ha sigut provocada pel robatori de material ferroviari. Imaginem que cable de coure, que és un material molt preuat pels lladres. Això afecta la línia R4 entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació, que està circulant per via única. O sigui que poden passar menys trens perquè, clar, hi ha una única via de les dues que n'hi ha normalment. I aquest matí hi ha hagut un incendi de matolls a prop de l'estació de Granollers Canovelles. Ja fa estona que estava apagat, però és que ha afectat en aquest punt el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Per això la línia R3, tot i que el foc està apagat, encara es manté interrompuda en tot el seu recorregut i, per tant, s'està fent servei per carretera entre Fabra i Puig i la Tor de Querol. I fa una estona...
1: Hi ha alguna cosa que funcioni, Marina?
8: Doncs la resta de línies, que en són moltes, eh? És que, clar, Rodalies i mitjana distància són moltíssimes línies les que hi ha. També hi ha hagut una afectació a l'alta velocitat per un incendi que hi ha hagut a prop de la infraestructura entre Girona i Vilobí d'Unyà, com deien uns companys, que es tractava d'uns canyissars i també uns matalassos que hi havia a prop de la infraestructura de l'alta velocitat. Els bombers l'han pogut controlar de seguida, però durant una estona hi ha hagut algun tren aturat, o sigui que, per tant, pot anar amb retard.
1: Doncs,
8: en canvi, les carreteres molt tranquil·les. Com
1: bueno, almenys, mira, si ens escolteu des de la carretera, doncs mira, us farem el trajecte més a més, però almenys no, de moment no teniu grans cues. Aquells que sigueu a Rodalies, molts ànims. Sí, molts ànims i molta ràdio.
8: Clar, les carreteres comptem que, clar, aquest pont ha sigut estrany, és com, deien que és com un aqueducte, perquè com que avui Sant Joan és dimecres, doncs hi ha persones que van fer el cap de setmana, altres que han fet
1: Mariluz,
8: fins avui,
1: que hi ha gent que s'ho ha muntat molt bé, hi ha gent que s'ho ha muntat molt bé, hi ha gent que s'ho ha muntat molt bé i demà no ha de tornar a treballar, saps el que et vull dir, no?
8: Exacte, ni demà, ni divendres, ara, sigui perquè
1: hi ha un altre cap
8: festa,
1: de setmana, i vinga,
8: sigui perquè fan teletreball des de la segona residència,
1: el teletreball, clar, el teletreball, doncs el coneixem,
8: tant,
1: aquest.
8: Clar, i per tant, doncs això fa que les carreteres no estiguin tan plenes. I la veritat és que avui ens han dit des de trànsit que no esperaven, si no passa res, creuem tots els dits, si no passa res de greu, doncs que no hi hagi grans afectacions de trànsit.
1: Molt bé, estarem doncs, esperem que així sigui. Mariluz, gràcies.
8: Una abraçada.
1: Vinga, nosaltres fem una pausa rapidíssima i girs de guió.
9: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Atlàntida Salut de la A a la Z i Gramona.
10: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
11: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
12: Heu vingut aquí perquè esteu disposats a adoptar i a sumar un nou membre pelut a la família i ajudant a un animal que realment ho necessita. Ganes de donar la benvinguda?
13: Jo infinit, no, més que infinit.
12: Més que infinit?
13: Sí.
14: Serà difícil? No ho sé. Però serà guai, segur.
15: Nova temporada de Cita Bestial amb Candela Figueres. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Ara, la tarda, amb Judit Pastor. No sé.

0: Marc, tu sempre has tingut clar que volies ser escriptor, que et volies dedicar al teatre...
1: Bé, aniria molt bé per el tema dir que no. Però la veritat és que m'he sentit molt afortunat perquè des de molt petit tenia clar que volia fer això.
0: Allò de la vocació, en el teu cas, s'ha complert, eh?
1: Sí. I va ser gràcies, mira, així, que vaig estar malalt, vaig tenir com una grip i el meu germà més gran em va portar dos llibres. I m'ho vaig passar tan bé llegint-los que allò que diuen del verí del teatre, doncs el verí de la lectura i d'aquí, doncs el teatre, tal. Però he tingut la sort de saber-ho de molt...
0: De tenir-ho molt clar.
1: De molt
0: no
1: jove.
0: Com el de la cançó que diu no sé què fer amb la meva vida. Clar, t'ho preguntava perquè ahir es van donar les notes de la selectivitat als que els hi ha anat bé, perfecte, però hi ha molts alumnes que avui estan una mica moixos...
1: No passa res.
0: ...perquè no han tret la nota que esperaven...
1: Cap problema.
0: I tots els plans que tenien deien, merda, ara no podré estudiar allò que volia. I ara què fem, no?
1: No em sembla... Recordo aquesta sensació i recordo ser la situació dramàtica. Mira, jo em vaig presentar a l'Institut del Teatre i jo el primer any no vaig entrar per dues dècimes.
0: Oh.
1: I recordo plorar, enfadar-me amb el món, pensar que tot era molt injust... Però després, amb aquesta cosa que donen els anys, no, la perspectiva, no passa res. Vull dir, que entenc l'angoixa de no haver entrat a la carrera que volies, però si realment ho vols, hi haurà camins, ho acabaràs trobant.
0: Veus? Avui volem fer una mica de coaching amb tots aquests estudiants que ara estan moixos. Fem servei públic, volem explicar històries, això, que en aquell moment semblava que se t'acabava el món, no?, perquè no es complien els teus plans, no vas poder entrar a la primera, però que la vida té moltes sorpreses.
1: Ui, tant.
0: I si no... que li preguntin a la Flavita Banana. Flavita Banana, què tal?
2: Hola, bona tarda.
0: Clar, tu volies estudiar, em sembla, Belles Arts, i tampoc vas entrar, va dir, nyec, no entres, i què va passar?
2: Exacte. No, i a més, jo venia... O sigui, jo haig de dir que amb raó no vaig entrar a Belles Arts.
0: A veure, per què?
2: Perquè jo venia del batxillerat científic.
0: Ostres.
2: Per això vaig haver de fer una prova d'accés a Belles Arts, perquè la gent que fa el batxillerat artístic no els hi cal. I, clar, jo devia fer, doncs... És que ni me'n recordo del que vaig fer a les proves i, clar, no en tenia ni idea de res. Només sabia que volia dibuixar.
0: Escolta, clar, tu volies dibuixar... Ara ets superil·lustradora famosíssima, però la pregunta que jo tinc és el científic, tu? Per què el feies el científic?
2: Perquè m'agradava molt... A mi m'agrada molt la informació, aprendre i tot i tal, i vaig dir, mira, el batxillerat és l'última oportunitat que tinc per aprendre coses i que no sigui vocacional, sinó que m'expliquin i tal. I vaig dir, va, doncs faré el científic. I ojo, perquè vaig treure matrícula d'honor al batxillerat científic.
0: Quina crac, mare meva.
2: I, de fet, clar, a l'ESPAU, a la selectivitat, vaig treure més d'un 9. En aquella època era sobre 10.
0: Carai.
2: I clar, comences a rebre doncs, cartes d'universitats tècniques que et volen. Carai. I jo, no, jo vull dibuixar. Total, que faig la prova d'accés a Belles Arts i suspenc.
0: Nyec.
2: Així de fa... Sí, però jo volia dibuixar i tal. I llavors doncs, vaig veure que hi havia un centre d'art, però privat, és a dir, que entraves pagant, que era l'Escola Massana. I vaig dir, doncs, mira, ho farem per aquí. I ma mare em va dir, tu no puc pagar. I dic, doncs, a treballar.
0: Molt bé.
2: I vaig començar a treballar als 17 per poder pagar-me la carrera i, doncs, fins avui.
0: I mira-la ara fent les vinyetes més famoses de Catalunya. Escolta'm una cosa, Flavita, tu ara què li diries a un estudiant que estigui així trist perquè, merda, volia fer això i
2: és
0: no puc?
2: És que, mira, mai en la història de la joventut una persona més gran t'ha dit que no passa res i li has fet cas,
0: això
2: saps?
0: Això també és veritat. Per molts consellets que et donin, tu en aquell moment tot és una merda, no?
2: Exacte, i s'acaba el món i tal, i no sé què. Llavors, saps què? No els hi diria res, perquè ho han de viure ells mateixos. Però, sobretot, jo crec que han de saber trobar la diferència entre què se'ls hi dona bé i què els hi agrada fer, perquè no sempre és el mateix.
0: Ah, és important, saps? Això, és important. Perquè a vegades ens encarrilen cap a un camí i al final dius, no, és que jo,
2: sí,
0: això no m'interessa.
2: És que tu ets molt bo, clar, tu ets molt bo fent tal, no sé què, hauries de fer tal. I potser allò no t'agrada gens, jo què sé, tocar el piano, actuar, dissenyar roba, i potser no t'agrada en absolut. Llavors, no sé, que intentin pensar una mica més què els hi fa fer feliços. I que si no els hi agrada, sempre poden canviar. Sempre poden fer una altra cosa més endavant.
0: Sí, senyora. Doncs, Flavita, missatge enviat a tots aquests estudiants que ara pateixen. Una abraçada i que vagi molt bé.
2: Un petó. Adéu.
0: Merci. Mira la Flavita. Tenia notasses, ella volia fer les arts, no l'agafen, tal. Al final ho ha aconseguit.
1: Sí, totalment. No? És que és una mica això. Vull dir que no... Jo recordo... em vaig preparar la selectivitat i les proves de l'Institut del Teatre al mateix temps. Jo vaig presentar-me per direcció. I clar, no em va anar gaire bé la selectivitat, no vaig aconseguir la nota de tall que volia, i tampoc em va anar bé l'Institut, no? Llavors aquell estiu...
0: Què fem?
1: I mira, ja està, no passa res.
0: Mira, ara parlaves de l'Institut del Teatre, tinc al telèfon una persona que també es va presentar a les proves de l'Institut del Teatre, la ballarina i coreògrafa Sol Picó, però que no la van agafar. Sol Picó, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Per què no et van agafar a l'Institut del Teatre?
3: Pues li van dir al meu pare, perquè va ser el que va trucar ell, perquè jo no podia ni parlar en una setmana de la pena que tenia, que era perquè estava gorda, això li van dir.
0: Això és molt fort, eh?
3: Que no tenia les mides que tal. Bueno, jo crec que va ser una excusa, absolutament. Després, amb el temps, ho he reflexionat i ho he vist en claritat.
0: Tu creus? Però igualment encara...

0: deixés 3 mesos de pròrroga, diguem-ne, fins al Nadal, a veure, jo què sé, si en aquesta escola pues, donaria classes mentre em pagava les classes i tal i qual. I llavors allà vaig començar com si no estiguera bé de 10 a 10 de la nit fent classes i al final em van becar. I al becar-me pues, vaig tenir la gran sort d'estar 2 anys en aquella escola que va ser la gran meravella de l'aprenentatge de dansa contemporània en aquella època, la veritat.
1: Que tu has après amb professors d'arreu del món.
0: Era una època bestial, als anys 90 a Barcelona, on venien profes de tot el món, molts americans i tal, i era un moment molt, molt potent i vaig aprendre molt allà. Jo venia en una supertècnica, vull dir que a l'institut era, en les proves recordo que vaig entrar al lavabo, jo entre prova i prova, vam estar una setmana de proves i una noia em diu, hòstia, si no entres tu, tia, aquí no entra ningú. Jo venia amb molta tècnica clàssica i tal, però no era, no sé, l'estudiant que volien allà, no ho sé, no tinc ni idea, la veritat, en aquell moment.
1: Ja, és que a vegades o sigui hi ha aquella cosa de, si tu t'ho treballes, segur que ho aconsegueixes. A vegades sí, a vegades no, potser, no ho sé.
0: Sí, bueno, jo penso que lo important és, aunque sigui molt manit ja, però perseguir el que tu vols, el que tu tens allà dintre del teu cor, que tens la gran il·lusió de fer, i és el que tu vols fer, i et diguen el que et diguen, gorda, prima, alta, baixa o el que siga, confiar en això. És molt difícil, en 17 anys, una institució tan gran et diu alguna cosa així, clar, i tu em quedes atontat,
1: no? Clar.
0: Però jo penso que hi vaig, no sé tampoc d'on vaig treure aquesta força, i ho vaig tindre claríssim, vaig dir, no, jo no puc marxar, no puc marxar.
1: Clar, Sol, tu ara que fa tants anys que et dediques al món de la dansa, missatges com el que et van donar tu de no t'agafem perquè estàs massa grassa, tu creus que això encara passa?
0: Pot passar, sí que passa. Bueno, la normativa aquella del cos normatiu i tal, la història aquesta, és, encara està present. És menys habitual, pot ser, però no està present en molts ballets i en molts cossos de ball i en moltes companyies i tal. Con lo qual, ni cas,
1: que us ho diu la Sol Picó, que és cas. Premi Nacional de Catalunya. Millor que ella no us ho pot dir ningú. Moltes gràcies, Sol, una abraçada.
0: Una abraçada, ciao.
1: I encara una altra història, que aquesta jo crec que donaria per un conte d'aquells del Marc Artigau.
2: A veure.
1: Arnau París, molt bona tarda.
3: Bona tarda, com esteu?
1: A veure, l'Arnau el coneixem, entre d'altres, per ser el cuiner del Cuines, ens l'estimem molt a Catalunya, però és que
3: gràcies.
1: Tu, m'han dit que tu vas començar treballant de comercial d'aixetes o no sé què, que em pots explicar això?
3: Sí, bueno, jo vaig estudiar ADE, en l'estudi d'administració d'empreses, sí, i vaig començar en departaments financers. Després jo veia que m'agradava xerrar molt i em va passar a l'àrea comercial i no va ser fins als 33 anys arreu de Masterchef que em vaig fotre al món dels fogons, jo.
1: Carai, i com ha sigut aquest viatge, aquest canvi? Per què de cop dius, mira, ara em presento Masterchef i vinga, som-hi?
3: Mira, jo sempre ho deia, jo me'n recordo quan abans d'estar a l'oficina deia, això de la cuina jo ho vaig provar en algun moment de la vida. I tot va ser pues, anar al programa que va apuntar un amic i de més, guanyar, llavors passar per diferents restaurants i al final doncs acabar obrint projecte propi, estant en el Cuines, com a Cuines Pim-Pam, i o sigui, disfrutant moltíssim d'aquesta nova feina.
1: Però clar, ho he explicat molt ràpid. No, mira, presento Masterchef, guanyo... A veure, molt bé, per favor, eh? Vull dir que...
3: Bueno,
1: clar,
3: és la versió curta.
1: Clar, però vull dir-te, tu ara quan ho mires, amb el pas del temps, no flipes una mica amb tu mateix?
3: Jo hi ha dies que penso que em despertaré i t'ho deixaré un somni. No, et dic en Twitter de bo, eh? Et dic de bo. Dic, a mi això m'ho expliquen fa 5 anys i no m'ho crec. No m'ho crec, però ja. de bo, eh?
1: Però que també, jo crec que en la teva història, Arnau, hi ha un punt de valentia, no? Perquè a vegades és molt més fàcil seguir el camí preestablert, no? L'empresa familiar, ADE, senyor d'ordre, fer el que toca, tal, no sé què...
3: Sí,
1: però, en canvi, tu t'arrisques, i hi ha aquest punt de risc, i després també de fer-te un lloc en un sector que potser era desconegut, no? I que tu vens de Masterchef, que no sé si en el sector de la cuina, ara aquest nano, ara que s'ha fet influencer del Masterchef, ara ve aquí a la cuina, no? Hi ha una mica això, també, o no?
3: Sí, de fet, em va passar amb un dels restaurants que vaig estar, al principi no em van descartar precisament per això, i després vam dir, hòstia, donar-li una oportunitat. I quan em van conèixer en persona, em van veure treballar, em van dir, hòstia, aquest tio val la pena. Però clar, és així, al final vivim en el món en el que vivim i doncs, hòstia, tu veus algú per xarxes i dius, hòstia, aquest vindrà aquí a fotre fotos i vídeos. No. Sí, la meva intenció era una altra. Però clar, és el que té. Però sí, va ser un canvi sonat i també et diré, els primers, hi havia moments els primers anys que jo deia, hòstia, m'he equivocat.
1: Vas dubtar.
3: Moltes vegades, és a dir, hòstia, hauria hagut de seguir amb el que teníem, una feina estable, un projecte ja establert...

0: canvi, ara, passats 4 anys, dic, hòstia, menys mal que ho vaig fer, tu. Perquè jo disfruto molt. Cada dia de feina és, hòstia, m'ho passo teta, de debò, eh?
1: Ah, ja es nota. Escolta'm una cosa, et volia preguntar, clar, amb el teu passat de comercial d'aixetes, que els comercials teniu, segur, moltes batalletes sempre per explicar, perquè coneixeu molta gent, parleu amb molta gent cada dia. Hi ha alguna cosa d'aquesta professió que ara t'ajudi, actualment?
0: És a dir, no directament, perquè al final, clar, abans era molt explicar un producte en concret. Sí que és veritat que la feina comercial a mi em va donar moltes taules a nivell comunicatiu, perquè pensa que durant molts anys cada dia visitava molts clients al dia i cadascú sortia, bueno, en qualsevol bajanada. Llavors t'havies de ser ràpid i reconduir una mica les converses. I això em va donar molta agilitat i molta capacitat a l'hora de, pues, conduir converses i comunicar, i intentar ser curt en les explicacions, ser molt directe.
1: I ara, fent el Cuines, el llibre Cuines Pim-Pam, quines coses més tens en mans? Bueno, ara ets pare de bessons fa poc, re, no?
0: Els tinc aquí, els tinc aquí davant, que ara estem aquí a la fresca, que estem aquí a Lleida, a la Masia,
1: oi, que bé.
0: Sí, bueno, no creguis, estem a 40 graus, vull dir...
1: Ja, ja, poder estem millor en Marc Artigau i jo aquí a la ràdio amb l'aire condicionat, que anem amb jerseiet i tot, eh?
0: Ho asseguro. Nosaltres estem a l'aire lliure, a la fresca no, perquè no es pot dir fresca, això.
1: No, això
0: però,
1: no és fresca,
0: però estem aquí amb els nens, ara, i la mare dels nens, així que bé, ja acabant de passar la tarda i ara cap avall, cap a Barcelona.
1: Molt bé, doncs que acabis de gaudir la tarda en família, Arnau, una abraçada.
0: Moltes gràcies. Merci, que vagi bé, una abraçada.
2: Adéu.
1: Doncs mira, avui la història de la Flavita Banana, que va suspendre la prova per entrar a Belles Arts i ara és una de les il·lustradores més prestigioses del nostre país, la història de la Sol Picó, que no la van agafar a l'Institut del Teatre perquè deien que estava massa grassa i ara és una super mega ballarina, i la història de l'Arnau París, que va començar venent aixetes i que ara és un crac de la cuina.
2: És així, clar, amb el tema artístic hi ha una cosa terrible, no?, que molts et construeixes molt a través de la mirada dels altres, i quan ets jove i la mirada dels altres et diu que no, o no, o considera que no, comencen les inseguretats, les pors, però...
1: És que és una edat complicada, eh?
2: Sí, sí, és una edat complicada, i si a sobre aquesta cosa vocacional veus que es queda frustrada, uau, no?, ja com entra en pors, però la Sol ho ha explicat molt bé, és... Tu ves fer... Hi ha un vers molt bonic, crec, que diu, sigues diferent, ja s'acostumaran a mirar-te, no? Doncs és una mica això, és fer, és vestiran, i si no ha de ser, no pateixis, que no serà. Vull dir que...
1: Com has dit la frase aquesta?
2: Sigues diferent, que ja s'acostumaran a mirar-te.
1: El Marc Artigau sempre té una frase. És aquesta,
2: no sé on la vaig llegir, és d'un poeta i no recordo. Però, i si és que no, ja tindràs temps de pair-ho i ho serà, i la vida t'acabarà col·locant a lloc i ja ho pairàs, no pateixis.
1: La vida té unes sorpreses a vegades, sí. Que dius, quina bajanada. Sí. Mare meva, quina bajanada. Escolta, Marc, ja que has vingut, tu sempre que vens a la tarda ens fas una secció, no? Cada setmana ens portes elements,
2: sí,
1: que apareixen a totes les històries.
2: Com, per exemple, ara hem fet els girs de guió, no?
1: Home, això que, aquesta mira, secció que... no hi havia caigut.
2: Els girs de guió. Però ja l'hem fet, aquest tema. Per tant, avui no...
1: Fa molts dies,
2: fa molts que... dies que el vam fer.
1: Sembla que faci segles, que sí. Vam començar, però alhora...
2: Avui ja... no farem els girs de guió.
1: Què farem avui?
2: Avui farem... Avui parlarem... Mira, com que visc amb tantes notícies i la revetlla, passen tantes coses, que he decidit parlar del segon acte.
1: Segon acte. Què és això del segon acte?
2: Clar, a veure. El segon acte és on passen les coses, on passen moltíssimes coses. I he dit, ostres, doncs, ja que és la penúltima secció, perquè
1: sí,
2: ja s'acaba, no volia portar un element de final d'història, sinó del segon acte, que és realment això, com et deia abans, on passen les coses. I mira... El segon acte, que es té molt desprestigi, perquè molta gent valora molt el primer acte i sobretot el final de les històries, és molt important per molts motius. Mira, per posar obstacles al protagonista. Ens prepara pel clímax, que en vam parlar la setmana passada. Apareixen les peripècies, que són les aventuretes, no?, que fan evolucionar l'acció, els personatges. De fet, a vegades el segon acte ocupa el 50% de la pel·lícula o de l'obra de teatre o del llibre. I atenció, moltes històries tenen un moment molt important al mig del segon acte, que s'anomena midpoint, que és un fet, és com una mena de gir dramàtic, que canvia les regles del joc.
1: I quins exemples ens portes? Sempre ens portes algun exemple.
2: Doncs ja veuràs quin exemple et porto.
1: Ah, merda. Tauró.
2: Home, platja, ah, calor, no? Aquest espai havíem de triar.
1: Atenció si sou a la platja. Pot haver-hi un...
2: Mira, el punt mig de la pel·lícula Tauró, que és el segon acte, és la mítica escena de la platja que el Tauró ataca per primera vegada. Per tant, el Tauró no és una amenaça, és una amenaça a partir d'aquell moment. Abans sí, hem vist coses, tal, però està just a la meitat de la pel·lícula. I l'he triada, evidentment, perquè fa molt d'estiu. Et va fer por a tu, Tauró?
1: És que jo crec que té una cosa amb aquesta banda sonora que jo ja em cago de por. A veure, Gisela,
2: preciosa.
1: Sí, sí, preciosa, però... Fa fantàstica. Fa por, això.
2: Explica una anècdota molt graciosa, que és que al principi la rodaven amb robots, que eren taurons, i l'Spielberg va veure, s'espatllava molt, totes les dones estaven espatllant. I va tenir una idea genial per mi, que va dir, no gravarem tot el tauró, rodem només l'aleta, i és molt més inquietant ensenyar només la punteta.
1: Allò
2: no?
1: Que veus, que s'acosta al perill, però no te l'ensenyen del tot. I encara fa més por, això.
2: Encara fa més por, perquè tu imagines que hi ha allà sota, no? És terrible.
1: Més exemples.
2: Mira, doncs, un de molt llarg. El Senyor dels Anells, Les dues torres, que és la segona pel·lícula de la trilogia i que funciona gairebé com un segon acte immens, perquè tot és ple de peripècies. Els personatges es dispersen, la situació empitjora, sembla impossible de guanyar, però ara t'emporto una altra que no sé si és de la nostra infantesa, és de la meva infantesa.
1: A veure.
2: No és de la meva infantesa.
1: No és de la meva infantesa,
2: terrible.
1: Clarament. No, no, aquí s'ha notat...
2: L'esquerda generacional.
1: L'esquerda. No, Retorn al futur, no?
2: Sí, Back to the Future. Sí, aquesta és la banda sonora, però a mi m'agrada molt més aquesta cançó, que és la que sona realment a la pel·lícula i que la gent la té molt més a l'imaginari.
1: Certament molt dels 80,
2: molt,
1: això, eh?
2: Molt dels 80. Mira, el primer acte de la pel·lícula el podríem resumir una mica així, no? Acaba quan el Marty McFly, que és el protagonista, viatja accidentalment al 1955. I, clar, el dilema que ens trobem és, a veure, aquest senyor com tornarà al 1985?
1: I llavors entenc que és quan comença el segon acte.
2: Clar, i aquí passa de tot, ¿vale? Perquè el Marty troba el Doc, que és l'inventor de la màquina del temps, però el troba 30 anys més jove. Descobreix que ha alterat el passat. Intenta que els seus pares s'enamorin. La fotografia que té dels germans comença a esborrar-se. Es prepara un pla pel ball. La mare del protagonista quasi s'enamora del fill, que és una mica pertorbador.
1: Sí, una mica...
2: El pla es complica. Doncs tot això és el segon acte. Peripècies, peripècies, sempre peripècies.
1: Tota l'estona passant coses. Tota l'estona passant coses.
2: L'has vista?
1: No l'he vista. Aquí es veu l'esquerda.
2: L'esquerda generacional. Bueno, doncs jo te la recomano per veure-la.
1: Sí. No, de fet, m'agrada molt quan vens cada setmana perquè em vaig apuntant coses a la meva llisteta.
2: Una recomanació, sí.
1: Una mica es va omplir la llisteta i mai trobo el forat, però no passa res, ja trobarem el forat.
2: Perquè vivim en un constant segon acte.
1: Exacte,
2: que sempre
1: la vida és un segon acte, no paren de passar coses.
2: Sí, mira, si haguéssim de resumir una mica els tres actes, no? El primer acte seria, tinc un problema, no? Sí. Te l'ensenyo, tinc un problema. El segon acte és, intento solucionar-lo, però no me'n surto i tot empitjora. I el tercer és, ara entenc quin és el problema i trobo la solució. Així seria explicat tot d'una manera molt més planera.
1: I en teatre hi hauria algun exemple així que sigui molt clar d'això
2: sí.
1: Del segon acte?
2: Et porto Hamlet. Home, et porto Hamlet. La representació teatral que serveix per desemmascarar-ho tot i que a més és com metateatral, no? Dins del teatre, el teatre per explicar.
1: Dins del teatre. Sí. I ara que dèiem, a la vida com seria això del segon acte?
2: Doncs mira, posem per cas que vivim en la dictadura del cos i ara ve l'estiu i vols fer dieta.
1: Sí.
2: El primer acte seria proposar-t'ho, però el segon acte seria, mira, ara tinc gana, ostres, ve l'aniversari d'un company i menjarem no sé què, clar, la revetlla hem de menjar coca.
1: Home, una mica de coca, no farem un llet.
2: Escolta, mira, algú ha portat uns croissants a l'oficina, piques, t'ha sortit un imprevist, mira, avui no puc anar al gimnàs, no?
1: És que l'estiu és complicat, si et proposes aquesta disciplina, és gairebé impossible, eh?
2: És complicat, per mi és complicat tot l'any.
1: Ja, però l'estiu encara més, jo crec, perquè sempre hi ha plans de sortir, d'anar a menjar fora, a festes, de no sé què, refrigeri, no sé què, impossible.
2: I l'objectiu que t'has posat sempre passen coses, sempre tens coses del segon acte.
1: Un altre exemple podria ser, no? A primer acte et vols fer autònom.
2: Bueno, llavors és una pel·lícula de terror.
1: Sí, la música de Tauró, no?
2: Totalment. Tens una feina que està prou bé però no t'agrada i vinga, va, un somni, doncs vull fer-me autònom i vull fer les meves coses. Molt bé, doncs el segon acte serien has de pagar l'IBI, les declaracions trimestrals, ostres, hi ha factures impagades, has de perseguir els deutors, fer una factura electrònica...
1: És que m'estic atabalant només de sentir.
2: Clients que desapareixen, els pressupostos que has enviat no accepten, respondre correus a les 11 de la nit, correus que no et responen, i a més, si ets autònom, ja et dic que el tercer acte no acaba gaire bé.
1: Tragèdia.
2: Tragèdia.
1: Tenir un fill també podria ser un
2: també,
1: bon segon acte.
2: Primer acte, no? La il·lusió per tenir un fill, que això ho podríem discutir, hi ha gent que no té aquesta il·lusió, però posem
1: en
2: per
1: un hipotètic cas.
2: Sí. I el segon acte és ara no s'agafa el pit, ara no dorm, ara potser dorm massa, té febre, aquesta criatura no menja. Només menja macarrons, ha caigut. Ui, per què plora? No plora. Ara calla, ara parla massa, ara comença l'escola, les reunions de pare...
1: No, sisplau, això.
2: I espera que si això és el segon acte, prepara't perquè arribarà l'adolescència, que ja és gairebé una altra.
1: És una pel·lícula a part.
2: Exacte, completament.
1: I avui com ho acabem, això? Sí, som al segon acte.
2: Clar, és que avui no ho acabarem, Judit.
1: Ah, no? No ho acabem?
2: Ho acabarem la setmana que ve.
1: Ah.
2: Avui és Sant Joan. Per tant, avui som al midpoint de l'any, som just a la meitat. Si fóssim si un any fos tota una història, avui estaríem a la meitat del segon acte. I, per tant, deixem que ens passin totes les peripècies possibles, que vingui l'estiu amb la seva calor assassina, que ens avorrim, que suem, que fem bones migdiades, i després, quan torni la tardor, quan tot torni a començar, o quan estiguem a punt del tercer acte, aleshores ja enyorarem tot el que encara ens queda per fer.
1: La vida.
2: Exactament.
1: Saps que seria un segon acte on passen moltes coses, o no sé si seria un tercer acte, no ho sé. Tu saps aquella cosa que fem sempre del berenar?
2: Home, i tant, i somio.
1: T'he de comunicar una cosa.
2: Quina, aviam.
1: Sé que tu passes fatal.
2: Fatal.
1: Però fatal.
2: Sí, sí.
1: Perquè, explica per què tu passes fatal quan fem el berenar.
2: Home, perquè hi ha una cosa en teatre que és molt bonica, que és el subtext, que és una cosa del que diem i una altra cosa del que es pot entendre del que diem. Aleshores, a vegades hi ha uns silencis, unes tensions, la pregunta terrible, saps qui t'ho ha enviat? Que a mi em sembla un vertigen, perquè sempre penso, com un dia s'equivoqui, què passarà?
1: Destaparem aquí una trama que no coneixíem.
2: I parlen de les emocions molt, molt en primer terme, que això...
1: Això t'incomoda,
2: Molt, ho trobo molt poc català.
1: Sí, el català és més reservat.
2: Sí, i l'altre dia recordo que estava aquí i tothom deia, no, és que hem de parlar de les emocions, s'ha de parlar molt més de les emocions. I penso, sí, però compte que la línia és molt fina entre parlar de les emocions i convertir-te en un tarat narcisista que només parla de les teves emocions.
1: Doncs, Marc, com que tu passes tan malament, ja ha quedat palès que tu passes fatal amb la secció del berenar, i com que avui els del forn de Cabrianes estan...
2: Què ha passat?
1: No,
2: avui, no
1: avui tenen ressaca, que van fer un par de fer coques de Sant Joan, pobra gent. Avui els deixem descansar.
2: Val, em sembla bé.
1: Avui no farem berenar.
2: Val.
1: Farem una altra cosa.
2: Vaja, aviam.
1: És el concurs.
2: Ah, molt bé.
1: Jo crec que aquest et pot agradar. 93201-7474, 93201-7474. Fem una pausa i quan tornem, concurs, atenció, de premi, un lot de productes amb denominació d'origen.
3: Aquest estiu, la gran pregunta és...
4: Híbrid o elèctric?
3: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
5: Em dic Artie Crawford i vaig ser el segon batalló dels fusellers reials de l'Ulster. He d'anar a França i vostè és la meva única esperança.
6: Pierce Brosnan.
7: Qui amb dos dits de front tornaria a aquella platja?
8: Veterà fuig de la residència per trobar-se amb els antics companys a França.
9: L'últim soldat és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
11: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
12: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
13: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
12: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
11: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
12: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
14: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
12: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
11: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
14: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
12: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
15: A Catalunya Ràdio... Postdates. Fer un poema com viure un amor clandestí. De Tots els noms de la pena, de Maria Josep Escrivà. Postdates. la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
11: Ara, la tarda, amb Judit Pastor.
16: L'arròs Montsià és l'arròs de la nostra cuina. L'arròs del Delta de l'Ebre us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
1: 6 minuts per les 6 de la tarda, hora del concurs avui, repte sonor i de premi, un producte amb denominació d'origen, i no ens hi posem per poc, Artigau. Atenció al lot Montsià que avui està en joc. Canto. Un quilo d'arròs Montsià extra, ideal per a les millors paelles. Mm. Un quilo d'arròs bomba. Un quilo d'arròs carnaroli, no sé com es diu, carnaroli per a risotos. Una ampolla de licor d'arròs del Delta. Un davantal, una carmanyola i un got mesurador d'arròs fet amb Orizite, que és un material fet amb la clofolla de l'arròs que substitueix el plàstic.
2: Jo vull, em puc presentar o no?
1: No, perquè seria corrupció, i avui hem parlat molt de corrupció i no seria pertinent, però sí que s'hi poden presentar els nostres oients, i de fet ja en tenim a dos o

0: el primer oient que tenim a punt és el Pol de Sant Feliu de Codines. Com estàs, Pol?
1: Molt bé, molt bé. Aquí de tornada amb el cotxe.
0: Ah, molt bé. On pares ara?
1: Pues mira, ara a Castellterçol.
0: Què tal? Veus cua? Hi ha cua? No hi ha cua?
1: No, bueno, es veuen aquí les columnes de l'incendi de Sant Quirze i que van passant camions, però tot bé, tot
0: clar,
1: bé. La
0: clar.
1: Resta, tot bé.
0: Ben a prop d'aquest incendi, de Sant Quirze Safaja, que els bombers són optimistes, a veure què tal avança aquest foc. Tu, de moment, tranquil al cotxe i a punt pel nostre concurs. Saps com funciona això del repte sonor o no?
1: No.
0: Val, és molt fàcil, eh? Et posem un so i et donaré quatre opcions i m'has de dir a què correspon el so que jo et poso, d'acord?
1: Vale, perfecte.
0: Vinga, el so pel Pol. A veure, això què diries que és? Això és un rot de l'eix rec. Opció B, és algú que xucla una canyeta. Opció C, és algú que avui es troba malament després de la revetlla. Opció D, és un sifó d'algú que encara té esma per fer un vermut. A veure, va, quina diries que és? És l'eix rec, és algú que xucla una canyeta, algú amb ressaca o el sifó?
1: Aquí al cotxe tenim consens per la segona, per la canyeta, que algú xucla la canyeta.
0: A veure, Artigal, tu què diries?
2: Jo també diria aquesta. Home.
0: La canyeta
2: sí,
0: és
2: no?
0: una opció.
2: Bastant clara.
0: Correcte. Molt bé, Pol. Espera, no cantis encara victòria perquè tenim un altre concursant, el Javier. A veure si empateu, a veure què fa en Javier. No pengis, Pol. Javier, anem amb tu. Què tal?
3: Hola, bona tarda. Treballant?
0: Treballant avui? Mira.
3: Sí?
0: Jo també.
2: Nosaltres.
0: Nosaltres també. Aquí fent companyia, la Carla també, la Gisela també, l'Andy també. Estem aquí uns poquets a Catalunya Ràdio, però estem molt bé. Tu estàs bé on treballes, Javier?
3: Sí, treballo a Aigües de Blanes. Estic aquí al refugi climàtic, també.
0: Veus que bé. I què has de fer avui? Què has de fer avui?
3: Pots controlar que ningú es quedi sense aigua.
0: I com es controla que ningú quedi sense aigua? Com ho feu? Teniu alguns mapes de les canonades o com va?
3: Home, no només mapes, també bombes, també tenim distribució... Bueno, una feinada.
0: Que ets enginyer, tu, Javier, o que has estudiat per fer aquesta feina?
3: Ja m'agradaria. Bueno, informàtica una mica de químic, també s'han de fer anàlisis d'aigua. Estem entretinguts, la veritat.
0: Home, jo no sabria com posar-m'hi, ara aquí posar a fer anàlisis d'aigua, no sabria com fer-m'hi. A veure, va, Javier, et llenço el teu so, eh? Aviam si saps aquesta.
3: Va, anem.
0: Vinga, som-hi. A veure, opció A. És un gat que han llançat a l'aigua. Opció B, és Donald Trump. Opció C, és Donald l'ànec. O opció D, és un gremlin havent menjat després de la mitjanit. Què diries que és?
3: Home, jo diria que és la C.
0: Que ràpid, no? Tornem-lo a escoltar, Gisela, a veure. M'entens? És la C?
3: Sí. Això, home... És l'ànec Donald, no?
0: És correcte. Molt bé, doncs a veure, Javier i Pol, tots dos l'heu encertada, per tant, ara hem de desempatar, eh?
2: Jo us faig...
0: Com es desempata? Ho vols saber, no, Artigau?
2: Sí,
0: tu també participes, Artigau. Jo faré una pregunta al Javier i al Pol i m'heu de respondre amb un número. I qui s'acosti més al número s'endú aquest premi, sí?
3: Vale.
0: Vinga.
1: Perfecte.
0: La pregunta és, quants semàfors hi ha a Barcelona? Pol, digue'm un número. Quants semàfors hi ha a Barcelona?
1: Um, 39.000.
0: I el Javier què diu?
3: Pues jo què sé, pues mateix, 40.000.
0: 40.000. Que pot ser que hagueu fet una mica de trampa?
3: No.
0: No?
3: Jo no puc.
0: És que, tu, Artigau, quants semàfors diries que hi ha a Barcelona?
2: Jo n'hauria dit molts menys.
0: Molts menys, quants?
2: Jo no ho sé ara, però no ho sé, 5.000 o 8.000 o...
0: Doncs t'he de dir que el Javier és qui més s'hi acosta perquè n'hi ha 39.772.
3: Vamos!
0: Déu-n'hi-do, eh? Mira. Molt afinat, sí. Molt ajustat ha estat això. Doncs moltes felicitats, Javier. Aquest lot Montsià és per tu. Que el gaudeixis.
3: Moltes gràcies. Home, m'encanta l'arròs.
0: Veus que bé? I Pol, un altre dia.
1: I tant, moltes gràcies.
0: Vinga, ara tornem a Artigau. Gràcies.
2: De res.
4: Arròs Montsià. Per molta gent, el millor arròs que hi ha per cuinar. L'arròs de la nostra cuina.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
6: Bona tarda, us informa Agnès Marquès. Els bombers continuen treballant per apagar l'incendi forestal a Sant Quirze de Safaja, al Moianès. El foc hauria començat a la carretera que uneix Sant Feliu de Codines i Centelles. L'incendi ha obligat a confinar la població de Sant Quirze i Protecció Civil demana a la població que es quedi a casa i tanqui portes i finestres. Sant Quirze de Safaja, Cristian Roldán, bona tarda.
7: Bona tarda. Tot i la bona evolució del foc dels darrers minuts, els bombers segueixen centrats al flanc esquerre d'aquest incendi, que seria la part més activa i que es dirigeix cap a la població de Sant Quirze de Safaja. Robert Zaera és el cap de suport dels bombers.
8: L'últim terç del flanc esquerre, que sí que és la part que se'ns està obrint més i on ens estem dedicant una mica amb més recursos i amb més capacitat per evitar que es vagi obrint i que impacti sobre aquesta zona de Sant Quirze de Safaja que està confinada.
7: La previsió és tenir l'incendi estabilitzat al llarg de la tarda. Actualment hi treballen una trentena de dotacions terrestres i 7 d'aèries. Mentrestant, la població de Sant Quirze segueix confinada des de quarts de 4 de la tarda per precaució i també per facilitar la mobilitat dels cossos d'emergències. Cristian Roldán, Tomàs, Catalunya Ràdio, Sant Quirze Safaja.
6: I sapiguem a aquesta hora com se circula en aquesta jornada d'operació tornada després de la revetlla de Sant Joan. Mariluz García, equip viari Catalunya Ràdio, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Doncs les carreteres de moment tranquil·les, estan establertes les mesures per regular el trànsit i per evitar que hi hagi retencions i de moment estan funcionant perquè hi ha pocs problemes per circular. En canvi, el transport públic, es mantenen 3 incidències a la infraestructura de DIF que provoquen problemes a Rodalies. R2, R2 Nord i Sud i R11 interrompudes entre Granollers Centre i Barcelona Sants i fa servei alternatiu per carretera en parades intermèdies. R4 circula per via única entre Fabra i Puig i Montcada a bifurcació i l'R3 es manté interrompuda en tot el seu recorregut i es fa servei per carretera de Fabra i Puig a la Tor de Querol.
6: Més notícies amb Àlex Giral Robert.
10: Nou entrebanc pel memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran. Teheran assegura que no preveu permetre inspeccions de l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica a les seves instal·lacions nuclears atacades, malgrat la insistència en aquest sentit tant de Donald Trump com del director general de l'organisme, Rafael Grossi, a qui sentim.
11: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
10: L'Iran recorda que no s'han reunit amb Grossi per parlar-ne i adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington. El nou desacord s'afegeix al pols d'Israel, que ha continuat atacant el Líban, avui amb drons al sud del país, que han provocat 2 morts en el que representa l'enèsim desafiament del govern Netanyahu a l'alto el foc a la regió invocat pels Estats Units i l'Iran.
6: El preu del petroli continua baixant i ja està molt a prop del nivell anterior a l'inici de la guerra. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, cau gairebé un 5% i se situa a poc més de $73. El 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de $72.5. També segueix la tendència a la baixa el preu del gas, que va començar quan es va fer públic l'acord de pau. Segons els informes de les consultores especialitzades, diversos superpetroliers que estaven bloquejats han aconseguit sortir a navegar a mar obert. Es calcula que els últims dies han creuat l'estret d'Hormuz entre 6 i 7 milions de barrils de petroli diaris. És una xifra molt important, però encara queda lluny dels 20 milions que circulaven per aquest punt abans de la guerra. També han reiniciat el pas per aquest punt estratègic vaixells de gas natural liquat vinculats a Qatar. Les grans empreses constructores amenacen d'abandonar algunes obres per l'increment de costos que els suposa la inflació.
10: La patronal del sector assegura que estan en una situació especialment delicada les obres de manteniment de les carreteres, on calculen que aquest any ha de fer front a un sobrecost mitjà del 15%, que és el doble per a les feines de rehabilitació del paviment. La Confederació de la Construcció demana al govern espanyol una modificació de la llei de contractes del sector públic perquè es permeti una revisió dels preus que garanteixin la viabilitat dels projectes i evitin un abandonament de les obres.
6: Música. I ara els esports amb Sergi Camps.
12: El Barça de bàsquet juga aquest vespre a les 8 contra el València, el quart partit de la final de la Lliga ACB. Els blaugranes han de guanyar per forçar el cinquè partit. El València domina la final per 2-1 abans d'aquest partit i en cas de victòria es proclamaria avui mateix campió. El partit el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Mundial de Futbol a les 9, Bòsnia, Qatar i Suïssa-Canadà, que tancaran la primera fase del grup B. A la mitjanit el grup C, Marroc, Haití i Escòcia-Brasil. Ja de matinada a les 3 tanca el grup A, Sud-Àfrica, Corea del Sud i Txèquia, Mèxic. I el Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té company per a la propera temporada. L'equip oficial Ducati de MotoGP, Pedro Acosta, el jove campió de Moto3 i Moto2, s'unirà a la formació de Bologna, compartirà equip amb Márquez i ocuparà el lloc del bicampió del món, Pecco Bagnaia.
5: Fins aquí les notícies.
13: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
14: No, en falta una.
13: Ah, clar, la del Tot Costa.
14: Doncs som-hi, convocatòria.
15: Ahora bien lo bonito. Atacantes.
14: Marc Crosas.
13: Natàlia Arroyo.
14: Gemmarí Dongu.
13: Bruna Vilamala.
14: Damià Abella. Ion Vaquero.
13: Ilia Sánchez.
16: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial
13: al Tot Costa.
15: Momento, seguimos.
16: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Judit Pastor.
1: 6 i 6.
0: Els cromos musicals del Mundial.

0: Ja tenim a punt una nova edició dels cromos musicals de Lady Pou. Avui toca el grup G amb Bèlgica, Nova Zelanda, l'Iran i Egipte. Endavant, Lady Pou, bona tarda. On pares avui?
1: Hello, Judit. Bona tarda, Catalunya. Avui sóc a Seattle, al bressol del Grunge, on es jugarà un dels propers partits del grup G de Grunge, un grup format per Nova Zelanda, Iran, Bèlgica i Egipte.
0: Molt bé, doncs va, comencem pels himnes.
1: Els himnes. A veure, Judit, portem ja molts capítols dels cromos musicals del Mundial i jo ja no sé què més dir dels himnes. A veure, tots s'assemblen bastant, tots són una mica solemnes. Mira, el diran són així. I és una mica igual que el d'Egipte, que són així.
0: Ai, sí.
1: Que el de Nova Zelanda no sona tan igual, és una mica més suavet, però sona com molts altres. I escolta, doncs per donar-li els 3 punts a algú, doncs avui li donarem a Bèlgica, perquè el seu himne s'assembla una mica a la sardana, i m'ha fet gràcia.
0: Ai, sí que és sardana.
1: Així doncs, 3 punts totalment arbitraris, una mica estil juez peinado per Bèlgica.
0: Molt bé, ens agrada el criteri, visca la sardana belga. Som-hi amb la defensa.
1: Doncs a la defensa, a la base de l'equip, la música tradicional, sí que tenim bon material en aquest grup. I mai més ben dit, és un grup d'instruments tradicionals. Fixa't, per exemple, com sona el santur, que és un instrument iranià microtonal molt bonic.
0: Ai, sí que és maco, sí.
1: O si no, escolta, l'ut, el llaüt egipci, també és microtonal i molt evocador.
0: Ah, mira, s'assemblen, no?, una mica, sí.
1: Si anem a Nova Zelanda, l'instrument tradicional més especial és la putatara.
2: ¿Cómo?
1: No, no m'ho estic inventant, és un corn que sona així de bé, la putatara.
0: Putatara?
1: Maca la putatara, I a Bèlgica, l'instrument més important de la música tradicional és la gerra de cervesa, òbviament, i qualsevol instrument que l'acompanyi. Per tant, són 4 defenses bones, hi ha bon material, però n'hi ha una que guanya, perquè és l'única que té una cançó tradicional cantada pels esportistes al camp, i és Nova Zelanda amb la seva mítica haka maori. Suposo que ja ho coneixeu, la haka és un cant i ball força agressiu que la selecció de rugbi de Nova Zelanda, els All Blacks, solen cantar abans de cada partit per intimidar els rivals. Amb el futbol no ho fan, I a més, no es diuen All Blacks, es diuen All Whites, però sí, com sigui, la haka es mereix els 3 punts de la defensa.
0: Molt bé, doncs amb la haka, empat de punts entre Bèlgica i Nova Zelanda. A veure què passa amb el mig del camp, Edi.
1: Si som al mig del camp és que estem parlant de la música més popular, del mainstream, i aquí tenim grans capitans i capitanes. A Egipte encara veneren la seva Rosalía, la seva Beyoncé, una dona que va ser la reina absoluta de la cançó àrab als anys 60. Estic parlant d'Umm Kulthum.
0: Home, m'agrada més la Rosalía a mi.
1: Umm Kulthum és un fascinant personatge amb una veu fascinant. Si voleu, aneu a YouTube i busqueu algun dels seus concerts i veureu que la gent li tenia una admiració brutal. A Bèlgica van tenir Jacques Brel, també, de gran capità, i ara tenen Stromae.
0: Oh, m'encanta Stromae.
1: Si passem a l'Iran, veurem que sí que té músics mainstream, però viuen a l'exili, com ara la cantant Seb Dalisa, que té milions de seguidors arreu del món.
0: Ah, surt a TikTok, aquesta.

i Nova Zelanda no tenia estrelles internacionals fins a aquest Mundial, on un futbolista, un defensa, s'ha convertit en el protagonista d'una cúmbia que està donant la volta al món. Segur que l'heu sentida. Home. És la cúmbia de Tim Payne.

0: si algú acaba de tornar d'un retir espiritual sense xarxes al monestir de Poblet, us ho explico. Uns youtubers argentins es van proposar viralitzar el futbolista més desconegut del Mundial 2026 i van escollir el defensa neozelandès Tim Payne, que abans del Mundial tenia 4.000 seguidors a Instagram. Doncs ara té gairebé 6 milions,
1: més
0: com
1: fort,
0: la Catalunya de l'era Pujol.
2: Gràcies, home.
0: I sobretot gràcies a aquesta cançó. Per tant, els 3 punts, amb ajuda de l'Argentina, van per Nova Zelanda.
1: Molt bé, doncs gràcies a Tim Payne. Nova Zelanda es perfila com la favorita per guanyar el grup G d'aquests cromos musicals del Mundial, però encara hi pot haver sorpreses. A veure amb què acabem, Edi.
0: Doncs acabem amb la davantera, és a dir, la música més avançada, que la voldria dedicar a la música iraniana, Judit, perquè se'n fa de molt interessant dins i fora del país. Dins de l'Iran destacaria l'escena electrònica experimental, que és molt subversiva, provocadora, una música molt enrarida, amb un ritme trencat, instrumental gairebé sempre, perquè suposo que fer lletres a l'Iran és perillós i arriscat. No. Música com la que fa el productor Sote, que sona així.
1: Ui, sí que és experimental, sí.
0: Bastant difícil de ballar, això, eh?
1: Ui.
0: I fora del país destacaria músics com el franco-iranià Hassan K, que toca una guitarra microtonal i la processa amb un comandament de la consola Wii, i que sona així de pertorbador també, però excitant.

0: Per tant, 3 punts de la davantera per Iran, que no alteren la classificació, Judit, perquè la victòria és per Nova Zelanda.
1: Molt bé, enhorabona per Nova Zelanda. Demà, penúltima secció, Edi, on aniràs?
0: Doncs demà tornaré a Dallas per veure com s'ho juguen tot els del grup F, amb Tunísia, Països Baixos, Japó i Suècia.
1: Molt bé, doncs fins demà, Edi, gràcies.
0: Fins demà, equip.
1: Adéu, adéu. Adéu. Doncs una pausa rapidíssima i tornem.
2: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
3: Doncs millor.
4: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
5: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
6: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
7: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
6: De veritat?
7: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues.
8: Zoom! Aquest estiu fes la millor jugada.
9: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
8: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés i Hipercor i Supercor.
9: També a la web i app. Consulten les condicions i els models que hi participen.
10: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis del dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
11: La nit dels ignorants s'hereda.
12: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
11: Pot arribar a travessar oceans.
13: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
11: Veu com creixen els seus oients màgics.
14: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
11: I posa la pell de gallina.
15: Casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
16: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
15: I és que m'heu posat la pell de gallina.
16: Ara, la tarda, amb Judit Pastor.
1: Ara us vull presentar la Laura. La Laura és una noia de Santa Coloma que viu a Berlín i que s'ha enamorat esbojarradament del Rubén, un noi que acaba d'obrir un bar al Raval. A tots dos els ha agafat tan fort que la Laura decideix, doncs, deixar la vida que té Berlín i instal·lar-se d'un dia per l'altre a la casa del Rubén, a Barcelona. Passen 15 mesos. Ara la Laura està soltera. No té feina. Viu a casa dels pares y té un nadó als braços.
17: Viniste pedo con la puta carayana de pintalabios después de follarte a otra.
18: Dios, ya está, Laura, por favor, ya está.
19: Lo mejor es que te vengas a vivir con nosotros.
20: Laura, no digas tonterías, ¿eh? Tus amigas solo están para el cachondeo y para la risa.
21: Hay mucha gente en Barcelona que tiene bebés y se lo montan.
22: Está claro que este niño no se puede venir al trabajo.
23: Necesitas tiempo.
22: Necesito tiempo, que necesito trabajar. 150 euros no me dan para una mierda.
23: Pero que no tengo más.
22: ¿Y qué puta opción me dejas, tío? Te denuncio para que me pagues.
1: Aquesta és la història que explica Yo Siempre a Veces, l'última sèrie produïda pels Javis a Movistar Plus, premi a millor guió a Cannes, interpretada per l'Anna Boga i el David Menéndez. Anna i David, bona tarda.
24: Bona tarda.
25: Bona tarda.
1: Hem explicat la història de la Laura, però de fet aquesta història segur que ressona a moltes dones, perquè és la història de moltes Laures i de moltes altres dones. No sé quanta veritat hi ha en tot el que expliqueu, Anna.
25: Bueno, yo creo que hay mucha, ¿no? Al final hay mucha verdad a nivel social, como de plantear una realidad en un contexto que es totalmente actual y real, y luego pues también hay como parte de mí que evidentemente he puesto en todo este proyecto.
1: Clar, ara en parlarem. Tu, Anna, ets mare, tu, David, també ets pare. Això segur, segur que us ha marcat, però és que a banda del fet de la maternitat, la sèrie tracta sobre molts altres temes, precarietat, soledat, relacions, dependències, no? No sé, quan us va arribar el guió, David, què és el que més et va impactar i vas dir, uah, aquesta història m'atrapa.
0: Me'n recordo que estava a Madrid i vaig llegir el guió i vaig dir, o sigui, vaig pensar que era un guió. Normalment m'arriben guions, tampoc tants, però m'arriben i a vegades penses com a actor com ho defensaré, això. I aquí va ser, ostres, estic super endinsat en aquest guió, em va semblar cru, em va semblar de veritat, em va semblar... O sigui, vaig... Després, quan ho aixeques, no saps mai com serà, però quan ho vaig llegir vaig pensar... Vaig notar tot la dificultat d'ella, la relació hot que tenen ells. O sigui, vaig notar ja en el guió, saps? No havíem de fer massa nosaltres després.
1: Deixeu-me que saludi també la Ginesta Guindal. És una de les directores de la sèrie, juntament amb la Marta Loza i la Clàudia Costa Freda. Ginesta, què tal? Bona tarda també.
2: Hola, bona tarda.
1: Clar, direcció a 6 mans, totes dones. Això encara no és gaire habitual. No sé com ha sigut aquesta experiència de 3 dones crear pensant, perquè és una història que aquesta mirada es nota molt, no també?
2: Ha sigut boníssima, perquè poder dialogar-ho amb les companyes, una mica el plantejament de la sèrie, del càsting, de tot, és més ric que quan no hi ha aquest diàleg. Així que crec que aquestes 6 mans han estat com molt ben avingudes, i no és només l'equip de direcció, és tot l'equip, que és bastant femení, bastant queer, bastant ha travessat per tots aquests factors, i crec que ha sigut essencial per al clima de rodatge i per, d'alguna manera, trampejar les dificultats, que en vam tenir moltes, des de climàtiques, econòmiques, a mil temes, des d'un lloc més suau i acollint més la transformació, el canvi, les pauses, el dubte. Sí, algú té a veure.
1: A la pantalla, quan tu ho mires com a espectador, es nota tota aquesta cura, tota aquesta energia. Jo crec que tot això es plasma i hi ha moltes coses que em fascinen d'aquesta sèrie, però Anna, em perdó del David, però Anna, em fascines tu, perquè és que és la primera vegada que fas un paper com a actriu. O sigui, tu abans d'aquesta sèrie tu no eres actriu.
25: No,
1: la veritat. Com va ser això? Perquè és que és fascinant. O sigui, fas un paperàs, o sigui, brutal.
25: Ya, pues gracias. Lo primero, gracias. Y bueno, la verdad que fue un proceso bastante intenso, y aparte de haber caído en un proyecto que era de primeras increíble y con un equipo increíble, unas directoras, ¿no?, todo lo que comentabais, como de haber tenido una piscina con agua a la que tirarme, pues yo me he tirado a tope, y también un compañero increíble, gracias David. O sea que al final he estado muy bien rodeada y sí que ha sido un proceso intenso y yo he tratado como de poner todo de mí, la verdad.
1: De fet, Anna i David feu un tàndem espectacular. Hi ha molta química entre vosaltres. No sé com es construeix aquesta química, perquè és brutal. O sigui, hi ha escenes molt calentes,
0: sí. Però
1: també n'hi ha d'altres de molt dures, sí. I en tots els aspectes, entre els més tendres, els més bojos, els més calents, els més tristos, en tota l'estona us trec. Com es fa això? Perquè no és tan fàcil, i us crec molt tota l'estona.
0: Mira, sempre ho diem amb l'Anna, que no ens sobta, però és com tothom diu això i nosaltres sí. No sabem què contestar, no? L'Anna i jo ens vam caure bé des del principi, també jo li vaig dir que estava embarassat, ens vam entendre molt des de l'humor, però sí que hi ha una qüestió, jo crec que hi ha dues qüestions, que és la intuïció que té ella com a persona i la força que té, la meva intuïció, i després que junts tenim aquesta química. I després, sobretot, perquè si no sorgeix una cosa així, és el treball que hi ha darrere i entendre la Ginesta com ens vol, entendre la Clàudia Costa Freda com ens vol i entendre la Marta Loza com ens vol, també.
1: Ginesta, deu tenir claríssim que l'Anna i el David havien de ser els protagonistes d'això.
2: Doncs la veritat és que sí. Vam veure molta càsting del personatge de la Laura, i quan vam veure el self-tape de l'Anna Boga, sense dir-nos res, la Clàudia a Madrid, jo a Barcelona, va ser com ella. Sí, i els explicava abans que quan teníem jo el David també dèiem, ostres, és que la boca de Ana Boga està hecha per l'entrecejo de David.
0: Això és increïble.
2: De les fisonomies.
3: No l'havíeu dit.
2: Pues sí, sí, era una de les frases.
1: Ens ha dit, que quan estàvem fora de micro, dic, això ho has dit, ho has d'explicar.
0: Jo me l'apunto, esto me l'apunto.
2: Perquè hi ha un fetichisme, jo crec, des de direcció, de la mirada del director, de los rostros de los actores, las actrices, que no tiene que ver con lo estético, es una magia.
1: Que és un match, rostros. Un match fins i tot,
2: sí.
1: No?
2: I hi ha algo que, exacto, que només físicament, el match físic d'aquestes dues persones ja em sembla com preciós.
1: Jo sempre, a veces, a Movistar Plus, una sèrie plena de veritat i de maternitat.
4: Es muy difícil criar a un niño. No puedo hacerlo sola. Yo también soy una niña. Necesito que cuiden de mí.
1: Clar, Anna, tu també ets mare a la vida real. Com has connectat amb el personatge de la Laura? Si hi ha molt de tu com a mare en aquesta sèrie que hi has deixat empremta.
25: Evidentemente, o sea, es que es imposible, bueno, imposible no, o sea, creo que habría sido posible conectar con la maternidad sin ser madre, ¿no? Porque también hay como muchas personas que lo hacen, porque bien son tías o porque bien son lo que sea, amigas de madres, pero pues para mí ha sido como, es que ha sido imposible no hacerlo desde ese lugar. Y creo que eso pues es muy importante en cómo yo he conectado con el personaje, que no soy yo, o sea, también es como, tengo muchas cosas, muchas similitudes con el personaje, pero también tengo muchas diferencias, y evidentemente pues la maternidad es una de las similitudes.
1: Clar, David, tu també ets pare, de fet, no sé si m'equivoco, però em sembla que et van proposar aquest paper pocs dies després de saber que series pare per primera vegada,
25: sí, sí.
1: No? Va ser com, uau, quin viatge, i clar, el rol de pare que encarnes a la sèrie és un pare una mica perlilla.
0: Sí.
1: Llavors, clar, jo no sé, això, clar, en el procés de tu, a la teva vida real, dir, vale, seré pare, i a la ficció encarnar aquest model de paternitat, no sé quin viatge emocional vas fer. És com un entrenament a ser pare, però al revés, no?
0: Sí, sí, tot ajuda, tot ajuda. Què és el que no vull ser, no?
1: Exacte.
0: Sí, va ser una mica això, però alhora també, com a persona, estava també amb quatre nens al set, ens havíem de cuidar, o sigui, hi havia una cosa de... una cosa és el Rubén, que no s'encarrega perquè no és immadur i no es responsabilitza del que ha de fer, però alhora jo com a David estava, quan deien acció estava fent de Rubén, però quan no deien acció estava fent de David, cuidant també a uns nens, cuidant també a la meva parella, llavors era com, bueno, sé el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer, i ho intentaré fer de la millor manera possible, no vull dir que no m'equivoqui jo com a pare, clar.
1: I per si no n'hi havia prou, la Ginesta també és mare, i és que això també és espectacular que ho expliqui, sí. Ginesta, perquè tenies també una criatura molt petita mentre estàveu rodant i formava part pràcticament de l'equip.
2: Sí, sí, estava allà als assajos, a tota la pre, i el rodatge venia cada dia, fèiem, amamentàvem el set, a mi quan em van proposar la sèrie estava embarassada i bueno, una de les pors que tens en aquesta professió, i a més no és una por infundada, és una por absolutament fundada, és que la maternitat t'expulsi de la professió, o al revés, o no maternar, com allunyar-te absolutament del vincle, si és que això és possible, no ho sé. I llavors quan em van proposar la sèrie em van dir que intentarien des de tot el que poguessin obrir la mirada i fer-la conciliadora, perquè la sèrie va d'això. No? Igual que Suma Content, la productora dels Javis, quan van tractar la Veneno, la transexualitat, hi havia molta gent trans a l'equip que s'ha quedat en la indústria, estan ara ocupant càrrecs importants i fantàsticament, doncs crec que en aquesta ocasió també han obert la mirada de que sigui més conciliable, que puguem anar al set, pues, si tenim un bebé lactant, pues, haurà de prendre teta, no podem estar 12 hores sense veure'l. I tot això va acompanyar, és a dir, totes aquestes mirades i aquesta actitud va acompanyar molt el procés de la sèrie, però també el meu personal,
1: clar,
2: reincorporar-me sense estar demanant perdó per tot.
1: Perquè quan importantíssim, ets mare, això. Sí. I a la sèrie, de fet, es veu molt bé, no?, aquest xoc, la protagonista, no?, la Laura, que és mare amb un nadó molt petit, intenta treballar, fa mil feines, no troba cangurs, no li donen ajudes, s'ha d'endur el bebè a la feina, és un drama, el bebè plorant... clar, la vida per a moltes dones també és això, no? I veure que vosaltres, en aquest equip tan magnífic, heu aconseguit crear un espai per cuidar-vos i sostenir-vos, és preciós.
2: I que, òbviament, era molt difícil, no et negaré, no era idíl·lic, sí. però és que és difícil la conciliació. Llavors, si no fiquen una mica de la seva part les estructures, llavors ja és impossible.
1: Un altre tema molt important d'aquesta sèrie, a banda de la maternitat, és la precarietat, i els escenaris on transcorre la sèrie també són molt importants.
3: Allà hizo, le doy asco, ¿vale? Pero no pasa nada, porque me he tomado esto como una señal, que para algo me fui a los 18 años de aquí, para evitar ese universo barrio bajero.
5: ¿Qué dice de barrio bajero?
6: ¿Quién coño te ha creído que eres? Porque lo que es comer estás comiendo aquí en esta casa.
3: Ya lo sé, papá.
5: Aquí la gente ahora se da hostia por vivir en el barrio.
1: Santa Coloma de Gramenet, no? És el poble de la Laura, la protagonista, però també hi apareix Barcelona, una Barcelona plena de turistes, d'expats, on es parla més anglès que català. I com a contrast, Berlín, que sembla com una mena de societat ideal on et pots pagar un lloguer, on et paguen bé, on tens escoles bressol. No sé també si hi havia una voluntat de crear com aquest xoc, no? De com els espais també ens condicionen.
2: Sí que hi havia una voluntat de retratar aquesta Barcelona tan hostil amb qualsevol tipus de precarietat o de dependència que tinguis. I alhora també té molt a veure amb les vivències de la Marta Bassols, una de les creadores, perquè la història té molt a veure amb la seva vida. Mm. I ella ha viscut a Berlín, se'n va anar a Berlín per poder maternar sense un pare, perquè allà t'ajuda una mica més l'estat i les condicions. Mm. I al final hem volgut retratar aquesta Barcelona no aspiracional, la Barcelona real, on els nostres companys i companyes no es poden pagar els lloguers, on els sorolls, els guiris, la precarietat en la que ens exposa el sistema actual.
1: Mm. Que és una sèrie rodada en diversos espais, dèiem Berlín, i a tu, Anna, et sentim parlar alemany.
7: Was? Du bist voll diese Queen, was zu bringen? Oh my God, ja sé dient, si és Alex.
1: I et sentim també parlar català.
8: I de què treballes, guapa?
7: Fas traducció a festivals.
8: I si tens feina aquí, per què te'n vas cap allà?
0: Exacte.
1: Clar, Anna, els oients potser no ho saben, però tu ets madrilenya, o sigui, aprens català i aprens, a més, alemany, o sigui, uau.
25: Sí. con David, la verdad que nos reíamos mucho con el tema del catalán, porque, bueno, o sea, no hablo catalán. Y bueno, pues fue un añadido de complejidad al tema, pero bueno, sencillamente era como otro punto a trabajar, tanto el catalán como el alemán, como
1: twerking, també s'ha posat a fer
25: twerk. Twerk, claro.
0: A l'Anna, quan més dificultats, millor. O sigui,
1: els reptes,
0: més,
1: no?
0: Sí, els reptes i més dificultats i més coses, ella mejor.
25: En realitat no, però tiro per l'altre. Eso soy muy Laura.
1: I escolta, Anna, després d'aquest debut com a actriu, què?
25: Pues no lo sé, vamos, sí lo sé. O sea, yo me he enamorado mucho de esta profesión, o sea, lo he disfrutado muchísimo. También he tenido, pues eso, la suerte de caer en algo súper guay y de empezar desde un lugar muy privilegiado, y espero pues poder vivir muchas más experiencias y aprendiendo y conociendo gente, y bueno, en general hay como bastante optimismo y esperanza en esta dirección.
1: Home, tant de bo, més Anna Boga a les pantalles. I David, clar, tu també tens l'altra faceta, ets el Boye, ets el cantant. Mm-hmm. No sé com pinta l'estiu.
0: Estic composant. L'any que ve surt nou disc.
1: Ep, bones notícies.
0: Així que, de wow. Moment, en silenci.
1: Bé, bueno, també està bé. Sí. També està bé. Ginesta, vosaltres, què? Més projectes hi ha al cap?
2: Bueno, cada directora té els seus projectes, i ara mateix estic a punt de parir una altra
1: vegada. Una
2: altra vegada! Que
1: fort! És que és tan fort. Quan l'he vist entrar per la ràdio, però tu no acabaves de parir. Sí.
2: Molt bé. Així que encara aquest projecte, sobretot, i després sí que n'hi ha més.
1: Però m'agrada molt, perquè el missatge és... Sí, ser mare és molt complicat, i ser mare sola en el cas de la sèrie també és molt complicat, però persistim.
2: Però no? Una cosa que ens atrevessava molt i ens importava molt és no ficar la culpa al fill.
9: clar, clar. Sinó a la societat, al neoliberalisme, no. perquè ser mare és preciós, no? Yeah. I criar és preciós. Aquest no és el problema, no era el problema de la Laura. La Laura tenia un vincle preciós amb el nen, yeah. Encara que a vegades fos difícil. I això ens importava, deixar-ho clar, perquè també, òbviament, hi ha espai per les mares arrepentides i per tot, però no volíem parlar d'això, volíem parlar de les dificultats, quan tu sí, collons, sí que vols abraçar això que t'ha passat.
1: Potser un retrat de tot lo maco i tot lo horrorós. La vida és això.
9: La vida.
1: Jo sempre, a veces, a Movistar. A David Menéndez, Ana Boga i Ginesta Guindal. Moltíssimes, moltíssimes gràcies i tothom a Movistar a veure aquesta sèrie magnífica.
0: Moltes gràcies.
9: Gràcies.

Passen 3 minuts a 6:45 de la tarda. Seguim en directe a la tarda de Catalunya Ràdio amb 3 focus d'atenció en aquesta tarda tan intensa. La primera a Madrid, Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, que ja ha entregat el passaport al jutge Peinado. Ha sigut un tràmit ràpid i, tal com s'esperava, ha entrat i sortit en cotxe pel garatge dels jutjats. L'altre focus important d'aquesta tarda el tenim a

0: No es complica la situació, no s'hauria de patir per cap nucli urbà. De fet, els veïns del càmping Lilla, que hi ha aquí al costat, que s'han hagut de confinar, igual que la població de Sant Quirze, em deien que estan força tranquils. De fet, el director del càmping, l'Eduard Jiménez, explicava com han viscut els primers minuts d'aquest foc.
1: Ens han trucat els clients del càmping, que començava a haver-hi fum a la sortida del càmping. M'he apropat cap allà i, sí, i hem vist que sí, que havia un foc ja una mica actiu i tal. Hem trucat al 112 i de seguida al cap 10 minuts o 15 i sí, hem vingut a l'ADF, bombers i tal.
0: I així com abans us explicàvem que l'anada i vinguda de mitjans aèries era constant, ara potser el ritme ha baixat una mica i crec que ara estan les feines són més d'acabar de repassar el perímetre, d'assegurar que aquest flanc esquerre no continuï pujant, que teòricament tot sembla que seria factible. I segons els agents rurals, les flames a hores d'ara haurien cremat prop de 14 hectàrees, la majoria d'elles forestals.
2: Aquesta és la situació d'aquest incendi a Sant Quirze Safaja. Entenc, Cristian, que aquest confinament del poble encara continua. No sé si hi ha previsió de quan es pugui aixecar o de moment encara no en parlen d'aixecar aquest confinament.
0: De moment encara no el preveuen, sobretot perquè ens explicaven que més enllà de prevenció de cap risc de que les flames poguessin arribar al municipi, preocupava el que és la circulació. Us heu d'imaginar que tant els carrers del municipi en si mateix com les carreteres dels voltants són carreteres estretes, petites, i el trànsit no és fàcil. Llavors prefereixen tenir tothom més o menys controlat perquè tant les cubes com els camions de bombers com tot el que són ADFs puguin transitar ràpidament sense gaire preocupació pels veïns, però d'alguna manera, que pel perill en si que pugui comportar. Llavors, de moment entenem que fins que no estigui estabilitzat almenys l'incendi, no preveuen aixecar aquest confinament.
2: Doncs aquesta és l'última hora d'aquest incendi. Cristian, gràcies.
0: A vosaltres, bona tarda.
2: I l'altre punt d'atenció important d'aquesta tarda de dimecres de Sant Joan són les carreteres. Mariluz García, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Fa una estona ens deies que tot més o menys tranquil, sí. Continuem així, eh?
3: Ara comença a augmentar una mica el volum de trànsit, ja s'han establert les mesures de carrils addicionals per evitar retencions, i sí que n'hi ha alguna de moment de força localitzades. A la C31, a la Costa Brava, i la C65 ja veiem una mica de congestió entre Castell d'Aro i Santa Cristina pels vehicles que tornen, els que van en direcció Girona. A l'autopista del Maresme, la C32, també es veu ja força volum de trànsit entre el Masnou i Montgat, direcció Barcelona. A la capital catalana, una petita retenció a l'inici de la ronda a dalt, entre el Nus de Trinitat i Roquetes, direcció Llobregat. Aquí avisen alguns usuaris de les xarxes socials d'un possible accident. I també per unes obres, a l'autovia 2, a Jorba, direcció Barcelona, aquí hi ha circulació per doble sentit, i això fa que la circulació sigui lenta en aquest punt a Jorba, en direcció d'entrada a Barcelona. En canvi, el transport públic, com comentàvem, sí que hi ha diverses incidències que encara compliquen força els usuaris de Rodalies. Hi ha 3 incidències. Per falta de subministrament elèctric, interrompuda les línies R2, R2 Nord i Sud i R11 entre Granollers Centre i Barcelona Sants, i s'està fent servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Clot fent parades intermèdies. L'R4 ha patit un robatori de material ferroviari. Se circula per via única entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. I l'R3, que té servei per carretera en tot el seu recorregut, entre Fabri Puig i la Tor de Querol, perquè hi ha hagut una incidència al matí a la infraestructura que afecta el sistema de regulació del pas dels trens, perquè hi ha hagut un incendi de matolls entre Granollers i Canovelles.
2: Molt bé, Mariluz, gràcies. Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Ara fem una pausa i de seguida Enric Calpena.
4: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: El futur serà verd o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
7: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
8: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
9: Sí. És una central ja de nova generació.
6: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT.
11: Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
12: Esport i el periòdico et conviden a viure el Gravité.

0: Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
2: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
3: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
1: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
4: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
1: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3Cat.
1: Ara, la tarda, amb Judit Pastor.
6: Aquests dies estem parlant molt de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i la seva relació amb unes joies trobades a la caixa forta del seu despatx, que han aixecat molta polèmica, doncs per la possibilitat que aquestes joies tinguessin un origen il·lícit o bé no haguessin estat declarades legalment. En tot cas, la imatge de l'expresident ha estat, Enric Alpena, bona tarda.
7: Bona tarda.
6: Força malmesa, no?, per l'aparició d'aquestes joies.
7: Bé, en general, la relació de les joies en la política no ha estat mai gaire brillant. Brillant. Entens les joies?
6: Sí, ja. Són... Sí, molt... Un joc de paraules...
7: No, veig que no t'ha convençut gaire. Això era bo, però bueno,
6: no
7: ho sé.
6: Està bé.
7: Sí.
6: Bon intent.
7: És que m'estàs collant. Ei, collar... les...
6: No, ai, no anem bé.
7: Cap m'ha acudit més. Ja està. No entra. Si et sembla parlar d'història, que potser sembla millor que no els acudits.
6: Sí,
7: que no...
6: podem intentar més endavant.
7: Que això seria...
6: Pots anar intentant durant la secció, anar deixant jocs de paraules, a veure si n'enganxo algun.
7: Clar. No, és que ets com un diamant... És igual, deixem-ho. Prou, Enric.
6: Si no és molt collar-te...
7: Ai, mira,
6: et demano que paris l'orella, perquè hem sortit al carrer, com sempre fem. La nostra estudiant en pràctiques, la Marta Escudero, ha anat al carrer a preguntar sobre joies.
8: Si tinguessis joies per valor d'un milió d'euros, on les guardaries i per què?
9: Doncs les guardaria segurament a un banc i les guardaria perquè a casa no estarien segures i segurament les podrien robar i si val un milió que no m'ho treguin.
10: Doncs jo les vendria i em compraria un pis.
11: Francament no les guardaria. Probablement les hagués o venut o donat per alguna causa important, però en cap cas tenir-les custodiades en una caixa fort, en un despatx, guardades.
6: Clar, Alpena, si tu tinguessis això, una joia maca, tu què en faries? On la guardaries?
7: No m'ho havia plantejat mai, però... congelador, no? És allò... Sí, posaria alguna cosa a congelar, la joia congelada dins amb alguna cosa amb colorant perquè no se sapigués que hi havia, i sí, però llavors per què la pots portar? És que no ho sé.
6: Això és l'inici d'un capítol de crims, eh? Es van trobar unes joies al congelador,
7: sí.
6: L'Enric Alpena.
7: Sí, però llavors vol dir que jo estic fiambre. No, millor que no.
6: No. Bé. Aquí no venim a fer crims, venim a fer història, amb l'Enric Alpena, perquè això de les joies, amb el poder i la política, tot això ja havia passat.
7: I tant.
6: A veure, tens alguna història?
7: Sí, mira, escolta la música un moment i ho veuràs. Això és Versalles.
6: Això ja ens situa... Exacte.
7: Això ens situa just abans del començament de la Revolució Francesa a França. És potser l'escàndol més famós de la història respecte a la relació entre joies i poder. Fins i tot se li diu habitualment l'afer del collar. Imagina't la cosa com va. El 1773, recorda la Revolució Francesa, és 1789, per tant, una mica abans, el rei francès Lluís XV té un amant, en té moltes, però una bàsicament, que és la famosa Madame du Barry. Madame du Barry era la gran estimada pel rei, llavors els joiers oficials del rei se'ls hi acut com una idea pròpia. Ostres, farem una cosa, crearem un collar preciós, de grandíssim nivell, fastuós, 647 diamants, imagina't una cosa.
6: Carai, ens riu tant les joies del zapatero.
7: A més grossos, grossos. Doncs li vendrem al rei, perquè li portarem dient, mira, hem fet això per la teva mà, i el rei estarà encantat, ens el comprarà i guanyarem molts diners. Però el rei, curiosament, té la mala pensada de morir-se just quan estan tot just acabant el collaret.
6: No,
7: amb la qual
6: creure.
7: Cosa es queda amb el collaret a les mans, perquè s'ha mort el rei, el següent rei, Lluís XVI, sí. Casat amb la princesa austríaca Maria Antonieta, doncs no té una relació gaire fluida amb aquests dos joiers que li han muntat el tema, i tot plaga que els mateixos joiers diuen, saps què? No li presentem el collar aquest, guardem-lo una mica, quan tinguem una relació més fluida li presentarem. Diu, perquè ara, clar, l'home tot just comença a regnar i es trobarà que nosaltres li volem cobrar aquí una joia d'aquestes que costava 1.600.000 lliures.
6: Això són molts diners.
7: Molts,
6: per l'època deu ser una bajanada.
7: Tant és així que quan neix l'hereu de Lluís XVI, el Dofí, que després també morirà durant la Revolució Francesa, el 1778, els joiers pensen, ara és el moment de presentar-li això, perquè ara una excusa de, escolta, m'ha nascut el teu hereu, per què no li regales a la Maria Antonieta aquest collar que hem preparat?
6: Aquests joiers van intentar colar-la,
7: Però la Maria Antonieta no se sap si perquè no li agradava el collar o perquè va pensar que era massa car, va dir que no. De fet, ella va dir perquè allò valia com un vaixell de guerra. Imagina't, 1.600.000 lliures era un vaixell de guerra. El que
6: prioritats,
7: costa,
6: ella prefereix un vaixell de guerra que no
7: raó,
6: unes bones joies.
7: Va demostrar una mica de seny.
6: Exacte.
7: Tot plegat que els joiers es van quedar desolats i abocats a la ruïna. Perquè, esclar, tenien tants i tants diners invertits en aquells diamants que no sabien què fer-ne. Van començar a fer una roda per les diverses corts europees per veure si aconseguien col·locar el collar en qüestió. I no volien, la gent no volia un collar d'un 1.600.000 lliures, que a més sabien, perquè aquestes històries coneixien, que havia sigut feta per Lluís XV, o en commemoració de Lluís XV, i després Lluís XVI no ho havia volgut. Resultat, que no funcionava.
6: Feia de mal col·locar,
7: sí.
6: Aquesta
7: quan
6: joia.
7: Quan tornen a França, després d'aquest tour fallit per les corts europees, diuen, hem d'aconseguir convèncer Maria Antonieta. És l'única manera, i s'hi tornen a apropar. Però Maria Antonieta els engega. Diu, escolta, no m'interessa, i no m'interessa el collar de cap de les maneres. I pensen, farem una aproximació indirecta. Ens farem molt amics de la millor amiga de la reina, la comtessa de Valois, i aquesta li direm que et donarem una gran comissió.
6: Mítals!
7: Si col·loques aquest collar i li fas que la reina el compri. I així ho van fer. Però la comtessa era molt llesta, la comtessa de Valois. I va dir... Diu,
6: de Valois,
7: que...
6: Valois,
7: ara...
6: Valois!
7: Quina ratxa portem aquest programa, realment. Ens ha estat molt malament la rebella.
6: Fatal. La coca aquesta ens ha posat el sucre al cap.
7: Fatal. Doncs la comtessa de Valois va decidir parlar amb una persona que havia caigut en desgràcia a la cort, que era el cardenal Rouen. El cardenal Rouen havia sigut molt amic de Lluís XV, després havia tingut gran influència amb Lluís XVI, però per una qüestió pròpia no s'entenien i estava caigut en desgràcia. Tot plegat que li van dir, home, els joiers, Maria Antonieta vol aquestes joies, però no s'atreveix a demanar-ho al rei. Diu, si tu aconsegueixes convèncer Maria Antonieta de que ho digui públicament, llavors, amb aquest... i tu pagues.
6: O sigui, aquí van entabanar tothom.
7: Entabanar tothom. Rouen estava encantat de la vida, però en aquell moment la cosa encara s'embolica una més, perquè Rouen és enganyat per la comtessa de Valois, però també els joiers. Tots dos són enganyats, perquè la intenció de la comtessa de Valois va encara més lluny. Primer aconsegueix treure 400.000 lliures de Rouen perquè faci un pagament a compte del collar. A canvi d'això, la comtessa de Valois s'emporta el collar, però no li dona mai a Maria Antonieta, amb la qual la comtessa es queda 400.000 lliures i el collar. Les dues
6: sí que era llesta la comtessa de Valois.
7: Exacte.
6: Sí que era llesta.
7: Però escriu a Maria Antonieta i li diu que probablement li faran un regal d'una joia, perquè el que interessa és que la Maria Antonieta l'escrigui, així ho aconsegueix, dient, ah, una joia, no li diu quin és, m'interessaria molt tenir un collar, no sé quantos. Amb la qual cosa, amb aquesta carta per davant, van dient, veus com la Maria Antonieta sí que vol? El resultat va ser absolutament caòtic, perquè finalment això va sortir a la llum. Els joiers, espantats perquè havien perdut el collar, i al mateix temps no cobraven res, perquè s'havia quedat els 400.000 lliures la comtessa de Valois, el comte de Rouen dient, què passa? Per què no li dones el collar? Com que no li has donat el collar?
10: Ai, Déu meu.
7: Etcètera, etcètera. Al final es va descobrir tot el pastís. Van detenir el cardenal de Rouen, el van posar a la presó, van detenir la comtessa de Valois, que va ser condemnada a ser fuetejada i cadena perpètua. I a més, ella va llavors fer circular les cartes de Maria Antonieta i tot el prestigi de Maria Antonieta, que no en tenia gaire, tot s'ha de dir, va caure pel terra. Es diu que una de les causes indirectes de la mala maró que hi havia en Maria Antonieta durant el principi de la Revolució Francesa era precisament per el tema de l'afer del collar. I encara va sortir encara millor la cosa, perquè ella va subornar, en part amb els 400.000 lliures, els seus carcellers, i es va escapar de la presó un any després, i se'n va anar a Anglaterra on l'esperava el seu marit. Per desgràcia per la comtessa de Valois, va agafar una malaltia i es va morir. Amb la qual cosa, qui es va quedar al collar?
10: Ara.
7: I qui es va quedar les joies? El marit de la comtessa de Valois.
10: Ostres, tu.
7: Finalment, el collar seria recuperat, eh? Però, bàsicament, qui se'n va sortir de tot això va ser un que no tenia res a veure.
10: Clar, un que passava per allà,
7: gairebé,
10: i de cop...
7: Que va ser el marit de la comtessa de Valois. Ja veus que una història...
10: Déu-n'hi-do, eh?
7: Recambolesca,
10: tot,
7: eh?
10: Tot per un collaret.
7: Tot per un collaret.
10: Següent història, va. Imperi Britànic,
7: home,
10: això, eh?
7: I tant. Això, Britània rules the wave, eh? Britània domina les onades, domina els mars. És l'època àlgida, a més de l'Imperi Britànic, quan està amb la reina Victòria, mitjans del segle XIX. L'emperatriu Victòria era una persona d'una personalitat fascinant. Tot el regnat de Victòria és molt fascinant, perquè, a més, aquest moment àlgid del colonialisme, de l'imperialisme britànic, colonialisme és una mica posterior, és molt clau per explicar aquesta visió del món, que ara molt sovint ens fa molta gràcia dels anglesos i també ens emprenya dels anglesos. Aquesta barreja és, neix bàsicament amb aquesta època victoriana. A mitjans d'aquell segle, del segle XIX, els britànics estan aconseguint pas a pas controlar la Índia. Pensa que en tota la història de la Índia, dominada pels britànics, els britànics no van arribar a tenir mai més de 50.000 persones entre soldats i colons, diguéssim, i governadors i companyia a la Índia. Un imperi, uns regnes i variats, perquè no era un unificat, que probablement en aquell moment ja eren més de 100 milions d'habitants. O sigui, per tant, 50.000 persones dominen a 80 o 100 milions d'habitants. S'ha de ser molt hàbil amb això, eh? Doncs ells anaven entrant a diversos regnes i els anaven conquerint o subornant o fent-los vassalls o aliant-los per, mica en mica, configurar una mena de teixit immens que lligués, i els hi va anar molt bé durant gairebé 200 anys, aquell imperi. A 1849 capturen la ciutat de Lahore, que actualment és el Pakistan, en aquell moment formava part de la Índia, que de fet era la capital de l'imperi Sikh. Els Sikhs ara estan a la part de dalt, diguéssim, de la Índia, a la part de la frontera Kashmir, diguéssim, la frontera amb la Xina i amb Pakistan. Però en aquell moment l'imperi Sikh arribava fins allà baix. De fet, l'havien conquerit feia 10 anys, la ciutat de Lahore, els Sikhs. Com van fer els britànics habitualment, un cop van conquerir l'imperi Sikh, es van dedicar a fer morir per causes naturals, diguem-ho així, a la gent que dominava la monarquia Sikh, però deixant només l'hereu, que era un nen d'uns 12 anys, perquè controlés l'imperi.
10: Amb 12 anys? No, has de controlar un imperi?
7: No, ho controlava els britànics amb el Duleb Singh, es deia aquest nano. Doncs bé, l'imperi Sikh posseïa des de feia una vintena d'anys aproximadament un gran diamant anomenat Koh-i-Noor. Aquest diamant era immens, era una
6: Pedra. Immens, què vol dir?
7: Immens vol dir aproximadament uns 200 grams, que és molt.
6: Això és molt per un diamant.
7: És molt per un diamant. El que passa que estava tallat de manera bastant barroera. De fet, uns 100 anys abans, un tallador de l'època ho havia fet tan malament que els mateixos que posseïen, els mateixos monarques, que no eren els sics, que posseïen el diamant en aquell moment, van pelar el pobre tallador perquè ho va fer molt malament. Sí.
6: Com anava en aquella època?
7: No, anava fort. Anava fort el tema. El diamant tenia una terrible història al darrere. De fet, es deia que estava maleït, perquè tots els que el posseïen acabaven morts, assassinats, normalment, d'una manera o altra, perquè o bé el posseïen o l'intentaven capturar. Per tant, era un d'aquells diamants maleïts. Els britànics, que volien quedar-se amb el diamant, es van adonar d'una cosa que, dius, home, tampoc és tan estranya, no? Tots els que havien mort per causa del diamant, van pensar els britànics, són homes. Per tant, si una dona té el diamant, no li caurà la maledicció. Aquí tenim una dona de poder propera. Ai, la reina Victòria.
6: Mira, fixa't.
7: Veus quina casualitat. I van convèncer, de la manera que toca per algú que domina un imperi, que el jove rei havia d'anar fins a Londres amb el diamant per lliurar-li com un regal a l'emperadriu Victòria. I així ho va fer. Va viatjar des de Lahore, o sigui, que és a la punta de la Índia, a l'altra banda de Sri Lanka, pensem Pakistan al sud, va viatjar des de Lahore fins a Londres, un viatge, amb el diamant, per portar-lo com a oferiment de regal per l'agraïment de que el gran imperi britànic dominés el seu imperi. Quan va entregar el diamant, que era esperat amb molta alegria per part dels britànics, quan va entregar el diamant, el príncep Albert, el marit de la reina Victòria, que manava molt, que tenia molta influència en Victòria, no li va agradar.
6: Oh! Pobre nano, s'ha fet un viatge d'una punta del món a l'altre, però no m'agrada,
7: No m'agrada, aquest diamant és lletjot, i el va portar amb un joier holandès perquè el tornés a retallar, i així ho va fer. Llavors, és actualment el Koh-i-Noor, que és un diamant molt bonic, que va quedar més petit, però molt més polit, molt més net, molt més transparent. El resultat és que aquell diamant es va posar amb una corona que a partir d'aleshores han portat totes les reines o reines consort. Reines n'hi ha hagut dues, la reina Victòria i la reina Isabel, i les reines consorts de reina n'hi ha hagut altres dues, la casada, amb tres, Eduard VII, Jordi VI, i em perdo, potser dues
6: jo
7: o tres.
6: Jo amb això de les monarquies em perdo, no et sé ajudar.
7: El resultat és que ho han portat, excepte, ara tocava que ho portés la Camilla Parker Bowles. No.
6: Ah?
7: La monarquia britànica va considerar que Camila, divorciada, allò del Tàmpax, saps què? No ho portem. En aquests moments, per tant, es pot visitar, es pot veure el Koh-i-Noor, que està situat a la Torre de Londres, el tenen allà perquè no es constipi, el tenen allà exposat, jo l'he vist, el Koh-i-Noor, sí, amb una corona fantàstica, però això molt més les relacions amb aquells països. Sempre que hi va algun monarca anglès, o la reina Isabel en el seu moment, cap a la Índia, Pakistan, Bangladesh o Afganistan no hi van gaire, tot s'ha de dir, els reclamen que, sobretot, els hi tornin el Koh-i-Noor, que aquests quatre països consideren que és seu. I, en canvi, els britànics diuen, però si ens el van regalar, com poden tornar un regal, una cosa tan bonica. Com veus, la relació entre política i joia sempre és una mica complicada.
6: Déu-n'hi-do, 15 embolics pot generar una joia, eh?
7: I tant.
6: Enric Alpena, tu
7: no vaig gens enjoiat.
6: Jo tampoc, així ens estalviem problemes.
7: És més fàcil.
6: Gràcies, una abraçada.
7: Que vagi molt bé, adéu-siau.
12: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
13: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
12: Sense filtres.
13: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
12: Sense pèls a la llengua.
13: Sí, a més també podem anar a sopar, eh?
12: Sense vergonya.
13: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
12: Però amb molta, molta cafeïna.
13: M'he posat nerviós, collons!
12: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
14: La nit dels ignorants s'hereda.
15: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
14: Pot arribar a travessar oceans.
16: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
14: Veu com creixen els seus oients màgics.
17: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
14: I posa la pell de gallina.
18: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
12: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
18: És que m'heu posat la pell de gallina.
19: Les dones i els dies.
12: Amb Montse Virgili.
20: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
21: Per orelles fines i cors oberts.
20: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
19: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
20: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
12: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
20: Però què pensava que era la intel·ligència?
12: Ara, la tarda, amb Judit Pastor.
6: Doncs fins aquí aquesta tarda d'aquest dimecres de Sant Joan, que hem fet possible un equip 100% femení. La Carla Verdés a la producció, la Gisela Cot al control tècnic, Mireia Isard, Diana Hernández a la redacció i Andrea Martínez al control central. Nosaltres tornem demà a les 4. Adéu, adéu.
12: Tot costa.
22: El Mundial de Futbol entra en un dels trams decisius. Avui comença l'última jornada de la fase de grups i això vol dir que en els propers 4 dies sabrem quines són les 32 seleccions que passen a setzens. A priori hi seran tots els grans cracs que viuen una mena de segona joventut. Grans de talla futbolística però també d'edat. És el Mundial de Messi, Cristiano, Kane, Neuer o Modric. Ara ja només falta que s'assumi a la festa Neymar. Amb el Brasil aquesta matinada, als 34 anys, és a punt ja l'ex-blaugrana per disputar el seu quart Mundial.
12: Tot costa, amb Sergi Andreu.
22: Són les 7 i un minut d'aquest dimecres 24 de juny. Vagi ja d'entrada. Moltes felicitats a tots els Joans. Tu, Marcos, no te'n dius de Joan, per tant... Però el que sí que farem amb tu és repassar a grans trets el que ha passat en una jornada com la d'avui, que sembla mentida, però han passat coses.
23: Sí, avui és un d'aquells vespres sense marge per a la Rada al Palau Blaugrana. A les 8, Barça-València... o forçar el cinquè partit de la final de la Lliga CB per part del Barça o que el títol de la CB ja sigui avui per al València. Aquest Barça-València el transmetrem al Tot Gira, a l'antena de Catalunya Ràdio, també la plataforma 3CAT, amb el Macià, la Lloberes i companyia.
22: De seguida ja anirem al Palau Blaugrana per fer una primera presa de contacte en la prèvia d'aquest important partit pel Barça de bàsquet. Què més?
23: El Mundial de Futbol comença les jornades unificades. A les 9 del vespre, Bòsnia-Qatar i Suïssa-Canadà. Aquests dos partits tanquen la primera fase del grup B. A la mitjanit, el grup C, Marroc, Haití i Escòcia-Brasil. Ja de matinada, a les 3, tanca el grup A, Sud-àfrica, Corea del Sud i Txèquia-Mèxic.
22: De seguida en parlem del Mundial, de seguida obrim el diari del Mundial amb el Sergi Camps, la Sònia Gelmà i el Ricard Torquemada.
23: L'Igualada torna a casa amb la Lliga Masculina d'Hockey Patins. Al Sarró, els igualadins van superar ahir al vespre al Liceo, als penals. Fixa't si és important, l'Igualada va capgirar una final que perdia 2-0 i aquest és el 6è títol de l'Hockey Lliga en tota la història de l'Igualada, després d'haver aconseguit el darrer l'any 97.
22: Hem quedat d'aquí una estona amb l'entrenador de l'Igualada, el Marc Montaner, per felicitar-lo i per saber una mica com ha anat la nit de festa a la Corunya.
23: Segur que llarga. El Barça de Futbol Sala té una nova ocasió demà per guanyar la Lliga. L'equip blaugrana va deixar escapar ahir el primer match ball a la pista del Pozo, a Múrcia. Demà vol sentenciar el títol. Els de Javi Rodríguez dominen a hores d'ara aquesta final per 2-1.
22: Conversarem amb Adolfo, un dels jugadors amb més pes al vestidor del Barça de Futbol Sala. sala.
23: El Mundial de MotoGP, Marc Márquez, ja té de company nou per la temporada vinent a l'equip oficial Ducati. És el murcià Pedro Acosta. Ocuparà el lloc del bicampió Pecco Bagnaia, fins ara company de box de Márquez. Acosta firma amb l'equip oficial Ducati per dues temporades.
22: Ens ho explicarà la Mia Aguilar d'aquí una estona.
23: I si no, el Sabadell han sancionat amb el tancament parcial de Nova Creu Alta. Primer partit a casa de la propera temporada, ja segona serà aquesta sanció. A més, els sabadellencs reben una multa de més de 4.000 euros, tot plegat, recordeu, arran de la invasió de camp i altres incidents durant el final per l'ascens a segona contra el Zamora. A l'NBA, AJ Dibansa és el jugador número 1 del draft triat per Washington Wizards. L'aragonès Adai Mara l'ha triat Oklahoma, número 12, i el jugador del València, Sergio Larrea, ha acabat traspassat als Dallas Mavericks. És allò que a tu t'agrada tant de l'NBA i del draft.
0: Sí.
23: El fitxen els Lakers, el traspassen un altre, que el traspassen un altre, i acaba a Dallas Mavericks.
0: Un bon embolic.
23: I en embol, l'EHF anuncia l'equip ideal de la temporada. Quatre jugadors que han jugat al Barça aquest curs. Fàbregas, Aleix, Nielsen i Makuch, entre els millors d'Europa.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
22: Les 7 i 4 ja tenim dibuixat el mapa esportiu d'aquest dimecres. De seguida obrim el diari del Mundial. Abans, però, ens hem d'actualitzar. Perquè és un dia festiu, és un dia que pot ser complicat també a les carreteres. Ja ens acompanya a l'estudi l'Agnès Marquès. Agnès, què tal, com estàs?
3: Què tal, Sergi, com estem?
22: Fem, si et sembla, un avanç primer del que serien els principals arguments del dia, o si vols començar pel trànsit, com tu vulguis.
3: No, mira, d'entrada dir-vos que els bombers es mostren ara a aquesta hora optimistes amb l'incendi que estem explicant que crema des del migdia a Sant Quirze Safaja, això és el Moianès, amb la previsió d'estabilitzar-lo, diuen, aquesta tarda. L'incendi ha començat a prop de la carretera que connecta Sant Feliu de Conides i Centelles, per sobre del càmping Lilla, i els agents rurals n'estan investigant ara per ara les causes. De moment es manté el confinament preventiu a Sant Quirze Safaja i el foc ha cremat fins ara 14 hectàrees, la majoria forestals, però subratllem aquest optimisme que ens mostren els bombers. Si et sembla, efectivament, és un dia d'operació tornada a l'àrea metropolitana de Barcelona, amb molts problemes a Rodalies, també. Tenim ja connectada de l'equip viari la Mariluz García. Bona tarda, Mariluz.
4: Hola, bona tarda. Doncs sí, les carreteres més o menys tranquil·les, perquè aquesta és una tornada light, com que és un pont estrany que ha caigut entre mig de la setmana i, per tant, uns tornen, altres no, altres el que fan és acabar de marxar i tornaran dilluns. Doncs de moment només hi ha alguns petits trams de congestió a la C31 i la C65 entre Platja d'Aro i Santa Cristina en direcció Girona. També veiem un petit tram de lentitud a l'AP7 a l'altura de Sant Celoni en direcció Barcelona. Aquí és on comença el carril addicional en direcció Barcelona-Tarragona. També veiem lentitud a l'autovia 2 a l'altura de Jorba en direcció Barcelona perquè hi ha obres i se circula per doble sentit en aquest tram, i a la resta la circulació força tranquil·la. I el transport públic, com deia, sí que es mantenen tres incidències a la infraestructura de DIF que estan provocant problemes als trens de Rodalies, a tots els que enllacen la ciutat de Barcelona amb el centre i el nord de Catalunya.
3: Moltes gràcies, Marilu. Doncs aquesta és l'última hora, especialment interessant per aquells que van en Rodalies. Sergi, faig un apunt més. Avui és festa aquí, però no pas a Madrid. La dona del president espanyol, Begoña Gómez, ja ha entregat el seu passaport al jutge Peinado. És una de les mesures preventives que l'instructor li va imposar després de decidir la setmana passada que finalment l'envia a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre altres delictes. No hi ha imatge perquè ha entrat i sortit dels jutjats amb cotxe, com ja ha fet altres vegades. Recordem que la dona de Pedro Sánchez, que ja ha recorregut, per cert, aquestes cautelars, també té prohibida ara per ara la sortida d'Espanya i ha de comparèixer quinzenalment a les dependències judicials.
22: Perfecte, Agnès, moltes gràcies. Vinga, ara sí, parlem del Mundial.
2: El Mundial al tot costa.
22: Tenim la Gelmà a punt d'agafar un avió des d'Estats Units cap a Mèxic, cap a Guadalajara. Jo espero que la puguem agafar encara abans no pugi a l'avió. De seguida hi connectarem. Per això ens acompanya el Sergi Camp. Sergi, què tal, com estàs?
24: Què tal, Sergi? Bona tarda.
22: Et sembla que obrim el el diari del Mundial i anem repassant alguns dels arguments més destacats de les últimes hores, i amb la Gelmà el que farem serà fer previsió del que ha de venir. Comencem amb què?
0: Resultats.
1: El grup L, Anglaterra 0, Ghana 0, amb el Blaugrana Gordon jugant 65 minuts. Panamà 0, Croàcia 1, amb el gol de davanter de l'Osasuna Budimir. I d'altra banda, el grup K, Colòmbia 1, República Democràtica del Congo 0, amb el que ha estat jugador de l'Espanyol Piqué, l'entrant al minut 70 amb el Congo. I també Portugal 5, Uzbekistan 0, amb dos gols de Cristiano Ronaldo.
0: Agenda.
5: Ara sí, a veure si, l'agafem a l'aeroport, a veure on és. Sònia Gelmà, què tal, com estàs? Bona tarda.
8: Hola, com estàs?
5: On para, Sònia?
8: Doncs mira, sóc a l'aeroport a punt d'agafar el vol cap a Guadalajara, Mèxic, on la selecció espanyola juga de la matinada de divendres a dissabte contra Uruguai, el partit més atractiu del grup. I veurem quines opcions per part d'Espanya d'intentar quedar primera. Si guanya, queda primera i passa i evita sobretot l'Argentina, sempre que l'Argentina no quedi també segona del seu grup.
5: Sí, sí. Bé, no t'entretindrem gaire, doncs, que em consta que agafes l'avió en molt poca estona.
8: Mira, ja el sents.
5: Ja el sentim, sí, sí. Escolta'm, a veure, del que s'ha de jugar, ara a les 9 segurament el grup, potser dels 3 grups que tenim en dansa en les properes hores, almenys interessant, hi ha el Suïssa-Canadà i el Bòsnia-Qatar. Aquests dos partits són a les 9, amb Suïssa i Canadà empatades amb 4 punts, amb un empat passen les dues, i Bòsnia i Qatar haurien de guanyar per optar a ser millor tercera.
8: Sí, aquí un biscotto d'aquells que acostumem a veure al Mundial. Jo crec que el partit del minut 60 serà interessant de veure aquest partit.
5: Exacte, exacte. Però, a veure, centrem-nos, si et sembla, en el grup C. A mitjanit tenim dos partits, tots dos a la mateixa hora, Escòcia-Brasil i Marroc-Haití.
8: Sí, dues favorites per passar al grup, Brasil i Marroc, totes dues amb 4 punts, però l'empat del primer dia fa que si totes dues guanyen haguem d'anar a la diferència de gols per resoldre la primera posició. Ara mateix els d'Ancelotti tenen un més 3 i el Marroc un més 1. Però, clar, a priori els africans tenen un rival més assequible, Haití, si golegen, doncs podrien mirar de treure-li aquesta primera posició del grup al Brasil, que també s'ha dit que té Escòcia, i podria aquí també intentar guanyar per un marge interessant de gols. És inevitable, jo crec, que el Brasil miri de reull el que fa el Marroc, tot i que Ancelotti, a la prèvia, assegurava que només estaran pendents del seu partit amb Escòcia.
24: Escòcia té un bon equip, ben organitzat, també ells tenen oportunitat per qualificarse mejor no grupo, entonces no vamos a pensar que puede el juego de Marroco contra Haití.
8: Cal recordar que no juga Rafinha, lesionat, ja veurem si pot acompanyar i ajudar els seus companys en algun dels partits que li queden al Brasil. I Neymar sí que estarà a punt, falta veure quants minuts, però Neymar en principi ha arribat al Mundial en aquest tercer partit després de la lesió d'ara fa un mes. Falta veure quants minuts li donarà Ancelotti, que aquí també li reclamen Endrick, i deia, quan li preguntaven a veure Endrick, deia, home, és que em reclameu també Neymar, no poden jugar tots. Clar. Però veurem quins futbolistes surten d'inici i quins poden jugar a la segona part.
5: Molt bé. Doncs a les 12 tenim aquesta Escòcia-Brasil i el Marroc-Haití, tots dos a la mateixa hora. I 3 hores més tard, el grup A, República Txeca-Mèxic i Sud-Àfrica-Corea. Aquests dos partits són a les 3 de la matinada, hora catalana. Aquí sí que ja sabem, Sònia, que Mèxic la tenim classificada com a primera de grup, oi?
8: Sí, aquí Mèxic està classificada com a primera del grup. Corea del Sud en té prou amb un empat per passar com a segona, mentre que els sud-africans guanyen, tenen moltes opcions també de passar en aquest partit que hi haurà entre Corea del Sud i Sud-Àfrica. Però pel que fa a Mèxic, home, tenen el repte de guanyar el tercer partit i sumar els 9 punts, una cosa que no han aconseguit mai en un Mundial. I Aguirre es debat entre aquest repte i l'opció de donar minuts a suplents com, per exemple, el Memo Ochoa, que disputa el seu 6è Mundial, com Messi i Cristiano, amb la diferència que ell només ha tingut minuts en 3 dels 5 previs. Aquest seria el quart on jugaria si Aguirre decideix donar l'alternativa a la porteria al veterà de 40 anys. Amb la tranquil·litat d'aquesta classificació, Aguirre, el que també és cert, que vol veure un partit més complet del seu equip, perquè fins ara no l'han convençut.
25: No hemos jugado bien los dos partidos que hemos ganado, no me he ido plenamente satisfecho, hemos cometido errores en defensa y en ataque, y esperamos mañana, si no hace el partido perfecto, podemos jugar mejor que los otros dos.
8: Per cert, que Mèxic, ja ho vam explicar l'altre dia, ja sap que quedant primer s'ha garantit jugar a l'Azteca a 700 i uns possibles 800, per tant, continuar jugant a casa.
5: Molt bé. Molt bé, Sònia. Doncs escolta'm, les tres, recordeu, República Txeca, Mèxic, Sud-àfrica, Corea, Grup A, bon vol cap a Guadalajara, Sònia, i serem a temps, perquè ens escoltem al Club de la Mitjanit cap a quarts de 12,
8: Si no hi ha retard, jo crec que arribem a temps.
5: Vinga, doncs va, perfecte. Bon viatge, Sònia, fins després.
8: Fins després, Sergi.
5: Doncs la Sònia, que ja vola o és a punt de volar cap a Guadalajara, continuem el diari del Mundial.
7: El gol.
1: El primer de Cristiano ahir en Portugal, el portuguès és el primer jugador marcant 6 mundials, tot i així, després del partit.
9: Ayer Lionel Messi marcó 2 goles, vale. Mbappé, no Haaland, i tu sigues demostrando que eres...
10: Depèn de preguntes, no? Jo no ens respondo.
11: Essa uma copa de estrelas, ao contrário de outras. Apareceram o Messi, apareceram o Mbappé, apareceram o Haaland, e como você disse, estava faltando o Cristiano. Hoje o Cristiano mostrou que chegou, que veio. Portugal e Cristiano chegaram hoje.
10: Eu chego sempre.
1: Cristiano sembla que no vol dir res quan esmenta Messi i al final diu que ell sempre hi és.
7: El protagonista.
1: Lumumba Bea, alerta amb aquesta. El ja celebra seguidor del Congo, que veu els partits vestit, amb vestit llampant i corbata, dret i amb la mà alçada. Això de la mà alçada és un homenatge a una estàtua de Patrice Lumumba, líder de la independència congolesa.
7: La notícia.
1: Aitana Bonmatí ha fet la sacada d'honor en el partit de beisbol entre el Padres i els Braves a San Diego. La catalana està fent d'analista al Mundial i també ha tirat endavant un campus en aquesta ciutat.
7: La veu del dia.
1: La veu de l'afició de Noruega. Amb Odegaard com a mestre de cerimònies tocant el tambor, l'afició completa el càntic.

0: Els noruecs ja són a la segona fase.
1: L'anècdota.
0: La profecia de l'evident Bo Baiana. La brasilera diu que avui, alerta Sergi també amb aquesta, sí, els alienígenes baixaran a la Terra i abduiran Vinícius i Neymar en el marc del Brasil-Escòcia d'aquesta matinada.
2: Escolta, és bona aquesta.
0: N'estarem pendents, tu.
2: Bo Baiana.
0: Bo Baiana, sí.
2: Bo Baiana, eh? Molt bé, vinga, ho rubriquem amb el Torque.
1: Què ha descobert el Torquemada?
2: Ricard Torquemada, bona tarda.
3: Bona tarda, Sergi.
2: Com estàs, Ricard?
3: Molt bé.
2: On posem la lupa avui?
3: Mira, en les seleccions revelacions, que n'hi ha un parell que pengen d'un fil, mm-hmm, perquè si més o menys tothom consensuava que podien estar entre Senegal, Marroc, Noruega i l'Equador, que podien ser quatre seleccions suggerents, que apuntaven com a possibles alternatives, que no estaven al calaix dels candidats, doncs, així com Marroc i Noruega han fet molt bon paper, Noruega ha guanyat dos partits i queda pendent el partit contra França, i el Marroc, com explicava ara amb la Sònia, amb 4 punts gairebé ja està classificada i encara de jugar contra Haití podria millorar la seva posició, doncs Senegal i l'Equador no estan en la mateixa situació. Hem de marcar que eliminades ja en tenim 5, si no he fet malament els números, sí, és a dir, Panamà, Turquia, Haití, Tunísia i Jordània. Aquestes 5 seleccions no poden fer res a l'última jornada. Curiosament, d'aquestes 5 seleccions n'hi ha 3 que encara no han fet cap gol, que són Haití, Turquia i el Panamà. Per tant, vol dir que no fer gols en dues jornades castiga severament. Compte amb l'Equador, que no n'ha fet cap, però encara té vida. L'Equador no ha fet cap gol en dues jornades, d'aquí que la seva situació sigui una mica d'emergència. Ha de jugar l'últim partit contra Alemanya, la selecció de BKHS. És veritat que contra una Alemanya que ja és líder de grup i, per tant, podrà rotar, però vaja, és la selecció alemanya. L'Equador guanyant, probablement, amb 4 punts estarà classificada, però ha de guanyar aquest partit. Una selecció que ha fet bon joc, però s'ha estavellat amb el gol, amb la rematada. Això li ha passat factura tant al partit contra la Costa d'Ivori com en el segon partit. És a dir, s'han quedat a mig camí en les dues jornades, dos cops, i ara tindran l'última possibilitat contra Alemanya. L'empat de la segona jornada contra Curaçao va penalitzar especialment. Això pel que fa a l'Equador.
2: Sí. Digues, digues.
3: Pel que fa al Senegal, doncs està en una situació similar. El Senegal ha perdut amb França i ha perdut amb Noruega. Haurà de guanyar l'últim partit, però haurà de golejar a Iraq. Són dues seleccions que compta perquè podrien quedar les dues fores. D'aquí, d'aquest grup, una podria ser una de les terceres que no es classifica, perquè totes dues estan amb 0 punts, han de guanyar, però sobretot han de millorar el gol a barat general. Senegal està amb menys 3, per tant vol dir que com a mínim haurà de guanyar Iraq de 3 gols de diferència. Diuen els matemàtics que si estàs a 0, 3 punts i 0 de baraix, podries tenir opcions, però com a mínim has de guanyar Senegal, ha de guanyar de 3 gols a l'Iraq per poder classificar-se. No és impossible, però és complicat. No té problema Senegal d'atacar, ha fet gols, però té un problema defensiu molt fort, perquè França i Noruega li han encaixat 6 gols en 2 partits. Diuen que podria tenir opcions, com a mínim has de guanyar Senegal o guanyar...
2: Espera, Ricard, que tenim problemes amb la comunicació. A veure si ho podem resoldre i et podem acabar de sentir amb més bones condicions. De seguida mirem de recuperar la connexió amb el Ricard. Sabeu què podem fer? Per què no anem al Palau Blaugrana? Oi que tenim l'Ernest Macià a punt? Que volíem saber una mica com es viuen ja aquests minuts previs, i de seguida tornem amb el Ricard. Ernest, ets per aquí, eh?
4: Hi soc, us estava escoltant, sí, aquí, no? Atentament. Sí.
2: Com va això? Aquí. Estem a poc més de mitja hora d'un partit que és a caixa o faixa, Ernest.
4: Sí, la sensació que hi ha quan tu arribes al Palau és que hi ha molt de taronja i no són les armilles antirefractants dels stewards, és l'afició del València. Han vingut aquí en massa, han fet una espècie de passadís per l'arribada a l'autocar de l'equip. Ocupen ja no només la seva zona, veig valencians per tot el pavelló, i han vingut amb una moral de dir venim a ser campions al Palau. De fet, la Lliga, el títol, és aquí al Palau. O sigui que si el Barça és capaç d'aixecar això i forçar el cinquè, que això en esport doncs pot passar perfectament, doncs anirà contra la sensació que jo tinc ara mateix, que és que aquí hi ha uns senyors que han vingut a celebrar la Lliga. És que està ple de valencians.
2: Escolta'm, ara deixeu-me que torni d'aquí una estona, que vull sentir la Lloberes també. Acabo amb el Torquemada i...
5: Acaba, i Torque, després... Però el Torque també l'interessarà.
2: Home, i tant que l'interessarà. Ricard, ets aquí, eh?
6: Sí, ja he tornat.
2: Oi que sí, que tindràs un ull al bàsquet avui també, o no?
6: Sí, home, i a més la jornada del Mundial no comença fins les 9, per tant, pots tirar amb el bàsquet.
2: Sí, home, sí. Bé, ara tornem al Palau Blaugrana, que havíem perdut una mica la comunicació amb el Ricard i ens interessava saber...
6: Sí, perdona, Sergi. No, que deia, acabava que el Senegal amb Coulibaly i Mané ja erosionats estan tenint dificultats per fer aquesta transició i que tenir un grup tan fort com és el de França i Noruega els hi ha fet passar factura. Veurem si es recuperen a l'última jornada i quina de les seleccions possible revelació salvem i quina queda condemnada. Aviam què fan l'Equador i el Senegal, i si tot queda en una decepció, o si encara tenen vida i poden fer la guitza a algun candidat a les eliminatòries, perquè si passen seran rivals durs.
2: Sí. I ara entenc que del paquet que considerem seleccions, revelacions, ara per resumir-ho, quines creus que ho tenen millor per ser seleccions?
6: Mira, Noruega i el Marroc estan molt ben ubicades. Sí. Estan gairebé classificades i els hi queda una jornada. Noruega contra França, Marroc contra Haití. Han de passar, i han de passar ben posicionades. I faltarà veure què passa amb l'Equador i Senegal, que si passen, és veritat que passaran en una situació incòmoda i, per tant, tindran una eliminatòria dura. Però, vaja, no m'agradaria veure amb les cares amb qualsevol d'aquestes dues seleccions que tenen potencial perquè tinguin el dia, el partit, i et facin fora, encara que ara mateix no hagin tingut resultats. L'Equador necessita gol i Senegal necessita tancar la seva porteria.
2: Molt bé, Ricard. Escolta'm, ens sentirem a partir de les 11 al Club de la Mitjanit, com sempre. Però, clar, quan tornem a parlar, Ricard, ja s'hauran jugat dos partits que comencen a les 9, el Bòsnia-Qatar i el Suïssa-Canadà, que tanquen la primera fase del grup B. Amb aquestes dues seleccions, creus en una mena de biscota que els hi va clar? A Suïssa i a Canadà els hi van l'empat a totes dues per ser primera i segona.
6: Saps què passa? Que tal com està el grup i com funciona ara el golaveratge particular, no necessitaran ni biscota. És a dir, la selecció que perdi, clar, la combinació hauria de ser que la que guanyi de l'altre partit hagi empatat contra tu i tingui millor golaveratge general, que no el té cap de les dues, ni Bòsnia ni Qatar. Per tant, la que perdi continuarà sent segona. No ha d'haver-hi cap problema. És molt difícil que no sigui segona, si no és que hi ha una golejada al Bòsnia i Qatar. Per tant, no necessiten ni tan sols pactar l'empat, sinó intentar ser primera de grup la que guanya, la que més li interessa és Canadà, que és l'anfitriona, i és probable que la que perdi sigui segona tranquil·lament, perquè qui ha de lluitar pel tercer lloc en principi ha de sortir del Bòsnia Qatar.
2: I m'imagino que molt més interessant el Suïssa-Canadà que el Bòsnia
6: Qatar. Jo miraré el Suïssa-Canadà.
2: Sí, no?
6: Sí, jo em fa el fet serveix de referència.
2: Sí, doncs mira, va bé que m'ho diguis, perquè...
6: Tot i que a casa meva els meus fills em diuen, home, però el tercer... Ja, però és que el Bòsnia-Qatar és supervivència.
2: És droga dura, això, eh?
6: Sí, supervivència.
2: Ricard, ens sentim a les 11, al Club de la Mitjanit.
6: Molt bé, Sergi.
2: Gràcies, una abraçada. Fins després. Adéu.
7: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
8: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
9: Entendre és obrir els ulls.
10: Obrir la ment.
11: Obrir la ment.
12: Obrir la ment.
8: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
13: Triple!
14: El Barça torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
15: Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Palau Blaugrana, Barça-València, el quart partit de la sèrie.
14: Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio. Amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
16: Molt i molt ben de
15: passar. Avui, a partir de les 8 del vespre, Barça-València.
14: La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.
10: Senyores i senyors, bon dia.
15: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
11: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
12: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
16: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell,
17: sí.
16: I ostres, era davant del Sant Pare, no?
10: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
5: És veritat que la cara però estava rara.
10: Era Shakira o no era Shakira?
5: Jo estic segura que sí.
15: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Tot costa, amb Sergi Andreu.
2: Ara ens falten 5 minuts per arribar a 2:15 de 8 del vespre. Us ho dèiem fa uns instants, el Barça de bàsquet buscarà aquest vespre a partir de les 8 i de nou al Palau Blaugrana forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València i no dir adéu abans d'hora les opcions d'aconseguir el títol. Els blaugranes perden la sèrie a la final baixa per 2-1 després de la derrota de dilluns al Palau. I al Palau ja hi tenim l'Ernest Macià. Ernest,
18: hola, Sergi, com estem?
2: I la Lloberes, Lloberes, com vas?
18: Obre el micro, si cas, Lloberes, quan
5: espera,
18: faci bé.
5: Espera-me, això sí, és va. L'experiència. Quan tingui més experiència ho hauré après.
2: Exacte, ja serà tard, ja.
5: No, és perquè me la paguen, saps? I llavors sí, me fan aquí la broma. Escolta'm, a punt,
2: ets, Lloberes, ets més optimista que el Macià o no?
5: Aviam, jo és que no tinc cap valoració en aquest sentit. Jo no, vinc aquí a veure què passarà, entén-me, com d'això. Jo tinc molt clar que tampoc espero miracles, també t'ho dic. És a dir, el desgast que té aquesta plantilla, que tots sabem que peca més de, com et diria, doncs d'això, de ser experta, però que les recuperacions són difícils, per tant serà complicat. I si alguns ja saps que estan fent la mudança abans de que hi hagi el cinquè partit, doncs encara és més depriment, no?
2: Home, què dius ara? M'estàs dient que hi ha algú que no compta amb un cinquè partit?
5: Bueno, jo sé d'algú que... no sé d'algú, he vist, vist en persona,
2: sí.
5: No en persona, diguem que de fiar, doncs això, que sí que ja fa la mudança de les guixetes d'aquí, de Can Barça i aquestes coses, llavors aquestes coses a mi sempre em produeixen un estat.
18: Home, perquè avui sí o sí serà l'últim partit
2: bueno, això,
18: de Can Barça.
2: Clar, això segur. Clar.
5: Les mudances no es fan mai. Jo veig un jugador així i ja no ve a jugar ni el quart ni el cinquè, t'ho dic en sèrio. És a dir, la mudança la vens a fer quan s'acaba la teva competició, perquè a més suposo que t'acomiades també de la gent, mm-hmm. Aquestes coses. Veure sortir amb el carrito de la compra i d'això ho trobo...
2: És poc seriu. Denota que no tens el cap on l'has de tenir.
5: Ara, això. Només ho deia per això. Però sí, bé, sí. Jo espero un gran partit. La finalíssima és molt entretinguda,
2: sí.
5: És divertidíssima, crec que s'està jugant a un gran nivell, un equip més que l'altre, però per tant, doncs, és una finalíssima i mira, que sigui el que hagi de ser.
2: A veure, Ernest o Lloberes, a qualsevol dels dos, el primer partit recordo que el Barça va tenir un grandíssim efectivitat amb els triples, 50% d'encert. En canvi, en el segon partit ja va ser al voltant del 20, el tercer al voltant del 30. Aquest Barça depèn dels triples per poder guanyar avui?
18: Home, és bàsic, no? És bàsic. El Barça és un equip, sobretot, de triples en atac. Per què? Perquè no té 1 contra 1, és a dir, no hi ha individualitat a aquest nivell, contra aquest tipus de rivals. Panther, Brizuela, no et garanteixen marxar l'1 contra 1 quasi mai, i per tant, tot passa pel tir, per passar-se-la bé, que això tampoc ho fan sempre, per controlar el rebot, perquè no corri el València, però clar, si els triples t'entren, et facilita molt la vida.
5: És la senya d'identitat d'aquest equip, és a dir, cada vegada que estan amb un nivell d'efectivitat alt en el triple, doncs poden pensar en dur-se el partit. Quan no tenen recursos suficients o no tenen, o diguem, no els saben explotar, com per exemple doncs València, que pot tenir diferents facetes de joc. És a dir, són dos jocs antagònics. t'interessa o no? Vull dir-te, perquè un sí. és joc de conceptes i l'altre és un joc sistematitzat, m'entens?
2: Sí, sí.
5: I ja no arribes ni a fer el sistema, perquè Panther, Clyburn, tots aquests, si juguen per la seva ansietat o la seva manera, diguem, la seva genialitat, llavors costa moltíssim. En canvi, per exemple, Pedro Martínez té, per mi, la idea de, del que és el joc organitzatiu com a tal, m'entens? Sí, i a sí. partir d'aquí poden ser molt bons o no, però tenen bastant més sortides que no pas al Barça.
18: Jo tinc una cosa, perdona, Sergi, no, jo pateixo per l'Oriol a peu de pista, perquè està ple de valencians, tot el Palau, tot.
2: Què dius?
18: Sí, sí, Oriol.
17: Avui és bona tarda. Avui això és un mini Roig Arena.
2: Però com pot ser això, Oriol?
5: I tan mini,
17: Mini Roig Arena, perquè l'altre dia sí que és veritat que els aficionats del València els tenim localitzats a la part alta del Palau, però avui de taronja, i no són gent de seguretat del Palau, de taronja n'hi ha repartits per tot el Palau Blaugrana. Per tant, avui, quan ha sortit de València, ja s'ha sentit aquí acústicament que déu-n'hi-do, i vaja, jo no sé si n'hi ha 800, si n'hi ha 900 o n'hi ha 1.000 o més, però avui de moment el color taronja domina la graderia.
2: Sí, el Palau serà ple, entenc, d'una manera o d'una altra.
18: Exacte, sí.
5: Sí, sí, sort als valencians.
18: Sí, i de fet, cada vegada que se senten els valencians animar, puja la megafonia del Palau, és boníssim. Puja la música, perquè no es noti tant.
2: Molt bé. Doncs això, tot això ho sentirem explicar a Catalunya Ràdio per l'Ernest, amb la Lloberes, amb l'Oriol Rodríguez, a partir de les 8. Nosaltres ja hi connectarem una miqueta abans, quan faltin, no sé, 10 minuts aproximadament, o potser un pèl menys cap a... que això, per les 8 del vespre, doncs ja vindrem.
5: Està bé, 10 minuts.
2: Us sembla bé, Lloberes? Et sembla bé?
5: No vinguis gaire tard, Aquí sempre passen moltes coses.
2: Sí, 10 minuts com a molt. D'acord?
18: Molt bé, Sergi.
2: Vinga, va. A veure si canteu una victòria i forcem el cinquè partit.
18: Tant de bo. Vinga.
2: Ahir a la nit de Revetlla, la Revetlla de Sant Joan, lluny de Catalunya, lluny de les fogueres, a Galícia, a la Corunya, i passava això.
19: Paiva ja preparat. L'estic carregat del portuguès. El seu llançament, Arnau Martínez, l'Igualada's campió de Lliga.
2: Narració d'Esport 3, el penal decisiu que va donar una lliga a l'Igualada, lliga d'hoquei patins, nit històrica per l'Igualada a la Corunya, els de la Noia. Han tornat a aixecar un títol de l'hoquei Lliga 29 anys després. 29. Ahir al vespre van superar el Liceu a la tanda de penals d'aquest cinquè i definitiu partit contra pronòstic en aquesta final jugada a la Corunya. L'equip que entrena Marc Muntaner va transformar dos penals al Liceu cap després que el partit havia acabat amb empat a dos gols. Aquest títol de Lliga té encara més mèrit si tenim en compte que l'Igualada capgirat ha aixecat una final que perdia 2-0. Amb dues victòries del Liceu, i per tant són tres victòries consecutives de l'equip de la Noia en els últims tres partits de forma consecutiva. Aquest és el sisè títol de l'hoquei Lliga en la història de l'Igualada. L'últim fa una pila d'anys, ara ho dèiem, 29 anys, i l'últim és de 1997. Saludem a aquesta hora l'entrenador, l'artífex d'aquesta gesta, el Marc Muntaner. Marc, bona tarda.
20: Hola, bona tarda.
2: I moltes felicitats, enhorabona, nois de tota la plantilla, perquè el que heu fet és molt gros, Marc.
20: Moltes gràcies. La veritat és que encara no ens ho creiem, si t'ha de ser honest. Estem supercontents i suposo que a mesura que vagin passant les hores i els dies, doncs anirem valorant una miqueta més el què, però la veritat és que sí, estem molt contents. Per nosaltres és un somni. En el meu cas, jo que porto pràcticament tota la vida al club, doncs imagina't els sentiments que tinc ara mateix, i molt contents per l'equip, sobretot pels jugadors, la majoria d'ells molt joves, molts de la casa, o sigui que més no es pot demanar.
2: La nit de seu ben llargat, vaja, d'allò més, no?
20: Sí, Déu-n'hi-do, i mira que estàvem en territori hostil, anem a dir-ho així, sí. I teníem una mica de respecte. Alguns va dir alguna cosa, però la veritat és que no va passar res, i sí, vam celebrar-ho, els jugadors més que l'estaf, però sí, molt contents.
2: Esteu a Galícia encara, eh?
20: Sí, sí, sí, encara estem allà, ara aquesta tarda tornem i ja tenim moltes, moltes ganes de celebrar amb la gent d'Igualada.
2: Com ho fareu? Què fareu? Hi ha alguna cosa prevista, m'imagino ja, no?
20: Ho estan parlant ara, però bueno, suposo que arribarem i hi hagi alguna cosa preparat o no, ho celebrarem.
2: Com descriuries, Marc, la gesta de l'Igualada que ha guanyat, ha tornat a guanyar la Lliga 29 anys després?
20: Jo diria que inesperat, totalment. Jo crec que el projecte fa anys que s'està treballant bé. Els últims anys havíem guanyat moltes coses a nivell de base. Nosaltres hem arribat al primer equip fa la tercera temporada. Vam guanyar dos copes de la CERS aquest any la Lliga. Doncs jo crec que és un projecte que està creixent, però és totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga, és a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost, per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.
2: I històric, eh? La paraula històrica ha d'acompanyar aquest títol de Lliga, per bé que l'Igualada ja en té uns quants. De fet, aquest és el sisè, però clar, tots són de fa molts anys.
20: Sí, a veure, l'Igualada no... les èpoques dels 90 va guanyar molts títols.

0: construir l'equip un altre cop, no? I creuar els dits que els joves agafin un rol que no el tenien, creuar els dits que els dos o tres que puguin venir de fora tenint un rendiment ràpid, i és com cada any doncs anar jugant a la, no diria la loteria perquè no és així, però cada any és com anar fent apostes i intentant que surtin bé. De moment estan sortint bé i el club també està fent passes endavant i intentarem, doncs, això, mantenir i intentar, doncs, anar millorant cada any, tot i que arriba un moment ja que aquesta frase poder no la podré dir.
1: M'ha semblat llegir, Marc, que a més, per si tot plegat no fos prou complicat, heu aixecat per primera vegada en una final de Lliga un 2-0 en contra. És així, això?
0: Sí, a mi m'ho van dir ahir també això, i no, jo sincerament no ho sabia, no la sabia aquesta estadística, però sí, es veu que sí, i bueno, encara demostra més la dificultat del que hem fet, a més amb una pista com la de Liceu contra un equipàs com ells, pista molt complicada, amb l'ambient totalment hostil, i res, contents, molt contents.
1: Escolta'm, sobre el partit, que no hi hem entrat gens, clar, un partit emocionantíssim, ple de tensió, amb els penals al final...
0: Jo crec que el partit va estar molt bé, crec que el vam competir molt bé, l'Igualada va estar molt bé durant tota la majoria de fases del partit, sí que hi va haver dos punts de partit on vam patir una mica, però vam estar bé i vam anar complint el pla de partit i tot el que havíem dissenyat a l'hotel, no?, de tot el que havia d'anar passant. A la pròrroga, ells estaven a 14 faltes, a una falta de tirada directa, els àrbits no la pitaven, el segon gol seu és un penal totalment inexistent, i és allò que, ja, que veus una mica de fantasmes, no? Però bueno, vam arribar a la tanda i crec que nosaltres vam estar més sencers i més acertats.
1: I en els penals és tot qüestió de sort, hi ha un tema mental també, m'imagino, no? Vull dir que vau arribar a Budelles, molt sencers.
0: Bueno, i de preparació, jo crec que som un equip que si alguna cosa fem és preparar-nos molt, analitzar molt i treballar molt, no? O sigui, sempre penso que a les tandes hi ha un punt de preparació i d'anàlisi, però també és el que dius tu, de tenir aquest encert en aquell moment i d'estar encertats i que el porter te'ls pari.
1: Ah, clar, a més en un pavelló a Riassor, que clar, m'imagino que aquella gent deu anar apretar moltíssim, no?
0: Molt, la veritat és que va ser un ambient hostil, sobretot a nivell quan vam arribar, perquè bueno, ells havien muntat el relat que Igualada no se'ls havia tractat bé per motivar la seva gent, i bueno, al principi va ser hostil, però jo crec que a mesura que anaven passant els minuts i ells veien que no guanyaven, doncs ells també els van entrar al punt aquest de preocupació.
1: Tu fa 3 anys que vas agafar l'equip, aquesta és la tercera temporada. La primera vas guanyar l'antiga Copa de la Cers, que ara té un altre nom, no? Feia 25 anys que l'Igualada no guanyava un títol. La teva segona temporada vas revalidar el mateix títol i ara... 29 anys després guanyes la Lliga. Aquesta Lliga, Marc, malgrat tu ets una persona humil que ha picat molta pedra des de baix durant molts anys, aquesta Lliga la recordarem com la Lliga de Marc Muntaner?
0: No, jo crec que és la Lliga de l'Igualada, és la Lliga d'un projecte de gent molt jove que va creixent, i el que sí que és veritat és que els 3 anys que portem, doncs, les coses ens estan anant mig bé. Sí que et serà honest que quan vam guanyar les dues primeres Copa Cers ens deien que era un títol que no era la Champions, i jo crec que ara el fet de guanyar la Lliga ja és un títol més important, diguem així, o més gran, i crec que també és picar sobre la taula i dir som aquí.
1: Molt bé. Doncs escolteu, bon viatge, Marc, cap a terres catalanes. Esperem que la noia Igualada us rebin com us mereixeu, com a campions d'aquesta Lliga 29 anys després. A celebrar-ho de valent, Marc.
0: Moltes gràcies a tu.
1: Vinga, adéu-siau, una abraçada.
0: Gràcies.
2: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
3: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
4: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
5: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Si ets dels que no estan per romansos. De dit i fet. De som-hi, tu. De pim-pam. Emporta't un Seat.

0: Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a Seat.es.
1: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
2: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Bessols Energia i Fundació Vila Casas.
3: Aquest estiu fes la millor jugada.
4: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
3: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés i Hipercor i Supercor.
4: També a la web i app. Consulta les condicions i els models que hi participen.
5: Heu vingut aquí perquè esteu disposats a adoptar i a sumar un nou membre pelut a la família i ajudant a un animal que realment necessita. Ganes de donar la benvinguda?
6: Jo infinit, no, més que infinit.
5: Més que infinit?
7: Sí. Serà difícil? No ho sé. Però serà guai, segur.
1: Nova temporada de Cita Bestial amb Candela Figueres. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
8: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
9: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
10: Tot costa, amb Sergi Andreu.
11: Vinga, ens falten un parell de minuts per arribar a 3:15 del vespre. De seguida marxarem cap al Palau Blaugrana, on a les 8 ha de començar el partit del Barça davant del València, quart partit de la final de l'ACB. Mirarà de forçar el cinquè partit, perquè ara la sèrie la té el València 2-1 favorable. Una altra secció del Barça que també està buscant un títol de Lliga és la de futbol sala. Ho té millor que la del bàsquet, s'ha de dir, perquè és una victòria del títol, el Barça de futbol sala. De fet, podria haver aconseguit ahir aquest títol. De fet, va deixar escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga a la pista del Pozo de Múrcia. L'equip blaugrana va perdre 5-4 en el tercer partit de la sèrie. Una sèrie que encara domina el Barça per 2-1. Els gols del Barça els van fer Catena, Fitz, Sergio González i Adolfo. Adolfo, bona tarda.
12: Hola, buenas tardes.
11: Demà hi haurà quart partit. Al final no va poder ser ahir, tot i que vau estar a punt de forçar la pròrroga.
12: Sí, bueno, creo que hicimos sobre todo un inicio de partido muy bueno. Conseguimos al final pues lo que queríamos desde el principio, que era avanzarnos en el marcador. Nos pusimos 2-0 y bueno, 0-2, y creo que bueno, que cometimos el error de a lo mejor bajar un poco los brazos, relajarnos, y ellos apretaron y al final pues concedimos 4 goles que nos costó ir a remolque todo el partido. Pero bueno, es cierto que el equipo otra vez en la segunda parte salió al máximo, que dimos todo para intentar llevarnos el partido. Conseguimos empatarlo a última hora y al final, a muy pocos segundos del final, pues se nos escapó.
11: Faltaven res, no? Em sembla que eren molt pocs segons quan el Pozo va fer el cinquè. Si no, hauria anat a la pròrroga, Adolfo. No sé si quan un partit se t'escapa tant al final, suposo que fa més ràbia, no?
12: Sí, más de la forma que fue, porque como te digo, íbamos ganando 0-2, se nos pusieron 4-2, y nuevamente el equipo, sin dejar de creer, peleando hasta el final, pues a última hora conseguimos empatar. Y bueno, pues da más rabia cuando encima, a falta de 5 segundos, pues se te va el partido por el que has luchado y el que nos servía para llevarnos la liga. Pero bueno, esto es el fútbol sala de más alto nivel y esto requiere concentración los 40 minutos si nos queremos llevar esta liga.
11: Un partit emocionant, ple d'alternatives, bé, entre dos grandíssims equips. Era, m'imagino, el partit que més o menys teníeu al cap, que imaginàveu?
12: Sí, totalmente. Al final es una final contra el Pozo, se define por pequeños detalles y el que más concentrado está y el que menos fallos comete, pues es normalmente el que se lleva estos partidos.
11: Uh-huh. Tu vas fer un gol, venies d'una lesió, oi que sí que et van operar de l'espatlla fa un temps, no gaire?
12: Sí.
11: Com et vas sentint, mica en mica van passant les setmanes?
12: Bien, la verdad que muy bien. Es cierto que no he podido tener tiempo para entrenar con los compañeros, he hecho dos sesiones normales solo y fue el partido del otro día, el primero, el segundo partido de la final que pude disputar con los compañeros, la verdad que muy contento, encima conseguimos la victoria que era el objetivo y ayer pues tuve la oportunidad de hacer el segundo partido con los compañeros y muy bien. Es cierto, como te digo, que solo podía hacer dos sesiones de entrenamientos porque al final con tantos partidos pues el equipo, el tema de entrenamientos hay que ajustar muy bien las cargas y jugando partidos tan seguidos es difícil los entrenamientos, pero la verdad que muy bien, muy contento de poder estar ahí con el equipo y espero que pueda ayudar al final a conseguir objetivo que es levantar el título.
11: Molt bé. Adolfo, demà què s'ha de fer millor del que vau fer ahir per intentar ja guanyar en aquest quart partit el títol de Lliga?
12: Pues mañana estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero y si no cometemos esos errores estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y para mañana pues no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
11: Adolfo, la pista del Pozo, pels que no hi hem estat, és de les que apreta de veritat o n'hi ha d'altres que encara són pitjors?
12: No, está claro que es una pista que aprieta bastante. Es cierto que pues que en primera división hay aficiones que aprietan muchísimo, pero bueno, es un contra nosotros, es una pista que siempre llena el pabellón, que siempre está apretando y dándole alas a su equipo y bueno, pero esto es algo que nosotros preferimos y nos gusta, que esté el campo lleno, que esté todo en contra, porque ante estas situaciones siempre hemos demostrado que nos crecemos.
11: Per cert, teniu gent d'aficionats vostres que hagin baixat a Catalunya a veure-us?
12: Sí, algún familiar ha podido bajar y como no estuvieron los drags también dándonos soporte ahí y seguramente que el jueves estén otra vez aquí porque la verdad que siempre nos acompañan a todos los sitios.
11: Molt bé. Demà, 7:45, n'estarem molt pendents al quart partit de la final de futbol sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia. Veurem si ara sí, en aquest quart partit, si no, encara hi hauria una cinquena oportunitat perquè el Barça es proclami campió, que en aquest cas seria ja el Palau Blaugrana. Adolfo, moltíssima sort per demà. A veure si ja pugeu de Múrcia amb el títol a la butxaca.
12: Moltíssimes gràcies. Ojalá, i espero que sí.
11: Molt bé. Adéu-siau, que vagi bé.
12: Adéu.
11: Enfilem el tram final del Tot Costa amb una punta motor. Tinc connectat el Damià Aguilar. Damià, què tal? Bona tarda, com estàs?
13: Bona tarda, Sergi.
11: Marc Márquez ja té company d'equip, Damià.
13: Ja té company d'equip i es diu Pedro Acosta i ja el coneixem, el tiburón de Mazarrón, li diuen així, pilot de MotoGP. És un dels pilots que en els últims anys han irromput amb més força en el panorama del motociclisme internacional per aquell títol que va guanyar d'aquella manera tan potent a la primera temporada de debut a Moto3, després per el títol de Moto2 i després per la seva arribada a MotoGP amb una moto, primer la GasGas, després la KTM, doncs que no li han donat els èxits que ella hauria volgut. De fet, és un dels pilots de la graella que encara no ha aconseguit una victòria de gran premi, no? I això suposo que en un pilot com ell i del seu talent doncs pot arribar a generar certa ansietat. El cas és que Ducati ho ha fet oficial, que ja se'n parlava feia setmanes, i abans havia de fer oficial allò de abans d'entrar deixin sortir. Doncs anunciem que se n'anirà Pecco Bagnaia i arribarà Pedro Acosta per ser el pròxim company de Marc Márquez les temporades 2027 i 2021.
11: Són els dos propers anys, eh?
13: Sí.
11: O sigui, a partir del Mundial de l'any que ve, per entendre'ns, del 27,
13: sí,
11: eh?
13: Sí. Que recordeu que hi haurà un canvi radical o molt important de reglament, perquè les motos passen de 1850 i perquè hi ha un canvi de pneumàtics, de Michelin passarem als Pirelli. Per tant, diguem que tot està obert en aquest sentit.
11: Molt bé. No? Damià, la presència d'Acosta amb Márquez a Ducati, què representa? Perquè els companys de Marc Márquez fins ara no han tingut gaire sort. No sé si això pot canviar.
13: Doncs és una gran pregunta i una gran incògnita, no? Perquè tens raó, ja Onda, Marc Márquez, entre cometes, si m'ho permeteu, va destrossar els seus companys d'equip. Si voleu, l'any que arriba a Ducati fent parella amb el seu germà, doncs ho va fer millor que el seu germà, i quan ha arribat el Ducati oficial, doncs ha anul·lat un doble, dos vegades campió del món com és Pecco Bagnaia. Aquesta és la realitat. Què pot passar amb Pedro Acosta? Doncs tots estem molt, molt interessats en què en pot sortir d'això. En primer lloc, jo et diria que la moto hauria de ser competitiva, la nova. I a partir d'aquí, doncs, segurament podem assistir a uns duels generacionals molt importants a partir del 2027.
14: Molt bé, doncs ho anirem veient. Gràcies, Damià.
13: Adeu.
14: Adeu.
11: Vinga, ens falten, 8 minuts per arribar a les 8 del vespre. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies a la Conchi Vecino, al control de so, l'Andy Franco a la producció, el Sergi Camps i el Marcos García a la redacció d'aquest Tot Costa de Butxaca en aquest dia festiu, en aquest dia 24, que culminarem a partir de les 11 amb el Club de la Mitjanit. Ens hi posarem a les 11 i esperem que sigui amb una victòria del Barça de bàsquet que jugarà a les 8 contra el València. Això voldrà dir que la final de l'ACB és ben viva. Res, companys del Palau Blaugrana, Ernest Lloberes, Oriol, ho teniu tot a punt?
15: Ho tenim tot a punt, home, Sergi. Tot i tot.
11: Doncs vinga, ara ja només cal que canteu la victòria del Barça de bàsquet.
15: Gràcies, Sergi. Res ens agradaria més, eh? El que passa que, bé, estem en un ambient diferent, diferent del que ens esperàvem, perquè jo pensava que aquest any el Barça havia controlat això de la venda d'entrades a aficions de fora, de la part de tribuna, Jo ja entenc que la part d'afició visitant ha d'estar plena, però ho havien controlat a competició europea. Entenc també que han vist que l'afició del València no és tan problemàtica com la del Partizan, i potser molts socis del Barça han alliberat seient i s'havien de vendre aquestes entrades.
16: I encara estan fent revetlla, ja t'ho diré.
15: Revetlla.
16: Revetlla.
15: Perquè hi ha molts valencians, Oriol, sí, que han viatjat, alguns sí, fins i tot sense entrada. Vull dir que està a rebentar això.
17: Avui està ple com un ou, i de valencians n'hi ha moltíssim repartits per tot el Palau.
15: Molt bé, doncs és a punt de començar el partit. Alguna última hora, Oriol, perquè hi havia un jugador que crec que s'ha fet canvi al roster del Barça, respecte als últims partits.
17: Entre Juan i Marcos, quan hi ha la presentació del València, aplaudits pels seus jugadors, pels seus aficionats, evidentment, que fan sentir moltíssim. I el que deia és aquest canvi entre Juan i Marcos en lloc de Juan Núñez. Juan i Marcos, que va tenir un petit esquinç a turmell, que s'ha anat recuperant. Pel que fa al València, és el mateix equip que va jugar abans d'ahir aquí a Palau Blaugrana. Ja tenim fins i tot els 5 titulars, el de València.
15: Sí.
17: Ja ens el sabem de memòria, ara el diré, però el del Barça. Mira, Satoranski avui el 5 titular, quan ara comença la presentació del Barça, també amb Panther, amb Claiborne, amb Schengelia i amb Besseri. Aquest petit canvi de Satoranski, l'altre dia la Provitola va ser titular. I a València, el de sempre, un cinquè llançament també de memòria, amb Badio, amb Montero, amb Taylor, amb Key i amb Sacó.
15: Bé, tenint en compte que en aquesta sèrie vam començar un partit amb Juan i Marcos i Yusuf Fall, avui, en canvi, veig que anem amb tots els, en teoria, titulars, no?
16: L'altre dia també ja ho va intentar, no? Besseri també va repetir de l'altre, avui que estem al quart, no? Doncs del tercer al quart, però vaja, els que es mantenen sempre aquí, les variants sempre són la direcció, que depèn de com va, és en Marcos o l'Apro algun dia, o Sato. Jo suposo que l'Apro el va resgotar massa, i Panther i Claiborne i Schengelia, la tripleta aquesta sempre és la mateixa.
15: Queden 6 minuts perquè comenci el Barça-València, el quart partit d'aquesta sèrie, que podria ser l'últim o el penúltim d'aquesta Lliga CB de bàsquet.

0: La màgia del bàsquet arriba al Palau Blaugrana per última vegada aquesta temporada.
1: Tot gira amb Ernest Macià.
0: El d'avui serà l'últim partit aquí, aquesta temporada, amb jugadors com Thomas Satoransky, com Vesely, com La Provítola i com Billy Hernán Gómez, que, com bé s'ha encarregat d'explicar a la Lloberes, doncs...
2: Tu
0: no has dit res, val.
2: No, aviam,
0: val.
2: Jo he dit que
0: Hi ha un jugador que ja ha agafat tots els trastos perquè avui és l'últim dia, Lloberes, també, però sí que és veritat, doncs, que bé sorprèn veure...
2: No, però no és l'últim dia de la temporada, és a dir, la temporada no s'acaba.
0: Se'n va a València i llavors ja segurament molts ja directament des de l'aeroport de València o de la Canya marxaran de vacances.
2: Per mi és ofensiu, però bé. Cadascú té el ritme que té. Així anem.
0: Doncs així anem. Aquestes són les notes de l'himne del Barça i per primera vegada en el partit d'avui sentim l'afició del Barça, perquè la més matinarà si volarà el València, fet que ens porta a pensar que avui és un dia diferent. Celebrarà el València el títol de Lliga al Palau, portarà el Barça a la sèrie el cinquè partit, com ha fet l'Igualada en la sorprenent Lliga que ha guanyat hoquei patins davant del Liceu de la Corunya. La resposta d'aquí a dues hores, aquí, al Tot Gira.
1: L'hora de la veritat.
0: Curitz a 3, dribla, 4 triples. Campió.
1: El tot o res.
2: Dribla.
1: Els play-offs de l'ACB, el tot gira.
0: El Palau Blaugrana de les grans ocasions i una mica més, un partit en tota regla, el Barça al límit de l'abisme, i és que David Ubach, incorporo també el David Ubach a la transmissió, com estàs? Bona tarda, perquè és tarda encara.
3: Sí, tarda, què tal, com esteu?
0: El Barça
3: sona bé,
0: Sí, no, se sent, és com Anfield ara mateix, és com Anfield Road amb l'himne del Barça. David, el Barça intentarà fer una cosa que no és habitual des de fa més d'una dècada.
3: Sí, forçar un cinquè partit, perquè des de la temporada 2012-2013, en què el Barça va arribar al cinquè partit contra el Madrid, però que va perdre, doncs que no hi ha un cinquè partit en una final ACB. I mireu que ha plogut, des del 2013, 13 anys.
0: Oriol Rodríguez, refresca'ns ràpidament el cinc titular només del Barça.
4: El Barça amb Satoransky, amb Panter, Claiborne, Xengueré i Vesely.
0: Això és el Tot Gira, 2 minuts i mig perquè comenci la transmissió de l'últim o el penúltim partit d'aquesta temporada.
5: Avançats a la tornada al col·legi té premi el Corte Inglés. Amb la línia avançament de tornada al col·legi comença el curs amb 0 mal de caps. Finançant les compres escolars sense interessos TAE 0%. Quota mínima 30 euros fins al 30 de setembre. Únicament per clients amb targeta al Corte Inglés. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'm les condicions del Corte Inglés Pones a la botiga web i app.
6: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
7: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
6: I amb productes del territori.
7: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
6: Vinga, va, comencem!
8: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
9: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
10: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
11: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
0: Així sona el Palau Blaugrana, és ple a vessar, són ara mateix les 8 en punt del vespre, comença aquest partidàs de bàsquet entre el Supervalència, gran favorit a guanyar el títol, i el Barça, un equip que no ha dit segurament encara l'última paraula, ho intentarà, ho ha d'intentar, a l'últim partit ja va donar mostres en aquella remuntada, doncs, increïble, que encara queda una mica de gasolina, una mica és que anem en reserva, però encara a vegades, quan vas en reserva, allò,
2: es queden aquells... Va fer l'última estirada,
0: 30
2: no?
0: quilòmetres.
2: Aquella estirada, però que no va servir per gaire, perquè et vas desinflar com un gel, diguem, o com un gelat. Però ja sé que tothom va anar, llavors, aquí, de moments arbitrals, però el que està clar és que van fer aquest últim, reúltim esforç. Veurem avui què tal aquesta recuperació, no?, de cara al partit de l'altre dia.
0: Durant el partit, Oriol, et demanaré també el body language, l'expressió corporal de les banquetes, dels body jugadors. He dit l'expressió corporal.
13: Sort que m'has traduït el que era, perquè ara m'havia espantat.
2: Però estem fent propaganda aquí dels...
0: He fet els dos. No, però vull dir, també interessa veure com estan a la banqueta del Barça, si cap coach o animats, i a la del València, que suposo que el Pedro els té molt a ratlla tots, eh?
13: Però, home, l'altre dia ho vam veure també, cada cistella del València era celebrada com si fos un gol pràcticament, i el Barça, doncs, s'ho mirava amb una mica més de scepticisme.
0: Crits a visca el Barça i visca Catalunya, la llotja de David Ubach, i tenim el president del Barça, l'actual.
3: Sí, Rafael Juste, el president interino, així Joan Laporta, el president electe, que sí que va ser en el tercer partit, també doncs em crida l'atenció la presència, per exemple, del conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez.
0: Acaba de començar el partit, el salt inicial ha guanyat el València, però Badio ha fallat i el Barça, per tant, tindrà el primer atac estàtic davant d'aquest València. Aquí tenim la pressió asfixiant que fa Montero sobre Satoranski. Satoranski que juga infiltrant, recordem, per una lumbalgia aguda. I aquí el tenim, li va donant copets a l'esquena a Montero. Satoranski necessita una hora per postejar. Obre per a Clyburn, de 3, no. Rebot València. Intenten córrer? No intenten córrer. La baixa el València en estàtic.
2: Sí, però en l'arribada ja veus que té el bloc directe central, que sempre li ajuda en aquesta arribada.
0: Montero falla, la mitja volta, el rebot pel Barça que intenta córrer, però el València ja està col·locat en defensa. Panther, Satoranski, el Barça ha sortit seriós, intentant minimitzar el risc de pèrdua, i tenim aquí el joc de bloquejos perquè rebi Clyburn.
2: Amb mama, sobretot amb Clyburn, mama, i continuació per buscar aviam aixecar-li
0: el pal baix. Però no, de moment no se n'ha sortit, talla el València i és el primer 1 contra 0 bàsquet. Montero.
2: Però aviam, és...
0: La passada és criminal.
2: No, però és que fins i tot ho estan mostrant Pedro Martínez a cada partit. Els dos jugadors de dalt se'n van a fer el 2 contra 1 amb horitzontal.
0: Sí, sí. I això allibera o el jugador que roba la pilota.
2: Clar, però ja has de saber passar, compartir-la.
0: A veure, una altra vegada el Barça insistint per l'eix de l'atac.
2: Això, ni li surt Panther.
0: Ara apareix Panther, bloqueja Vesely que continua, ja li fan el 2-1, no? Finalment Panther, ara li fan el 2-1, obre per a Sato, de 3, la bola que no ha entrat, anava bé, rebot Sato, València, 0-2.
2: Seria interessant, no?, aquesta efectivitat en el triple, que és el que més necessita el Barça.
0: Branco Badio amenaçava amb el triple, però té davant a Schengelia, segurament el millor, o el jugador amb millor actitud i també defensiva, 2-1 pel València. Anota Sato, ha arribat tard, no sé si Vesely o Clyburn.
2: Els dos.
0: Els dos, veurem a qui li cau.
13: La falta és de Vesely la primera i es confirma que això és un mini roig arena perquè cada cistella de València hi ha...
0: Escolteu.
13: Més de 1.000 persones o 1.000 i escaig segur avui de València aquí a Palau Blaugrana.
2: Però clar, la gent del Barça potser que s'hi posés una miqueta encara que sigui doncs per lluitar aquesta guerra, no? Dic jo, d'animació, però bé.
0: Hi ha hagut algun partit d'aquesta sèrie que el Barça l'hagi començat guanyant?
13: Sí, home, l'altre dia vam acabar el primer quart, el Barça va competir, va acabar amb un 17-15 a 48 hores aquí.
0: Però bé, avui tornem a començar com els altres 3 partits, amb el Barça per sota 0-5 i amb Satoranski amb problemes per creuar la ratlla del mig del camp. Queda
2: sobretot
0: molt
2: en el dribbling, sí. Sobretot fixa-t'hi que Montero normalment, i mira com canvien en la defensa, Badio i Montero.
0: Schengeli a Panther, Panther, Panther de 3, fineta, fineta, fineta, fineta, triple de Panther, 3 a 5, i és molt important,
2: això serà que, molt important,
0: que aquest jugador pugui començar escalfat de canell.
2: Sí, però fixa que ràpidament la tornada, Badio ja ha tingut una opció d'acabar amb cistella.
0: El rebot atac pel València, el segon atac que tampoc entra, i el rebot ara sí pel Barça, que juga per empatar el partit. 3 a 5, minut 2 i mig. Satoranski, cercle central. Busca Panther.
2: Impedeix, mira les línies de passada com les treballen.
0: Panther, davant seu Badio. Encara Panther vol trencar, falta de Badio. Falta de Badio, important que si pogués ser, que no passarà, però que es carreguessin Badio i Montero.
2: De totes maneres, fixa't que jo diria que València ha començat a un to de ritme tranquil.
0: Sí.
2: Tranquil, mirant, establint una mica aviam com vol, quina velocitat voldrà, i serà important això, que Panther doncs tingui un dia doncs bo en el triple i que Claiborne l'acompanyi, clar.
0: Vinga, la bola pel Barça, novament Panther, que avui sembla que vol una miqueta més de... Oh, atenció, Schengeli, ja de 3. Triple! Es posa per davant el Barça, 6 a 5, el triple, que és la respiració assistida d'aquest Barça.
2: Absolutament, sí. Mira com tanquen la línia de darrere, ja amb la zona, ja la comença avui, ja la zona vol dir la mixta, Box en guant.
0: De la Rea, que tira, no toca el ferro, el llançament de la Rea, que David Ubach aquesta matinada segurament ha dormit poc,
3: Sí, l'han escollit al draft de l'NBA a la posició 25 als Lakers, però que l'han traspassat als Dallas Mavericks a la posició 12, doncs ha estat escollit Adai Mara.
0: Adai Mara, molt bé, veurem un altre triple del Barça, un altre triple del Barça, 3 de 4 en triples, el Barça se'n va de 4, 9 a 5, el Barça sembla que avui almenys de fora comença com el primer partit.
4: Mira, ara hi ha enfrontament de Montero amb Satoranski, se les tenen pel mig Claiborne perquè no arribi la cosa a les mans, i bé, de moment el Barça que viu del triple. Panther ja ha anotat més punts avui que en tot el partit d'abans d'ahir, que només en va anotar 5.
2: Cert, i del d'abans d'ahir, és a dir, del primer dia no, però dels altres dos sí.
4: Sí.
2: Totes maneres, no havia començat, és a dir, ara sembla que Panther, i aquí s'hi ha afegit Schengeli.
0: A veure, Oriol, el primer dia quants triples van fer a València?
4: El Barça va fer... Ara protesten per l'acció del Montero, està molt emprenyat Xavi Pasqual, amb un dels àrbitres, i el Barça va haver de fer 19 triples de 38 intents per guanyar d'un a València.
0: Bé, ens en queden 16, doncs. El València ara que treu un 2 més 1, un altre 2 més 1, la jugada de Braxton Key, la falta diria que de Schengeli.
2: Ha posat molt d'hora, Pasqual, aquesta mixta, ja la va aguantar moltíssim en la remuntada i crec que li va perjudicar allargar-la tant. I avui, doncs, mira, suposo que és la sortida que li veu més fàcil, no?
0: El Barça ja ha sortit a sacsejar emocionalment el partit. Abans hem vist a Claiborne, ara Pasqual, ja l'han avisat de tècnica. Per tant, veurem si el Barça aconsegueix psicològicament descol·locar el València. No ho sé.
2: És un equip poc adult, diguem encara, no? Amb poca experiència, i per tant, doncs, pot ser que desestabilitzin, sí.
0: Doncs vinga, 9 a 8, el Barça encara per davant, hi haurà canvi a les files valencianes, entre Pradilla, seuen a Braxton Key, i veurem doncs si el Barça és capaç de mantenir, perquè el València, una cosa que sí que va passar l'altre dia, a partir del segon quart a València, és que quan acumula molts minuts per darrere, doncs sí que està com una mica més descol·locat, no? La sèrie sempre ha dominat pràcticament, però quan ha anat per darrere, doncs hem vist un Barça més empoderat, un València una miqueta més fora de lloc, possible falta per correcció del
4: Bruguet.
0: Sí, de Costello sobre Satoranski. Triple de Panther. La bola que surt de dintre. El rebut pel València, que si anota es posa per davant. Ara Taylor intenta carregar amb Panther.
2: Sí, Taylor aquí li ha donat una mica de marxa al partit, per aviam si desequilibrava la tornada del Barça.
0: Costello, triple del València, que clar, si suma de 3 en 3, doncs ja ha fet 2 més 1.
2: I no només de 3 en 3, sinó un tir i falta adicional.
4: Sí, ara sí. Parcial de 0-6 per València.
0: Vinga, la bola que té Schengeli. Vinga, fins la cuina. Nota, Schengeli. Jo quan voten tant, pateixo perquè el València posa mans, però ara surt bé.
2: Per mi, Schengeli és l'home que en aquesta sèrie, de moment, és el més regular en la seva actuació.
0: Ara mateix taules al marcador 11-11 i el Barça ha dormit aquí. Claiborne li ha guanyat l'esquena de Larrea.
2: És que clar que era, no? Predilla al mig per distribuir, sí. I tota la defensa va.
0: Vinga, 11-13 en el marcador. Sadoransky ja s'acaba atacant. Som a l'equador encara del primer quart. Queda molt, però sí que és veritat que la posada en escena, potser per l'efecte dels triples i també perquè el Palau s'ha endollat, jo no sé si per la presència de tanta gent de fora, la gent del Barça està molt ficada dins el partit, diguem-ne, doncs sembla que l'energia que rebem no és del tot dolenta.
13: La falta de Paradilla és la primera i marxa Montero cap a la banqueta entre Cárdenas.
2: Jo no dubto amb aquest 5 que té en pista de l'energia, el que dubto és fins quan durarà.
0: Sí.
2: És a dir, si et quedaràs o no amb reserva.
0: Satoransky obre per a Claiborne cap a Schengue. Schengue li ha de 3, de 3, de 3. No. Han d'entrar els triples. Si no entren, sí que estàs venut.
2: Schengue no és, diguem, la seva millor virtut, diguem.
0: I en canvi ells, de 3, a l'altra banda, fallen. Rebot Barça. Claiborne, que ha saltat molt. Posa la directa, Claiborne. Encara Claiborne. Falta baix.
2: Falta.
0: Del València.
2: De sí, Taylor. Amb Claiborne, no? Abans de que la bola li arribés a Schengue.
13: La falta finalment és de l'Arrea, és la primera.
0: Escolta, a mi em fa patir Satoransky. Sé que juga, doncs, infiltrat i des del principi aquí aguantant metge. Mai millor dit perquè és Sant Joan, això d'aguantar metge.
2: Sí,
0: però...
2: sí, molt ben trobat, però vaja.
0: Però a veure quan aguanta.
2: Tots els jugadors ho fan, això.
0: Aquest no està especialment perjudicat. A veure si...
2: És la seva professió, eh?
0: A veure, Panther.
2: Panther ara ja davant. Fixa que li ha posat
0: aquí,
2: sí. A Cárdenas,
0: aquí, bàsquet i falta. Panther sent que amb Cárdenas pot, que no està tan lluny del seu marcador i s'atreveix a encarar a dintre, no només a tirar, sinó
2: però
0: a penetrar.
2: Cárdenas, avui ell considera que pot anar-se'n en l'1x1, si no té el tir en tema. Avui sembla que pugui estar més inspirat, però en aquesta sèrie fixa't que en el tir ha estat nefast.
0: Vinga, el Barça es torna a posar per davant, ara mateix el marcador 14-13 a l'equador d'aquest primer quart ja passat del partit, amb un Barça endollat, amb un Palau molt endollat també, i amb Pradilla, que ha guanyat ja la zona a Vesely, que no li, l'aguanta bé, cobertura Cameron Taylor, triple del València. És el quart atac que sumen de 3, eh?
13: I hi ha un problema, que és que el València ja ha notat 5 dels seus jugadors, el Barça de moment,
0: mira,
13: viu dels 9 punts de Panther i els 5 de Schengen,
2: ja. Que normalment ja acostuma a passar, és a dir, no és una novetat, quan el Barça té aquesta injecció d'anotació, sempre és perquè Panther està, no?, entonat.
0: Bé, ara el Pedro fa això, de fer molts canvis cada 3 minuts, van entrant gent. El Barça, de moment, més estable, a nivell de canvis. Oriol, veig que no ha canviat ningú.
13: Continua,
0: no?
13: Sí, continua Satoransky en pista, continua el 5 que ha sortit, és a dir, Satoransky, Vesely, Sangelia, Claiborne i Panther.
0: I el València els ha canviat a quasi tots, ja.
13: Sí, perquè ara tenim Costello, tenim Cárdenas, també tenim Mur, per tant van canviant.
3: A De La Rea li ha caigut la segona falta.
0: Ah, perdó, aquí.
3: A De La Rea, la segona falta li ha caigut.
0: Segona De La Rea, molt bé.
2: D'aquí la no sorpresa de que el ritme i la velocitat de València sigui tan alt. És a dir, aquests jugadors, com el Barça, que de moment encara no ha recanviat a ningú, doncs serà el que aguantaran.
0: Ha fallat el segon tir lliure, el Barça encara perd, per tant, 15-16, i aquí tenim a Badio, que olora sang. Obre per òpera Mur, de 3, triple. Cinquè atac del València.
2: Només amb l'arribada, el bloc directe que li munten ja a Badio.
0: Sí, sí.
2: I ja a partir d'aquí, un s'espera a la cantonada, en aquest cas és Mur, i amb molta comoditat.
0: Atac?
2: No,
0: en defensa de Costello.
13: Sí, Riu haurà d'anar a la línia de tres lliures. Vesely, perquè el València ja és en bonus, i el València arriba al 60% en triples, 3 de 5, el Barça està en un 43%, 3 de 7, i s'han en compte amb els tirs lliures, perquè ja n'ha fallat un abans.
0: I a la sèrie no anem gaire bé,
13: Satoransky n'ha fallat un, i el Barça està en aquesta sèrie final amb un 64% de tirs lliures, que és un percentatge baixíssim.
2: Sí, però no a la sèrie només, sinó durant la temporada. Vull dir que no és una qüestió sorpresa.
13: Això és una cosa tècnica, que tu pots quedar a tirar tirs lliures fins que n'anotis 50 seguits, si no, no te'n vas a la dutxa.
3: A la temporada un 75% al Barça, no hi arriba per poc.
2: Clar, doncs és poc.
0: Avui, de moment, un tir lliure fallat, aquest anotat. De moment, 16-19, el Barça perdent de 3, tindrà a 3-36 perquè acabi el primer quart l'opció de retallar i tornar-se a posar a 2.
2: De tota manera, fixa't que el ritme de marcador almenys està amb la notació que li és més còmode a València.
13: El València amb una mitjana de 100 punts en aquesta fase final contra el Barça.
0: Vinga, el València que juga molt fluid, molt harmònic. Aquí tenim, però, Abadio jugant sol. La penetració, la bola que no entra.
13: La castanya de Costello a la cara de Vesely és considerable.
0: Es reparteix de tot aquí, eh? No us desitgen.
13: I ara s'estan repartint entre els dos també, per tant, a veure com acabarà això.
0: A veure amb l'apro a pista, eh? La bola per a Panther. Panther que no pot amb Badio, l'ha de treure. Schengeli a sol de 3. La bola que no entra. Floten una mica, no? El deixen tirar, Mur. Agafa el rebot.
2: Saben que no és el jugador, diguem, més perillós a la línia de 3.
0: Que ràpid intercanvien. Fallen el triple, falta en defensa.
2: Quina gràcia, perquè tothom se'n va disparar.
0: Ai, tècnica. Li pitaran tècnica a Vesely.
13: Faltes de Vesely. No ho entén, obre els braços.
0: Espera, perquè em sembla que li pitaran tècnica.
13: Hi ha tècnica,
0: sí, claríssim.
13: Hi ha tècnica a Vesely, que ja feia estona que se les tenia en Costello.
0: No, i a més és que ha protestat aplaudint l'àrbitre. Vull dir,
13: aquesta falta no és molt greu pel Barça, perquè se'n van 3 faltes cap a la banqueta a Vesely.
0: No ho pots fer, això. No ho pots fer.
2: De fet, tots han sortit disparats, no? Bastant jugadors, però a partir d'aquí, bé, estan intentant
0: David,
2: excitar
0: el,
2: més.
0: El David veurà la imatge. Jo he vist un jugador del València que sortia disparat a la lluita pel rebot i podria ser, no?
3: Que... Vesely sí que posa els palmells a les mans a les llombards de Costello, ara. No, des d'aquí la pantalla no puc endevinar la força amb què empeny, clar. La qüestió és que Costello sí que surt projectat i que la lluita venia de jugades anteriors.
0: Doncs vinga, el Barça perd de 3. Aquests regals de tècniques i protestar no es poden fer.
2: Ara ja comença a haver-hi els recanvis habituals, aviam si donen encara més, un plus més defensiu,
13: ja,
2: no?
13: Ja Parra, ja aquell, això. I a l'Apro Vitola.
2: L'Apro defensivament.
13: No, defensivament. Són els recanvis que hi ha.
2: L'Apro seria una mica a nivell de distribució.
0: Íñigo Tortano engega l'àrbitre Dida, Pascual també és bé, el Barça està pujant molt al nivell de protesta, suposo que per tenir l'equip endollat. El tema és que no perdin ells.
2: O avui
0: amb
2: brutes
0: vista.
2: Vas a casa.
0: El Barça perd de 3, ataca el València més. Branco Badió amb Joel Parra, s'atura en sec, llença dos, falla. Rebot, Schengelia. Schengelia avui jugarà més de 30 minuts. Ja
2: i Ribas, Ribas que ha sortit per defensar Schengelia.
0: Panther, encara Panther, obre per a Schengelia. Ara no s'atreveix a tirar de 3. Sí, a penetrar, falla, però...
2: Llàstima, però jo crec que aquí és on ell ha d'insistir.
0: El contraatac, Cárdenas. Cárdenas fa una finta, obren enrere per a Mur.
2: Comencen a pujar el ritme ofensiu, eh?
0: Mur, el Barça perd de 3, 17-20. Ara el València jugant amb els reserves, podríem dir, o no, amb rotació.
2: Home, i València també.
0: No, sí, el València ara falla. Oh, rebot d'atac molt fàcil per a Pradilla Bàsquet, 17-22. Sí. Més 5 València.
2: Fixa que van incrementant, tenen molt recanvi ja en pista. Mateix Mur, Cárdenas, el mateix Rivers, que ha estat molt apartat per la lesió.
0: L'Apro pel Barça, el Barça perdent de 5. L'actitud de sortida és bona, però té un equip que ataca per conceptes, que juga de memòria. Mira, bloqueig indirecte perquè rebi Panther. Panther de 3, sí, triple de Panther, que tirant de 3 és com si tirés tirs lliures, eh? Vull dir, tira molt còmode. 20-22, sol ser bastant fiable si pot tirar sol.
2: I ha quedat enganxat en aquest indirecte Badio.
0: Vinga, la bola per a Cárdenas, que se la juga de 3. No,
2: hosti,
0: ha sortit de dins.
2: Sort, perquè no, a més anava a quadro.
0: Mira, Panther, dona-li... Mira, l'Apro de 3. La bola que no entra, ens posàvem per davant.
2: Era interessant, sí. No? I més per l'estat, no, de... Fixa't Mur,
0: Molt fàcil, són antílops, entren
2: bueno,
0: aquí...
2: És que fixa't del rebot, que tu no has anotat a darrere, has de fer falta en aquesta transició.
0: 20-24, potser la jugada d'abans Panther esperava l'altra banda amb el canell calent, ara és Schengelia, sí, fins la cuina Schengelia, 22-24, l'important és no perdre de vista el rival.
2: Tornen els emparellaments individuals.
0: Entrem a l'últim minut, del primer quart. La defensa individual, perquè ara no hi ha munt. Montero.
2: No, però abans també està alternant.
0: Uf, Pradilla, com s'ha menjat a Parra.
2: Durant tota la sèrie.
0: Sí.
2: És a dir, que això també s'ho podria mirar en comptes de fer aquestes declaracions que no sé què fa quan l'enganxeu, mare
0: meva. Intenta animar el Parra. Què va dir Oriol? Que tenia la maleta feta, no?, per anar a València o alguna cosa així.
13: Que s'havia de guanyar de la manera com fos, eh?
2: però em va dir un altre de pitjor, no,
3: que si dir... havia d'haver-hi gent asseguda a les escales això, del Palau que fos així, no, per animar
2: l'equip, sí, que entressin tots, com si això fos és a dir, una inconsciència,
0: vol sacsejar, no, jo crec que ja ho sap que no pot ser això, que no, la llei no ho permet, però ell vol sacsejar l'ambient i que la gent s'animi,
2: no mostris tant el teu grau, diguem, d'enteniment diguem-ho així, és a dir, com si digués, vinga, i la policia, vingueu aquí, que hi entrenem tots, és a dir,
0: suposo que ell et diria, és un dir, és una manera de parlar.
13: Marxa Senghelio, passionat pel Palau Blaugrana, 7 punts en pista fins ara, que ho està jugant pràcticament tot, sí. I entra Billy Hernán Gómez, el senyor de les maletes.
0: Vinga, els tirs lliures,
2: no, per...
0: presumptament.
2: La Lloberes no ha dit això.
0: No, però
2: eh?
0: Jo ho he verificat, i sí, sí, tot i que no és l'únic, també t'ho dic, n'hi ha hagut algun altre que també ho ha fet ja. Perquè avui sí o sí és l'últim partit del Palau, i de moment el Barça, que anota el primer tir lliure a la Provítola, que més o menys és un jugador fiable aquí, es col·locarà dos al Barça si anotés aquest segon a 22 segons per tancar el primer quart. Bé, doncs ha fallat. És màgia, o sigui, sí. Dius que és un jugador fiable i normalment falla. 18 segons, no ho diré més.
2: Torna Montero, a la direcció d'operacions, defensat per Keil.
0: 12,
2: tornen 11, una altra vegada a la mixta.
0: 10 per acabar el primer quart, 8, 7, 6, d'aquí tenim a Montero, que fàcil, de 3, falla.
2: Sort,
0: rebot,
2: falla.
0: Rebot per a Keil, Keil tira des d'aquí ja, tira, dins de temps, no entra, final del primer quart del partit, guanya el València, però jo crec que la gent del Barça està relativament contenta, perquè ha vist que més o menys el Barça està al nivell de què? Ja ho veurem, però de moment dins del partit, 23-26.
2: Aviam, ha fet 26 punts ja, València, sí, sí, per tant va al ritme que amb ell li convé. Si anem, diguem, sumant quart a quart, veurem. No, jo crec que el València de moment encara està jugant el partit que ell vol, que és el que ha anat fent durant tota la sèrie. Independentment, així com li va sorprendre la mixta, avui ja no. Avui ja tenen el, diguem, el short roll que se li diria, el distribuïdor al mig de la pintura. Aquests secs, per exemple, o directes fins i tot, que es queden sols per tir, les cantonades obertes. València crec que està còmode. El Barça penso que ha de donar un pistó més,
0: Oriol,
2: un pistó més darrere.
0: Entre els triples que ha fet el València i els dos més uns, que tens al cap quantes jugades del València ha acabat en jugada de 3? Però n'hi ha hagut bastantes.
13: N'hi ha 5 que han acabat en jugada de 3, el València 3 triples amb un 33%, i el Barça el que sobreviu és també amb la gran activitat avui de Panther des del 6,75, un 75%, tot i que l'equip en global baixa fins al 36%. El que ja ens preocupa, hi ha algunes dades preocupants pel Barça, Panther, 10 minuts en pista, Senghelia, 9.38 en pista, Bessery, 3 faltes personals, i pel que fa al València, per exemple, aquí només 4 minuts en pista, o Montero, 5 minuts en pista.
0: Bé, això de les 3 faltes personals de Bessery i Lloberes és un problema o no?
2: Aviam, és un problema, és clar, perquè és un jugador, una rotació menys, i menys de les rotacions que no fa Pasqual. És a dir, és que si tu vas mantenint 10 minuts a Panther, etc, etc, clar, llavors acabaràs dient, bé, fins que el cos ens ha aguantat. Clar, és a dir, fes útils en els altres també, perquè si no, clar, doncs llavors no, fins que moris.
13: Bé, potser no és un problema, perquè l'altre dia amb Bessery en pista, la Barça va perdre de 26, menys 26, amb Bessery en pista. Per tant, potser avui és una de les claus perquè el Barça intenti treure el passaport cap al cinquè partit.
2: Cert que és veritat que cada partit, no?
13: És una història.
2: Significa diferent, sí. Però bé, tens de dir-li ara en pista.
0: Molt bé, comença el segon quart de Vitovac. Sí. D'aquí mitja hora tenim partits, no? Tenim activitat al Mundial de Futbol, no?
3: Sí, perquè es tancarà doncs la fase de grups, la primera fase al grup B, amb partits que arrencaran, com bé deies, a les 9, en tindrem a la mitjanit, també a les 3 de la matinada, però els més matiners són els de les 9, el Suïssa-Canadà d'una banda i el Bòsnia-Qatar de l'altra, per definir les posicions d'aquests equips de cara als encreuaments de setzens.
0: Aquí acaba de començar, gràcies David, el segon quart amb un llançament fallat del Barça, de Panther, i ells a l'altra banda intenten buscar...
2: Avui serà el dia que si Panther va anotant, doncs més o menys hi haurà continuïtat en el partit, si no, malament rai.
0: El València jugarà al límit de la possessió,
2: Taylor,
0: Billy, no, la jugada de Taylor fins la cuina bàsquet.
2: Taylor no l'anomenem mai, sempre anomenem, bé, jo no,
0: a Monteros,
2: però el Pep Servi Montero, sí, sí.
0: És un totterreny, és un jugador que
2: fa híbrid, és un híbrid. Mira, sí, sí. Ara com ja li posa a defensar Panther, perquè descansi Montero en la defensa.
0: Molta activitat d'abans el Billy, Willy, que va fent faltes i de moment s'ha escapat de dues. Atenció, la pro de tres. Triple! Triple del Jefecito. I atenció perquè el Barça es va mantenint dins del partit. És veritat, amb la respiració assistida al triple. Ells fallen el triple. El rebot pel València, clar.
2: No sé com hi ha saltat qui, per darrere. Déu-n'hi-do.
0: Contraatac al Barça, Panter. Servei de banda pel Barça. Servei de banda pel Barça. No hi ha falta. Montero s'ha tirat el bot.
2: No, hi havia, sí. Hi havia robat en el dribbling. Ara serà una Panter.
4: Marxa Panter, que ho havia jugat tot fins ara, i entra Brizuela, que va ser un dels artífecs que l'altre dia el Barça fes aquell parcial de 22.
0: De fet, sí, ell i Joel, no? Amb ell i Joel
2: sí,
0: Parra.
2: Especialment en el triple que li va fer a la cara, en la remuntada.
0: I després Pasqual va fer els canvis.
2: Triple, no, ell falla el seu triple, sí. I regala un triple, no sé si va ser a Badí o en aquest corna d'aquí.
0: Vinga, l'Apro obre per a Brizuela. Brizuela assaja el primer triple, la bola que no entra, el rebot Braxton Key. Allibera ràpidament per De La Rea, que busca córrer Billy Hernán Gómez, el defensa, el molesta i falla De La Rea. Rebot Barça, Miles Teu, li fan una possible falta, ara sí, a la segona. Sí,
2: la segona xiulada pel Palau,
4: La primera Montero no, la xiulada sí que ha xiulat la de Taylor, la primera per al jugador de València.
0: No tenim, de moment, males vibracions.
2: Però ho has vist amb això, amb el dribbling, sí. És a dir, ells van a tallar aquest contraatac.
0: Clar.
2: A la inversa no acostuma a passar.
0: Serveix davant del Barça el Palau Blaugrana, que udola, el Palau Blaugrana, que intenta portar el seu equip amb aquesta catifa voladora d'emocions cap al cinquè i definitiu a València. Ara mateix ho aconseguirem si anotem el triple. La bola que no entra. Rebot Miles Kale, Miles Kale. Molt bé, Miles.
2: Molt bé.
0: La treu de les mans literalment de Cameron Taylor. Oh, i Billy, fill meu, Billy, concentra't. Els crits per a Billy,
4: Se li ha escapat la pilota quan tenia tota cara.
0: I ara el València et castiga, falta de...
2: Macià, perquè la gent està escoltant Catalunya Ràdio, clar. I tu ja has assenyalat a Billy quan la passada era nefasta.
0: Era a darrere,
2: dir,
0: no?
2: Era
0: amb els peus.
4: Molt avall.
2: És a dir, tu amb un pivot, si li passes una bola d'aquestes, amén, m'entens? Però el Palau ha fet consciència del que tu estaves dient.
0: A mitja pista, aquí tenim l'Antílop. Davant seu,
2: i
0: encara... Bé, el Barça de moment darrere, bona activitat. Almenys sembla que costa una miqueta més que l'altre dia. Braxton aquí davant de l'Apro, clar, aquí el guanyarà Braxton, que llença però falla. Clar, si no entren els tirs, ja poden aconseguir posicions i poden marxar del Barça. De moment el Barça, avui, jo crec que té un València una miqueta menys incisiu que l'altre dia, de moment. Juguem per empatar, una altra vegada. A 7 minuts pel descans, l'Apro. S'obre Parra, encara l'Apro, penetra, bota un pèl massa, llença de dos bàsquet. Empat el Barça, 28. A 7 pel descans, 28 a 28. Fixa't que ràpid llença el contraatac al València i avui sembla que el Barça ha pres una mica la lliçó.
2: Home, l'Apro frena, almenys el frena i no li regala aquesta sortida, que després és bastant més complicat.
0: Sí que és veritat que està bé tallar el contraatac, però clar, si és a costa de carregar-se Vesely i l'Apro de faltes, tampoc ens
4: surt. De l'Apro és la primera, de totes maneres.
2: Però és el jugador que et trobes davant de la pilota i has de frenar-la.
0: Vinga, servirà davant del València. Al minut 3 d'aquest segon quart del partit, Cameron Taylor fa la porta enrere. Ve aquí Miles Kale molestant, obertura per a Montero, sol de 3. Falla, rebot per ells, rebot per a
2: Saco. Això serà de les assignatures que sempre hem dit durant tota la sèrie,
4: I avui el Barça veu com Montero, un de 5 en tirs de camp, només dos punts.
0: Predilla, torna a atacar Joel Parra, que algú ajudi a Parra, és que clar, ara, home, Billy, ara, uf, falta.
2: El pinta de totes bandes,
0: Però que arribi l'ajuda, perquè és que ja es veu. El van penyent enrere, el van penyent, perquè és que no pot.
2: Sembla que ho tinguis dins del teu patró de joc.
4: Li cau a Parres la primera, i la llàstima és que només quedaven 3 dècimes pel final de la possessió.
0: Sí, sí, i que el secció de tir són dos tirs lliures en la ja tercera falta del Barça. Una al València. Entra Omar i Mur.
4: Sí, van canviant, Se'n va cap a la banqueta De La Rea, també marxa Taylor. Entra de nou a Mur, també ara en pista el València amb Montero, amb Badió, amb Pradilla i el Xaco.
2: Sí, és a dir, per això podran mantenir, diguem, aquesta capacitat atlètica màximament durant tot el partit.
0: Mira, falla Pradilla.
2: Jo el que vull veure és si el Barça, que rota poc o poquet, no, si realment serà capaç d'anar aguantar fent tots aquests esforços.
4: El Barça va quedar problema
2: l'altre dia. A la Llotja hi ha un batibull.
4: Va arribar fa...
0: Hi ha una, a la Llotja hi ha una persona que ha tingut un defalliment, crec. Ho dic perquè m'està passant aquí sota. I haurà de venir el SEM. a la pista mentrestant. 28-28, el València ha fallat els dos tirs lliures. Bola que juga la Provítola. La Provítola ordenant el trànsit, se'n va cap a dintre Billy, la passada era recta. Obre per a... ara, aquí tenim a Billy. No s'atreveix a encarar Sacco, encara l'home. Va...
13: intentava una passada per Joel Parra que es creuava, però res, al final...
0: 28-28, falta de Billy sobre Montero, 2-1.
13: I la donen, però vaja.
0: I la gent s'aixeca, no sé si a protestar a l'àrbitre o retraient alguna cosa, en tot cas, canviaran a Billy. No dec estar tan equivocat, Lloberes. Fan fora Billy.
2: No, a mi no, jo no dic que estiguis equivocat, jo. Que el canvi a Billy és natural i normal, quan va jugar tots els altres partits de la sèrie. Quasi bé res.
13: Entra Schengel i al lloc de, del madrileny.
0: Es restableix la normalitat, sí. Allotja.
2: Llavors,
0: Sí, ja s'han emportat la persona, sembla que és un cop de calor, veurem. Mentrestant a pista, partit ara mateix, el Barça està perdent de 2-28-30.
2: Tindrà
0: dos lliures Montero.
2: Fixa que ara opta Pasqual això, per jugar amb els dos quatres, diguem-ho així, o tres i mig quatres. Per tant, jugarà bastant més obert, amb Schengel ja m'imagino buscant. Avui no han abusat gens o no han anat a buscar el pal baix.
0: Ataca el Barça, que perd de 3. Aquesta persona que s'han endut de llotja obliga al cap de premsa Carles Cascante a cridar el metge del primer equip a que vagi a la zona de vestidors. Esperem que no sigui res greu. Jugada molt bé, Schengelia. Falta dos tirs. Falta dos tirs.
13: Falta de Costello. Diu que no, jo no l'he tocat. Li ha fotut una castanya perquè el tinc
2: sí,
13: aquí
2: sí,
13: davant.
2: No, no,
13: és la segona de Costello.
0: Vinga.
2: Sí, sí, cert.
0: Els dos tirs lliures que li permetran al Barça acostar-se a un del València. Aquí tenim a Jordi Puigallívol, el metge del Barça, que se'n va cap a dins per aquesta persona que ha tingut aquest petit problema. I mentrestant, a 6 minuts pel descans, el Barça continua dins del partit. Sembla avui un partit una mica diferent del de l'altre dia, però jo crec que estaria bé que el Barça ja fes el pas endavant a la que pugui, si és que pot, de començar a dominar el partit, perquè el ritme continua no portant-lo, eh?
2: No, no, el joc el porta de moment encara a València, però bé, barra molt, que ja és un quep, i seria important a mi que vagi igualat durant tot el partit i facis una mica, no?, el doble esforç perquè estàs a Can Palau i perquè d'això, doncs això ja estaríem contents.
0: El segon tir lliure per a Schengelia, hem començat en tirs lliures com sempre, però ara, de moment, estem en vies de millorar, eh?, l'estadística des del punt de personal.
13: Una miqueta, avui estem amb 7 de 9 des del punt de personal, que no està tan malament, que és un 78%.
0: Aquí tenim una altra vegada la defensa en persona.
2: Intenta una mica de pressionar.
0: Sobre Montero. La bola a la cantonada, Omari Mur de 3, falla. El rebot, el guanya el Barça. Hi ha falta d'atac de Costello, eh? Sí. Compte.
13: No sé si és de Costello, no. Al final serà de Paradilla la falta, sí. Sí. És la segona també pel jugador de València.
2: Però fixa que perquè ha fallat Mur el triple en la cantonada. Però...
13: l'havia tirat bastant solet, per
2: clar,
13: això.
2: Clar, està regalant, perquè ara de moment el València no està tenint, diguem, una bona efectivitat, no? Crec que ha notat poc triples, no?
13: Està en 3 de 12 o 25%, és un percentatge molt baix.
2: Per això.
0: Vinga, la baixa la Provítola. La Provítola, camp rival ja marcat per Cárdenas. Fent la conducció, mira la passada que mà, que para Schengelia, se li ha escapat la bola de les mans.
13: Ja posa la mà, Badió.
2: Sí, llàstima. Gràcies a les mans aquestes, sí. Perquè vaja,
0: la passada
2: havia quedat clavat en l'indirecte.
0: Sí. Cárdenas ataca el València, el Barça està perdent d'un, posa la mà molt bé,
2: ara, part, molt
0: però
2: bé.
0: Recupera València, mira, passada mira. Per Omari Mur, que jo per mi ha aixafat línia de fons, eh?
2: Sí.
13: Són passes.
0: Ah, doncs mira, perfecte, recupera el Barça. 30-31, el València no acaba de destrossar el Barça, i podria fer-ho, però el Barça de moment està una miqueta
2: mira'm
0: més sòlid.
2: Mira'm qui està jugant.
0: Sí, sí, no, evidentment. En Badio, sí, però i Pradilla, però la resta són...
13: Costello, hi ha també Cárdenas, per tant, és la unitat bé de València.
2: Cárdenas
0: la
2: i Mur.
0: De 3. Valferro queixava d'una possible falta. Recupera el València. 5 minuts per arribar al descans. La té Costello. El Barça està perdent d'un 30-31 en el que és el quart partit de la sèrie.
2: Està donant la responsabilitat a Mur. Mira quin rebloc li acaba de fer Costello, per sí. La penetració. Se l'ha ajunat Schengelia.
0: Bloc i rebloc. Schengelia es podria haver fet mal.
3: Genoll esquerre, es queixa del genoll esquerre, Schengelia.
0: Crec que no serà greu.
2: No.
0: Crec que no serà greu. Seria més aviat per fer notar que possiblement hi ha hagut un cop en aquest bloc i rebloc que ha fet Costello, però bé, jugada de molt mèrit del València.
2: No, però més que rebloc és el, aquest que enganxes en el mig de la pintura per donar-li pas, per fer-li el passadís a Mur. És a dir, Mur entrat ha fet cistella d'una manera molt, molt còmoda.
0: Molt bé, 30-33. Com anem a nivell de notació, Oriol, en aquest partit, pel Barça, sobretot?
13: Sobretot perquè Panter és el màxim encistellador d'avui del Barça. Avui té un bon dia el jugador blaugrana, amb 12 punts, en 9 dels quals arribant des del triple. I a partir d'aquí, Senghelia, que ho està donant tot en aquesta sèrie final, avui amb 9 punts, i a partir d'aquí la Provítola amb 6. El Barça amb un 33% de triple, 5 de 15. Avui es comporta una mica millor el llançament de tir lliure, amb 78%.
2: Sí, comparat amb els dos, sí, diguem, últims partits, no amb el primer, no? Però, de moment, València li està guanyant en punts a la pintura, que això li està fent mal, i segueix guanyant, com sempre, rebot ofensiu.
0: Què tal Montero, que va fer un 37 de valoració, 29 punts l'altre dia, l'estrella del València avui, no ha jugat tant, potser.
13: No, només 9 minuts en pista, ha fallat els 3 triples que ha intentat, 5 punts, de moment a poca presència de Montero, tenint en compte que si el comparem amb l'altre dia va ser un espectacle, va acabar amb 29 punts,
2: sí,
13: i el 37
2: manera,
13: de valoració.
2: Recordo que va ser més a la segona part que la primera.
13: Sí, el tercer quart va fer aquells 8 punts seguits que...
2: Quan veu que pot ja anar a resoldre una mica el partit, diguem, o a complicar-lo.
0: Pensem a veure quin és el contingent de jugadors del Barça. De moment veig a Satoranski,
13: Brizuela, Keil, també hi ha Parra i Senghelia.
0: Doncs vinga. Keil ara... serà important, Keil, a nivell defensiu. És un jugador que...
2: No, el que serà important és que Satoranski porti una mica el seu equip. No, perquè l'Apro no hi és ara.
0: A veure, la passada per Joel Parra de 3...
13: Aigua.
0: Aigua, molta aigua. Rebot pel València,
2: no
0: Omar i Mur.
2: No toca ni cistella.
0: Al carrer de l'esquerra, sobre Cárdenas a l'altra punta. Ells ja es posicionen bé en atac, eh?
2: Home, perquè si una de les coses que fan per mi mestre, d'una manera...
0: Mira, Pradilla, una altra vegada, sí, en espera. Aquest cas, la passada a la cantonada. Branco Badió davant seu Miles Keltrip. No, la bola no,
2: però
0: no entra.
2: Rebot
0: València, no, l'ha tocada Pradilla.
13: Sí, però ja li havia tornat a guanyar la partició.
0: Sí. Bé, aquí la lluita amb Satoranski.
13: Marxa entra... Keil, que marxa cap a la banqueta amb aquesta dosi d'extra en defensa, i entra Claiborne, que de moment encara no ha anotat avui.
0: Vinga, la bola per Satoranski. El Barça perdent de 3, ataca 4 minuts per arribar al descans. Un Barça que de moment no ha anat per sota de molts punts. Ha anat per sota molta estona, però...

0: marxa.
1: En 6 segons de possessió.
0: En 6 segons servirà Brizuela.
1: Marxa Pradilla pel València entre Key.
0: Braxton Key, sí.
2: Màxim desavantatge del Barça, ara 6 avall.
0: Sí, sí, ells van movent, van movent la banqueta.
3: Sí, sí.
0: De manera molt fluida.
3: Tenen tot establert, això, no desgasten a ningú.
0: Molt bé, Satoranski li regala a Badio. Badio, mira, mira, mira, dos jugadors sols al València, primera línia. Cárdenas, Braxton, molt bé, Satoranski fent un tap, però...
3: Sort que li ha fet la falta, mira com ara torna a haver-hi una altra vegada.
1: És que Costello ja se les ha tingut abans amb Vesely, ara se les té amb Senghelia,
3: no,
1: també
3: amb Satoranski. No,
1: que
3: sí.
1: I
3: bé, mira, són els dos més contundents.
1: I tornarà a entrar Vesely, que recordem que té tres faltes.
0: Molt malament hem d'estar per posar Vesely a pista al segon quart amb tres faltes, eh?
3: Tres faltes, segur que té tres.
1: Sí, sí, clar, la tècnica, dues faltes i la tècnica.
3: D'acord.
1: Aleshores, ara marxa Brizuela, marxa Senghelia i entra Panther també a banda de Vesely.
2: Que l'alternativa són Billy i Paul.
0: Sí, és a dir, no hi ha alternativa.
3: No, l'alternativa és jugar amb quatre.
2: Sí, amb petits, clar.
0: Sí, clar.
3: I si no quatre, amb tresos, ja t'ho diré. És a dir, mira, per exemple, amb què ha estat jugant València, que només té a Costello. És a dir, qui no és ni un jugador, diguem, considerat interior.
0: No
3: està jugant aportant. El que passa que la manera de jugar, com estàvem explicant abans, en el tot costa, la manera de jugar de conceptes no és el mateix que els sistemes de Pasqual.
0: Vinga, 30-38. Segueix incrementant l'avantatge al València. La sensació no és la de l'altre dia, però clar, de mica en mica...
3: Torna a ser Panther en pista, eh?
0: Tenim a Satoranski conduint les operacions. Troben a Panther, de moment, el jugador més inspirat al primer quart. El que passa que ara té a Badio més pendent d'ell. Bloqueig, continuació. Vesely, de dos sol, la bola que no entra. El rebot pel València. 30-38, la baixa Braxton Key. Ara sí que el Barça havia fet bon balanç ofensiu, però fixa't, han trigat 5 segons a construir la jugada i a marxar de 10, fet que obliga Xavi Pasqual a aturar el partit, temps mort, 30-40.
3: És que no és quasi ni una jugada, ells en els seus trànsits, els seus contraatacs, arriben ja i els col·loquen o un bloc directe o dos blocs directes, que si en el primer ja es queda clavat la defensa del Barça, doncs llavors li facilites molt.
0: El parcial,
3: moment crític, eh?
0: El parcial és important pel València, eh?
1: Ara és de parcial, és de 0-9, aquests 10 punts serien més a màxima avantatge pel conjunt de València en aquest partit.
2: En el quart, el València doblant el Barça en el marcador, en el segon quart, 7-14 de parcial.
0: Bé, han deixat d'entrar els triples, el Barça ha deixat de notar des de fora, a part de moltes altres coses, i s'ha
3: sí,
0: acabat...
3: Sí, no, i perquè avui no estàs, jo crec, explotant una de les...
0: El pal
3: crec,
0: baix.
3: Clar, és que hi ha jugat amb això. Schengeli l'altre dia va fer un picot de punts i va fer mal en aquella faceta. Clar, si tu no fas mal aquí, tampoc no alliberes la línia exterior perquè els altres jugadors puguin trobar el triple, no? Però bé, aviam, és un moment crític, és molt d'hora de partit i, de moment, veig que es mantén amb els mateixos rebots ofensius. Per tant, esperem.
1: Ara, en el rebot aquest ofensiu que comentes, el València ja t'ha capturat 4, el Barça 2, per tant, capturen el doble de rebots per tenir segones oportunitats.
3: I llavors, deixa'm donar una dada, diguem, interessant. És a dir, el compartiment de la bola, anant molt més ràpid i a molta velocitat, València no en perd de boles, o ben poques. El Barça ja n'ha perdut 7, em sembla. Ho dic bé, oi?
1: Correcte.
3: 7. És a dir, 7 a les Lonely que juguen.
2: Una València.
3: Imagina.
0: Va ser Panther, reprèn el joc aquí al Palau Blaugrana, el Barça movent-la ràpid, Satoranski de 3, falla, rebot, Vesely, falta sobre Vesely de Cárdenas,
1: sí.
0: Quarta d'equip, encara no estan en bonus. Hi haurà servei de banda pel Barça.
3: Aquí li ha d'atacar una mica amb el que puguin, no? Costello, quantes en té, que veig que torna Rivers?
1: Tercera falta de Costello.
3: Tercera. Això sí és important.
0: Servirà de fons Joel Parra, que ordena jugada, buscaran a Panther, segurament, però clar, té davant a Badio. És a dir, que li serà difícil trobar espai. De manera que el Barça obre a 7 metres, on la rep Vesely. Ara, bloqueig indirecte perquè
3: rebi Panther. Sí, però mira com el tanquen els dos jugadors.
0: Ara Panther intenta treure... Oh, un altre...
3: És que és...
0: Telegrafia en les jugades.
3: És enrere,
0: tan previsible.
3: No?
0: Contraatac, València, Cameron Taylor, de 3, triple. Se'n van de 13.
3: Però mira quina meravella han fet, eh? És a dir, Panther té la bola. Llavors, Cárdenas ajuda a la defensa Badio. Però a l'altra banda ja està Taylor robant la primera línia.
0: Panther que ja va ratllat, eh? Ja va buscant el seu... Ara, passada Clyburn, cantonada de 3, triple. Triple del Barça per tornar als 10. 33-43, perd de 10 al Barça.

0: Barça.
1: Interessant aquest triple, aviam si l'Aibor pot ajudar una mica.
0: Per trencar el parcial de 0 a 12. A més, ara falla el València, el rebot per a Panther. Panther ja té Abadio davant, ja s'espanta.
1: Però mira com l'ajuda, mira com l'intercanvien. No li deixen tant d'espai.
0: Panther, va al massa bola, dona-la ara.
1: La barra. Sí, molt bé.
0: L'Aibor, té davant a Cárdenas, s'atreveix a postejar.
1: Uah, és que ho ha de fer.
0: Obre per a Parra, pinta, obre per a Panther. Panther de 3. No. L'ha mig taponat Cameron Taylor.
1: Precipitat perquè la defensa ha arribat a tot arreu, fixa-t'hi.
0: Sí. El Barça torna a defensar en individual, a darrera bola per a Cameron Taylor.
1: Mira, li guanya el pal baix en Taylor.
0: I Taylor a la mitja volta, molt fàcil davant de Panther.
1: És que, clar, aquest emparellament, aquesta defensa aquí, no té res a fer, Panther.
0: 33 a 45.
2: I Taylor arriba ja als 10 punts.
0: Doncs vinga, la baixa, Satoranski a l'últim minut ja, del segon quart d'aquest partit. Són 12 punts i, sobretot, un bany de joc en el segon quart del València. Satoranski prova de marxar de Cárdenas, li provoca la falta i això implica dos tirs lliures pel Barça.
1: I en realitat envesteix, fixa-t'hi, no és que faci un 1 contra 1, diguem, el que se'n digui tècnicament,
0: ha anat a buscar, ha anat a buscar ja els tirs lliures.
2: Marxa Cárdenas, torna Montero pel Barça, marxa Vesely, torna Senghelia i a punt perquè entri la Provítola. Se suposa que serà lloc de Satoranski si anota el segon tir lliure.
0: Doncs vinga, tornar als 10 de diferència. El Barça, que sobretot en aquest segon quart doncs s'ha deixat anar una mica, el risc és aquest, eh? Que si el València se'n va a la banqueta ja tothom salta com si fos...
1: S'ha deixat anar?
0: No, la sensació és que s'ha perdut una miqueta la cohesió, el ritme de partit del primer quart. Després ja el València t'ha agafat, han baixat moltes més vegades 5 contra 2 que no pas el primer quart.
1: Ah, tu has dit una vegada fins i tot 5 contra, jo què sé, no 2.
0: Sí, sí.
1: Fins i tot superant, torna una altra vegada l'A, però aviam si posa
0: últim
1: aquest
0: minut.
1: Criteri.
0: 35-45.
1: Sí.
0: El València, que s'acosta als 50 punts habituals al final del segon quart, baixa la bola al València. La Provítola sobre De La Rea, ja em diràs tu. La diferència d'alçada. Molt bé, aquí Senghelia molestant, a punt de recuperar. I aquí tenim De La Rea, l'Apro, clar, no hi arriba. Falla en el triple, el rebot llarg per ells.
1: El rebot que volta a terra.
0: Sí, sí. I aquí tenim a Montero. Montero obre per a Braxton Key. Braxton Key fa slalom. I que fàcil. Que fàcil assistint per De La Rea. 35-47.
1: La gran diferència és que la defensa no té la iniciativa. La té, diguem, en aquest cas, sempre la té a l'atac. És a dir, València.
0: Claiborn. 33 segons pel descans. El Barça està perdent de 12. Claiborn. El Barça amb un atac bastant pobre. Ara apareix l'Apro doblant bé per a Senghelia. Passada la cantonada. Joel Parra fa una finta. Llença de 2. La bola surt a dins. 19 segons per tancar el quart. La gent aquí a la banqueta ha vist dos jugadors que es posen la mà al cap. La té Montero. A mitja pista davant seu Kevin Panther.
1: Buscarà amb el bloc directe, no?
0: Montero.
1: En petits.
0: L'antílop.
1: Que canvia.
0: A la que decideixi. Ara, la passada dintre, falta, no hi ha falta, tira des del mig del camp, Senghelia! La bola que pica el ferro i tanquem el segon quart i arribem al descans amb el Barça perdent de 12, 35-47. Oriol, el parcial d'aquest segon quart és bastant, diguem-ne, desastrós.
2: Bé, 12-21, és a dir, la València tampoc és que hagi notat molt moltíssim, però és que el Barça s'ha quedat amb aquests tristíssims 12 punts.
0: Lloberes.
1: No, que el supera amb totes les facetes de joc, de moment. És a dir, el marcador reflexa el que reflexa, però també a la pista, no? Ells darrere són realment intensos, ajuden moltíssim, saben a on han de posar les trampes, saben, perquè ho tenen molt treballat, saben, també és veritat que Panther, Claibor són molt limitats. Lloberes,
3: a tallo per sentir Darío Brizuela en declaracions a Sport 3,
1: al
3: Blaugrana.
4: Estar el mejor en defensa, 47 puntos son muchos, también es cierto que estamos fallando tiros después de buenas jugadas en ataque, así que hay que seguir percutiendo.
5: Gracias. Bé, doncs, un Darío Brizuela.
0: Bé, Darío Brizuela, que la flash interview doncs, segurament no ha hagut d'aprofundir massa, perquè la realitat és palmària, es veu davant dels ulls, hi ha un equip amb un sistema que funciona sol de memòria i un Barça doncs més ortopèdic encara, més ortopèdic, tot i que el primer quart era bastant esperançador, però bé, han deixat d'entrar els triples ja...
1: Només dient el que diu, no? Ha dit alguna cosa així com m'assembla de després de buenos ataques, si n'ha trobat gaires de buenos ataques, malament rai, no? És a dir, bé, sabem com juguen, vull dir-te, Pedro Martínez, amb això per mi és el mestre del joc de conceptes, sí. Vull dir-te, ja no només és el ritme.
0: Però de fa temps, vull dir que ja se sap que és el joc de conceptes del
1: Pedro
0: Martínez.
1: El joc de conceptes és molt difícil jugar això, és a dir, si els sistemes s'aprenen, vale? Els jocs de conceptes s'entenen,
0: és diferent. Llavors el jugador sobre la pista ja juga en base, crea en base a això, no? Els...
1: Bé, segons com es reacciona la defensa, és a dir, tu jugues amb una conceptualitat d'espais, etc. Vull dir-te, però això normalment tu no saps mai on aniran aquests jugadors i per tant és molt difícil de defensar-ho. Xavi Pasquale sempre hi ha que és arquitecte, oi que és arquitecte?
0: No, és enginyer, però...
1: Ah, d'acord, sí. Enginyer. Bé, doncs és l'enginyer dels sistemes. Valent, ja també li queda bé, sistemes tancats, no, amb les seves variants, tot el que tu vulguis, però, clar, tu saps, si els estudies, sí, saps a on aniran, t'anirà cada un dels jugadors, i en canvi aquí no. Per mi, li costarà, en aquest Barça li costarà, perquè l'energia que tenen és poca, queda poca, i llavors no sé si faran un doble esforç com van fer l'altre dia, amb aquella mixta, que avui ja la tenen més que preparada, i veurem, no?
2: A part, també, a nivell de més dades que ara estic repassant al descans, el Barça ha repartit 3 assistències al triple, al València 9, i en el rebot, evidentment, tornen a guanyar la partida. 18 rebots al Barça, 22 al València, però d'aquests 22, 5 els capturen per tenir segones oportunitats.
0: Molt bé, som al descans aquí al Palau Blaugrana, 35-47. Fem una petita aturada i tornem de seguida
1: Cèntims
0: amb el Tigre de Sants, Roger Estaller, que ens acompanyarà al descans.
1: Home!
6: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
7: Ho veus? L'Angie Anys. Això és molt nostre.
8: Molt.
7: Tan nostre com dir... Posarem llum?
8: A la foscor.
7: O com dir... Aventureres, aventurers.
8: Ens hi apuntem o què?
7: Què dius?
8: Saps que és molt nostre, també?
9: Sou molt bona gent!
7: Silenci.
8: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
7: O el Catalunya Ràdio.
10: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
7: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
8: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
7: Molt nostre.
0: En directe al descans aquest partit de la Lliga CB, que podria ser l'últim de la temporada o no, en funció del que passi ara mateix ho seria. El Barça està perdent de 12 al descans, però 35-47, a aquesta hora em demana pas l'Agnès Marquès per actualitzar sobretot l'estat d'un incendi. Agnès, com estàs? Bona nit.
11: Hola, bona tarda, bona nit. Doncs sí, mira, hem estat tota la tarda pendents d'aquest incendi que crema, a Sant Quirze Safaja. Hem de dir que els bombers fa ben pocs minuts han anunciat que el donen per estabilitzat, aquest és el titular, i s'ha aixecat el confinament dels veïns, que estaven confinats des de ben bé les 4 de la tarda. Per tant, aquest foc que no va més, tot i que, subratllen els bombers, no està controlat, no està apagat, seran importants les tasques que facin al llarg de la nit per remullar, i demà al matí preveuen que sí que ja el donaran per finiquitat. En aquest sentit, tot i aixecar el confinament dels veïns, sí que demanen als bombers, doncs, prudència, no moure's gaire per la zona, per tal de no entorpir les feines que encara han de fer els bombers. Aquest és el titular a aquesta hora.
0: Molt bé, Ernest, aquests micròfons són teus, si passa qualsevol cosa, doncs en el decurs de la segona part pots entrar en qualsevol moment.
11: Endavant, gràcies.
0: Gràcies, Agnès. Som al descans d'aquest partit al Palau i hem anunciat la visita d'una llegenda del bàsquet català, també del Barça, del Roger Estaller, que ens acompanya avui. Ets a la llotja. Com està, Roger?
12: Molt bé, molt bé.
0: Escolta, dona'm un motiu per l'esperança, si pots.
12: Bé, estem al Palau, hi ha diversos motius. Estem al Palau,
0: sí?
13: diguem, és el premi de guanyar és tenir un cinquè partit, no només tenir un cinquè partit, és tenir un cinquè partit en el que estic segur de que el València Bàsquet no farà un gran partit en cas que hi hagi un cinquè. Llavors, jo donaria més possibilitats de guanyar un cinquè al Barça que el València.
0: Però com veus, com estàs veient el Barça en aquests dos primers quarts? Perquè ha fet l'efecte que hem començat bé, però que ja tornem a estar en barrena, eh?
13: Va, jo crec que l'altre dia el Pedro ho va dir, una frase, diu, nosaltres juguem desinhibits i això també desinhibeix el rival, i és cert, el Barça, si us fixeu, ha començat els primers 4-5 atacs esgotant la possessió, però després, clar, és molt difícil no contagiar-se del ritme de València Bàsquet. Ells juguen com una pistonadora, ells van a un ritme constant i això no li va gens bé al Barça. Amb 47 punts, aviam qui marca 100 punts, aquest marcador va passar el primer partit, però no passarà en la resta de la sèrie. Crec que s'ha de fer un ritme molt més trebat, s'ha de parar tota aquesta segona part, s'ha de parar Montero, que és l'ànima d'aquest equip, encara que la primera part no ha estat gaire bé, però s'ha de parar Montero, s'ha de fer defensa alternativa. Jo crec que el Xavi ho sap i ho ha preparat bé, el que passa que clar, és molt difícil d'aplicar quan vas a tantes pulsacions i tanta calor que fa el Palau, que fa una calor brutal.
0: Sí, sobretot perquè la calor que fa el Palau sempre, vull dir, a baix potser tens una miqueta de Oriol, de refrigeració, aquí encara més o menys s'aguanta.
13: Com a jugador, mores,
0: Com a jugador...
13: A baix estem una miqueta millor. Com a jugador, mores.
0: Sí?
13: Mores. O sigui, es fa moltíssima calor, encara més que quan jo jugava, i més, aviam, estem parlant que porten molts partits a la temporada, llavors la calor influeix molt, moltíssim.
0: Escolta, Roger, parlaves de parar a Montero, que és l'estrella d'aquesta Lliga ACB, un jugador d'un altre nivell, però a mi em fa la sensació que aquest València és un sistema descentralitzat, vull dir que si no està bé Montero, qualsevol jugador és un node, no? El joc pot circular a través d'ell, posen un paio al mig de la zona, o Badió dirigeix, o evidentment tenen Cameron Taylor, que és un jugador superversàtil.
13: Jo he tingut la sort de ser entrenat pel Pedro Martínez en dues etapes diferents, i el Pedro és un entrenador que ja ho feia això, no potser aquest ritme, no? Però ja ho feia quan de tota la vida, no? De donar llibertat als jugadors. Tu tens el teu espai de llibertat, tens la teva, diguem, hi ha unes normes determinades, però tens el teu espai de llibertat i dins del teu espai pots fer el que vulguis i dona lloc a la creació i està molt bé, el que passa que ara ho fa amb revolucions tan bèsties que vaja, és molt difícil de seguir, més amb un equip en tanta edat com el Barça, no? Que clar, 10 partits ara, 5 partits, perdona, 4 partits en 8 dies, i ara si hi hagués un 5è 5 en 10 dies, doncs clar, és amb tot el que portem a temporada, és una barbaritat.
0: I aquesta és la novetat, no? Que el Pedro és capaç de fer això a un ritme endimoniat, però per primera vegada amb un equip que ha arribat pràcticament a totes les finals, que suma 90 partits. Jo pensava l'octubre que al mes d'abril hi hauria una baixada, que l'equip ja no podria jugar al ritme, i ho estan fent.
13: A mi m'ha sorprès molt a l'Eurolliga de València Bàsquet, moltíssim, perquè té moltíssim mèrit poder arribar a una Final Four, no només guanyar el playoff contra Panathinaikos, sinó tota l'Eurolliga que han fet, no? Segons, tercers, quarts, cinquers, i al final això té un preu a pagar a la Lliga ACB. Ja ho hem vist amb el Barça, i ho veiem amb d'altres equips equips que, com el Múrcia, per exemple, que no juga a Eurolliga, i que l'any passat al Tenerife, Unicaja, que clar, això fa que perdin menys partits a Lliga ACB, i el València, en canvi, ha mantingut molt bé les dues competicions, igual que el Real Madrid, no ho oblidem, el que passa que al final doncs ha tingut aquest final tan inesperat, no? però té molt de mèrit mantenir aquest ritme Eurolliga.
0: Mira, Lloberes, que jo veig que portes els cascos, no sé si li vols preguntar alguna cosa a l'Esteller. Aprofito, Esteller, què et diu el nas a tu? Hi haurà cinquè partit o no?
13: Espero que sí. Espero que sí, però potser és el pitjor malson, no? Que agafés avantatge. Parlava amb el Berni Álvarez ara, abans de començar el partit, i em deia, si no els hi agafen avantatge a la primera part, que no els agafin avantatge, perquè si no serà molt complicat. I ara jo crec que pot haver-hi cinquè partit, però serà molt més difícil que abans, evidentment.
1: La pregunta, com que ja ho he estat arraonant tan tècnicament i tàcticament i no sé quantos, i ja els paguem una plasta durant tota la transmi, anem a la gra. És a dir, tu estaràs de veritat, Roger Esteller, aquí, en el nou organigrama, amb el senyor Laporta, diguem, aquí en el club?
13: Home, a mi ningú m'ha dit res, la veritat, ningú absolutament. Si no us ho diria, vaja, si m'haguessin dit que no digués res, tampoc ho diria, però ja us puc assegurar que a mi ningú m'ha dit res. A mi m'encantaria poder participar, perquè jo crec que sí que puc aportar moltes coses i m'agradaria molt, però clar, és una cosa que no depèn de mi, Carme.
1: No, com que ho havies comptat per diferents costats i més o menys doncs s'havia dit que això, que potser podries formar part.
13: És bona pregunta, la veritat, perquè sí que s'ha escoltat, però a mi, de veritat, que ningú m'ha dit res. Ningú m'ha dit res. Si no et diria, mira, perquè no puc dir res.
1: Et veus no només amb les ganes i la il·lusió, perquè tu ets del club, vull dir-te que això ho tenim clar, però ara deixa-m'ho preguntar, perquè ho dic pels oients, amb la capacitat, perquè això de que els exjugadors entreu, diguem, a càrrecs, ja no executius, sinó de gestió, i aquestes coses, és meu aquest tovalló, eh? Hòstia, se m'aixuga la suor amb el meu... Ai, perdó. Vale, continuem. Doncs això, no? Vull dir, tu saps com han anat aquests tres últims anys?
13: Sí.
1: I no cal que ens reunem de qüestions econòmiques ni de qüestions excuses, no?
13: Totalment.
1: Per tant, la meva pregunta és a dir, tu estàs acostumat a la vida laboral, tinc entès.
13: Sí, evidentment.
1: Cosa que d'altres es posen de jugar, no?, el que és dirigir una cosa que no s'entén ni una tarja d'embarca a la seva
13: vida. Però és que la secció de bàsquet del Futbol Club Barcelona no és només el tema de fer l'equip, és que hi ha molts reptes, com el de l'arribada a NBA, ara l'Eurolliga amb l'arribada del Xus Bueno, que és un gran element.
1: L'estructura
13: jo crec que ha de canviar. L'estructura jo crec que ha de canviar. Ha d'haver-hi més coneixement de bàsquet i més coneixement de gestió, sense dubte. Però bueno, això ja et dic, és una opinió meva i torno a dir que ningú m'ha dit absolutament res.
0: Roger Estellà, ha estat un plaer tenir-te al descans del partit.
13: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: El Roger Estellà se'n va de la nostra zona i aprofito ara que ha tret el tema de l'NBA, David Ubach, perquè parlàvem d'aquest jugador del València que aquesta nit ha sigut traspassat a Dallas. La taula salarial, perquè la gent es faci una idea del que suposa que un jugador que ara està a la Lliga CB se'n vagi a l'NBA, a una posició que tampoc et pensis que és un top 12, un top 15, sinó que ja estem parlant de més enllà del 20.
3: Sí.
0: Què li tocaria per taula salarial a aquest xaval, el de la Rea, tan jove del València, a partir de l'any que ve i anar escalant,
3: Anar escalant. Doncs, mira, escollit en el lloc 25, recordem, pels Lakers, traspassat als Dallas Mavericks, el seu salari pels propers 4 anys seria d'un total de 16.300.000 euros, d'acord? Wow. Però és ascendent any a any, és a dir, 3,1 milió el primer any, 3,3 el segon, 3,5 el tercer, 6,3 el quart i últim any de contracte que firmaria De La Rea amb els Dallas Mavericks.
0: Déu-n'hi-do, són unes altres magnituds, això que deia l'Esteller, no? L'aparició de l'NBA també, suposo que algun dia l'Eurolliga es posarà una miqueta a roda d'això, però és inevitable que molt d'aquest talent se'n vagi. Montero no se'n va a l'NBA perquè bé, té l'oferta de l'Olympiacos, però accepta aquesta perquè no li arriba res que li prometi minuts, perquè si no també li paguen, eh? Vull dir que estem
1: parlant... Us he pillat tard amb això, però també et dic una cosa, estic farta del tema NBA.
0: Oh.
1: És a dir, no, perquè de moment no pinta res, de moment mira Obradovic, si es fitxa a Valenciunes, si es fitxa a Bogdanovic, si es fitxa... També em sembla que deien a l'AIS. Per tant, la NBA aquí, l'únic que ho feu és per distreure'ns. L'any que ve, si l'Eurolliga és el que s'espera que serà, ni Barces, ni Madrid seran com el Gratallops. En tema, amb tots els honors, Vull dir, no tenen res a fer amb aquestes estructures econòmiques que, bueno, ja no dic Dubai on
3: Però mira, aquest any s'han fitxat a Nigel Hayes, no? Lloberes també i Panathinaikos fora de la Final Four, per València.
1: Hi va Obradovic,
3: Ja, això és una altra cosa. També hi havia Ataman, no és el mateix, però també té Obradovic.
1: Sí, estem d'acord.
0: Bé, nois, a punt de començar la segona part, sentim els senyals sonors a les 9 en punt del vespre. Podria ser l'última mitja part de la temporada del Barça si no remunta aquest 35-47 Oriol Rodríguez del Barça, que sortirem aquest 5 titular.
2: Amb el mateix que la primera part, amb Satoransky, amb Panther, amb Clyburn, Vesely, Schengeli, també el mateix per part del València, amb Badió, Taylor, Key, Montero i Sacco. Avui som 7.411 espectadors aquí al Palau Blaugrana.
0: Doncs és una de la, potser la millor entrada de la temporada.
2: Som 200 més que dilluns.
3: Queda remuntar el Barça, una dada interessant, són els punts de banqueta. 6 Barça, 23 València. Punts dels suplents.
0: Déu-n'hi-do. Doncs el València, un equip molt versàtil, híbrid o amfibi, o com en vulguis dir, i el Barça que ja té molt clars els 7 jugadors que funcionen. Montero, atenció, el primer triple. Doncs ja ho sentiu,
1: ja
0: triple.
1: Ja t'ho vaig dir, que l'altre dia també va començar el tercer quart i va ser ell qui va voler enllestir el partit, no? Però fins i tot menjant-se un canvi defensiu que Sacó estava en Panther.
0: 35-50, el Barça que falla, rebot, però que va parar les mans de Shengelia. El pal baix amb Braxton Key, posa la mà Braxton Key, però recuperació de Satoranski, no sap què fer. O sigui, el Barça ara mateix no sap què fer ja amb aquesta jugada.
1: Però molt bot, sense decidir.
0: Claiborne, al límit de la possessió, el triple que va al ferro, el rebot és pel València, més en el sentit del joc, contraatac ràpid, Cameron Taylor, Cameron fins la cuina, Cameron bàsquet, 35-52.
1: Quina rectificada l'aire que ha fet, sí. Has vist com s'ha aguantat, però...
0: Bé, doncs, Oriol, ara ja hauríem de remuntar quasi, sí. Lo de l'altre dia.
2: Ja vam arribar a un menys 8 per part del Barça, va venir a remuntar amb aquell parcial de 22, ara amb aquest menys 17, doncs a veure si passa el mateix.
0: Panther, Shengelia, el Barça se la passa per fora, obert, ja no saben...
1: perquè no guanya res amb els vots. Ara aviam Shengelia, ara van a la seva parcel·la.
0: Bé, el pal baix, contra, tauler, bàsquet...
1: Però s'ho ha hagut d'anar-ho a buscar. Sí. Ara tornen una altra vegada a la mixta. Cada vegada que Pasqual aixequi quatre dits en l'aire amb una mà i una a l'altra, és la mixta.
3: Shengelia, 39% acumulat de 5-21, era ara de 7-21.
0: Novament Cameron Taylor, ja estan en superioritat i anota Cameron, que fàcil,
1: És que darrere vull dir... no defensa, no, perdona que t'ho digui, ells s'ho fan extraordinàriament,
0: sí.
1: Però vaja, el Barça aquí jo crec que ha d'acompanyar una mica més si vol guanyar aquest partit.
0: Sí, perquè ara sobretot el Barça té els teòrics titulars a pista i no s'està notant, ara hi ha falta de Braxton Key sobre Shengelia, 17 punts de diferència, 37-54, si volem cinquè partit, necessitem que els jugadors hi creguin, ara mateix...
1: Macià. Jo ja ho sé, que... Espera que treu de fons i després en parlem.
0: A veure, els 12 segons que li queden de possessió...
1: Montero amb Satoranski al pal baix.
0: Ara, Satoranski remunta la línia de fons.
1: Mira com li donen el 2-1, com ha tancat la defensa.
0: Shengelia... Falta baix.
1: Deixa'm dir que aquestes frases són motivacionals de la gent jove d'ara, aquesta que diuen, doncs hi han de creure i no sé què... No. Has de saber si pots... És a dir, jo si m'enfrento... Mira, has vist avui a l'Esteller ha vingut amb la musculatura...
0: Semblava un Madelman, l'Esteller. M'ha dit que fa jiu-jitsu. Jo li dic, però d'on surt aquest tros d'Esteller? Que és el mateix Esteller de quan era jugador o més, Vull dir, és...
1: Bé, perquè ell treballa en el gimnàs i que... Bueno, doncs això. Mira, molt bé el pal baix. Molt bé doblada.
0: Bé, aquí vés-se-li. Bé, Shengelia, vés-se-li.
1: Joc d'interiors, però ara han de treballar darrere. Encara que senyalitzem la 4-4, que li hem canviat aquí em sembla en Sato.
0: A veure.
1: Però són canvis, eh?
0: El canvi. Fuh. Fixa't, Badio, sol, cantonada, falla el triple.
1: Perquè el falla, però és un
0: absurd. Però amb una passada, tan desmembrat. I ara la regala Satoranski, no baixem a defensar. Epa! El tap espectacular de Claiborne, amb falta, segons els àrbitres, la bola ha quedat encastada entre l'anella i el vidre.
1: I perillosa.
0: Oriol, sí. T'han caigut a prop aquests, eh?
2: Sí, l'acció és una mica semblant a la que hi va haver dilluns també, que el Barça reclamava falta intencionada, al final no és antiesportiva, però bé, de vegades aquestes accions també que saps que desequilibraràs el teu rival, jo també entenc que és una mica perillós.
1: Sí, vas amb tanta desavantatge. Escolta-me, ja et veig ara, Oriol, on ets? Valent.
0: Anava una miqueta acomplexat o amb la consciència de dir a mi no m'ho faràs perquè
1: sí,
0: ja m'has guanyat.
1: Per orgull,
0: de dir vaig evitar el desastre. I bé, ho aconseguir, però són dos tirs lliures. A veure, la jugada l'estic veient repetida. No sé, David Ubac, a la repetició, si es pot apreciar que hi ha un tap o no, o s'emporta la mà també del jugador.
3: Balangros,
1: justeja
3: una mica.
1: Balangros,
3: ja,
0: sí,
1: això
0: sí,
1: està
0: sí,
1: bé.
0: Si va a és falta.
1: Balangros.
0: 39-56.
3: Sí, però pilota toca també, Claiborne, el que toca pel mell de la mateixa manera.
0: Bé, el Barça ha estabilitzat la caiguda lliure, però segueix perdent de 17. A veure si torna a notar.
1: Veurem si hi ha alguna xispa d'aquelles que sempre necessita aquest Barça i el Palau.
0: A veure, Vesely, fixa't, triple. Però ja ho ha de provar Vesely, que en teoria és almenys
1: indicat
0: sí. Per tirar de 3.
1: Sí, també perquè s'hi prodiga
0: Montero
1: poc.
0: Montero de 3, no? És que no et deixen il·lusionar, és que et treuen les ganes de viure.
1: Espera, que Vesely acabarà el contraatac.
0: Vesely, 2-1, no, però 2. Hi ha 2 tirs lliures.
1: Ara han fet una mica de València, no? És a dir, Vesely ja s'ha quedat cap a una mica de... i he passat curs.
0: És que de veritat, fas un triple que dius mira quina sort, i a l'altra banda de seguida et col·loquen al teu lloc en 3 segons.
1: Que aquest és una mica el drama, no? De veure que fins i tot quan tu estàs fent a lo millor una mica bé el joc, per exemple entre pivots, una mica en el pal baix, etc, ells et van contestant, però contestant.
2: I marxa ara Sacó i Pedro Martínez, avui Sacó a un puntet, però Pedro Martínez a 3 punts, perdona, però emprenyat amb ell, com dient, però per què no baixes el balanç defensiu? I l'altre li deia, però és que, a veure, deixa'm respirar, i emprenyadíssim Pedro Martínez amb el jugador que ara és a la banqueta comentant-ho amb els seus companys.
0: Els tirs lliures per a Vesely, el Barça es col·loca novament a 15. La bola m'arriba que ara ho confirmarà el David Dubac, que el Mike James fitxa per Dubai, però en tot cas aquí tenim a De La Rea. De La Rea combina amb Montero, a veure aquesta jugada que és estàtica, però el València,
1: però mira com li capgira el bloc directe,
0: Braxton, i aquí tenim el triple de Montero, és que les pica totes, i ara defensat per Clyburn, eh?
2: No, però està repetint el tercer quart que va
1: igual
2: fer l'altre
1: sí,
2: dia.
1: Sí, sí, igual.
0: 18 de diferència.
1: No, això encara és més trist, és a dir, que tu no vagis preparat amb això.
2: Crits d'MVP per Montero, que arriba als 14 punts amb aquest tercer triple que fa.
0: Panther busca el seu moment de glòria, triple de Panther. 47-62. Bé, doncs si això fos l'inici d'una remuntada, que no sé si ho serà, però l'altre dia també perdíem de 18, com avui, i a veure, mira, posa la mà Schengeli, es recupera, surt el contraatac al Barça. Vinga, Schengeli, ell sol contra el món, 2-1, vinga, 2-1, podria ser un parcial de 6-0, perdent de 18, passaríem a perdre de 12 a la meitat del tercer quart del partit, Lloberes.
1: Has vist que ara sí t'han deixat un momentet per il·lusionar-te, no?
0: Sí, ara però... sí, però no durarà gaire, em sembla.
1: No ho sé, crec que, vaja, són més aquests impulsos.
0: Més que res, perquè
2: l'altre dia va ser del 53-71 al 73-73, avui del 44-62, a veure fins on ens porta,
1: sí,
2: això.
1: Sí, però l'altre dia va ser Oriol, en recorda, tant per un canvi tàctic, ens en recordem.
2: Aquella que zona mixta.
1: Sí. Per tant, això els hi va ajudar i va desorientar molt en aquest València. Aquí ara, de moment, anem com, saps, aquells a ràfegues.
0: Ha fallat, el tir lliure addicional. Sí. Vinga, el Barça està perdent de 13, de 49-62, Cameron Taylor, falla. Rebot per ell mateix.
2: Rebot ofensiu pel València. I la falta de Sadoransky.
0: Frustració.
1: A quants va aquest avui de rebots ofensius, parlo, eh?
2: Ah, és el 6è que captura el València de rebot ofensiu.
1: Encara.
2: I Costello, que se l'estén. Tots els jugadors de Barça ara tornen emprenyant Schengelia. Ara passa sota un esquip al costat i també li diu alguna cosa. Déu-n'hi-do al jugador de València avui com polemitza amb tothom.
0: I des de la nostra posició vas veient gent de tribuna que quan passa una cosa dolenta a la pista s'aixeca, mira la llotja i comencen a llançar invectives al president avui in pectore. Falla el València,
1: però
0: el contraatac del Barça. La té Panther, baixa pel carrer de l'esquerra, punta de 3, triple! Parcial de 8-0 del Barça, que entra novament en la lluita pel partit, es col·loca 10.
2: Amb el cinquè triple de Panther arriba als 18 punts.
0: Ara, clar, a darrere hem estat una altra vegada amb Masells. El bloqueig i continuació clàssic.
1: No, però interessant que almenys tinguin aquestes espurnes, no, d'aviam si realment com Panther ja acostuma a fer-ho, però vaja.
0: Schengeli, Vesely, obre, atenció, Sadoransky, un altre triple, no. És que si depenem del triple, no morirem,
1: Panther,
0: morirem del triple.
1: No,
0: Sadoransky ha sigut ara el
1: sí, però Panther ve que t'està resolent, és a dir, avui... els altres dies no, és que no n'ha bufat ni una.
0: Queda sol Costello, fallen. Rebot Vesely, que està saltant com no ha saltat en tota la temporada. Possible falta aquí de Costello.
1: Sí. No, de Pradilla.
0: El Barça que perd de 12. Movent-la pel perímetre. Schengelia, ell sol, embesteix.
1: Sí, però fixa que són decisions.
0: Panther de 3. Triple! Ja comença a trobar-se Panther. 55-64. El Barça s'acosta, és un dir. Es col·loca a 9. El Barça que ha arribat a perdre del doble de 18. Cameron Taylor. Cameron es queda sense vot a la mitja volta. Falla. Rebuig pel València.
1: Agafar el rebot.
0: Cameron se la bota al peu. Falta. Peu, sí. De Satoranski.
2: Arriba al 75% en triples avui Panther. 6 de 8. En 21 punts marxa Satoranski cap a la banqueta. També marxa Vesely, entra en la Provítola i també entra Joel Parra.
1: Però fixa't que la resposta és sempre la mateixa, eh? Panther està il·luminat, Doncs vinga, aixeca el que és, bé, l'anotació, però no és que en cap moment el joc del Barça sembla, de veritat, amb un criteri i una coherència.
0: Cárdenas pel València, bola per a Branco, Badió.
1: Ja ha tret a Badió per defensar Manta.
0: Ara es molesten dos defensors del Barça, però tenim a Schengeli en Pradilla, posa la mà Schengeli per darrere, la bola va per a les mans un valencià.
1: Una autopassada.
0: Que anota el triple, és una autopassada, és una llàstima, perquè estava més o menys ben defensat.
1: Recordem-ho que Schengeli es va formar a València, bueno, formar, i va anar molt jove.
0: Sí, ataca el Barça, l'Abro, molt bé, l'Abro ha marxat de Cárdenas, bàsquet, que bo que és, i que poc, i que fàcil ho fa la Provítola. El Barça es torna a col·locar a roda, 50, bueno, a roda tampoc seria l'expressió, perd de 10, 57 a 67, 3 minuts perquè acabi el tercer quart, i el pitjor, Oriol, diguem-ne, ho ha passat el Barça ja, eh?
2: El parcial d'aquest quart és de 22 a 20, ara favorable al Barça, que ha arribat a perdre 18, ara perd de 10, marxa Claiborne cap a la banqueta i entra Virtuela.
0: Vinga, el Barça ara juga amb un equip baix, podríem dir-ho així, amb el Schengelia i el Joel Parra de jugadors interiors, sí. Però bé, molta versatilitat.
1: Si avui no hi ajuda aquí Claiborne...
0: L'han canviat ara.
1: Ja, però dic que si en aquest partit no, o Claiborne, dic, o Brizuela, que a vegades també està entonat.
0: O Mari Moore, marcat, ha marxat de Brizuela fàcil, però falla. Rebot Pradilla, que intercanvia amb Costello, i si van agafant rebots d'atac, no hi ha res a fer.
1: Clar, si estàs donant...
0: Mira, ha fet passes. Les ha pitat el públic, aquestes passes. Les ha pitat el públic. I podrien xiular tècnica a Branco Badió per obstaculitzar el servei de banda.
1: No, tècnica l'àrbitre. Va ser xiulat tardíssim, però molt tardíssim.
0: Ah, sí, sí.
1: Perquè el públic l'ha xiulat.
0: L'ha xiulat el públic, aquest.
2: Volia agafar la pilota a la Provítola, l'àrbitre s'ha posat pel mig, Badió anava cap a la Provítola, ara parla amb l'àrbitre Pedro Martínez, però bé, han tallat aquesta reacció de Barça, que hauria pogut fer un contraatac.
0: Vinga, el Barça que pot baixar dels 10 de desavantatge. Ens encarem ja al tram final del tercer quart. El Barça que sembla que avui té la intenció de lluitar i la possibilitat de lluitar. No només la intenció, sinó que de moment el joc exterior ha estat desbloquejat. Possible falta sobre Schengelia. El Barça entra, és a dir, el València entra en bonus. Seran dos tirs lliures Schengelia. Després els ha de notar.
1: Està canviant aquí amb el Ty Iverson, en aquest cas Brizuela. Però bé, mira, torna a haver-hi controls aquí una altra vegada. I Schengelia posant
2: ni el nas. Avui Schengelia 2 de 3 des del tir lliure amb un total de 13 punts anotats.
0: Vinga, si el Barça notés aquests dos tirs lliures, baixem a 8 de diferència, encara pel València, però s'ha arribat a perdre de 18, no oblidem. I ara el València podríem dir que té un 5 de rotació amb Pradilla, sí?
1: Absolutament.
2: Amb Cárdenas, amb Roivers, també amb Badió i també amb Mur. Per tant, ara el Barça hauria d'intentar aprofitar aquest minutet abans no tornin les vaques sagrades a la pista. Bé, ja tot està a punt de tornar aquell cap a la...
1: Que recorda-m'ho. L'embestida, diguem, de l'altre dia va ser en el tercer quart o en el quart quart?
2: En el tercer quart.
1: Val.
0: El primer tir lliure dintre, el Barça...
2: En el darrer quart, perdona.
1: Ah, sí, sí. Ara. És que és massa d'hora, per això t'ho volia
2: dir. El segon tir lliure... perquè el vam arribar a 3 minuts pel final, que hi havia empat al marcador.
0: Apunta't un altre tir lliure fallat al Barça. Sí. El Barça que baixa almenys els, de la barrera psicològica dels 10, 58-67, però València troba ràpid el camí de Cistella. Torna a perdre doncs el Barça.
1: Schengelia encara intentant sortir de ràpida, però el Barça no té aquest esprit.
0: No.
1: Ni la... Van al bloc directe, van a buscar Panther, mira, la circula.
0: L'Apro que trenca, l'Apro que entra, no serà 2-1 de miracle, però hi haurà dos tirs lliures. És l'únic jugador que veus que té el talent per fer alguna cosa diferent, inesperada, per entrar.
1: Ja està anys llum del que es necessita, sí. Diguem, avui dia en el bàsquet actual.
0: Sí, sí.
1: És a dir, perquè és molt bo, perquè té molt de talent, és el que dius, però, diguem, avui dia el teu físic t'ajuda i t'acompanya, o és complicat.
0: Vinga, l'Apro per arribar als 60 punts al Barça, el primer de l'Apro dintre. 59 a 69, 2 minuts perquè acabi el tercer quart i es prepara per sortir l'estrella, l'ésser.
1: Sí, però m'encanta perquè en aquest sentit Pedro, que s'ha enfadat en el sentit de que ell estava com decidint el partit i ja vinga, vacil·lant. No, feina per Cárdenas i tornem una altra vegada a posar la serietat al partit.
0: Doncs vinga, el Barça baixa a 9 de diferència, 60-69, està perdent de 9, però en aquest moment Pedro Martínez introdueix novament Montero al partit i a Badio, que ja hi era, per tant jugant amb els dos petitons.
1: I Mur.
0: Omar i Mur.
1: No, tothom és petitó aquí. Fixa't els dos blocs indirectes, dos staggers, se li diu.
0: Sí, compte, possible cap enrere, no, falta. Falta de Brizuela, tercera falta d'equip del Barça.
1: Que a més és un moviment que el fa tothom, és sí. A dir, Xavi Pascual li fa per Panther aquesta doble sortida, sí. No dos blocs continuats. Però Brizuela ve, diguem, d'això.
0: Baixa de Venus. Servirà de banda Montero, el Barça perdent de 9 a 2 minuts perquè acabi el tercer quart d'aquest partit. Cercle central. Montero se'n va, de Brizuela no assisteix. A dintre fa... Ostres, ha entrat el llançament final de Roivers.
1: Però ho fan bé això, fixa-t'hi, no? És a dir, arrossega i la...
0: Mira, la Provítola, doble molt bé. Joel Parra sol de 3, de Joel Parra. L'assistència i la jugada de mèrit és de l'Apro, que ha generat l'espai.
1: Sí, sí.
0: I aquí tenim a Mur. Mur movent la bola per a Braxton Key. Braxton Key encara a Xenguelia, que li fa falta. Dos tirs. Fa
1: unes dissimulades. Fixa que sembla que se'n vagi cap a la banda esquerra i en canvi després clava cap a la dreta, que demanaven passes, però això se'n diu un Eurostep.
0: Sí. L'Eurostep que ha desequilibrat el defensor, asseuen a Xenguelia. Quantes faltes?
2: Amb aquesta segona falta, Xenguelia, ovacionat pel públic del Palau, entra de nou, Vesely cap a la pista, recordem que té tres faltes.
0: No se li pot dir res a Xenguelia, potser és l'únic jugador de la plantilla que no se li pot dir res en tota la temporada, l'únic.
1: L'únic que s'haurien de quedar.
0: Potser, sí, bé, és que ella té contracte, vols dir que s'haurien de... Xenguelia ja té contracte.
1: Però és igual, que tinguin contracte o no els jugadors, aviam, no
0: sí,
1: passa res.
0: Podries l'únic pagar, de fet, el Barça paga per tot, per fitxar ara, i per tallar. Ara. Paga tot, el Barça ho paga tot. Vindrà Xevi Pujol, també pagarà el Baskonia perquè vingui. El Barça paga la festa sempre.
1: Ara.
0: 63-73. En fi, estem a l'últim minut, al tercer quart.
1: Sí.
0: A veure, l'Apro.
1: La cosa no acaba de trencar.
0: Panther.
1: Ara.
0: No hi va. Rebot Barça, mira. Rebot Vesely, dos tirs, llàstima.
1: Vesely avui encara pilla, per allà sota.
0: Sí.
1: Amb Rivers.
2: I ara... Pedro Martínez diu que no, engega a dir a l'àrbitre.
1: Home. Bueno, Pedro també vol excitar una mica el tema.
2: Les faltes de Roivers, del jugador de València, i tirs lliures per Vesely.
0: Aquí sí, l'àrbitre és una miqueta viu, pita tècnica, el jugador del València, que ha fet estavellar la pilota contra el terra. Jo crec que no era per protestar, era en senyal de ràbia, d'haver deixat agafar el rebot a Vesely, però el públic demanava tècnica i li han dit a la propera te la pitem.
3: Jo crec que la falta és just abans que Vesely pesqui la pilota, que l'està agafant.
0: Doncs vinga, de moment, a 1 minut i 15 segons per arribar al final d'aquest tercer quart, no, però donaran la cistella d'un, perquè l'has comprat antirreglamentàriament, Braxton Key. 64-73.
1: Puc fer un parèntesis per relaxar-nos?
0: Fes-lo.
1: Vaya foto ens ha fet el nostre tècnic Muñoz, amb el Roger Estaller.
0: Ara abundem sobre aquest tema, però era perquè entrem a l'últim minut del tercer quart.
1: Ho sé.
0: Montero queda alliberat de 3. És que no falla res aquest tio.
1: No, perdona, recorda't en el primer quart. El segon quart.
0: A la segona meitat no falla res.
1: Bé, perquè ell sap quan l'ha de...
0: A veure, bé, se li de 2. Ala, falla. Aquí sí que fallem. Rebot Joel Parra, aixafar línia de fons.
1: 52 segons.
0: Perda 12 al Barça. Clar, si tens a Montero, la resta poden ser humans, però és que Montero no. Montero és una altra història. I aquí el tenim ara, a Branco Badió. A l'últim mig minut, aquest tercer quart, amb el Barça perdint de 12, que no és un avantatge que no es pugui remuntar, no, amb una embranzida de les de l'altre dia. A veure, Braxton Key, que tira sol de 3, clar.
1: Però aviam-ho. Macià, una embranzida sempre que tinguis l'energia i la capacitat. No, és a dir...
0: I el públic de València... esvalutadíssim perquè saben que són a un quart de ser campions.
2: Amb aquest mes 15 per València surten tots els jugadors de la banqueta a felicitar a Montero, també amb aquesta cistella que acaba de notar aquí, i evidentment els aficionats de la València, que amb aquest menys 8 havien vist una miqueta el Barça acostar-se, ho tornen a celebrar, i també tinc d'això Palau amb l'arbitratge, una altra vegada.
1: Aviam, deixa'm dir dues coses, perquè abans no us creia gaire, creia vol dir, quan no hi havia tot el públic, No tothom va de taronja, dels que van a favor dels taronja. És a dir, hi ha bastanta gent que no va amb, la, amb els colors, però en canvi que va a favor, diguem, de València.
0: Sí, sí, és una invasió.
1: Vaja, tremenda, tremenda, perquè m'estic fixant a totes bandes.
0: Però bé, tot i així, hem de dir que no és una relació hostil la que s'estableix entre les dues aficions. Jo crec que són aficions que es porten bé.
1: Que València
2: i aquí n'hi ha uns quants, però a València n'hi ha 6.000 que ara estan veient el partit al Roig Arena,
1: Ah, sí? A més, tenen pantalla avui?
2: Sí, un pantallot.
0: Poden ser campions de Lliga els nostres amics del País Valencià, els de punt vivint.
1: Queda tot un quart, com dius tu, esperes una revifada.
0: Jo l'espero, la desitjo més que l'espero.
1: Si no hi ha, com es diu allò, assistida, respiració assistida.
0: Sí.
1: O aquella empenta que et pot sorgir, però...
0: Demanem un últim servei.
2: És molt ara per si hi ha l'anotador dels dos equips, 29 a 32 en aquest quart.
0: Xavi Pasqual, que ja no ha tret més a Billy, ha vist que no estava per la labor.
1: No, però fent el mateix que l'últim a l'altre partit, Ell el treu, no sé exactament el per què.
0: Se suposa que perquè descansi una miqueta Vesely, però clar, Vesely està amb tres faltes des de fa 12 minuts.
2: Des del primer quart.
0: Sí.
1: Aviam,
0: a veure,
1: si
0: Brizuela sortint de bloqueig. El triple no hi va. Rebot, això sí, per a Joel Parra. Atacarà Braxton Key. Joel Parra, el ganxo, que tampoc hi va. El rebot pel València, va per terra Parra, 24 segons. Sí. Van tan sobrats que Montero para l'atac perquè veu que Joel Parra ha quedat enrere, dolent-se del turmell.
1: Sí, trobo que ha tingut com una gentilesa.
0: Sí.
1: Que hi ha vegades que en finalíssimes, doncs ja veus.
0: Sí, però la informació que transmeten uns i altres és de, escolta'm, ens ho podem permetre, Servirà el València de banda, últims 20 segons per tancar el tercer quart d'aquest partit. El Barça perd de 15. Ha arribat a baixar els 8 de diferència, però fixa't l'efecte rebot. Que ràpid el València, aquest efecte boomerang. Montero.
1: 11 segons que li queda possessió.
0: Montero inverteix cap a Mur. Mur busca el triple. I ara els fiquen tots. Triple del València.
1: No, però és que Mur els ha picat tot l'any.
0: Tornem als 18 de diferència. Acaba el tercer quart. Jo no he acabat d'entendre ara aquest tir que ha provat el Barça a la desesperada. Evidentment, el Barça haurà de tornar a intentar remuntar 18 punts, però haurà de ser a costa de moltes casualitats que es donin juntes i que passi una alineació astral que jo ara no sé veure.
2: I si la meva via fos un bicicleta, estaria a la sortida del Tour de França d'aquí uns dies, probablement. Però bé, avui és complicat, sobretot perquè el València ha encertat aquest tercer quart, 4 triples de Montero, que acaba amb 17 punts, però que València ja està amb 12 triples, amb aquesta diferència de joc, amb un parcial que t'han clavat 35 punts en aquest quart, 29 a 35, aquest més 18 que torna pel conjunt de València, que bé, o hi ha un miracle o s'acabarà avui malauradament pel Barça.
1: No, és que abans de començar ja ho havíem enraonat, és a dir, si tu li dones tanta permissivitat amb un equip que té tanta varietat de joc que a l'hora de la veritat et pot matar amb moltes, no només el triple, ho hem vist en els trànsits, amb arribar jugant, diguem, amb joc interior, és a dir, té tantes variants que no es tracta d'un tema tàctic, es tracta d'un tema físic.
0: Digues, l'última físic. No
1: físic, però no físic d'això, que això ho vam dir, i mira, ho diré abans que acabi el quart, fins i tot el quart que queda. És a dir, quan tu fitxes jugadors que són, diguem, doncs, de tornada, fitxen un, o fitxen dos, de tornada vol dir...
0: Que ja estan a la part final de la seva carrera.
1: Clar, com vols ara remuntar amb uns xavals que juguen excel·lentment, que tenen una disciplina
2: I aquella dada que vam donar l'altre dia, que el jugador més veterà del València, Costello, doncs n'hi ha 6 a la plantilla de Barça que són més veterans que el més veterà del València.
1: Clar.
2: I tots titulars, clar.
1: Veure l'esforç aquest cara, digues.
0: David Ubach, abans que comenci l'últim quart, molt ràpidament, acaben de començar fa 20 minuts 4 partits al Mundial,
3: Dos, els del grup B. Dos. Això no, el Suïssa 0, Canadà 0, i tampoc hi ha gols al Bòsnia 0, Qatar 0, tots els dos partits als minuts 25. Ens deixem el calaix del que havíem comentat del mercat de Mike James, que no és oficial, però apunta on anirà Xavi Pasqual cap a Dubai.
0: Doncs ja ho havíem dit,
1: no
0: això.
1: No sap el que es fa. És que Xavi Pasqual... Bé, és igual, no m'interessa.
2: Això és una bala que esquiva el Barça, de Mike James?
1: No, al revés, és una bala que s'emporta ell ara.
0: Sí, el Barça esquiva una bala.
1: Sí.
0: El Barça comença... com perdent, bola. Perdent bola a l'últim quart del partit, perdent de 18, 64-82, si anota el València serà la màxima diferència almenys aquests últims 3 partits. No anota el València, rebut Xenguelia. Vinga, últims 9 minuts i mig, qui sap si de la temporada, però almenys del partit. Si el Barça remunta això, és una autèntica heroïcitat, davant d'aquest València. Bola per a Xenguelia, no la... ara, ben distribuïda, banda. Claiborne, de 3, triple, va. Vinga, 67-82.
1: Vindrà d'això, no?, d'aquesta inspiració.
3: Sí. De mica en mica, no?
0: La pica sí, i
1: la
0: tal,
1: pica,
0: sí.
1: La pica, va ser bonica. Però bé.
0: Sí, perquè jo veig...
2: El Barça mira, avui 12 triples, 12-31-39, el València també 12-25-48.
1: Fixa com li deixa, per exemple, el joc lateral a Montero.
0: Montero, sí, sí.
1: I,
0: anota Montero.
1: El canvi, diguem, de ritme, de direcció en el bot.
0: Vinga, un altre triple, vinga, Xenguelia, no s'atreveix a tirar.
1: No, és que no.
0: Entra de dos, de poc. Demanava possible falta de la Rea, però... És ell qui fa falta i no li pita. Bola que juga el València.
1: Mira, qui sol?
0: 17 de diferència.
1: Perquè Montero té ganes de jugar-s'ho ell.
0: Sí, Montero fa el gest indicant jugada, demana el bloqueig de De La Rea. Ara queda el canvi defensiu aparellat amb el que li interessa, que és Panther.
1: Sí.
0: I...
1: La dona al mig,
0: ja
1: ho veus?
0: Està. Distribució i, com... i mata el vol, vinga.
1: És que és matemàtic.
0: Sí, sí.
1: És a dir,
0: sí, sí.
1: No fan res més que... No res més.
0: Reproduir tota l'estona, no?, el
1: no,
0: sistema.
1: No, però he entès que això, aquesta, diguem, solució que troben amb atac, que cada vegada al mig del continuador del bloc directe, és fàcil, home.
0: Està perdent de 19 el Barça, 67-86. El públic de València que comença ja a avançar les celebracions al títol i els del Barça, doncs, que per fidelitat i amor als colors es queden. Encara no hi ha ningú que marxi, però el pas que anem falla la Provítola.
1: És festa avui.
0: 8 minuts pel final. Una altra lliga que podria guanyar l'equip de fora per Sant Joan.
1: Montero torna a jugar al bloc directe lateral.
0: Montero, que té una gana. Montero davant seu
1: Panther. No, però
0: jo
1: no trobo un jugador... Veus?
0: Vinga,
1: mira.
0: Cap a dintre, Saco, distribució.
1: Saco no se la tira, vaja, però...
0: Se l'ha tirat i dona molt al València.
2: Saco però... estava a 2 metres de la cistella i li feia com por.
1: Sí, estava, però estava més pendent. Estava
2: marxa,
1: més pendent
2: marxa,
1: de distribució.
2: Marxa Montero, ovacionat per l'afició del València. Evidentment, i també per algun aficionat que...
0: Del Barça,
2: no està acreditat com a aficionat de València, però que també l'aplaudeix.
0: Bola que té De La Rea, passada dintre, Saco, posa la mà amb duresa.
1: Molt bé, molt bé, perquè l'ha baixat, no? Aquests pivots que a vegades la baixen, doncs, Xenguelia ho ha aprofitat per fer-li la falta.
0: Bé, són dues realitats diferents, el València i el Barça, dues realitats que no es toquen.
1: Però això ens hauria de fer pensar.
0: Sí.
1: A mi, el guanyar, perdre i aquestes coses, seria un projecte, no?, amb una continuïtat de sortida, jove, esperançador. Perdran molts jugadors la temporada que ve i veurem...
0: Reconstituiran,
1: seguiran,
0: sí, sí.
1: Seguiran treballant en pro d'un gran bàsquet, bon bàsquet, i a més jo crec d'exemple que ha donat a tota Europa. Ho ha dit l'Esteller quan ha vingut aquí
3: amb TJ Shorts, no, Llobera, segurament
0: sí, sí,
3: que el voldríem al Palau.
1: Jo fins que no ho vegi no...
3: Sí, ha quedat alliberat, això sí.
1: Sí,
0: ha fallat els dos tirs lliures al València, a veure si ara doncs, podem encadenar un parell o tres de jugades, a veure la Provítola, la passada, ja ha arribat un pèl tard de manera... una altra pèrdua del Barça,
1: tanquen i tornen a sortir una altra vegada al contratant.
0: Ara jo crec que el València ja no corre tant com... No li cal.
1: No, però no que no corri.
0: Mira. Cameron Taylor buscava l'espai. El València ara que busca segurament la passada. Sato, de dos... Sí.
1: Mira que tira, té una mecànica de tiro.
2: Sí, és que gairebé no volia ni fotre-la dins i...
0: Una altra pèrdua del Barça. Déu meu, això pot ser una pallissa, De La Rea, sol de 3. Falla. El rebot és... El Barça.
1: Mira, sort que la pilla el Barça, perquè també hi havia, no? Cárdenas i Sacó.
0: 6-54 és abismal la diferència.
1: Serà un final una mica tètric,
2: El Barça ha perdut ja 13 pilotes al doble que el València. Continua movent les banquetes, Entre Pradilla, entre també Costero, marxa aquí, que també s'emporta l'ovació de la seva afició.
1: I Sacó...
2: I també marxa Sacó.
1: Vale.
2: Vinga.
1: I també veig Xenguelia, no?, que s'ha assegut. Vull dir que si ja seu a Xenguelia...
2: Sí.
1: vol dir que el partit queden 6-7 minuts.
2: El Barça amb Lapro, amb Parra, amb Clyburn, amb Vesely i també amb Panther.
0: Sí. El Barça que buscarà una cistella ara, almenys a través de Panther, amb el tir exterior, és de 2.
1: Mireu.
0: És de 2, bàsquet, 69-88, 19 punts de diferència, 2:15 del vespre d'aquesta tarda nit de Sant Joan, on el Barça intenta evitar el que ara mateix sembla inevitable, que és que el València guanyi la Lliga al Palau Blaugrana. Cárdenas, el València jugant ara llarg, inversió cap a Cameron Taylor. Cameron Taylor, que busca el llançament en suspensió, falla, rebot pel Barça, el contraatac de l'equip blaugrana, Panther sobre Clyburn, bola per a Joel, Parra de 3, triple. 69-72, el Barça es col·loca 16 del València, falta...
1: Clar, però no hi ha cap tipus de pressió, lent, perquè clar, Vesely tarda 30 hores a baixar, Parra li ha d'aguantar el jugador que torna, etc.
0: Un Rodalies contra una alta velocitat.
1: Caramba.
0: O això és així, no? Ara a veure què passa. Hi haurà servei pel València després d'aquesta falta de Kevin Panther, la segona d'equip. 6 minuts perquè això s'acabi.
1: Sí.
0: Veurem si... doncs hi ha miracle, que no pinta, un Barça que només el primer quart ha estat una miqueta encertat, il·lusionat, i després ja s'ha imposat la trista realitat d'aquests dos projectes. Bé, d'un projecte contra una secció, podríem dir-ho així. El València novament obrint per a Cárdenas, falla el triple.
1: Mira que sí. Sort que també no ha tingut en ocasió.
0: Vinga, rellança el contraatac.
1: Parra.
0: Joel Parra fins la cuina. El Barça es col·loca 14-74-88. Temps mort que demana Pedro per si de cas. Per no. Si de cas el Barça es cregués alguna cosa.
1: Sí, perquè de temps en teoria n'hi ha. En bàsquet tots sabem que a vegades passa. Però crec que ara són els moments a vegades que el Barça peca d'això. Jugadors que volen engreixar les seves estadístiques més que la facilitat d'anar a guanyar el partit. És a dir, pressionar, anar a morir en defensa. No, doncs ara sortiran a contraatacar, sigui Parra, sigui Panther, que veurem de què servirà.
0: A nivell, perdó, de minutatges, de com poden arribar de frescos certs jugadors importants. Jo he vist que Xengueli ha jugat molta estona.
2: Sí.
0: Com anem al Barça?
2: Mira, Xengueli 25 minuts en pista, bastant menys que l'altre dia, que va acabar amb 36. Panther avui 28, perquè en 23 punts i els triples, doncs bé, com a mínim és el jugador que més t'aporta en atac. I a partir d'aquí, mira, Satoranski amb 16, Lapro amb 17, els jugadors que són veterans, que serien 21, però el València, per exemple, Montero només ha necessitat 21 minuts per encistellar aquests 19 punts.
3: No, perquè no ha sigut del Barça i no està molt igualat, saps?
2: Sí, molt bé. Això, sí, sí.
1: Bé, doncs vinga, com ho deies, tu, de les rodalies i aquestes coses, no, perquè m'he assessorat i és millor. Jo compararia un Xangai, per exemple, de Xina,
0: sí.
1: Xangai Maglev, de tren, el compararia, per exemple, doncs, amb l'Euromet.
0: Que
1: estan aquí a la pista, vull dir.
0: Sí, sent el València, però l'Euromet no seria el València, seria el Barça.
1: Així. Sí, no, perquè va de Barcelona a València.
0: Sembla que hi va amb ganes el Barça sortint d'aquest temps mort, ha estat a punt de recuperar la Provito, la pressiona Clyburn, però el València ja té la bola a les mans del millor jugador d'aquesta Lliga CB, que és Montero. Entrem als últims 5 minuts de partit. El Barça hauria de remuntar 14 punts i el València es va movent en la línia prevista. Omar i Mursol de 3.
1: Tremendo.
0: Triple.
1: Perquè a més tenia dues bandes per passar. És a dir, València, quan fa la seva jugada, té dues possibilitats, a més, amb una cantonada i l'altra cantonada. I pot triar, i ara li ha volgut donar mur.
0: I ara Montero ha previst el que anava a fer Panther. I Panther, doncs, que, en fi, el que et dona...
1: No, està donant un bany.
0: El que et dona, t'ho treu. És un jugador que al final no sé si guanyes tant. Ara una altra pèrdua del Barça, la Provítola, i aquí sí que el València acabarà de rubricar. Mira, ha fallat.
1: Tres vegades, però tres rebots ofensius.
2: Sí, perquè tres rebots del València,
0: Joel,
2: havien anat a buscar la segona jugada i cap del Barça.
0: Ara sí, aquesta passada de Joel Parra inaugura el primer èxode d'aficionats al Barça, que se'n van cap tots.
1: Xavi Pasqual ha de posar ordre, perquè el que no pots fer és acabar l'últim partit de Lliga aquí, diguem d'aquesta manera.
2: Per posar-lo entre els adorants, qui torna, Xengueli, marxant Parra i Lapro, que eren aquesta segona unitat, aquesta unitat B.
3: Important no prendre mal en aquests últims 5 minuts, encara no.
1: El què, perdó?
3: No, que deia que és important, com acabes, no prendre excessiu mal en aquests darrers 5 minuts.
1: Clar, és que València aquí t'està jugant, diguem, i jugant d'una manera...
0: Segueix jugant com el primer dia, o sigui...
3: És a dir, acabar competint en lloc d'acabar amb desídia.
1: Sí.
0: No, ja, jo crec que ja desídia, no, però...
1: No?
0: És, No, jo veig que és un equip que no pot, senzillament. O sigui, mira, les edats dels jugadors, el sistema no funciona i està completament gripat, el València jugant tranquil·lament, desinhibit. Mira, Montero, ara es veu obligat a fer-li falta a Clyburn, és la tercera d'equip. Senzillament el Barça no ha sabut hackejar el sistema i tenim el virus ja que corre per tot arreu.
3: Avui a la pintura, 16 punts al Barça, 36 al València.
2: Ara sí que finalment marxa la Provítola i Parra i entra la Provítola ovacionat, per cert, pel Palau Blaugrana, conscient que poden ser els últims instants a la pista per part de com a jugador del Barça i s'adona que s'ha canviat de nou en Tolà.
1: I el club, no?
2: I el club, sí, sí.
1: No, com que veig tantes veus sempre de renovació perquè com que és tan bo i que ho fa tan bé i o fas una estructura, diguem, de gent de cara a anar creixent.
2: La prova ara aplaudeix al Palau, que li torna a aplaudir.
0: La jugada del València.
1: Montero forçant.
0: Montero.
1: Ara Xenguel ja li ha pres de les mans, ja, amb un esprit.
0: Diagonal, Xenguelia, ja és a camp rival. Sol Vesely es penja. 76-93, 17 de diferència. I bé, doncs el València seguirà jugant fins a l'últim segon el que ha jugat. Ara segurament més llarg. Pedro ja demana doncs que s'obrin per la penetració de Mari Murt. Deixa anar el bat de béisbol Jan Vesely, però la bola va parar Badio, que no perdona. I no sé quants triples ja porta el València.
1: Sí, per... sí, però lliurats, eh?
0: Sí, sí.
1: És a dir, lliurats. No és, perquè no ha començat bé la línia de 3.
2: De lliurats no sé, però que en aquest partit el València arriba als 14 triples, de 29, un 48%.
3: Havia començat amb un 3 de 12 al segon quart del València. En algun punt del segon quart estaven 3 de 12 de 3.
1: Perquè els

0: fent la recta final de playoff esplèndida. Ah, però, no, no, perdona, a mi les xarxes socials i tot això que m'enrauneu, estem enraonant que quan un entra al pavelló, Estats Units, tothom para i s'avisa de que el senyor ja sí que Vixos està aquí i tothom li retra una gran ovació.
1: Al Palau Blaugrana continua l'èxode de gent.
0: Que no hi esteu d'acord?
1: Sí, però això no és Estats Units, malauradament.
0: Però hauria de ser-ho. Podem aprendre alguna cosa.
1: Hauria, sí, això sí.
0: Ja ho sé, que no és Estats Units.
1: I a part és un entrenador en actiu d'un rival, amb el que vas acabar malament, a més, perquè el vas fer fora de mala manera, vull dir que no sé, estaria bé, que per
0: ell, megafonia... del moment que torna aquí, vol dir que ell encara se segueix estimant.
1: Ell s'estima el Barça, ara ja, canvi, sí, avui... esteu en... Atenció a l'ovació per Satoranski, a veure què s'aixeca el Palau. També per Satoranski.
0: Perquè seguir.
1: Perquè acaba contracte i no seguirà.
2: Sí, sí, i Satoranski, els dos marxen cap a la banqueta i reben aquesta forta ovació del Palau Blaugrana.
1: Satoranski la torna al públic.
2: El Palau dret, Veseli que s'abraça amb la Provítola, s'abraça amb Satoranski. El Palau aplaudeix, també aplaudeix Xavi Pasqual, els jugadors que també acaben la seva etapa.
3: És que Veseli ha acabat etapa com a basquetbolista en actiu, no només al Barça.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: I Satoranski, no sé.
1: Satoranski...
0: No, està bé, veus, està molt bé que aquí li doni el temps de l'homenatge, no?
1: Vinga, Brizuela, a 2 minuts i 32 segons per acabar la temporada de la Lliga ACB de bàsquet amb el València campió. Que gran, el Pedro haurà aconseguit dues lligues amb un equip que no és ni el Barça ni el Madrid. Falta sobre Xenguelia, tornant a València novament i aixecant un títol de Lliga, que clar, si no ets Barça o Madrid costa bastant en aquest país, en aquesta competició ACB.
0: Però ara ja campió. No tant, el Barça jo diria que fa anys que ja no hi és en la...
1: 3.
3: Des del 2023, amb l'últim any de Saras, aquella lliga de comiat de Mirotic a Saras.
1: Doncs vinga, falla el primer Xenguelia. Queda algú per homenatjar ja o no? Dels que hi ha pista ja no, no?
3: Satoranski plorant a la banqueta, a llàgrima viva.
1: Ho diràs. Acaba una carrera brillant, ha passat per l'NBA, ha guanyat una Eurolliga amb el Fenerbahçe. Hi ha sigut un jugador...
3: Sí, no, deia Satoranski, no Veseli. Satoranski.
1: Ah, Satoranski, sí, sí. Sí,
3: Veseli més Cofoi, l'hem vist més Cofoi.
1: Doncs vinga, queden dos minuts pel final. Només dos.
0: I hi ha mur, baixant la pilota.
1: Hi ha Antonio és a Martín a la llotja, per tant, esperar l'entrega del trofeu d'aquesta lliga. Sí, ara podem comentar el joc, si vols, però, fi, doncs són ja...
0: A mi m'agrada sempre veure els que saben jugar a bàsquet.
1: Doncs mira, és a dir, arriba als 100 punts al València.
0: És a dir, no perquè no guanyi el Barça, en aquest cas, és a dir, si València està fent, diguem...
1: Sí, ja ho hem dit, ja ho hem dit, que està fent un gran partit, que mereix el títol i que és fantàstic, però...
0: Ah, també... vale, doncs llavors ja me'n vaig, no?
1: És a dir, jo no dic que te'n vagi, jo no dic que te'n vagi, simplement que... Mira, mira...
2: Marxa Costello cap a la banqueta, s'abraça els seus companys.
0: A l'assistent quasi li ha fotut un ustiot de
2: la salut. Sí, sí, té una dosi d'energia aquest jugador.
0: Jo crec que té molt mèrit per un equip i un club que, a més, té un pressupost molt més baix que el Barça.
3: I Veseli, que inicialment se n'havia anat a la banqueta, doncs menja motiu, ara sí que és més ajupit amb la tovallola tapant-li el cap.
0: I ells segueixen treballant diferent, fixa't.
1: Segueixen defensant com si encara...
0: Sí, però a més amb una defensa com matchup bastant... Sí, sí, ells segueixen fins que acabi el partit.
1: 79-102 és un homenatge al bàsquet,
0: clar,
1: el que ha fet el
0: clar,
1: València.
0: Jo, això és el que defenso, és a dir, i el Barça és el que ha de fer fins a l'últim minut, i no, l'últim segon, veus ara com Panther.
1: Salta Montero, la treu cap a Taylor, Taylor, i aquí està. El Barça no arriba... I el València, doncs, sempre troba l'escapatòria. 79-104. Un minut perquè acabi la temporada. El València, que veu com la seva gent pren el Palau Blaugrana, literalment, doncs, cridant campions, campions. El València guanyarà un altre títol de Lliga 9 anys després, no? Sí, 9 anys després.
3: Sí, des del 2017, 9 anys.
1: 2017,
0: ah, sí,
1: sí, sí.
0: Que Pedro, no? Pedro, sí. De la tornada.
1: Exactament, la tornada de Pedro, sí, sí. Victoriosa, i a més, en un any amb un pavelló espectacular, en un projecte que, doncs, va creixent, perquè té l'economia darrere i té també la formació.
0: Té l'estructura i el criteri de club.
1: Té l'estructura, ho té tot, ho té tot.
0: És a dir,
1: sí,
0: l'economia serà pel pavelló, i això sí que ho entenc així, però no per la plantilla, és a dir, és que sempre m'està repetint aquests 3 anys que des de ja sí que vixo just

0: moment, resulta que què passava? Que no havíem de treure cèntims de, del pressupost. Aquesta gent en té bastant menys.
1: Els tirs lliures pel València, notarà Montero, a 1 minut 0-5 pel final. Ara sí que els jugadors del València, a 1 minut pel final, aixequen els braços. Oriol.
2: I marxa Montero, s'abraça amb Pedro Martínez. El públic de Palau que l'aplaudeix, a banda del públic ja, evidentment, de València. Amb aquests 23 punts, MVP de la final i MVP de la temporada, Montero, que se sent campió.
1: Aquest mini Roig Arena amb el que s'ha convertit el Palau Blaugrana. I aquí tenim el senyor Roig, aquí davant, amb el fular taronja, aplaudint els seus jugadors. Se'n va ara Cameron Taylor, Un altre homenatge.
2: Marxa Cameron Taylor, també l'aplaudeix Pedro Martínez. Es donen les mans, ara Taylor l'abraça. Bé, això és un festival, evidentment, avui del conjunt valencianista.
1: Estem a l'últim minut d'aquesta temporada, una temporada en la que jo no sé si esperàveu arribar a la final de la Lliga ACB. Ha sigut una casualitat perquè doncs, el Madrid va ser eliminat a semis. Jo crec que si el Madrid passa, doncs el Barça no hauria arribat a la final, però no sé si això d'alguna manera doncs, ens ha il·lusionat una miqueta més, perquè jo crec que ha enganyat. Sí, ha tapat
0: això,
1: una miqueta.
0: Totes les mancances, i com que bé has arribat a la final, però ja s'ha arribat justament pel que estàs dient.
1: Brizuela, Xenguelia, els últims 20 segons de la temporada, veurem qui fa l'última cistella del Barça. Segurament la vol Panther, se la tira Panther, anota el triple, 84-108, 13 segons pel final, i ara sí que em fa l'efecte que el València renuncia ja a atacar. El València es proclama campió de Lliga al Palau Blaugrana, una altra tarda de Sant Joan en la que el públic del Barça ha de veure com el campió és l'equip de fora. Victòria merescudíssima i homenatge al bàsquet de l'equip que millor ha jugat a bàsquet a la Lliga CB i probablement d'Europa, i a més de manera sostinguda durant molt de temps. Pedro Martínez i el València han bastit un projecte il·lusionador i un projecte on el bon joc i els resultats van de la mà, perquè el València, a més de guanyar la Supercopa CB i la Lliga, ha arribat a la Final Four, cosa que és molt difícil. Va fer, a més, un bon partit contra el Madrid, però no va arribar a la final, i podem dir que València tenen motius per estar molt contents, perquè el seu equip s'ha convertit, doncs, no només en un equip guanyador, sinó en un equip que deixa llegat.
0: Absolutament. I a més et dic, no només va arribar a la final a 4, sinó que va guanyar un play-off a Can Grecs, és a dir, a Panathinaikos,
1: sí.
0: Amb 2-0 en contra, és a dir, tenia el factor camp, el va perdre i va ser capaç de revertir-lo. Igual que aquí, és a dir, aquí Pasqual tenia el factor camp, i ha vingut i ha guanyat els dos en el Palau. No ha hagut ni d'esperar en el cinquè. No, enhorabona, jo crec que Pedro Martínez, de tot el seu estat, especialment el director tècnic, també ho diré, és a dir, cosa que quan realment tu tens una línia de treball, un criteri, que saps on has de portar les coses, doncs tens resultats, i no com aquí, que el que es va buscar són jugadors. Això és el resultat del que ja s'esperava, és a dir, jugadors que ja no aguanten fins a la recta final dels campionats.
1: Bé, felicitats a la gent de València per aquest títol de Lliga aquí al Palau Blaugrana. Oriol Rodríguez és a peu de pista.
2: Els jugadors del Barça que estan al mig de la pista s'estan consolant els uns als altres. Ara veiem com ve Cedi Barravent a les felicitacions de tots els seus companys. Evidentment cares tristes, cares d'haver-ho donat tot, però que avui ja no ha pogut ser. Ara la Provitola que s'abraça amb Juan i
3: Marcos. Mira, Oriol, mentre fas temps, en Vincent i Pasqual en declaracions d'Esport 3.
4: Bueno, sobretot ha sigut aquesta acció a mig camp aquí amb el Darío, que hi ha hagut un mà a mà en falta que no s'ha tocat, i han fet triple, llavors ja ens hem anat al partit del tot i després ja era impossible tornar, però la realitat és que han estat millors durant tota l'eliminatòria. És un equip molt ben construït, molt sòlid, que s'ha sabut reforçar a mitja temporada també, i que avui, per exemple, els dos jugadors descartats són Darius Thompson i Jan Kuma Sima, no? Sóc felicitar-los. Nosaltres no ens ha donat per més i fins aquí.
5: Dèiem que, segons com ha anat la temporada, en alguns moments semblava difícil que poguéssiu arribar a una final. Com ho valores i quin missatge donaràs als teus homes i a aquest Palau, que avui ha estat molt bé amb vosaltres?
4: Hem anat al límit del que podíem, i ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
5: Gràcies, Xavi, i gràcies per l'atenció que ens has donat durant tots aquests mesos.
4: Gràcies.
5: Bé, doncs un Xavi Pasqual que...
1: El Xavi Pasqual que farà les maletes cap a Dubai. Hi ha jugadors doncs, que fan les maletes, se'n van de vacances i no tornen a jugar, com és el cas de, no, de Jan Veselý i d'altres que segurament emprendran altres camins, com és el cas de la Provítola. Què més, Oriol? S'està preparant tot per l'entrega de trofeus.
2: Sí, hi haurà l'entrega de trofeus mentre la Provítola el veiem també molt emocionat. També veiem Satoransky que continua amb llàgrimes als ulls, ara com es continua abraçant amb la gent del Barça. La veig abraçant-se amb cares que es canta cap de premsa del Barça. Bé, evidentment aquestes cares de circumstàncies dels que veuen que no ho han pogut, que no han pogut més, que no han pogut aconseguir forçar el cinquè partit. I bé, això és un mini Roig Arena, ja ho hem explicat abans amb la festa del València, que s'està muntant tot el protocol ja per poder rebre el títol de campió de Lliga.
1: Molt de taronja escampat ja desdibuixant els límits del camp, assaltant la pista, no perquè hi ha mesures de seguretat, però evidentment hi ha una edició especial d'una samarreta que han portat els del València, commemorativa doncs d'aquest segon títol de Lliga i que els jugadors s'estan posant ara mateix. És un taronja fluor.
3: Mira, Ernest, l'altra cara de la moneda és Pedro Martínez, que també parla Sport 3, el tècnic del València.
6: Som-hi. El moment amb el que el jugar cada dos dies, nosaltres hem pogut rotar una mica més, no?
5: Bé, doncs rep les felicitacions, Pedro Martínez.
6: I bueno, bé.
3: De Juan Roig, que el felicitava.
6: I ja està, ja seguíem el camí.
5: Un València que guanya la Lliga, que ha estat capaç de classificar-se per la final de 4 de l'Eurolliga, i tu, millor entrenador de l'Eurolliga. Déu-n'hi-do la temporada que t'endús.
6: Sí, feina d'equip, staff tècnic que tinc increïble, jugadors que han treballat molt bé, hem passat algun moment dolent i els nanos han entrenat sempre molt bé, amb molt bona mentalitat. I bueno, pues la veritat és que avui és un dia molt maco per nosaltres, pel club, i demà ho celebrarem amb els nostres aficionats.
5: Felicitats, gràcies. Bé,
6: gràcies.
5: Bé, doncs en Pedro Martínez...
1: El Pedro Martínez que doncs, ha sigut capaç de fer jugar aquesta màquina, aquesta taronja mecànica, durant 10 mesos, 9 i mig, a un nivell altíssim.
7: Sí, sí, jo crec que a més és d'admirar, crec que ha sentat càtedra a més a tota Europa, sobretot nodrint-se, que ja sé que Estrella deia que no és nou, és clar que no és nou, però molta gent ho havia adoptat, la manera, l'estil aquest de no preservar només sempre els bons en els moments adequats, sinó ell rotant-ho i intentant doncs, tenir aquesta velocitat.
1: És un innovador, el Pedro és una persona que fa avançar el bàsquet, que ha proposat un sistema
7: jo
1: nou.
7: Jo diria que això ja es feia, però sí, ell ha anat ampliant, progressant i millorant-ho. També ell ha begut molt de Lissau, ha begut de diferents entrenadors, el mateix Ayton el seu dia ja feia coses.
1: En el cas de Lissau, l'entrenador de Memphis, et puc dir que ha sigut Lissau que ha begut de Pedro. O sigui,
7: segurament. Tots els entrenadors veuen de tots. Jo, aviam, a Pedro no cal que me'l posis amb gaire més amunt, perquè ja el tinc jo prou amunt. Vull dir que no, tant de bo el Barça hagués sabut en el seu dia anar a buscar.
2: Ara Satoransky ha rebut el trofeu com a finalista de la Lliga CB 2025-2026, que ha rebut l'ovació del públic, encara hi ha al Palau, i ara es reconeix a Montero, el jugador del València, com el millor jugador d'aquesta competició. MVP rep el trofeu a mans d'Antonio Martín, el president de la CB, evidentment Montero, que no té rival, i diu als seus companys que l'acompanyin, que li facin costat.
1: Al cantó del Barça, fins i tot els jugadors del Barça i l'estaf aplaudeixen aquest Super València. Si ha de guanyar un equip un títol, i no és un equip català, que siguin equips com el València, perquè dignifiquen el bàsquet. I atenció al bàsquet aquest any. El Madrid no ha guanyat res, el Barça no ha guanyat res, els títols tots se'ls han anat repartint, no? Doncs el Baskonia, el València, per tant, doncs bé, és un any, diguem-ne, atípic, però per sort. Lloberes, obre el micro.
7: Jo el considero un equip català.
1: Països catalans. Sí,
7: per tant, per això segurament m'he tingut tanta afinitat segurament amb les transmis d'aquesta finalíssima,
1: sí.
7: Perquè en el fons primera, independentment, l'altre dia hi vam ser-hi, no sé si 4 dies, i enronen bastant més català que aquí.
3: I el València Lloberes, que li va guanyar la Supercopa al Madrid aquest any també, és a dir, que és el segon títol de la temporada per al València.
7: Això, i segurament deu haver guanyat la Lliga Valenciana, que jo també la sumava quan...
1: No sé si fan Lliga Valenciana, perquè...
7: nosaltres el fèiem,
1: sí.
7: Perquè aquí normalment també sumem les lligues catalanes, no? Però bé, no, el que jo volia dir, que per cert vull una samarreta d'aquestes perquè té un taronja excel·lent, lluminós, no ho veus?
3: D'aquests que t'agraden a tu, a Lloberes,
1: tot,
3: eh?
1: Tot el que siguin colors llampants, a Lloberes li va bé.
7: Ho tenim, sí.
1: A Lloberes li va bé.
2: Bé, va pujant 1-1 els jugadors de València en aquesta... Tenim aquella muntada on han de rebre el títol. Hi ha Covacima, també el jugador català, que avui no era la convocatòria, que està contentíssima abraçant-se als seus companys, i mentrestant, des de la cantonada de Palau Blaugrana, doncs els jugadors de Barça amb resignació mirant-s'ho amb cares de... evidentment de tristesa.
7: De totes maneres, Oriol, tu que veus, ara veig que Navarro se'n va així pel túnel, és a dir, no s'espera segurament
1: el protocol exigeix als jugadors i a l'estaf que es quedin fins a l'entrega, llavors ja se'n poden anar, però Navarro no està subjecte a això.
2: Està a la sortida del túnel juntament al costat del Dinor.
3: I mentre s'esperen a l'entrega del trofeu de campió cap al València, hem vist una abraçada molt emotiva entre la Provito i la Panther, per exemple.
7: No seré jo que recriminaré a ningú pels modals, per exemple, que hagin de tenir, i menys quan espero una lliga a casa i havies aconseguit el factor camp.
1: Oriol,
2: i ara serà el moment al qual el València rebrà el títol de campió. Josep Puerto serà qui rebrà aquest títol. Ja li donen la copa i l'aixeca el jugador del València, pirotècnia per la Blaugrana, València, campió de Lliga. Ho celebren les aficions que hi ha, mentre els jugadors del Barça van abandonant a poc a poc el terreny de joc després d'haver vist aquest títol. Joel parla
8: al
2: vestidor, diu que cap al vestidor ara passa també Xavi Pasqual.
1: És lògic, no,
2: els jugadors del Barça de moment no volen parlar, van marxant tots, també Senghelia, marxa Fol, mentre continuen celebrant els jugadors del València, marxa Panther, marxa també Brizuela, Juan Núñez, que avui no estava ni vestit per jugar. Bé, els jugadors van cap al vestidor a veure si abans de les 10, ho trobo complicat, però a veure si abans de les 10 podem parlar perquè ens diguin les seves valoracions.
1: Doncs la Lliga CB ha tingut un campió de parla catalana que no era el Barça, és el València, el millor equip sens dubte i amb més de manera molt merescuda i superior de la Lliga CB 2025-2026. De seguida tornem.
9: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: Vinga, queden 5 minuts per arribar a les 10. Aquí posarem punt i final a la transmissió. El València s'ha proclamat campió de la Lliga CB. Ho ha fet al Palau aquest dia de Sant Joan del 2026 amb MVP, un jugador de la República Dominicana que porta la bandera enrotllada a la cintura, que és Jean Montero, un jugador d'un altre nivell que l'any que ve se'n va. I ara què, Lloberes? Ara toca reconstruir un equip doncs, que evidentment cau pel seu propi pes, el Barça, i no tinc clar que la reconstrucció, s'ha de fer tanta reconstrucció i s'ha de fer de manera tan encertada que no tinc clar que la sàpiguen fer.
7: S'ha de saber fer. I, de moment, el que jo escolto o sento, més o menys, i cada, perquè pensem que fitxem a Xavi Pujol i no sé, bueno, primer has de netejar. Saps, una casa, quan tu abans de començar a viure-hi, que procures netejar o fer-te-la netejar, si no en saps. Val? I a partir d'aquí començar a construir. És a dir, hi ha moltíssima feina, però el que més important és saber què vols fer amb aquesta secció. Perquè, clar, tu ara et penses que ets... Jo no vull desanimar ningú,
0: però et penses que ets el Barça, diguem, de temps enrere, que estaves a totes les finals, que Europa eres, encara que no guanyessis, perquè la gent critica
1: eres
0: això,
1: eres el segon, tercer, eres, quart pressupost,
0: sempre, tu feies ets... una quiniela i el Barça tu l'havies de comptar. L'any que ve no, si ho vas m'estar dient no sé què del maig, gens, altre de no sé quant, per tant, no té diferents jugadors que van engrandir, doncs, franquícies, perquè Europa ja no és, i per tant, doncs, el Barça, almenys que tingui una cosa coherent com té València.
1: D'entrada, hi haurà un augment de pressupost l'any que ve,
0: si és igual,
1: faltarà
0: si no
1: veure
0: si
1: s'ho saben gastar.
0: No, però sí, si no sí. Saps què fer, és a dir, si ja, és el que estàs repetint durant la transmissió, València quin pressupost ha tingut comparat amb el Barça. Ja està. Si m'és igual els diners. Si no tens prou diners, en comptes de menjar cigrons o llenties, doncs menjaràs, no ho sé, alguna altra cosa. És que ens acomiaden.
1: I això. Doncs veurem com és aquesta reconstrucció del Barça. Deixen passar una altra vegada pel túnel de vestidors. Oriol, com està l'estat d'ànim aquí?
8: Doncs res, estem esperant que obrin els vestidors del Barça per poder parlar amb els protagonistes.
0: Ah, que tu no pots enraonar fins que no entrem a dins?
8: Correcte.
1: Segurament Xavi Pasqual farà l'última parlada de la temporada. Agrair a tots, gràcies, i doncs ja poden recollir els seus utensilis. Aprofito també per fer un homenatge a un company de professió, Xavi Saisó, el company de Ràdio Barcelona, un dels millors periodistes poliesportius del nostre país. Xavi, avui acabes després de...
10: Avui acabo.
1: 4 dècades, no?, fent ràdio.
10: 42 anys fent partits de les seleccions, de totes les seccions professionals, 42 anys, i avui és l'últim dia, per tant, molt agraït a tots, perquè, bueno, aquí m'han fet periodista i avui, pues, acaba una etapa, però tot té un final, per tant, molt agraït, moltes gràcies.
1: T'estimem, Xavi, gràcies. El Xavi Saisó, doncs, que també s'acomiada enmig d'aquest estol d'aficionats del València, doncs, que han fet una invasió de camp per celebrar aquest títol de Lliga.
0: Sí, no, tots, ara ja que hem d'acabar ràpidament, però ens mirem tots aquí a la sala de premsa i tothom va, saps, allò com de resignació,
1: sí.
0: Cares de resignació, perquè també et dic una cosa, no ha pillat a ningú a contrapeu,
1: no.
0: És a dir, jo sí entenc que la gent es va voler enganyar, saps allò, quan el matrimoni no va bé, tu t'enganyes, i arriba un moment que et penses que perquè arribes a la final i perquè tot el que tu vulguis, però crec que no, que anàvem molt a contrapeu.
1: Doncs Lloeres, Muñoz, Oriol Rodríguez, no sé si no em dius el contrari, David Ubach i a tots els oients, moltíssimes gràcies per aquesta temporada. Hem allargat la temporada una miqueta més del previst, les emocions ens han portat fins aquí, però a la costa ens hi esperava un desenllaç, doncs, que bé, no era el somiat, que era que el Barça o un equip català fos campió, però ha sigut un equip dels Països Catalans i ens alegrem, evidentment, molt per la gent de València. València campió amb total mereixement, i doncs nosaltres ho citem ja per la temporada que ve. Gràcies.
0: Home, t'han renovat, potser?
1: I bon estiu.
0: Vale, nada,
1: a qui
0: adeu.
1: Sigui.
0: Adeu,
1: que vagi adeu. Bé.
8: Adéu-siau.
11: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
12: Bona nit, us informa Agnès Marquès. Els bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi forestal que des del migdia crema a Sant Quirze Safaja, al Moianès. L'evolució favorable del foc ha fet que s'hagi aixecat el confinament de la població, tot i que encara està restringida la circulació a la carretera pròxima a les flames. De fet, els bombers també demanen als veïns que no circulin per les pistes rurals per no entorpir les tasques. L'incendi hauria començat en una zona de matolls propera a una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
13: Després de 7 hores d'actuació, els bombers han donat el foc per estabilitzar, tot i que segueixen treballant per intentar tenir-lo controlat durant les pròximes hores. El perill principal d'aquest foc era l'orografia de la zona i la velocitat amb què s'ha reproduït durant els primers compassos, quan s'ha detectat a quarts d'una del migdia, com explica el cap d'intervenció dels bombers, Joan Reyes.
14: S'ha declarat a prop de les proximitats del càmping d'aquí Sant Quirze Safaja. Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada, doncs, cap a la carena, que ens ha obligat, doncs, fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada doncs pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
13: Un cop les flames s'han estabilitzat, també s'ha decidit aixecar el confinament dels veïns de Sant Quirze Safaja i del càmping L'Illa. Tot i que Mossos i agents rurals segueixen investigant les causes del foc, l'alcalde de Sant Quirze, Carles Lupiáñez, apunta que podria ser un petard.
15: En principi, per el que ens diuen agents rurals, ha sigut un aparell de pirotècnia el que ha provocat l'incendi.
13: Segons els bombers, el foc hauria cremat almenys 16 hectàrees, la majoria d'elles forestals.
12: Gràcies, Cristian Roldán, des de Sant Quirze Safaja. El grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba ahir a la Rierada de Vilassar de Mar al Maresme que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en tres ocasions. La banda Fades denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba d'aquest tipus en només 10 concerts des que van començar la gira. Asseguren que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials. Els esports amb David Ubac.
3: El Barça ha perdut la final de la Lliga CB de bàsquet després de caure al quart partit de la sèrie final al Palau Blaugrana contra el València per 84-108. És el segon títol de Lliga en la història del club valencià després del de la temporada 2016-2017. Tots dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez a la banqueta. El Barça, mentrestant, ha estat l'últim partit de Xavi Pascual com a entrenador i també al final d'etapa d'un bon gruix de jugadors. Al Mundial de Futbol hem de destacar que hi ha el descans als dos partits que tanquen la primera fase al grup B. Suïssa 0, Canadà 0 i Bòsnia 2, Qatar 1. A la mitjanit es tanca el grup C amb el Marroc, Haití i l'Escòcia-Brasil, mentre que ja de matinada a les 3 es tancarà el grup A al seu torn amb els partits entre Sud-àfrica i Corea del Sud d'una banda i la República Txeca i Mèxic de l'altra. I acabem parlant de tennis perquè la blanenca Marina Bassols s'ha classificat per l'última eliminatòria de la fase prèvia del torneig de Wimbledon. El tercer gran slam de la temporada ho ha aconseguit després de guanyar la xinesa Wang Shi. El partit estava igualat a un set quan el tercer, l'asiàtica, s'ha retirat.
11: Fins aquí les notícies. BQN pregunta: una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
16: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
17: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: Únicament fins al 6 de setembre, els llibres de text per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els llibres de primària i secundària i emporta't un 10% de regal per les futures compres de tot el que necessitis. A més, tens un 5% de descompte directe per llibres d'infantil, batxillerat i lectures recomanades. Consulta'n les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
19: Senyores i senyors, bon dia.
20: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
19: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
21: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
22: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
23: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
24: Sí.
23: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
19: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell. No era ell.
25: És veritat que la cara però estava rara.
19: Era Shakira o no era Shakira?
25: Jo estic segura que sí.
20: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell, el Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
26: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
27: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
26: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
20: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
2: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
25: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
2: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
20: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
25: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
2: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
4: Sona nou a Catalunya Ràdio amb Lluís Gendrau.

Salutacions cordials, benvinguts al Sona Nou a Catalunya Ràdio, un programa especial que dediquem a l'escena emergent catalana. I avui ho farem per parlar de Cases de la Música, que és una de les plataformes més importants de l'escena emergent al nostre país, i d'un grup que va passar pel Sona Nou i que ara mateix és el projecte acceleradora de Cases de la Música, del Mercat de Música Viva de Vic i de la FIM de Vilaseca. Són la publicitat.

La Publicitat és una banda de rock nascuda just fa un any, formada per Víctor Jiménez, Pol Guardiola, Marc Gelabert i Bru Esteve, que es presenta al públic just amb un EP que es deia Tornem de seguida. Ells es van presentar al Sonau i buscaven informar, persuadir i aconseguir una resposta de qui escoltava la seva música, amb la mateixa energia i intenció que el seu nom suggereix. Passem a la publicitat?

0: La publicitat va ser un dels grups semifinalistes del concurs Sona Nou 2025, un concurs que ja sabeu que fem a tres bandes, entre Enderroc, Catalunya Ràdio, ICAT i Televisió de Catalunya, per tant, 3CAT, i ja formen part també del programa de suport a la creació musical de Cases de la Música. Per tant, avui parlarem amb la publicitat, tenim a dos dels seus representants, el Bru Esteve,
1: Bona nit.
0: Com anem? Què tal? Benvingut. I el Víctor Jiménez, baterista també de la publicitat.
2: Hola, què tal?
0: Esteu bé al cap d'un any? Com ha anat aquest últim any de la publicitat? Molts anuncis?
1: Molts anuncis cada cop més, no? N'hem de fer encara més.
0: I també tenim la responsable de Cases de la Música, que és la Marta Mey, que ens explicarà el projecte Acceleradora, però també un grapat de bandes que formen part d'aquestes 8 cases de la música repartides arreu del país i que totes elles tenen projectes per bandes emergents. Benvinguda, Marta.
3: Hola, gràcies.
0: Cases de la Música, més de 2 dècades impulsant l'escena emergent del país, i aneu incorporant cases.
3: Anem incorporant cases, correcte. Ara mateix som 8 i de moment ens quedem així.
0: Anava preguntant, tenim més en cartera o no?
3: No, de moment ens quedem amb les 8 seus, que al final el que es volia era una mica arribar a tot el territori de Catalunya, i amb les 2 últimes incorporacions doncs ja ho hem aconseguit.
0: Barcelona, Reus, Manresa, Lleida, Mataró, Terrassa, l'Hospitalet i Girona. Són
3: correcte
0: les 8 cases de la música on passen un grapat de bandes. Després passarem a repassar les dades de les cases de la música, però és impressionant durant aquests 20 anys la feina que heu fet. Però posem-hi exemples. La publicitat sonen com en un cop de genoll.

0: Així sona la publicitat. Després de Terrar, en tornem de seguida, aquest EP de l'any passat. La publicitat va presentar fa uns mesos en un cop de genoll aquest senzill, on deien que ampliaven el registre sonor i demostraven una actitud més definida i una producció més sofisticada que aquell EP de presentació. Ara esteu en el projecte Acceleradora Musical, acceleradora de les causes de la música. May, Marta May, explica'ns què és això de l'acceleradora, que va començar amb la Bru, que també ha passat pel Sonor i va arribar a la final, amb l'Ecoc, i enguany és la publicitat.
1: Doncs mira, l'acceleradora és un projecte, com bé dius, de les cases de la música que vam fer conjuntament amb el Mercat de Música Viva de Vic, que ara just porta doncs 3 anys per impulsar el talent emergent de Catalunya. El que volíem era doncs reforçar l'acompanyament a aquests artistes i poder-los dotar doncs de eines per professionalitzar les seves carreres i donar-los suport. Aquest any el que també hem fet és afegir la FIM de Vilaseca dintre de l'equació, i el que fem és doncs un programa d'acompanyament on les bandes, a banda de tocar a la FIM de Vilaseca i després al Mercat de Música Viva de Vic, doncs se'ls fa un acompanyament cada any, depèn de la banda, de les seves necessitats, doncs per ajudar-los a millorar el seu directe, per ajudar-los en l'acompanyament de la sortida d'un disc o el que necessitin.
0: A professionalitzar el seu projecte.
1: Correcte.
0: Publicitats, avui tenim aquests dos representants del grup. Esteu satisfets amb aquesta acceleració? Cap on va l'acceleració?
2: Bueno, de moment el concert de la FIM Vilaseca va anar molt bé. Després vam anar a fer unes cerveses i es va apropar gent i sembla que va agradar. Llavors el primer pas va ser un èxit.
0: Ha passat un any des del Sonor Nou, ara ho deia, vau arribar a les portes de les semifinals i després d'aquí ja la final no
3: ens hi podem tornar a presentar?
0: No, sí, encara ja no esteu a temps aquest any, però l'any que ve...
3: L'any que ve hi tornarem, perquè hi ha una... Aquí ha quedat alguna cosa.
0: Sí. Us vam escoltar amb atenció i era un d'aquells grups que deies aquí ha de passar alguna cosa.
3: Ens faltava una acceleració, diguem, una professionalització, i això s'ha notat als concerts. Potser no hem acabat de justificar aquesta energia, que estic d'acord que hi és i que agraeixo que ho diguis, però vull dir, modèstia a part, jo també ho penso, perquè si no m'hi posaria, i crec que nosaltres tots ho pensem, i sí que som conscients que ens falta un pas més. Llavors, tenir a l'abast doncs, l'ajuda de cases de la música, el mercat i la FIM, que ja hi vam tocar, és una, bueno, amplia absolutament les possibilitats, i a més el nostre compromís amb el grup creix, perquè veus que hi ha un camí i veus que hi ha algun lloc on arribar i que no és en va l'esforç que fem.
0: I també el Sonor Nou i Catalunya Ràdio.
3: Avui estem aquí
0: fent altaveu de la publicitat. Recordo que fa un any que us vau presentar ens vau dir que era un quartet de Barcelona amb un format innovador, 4 homes joves amb 4 instruments vells. Ara sou 4 homes més vells amb instruments nous. Què ha canviat?
3: Sí?
2: bueno, perquè ens hem comprat nous instruments, literalment.
3: És així?
2: Sí, però perquè feia vergonya també anar... Bueno, jo, per exemple, sóc bateria i no tenia bateria, i això va ser tot un tema ja fins que vaig veure que m'havia de gastar els quartos, però bueno, encantat, perquè és això, no? Mica en mica anem fent passos cap a la professionalització.
0: He dit que feia un any que funcionava, però de fet la vostra data de començament és l'1 de gener del 24. Per tant, fa
3: sí,
0: 2 anys ja.
3: Sí, com a grup no, pròpiament, però com a projecte, diguem, de... en aquest cas, jo com a lletrista vaig dir, ara el que convé a la meva vida, que és sempre símptoma que estàs molt bé amb la teva vida, ara faré cançons. Que dius, ui, pobre, aquest noi necessita algun estímul extern. I així va ser, però al final anar-me juntant amb el Pol Guardiola primer, que és el guitarrista, i després amb el Víctor i finalment amb el Marc Gelabert, vam fer el grup, i sí que comencem a tocar junts el novembre, em sembla, del 24.
0: De la història de publicitat hem de dir que hi ha sobretot cançons que tenen un punt d'ironia, que tenen aquesta energia en directe i que formen part d'aquesta generació de bandes on el rock torna a ser orgànic, no? On hi ha guitarres, on hi ha formacions, on queda clar que el rock torna als escenaris. Us sentiu emparentats amb bandes que estan funcionant ara mateix a l'escena?
3: En aquest, o sigui, personalment, per un tema d'espores, diguem, jo he mamat molt de Ludwig Van, sens dubte, perquè són amics, diguem, i és el grup de qui més concerts he anat. Tot i això, crec que ens fa mandra, no? Com a grup hem dit que no hem de dir aquestes coses,
2: no?
3: Potser?
2: No, a mi sí, però també penso si no... O sí que hi ha potser unes bandes més properes a la nostra magnitud, que a mi m'ha agradat molt, tipus Bons Nois o Hipnosi, no? No sé si anaves una mica per aquí, que hi ha una, com una petita escena underground de bandes de rock.
3: Una fornada, sí, d'aquestes. No ho sé, la Marta, perdó, segur que ho saps, això, més, si hi ha aquesta escena o no, perquè nosaltres tampoc no hem començat per formar part d'aquesta escena, no?
0: Escena segur que hi és. Jo preguntava si us sentiu reflexats, influenciats... Teniu com a referents aquests grups que esteu citant?
2: No,
3: referents, no. De fet, els odiem.
0: Ara, ens ha fet el titular, ja. Perquè, és clar, en una agència de publicitat sempre hi ha un director creatiu. Ets tu, Bru Esteve?
3: No, de fet, és una agència deficitària en què no hi ha director creatiu. Vull dir, vam estrenar una cançó la setmana passada i el mateix dia de l'estrena era... Bé, hauríem de penjar alguna cosa a Instagram, potser hauríem de comunicar
2: a
3: la gent...
2: És a dir, paradoxalment és el que pitjor fem.
3: Sens dubte, sens dubte. La marca no la tenim gens treballada.
0: Marta, com els veus, aquests nois?
1: Jo els veig...
0: Estan a punt d'accelerar-se com un coet?
1: Bueno, jo els veig ben encaminats, ja. Hem fet algunes reunions amb ells per veure una mica cap a on van i és el que deia el Bru, que al final tenen ganes i que, doncs, quan se't dona aquesta oportunitat de poder participar en un projecte com aquest, doncs, si veus el grup, doncs, que ho aprofitarà i que anirà endavant, doncs, jo crec que sí, que alguna cosa farem amb ells.
0: Les companyies que fitxen van desnova sempre insisteixen que és important treballar amb grups que tenen molt clar on volen arribar, que són molt complidors a l'hora d'entregar un nou senzill, una nova cançó. Vosaltres sou d'aquesta mena o sou dels grups, abans el Víctor deia, del món underground? Realment teniu clar que voleu ser del món underground o busqueu cançons, com diu la Ludwig, que siguin comercials?
2: Home, jo crec que nosaltres volem arribar... O sigui, és a dir, ser underground en tot cas podria ser un accident, però no és la nostra voluntat ser underground. Ara mateix ho som una mica, però no, jo crec que volem fer cançons...
3: A mi ser multimilionari m'encantaria.
2: Sí.
3: Si es pot triar, sí. Si es pot triar.
2: No volem deixar el públic a banda, que està bé.
3: No, però vaja... tenim la sort, diguem, com deies tu, que hi ha una fornada i alguna cosa en l'ambient que també premia el públic, fins i tot premia aquestes cançons, no? Llavors, ens surten de dins perquè nosaltres també som públic de tot el que està passant i, per tant, ens enganxem en una tendència o no, però les cançons les fem perquè ens surt tocar així i perquè assagem una estona i el Víctor pica la bateria d'una manera i jo rasco la guitarra d'una altra i d'això en fem una cançó.
0: En aquest projecte acceleradora... Han tocat a FIP, al FIP de Vilaseca, a la FIM de Vilaseca, perdó. També al Mercat de Música Viva proper, estareu en el proper mercat.
1: Correcte.
0: Què més?
1: Doncs ara...
0: Què els toca fer? Quins deures tenen?
1: Doncs un dels deures que tenen és... Sí, i han de fer també... Hem estat parlant també de fer alguna producció del directe amb les cases de la música, és una de les coses properes que farem, i també doncs, d'intentar trobar-los alguns consells més de cara a la tardor.
0: Abans parlàvem de que heu fet ja un parell de senzills. Hem escoltat el primer, ara sentirem el segon, que va sortir tot just fa una setmana. Abans em referiré al full de promoció que heu enviat. Però...
3: Això sí que ho fem bé. Tot el que és mitjans de comunicació, reunions, ens encanten.
0: El director creatiu ho té clar, això. Sí que us volia preguntar, esclar, tenim dos senzills, això vol dir que està caminant cap a un disc.
2: Tenim un EP també, eh?
3: Clar, sí. De l'any passat.
0: Ah, ja l'hem dit.
2: Sí. Ja en són sis, en total.
0: Tornem de
3: ser. És molt.
0: Però cançons noves, no? N'hi ha dues.
2: Sí.
0: Això camina cap a un nou EP, cap a un disc? Teniu data en el futur, a l'horitzó?
2: Ens faria il·lusió, o a mi personalment em faria il·lusió, que aquesta primera etapa, diguéssim, de la publicitat culminés en un disc. Jo crec que és això. És a dir, ja tenim un directe on toquem unes cançons, que aquestes cançons tenen uns trets en comú, som nosaltres quatre, són els mateixos instruments. Jo crec que tindria sentit que tot això fos un primer disc.
0: Doncs, quan, això?
2: 2027 és no posar-se pressió, no?
3: Clar, exacte, podem dir tot l'any. És veritat que em sembla que després de treure l'EP ens van demanar quan traureu un disc? I vam dir, no, aquí mig any, i n'ha passat un i mig ja. Aleshores, el que diguem aquí s'ho endú el vent, però estaria molt bé a principis, va, del 2027, la primera meitat del 2027, haver tret un disc i que tingui com a mínim 10 cançons.
0: Aquest accelerador de partícules l'heu de...
3: Clar!
2: Sí, imagina't si no ens acceleren.
3: No, volem volem arribar a fer un disc perquè, ostres, perquè quin orgull, no?, fer un disc, suposo.
2: Clar, és que si no és com que no existeixes, pràcticament, per mi. Ara bueno, existim una miqueta, només.
3: Estem una mica fets a l'antiga, també, i veiem el disc gairebé, jo veig un vinil, saps?
0: Ah, no, te l'imagines, amb la carpeta,
3: sí,
0: tot el...
3: Sí, un CD no queda tan bé, el prestatge, on no s'escolten les coses i acumulen pols, però estaria molt bé fer un disc i estaria molt bé fer-lo en els pròxims... en el pròxim embaràs, diguem. Ja.
0: Ens apuntem aquests 9 mesos de la publicitat i sí que ara escoltarem aquesta cançó nova, que tot just té una setmana, però abans em vull referir, com deia abans, al full de promoció que comença dient: la banda barcelonina, que fa un any prometia noves cançons amb l'EP de debut Tornem de seguida, sembla que finalment arrenca el segon senzill aquest any. I arriba aquest senzill que es diu Sempre així i que té un, tot un toc d'ironia, tot aquest full que diu: ja sons inexplorats, guitarres acústiques, veu crua i lleugerament desafinada del vocalista, mm-hmm, que és el Bru Esteve.
3: És així. Aviam, no sé qui ha escrit això, al final no, ens ho escriu...
2: L'haurem d'acomiadar.
3: Sí, l'haurem d'acomiadar.
0: El segell discogràfic és Indian Runners.
3: Sí, però ja ho... És que ara quan ho sentim, realment hem volgut fer-nos els especials i té uns primers 30 i escaig segons en què hi ha una introducció en acústic que vam gravar un dia així en una habitació amb un micròfon ambiental i en directe, sense filtrar-ho. És veritat que a vegades desafina la gent, desafina la guitarra, desafina la veu i desafina tot i forma part de l'encant de les cançons. Ja està, i la nota de premsa simplement ho inclou per accident. Se'ns va colar això.
0: Diu també que hi ha un bàlsam inicial i, com deies, hi ha un moment en què el ritme s'accelera, accelerador, accelera, com un vendaval d'energia, reforçat per la bateria insistent, això va per tu, Víctor, i una secció de corda electrificada. La bateria com és?
2: És molt ràpida. És massa ràpida, la bateria. És molt difícil de tocar i hauria de practicar més perquè
3: a quants beats per minut va?
2: Són 200 BPM i jo ara mateix estic fent tècnica perquè si no hi arribo encara.
3: Per on vas tu?
2: Jo, mira, Maria, són 170 i... Pues mira, per 185...
0: Però això és programa, no?
3: No, home, això...
2: Som quatre instruments antics, vull dir, no, tot és artesanal.
3: Sí, sí. Doncs ens hem construït els instruments. Vam quedar un dia i vam anar a fer la guitarra.
0: Que cada dia sigui així, que diu aquesta cançó Sempre així. Per tant, molta sort, que aquesta eufòria que teniu ara mateix continuï al llarg d'aquests propers mesos i que tinguem un disc ben aviat en format de LP de vinil.
3: Tant de bo.
2: Segur que sí.

0: Sona nou, amb Lluís Gendrau.
1: La publicitat i la seva contundència amb aquest tema que han estrenat tot just fa molt pocs dies i que es diu Sempre així, amb admiració. I ara sí que volem descobrir més coses de Cases de la Música, més artistes que han passat per Cases de la Música i que tenen el suport d'aquests projectes de creació. En parlem amb la Marta May, que abans us hem presentat, directora de la Casa de la Música d'Hospitalet, i repassem... Cases de la Música és un projecte que porta dues dècades d'història apostant per un teixit educatiu viu amb artistes emergents. I mireu, quatre dades. Per exemple, l'any passat van passar per Cases de la Música, van fer 324 concerts. Van passar-hi 427 artistes, dels quals 111 consolidats i 316 d'emergents. Aquí està una mica la clau de l'aposta per l'emergència. I van acollir gairebé 80.000 assistents en aquests concerts. Però a més, i sobretot, Cases de la Música aposta per la creació. L'any passat, entre ajudes a la creació, gravació de maquetes, producció de directes, concerts de quilòmetre zero, beques a la composició i càpsules audiovisuals, que déu-n'hi-do, un bon repertori, veu donar suport a 275 projectes. Vaja, diríem que pràcticament tot el món de la música emergent passa per Cases de la Música.
2: La gran majoria, sí. Cada any fem, com bé dius, una convocatòria d'ajuts a la creació. Cada any s'hi apunten més grups, i ara doncs, la última convocatòria es van apuntar unes 800 formacions.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí,
1: no?
2: Sí.
1: Vol dir que, quan parles amb un grup de Cases de la Música, sempre està molt content perquè quan un grup comença no té referències. Què faig? Com puc arribar a gravar un disc? Com puc arribar a tocar en directe? I tenen la sort de que hi ha algú que trucant a la porta els hi pot explicar aquestes coses.
2: Sí, per nosaltres sempre diem que a banda dels ajuts com a tal, és a dir, de la producció del directe, de la gravació d'estudi, sempre els diem a les bandes que nosaltres estem allà per ajudar-los i per assessorar-los en el que necessitin, a banda de, com bé dic, l'ajut en si. Llavors, una de les coses que fem, que molta gent no sap encara, és que encara que no participis en el programa o que no hagis estat seleccionat en aquestes ajudes, tu pots trucar-nos a la porta i dir-nos, escolta, com puc trobar un management o com faig la distribució del meu disc o qualsevol cosa que necessitin, nosaltres fem aquests petits assessoraments per ajudar qualsevol banda emergent de Catalunya, que com bé dius, quan comencen molts estan molt perduts, no saben com funciona el sector i tenir aquesta ajuda doncs creiem sempre que és important de poder-los acompanyar.
1: Tenim encara la publicitat aquí. Qui és el primer que es pregunta una banda quan neix? Quan vau començar el 24 o el 25, que vau començar ja a fer concerts, la primera pregunta que us fèieu, quina era?
3: Com podem tenir concerts? Com podem trobar-ne?
1: Fer concerts, sobretot.
3: Sí, suposo que és això, no? O quants diners volem dedicar a això? També és una pregunta que et fas. Perquè sense...
1: Clar, primer t'has de rascar la butxaca, no? Sou quatre, cadascú en posa. Com en un
3: sí,
1: projecte,
3: o
1: una empresa.
3: De fet, la primera pregunta és quin dia volem assajar? Si jo tinc futbol el dilluns i tu bàsquet el dimecres. Llavors, aquesta és la pregunta. Però és això que dèiem una mica abans, de si no tens horitzó i no saps tampoc com començar el camí, és que no pots moure't. Llavors, aquesta mena de paraigües t'ajuden molt. Estic fent la pilota perquè ens l'han donat, eh?
4: Sí, també teníem la sort que amb els qui no són aquí havien tingut grups i a coses com es publica una cançó, doncs
1: ja
4: ells ho sabien fer.
1: Sí. I després d'aquest temps que porteu junts, aquest any i llarg any, continueu amb la mateixa rutina? Teniu un dia d'assaig i
4: sí.
1: El compliu sempre?
3: Exactament la mateixa, que és assagem quan ens en recordem. No, aquí sort de... Indian Runners també, vull dir, tenia al costat, al darrere o al davant, un segell que et diu què has de fer. Va molt bé. I ja està, i això que deia que t'estiri algú està molt bé.
1: Però abans us he preguntat si era un grup obedient i m'heu dit que no.
3: No, sí que som obedients, sí que som obedients. Som obedients, va.
1: Deixem-ho així.
4: Podem explicar que assagem els dilluns i...
3: Que és molt mal dia per
4: sí.
3: Fer rock.
4: I fins que algú no ens ho va dir, mai se'ns havia acudit fer una cervesa ni res. Nosaltres anàvem a treballar, assajàvem i cap a casa.
3: Sí, sí.
4: I ja a poc a poc ens hem començat a desmalenar i ja anem al durum i tot i sopem junts.
3: I si assajem ja és, vaja,
1: l'últim que toca. Escolta'm, posem-hi música, comencem a repassar, fem la volta al país, repassant aquells grups que han passat per Cases de la Música, grups i artistes, i que han tingut suport a la creació. Per exemple, Elena García, des de la Casa de la Música de Reus, que va publicar un àlbum de debut com a Elena García. Abans havia passat pel Sona Nou amb un duet que es deien L'Enant, juntament amb l'Andreu Peral, i que en solitari va presentar una cançó que es deia Galtes Vermelles.

0: Amb el nom de la seva vocalista, una cantant que va néixer a Barberà del Vallès, aquesta Elena García es fa acompanyar de Poli Xanda i Òscar Chic per presentar aquest projecte que es mou entre l'electropop, el lo-fi i el pop contemporani. El seu primer disc va sortir el maig de l'any passat, es deia Ni tan mal, i vau triar-la des de Reus com a projecte a la creació. Què va rebre l'Helena? Què va poder fer?
1: Doncs en el cas de l'Helena ha rebut l'ajuda d'Incubadora, que és una, no és un ajut que estigui dins de la convocatòria com a tal, sinó que cada casa de la música cada any tria una de les bandes que es presenten per fer-los un acompanyament més exhaustiu. Llavors depèn d'una mica com l'accelerar, depèn del que necessita cada artista, doncs se'ls hi fa assessoraments, se'ls acompanya amb la sortida del disc en el cas del que el tingui, si necessita doncs gravar un disc, doncs se'ls hi dona l'estudi de gravació, i llavors una mica doncs depèn de la casa i de l'artista del que necessitin cada any, però en aquest cas és una de les ajudes més...
0: Incubadora musical.
1: Exacte.
0: Per anar creixent i fer-se gran. A Barcelona, Casa de la Música de Barcelona, veu apostar per una artista que es diu Sant Frances, que va publicar un primer disc al febrer del 2024, Room for Everything, i després ens entrem un tall, però què vau trobar a la Sant Frances per apostar per ella?
1: En el cas de la Sant Frances, doncs vam creure que era una proposta singular i diferent a moltes de les que es presenten, i en el cas d'elles se'ls va donar l'ajut d'enregistrament d'estudi, que com bé dius van treure un EP el 2024 i ara estan en procés de gravació.

0: de Barcelona cap a Manresa, perquè a la Casa de la Música de Manresa també té grup seleccionat, en aquest cas una banda que es diuen Full Fields, i que són del Bages, una banda que es mou entre l'indie rock alternatiu amb matisos psicodèlics. Van publicar també un primer disc amb la Cases de la Música, justament, que portava el mateix nom del grup. Què en podem dir d'aquesta banda?
1: Doncs mira, en el cas de Full Fields, és a vegades passa amb algunes de les bandes que les agafem quan... Bueno, que arriben a les Cases de la Música des de que són molt, molt, molt, molt emergents. Llavors passa que se'ls hi donen diferents ajuts durant al llarg dels anys. I en el cas de Full Fields, doncs, com bé dius, van començar fent una gravació del disco i ara doncs se'ls ha donat també el grup Incubadora, doncs, per acabar de rodonir aquest acompanyament i de poder-los doncs acompanyar en el camí de la banda.
0: Doncs sonen com aquest Murphy. Una de les cançons del seu primer disc, que a més van editar també en format de caset. No sé si la publicitat també, això d'un caset, abans que parlaves de formats físics, és una bona idea també. Faríeu un caset?
2: No sabem què és un caset.
3: Vull dir, amb prou feines traiem una cançó.
2: Exacte. Haurem de fer un caset per cada senzill. Tant de bo, i que s'emboliqui el caset, la cinta del caset, i no es pugui escoltar mai més.
0: Doncs segur que és col·leccionista, bonic, el dels Full Fields, aquest caset que van publicar en Nova Època Records.

0: Propostes de rock en aquesta escena de les cases de la música, però també estils diferents, com per exemple el que signa Marc Bosque, que és el candidat de cases de la música de Lleida, que ja ha fet un EP de presentació que es diu Crida a l'amor, i és un artista del Pallars, ell és pallarès, i justament des de Trim juga la seva doble faceta de cantant i trompetista. Què ha rebut el Marc Bosque per fer la seva carrera musical?
1: Doncs en el cas del Marc ha rebut l'ajut a la composició que fem juntament amb la Fundació SGAE, que és un ajut per, com bé dius, com bé diu el nom, per composar. És un premi econòmic i amb aquest ajut doncs s'intenta que tinguin un temps doncs per poder asseure's i poder dedicar doncs a escriure les noves lletres i les noves cançons.
0: Doncs amb un so indie rock, amb una base lírica també important, són les cançons de Marc Bosque, que sonen com aquest tema.

Marc Bosque, des de les Terres de Ponent, exactament des del Pallars, presentat també en aquesta família de cases de la música. Hi ha estils ben diferents d'una proposta de pop d'autor, com la de Marc Bosque, a un balset mariner proper a les Havaneres, que és el que fan aquesta formació que es mou entre el Maresme i Barcelona i que es diuen De Gairó.

0: pot pagar.
1: Podria dir un grup d'havaneres a les cases de la música. Doncs és un grup d'havaneres ben especial perquè, per exemple, aquest tema que es diu Mal de Terra parla del... en to festiu, això sí, de temàtiques com la crisi de l'habitatge, del turisme de masses, i potser per això també els vau triar, aquesta especialitat de Degairó a cases de la música.
2: Sí, bueno, com bé dius, nosaltres no ens tanquem mai a cap estil en concret i doncs sempre intentem que agafar grups que creiem doncs que tenen un recorregut i que tenen alguna cosa especial, i creiem en aquest cas, doncs, com bé dius, que tenien aquest punt doncs diferent.
1: Fan rumba, bolero, salsa, lletres amb aquest rerefons de crítica social, però quin és el suport que han rebut de cases de la música?
2: Doncs en aquest cas han rebut un dels ajuts que més es demana i que més volen els grups, que és la de producció del directe, que és doncs els hi cedim un espai que normalment sol ser una sala, en el cas de Gairó, com que són de Mataró, doncs al club, perquè practiquin el directe, i els hi posem també una persona de direcció artística que pugui acompanyar-lo.
3: Això
2: ho tindreu vosaltres, que és el que teniu vosaltres.
1: Sí, això és la reclamació de la publicitat aquí en directe.
2: està parlat, això,
3: sí,
2: de fet.
3: Sí, això
2: ho tindran ells.
3: Sí. De Gairó, jo els vaig veure l'estiu passat, i feien una cosa molt xula, que és servir rom cremat, que això a tots els concerts va bé, hi hagi o no havaneres, o també ens ho hauríem d'apuntar nosaltres.
1: Això, home, això és important. I tenen un primer disc ja acabat,
3: Llarg, a diferència de nosaltres, sí, ja. Ens ho va recordant,
2: Arribarà.
1: Es diu Si desembarco el poble, que sona així. Passar una...

0: Marot.
1: Que explica moltes coses, o sigui que...
2: Veus aquí hi havia Havaneres amb De Gairó i ara anem a Terrassa perquè allà hi trobem Hanimami. És un artista emergent que també presenta un treball, Fake Prada, i en aquest cas un projecte independent que fusiona alt pop, trap i textures electròniques.
1: Sí, com hem dit abans, en aquestes cases tenim de tot, per tots els gustos.
2: En aquest cas, a més, amb identitat biracial, amb arrels marroquines i també de la diàspora. Per tant, vol dir que també gent que ha vingut de fora té un espai a cases de la música, i en aquest cas busqueu també, no sé, la seva aportació amb una música de fusió barrejada. Què hi trobeu, Anna, o què hi vau trobar amb Hanimami?
1: Doncs, com bé portem dient ara durant el repàs de tots aquests artistes, nosaltres intentem doncs que hi hagi diversitat tant d'estils, de procedències i de tipus de música. Per tant, creiem que era una aposta que no teníem aquest tipus de música i vam decidir doncs incloure'ls a dintre de les ajudes.
2: Hi ha un dels talls seus de Hanimami que és dels més virals i també explícit, que corren per les xarxes i que es titula Dalai Lama. Un format íntim, però a vegades poètic i jugant amb la música urbana.
3: Mi mala, mi shampoo.

0: el cinturón de balas, controla la muerte perra, Dalai Lama.
1: Proposta ben diferent de les altres, aquesta que signa aquesta artista que ve des del Vallès, des de la Casa de Música de Terrassa, que es diu Honey Mami. No la coneixia, veus, aquesta proposta musical? Estem descobrint moltes coses avui a través de Cases de la Música. No sé si la publicitat també descobriu músiques interessants a Cases de la Música.
2: Home, i tant, sobretot a nosaltres mateixos.
1: Això està bé. Sí. No sé si feu trobades entre els grups perquè es coneguin entre ells. Cadascú presenta propostes, però hi ha també propostes comunes perquè la gent s'interrelacioni?
3: Aquesta és una idea que està sobre la taula. En alguns moments sí que passa, com és en el cas d'alguns concursos que fem o alguns programes d'aquest tipus, però de moment encara no està passant, tot i que hi ha cases que quan presenten les ajudes sí que fan la reunió amb totes les bandes perquè passi això, doncs, que s'interrelacionin i es coneguin. Sí.
1: Tu ets de l'Hospitalet, de Casa de la Música de l'Hospitalet, i
3: correcte.
1: No sé si a cada casa hi ha una tipologia musical més marcada que una altra. Si anem a l'Hospitalet, trobarem una banda de rock i de rock urbà, per exemple? És més habitual que trobar-ho, no sé, a Lleida o a Terrassa, o no?
3: Bueno, sí que passa una mica, que hi ha com estils segons el territori, tot i que nosaltres intentem, doncs, que no passi això, és a dir, intentem triar bandes de diferents estils en cada territori, però sí que sol passar.
1: La tria de suport a la creació és un trio, valgui la redundància, format per la Gemma Sainz, el Dani Rabassa i el Gabriel Guirau, que fusiona propostes que van de la cançó fins al rock transgressiu, al flamenc i la música urbana, i que ja van gravar un primer disc que es diu Dagas i Claveles. Estem parlant d'una banda anomenada Duendes del Parque.
3: Correcte.
1: Qui són aquesta gent?
3: Doncs aquesta gent són del Baix Llobregat, i en el cas d'ells se'ls va donar el grup incubador a l'Hospitalet, que en el nostre cas el triem a partir del concurs de l'Hospisona que fem cada any. I els guanyadors d'aquest concurs, doncs, són els que tenen l'ajut aquest de l'acompanyament durant tot l'any, que per cert obrim les inscripcions aquesta setmana.
1: És el que anava a preguntar. Segurament hi ha gent que ens escolta i diu, escolta, tot això, aquestes ajudes a la gravació, a un videoclip, a una gira, a tenir concerts, com ho puc fer per apuntar-m'hi? On t'han d'anar? Quin requisit necessiten?
3: Doncs en el cas dels ajuts a la creació de les Cases de la Música, obrim convocatòries sempre cap a l'octubre. A través de les nostres xarxes ho podran veure, i bàsicament, doncs, és apuntar-te a la Casa de la Música del teu territori, que et queda més a prop, per al fet de que, com que fem l'acompanyament aquest més específic, doncs, que puguem treballar en el món físic i no només online, i és omplir un formulari demanant, doncs, l'ajut que els interessi més.
1: I cal tenir un mínim de cançó? Cal tenir una banda ja formada, un recorregut, o simplement, si jo estic fent cançons a casa i tinc uns col·legues amb qui, no sé, assagem al garatge, això ja ens val per apuntar-nos?
3: Això ja ens val, perquè com que nosaltres també donem l'oportunitat d'enregistrament en estudi, que moltes vegades és molt complicat, doncs bandes que comencen els hi donem aquest recurs. Per tant, sí, poden apuntar-se.
1: Agujeros Negros és el tema de Duendes del Parque.

0: I ja arribem al final, tanquem aquest cicle de recorregut del país amb Girona. Allà trobem un artista que també va passar pel Sona Nou, va arribar a les semifinals, i que és la Jenny Naus. Ella ve del món de la música negra, també ha publicat un primer EP que es diu Natural, i combina el soul, el neo-soul, el reggae, l'afrobeat, el dancehall. Vaja, un artista que és d'origen dominicà, però que viu a Girona des de fa molts anys.
1: Des de fa molts anys, correcte. I en el seu cas, també, com abans dèiem amb Fulfil, és un artista, doncs, que a Girona ja fa temps amb... que la tenen, doncs, al radar, l'han estat acompanyant, i aquest any se li ha donat l'ajut d'incubadora, que en el cas de Girona es fa conjuntament amb l'Espai Marfà, i doncs, com bé dit abans, doncs, és l'ajut que més 360, per dir-ho d'alguna manera.
0: Doncs fantàstic aquest recorregut que hem fet per grups del país de tots els estils musicals, també amb la publicitat. Felicitat, que tingueu molta sort amb aquesta acceleradora.
2: Moltes gràcies.
0: I que arribin noves cançons i que estiguin ben accelerades.
2: Esperem.
0: I marxem amb la Jenny Naus. Moltes gràcies també a la Marta May.
1: Gràcies.
0: Per aquest repàs a les bandes emergents del país. Cases de la Música és un dels col·laboradors del Sona Nou i n'estem molt i molt contents perquè hi ha tanta música que la degustem amb molt de gust.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12, fins a la mitjanit, la nit en què el Barça de bàsquet ha perdut la Lliga al Palau Blaugrana davant del València de manera clamorosa, inapel·lable, massa i tot. Ha caigut en el quart partit de la sèrie per 84 a 108. De 24 ha perdut l'equip de Xavi Pascual. Sabíem que el Barça no era el favorit en aquesta final, però el desenllaç ha estat nefast. Derrota dolorosa i un adeu lleig a la temporada, a casa. Tres victòries consecutives del València en aquesta final, després de la primera del Barça-València de fa una setmana. Satoranski plorant a la banqueta és una de les imatges que ens deixa aquesta desfeta. És un només dels que marxa, dels molts que marxaran, enmig d'una final d'etapa. I el Palau amb molts aficionats del València avui. Enhorabona, per cert, el gran Pedro Martínez, segon títol de Lliga del València després del que va guanyar el 2017, ara fa 9 anys. Tots dos amb Pedro Martínez a la banqueta. En parlarem de seguida amb l'Ernest Macià i l'Oriol Rodríguez del que ha passat aquesta nit al Palau Blaugrana. Avui també s'han jugat dos partits del Mundial corresponents al grup B. Ja ha quedat completat. És el primer grup que queda plenament completat. És el Suïssa 2, Canadà 1 i el Bòsnia 3, Qatar 1. Suïssa passa com a primera de grup amb 7 punts. Canadà i Bòsnia, segona i tercera amb 4 punts. En principi Canadà és segona, Bòsnia tercera, amb molt probablement Bòsnia amb 4 punts fa la sensació que passarà com una de les millors terceres. Queda eliminada Qatar. També en les últimes hores s'han jugat, la matinada passada, l'Anglaterra 0, Ghana 0, el Panamà 0, Croàcia 1, i Anglaterra i Ghana, que de moment tenen 4 punts, encapçalant el grup, Croàcia en té 3, tanca Panamà amb 0, que també està eliminada la selecció de Christiansen i Sánchez Jara. El grup K, Colòmbia 1, República Democràtica del Congo 0, Portugal 5, Uzbekistan 0, amb dos gols de Cristiano Ronaldo. Colòmbia lidera el grup amb 6 punts, Portugal és segon amb 4, la República Democràtica del Congo amb un punt i Uzbekistan amb 0. Uzbekistan amb 0 punts encara està viva. Última jornada, per cert, apassionant entre colombians i portuguesos que es jugaran la primera plaça del grup. Aquesta propera matinada, 4 partits més, a les 12, Escòcia, Brasil i Marroc, Haití. A les 3, Txèquia, Mèxic i Sud-àfrica, Corea. Aquesta nit, per cert, entrarem a l'Estadi Azteca, Ciutat de Mèxic, per descobrir el protagonisme que hi té allà una empresa catalana. Una pista, no té res a veure amb la qüestió estrictament esportiva. De seguida ho descobrireu. Vinga, va, comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Sergi Andreu.

0: Mundial, el club de la mitjanit a Catalunya Ràdio, cada nit de Mundial de dilluns a divendres, durant tota la competició a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Avui és dia 14 de Mundial, edició del dimecres 24 de juny. Passarem la nit amb tots vosaltres i també amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
1: Bona nit, Sergi.
0: I amb l'Àlex Dalmas. Dalmas, què tal?
2: Què tal, Sergi? Bona nit.
0: Tot bé, eh? Tenim a punt també, la saludarem de seguida, la Sònia Gelmà, que la tenim entre aeroports, eh? Avui ha viatjat d'Estats Units cap a Mèxic i em sembla que ja la tenim a punt, Sònia.
3: Hola, bona nit.
0: Ets a Guadalajara, ja?
3: Sí, sí, a Guadalajara, estat de, capital de l'estat de Jalisco.
0: Sí.
3: Ja hi som, i aquest vespre arriba la selecció espanyola per jugar aquest divendres contra l'Uruguai.
0: Molt bé, després ens ho expliques amb més calma. Avui, l'Andy Franco és a la producció del programa, juntament amb l'Aina Grau, la Conchi Vecino al control de l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, també amb nosaltres el Sergi Camps. Sergi, què tal? Bona nit.
4: Molt bé, bona nit.
0: Hi ha vida més enllà del Mundial i més enllà del bàsquet, ara hi entrarem, eh? Demà, per exemple, el Barça de futbol sala, Sergi, torna a tenir l'oportunitat de ser campió a la pista del Pozo de Múrcia.
4: A dos quarts de vuit a la pista murciana serà el segon match ball pel Barça per aconseguir un títol que no guanya des de fa tres temporades. Seria el primer títol de l'era Javi Rodríguez a la banqueta.
0: En futbol, el Sabadell afronta un tancament parcial de la nova Creu Alta.
4: Serà pel primer partit de casa a la propera temporada, ja a la segona divisió. Recordem que és per la invasió de camp que es va produir al partit de l'ascens contra el Zamora.
0: En motor, Marc Márquez ja té company d'equip a Ducati.
4: El murcià Pedro Acosta ocuparà el lloc del bicampió Pecco Bagnaia, fins ara company de box de Márquez. Acosta firma amb l'equip Ducati per dues temporades.
0: Quatre jugadors del Barça d'handbol són el millor equip de la temporada a Europa.
4: Segons ha fet públic avui la Federació Europea d'handbol, són Ludovic Fàbregas com a millor defensor, Aleix Gómez com a millor extrem dret, Emil Nielsen com a millor porter i Domen Makuch com a millor central. Recordem que Nielsen i Makuch marxen del Barça aquest estiu.
0: En tenis, Marina Bassols s'ha classificat per l'última prèvia de Wimbledon després de guanyar la xinesa Wang Shi.
4: El partit està igualat a un set, quan al tercer set l'asiàtica s'ha retirat.
0: Això és el Mundial al Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: Són les 11 i 6 de la nit. Aquest dimecres 24 de juny em permetran l'Àlex, el Ricard i la Sònia. De seguida vaig amb vosaltres per parlar del Mundial, però avui l'actualitat mana i la desfeta del Barça de bàsquet sense pal·liatius contundent. Ha perdut de 24 punts i s'ha deixat escapar. Bé, escapar, ha perdut la Lliga, amb tota regla. No s'ha deixat escapar res perquè ja no sortia ni tan sols com a favorit. Al Palau encara hi tinc l'Ernest Macià i l'Oriol Rodríguez. Ernest, Oriol, bona nit.
1: Bona nit.
2: Bona nit.
0: Com estan els ànims, Ernest, al Palau a aquesta hora?
1: Doncs entre resignació i homenatge. Hi ha hagut, doncs, uns últims moments de jugadors com Vesely, com Satoransky, alguna llàgrima, la Provit, en fi, la veritat és que ha sigut tot plegat una barreja d'homenatge, reconèixer que el València ha passat per sobre del Barça, i també m'ha sorprès que hi havia algun jugador amb un punt de ressentiment que sentirem ara de seguida, perquè la veritat és que no tothom està content en com anar la temporada, perquè s'ha gestionat ja des de fa anys, des de la sortida de Jorge Cavixos fa 3 anys, aquesta plantilla malament, i el resultat de tot això, doncs bé, és una plantilla amb jugadors de talent, certament, però que ja tenien una edat, el Oriol ho destacava la transmissió, doncs que superava els 34 anys i de mitjana, en el 5 titular, i així és molt difícil competir contra nanos joves com els del València, que oscil·len en edats de 22 a 26 i que juguen molt bé i molt ben entrenats.
0: A veure, els pronòstics no donaven al Barça com a favorit, però esclar, hi ha maneres i maneres de perdre. Aquesta fa mal, no, Ernest?
1: A veure, ja va fer molt el Barça d'allargar la sèrie al quart partit. Va caler que fes 19 triples al primer i guanyar d'un, doncs ja més o menys amb això podia, amb aquest barem ja podies veure que havia de passar un accident perquè el Barça portés el partit al desempat. Tothom coincidia en el món del bàsquet que aquest València, doncs, en fi, a part de jugar bé i deixar un llegat, doncs és un equip que ho pot concretar en títols. No és només una visió romàntica, és que realment ha jugat durant 9 mesos i mig a un ritme altíssim, amb un número de lesions bastant baixa, perquè Pedro Martínez rota molt la plantilla, però jugant a un ritme que jo crec que cap equip a Europa ha estat capaç de ser tan estable i tan bé durant tant de temps. Els equips grans gestionen la temporada per arribar bé al final. El València és que ha estat a un ritme altíssim tota l'estona. Ha estat sempre en posicions de la cinquena a la primera, a la Lliga ACB i a Europa, doncs, pràcticament també. Ha anat pujant, ha acabat segon d'Europa, ha anat a la Final Four. És que un equip que té un pressupost més baix que el Barça.
0: Un València que ha maltractat, i de quina manera, el Barça aquesta temporada, eh? Menció especial per un tècnic, jo diria, de llegenda, Pedro Martínez, d'Ernest, també.
1: És un tècnic de culte, és un tècnic de col·lecció. Allà on ha anat ho ha fet bé, sempre ha tret per sobre del que s'esperava, el rendiment dels jugadors a Manresa, va col·locar l'equip a playoff, a Copa, a València fa 9 anys va guanyar la Lliga, i perquè ja havien trobat substitut abans de guanyar la Lliga, ja havien aparaulat Xus Vidorreta, doncs se'n va anar sent campió, però evidentment a la memòria del propietari de València va quedar aquesta sensació de dir, és que només podem ser guanyadors amb aquest senyor, i a la que doncs s'han donat les circumstàncies, Pavelló Nou, projecte engrandit, doncs els camins de Pedro Martínez i del València es van tornar a trobar i no han calgut esperar gaire mesos per veure'n els resultats.
0: És un dia que no sé si val gaire la pena fer gaire anàlisi del que ha estat el partit, perquè la Barça sempre ha anat a remolc, i davant d'aquesta superioritat que tu ara explicaves, poca cosa a dir, no? Suposo.
1: No, s'ha vist un Barça que sempre ha anat a remolc del València, el ritme de joc sempre l'ha marcat el València, qui ha proposat sempre ha estat el València, i el Barça ha sigut, sí, una associació de bons jugadors que, doncs, alguns d'ells ja sabien abans de començar, doncs, que marxaven, i que fins i tot, doncs, algun d'ells ja havia agafat els trepants a la maleta i ja tenia clar que avui era el seu últim dia al Palau. Per tant, en fi, jo parlaria més que de falta de professionalitat en alguns casos, perquè sí que hi ha hagut algun jugador, doncs, el més ben pagat de la plantilla, que ha tingut un rendiment residual durant tota la temporada, és que no s'ha vist pràcticament millora. Jo parlaria sobretot d'energia, no? Molts jugadors que estan de tornada no poden tenir la mateixa energia que molts jugadors que estan de pujada. Per exemple, un d'ells, el València, aquesta nit ha signat o ha conegut el draft que se'n va a l'NBA, als Dallas Mavericks, no? I que, per tant, la seva carrera tot just comença a despuntar, i d'aquests n'hi ha diversos al València. Per tant, l'energia aquestes energies s'han trobat i s'han vist a la pista, que doncs van en direccions absolutament oposades, i a la que el Barça ha vist que el València posava la directa, és que ni, no diria que no ho han intentat, sí que ho han intentat, però amb les armes que tenien, la veritat és que era tot plegat, era un altre bàsquet. Semblaven dos esports diferents.
0: Sí, sí. Clar, final d'etapa, Veseli, Satoranski, la Provídola, el mateix Xavi Pascual, i segurament m'han de deixar algun de jugadors i tècnic que no continuaran.
1: Sí, exactament. La Provítola, Satoranski. Vull fer sentir un document, sí, de... Bé, Billy Hernán Gómez, em sembla, no sé si l'havies dit, és l'altre, amb Veseli. Et vull fer sentir un document d'un d'aquests jugadors que no seguirà, que ja m'ha dit que no seguiria, sí, que no sap, encara té un parell o tres d'ofertes, què acabarà fent, però estava ressentit. Aquest és l'únic moment que he trobat de ressentiment, que li sortia de dins, que ho volia dir, no l'he hagut de forçar massa. Un jugador que ha patit aquests últims mesos de lesions d'esquena, i ell t'explica en aquest minut el motiu.
2: No se habla de que las cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas, no es ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Yo creo que es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero bueno, también nos ha ayudado que Madrid no se ha clasificado y que ha bajado, hay que también reconocer eso, y es verdad que con Xavi hemos mejorado mucho el juego, tuvimos buenos momentos, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerzas, más que seguro no voy a continuar aquí. Yo creo que si continuaría ya estaríamos como un poco hablando, ¿no? Pero se me ha destrozado en tres años aquí, es una realidad. Y bueno, aguantaba, pero lógicamente llegó este momento que ya no podía más de la espalda. Creo que el peor lesión que he tenido, y bueno, llegó en el peor momento, pero mis minutos durante los últimos tres años no han estado muy bien manejados realmente.
3: Sí, has jugado, has sobreexplotado muchas partes de la temporada quizás, ¿no?
2: Sí, yo creo que es bueno, es un poco también la presión que hay aquí. A veces no he jugado en dos minutos, pero estuve solo de posición base, y siempre mucha exigencia, que es obviamente normal, pero bueno, muchos partidos, no solo aquí cómo se manejó los minutos, pero bueno, muchos partidos en general.
0: Molt crític, Ernest Satoranski, que m'ha semblat entendre que ha dit se me ha destrozado aquí en tres anys, no?
1: Sí, se m'ha destrossat, sí, l'esquena. Perquè és veritat que el Barça ha intentat, veient que només tenia un base, reforçar la posició de base, però no se n'ha sortit, un perquè es lesionava i el van tallar de seguida, l'altre Ertel, que el van fitxar i es van fer enrere. Ha sigut un cúmul de despropòsits. Sí que la gestió de la secció no és que fos dolenta, és que era negligent. El Barça ha tingut lligat Esonya i després s'ha desdit i ha hagut de pagar compensacions per aquests errors, és a dir, tot plegat ha sigut bastant... I llavors el resultat és, evidentment, fer jugar jugadors veterans més de 25-30 minuts moltes vegades, i en el cas de Satoranski doncs ja s'ha vist, ha arribat doncs amb mal d'esquena crònic, lumbàlgia. Ell vol seguir jugant a bàsquet i seguirà, però ja té clar que haurà de ser en un altre lloc.
0: A veure, Oriol, sentim altres reaccions així de manera molt ràpida. Tens Parra, tens la Provítola i un Pascual, em sembla, oi?
4: Sí, mira, comencem per Parra, que és un dels jugadors que encara té contracte, que té contracte de fet amb el Barça fins al 2028, explicant que està fotut.
5: Com vols que estigui després de perdre una final de l'ACB i més aquí a casa nostra, amb la nostra gent, doncs fotut, estic fotut.
4: Parra va ser un dels que millor ho va fer el primer partit contra el València, amb aquella victòria agònica al Roig Arena, però després s'ha anat difuminant amb la resta de l'equip. Tot i això, també explica que creu que el València en aquesta final ha estat superior.
5: No, tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents de lo que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar, donar-li la bona, perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
0: Les paraules de Joel Parra, un Oriol Rodríguez que també ha pogut parlar amb la Provítola, el sentim.
6: Nico, bueno, buenas noches, per dir alguna cosa. Com estàs ara mateix? Què et passa pel cap?
7: Bueno, creo que no podemos estar tristes, pero bueno, hay que ser realistas, ¿no? Nos han pasado por arriba y creo que son justos vencedores.
6: Quin ha sigut el problema del Barça en aquesta final? No poder competir al ritme físic del València, o veus que hi ha algun altre factor que hagi sigut important?
7: Bueno, creo que dimos todo en el primer partido, luego, bueno, intentamos buscar distintas variantes, soluciones, buscar, bueno, formas para poder contrarrestarlos, pero bueno, ellos jugaron muy bien todo el año, jugaron muy bien esa final. Nosotros intentamos todo lo que podíamos.
6: Com t'estima el Palau, no? Com t'ha estimat durant tot aquest temps? Perquè moltes sensacions et deuen bé passar pel cap, a banda d'independentment que guanyes o perds la final, però després també moltes sensacions, moltes escenes que et deuen bé passar pel cap, no? També.
7: Sí, sí. Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
6: Vinga, ànims i...
7: Muchas gracias.
0: Oriol Rodríguez amb la Provítola. Oriol, podem sentir també alguna declaració, sí, del tècnic, eh?
4: Sempre fent el paper de la trista figura a les entrevistes amb derrotes, eh? A veure, sí, si algun dia arriba alguna victòria. I l'entrevista també amb Xavi Pasqual en roda de premsa, que Xavi Pasqual és veritat que avui no ha volgut fer sang contra el club, contra la gestió de que potser li havien promès, de que no ha arribat, per tant s'ha dedicat a fer una anàlisi del que hauria pogut ser i que no ha estat, però amb aquestes paraules s'acomiada Xavi Pasqual del Barça.
8: Bueno, sens dubte volíem acabar millor, però també s'ha de mirar que hem arribat a jugar una final que ningú esperava, una temporada que comença molt complicada, que quan arribem estem en una situació molt delicada a la Lliga CB, que aconseguim entrar a la Copa del Rei, que tenim bastanta mala sort amb les lesions per la Copa del Rei. Després a Eurolliga lluitem al play-in, no entrem a play-off, i ara una recta final on hem tornat a competir, ha estat límit de les nostres possibilitats. Sens dubte tots volem guanyar, però la nostra realitat era una i s'ha demostrat.
0: És Xavi Pasqual.
4: Dia de comiats, sí, perquè comiats, Xavi Pasqual, sí, plega, però també plegava avui el cap de premsa del Barça, Carles Cascante, i també un company nostre de professió, el Xavi Saissó, sí, que avui s'acomiadava després de més de 40 anys al peu del canó.
0: Molt bé, qui no s'acomiada, Ernest, és el Jordi Trias. Li hem vist declaracions a Esport 3, ara fa uns minuts, on deia literalment: volem fer un joc més ràpid i més físic i reflectir-nos en el que fa el València. A partir d'ara ve la feina de buscar entrenador i de reconfigurar, fer un reset en aquesta plantilla, eh?
1: Sí, bàsicament el primer és rejuvenir. El primer hauria de ser saber què vol ser de gran. Ell diu jugar com el València, doncs evidentment tots volen jugar com el València. Qui no vol jugar com el València? Però saber, amb la situació pressupostària que tens, que penso que t'ho podries permetre, perquè el Barça incrementarà pressupost l'any que ve, el primer que s'ha de fer és rejuvenir la plantilla. És a dir, el tipus de jugadors, crec que si Jordi Trias diu que és un equip que ha de jugar ràpid, doncs bé, ja han sortit alguns noms, jugadors que estan tancats, sobretot el joc interior, que és on el Barça ha anat peix aquesta temporada. Moses Wright, provinent dels Alguiris, un pivot versàtil boníssim. Josh Nebo, en Kamura, un ale pivot finlandès. I després Justin Robinson, un base de 26 anys que ha estat a París. És a dir, són perfils de jugadors més ràpids, és veritat, més joves, més físics. Per tant, aquesta és una miqueta la idea, el motiu pel qual aquests quatre jugadors que dèiem ara no continuaran. Segurament la Provítola pot donar bons moments de bàsquet, però jo crec que l'objectiu del Barça ara és rejuvenir la plantilla, i evidentment doncs Jordi Trias pot expressar un desig. Després això s'ha de plasmar, i el que és molt important és trobar un entrenador competent que com Pedro Martínez serà molt difícil perquè estem parlant probablement d'un dels millors entrenadors d'Europa, però sí almenys acostar-s'hi.
0: Molt bé, doncs és el que us hem explicat. El Barça ha perdut la Lliga al Palau davant del València, ha perdut a 24, 84-108, ho dic bé, em sembla, ara ho estic dient a memòria, però em sembla que és això, oi que sí?
1: Sí.
0: I en una nit fosca, més fosca que mai, del Barça de bàsquet, que acaba així la temporada, en un canvi de cicle claríssim. No sé si voleu afegir alguna cosa més, company, si no, ho deixaríem aquí.
1: No, simplement dic que el València, a part del Pedro Martínez, hi ha el Jan Kubasiba, que seria l'altre, un jugador català que tenen, i que, per tant, és campió de Lliga i que s'ha fet justícia. El València ha estat el millor equip de la Lliga CB i probablement un dels millors, per no dir el millor, però un dels millors d'Europa.
0: Gràcies, Ernest. Gràcies, Oriol.
4: Adéu, bona nit.
0: Fem una petitíssima pausa i ara sí, entrem de ple en el Mundial.
9: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
10: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Esport i El Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacan i Esportcat Generalitat de Catalunya.
13: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
14: I ara què?
13: L'Àlex.
14: Voleu jugar a billar?
13: I la Clover.
15: Ho retiro tot.
13: Són espies de veritat.
16: Un, dos, tres, noies, per dia que guanyareu.
13: Espies de veritat. Cada tarda al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3CAT.
17: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada al col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
18: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
19: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
21: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
22: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
21: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
23: I també disponible a la plataforma 3CAT.
24: El Club de la Mitjanit, amb Sergi Andreu.
0: Ens falten 5 minuts per arribar a 11:45 de la nit. Entrem ja en matèria mundialista i comencem pel més recent. S'han jugat un parell de partits del Mundial que han tancat el grup B. Suïssa 2, Canadà 1 i Bòsnia 3, Qatar 1. Us recordem el que comentàvem ara fa un moment quan hem començat. Suïssa passa com a primera de grup amb 7 punts, Canadà segona amb 4, Bòsnia tercera amb 4, Qatar eliminada amb un punt. No li pregunto a la Sònia perquè estava viatjant, però l'Àlex i el Ricard no sé si volen destacar alguna cosa, Ricard, que t'hagi cridat l'atenció d'algun d'aquests dos enfrontaments i de com queda el grup.
25: Home, doncs que ha estat un partit molt igualat el de Canadà amb Suïssa, que són dues seleccions que poden tocar els nassos a l'eliminatòria de setzens si toca alguna grossa, tot i que em sembla que Canadà té el segon del grup de Mèxic, que serà una eliminatòria oberta, i Suïssa anirà contra una tercera. O sigui que no han de tenir uns setzents molt complicats, per tant tenen opcions d'avançar. Continua agradant a Canadà, no ha estat el millor partit de Canadà, però jo crec que ha estat una miqueta millor que Suïssa, ho ha buscat més, li ha faltat contundència defensiva, els dos gols de Suïssa són dues errades, i que ja tenim també un nom propi del Mundial, que és Manzambi, el suís de 20 anys del Fribourg, que avui està titular per primer partit, després d'haver jugat una estoneta a les segones parts dels dos anteriors, que ja va fer un doplet a l'últim partit i que contra Bòsnia, i que avui ha fet un gol i una assistència. O sigui que diríem que des del punt de vista de la productivitat ofensiva, un jugador, un desplegament bestial, molt ràpid, molt potent i amb molt bona finalització, un jugador que de seguida carrega la cama i busca porteria. Crec que un futbolista que farà un salt de qualitat del Fribourg a algun equip més gran d'Europa en poc temps, i que està sent un dels nous propis, és el tercer gol, per tant se situa allà al segon esglaó dels màxims golejadors del campionat, i Bòsnia, que com deies tu, amb 4 punts, jo crec que és el 700 de final.
0: Sí, no? Ens agrada, també, Àlex, que entre els cracs que llueixen també hi hagi jugadors per al gran comú de mortals que no són tan coneguts, com en aquest que deia el Ricard, Manzambi, que, que vaja, que també doncs, destaca i força, no? Com ho veus tot plegat, com queda el grup?
2: Sí, a veure, poc més afegir el que ha dit el Ricard. Jo m'he concentrat més en el Suïssa-Canadà, perquè bé, es decidia el primer lloc de grup i ja sabeu que m'agrada bastant Canadà i estic molt d'acord, m'ha agradat un punt més Canadà que Suïssa, tot i que Suïssa té molts noms, però l'he vist en el joc, esperava més. Canadà és aquesta selecció un punt revolucionada moltes vegades, però que pressiona molt bé, té molta energia, crec que ha estat millor a la segona part quan entra Eustaquio, que avui no ha sortit de sortir del mig del camp, i li ha faltat una mica de finalització. Bé, per als encreuaments ja ho dèiem, jo crec que és una selecció que pot tirar endavant, i Suïssa també, i de l'altre partit he anat seguint el que he pogut. Ens destacava el Ricard Manzambi, que em sembla un jugador molt interessant, 20 anyets, per cert, del Fribourg, com deia. De l'altre partit us destaco un dels golejadors, Aleigovic, que del Leverkusen, que aquesta temporada ha estat cedit, però...
0: Molt jove,
2: però
0: també, no?
2: Molt jove. Veurem que ja sabem que el Leverkusen arriba a Carles Martínez allà, el català, el tècnic català, a veure què fa, si se'l queda o el torna a cedir, però em sembla un jugador molt interessant, també un punt irregular, però un dels jugadors que també hem de seguir en aquest encreuament de Bòsnia, que jo també crec que tirarà endavant.
0: A veure, Sergi Camps, el grup L, resultats d'aquesta passada matinada.
4: Doncs mira, Anglaterra 0, Gana 0, amb el Blaugrana Gordon jugant 65 minuts, i Panamà 0, Croàcia 1, amb gol del davanter de l'Osasuna, Budimir.
0: El grup ara mateix queda amb Anglaterra i Ghana amb 4 punts, Croàcia amb 3, tanca Panamà amb 0, que ja està eliminada. Propers partits, Panamà-Anglaterra i Croàcia-Ghana. Ricard, una mica decebut pel que vas veure d'Anglaterra? O pel que ens ha mostrat d'Anglaterra?
25: El tinc pendent, el partit d'Anglaterra.
0: Val.
25: O sigui, és un dels que em queda per veure. No sé si l'Àlex el va poder veure.
2: Sí. Sí, a veure, un puntet sí, tot i que jo a Anglaterra crec que bé, es va trobar un escenari on el rival, on anava a plantejar un partit de cedir tota la iniciativa a Anglaterra, i allà no es troba tan còmode, en escenaris més oberts veurem una millor Anglaterra. No gaire bon partit de Gordon, que va tornar a jugar a banda esquerra, no va estar massa encertat perquè el seu punt fort no és l'1 contra 1, tot i que en té més del que la gent diu, i va tindre que atacar molt en estàtic. Va tenir dificultats per atacar bé, doncs un bloc que va estar molt, molt ordenat i sense espai entre línies. I com us deia, doncs fa algun programa, no? Tant vam veure Espanya encallada davant de Cap Verd, vam veure Portugal encallada en el primer partit, jo crec que totes les seleccions grans en algun moment o altre ho estaran. Ho vam veure amb Anglaterra, però realment va tenir moltes dificultats. Ghana va fer persecucions individuals, i amb això Anglaterra no es va moure massa bé, així que haurà de millorar això.
0: En principi, veient l'última jornada, no fa l'efecte que Anglaterra hagi de perdre la primera plaça, no jugarà amb Panamà, que ja està fora, i l'altre partit sí que pot ser més igualat, el Croàcia-Ghana, no, Ricard?
25: Sí, jo crec que en condicions normals Anglaterra serà primera, com havia de ser,
0: sí.
25: I Croàcia i Ghana disfruten la segona i la tercera plaça, tot i que la sensació és que també aquí totes tres passen.
0: I el grup K, Sergi, resultats també de fa unes hores.
3: Colòmbia 1, República Democràtica del Congo 0, amb el que ha estat jugador de l'Espanyol Piqué, entrant al minut 70 amb el Congo, i també hem viscut el Portugal 5, Uzbekistan 0, amb dos gols de Cristiano Ronaldo.
0: Colòmbia 5 punts, líder al grup, Portugal en té 4, República Democràtica del Congo 1 punt i Uzbekistan 0. Si no em corregiu, Uzbekistan no està fora encara.
25: No, perquè hi ha un Congo-Uzbekistan. Clar. Per tant, qui guanya aquest partit tindrà opcions. Si el guanya Congo, clarament amb 4 punts, si el guanya Uzbekistan podria entrar, tot i que té un baraix general negatiu per competir amb altres terceres. Però veurem un gran Portugal-Colòmbia per decidir el líder del grup i Congo té moltes opcions de poder passar com a tercera. Veurem quins són els tercers que queden penjats, però tinc la sensació que els tercers que no arribin a 3 punts clarament i que els que arribin a 3 punts amb balanç negatiu del general també podrien quedar fora.
0: Portugal, bon partit, i tant de Cristiano com de l'equip en general, Àlex.
2: Sí. El Ricard ens aprofundirà més, que té una lupa especial per Portugal, però molt bon partit. I jo crec que va atacar molt millor. Va tenir molta amplitud, es va moure molt bé per dins. I Cristiano, que jo fa uns programes deia que per mi ha de ser més alternativa que un argument, diguéssim, fix o innegociable, va estar bé perquè l'equip va estar molt fluid, va arribar molt bé l'últim terç, va generar moltes situacions de gol i aquí ell finalitza bé, però bon partit del mig al camp, intercanviant-se molt bé les alçades, molt bé Nuno Mendes, en l'amplitud i en la profunditat, Cancelo, que també va tenir bons minuts per banda dreta, però en general vaig veure molt bé, molt fluid. Portugal ja s'ha situat conjuntament amb Espanya, ja en aquestes estadístiques, com a la segona selecció amb més passades per partit. La primera és Espanya, la segona és Portugal, per tant tot es comença a posar a lloc i després d'un primer partit on ens va decebre tots molt, ahir va mostrar bona cara.
25: Sí, Portugal i Espanya, Sergi, en aquest que, com diu l'Àlex, han tardat una jornada a posar-se on tocava. No? Normalment les grans del Mundial, la resta, van entrar molt fortes, cosa que no és gaire normal, i Portugal i Espanya van tenir l'entrebanc a la primera i totes dues van tenir una molt bona recuperació a la segona jornada. Hi va entrar Joao Félix de titular i va combinar amb molt bona química amb Nuno Mendes a la banda esquerra i Portugal va poder sumar els gols. Va arribar Cristiano a marcar, que era una cosa que, encara que ell ho negui, l'ansietat, si més no, penjava del país, no?, de Cristiano. Sí. Han marcat totes les icones i la nostra què passa? Bé, no està al nivell de les altres, però va fer un doblet, com en aquesta jornada han fet Messi, Haaland i Mbappé. Vull dir que era el que faltava que se apuntés a la festa, i el Mundial continua carburant, o sigui, a mi és un campionat que m'està agradant molt, que tinc la sensació que estan convergint molts factors que en un campionat del món no passen sempre, que les estrelles individuals apareguin, que els col·lectius tinguin bon nivell, que es juguin mirant la porteria rival, excepte les supervivents, les petites, que és lògic que es defensin, que no hi hagi gaire especulació, que hi hagi ritme. Això encara ha d'arribar les eliminatòries. Avui ens plantarem a la meitat del Mundial, 52 partits. Vull dir que ens falta la segona part del campionat, però sobretot el més atractiu, que és el que això faixa de les eliminatòries.
0: Ja tenim Cristiano ben marcat a tots els Mundials, Sergi Camps, amb els gols ahir. 6 Mundials, des del 2006, que no se n'ha perdut cap i ha sucat en tots els Mundials. I ens ha deixat, Cristiano, una de les imatges, un dels moments que ara comentarem d'aquestes últimes hores.
3: A la zona mixta, amb els periodistes, primer sentireu que li pregunten per Leo Messi i Cristiano, doncs, que sembla que no vol contestar, no vol relacionar-se amb el nom de l'argentí, i després a un altre periodista li diu, mira, han aparegut totes les estrelles, faltaves tu, no? I Cristiano Ronaldo, tirant d'humilitat, mireu que acaba contestant l'exjugador del Madrid.
5: Ayer Lionel Messi marcó dos goles, dale. Mbappé, no, Haaland, y tú sigues demostrando que eres...
6: Depende de preguntas, no, yo no respondo.
7: Esa es una copa de estrellas, al contrario de otras. Aparecieron Messi, aparecieron Mbappé, aparecieron Haaland, y como usted dice, estaba faltando o Cristiano. Hoy o Cristiano mostró que llegó, que veio, Portugal y Cristiano llegaron hoy.
6: Yo llego siempre.
3: Cristiano sempre hi és, Sí. Ell sempre hi és, diu.
0: No ho trobeu un punt ridícul, tot això, de Cristiano? O sóc jo, Ricard?
25: És que per ell és benzina, això, Sergi. O sigui, per ell sempre ha estat benzina tenir reptes i, individuals en forma d'altres jugadors. I, clar, sempre ha viscut, no, del cara a cara amb Messi, però, clar, amb 41 anys, després de les crítiques del primer partit, clar, les preguntes són absolutament procedents, no? Haaland, Mbappé, Messi, fins i tot, si vols, afegir Vinícius, Bellingham, han tingut un bon inici. Faltava Cristiano. O sigui, aquí hi ha dos duels. El duel dels quarantons, Messi-Cristiano, que és sisè mundial contra sisè mundial, que Messi ha dit, no, espera't, que els petits que vagin venint, i Cristiano no ha pogut començar aquí. Però això és benzina pel motor, i ha fet dos gols contra Uzbekistan perquè tenia aquest deute pendent, i ell necessita això per tenir la sensació que està contra l'entorn. Vull dir que forma part del relat del personatge.
0: Ara t'ho demano, Àlex, però deixa'm també que intervingui la Sònia, que la tinc aquí una mica oblidada. Sònia, tu ets a Guadalajara ja, eh?
1: Sí, deia això, volia explicar-te de referència a Cristiano, que també és cert que ell enfoca les preguntes com si fossin un atac a ell, del fet de posar-lo en comparació amb Messi, perquè a més Messi ha començat amb 5 gols. Vull dir, ell el segon partit en va fer 2, però encara està lluny de l'inici que ha fet Messi. Però hi ha fins i tot una imatge a la zona mixta, ja al final de la zona mixta, que li tornen a llançar el nom de Messi, no? Perquè Messi va marcar i ell diu, fa com un engega dit del periodista i diu, ja marxant, no, ni se'l sent dir, Mbappé també va marcar. Com, d'alguna manera, dient, deixeu-me de comparar tot el dia amb Messi, puc entendre, perquè deia el Ricard, sí, això és benzina per ell, però també és aquell complex d'inferioritat que porta tenint durant tota la seva carrera, de veure que d'alguna manera tothom li reconeix a Messi els mèrits de ser el millor de la història, i que probablement a Messi, com que és l'indiscutible número 1, ningú li pregunta per Cristiano, i en canvi a l'inrevés sí que passa.
0: Sí.
1: I això jo crec que l'ofèn.
0: Hi haurà, Àlex, creus al llarg d'aquest Mundial? Aquesta és una pregunta que també m'agradaria traslladar-vos als tres, eh? Creieu que aquest Mundial es pot convertir en una batalla real entre Messi i Cristiano? És a dir, que l'un a l'altre es poden retroalimentar i acabar fent tots dos, qui sap, un gran Mundial?
2: Jo no ho crec perquè, bé, jo crec que primer de tot hi ha actors principals, que no són ells dos també, aquí Mbappé, Haaland, Harry Kane, jo crec que també seran importants, i després sobre el tema de Cristiano, és que crec que Cristiano no estarà a aquesta alçada, no? És a dir, ell té raó quan diu que ell sempre hi és, perquè en quant a competitivitat, a mentalitat, a disposició, sempre hi és, però, a veure, Cristiano

0: són previsibles que hagin quedat eliminades a...
1: Bé, Turquia pot ser la sorpresa.
0: És veritat, tens raó, sí, Turquia.
1: Turquia pot ser la sorpresa, sí, perquè té una generació jove molt interessant, potser massa jove encara,
0: sí.
1: I han tingut un problema d'efectivitat, no han fet cap gol, però han generat joc, han jugat bé, els dos partits han estat protagonistes, però clar, si no fas gols, ja li ha passat a Turquia, li ha passat a l'Equador, avui ho parlàvem amb el Tot Costa, li ha passat a seleccions més petites com Panamà, com Haití, però si no fas gols te'n vas al carrer, però ràpidament a la segona jornada gairebé no acabes la fase de grups. L'Equador és l'única que té alguna opció encara, però sí, Turquia en principi hauria d'haver estat als 700.
0: I ara em passa pel cap, Àlex, tu creus que veurem en aquesta primera fase alguna selecció eliminada que ens sorprendrà? És a dir, de més nom que Turquia, una Bèlgica per exemple, poso per un exemple així ara que em ve al cap.
2: A la fase de grups, ara sí. Et refereixes a una altra
0: queda? Sí, a la fase de grups, sí.
2: Sí, serà més difícil que en anteriors mundials, per tot el tema que estem parlant,
0: clar,
2: dels tercers.
0: Clar, tercers, clar.
2: Clar, però jo crec que alguna hi haurà. Jo crec que els mundials sempre ens sorprenen, i per tant alguna. Per exemple, el nom que has tirat tu està molt ben tirat, el de Bèlgica, o algun altre podria estar en risc i veurem què acaba passant.
0: Sònia, com ho veus tu?
3: Sí, no?
0: Digue'm.
3: Uruguai, anava a dir que Uruguai ara mateix és la que està en més risc.
0: Sí.
3: Si previsiblement Espanya, per quedar primera de grup, intentarà guanyar el seu partit, la veritat és que en aquell grup probable no m'atreveixo a dir, però és Cap Verd, no? Cap Verd té dos punts com Uruguai i pot guanyar Aràbia Saudita, es classificaria. Bé, després cal veure, però és que Uruguai si perd queda amb dos punts, no passa ni com a tercera.
1: Si l'Uruguai empata amb Espanya, per exemple, amb tres punts i zero, és possible que entri.
3: Jo, Ricard, amb tres punts és difícil, perquè hi ha seleccions que estan tenint quatre.
1: És que amb tres hi ha molts de negatius,
3: Sí, s'haurà de veure, però clar, per això hauria d'empatar.
1: És molt difícil que tinguis positiu. I, per tant, el 0 és segurament el més alt que pots fer amb 3.
4: Sí.
1: No sé, jo crec que amb 3, amb 3 i 0 del general pots entrar, perquè jo crec que hi haurà molts negatius. També falta que Uruguai empati contra Espanya, tens raó, que és el que ho té més difícil. I afegiria Equador i Senegal, que també necessiten una última jornada. Senegal necessita golejar, perquè està amb menys 3 per fer 3 punts. Si no fa com a mínim 3 gols, aquesta ja és un 3 amb negatiu. I l'Equador necessita guanyar perquè està amb un punt i ha de jugar contra Alemanya, que rotarà perquè ja és primera de grup, però és l'Alemanya, no és fàcil guanyar Alemanya. Vull dir que jo, com l'Àlex, sí que crec que entre Uruguai, Senegal i Equador, aquí alguna que hauria de passar com a mínim la fase de grups caurà.
0: Vinga, va, dirigim la mirada cap als partits que es comencen a jugar d'aquí a 20 minuts. Abans, deixeu-me preguntar-li a la Sònia com ha anat el viatge. Sònia, ets a Guadalajara ja, No sé si has vist ja molts mariachis a la capital de Jalisco,
3: No els he vist encara, però t'haig de dir que si els haig de veure en algun lloc al món és aquí, clarament, perquè els mariachis són d'aquí, de Guadalajara, i em comentava el taxista que em portava fins a l'hotel que no és una cosa només turística, vull dir que sí, que encara es manté aquesta tradició. Tampoc he vist el tequila ni el veuré. Ja t'ho dic ara, que és un altre dels productes estrelles de Guadalajara.
0: Sí. Avui em recordaves, mentre parlàvem a la tarda, Sònia, que bé, potser no va ser ben bé Guadalajara, potser el Ricard se'n recordarà d'això, que aquí a Mèxic, fa 40 anys enrere, en el Mundial del 86, va començar es van inventar la mítica onada, no?, a les graderies.
3: Aquesta onada que és... Que es veurà en aquest Mundial i que és molt de partits, com dir-ho, festius, on hi ha molts turistes, per exemple, Can Barça, però que quan hi va l'aficionat blaugrana, jo crec que el Camp Nou no s'estila gaire aquesta onada. En canvi, ha acabat fent fortuna durant anys i jo crec que en els últims anys fins i tot ha tingut una revifada, això de l'onada, arran del tema del turisme. I sí, va ser a Mèxic 86, tot i que aquí és on es popularitza en el Mundial del 86, però en realitat l'onada no té el seu origen a Mèxic, el seu origen és als Estats Units, i concretament a Califòrnia, en un partit de béisbol, el que era

0: l'animador d'aquell partit, va intentar-ho fer 3-4 vegades i al final a l'última se li van enganxar i aleshores, això va ser el 81 i va ser uns anys que bé, es feien algun partit fins que arriba el Mundial de Mèxic i aleshores sí es popularitza aquí a Mèxic als estadis mexicans.
1: Mm-hmm. A veure, partits d'aquesta propera matinada ara a les 12, eh? Al Brasil, a Escòcia tenim 11 ja,
2: sí,
1: el Sergi.
2: Del Brasil, a
1: juga Neymar?
2: No, juga Vinícius, tampoc lògicament Rafinha, que està lesionat, ja ho sabeu. Alisson a la porteria, defensa per Danilo, Marquinhos, Gabriel i Douglas Santos, mig del camp per Casemiro, Bruno Guimaraes i Lucas Paquetá, i Tridina atacant format per Ryan, Cunha i Vinícius.
1: Neymar, no, a veure, era previsible que no fos titular perquè ve d'una lesió, però, Sònia, pot ser que tingui minuts avui, no?
0: Bé, de moment comença la banqueta i la previsió que tenien, o les ganes, no sé si la previsió d'Ancelotti, no ho sé, les ganes del Brasil és que ja avui puguin veure uns minuts de Neymar. A Ancelotti li reclamaven que jugués Neymar i que jugués Endrick, que és un altre dels futbolistes que té molta popularitat entre l'afició i no tant en el seleccionador, que ja quan el tenia a Madrid no li donava gaire bola. Avui torna a apostar per Ryan en substitució de Rafinha i per Cunha com a nou, i per tant Endrick haurà d'esperar la seva oportunitat una altra vegada a la banqueta.
1: Avui l'Àlex volia posar el seu focus, la seva lupa en el tema de Brasil i en Rafinha. Com Brasil, Àlex, pot substituir suplir la baixa de Rafinha, qui jugarà al seu lloc i per què no hem acabat lesió al marge de veure aquell Rafinha que ens tenia acostumats al Barça, no, Àlex?
3: Sí, d'entrada, com ha dit la Sònia, torna a apostar per Ryan, que és qui va jugar, que és aquest jugador jove de 19 anys del Bournemouth, de l'equip d'Ireola, que recordem que ha quedat 6è a la Premier, només 3 punts del Liverpool, bon jugador. Però és una Brasil que amb Ancelotti, diguéssim que l'ha madriditzat una mica, no? És a dir, el pla de Brasil... Sembla que Ancelotti vulgui replicar aquell Madrid que li va donar els èxits, Hem vist una Brasil que en els últims campionats, en els últims mundials, cada vegada ha estat menys talentosa, menys creativa, però jo diria que aquesta encara ho és més, no? És a dir, és una selecció que no fa pressió alta, sinó que espera en zona mitja replegada tranquil·leta, que aposta molt per les transicions, que no allarga les possessions. Hem de pensar que Brasil està com a vintena selecció en possessió de pilota amb un 53%, i és veritat que un dia va jugar amb el primer partit jugant Marroc, que li treu la pilota, però l'altre és contra Haití, i està com a 19a selecció a la llista de passades, és a dir, no allarga passades i volca molt el joc cap a banda esquerra. És una selecció molt construïda per recuperar i enfocar cap a Vinícius. Per tant, tot això afavoreix Vinícius, però perjudica Rafinha, que és un jugador d'atacar espais, de pressionar molt alt, de fer ruptura, i també la posició que està partint de banda dreta, i tot i que ell està acostumat a jugar a banda dreta, hem vist que la millor versió de Rafinha apareix quan parteix des de l'esquerra i pot atacar molts els espais. Per tant, va cap aquí. Tinc curiositat per veure el partit d'avui, perquè jo crec que Brasil, amb aquest pla d'Ancelotti que us deia, jo crec que la converteix en molt perillosa si aconsegueix tirar endavant, però en canvi, en aquest últim partit davant d'Escòcia, els setzens i uns hipotètics vuitens, on hagi de portar la iniciativa, tindrà més problemes.
1: Ricard, què tens ganes de veure d'aquests dos partits? Entenc que també el Brasil i l'Escòcia deu potser atraure més, no?
4: Sí, la veritat és que em sap greu no veure el de Marroc, perquè és un equip que m'encanta, que em fa somriure, i a veure si el puc recuperar en aquesta bogeria. Però el Brasil-Escòcia, doncs veure Ryan, que no, com diu l'Àlex, no és un jugador de primera línia encara, però me'n parlen molt bé, i veure si és un jugador que pot donar-li al Brasil també desequilibri a l'altra banda. Sí, com diu l'Àlex, la veritat és que és ciment armat, no?, veure el Brasil. No veus molt poc talent, veus un equip de molta contenció, un equip que molt controlador dels petits detalls però des de la reacció, o sigui, un equip que intenta minimitzar les seves els seus defectes, intenta dissimular-los, però no s'acaba ensortint. No tindrà un partit fàcil, contra Escòcia. Vull dir, si Escòcia li posa ritme al partit, aquella intensitat, aquella verticalitat, veurem si els brasilers ho sostenen. No m'estranyaria fins i tot que pogués tenir algun entrebanc. No em sorprendria, diríem, que avui pogués punxar. A veure com acaba la història del Brasil en aquesta fase de grups i amb quin encreuament té.
1: Demà ho comentarem.
0: És difícil que el Marroc li recuperi el marge de gols, perquè ara mateix el Brasil en té un més 3 i el Marroc un més 1. El Marroc juga contra Haití, però clar, hauria de golejar, tenint en compte que Brasil, el normal és que guanyi, encara que sigui per la mínima Escòcia, hauria de golejar Haití de manera molt àmplia.
4: Escolta'm, Sònia, i Rafinha com està, per cert?
0: Rafinha, ell mateix va explicar que farà el possible per continuar ajudant els seus companys en aquest Mundial, però es va confirmar que té una petita lesió allà on s'ha lesionat tota la temporada amb el Barça, és la quarta, la mateixa zona, amb la qual cosa, vaja, em sembla fins i tot una temeritat intentar forçar. De moment no compten amb ell, evidentment, ni per avui ni per 700. I després, partit a partit, a veure en quin moment pot tornar a la competició, si és que pot tornar. Jo crec que, tenint en compte que és un Mundial i que li feia molta il·lusió i el que significa Rafinha pel Brasil, estan vull dir que si estiguéssim en un altre punt de la temporada, tot i que ell va parar temps, jo crec que en un altre, és a dir, aquesta és una lesió que no li permetria participar en aquest Mundial, però em temo que el forçaran una miqueta si el Brasil avança. Anava a dir que el Marroc, per cert, no sé si et servirà, no juga a Boadi. Aquest migcampista de l'Illa, que és una de les revelacions del torneig, potser en això ja te'l miraràs demà al matí, Ricard.
4: Sí.
0: Saibari fa de mitja punta. T'ho dic per si tenies la temptació de recuperar-lo, perquè per davant juga a Llup el Cavi.
4: El Cavi, molt bé. Doncs el primer dia que Saibari jugarà la seva posició natural, sí. Boadi sempre fa gràcia veure'l, sí.
1: Molt bé, doncs bé, aquests dos partits ara a les 12, a les 3, demà ja els comentarem, el Mèxic-Txèquia, Mèxic ja primera de grup, veurem si juga Ochoa, el porter que haurà jugat 6 mundials, tot i que no els ha jugat tots, però vaja, ha estat present en 6 mundials, i el Sud-Àfrica-Corea del Sud. Us haig d'acomiadar aquí, demà comentarem aquests partits, i el més destacat de tot el que ens haurà deixat la jornada. Ricard Torquemada, Àlex Dalmà, Sònia Gelmà, demà més. Gràcies per tot.
4: Gràcies, Sergi.
3: Bona nit, fins demà.
5: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
6: 24, 27, 43, 48, 50. Sols 4 i 12.
5: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

0: Ens falten poc menys de 7 minuts per arribar a la mitjanit. La rúbrica d'aquest club la posarà avui la periodista i entrenadora Natàlia Arroyo, que col·labora amb el club i amb Catalunya Ràdio durant aquestes setmanes de Mundial. Volem saber quina és l'anàlisi de la Natàlia Arroyo. Natàlia, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: La Natàlia posa avui el focus en tres aspectes que li han cridat l'atenció, especialment després de les dues primeres jornades ja completades a la fase de grups. Natàlia, el primer està relacionat, la primera de les qüestions, relacionada amb un patró que hem vist força en seleccions que han monopolitzat el domini, seleccions que han estat molt superiors als seus rivals, que han tingut molta possessió, però que s'han trobat amb seleccions que a priori són inferiors, però, Natàlia, molt ben treballades defensivament.
1: Sí, mira, recordo que en aquell dia, just després del 0-0, tot era drama, i jo vaig dir, bé, el partit d'Espanya no ha sigut el millor, però tampoc ha sigut el pitjor. I és cert que ja durant la temporada i a l'inici del Mundial, doncs, teníem una pregunta a l'aire, que era quin tipus de futbol veuríem, i de moment els partits que més m'estan deixant empremta són aquests partits on estem probablement consolidant un paradigma que és que cada vegada hi ha més equips i els que a priori són inferiors que defensen molt bé. I aquest partit prototípic que especialment a Barcelona, a Catalunya, des de l'era Guardiola especialment hem normalitzat, que és tenir el control del partit, monopolitzar la possessió, atacar molt, doncs està sent més contraproduent que positiu. I ja el cas aquell recent d'Espanya amb Cap Verd, però el d'ahir Anglaterra contra Ghana, crec que és el partit amb més possessió, rondant el 80% d'Anglaterra, al final marcador és un 0-0, i amb sensació de que tampoc és una producció ofensiva estratosfèrica per part d'Anglaterra. I crec que està passant això, que els equips avui en dia, amb l'ajuda dels 5 canvis, amb uns perfils físics molt bons, i que equips que a priori en altres etapes, en altres edicions i en altres mundials, potser doncs els hi faltava organització, ara n'estan tenint, i és molt difícil trobar espais, és molt difícil fer gols, i estem trobant-nos bastant 0-0. El Bèlgica-Iran, fins i tot una selecció poderosa com Equador contra Curaçao, té gairebé 30 tirs, la meitat d'ells entre pals, i al final acaba trobant porter o una estructura pràcticament de ferro. No són tots els partits, però és un bon gruix de partits on la superfavorita, dominant moltíssim, no està sent capaç de guanyar.
0: Aquests partits en què, com tu ara bé dius, la selecció favorita monopolitza la possessió, l'atac, i això no li dona resultats des d'un punt de vista de victòries. El segon punt, Natàlia, vols parlar de desordre posicional d'alguns equips, no?
1: Clar, aquesta primera foto que diem, no, d'aquest atac més tradicional, més teòric, més acadèmic, no està funcionant, i les solucions que els equips estan trobant és trobar desordre, és trencar una mica els esquemes, és intentar sorprendre des de maximitzar la creativitat, i això se l'ha anat batejant recentment amb exemples ja fa dos, tres anys, que al Brasil, no, amb certs equips que sempre se'ls ha titllat de caòtics, i altres exemples a clubs, no? A Suècia s'ha anat fent, el Racing de Santander fa un parell de temporades i ho ha aconseguit portar a primera divisió. Doncs en futbol d'equips estem veient un joc funcional, un joc relacional, relacionisme se li està dient, que és doncs una resposta crítica al joc posicional, i en aquest Mundial s'estan veient propostes d'aquest tipus. L'Argentina d'Escaloni ja ho anava provant i li està funcionant, i hi ha seleccions, això, molt desordenades, que estan doncs acumulant jugadors en zones on està la pilota, estan no sent tan acadèmiques en la seva manera d'atacar. Penso en el Marroc, penso en Colòmbia, hi ha seleccions que a mi m'estan resultant més divertides i que estan sent capaces de trobar respostes a aquesta lògica defensiva que està sent capaç d'aturar el que és raonable. Llavors és trencar els esquemes, és ser caòtic d'una manera que no et sorprengui a tu com a equip, i està sent una solució ofensiva que em sembla molt estimulant, i realment m'ho estic passant molt bé veient aquest tipus de propostes. postes una miqueta més agressives pel que fa, doncs, això, a fer... Si tu fas un frame i patures un moment la imatge, dius, ostres, això què és? Un 4-3-3, un 3-5-2, un 3 no sé què? Bueno, els esquemes no funcionen gaire bé mai, però és que ara hi ha moltes seleccions que estan trobant solucions a partir d'acumular de manera aparentment desordenada i aparentment caòtica, acumular jugadors en zones on la defensa no està trobant el mateix antídot.
0: Mm-hmm. Molt bé, un Mundial, com no podia ser d'una altra manera, tot i que aquesta vegada amb moltes estrelles, molts cracs, ja d'una certa edat avançada, que també, qui més qui menys, tots acaben brillant, no?
1: Sí, la mirada se'ns està anant molt a l'atac, i sabíem que havia de ser el Mundial de Messi i de Cristiano, doncs perquè fa anys i anys i anys i edicions que n'estan jugant, i gairebé cada dia que passa és una batalla entre ells, per un fer un hat-trick, l'altre respondre per ser el primer que fa un gol a cadascun dels Mundials, i quan recuperes imatges és certament icònic, no?, el que estan fent, i veus doncs, els Mbappés, els Haalands, els Harry Kane, que són els que individualment estan trobant respostes a tot el que estàvem parlant. Si el joc posicional no funciona, doncs sempre trobaràs un cop de talent, i ells estan demostrant que al final això va de fer gols, això va de golejadors, va de qualitat, i està reduint tota l'anàlisi que fem, ho segueix reduint a la gran qualitat, als supertalents, i està sent un Mundial de grans noms de davanters, i és una època única.
0: I tant que sí. Interessantíssima la mirada de la Natàlia Arroyo, que avui ens ha acompanyat en aquest club, doncs, per aportar una miqueta més d'anàlisi al que hem vist fins ara, un cop ja completades les dues primeres jornades de la fase de grups. Natàlia, ens escoltem aquests propers dies. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, i tant, seguirem connectats.
0: Adéu, bona nit. Amb la Natàlia hem arribat pràcticament a les 12 de la nit. Falta un minut, aquí ho deixem. Amb la Conchi Vecino, el control de so, a la producció l'Aina Grau i l'Andy Franco, la Júlia Aparicio, el control central, i a la redacció el Sergi Camps. Molt bona nit, gràcies per ser-hi un dia més. Descanseu molt, això sí, no us quedeu a veure els partits que ara comencen a les 12, el Brasil-Escòcia i el Marroc-Haití. I si sou doncs molt valents, teniu també un parell de partits a les 3 de la matinada, el Txèquia-Mèxic i el Sud-Àfrica-Corea del Sud. Demà hi tornem, a les 11, amb més club mundialista. Adéu-siau, porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.

0: El Club de la Mitjanit, amb Sergi Andreu.
1: Catalunya Ràdio, les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es defensa de les causes del seu entorn passant a l'atac contra el Partit Popular i reiterant que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán. En la seva compareixença al Congrés, sense donar nous detalls, Sánchez també ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. En canvi, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, l'ha acusat de ser el nucli de les corrupteles.
3: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
4: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido. Y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado.
2: Pedro Sánchez tampoc ha convençut els socis de la seva investidura. Sentim el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueras de Junts.
5: Señor presidente, usted tiene pecado. Usted sabía algo. Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
6: Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
2: Més notícies, Rafael de Ribot.
7: A la comarca del Moianès, els bombers continuen remullant i revisant aquesta nit els punts calents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir aquest dijous. L'incendi ha obligat a confinar la població durant 4 hores de manera preventiva. Ho explica el sotsinspector dels bombers, Joan Reyes.
8: S'ha declarat a prop de les proximitats del càmping d'aquí Sant Quirze Safaja. Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitja doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada doncs, pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
7: El foc ha afectat una superfície d'unes 16 hectàrees.
2: A Colòmbia, el Consell Nacional Electoral ha proclamat fa pocs minuts l'advocat ultraconservador Abelardo de las Priella com a nou president electe del país després d'haver guanyat la segona volta de les eleccions de diumenge. El candidat de les esquerres, Ivan Cepeda, ha reconegut aquest dimecres la seva derrota, diu que farà una oposició responsable i exigent.
9: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
7: Crida de l'Organització Mundial de la Salut a no entrar en pànic després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot, que ja ha fet 291 morts i més de 1.118 infectats al país africà. 5 passatgers que viatjaven en el mateix avió amb el metge francès s'han considerat contactes propers i estan en aïllament. Tot i ser el primer diagnòstic d'Ebola fora d'Àfrica, un portaveu de l'OMS assegura que per ara el risc per la salut pública mundial continua sent baix.
10: L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França en fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
2: L'onada de calor que recorre tota Europa ha registrat temperatura rècord aquest dimecres a França i al Regne Unit. A França el termòmetre ha superat àmpliament els 40 graus amb puntes que han arribat als 43,6 al municipi de Casals, al departament d'Arieja, a Occitània. Aquest dijous tot el país estarà en alerta vermella. De la seva banda, les autoritats britàniques també han emès una alerta vermella de calor pel sud d'Anglaterra i Gales per condicions extremes. A West Sussex s'ha batut també un nou rècord absolut. Després de 50 anys s'ha arribat als 36,1 graus de temperatura. El grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba aquest dimarts a la Rierada de Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions.
7: La banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba d'aquest tipus en només 10 concerts des que va començar la gira. Asseguren que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials. Tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer, que defensen la llengua i la cultura catalana. L'organització del concert també ha condemnat els fets.
2: I els esports, el Barça ha perdut la final de l'ACB de bàsquet després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84-108.
7: El Barça ha estat l'últim partit de Xavi Pascual a la banqueta i també el final d'etapa d'un gruix de jugadors com Satoranski, la Provítola o Vesilín.
2: És el segon títol del València després del de la temporada 16-17, els dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez com a entrenador.
7: El Mundial s'ha tancat la primera fase del grup B amb els partits Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. Suïssos i canadencs classificats per a setzents.
2: I ara a mitjanit es tanca el grup C. Acaben de començar els partits Marroc contra Haití, Escòcia contra el Brasil. Ja de matinada a jugar a partir de les 3 es tancarà el grup A amb els partits Sud-àfrica contra Corea del Sud i Txèquia contra Mèxic.
1: Fins aquí les notícies.
0: La tarda de Catalunya Ràdio.
11: Com es diu el teu fill? Es diu Fortià.
12: Fortià, ja hem acabat.
11: Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica.
13: S'ha portat la super.
12: No, home, ho has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé.
11: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
13: Moltes gràcies.
11: Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: La millor hora del dia.
0: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
14: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
15: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
0: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
16: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
0: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Avui, l'endemà de la revetlla, ja us va dir la Marta que avui i demà faré el programa jo i, per tant, no he marxat gaire lluny de la ràdio, he anat a visitar una familiar que té 100 anys i m'ha explicat la mala nit que havia passat amb els petards que havien tirat al seu carrer. Es queixava, indolent i comprensiva, això sí, que la traca havia durat molta estona i que se sentia molt fort, gairebé com si els llancessin davant de la seva porta. M'ha recordat un amic amb qui vaig parlar dimarts, que ja feia dies que administrava un relaxant als seus tres gats perquè quan arribés la revetlla no s'exaltessin ni s'espantessin tant. En definitiva, per què no patissin tant? Un altre amic m'ha dit avui també que ha fet el mateix amb el seu gos. Uns altres m'explicaven el cas d'amos de gossos que per Sant Joan se'n van lluny de la ciutat o del poble. La veritat és que a mi m'agrada més la festa que la fressa, però més enllà d'algun article en algun diari, la veritat no m'havia parat a pensar gaire en aquells a qui els molesta de veritat perquè tenen animals, perquè toleren poc el soroll o pel que sigui. Si no tens ningú a la bombolla on vius que t'ho expliqui, de vegades potser ni te n'adones de les coses. Aquest matí una amiga peruana m'ha dit que havia volgut comprar una coca, però s'havia atabalat amb tanta oferta. Farcides de crema, de nata, de xocolata, amb fruita confitada, amb pinya i gerds, de llardons o de sucre i pinyons. Quina és la vostra? Quina és la tradicional que mengeu els catalans? Em preguntava. Ho veieu? Una altra bombolla que s'hauria de trencar. I el vostre dimecres, el vostre Sant Joan, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Judit Perpinyà i Marta Romagosa. I com sempre, avui també, la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Ja sé que molts em direu que no cal, però no està de més per començar a recordar el telèfon del programa de la nit dels ignorants, que és el 93 201-7474, que és el vostre telèfon, i és el telèfon ara de la Maria Rosa, des del barri de les Corts de Barcelona. Maria Rosa, bona nit.
2: Molt bona nit, Domènec, i un plaer parlar amb tu.
0: Sí, igualment, doncs, igualment.
2: Mira, jo vull respondre una pregunta que fa temps. El per què els que juguen a golf porten un guant.
0: Molt bé. Ostres, i començar amb una resposta està molt bé. Endavant, endavant, Maria Rosa.
2: Bé, la resposta me l'ha donat el meu consogre, que és el que juga a golf, i jo no. Bé, els que són dretans es tenen que posar el guant a la mà esquerra perquè quan s'agafa el pal de golf s'agafa amb la mà esquerra, és la que porta el guant, i la mà dreta es posa a sobre de la mà esquerra. Per què és així? Perquè quan li dones el cop a la pilota, si la mà rellisqués del càlcul que tu has fet, la pilota es pot desviar entre 20 i 30 metres. Aquesta és la resposta que m'ha donat ell. A part de que a una partida de golf, cada jugador porta una bossa amb 14 pals i cada pal té la seva utilitat. Com, per exemple, n'hi ha un que és quan tens un arbre a prop. Però ja no m'ha explicat res més perquè crec que si m'ho arriba explicat tot, la meitat ho hagués explicat malament.
0: Home, no, Montserrat, jo, a veure, comparteixo amb tu aquesta inquietud, perquè 14 pals i cada un per una cosa diferent, jo, si no m'ho apunto, tampoc ho sabria explicar, eh? Però, en tot cas, sí que tenim ja aquesta resposta.
2: Però
0: I té
2: que
0: tot...
2: la resposta és...
0: Sí, té tota la lògica.
2: En funció a la pregunta que clar. Va fer un ignorant.
0: Clar, té tota la lògica, sí, sí, sí. Perquè és veritat que amb la mà doncs, és més fàcil que et rellisqui, en canvi amb un guant doncs, queda més agafat i, clar, quan dones un cop amb el bastó de golf el que busques és precisió i, per tant, no et pots desviar gens.
2: Bueno, és que clar, el golf es tracta sobretot molta concentració.
0: Mm-hmm. Molta concentració, molta fredor, molta serenitat, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Doncs molt bé, Maria Rosa, queda anotat. Gràcies per fer-nos començar avui amb una resposta. Escolta, està molt bé això.
2: Sí, em permets un altre comentari molt breu
0: sobre
2: el tema de les coques de Sant Joan.
0: Ah, això que deia ara a l'entrada.
2: Poden ser delicioses,
0: però
2: per mi la tradicional pasta de briois, la fruita i pinyons.
0: Pasta de brioix, la fruita aquella confitada, no la pinya i els gerds que deia jo ara, que també n'hem trobat alguna així, sinó, doncs això, la fruita confitada de tota la vida i sucre i pinyons. Sí, sí, sí.
2: Sí, senyor.
0: Sí, sí. Doncs gràcies, Montserrat. Li explicarem a aquesta amiga, li diré a aquesta amiga, que ens has trucat i ens ho has dit.
2: Molt bé, Domènec. Que vagi molt bé.
0: Gràcies, molt bona nit.
2: Molt bona nit.
0: El 93-201-7474 és el telèfon del programa, però també ja sabeu que al llarg del dia ens podeu enviar missatges al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148, que és un WhatsApp que està actiu les 24 hores del dia i que és el WhatsApp que ha fet servir en Felip des de Gramunt per dir-nos això.
3: Voldria fer una queixa d'un tema sobre la declaració de la renta. L'altre dia vaig trucar per telèfon per demanar concertar hora per fer la declaració de la renta. Llavors, faig la declaració de la renta per via telefònica, molt amables, molt d'això, però em diuen que si la faig individual tinc que pagar certs diners, bastants. Si la faig conjunta a la meva senyora... no tinc per què pagar tant perquè desgrave, però si no la faig, no estic obligat a fer-la perquè no arribo al cupo. Vale. Dit això, llavors demano un justificant, perquè, clar, ja que la vull fer, vull dir, allò, demanar un justificant pues, per si algun dia et convé conforme tu has mirat de fer la declaració de la renta. Em diuen que telefònicament no em poden fer justificant, que tinc que anar presencial a una oficina. Vale, d'acord, doncs bueno, penjo una miqueta que no ho entenc, el per què no me'l poden fer justificant en aquest mateix moment, no ho entenc. Acabat un parell de dies, torno a trucar, moltes vegades, perquè trucar per demanar cita ja val més que no pas fer la declaració de la renta. I em donen cita a una oficina, entro... Es poso també tot, que la vaig voler fer per via telefònica, i em van dir que la tinc que fer presencial, bueno. I em diu, pues vale. Llavors, a l'hora de fer-la presencial, em diu el mateix, que si jo no estic obligat a fer-la. I llavors dic, pues bueno, senyora, pues vale, pues fem un justificant. Ah, no, em contesta. El justificant ara no te'l podem fer perquè estem en plena campanya de la declaració de la renta. Has de tornar a vindre un altre dia per demanar, quan s'acaba la declaració, que em sembla que em va dir dintre de 15 dies s'acaba la campanya, llavors has de vindre i llavors has de demanar cita una altra vegada per demanar per justificant aquest. En principi, la burocràcia aquesta de gent no l'entenc, perquè si ja estàs i et diuen que no t'hi cal fer-la, en teoria, en aquell moment, a la finestreta, t'haurien de donar justificant conforme tu has anat presencialment i tu l'has de fer. Suposo que això hauria d'haver alguna persona que m'ho expliqués.
0: Doncs a veure, Felip, si alguna persona que ens escolta ens ho pot explicar, perquè realment sona tot plegat una mica enrevessat. És veritat que les coses de la declaració de renda, de vegades, segons quina declaració, doncs no són fàcils, però en aquest cas, si afegeix aquesta qüestió d'agenda, que m'imagino que no et tocarà ara altre remei que fer-ho així, però estaria bé que algú et pogués dir el per què. Recollim ara el missatge de Sor Maria, que és Clarissa de la Divina Providència, des d'Olot.
4: També hi ha una dita que diu que les ànimes del purgatori, si se'ls arreja un pare nostre, et concedeixen el que has perdut. I Santa Rita de Càssia també. Si li reses un pare nostre, et farà trobar les coses perdudes.
0: Sor Maria, ens hem notat un altre dia, no sé si aquesta també ve una mica a tomb del que aquests dies hem estat parlant de Sant Cugat i de Sant Cucufate i aquesta col·lecció de dites que hem anat recollint aquí la nit dels ignorants. Em fixo ara en el missatge d'en Joan, que ens l'ha enviat també per WhatsApp, però aquest no és un missatge d'àudio, és un missatge de text, que ens explica que està fent un treball de recerca familiar i com el germà de la seva àvia va ser banderer, ens diu banderer, o sigui, entenc que portava una bandera de la colla de Sant Medir, els va demanar informació per correu a Amics de Sant Medir i a la Federació de Sant Medir. Això va ser el dia 19 i, de moment, no ha rebut cap resposta. Sap que ells tenen fotos de tots els banderers que han format part de la colla de Sant Medir i el germà de la seva àvia es deia Ricardo Navarro Andreu, entenc que ens envia aquest missatge per veure si des d'aquí podem fer pressió o si ens escolten els amics de la colla de Sant Medir, la gent de la Federació de Sant Medir, i poden donar-li un cop de mà a en Joan i fer-li arribar aquestes fotos del germà de la seva àvia que havia estat banderer. La Menxo, des de Marçà, Marçà és un poble molt petit del Priorat, ens explica que en aquest poble i els pobles del voltant es fa cada dia la recollida porta a porta. I, a més, disposen d'una àrea d'emergència per si fa falta. Ara, diu, ja comencen a arribar els forasters, potser perquè tenen família, casa o perquè fan turisme rural, i el cas és que quan marxen, alguns llancen les bosses de les escombraries a la cuneta. O sigui que d'entrada això sona a queixa. Aquesta gent, diu la Menxo, des de Marçà, no saben que disposen de serveis, no saben que aquí també recollim les escombraries, també poden prendre la brossa cap al lloc d'origen i gestionar-ho des d'allí, si aquí no han trobat un lloc on deixar-les. Ja m'esgarrifo, diu, de sortir el dijous quan hauran passat 4 o 5 dies referint-se a aquest pont de Sant Joan. Doncs sí, una queixa, una cosa ben estranya, això de llançar les escombraries a la cuneta, la veritat, no? Em sembla que ja és una cosa que ja no s'estilava. I aquí tenim el telèfon, la Fina de Nou Barris, que...
5: Pues, bona nit, bones noches a tots.
0: Bona nit, Fina.
5: Anava a dormir perquè ara amb un aparell que em poso dormo com una llona, però... Abans he escoltat que havien dit el dia anterior la gent de les coses perdudes i s'han oblidat el gran com ningú de Sant Antoni de Pàdua, abogado de les coses perdudes d'Espanya entera, des de la profunda Castilla fins a los pueblos del norte y hasta del sur y bueno, y creo que del mundo entero y de Italia, claro. Sant Antoni de Pàdua, mire, tiene una oración. Con este hombre encuentras desde un novio, en edad de merecer o novia, hasta un alfiler que se haya perdido, pero una montaña grande y que sea un pajar, ¿me entiendes? No una pequeña, no, grande. Es algo, es alucinante. Entonces tiene una pequeña oración que bueno, mi abuela ya la decía, es de aquellas cosas curiosas,
0: ¿sí?,
5: que dan resultado, ¿sabe? Y decía, San Antonio al monte se fue, su libro perdió, sus pasos atrás volvió y con Jesucristo se encontró. Tres deseos le pidió. Uno, que lo perdido sea hallado. Dos, lo olvidado recordado. Y tres, visto cumplido lo deseado. Lo perdido se ha hallado, bueno, yo quiero encontrar, los encuentro, las grandes con novio, yo quiero encontrar un amigo con el cual hace tiempo que no me hablo y para estrechar relaciones, recordar, uy, que no me sale aquel actor de tal, de cual, entonces, o cualquier cosa que quiera recordar. En este punto, en el 2, te das con el dedo índice y el del medio, dos golpecitos en la frente, tac, tac, te viene, es que te viene. Y luego, visto cumplido lo deseado, o yo quiero que mi hija encuentre trabajo, lo que sea. Es fabuloso. Es aquellas cosas curiosas, señor Domènech, como por ejemplo, tiempos antiguos, ¿sabe? En los pueblos.
0: Sí.
5: Yo me acuerdo que mi padre fue alcalde muchísimos años de un pueblo pequeño, pues resulta que el cura venía a despachar de vez en cuando. Y una noche que teníamos la cena, a punto de cenar, mi madre por los cristales dice, uy, por ahí lleve una sotana negra. Uy, ahora viene el cura que a despachar con tu padre, pues ya nos ha estropeado la cena. Bueno, entonces hizo lo que hacía mi abuela. Cogió, ¿sabe aquellas escobas antiguas de las brujas? Que tienen un, aquellas que es una caña con pelos.
6: Sí,
5: no,
6: sí,
5: de
6: sí, sí,
5: de ahora. Sí. La de
6: sí,
5: las
6: sí.
5: brujas. Yo
6: sí,
5: tengo
6: sí, sí, sí.
5: Uno... Es una de ellas.
6: Sí, sí, sí.
5: Pues la poníamos detrás, la puso mi madre corriendo, detrás de la puerta de la despensa, cuando la encendía la cocina, boca arriba, del revés. Y bueno, y a la gente le entran unas ganas de marcharse, eso es antiguo, cuando una visita es pesada y quieres que se marche y se eternice, y digo, yo creo, qué tostón, que me... pues
6: ah, sí.
5: Oiga, llega el cura, le dice a mi padre, buenas noches, mire, vengo a despachar para anotar tres bodas de registro, tres bautizos, dos bodas que van a realizarse, y dice, uy, pero ahora que pienso, uy, no lo puedo hacer porque tengo encargada una novena y van a ser las 8. Lo siento, señor Rufino, que se llamaba mi padre. Ya vendré mañana pasado a despachar. Y aquel cura se marchó, pero vamos, volando.
6: Y veo poder sopar tranquilamente.
5: Sí, pero es que cuando entra mi padre, le llama a mi mamá, dice, oye, coñeras, estas muchachas riéndose a lo tonto, qué malísimas que son delante del señor cura. Estaba de buena gana la subida a un tortazo. El cura se miró con mi padre y dijo, bueno, mire, son pequeñas. Y fui por cenar. Pero cuando alguien quiera que una visita pesada a Tostón se marche, que haga esto, por favor. Pero claro, si no tienes aquellas escombras antiguas, tampoco vale, ¿eh?
6: Ja, val. O sigui, bueno, mira, escolta, pots tenir una escombra sí. només per això. No per escombrar ja. El terra, per escombrar a terra les modernes, i aquesta mateix. Només per fer fora les visites que t'incomoden.
5: D'aquestes curiositats, que es vol sapiguer-les, m'entén?
6: Sí, sí,
5: como,
6: sí.
5: Como d'altres que estic llegint ara un llibre. Això és més seriós, és sagrado, de curacions de un llibre que, des del cielo, a través de la naturaleza, canalizado a aquellas personas que cogen voces de ellas más allá. Pues hay un tratado de medicina gnóstica que ha estado prohibido y ahora lo han puesto. Y es curioso porque en este programa ha habido personas que se han quejado de la dichosa culebrilla, que creo que es malísima. Ah. El herpes zóster,
6: sí,
5: ¿no? Famoso.
6: Sí, sí, sí, sí. Pues, sí,
5: y a una de los tratamientos que puso aquel libro
6: sí.
5: para desaparecer. Y han todas las enfermedades. No viene por haber. Pero todo con la naturaleza, que cada planta tiene un espíritu, y no es que cobra, no es que cura la planta que venden en los herbolarios, cura cada planta, el espíritu vegetal que tiene cada planta,
6: ajá.
5: según la fuerza cedora de Dios nuestro Señor Creador, ¿vale? Yeah. Entonces, para el espejo, usted dice que se coge la hierba buena, fresca, la machacas, y el líquido que sale te lo frotas por la culebrilla. Esto es lo que pone en ese libro. Entre otras, porque es una cosa, porque son cosas curiosas que uno... Es que, ¿verdad que la fuente del conocimiento y del saber está basado en la curiosidad, ¿no? ¿Que sí?
6: Sí, sí, sí, y
5: tant. Tú eres curioso y vols saber, ¿eh? Tú ahora has preguntado a los millones, ¿quina coca es la que més us agrada? Pues bueno,
6: sí.
5: Yo allá, on vaig néixer, y para aquellos terrenos, así tortas, que son cocas, y dian desde la Daloli y la bolsa que porta chicharrones y piñones. Es decir, torta de aceite, buenísima, aceite sí. de oliva, y tal, con chicharrones,
6: sí.
5: y las otras dulces, hecha como de hojaldre, con chicharrones y piñones, y un riquísimo hojaldre, cocidas uh-huh. en horno de barro y leña,
6: uh-huh.
5: de la antigua cultura ancestral primitiva, uh-huh. que todavía conservan aquellos hornos fantásticos, aquellos hornos que se cuecen con leña.
6: Sí, sí.
5: Y finalmente una cançó, si pot ser quan pugui ser,
6: sí, la notem, la notem.
5: Del gran Rafael, que es diu... Le llaman Jesús. Y muchas gracias por la seva atención.
6: No.
5: Porque yo volía a hablar con usted porque las miro moles, la verdad. Y alguna vez habéis hablado sobre una canción. Y las miro y digo, y me puse a que tapar el que tengo que comprar para dormir, que no dormía ni a tiros.
6: Sí.
5: Y la meva mare va a dormir mai, ojalá estigues viva. Entonces, ahora dormo como, vamos, més que el guix, doncs, pues abans de posar-me a dormir i vaig a tocar, que tindràs per l'ocasió de parlar amb el senyor Domènec.
6: Doncs moltes gràcies, Fina.
5: Sí, sí. I per la seva professionalitat que el segueixo en d'altres programes, que ja l'he sentit alguna vegada, eh?
6: Ah, doncs moltes gràcies.
5: Bona nit, bones noches a tots.
6: Gràcies, moltes gràcies.
5: Recorden gent de l'escombra, eh? Comprenda.
6: L'escombra i de Sant Antoni de Pàdua, que tant serveix per trobar una agulla en un paller com per trobar un nòvio.
5: Sí, i el suc de la herba bona fresca.
6: Exacte, aquesta també.
5: Per quan algú tingui aquesta dichosa culebrilla, el pestós, per tan dura ni tan dolorós.
6: Exacte. Moltes gràcies, Fina.
5: Tots, eh?
6: Gràcies per tantes respostes. Bona nit.
5: Bona nit.
6: Teresa, des d'en Camp. Bona nit.
7: Hola, bona nit, Domènec. És un plaer sentir-te. Bé, el meu bona nit és per tothom. Domènec,
6: digue'm.
7: La setmana passada...
6: Sí.
7: No. no sé si fa dos dies, ara. Mira, m'he desorientat, noi.
6: No, el pateixis, és igual. En qualsevol senyor... cas, fa uns dies, en un altre programa, sí?
7: No, aquest, aquest.
6: Sí, sí, sí,
7: el
6: però...
7: El de la nit dels ignorants.
6: Ah, exacte, la nit dels ignorants, però vull dir, d'un altre dia, una altra edició.
7: Sí, va sortir un senyor, que no me'n recordo del poble, que va dir que era, que va explicar
6: sí.
7: que d'anar a Andorra li havien canviat els pneumàtics del cotxe i quan van passar per la duana van trobar el mecànic que els havia anat a denunciar. Jo hi he portat, i entre pitos i flautes, 30 anys en general.
6: Sí.
7: Em dol el meu cor amb aquestes coses, perquè Andorra això no passa ara. Això podria haver passat en un futur, en un passat. Però ara no, ara no. Perquè Domènec, allà dalt hi ha problemes per poder aguantar els negocis i no per anar a mirar qui s'ha canviat els pneumàtics.
6: Ja. Sí, aquest senyor ho recordo, no? Deia que després, quan tornava a la frontera...
7: Sí, a la duana, a la duana.
6: Exacte, sí, a la duana de la frontera.
7: La frontera és una cosa i la duana és una altra.
6: Val, sí. Però vaja, físicament, no?, que és allà...
7: Sí, li sí havien... a la duana, la frontera està al riu Roner. Toca el riu Roner. I l'altre està més avall. Un breu de tres passos més abans. Però això no pot ser, perquè la gent d'allà dalt, tots procurem, i el govern és el primer, apoyeu el turisme, no feu malbé, tal i que qual. Escolta, són parròquies totes dedicades a tot això. Les parròquies es posen de flors, que m'agradaria que tothom ho pogués veure, i no fan males passades a la gent. Tens un guard, Però veus que això se diria de seguida... I se'ns tiraria tothom a damunt.
6: Clar,
7: no.
6: Clar, realment...
7: Em va doldre això, Domènec, em va doldre.
6: Però aquest senyor, recorda si ho explicava que li havia passat ara o que li havia passat feia molt de temps?
7: No, això no, això no. Pobre home, ell ho va explicar tal com ho va veure. Jo ja penso que pot tenir una base de veritat. Ara, que aquest home se'l trobés allà a la duana, allà a Hisenda, perquè allà hi ha Hisenda, no sé si ho sabeu.
6: Sí, clar.
7: Són els d'Hisenda.
6: No, home, i tant, sí.
7: Jo pujo i baixo. Sí que jo vaig matar una andorrana, això també és veritat. Però pujo i baixo, i una vegada m'han parat. Una vegada, només.
6: Una només.
7: Escolta bé.
6: Bé, veurem si aquest senyor ens torna a trucar algun dia o si hi ha altres casos. Suposo que això, com dius tu, deu pertànyer al passat. Potser sí que són anècdotes del passat.
7: Jo crec que això són coses molt antigues d'Andorra, que encara no hi havia tantes avantatges com ara, ni tants camins fets. Perquè el que és ara, ja t'ho dic, tothom està molt pendent dels seus negocis, de que les coses vagin bé...
6: Clar, i de donar una...
7: I que tothom trobi pis per viure...
6: I de donar una bona imatge, sens dubte.
7: Home, sí, sí. És que la imatge és molt bona en Andorra. Sí, sí, sí. Escolta, quan venen aquesta gent d'Andalusia o d'allà on vinguin d'Espanya o d'Europa, saps què pregunten, Domènec?
6: Què?
7: I aquest canalla, els col·legis aquí són de franc.
6: Ja. L'educació pública gratuïta, sí.
7: Sí, n'hi ha tres, l'andorrà, l'espanyol i el francès. Quin més treballa? El francès. Portuguesos no t'importarà ningú a cap col·legi que no sigui el francès.
6: Ja.
7: Perquè llavors tens l'avantatge de poder entrar a França a la universitat.
6: Clar. Sí.
7: A veure, tots ens esforcem, i jo m'estimo aquest país.
6: Lògicament, Teresa. Sí.
7: Me l'estimo, i em sento ferida quan sento això, perquè si ho fessin, ho sabríem. Perquè allò és un poble petit, Domènec, és molt petit. La gent quan et diuen, quina mandra anar al pas de la casa, dic, què dius? Però si agafes el túnel ja surts a França, que
6: ja,
7: no
6: ja hi ets.
7: Sí. És que no és tant.
6: Molt bé.
7: Perdona, Domènec.
6: No, i ara, Teresa, no, escolta'm, què he dit? I em sembla molt bé que defensis casa teva, no?, i que defensis el país que t'estimes, lògicament, no?
7: És que, la veritat és que no... És que és un
6: queda
7: país,
6: fet aquest apunt.
7: A veure, és que la gent això ho ignora. El cap de govern, te'l trobes a tot arreu.
6: Clar, home, no, esclar,
7: perquè
6: home...
7: Perquè t'he d'anar a comprar com els altres.
6: Clar, no, a més és un país petit, lògicament, sí, al final...
7: A veure, el síndic d'ara és el meu amor, que l'estimo molt, pobre. I sé que ho farà molt bé de ser síndic d'Andorra, perquè és un noi que té una bogeria... l'estima molt.
6: Millor així, Teresa.
7: Escolta, jo no puc suportar-ho, que parlin malament de cap país, perquè tot arreu...
6: Sí, a tot arreu es fan coses bé i es fan coses malament. Sí, i a vegades no és cosa del país, és cosa de les persones.
7: No,
6: de les persones concretes.
7: Però ja t'ho dic, és que fa gràcia perquè la gent no ho saben. Però si vas al Prat de la Creu, ja veuran que ja posa govern d'Andorra, no hi ha cap policia, entri.
6: Ja.
7: Entri, lluitava a treure'm el carnet de conduir, que el tenim gratuït, la gent gran.
6: Doncs
7: queda
6: notat. No. Bueno, com tantes coses, clar, el desconeixement, com deies tu, moltes coses que la gent no coneix, el desconeixement.
7: Ja us ho explicaré jo.
6: Yes.
7: Però, a veure, defenso Lombard, ja sé que jo no tinc terra ni res d'Andorra, però me l'estimo.
6: Doncs està bé que ho defensis. I igual que aquell senyor va tenir oportunitat de dir allò, doncs està bé que tu també tinguis oportunitat ara de rebatre-li i de discrepar-hi.
7: És que ja volia fer-ho acte seguit, però no hi ha manera d'agafar línia.
6: No pateixis.
7: Si vivim en el Pirineu, això de la línia costa molt, eh? Que us ho mirar, també, això,
6: eh? Sí, ja ho mirarem, però no és cosa nostra, ja t'ho asseguro. Gràcies, Teresa.
7: Molt bé, bona nit.
6: Moltes gràcies.
7: Ignorants, ànims, per la calor.
6: Gràcies, això també ho necessitem. Bona nit. I ara la història de nit.
8: Històries de nit.
6: És matinada dijous ja, i per tant toca història de nit, i aquesta es remunta a un quant temps enrere. Fa cosa d'un parell de mesos, potser ho recordareu, una matinada vam anar al bar Recelo, del Mercat del Peix de Mercabarna, a esmorzar i conversar amb en Fabián, l'encarregat de la cafeteria. En acabar l'entrevista em van cridar un grup de dones que seien i que feien el cafè en una altra taula. Volien saber qui era i d'on venia, i entre explicacions i bromes van acabar convidant-me a anar a esmorzar un dia amb elles. I això és el que vaig fer, just el divendres passat, abans de la revetlla de Sant Joan, abans d'aquests dies de festa, o de pont per alguns, vaig anar al cafè del Mercat del Peix de Mercabarna altra vegada, em vaig trobar allà amb les germanes Maribel i Lídia Alberola, de la Salut, l'Alícia Montia, de Poble Nou, totes de Barcelona, la Marta Marín, del Prat de Llobregat, i la Marta Pubill, de Manresa. La conversa, ja ho veureu, podríem dir que no va ser molt ordenada, però sí, molt sincera.
9: Som al Mercat Central del Peix de Mercabarna, una gran nau industrial, Orulla, a aquestes hores, a les 5 de la matinada, d'activitat frenètica. Aquí és on a aquesta hora es donen cita totes les persones implicades en el que és la venda i la compra del peix fins a la nostra taula. Aquí hi ha proveïdors, hi ha transportistes, hi ha la gent de Mercabarna encarregats de les infraestructures, de la producció del gel, i hi ha els peixaters i les peixateres, que són els que venen aquí, que trien el peix que després acabarà a les nostres taules. Veiem caixes blanques plenes de gel, plenes de peixos de tot tipus, compradors i compradores negociant preus, mirant la mercaderia, comparant amb els proveïdors. I arribem a la cafeteria. És l'hora d'anar a esmorzar per molta gent. El bar on a aquesta hora es donen cita moltes vegades les peixateres amb les que hem quedat.
10: Bon dia, bona nit. Aviam,
11: donem la furgoneta que porto jo, carregada.
9: Ara vull que m'ho expliquis. Què tal, Marta?
11: Bé. Molt bé. Ai, Dani, vine. Seu aquí, home, que no preguntarem res, vine.
9: Escolta una cosa, per què és un dia tan complicat
11: perquè
9: el divendres?
11: Perquè avui és divendres i hem de comprar pel cap de setmana.
9: Val.
11: Més pijadetes i més cosetes.
9: Sí que t'he vist.
11: Hi ha molta gent que ve a comprar només els dissabtes o els divendres.
9: Clar.
11: Compren per tota la setmana.
9: I compreu més volum.
11: Sí,
9: no?
11: Després més capritxos.
9: Escolta, us he vist treballar, però clar, no estic segur de si he entès com funciona això. Tu vens aquí...
11: Jo vinc aquí.
9: Tu vens aquí, però vens amb una llista del que vols comprar?
11: Bueno, depèn, sí. A vegades m'apunto, a vegades no.
9: I llavors...
11: Saps què passa? Que és la pràctica, hi ha tants anys. Vens cada dia...
9: Clar. Però llavors, vale, llavors comences a mirar. He vist, aneu passant per parades...
11: Sí.
9: Què?
11: Llavors
9: mires...
11: veig, jo, per exemple, a Sípia de Platja, no?
9: Sí.
11: I llavors, que és el que, per exemple, comences a mirar i dius, ui, n'hi ha poca. Vale, llavors ja compres ràpid, perquè si ja comences i ja no em veus, ja malament, és que hi ha poca cosa.
6: Però aleshores això vol dir que com el que ve més aviat s'ho pot emportar, sí, tot, diguéssim.
11: Sí, clar.
6: S'emporta el millor.
11: I madruga, Dios l'ajuda,
6: ja,
11: no?
6: Ja,
11: diuen,
6: ja, ja, doncs ja, però ben bé, no? Ben bé.
11: Sí, i tu encarregues coses, però a vegades hi ha coses que a mi, per exemple, m'agrada veure-ho.
6: Però vas sempre als mateixos proveïdors o
11: bueno,
6: mires
11: sí.
6: tot?
11: No, miro tot.
6: Mires tot?
11: Sí, tens els que més t'agraden, que tenen coses que vens, que venen que t'agraden més. Això sí, tens els teus preferits o que et tracten millor, o mil coses.
6: Però aleshores, vale, llavors dius, val, doncs aquesta caixa de
11: Oye,
6: sèpia...
11: Oye, tu ven aquí, eh? Los vascos almuerzan donde digo yo, no donde quieren. Té vergonya.
6: Manes molt o què?
11: No, no mano ni a casa meva jo.
6: De fet, t'he vist estirar el carretó.
11: I tant, ni carrer.
6: Te l'estires tu mateixa.
11: I tant, sí senyor.
6: Perquè clar, hi ha gent que no, hi ha gent que...
11: No, hi ha gent que porta un camàlic.
6: Exacte, hi ha gent que porta un camàlic, eh? Sí. He vist que tu no, tu te l'estires tu mateixa.
11: I m'encarrego jo la furgoneta i tot.
6: Escolta, però aleshores, passes per la parada, veus una caixa de sèpia, com em deies, de sèpia de platja, que et fa gràcia.
11: Sí.
6: I dius, guarda-me-la.
11: Sí. I quan dius... M'agrada, compro. A vegades se me'n va l'olla una mica, com avui.
6: Per què?
11: Perquè compro més del compte, perquè m'enamoro de les coses, les compro i punto.
6: I aleshores...

0: Com ha anat?
1: Home, jo he comprat una mica de tot. Ja veurem la sorpresa si la gent se'n va o es queden aquí. Jo he comprat cosetes, però vaja. Jo crec que la gent viu.
0: Marxa el cap de setmana.
1: Claro.
2: I més aquest cap de setmana que ve la revetlla.
0: Que ve la revetlla de Sant Joan.
2: Abans, antigament, eren musclos, musclos
1: sardina.
2: I la sardinada.
1: Sí.
2: A la nit de Sant Joan.
0: Sí.
2: Jo te vaig a dir una cosa. Jo la revetlla de Sant Joan no obro aquest any.
1: Sí.
0: No?
2: Jo no obro aquest any, només te dic... El...
0: Perquè no et surt a compte.
2: No.
3: Quants anys?
4: Lídia, ho has comprat tot ja o què?
3: Sí, he comprat tot. També és diferent.
4: Veus diferent?
3: Em fas més guapo.
2: Home,
4: gràcies.
2: Parlàvem això de les ventes. De les ventes del dia a dia, que ja són catastròfiques. I aleshores, quan ve una revetlla, quan ve una festa puntual que abans venia, ara la gent se'n va, i més a l'estiu.
3: Les senyores, cuida el barri.
0: El barri, sí.
3: Comprar el barri.
2: Cuidar la botiga, el comerç del barri, és molt important. Tu t'imagines un barri sense comerç, que no puguis...
1: És que acabarà, sí.
2: No, això acaba així... La gent, com es diu? Gentrificació, no?
0: Sí. La gentrificació. Sí.
1: Jo, de les meves amigues, no compro ni una.
2: No.
1: Ni una a l'Amazon, l'altra a bon preu.
0: No fa gaire parlàvem amb un peixater i em deia que també hi havia un problema de que la gent no coneix prou els peixos.
1: No tenen cultura.
3: No. Una variació de peix que està boníssim.
2: A mi a vegades em diuen, posa 8 sardines d'aquestes, i m'estan senyalant el saitó.
3: Mira, la Marta!
0: Hombre, la Marta de Manresa.
5: Hola, bon dia, què passa?
0: Ja ho has comprat tot o què?
5: Ja ho hem comprat tot i ho estic carregant ja.
1: La furgoneta plena.
5: Ara falta vendre-ho. Aquesta és la gràcia, no?
0: Però escolta'm una cosa, quanta estona heu estat avui aquí?
5: Jo porto des de les 5.
1: Sí.
2: Des de les 5. Jo des de les 4:45.
1: Sí,
2: sí.
1: Quasi 3 hores. I ha de descarregar-lo i posar una parada.
0: I després, al llarg del dia, no descanseu en algun moment? Recupereu el son? Feu migdiada? Com va això?
5: Jo no. Jo em llevo el despertador son a les 3:30. I fins a les 9 del vespre no arribo a casa. Dino a la botiga.
1: Ara estic procurant de sortir de la parada, anar al gimnàs, i després anar al gimnàs, casa meva, i anar al matí una mica més d'hora.
2: No, la vida... Jo a vegades penso que la vida que nosaltres fem... Tu li dius una persona i no s'ho creu.
3: No, perquè no
2: jo no
3: és el
2: sé
3: que no es veu. Però tu vas a la parada, sí. Però és el de darrere, aquella.
2: Sí, clar.
3: Això, comprar, carregar, descarregar, muntar, despatxar, netejar... És que ja...
1: Però dic una cosa, tot això...
3: Mira quines mans.
1: Si hi hagués molta venda, no hi havia problema.
3: Mira quines mans.
1: No pensaríem així.
3: Mira, Domènec,
1: quan va haver el Covid,
3: mira quines mans, sempre percebes.
1: Estan contentes, d'alguna manera, per la venda.
5: Contentes, però la gent que va venir pel Covid, que va vindre molta gent que no eren clients, no han tornat més.
1: No habéis venido. Nos hemos visto. Acordaros de nosotras, del Covid, que no volvisteis.
3: Que gracias al barrio comisteis.
0: Però sí, això ho veu notar.
1: I tant. Jo li deia a la meva germana, esta casa no l'he vist nunca en mi vida, jo era del barri.
0: Però un cop passada la pandèmia...
1: Ja està, es va acabar.
0: Però insisteixo, el que deia abans, no em queda clar. Perquè la gent a on compra?
5: Primer, jo t'ho dic. No compren tant. I segona, que hi ha molta gent que et venia perquè...
1: Pues van a menjar fora
5: o van a comprar al súper. Que jo dic que si hi hagués una altra pandèmia, ens agafaria, però llavors sí que sabríem el que és. Sabríem el que és passar-ho.
2: Faríem el mateix, Marta, perquè nosaltres som comerciants.
5: També
2: ens dediquem a la gent. I sempre tenim aquell petit...
3: Alicia!
2: Jo li obro la porta sempre a tothom. Si volen venir, que vinguin. Si no...
0: Totes teniu peixateries, val? És vostra, entenc, eh?
2: Sí.
0: Hi haurà relleu o no hi haurà relleu?
1: No.
2: A la meva part, no.
3: Passa expert, carinyo.
0: I la Marta, que acaba de marxar?
1: Tampoc. I té un fill, tampoc.
3: És que passa que els autònoms...
0: I totes cinc teniu clar que tancareu. Els autònoms tampoc els cuiden.
3: No, res.
5: Jo tinc dos fills, però cadascú ha tirat per una branca diferent.
1: Sí.
5: I m'he quedat sola, tinc tres treballadors, i jo quatre...
0: Teniu fills?
1: Sí. No. El meu porta una parada aquí.
0: I com ho concilieu, tot això? Com us ho feu?
5: Amb la parella.
0: Quan eren més joves...

0: més petits.
1: Una noia amb cangurus.
2: Amb cangurus.
1: Ui.
2: I la parella.
1: I si no, a la botiga també, eh?
2: Vaja.
1: Les criatures de la botiga, perquè... Jo vaig parir i a la setmana me'n vaig anar a treballar.
3: No, baja maternal, nosaltres no,
2: baja maternal.
3: Jo vaig parir el juliol, a l'agost faig de vacances, a setembre ja estava treballant.
2: Jo la meva... Però això ja...
3: Bueno, perdona, jo fa 3 anys no vaig operar del pit, perquè tenia un càncer, i va ser el juliol...
2: No
3: operar,
2: va fer ni baixa.
3: No, vam operar el juliol, i a l'agost les vacances que m'apartocaven, i al setembre estava treballant.
2: Sí, sí, imagina't.
3: Esto es el autónomo de hoy en día.
4: Somos como los toreros, somos de otra pasta.
2: Quiero decir que esto nosotras ya lo tenemos en el ADN.
3: Sí, tanto.
2: Pero nuestros hijos
3: sí,
2: ya no lo han sufrido.
5: Escolta.
6: Bueno, aviam una cosa, jo els meus fills a l'estiu quan no hi havia escola, jo me'ls enduia a la botiga, a netejar seitons,
3: no,
6: a netejar
3: seitons, però... però...
6: i a fer de tot, amb 10 i 11 anys.
2: Nosaltres sempre som cap amunt i cap avall.
5: Jo us veig parlar aquí, us veig com us relacioneu amb la gent. Clar, això és un món bastant d'homes, hi ha molts homes aquí.
2: Que va, que va, que va.
5: Sí? Anys enrere no hi havia tanta dona.
6: Però és més fàcil treballar amb homes que treballar amb dones.
3: Sí, sí,
2: sí.
5: Per què?
6: Perquè les dones són molt complicades.
3: Sí, sí.
6: I treballar amb un home és molt fàcil.
3: Jo he tingut dependent i dependenta i sempre millor el dependent. Sempre.
6: És més dòcil.
3: Sí.
6: No busca tant la complicació. No, les dones són més rebuscades.
2: Hombre,
6: a l'home el deixa portar bé i cap problema.
3: Sí, sí,
6: però amb la dona, déu-n'hi-do.
3: Sí. Saps quines dones?
6: Som.
3: Sí.
5: Però diríeu que, no sé, a diferència d'altres botigueres, per què sempre es diu allò de crides com una peixatera?
6: Perquè abans venia del mercat.
3: Sí, abans enrere, avui en dia no.
6: Avui en dia
2: net i viu, net i viu, deien. La gent venia pel carrer peix, al meu barri es venia al Poble Nou.
4: Alicia, sardina de Nubi.
2: Sí, la sardina de Nubi, saps tu què és una sardina de Nubi?
5: No, però em fa por preguntar-ho.
2: Si han estrenat un Nubi, una sardina ben bona...
5: Va.
2: Acaba d'estrenar-se.
5: Però home, sí que hi deu haver alguna cosa, perquè mira, jo he estat aquí una estona i tot eren homes. I home, feien moltes bromes, però estaven més o menys tranquils. Heu arribat vosaltres i la cosa s'ha revolucionat una mica,
2: Perquè som l'alegria de la huerta.
6: Perquè si no és que els homes són molt bàsics. Som molt sossos.
3: Som molt avorrits.
6: I nosaltres donem el toc de... La cirereta.
2: Mira, nosaltres marxem de viatge un cop, com a mínim un cop a l'any.
5: Ara us ho anava a preguntar. O sigui, treballar de nit, venir aquí de nit al mercat, ha fet... No sé si ho amigues.
2: Sí, sí, tant.
5: No us coneixíeu abans de res.
2: No. Hem fet com una petita família.
3: Hem fet un grup perquè nosaltres, què passa? Per cap d'any, quan és per Nadal, tothom fa sopars d'empreses. I un dia es va sortir la idea de, bueno, en comptes de fer un dinar, que ho podríem fer igualment, pues fer una guardioleta i fer un viatge.
2: Aquí l'encarregada, la Marta.
3: I és la directora de la
2: que ho fa tot. La que ho fa tot.
3: La organitzadora és ella.
2: Si no fos per ella, no aniria ni a la Barceloneta.
3: Hem estat a Bilbao.
2: Sempre, quan anem amb tren o anem amb avió, quan baixem, la gent ens renya.
3: Sí,
2: perquè no callem. No callem. Un dia en fa un... Estoy hasta aquí, amb el cap, ficats a les mans al cap.
5: De sentir-vos a l'avió.
2: Jo li dic, haver ido al vagón de silencio. ¿Qué cree que le diga? O un charter privado.
3: Sí.
2: ¿Qué cree que le diga?
6: Me'n vaig, jo he d'arribar fins a Manresa.
5: D'acord, escolta. Que vagi molt bé la venda, no?
3: Domènec, un altre dia que vingui el Domènec, però que s'ajudarà a carregar des d'en principi.
5: Ui, no, sí, la Marta m'ha dit que ho sabeu fer molt bé, totes
3: sola. No, però tu,
2: perquè ho vegi.
5: No.
3: Que sí veurà el que és.
2: Domènec.
5: Aleixa, quina és la part més maca de la feina per això? Perquè tanmateix, venir aquí una mica sí que té això, no?
2: Això ens salva a nosaltres, venir aquí xerrant. No marxem mai sense fer un cafè totes juntes.
3: Peixos Jota Cala.
2: Peixos Alicia, sí. Carrer Pujades 236.
5: Sí, però si no dieu...
3: De Pablo Sáenz de Barés, número 2.
5: Sí, però si no dieu on...
3: Número 2. A Barcelona.
2: Home, clar.
3: Al costat de la plaça de Sant Llei.
2: Al Poble Nou.
5: I la Marta Pubí, que era de Manresa.
2: I la Marta
5: Marín Giral, que és del Prat.
3: Del Prat.
2: I una cosa que deies tu de generacional...
5: No, no m'ho pagareu prou, aquesta publicitat, no me la pagareu prou.
2: Una cosa que deies tu de generacional, els meus fills, per exemple, ja no es volen dedicar. El meu fill m'ha dit que digui que ell és Pepe el Semilla. I l'altre és Juanillo TV Pro. Perquè és cantant. I l'altre és de vídeos. Juanillo TV Pro.
3: Oi, oi, oi.
2: Me l'ha dit.
3: I el meu és el Sergi, que està aquí a l'Are Nostro.
2: Espérate, no te vayas. Resumint una mica del que parlàvem del peix i de la gent que no té la tendència a venir a la petita botiga, que és on trobarà el peix de proximitat, el peix triat. Nosaltres pensem que cada una...
0: I ben tallat.
2: No, però a part del pescado, nosaltres l'elegim tot el peix. Nosaltres no comprem caixes senceres.
3: És venta caliente.
2: Comprem les peces seleccionades. Els súpers venen caixes senceres i amb una caixa tant n'hi ha bo com n'hi ha dolent. Mira, nosaltres tot és selectiu. Va. Què passa? Però saps què passa? Que la
5: això és
2: gent...
5: important. No, no, escolta,
2: no, no,
5: que
2: és que això és el més important de la botiga.
5: Sí.
2: Nosaltres comprem totes les peces seleccionades. Per tant, el nostre peix és de més qualitat que el del súper.
5: Supermercat. Sí.
2: Però la gent, saps què passa? Que va al súper i ho compren tot. S'ha perdut el paladar. S'ha perdut el paladar.
5: I la proximitat.
2: I el cuinar ja...
5: Bueno, va, vinga.
2: Jo no com
5: a un que ja sé que teniu molta feina.
2: Jo també.
3: Quan vulguis peix ja saps on t'has de anar.
7: Adéu.
2: Bueno.
7: Pues bueno, ja Alicia, doncs escolta'm.
5: Sí que és veritat que hem estat fent molta broma,
2: sí,
5: i hem rigut molt, però en canvi el que dieu és una mica preocupant.
2: Sí.
5: De fons
2: sí, sí.
5: És preocupant, molt,
2: sí,
5: però...
2: Sí, però sap greu perquè arribarà un moment que el peix que nosaltres servim a la gent ja no arribarà ni aquí, no arribarà al carrer per la gent. M'explico?
5: Yeah, yeah.
2: La gent que ve a la nostra botiga perquè ve a buscar el peix seleccionat.
5: Yeah, yeah.
2: I això s'acaba.
5: Yeah. Sí, sí. De tota manera, una cosa, Alicia, per acabar. Si tu ara haguessis de triar, tornar enrere, haguessis de triar, t'agradaria tornar a fer aquesta feina o canviaries?
2: És una pregunta molt dura, eh?
5: Ja m'ho penso.
2: Molt dura.
5: Yeah.
2: No ho sé. M'agrada molt aquesta feina, eh? M'agrada molt. I és l'únic que sé fer a la vida és ser patxatera. M'explico? Però em costaria. Pensa que no n'hi ha cabell, no n'hi ha puesto del meu cos que no faci mal.
5: Sí?
2: Sí. I he patit molt.
5: Però de netejar, d'estar dreta tantes hores,
2: de dormir poc... Perquè de servir al públic no, eh? A mi m'encanta tractar amb el públic. És una persona que m'encanta. Però de la forma... el físic que tu gastes... Venint aquí només matinar, ja, a les 4 del matí, quan tothom està dormint, que tu tens aquella son tan profunda, el teu cervell té que fer pelante.
5: Ja.
2: M'ha compensat, no ho sé. No. Si diu, tu què saps fer millor del món? Peixatera.
5: Peixatera.
2: És que no he fet una altra cosa. M'explico?
5: Sí, perfectament.
2: Pues això.
5: Alicia, doncs moltes gràcies. Ens quedem amb això. Amb els teus sentiments i amb les teves reflexions.
2: Moltes gràcies, Domènec.
5: A vosaltres.
2: Vinga.
5: Fins una altra, eh? Fins una altra. Adéu.
2: Adéu.

0: Ens agrada dir peix, diuen Quimi i Portet. I ens hauria d'agradar comprar-ne. Suposo que us ha quedat clar que aquest és el missatge que ens han enviat aquestes peixateres des del Mercat Central del Peix de Mercabarna.
1: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
2: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
3: Em dic Artie Crawford i vaig ser el segon batalló dels fusellers reials de l'Ulster. He d'anar a França. I vostè és la meva única esperança.
2: Pierce Brosnan.
4: Qui amb dos dits de front tornaria a aquella platja?
5: Veterà fuig de la residència per trobar-se amb els antics companys a França.
2: L'últim soldat és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3cat.

Dijous, 2 de juliol, a les 12 de la nit, que per nosaltres ja serà divendres, de fet, farem el darrer programa d'aquesta temporada. I volem que sigui una festa. Per això, ens hem decidit a fer el programa en públic fins a ocupar les 18 cadires, és el màxim dels màxims, per venir a compartir aquestes dues últimes hores de l'última nit dels ignorants de la temporada. És evident que podreu continuar trucant al 93-201-7474, però, farem un final de festa pels de casa i un final de festa pels d'aquí. Què heu de fer si voleu venir? Apunteu. Heu d'escriure un correu electrònic a ignorants@catradio.cat. Ja sabeu que és el correu del programa, l'hem dit més d'una vegada, ignorants@catradio.cat. I aquí hi heu de dir que voleu venir de públic. Necessitarem, això sí, el vostre nom complet i el número de DNI per poder accedir, doncs, a les instal·lacions de la ràdio. Si hi ha més persones que cadires, què farem? Farem un sorteig. Us trucarem, us ho direm per antena. Ens assegurem que heu rebut el vistiplau final i que podreu ser aquí amb una part de l'equip del programa. Si hi ha algú que vol venir i que no té possibilitat d'escriure el correu electrònic, que li digui a l'Aina, parlant per telèfon, doncs també us ho tindrem en compte, i doncs us anotarem, sigui per donar-vos la butaca que toca o sigui perquè entreu en el sorteig. Recordeu, la cita és dijous 2 de juliol de 12 a 2 de la matinada, l'horari del programa, que per nosaltres, insistim, ja serà divendres 3 de juliol. Estem preparant converses ignorants, actuacions i alguna que altra sorpresa més. La Marta s'ho està, allò que es diu, s'ho està currant molt, moltíssim, i nosaltres tot darrere. A nosaltres ens fa molta il·lusió i bé, només ens cal veure. La pregunta ara és: omplireu les 18 cadires ignorants? Va, una vegada més, només anoteu ignorants@catradio.cat, ens envieu un correu per dir que voleu venir, i si no, li dieu a l'Aina per telèfon.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran reprendran dilluns a Suïssa les converses tècniques de la segona fase de negociacions de pau, malgrat les desavinences entre Washington i Teheran sobre les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz. La data l'ha avançat el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval al Golf Pèrsic.
2: Tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.
1: L'Iran nega que hi hagin acceptat visites dels inspectors nuclears, tal com asseguren des dels Estats Units i des de la mateixa Agència Internacional de l'Energia Atòmica. El seu director, Rafael Grossi, ha afirmat que ell mateix i inspectors de l'organisme visitaran la República Islàmica. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Avalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. El PP l'assenyala com el nucli de totes les corrupteles.
1: La dona de Pedro Sánchez entrega el seu passaport al jutge Peinado, Begoña Gómez. Ha complert aquest dimecres amb una de les cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. En paral·lel, sobre el cas Zapatero, la Policia Nacional acusa ara l'expresident espanyol d'haver influït en litigis a Bolívia a favor d'una empresa peruana que li hauria pagat 200.000 euros.
3: Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir aquest dijous. L'incendi ha obligat a confinar la població durant 4 hores de manera preventiva. Hauria començat en una zona de matolls al voral de la carretera i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
1: França decreta per aquest dijous l'alerta vermella per calor extrema en 14 departaments on viuen més de 40 milions de persones. La canícula s'ha desfermat en ple debat sobre l'absència de remeis per suportar la calorada amb ventiladors esgotats a les botigues i queixes per la falta d'aire condicionat. Els socorristes exigeixen una millora de les condicions laborals i que s'estableixin protocols comuns a totes les platges catalanes.
3: Segons els estàndards professionals, un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts. Una realitat que, segons l'expert en seguretat aquàtica, Ramsès Martí, queda molt lluny en moltes platges del país.
4: Quan tu veus un socorrista vigilant que necessita uns binocles per vigilar aquí alguna cosa falla, per tant, ja t'ho estem dient, els socorristes ja d'inici vigilen fins i tot situacions que poden ser superiors als camps de futbol. Estem parlant de 80.000 metres quadrats, això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegaments que serien detectats si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
3: Per tot plegat es plantegen convocar una vaga. Des de l'inici de la temporada, el 15 de juny, han mort 4 persones ofegades a les platges catalanes.
1: Esports. El Barça ha perdut la final de l'ACB després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84-108. El Barça ha estat l'últim partit de Xavi Pascual a la banqueta i també el final d'etapa d'un gruix de jugadors com Satoranski, la Provítola o Vesely. És el segon títol del València després del de la temporada 2016-2017. Els dos títols aconseguits sempre amb el català Pedro Martínez com a entrenador.
3: El Mundial s'ha tancat la primera fase del grup B amb els partits Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. Suïssos i canadencs classificats per als setzens. A la mitjanit també es tanca el grup C. A la mitja part, Marroc 1, Haití 2, Escòcia 0, Brasil 1. I ja de matinada, a les 3, tanca el grup A, Sud-àfrica, Corea del Sud i Txèquia-Mèxic.
1: I el Mundial de MotoGP, Marc Márquez, ja té company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Pedro Acosta, campió de Moto3 i Moto2, s'unirà a la formació, compartirà equip amb Márquez i ocuparà el lloc del bicampió Pecco Bagnaia.
0: Fins aquí les notícies.
5: Senyores i senyors, bon dia.
6: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
7: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
8: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
9: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
10: Sí.
9: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
5: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
11: És veritat que la cara estava rara.
5: Era Shakira o no era Shakira?
11: Jo estic segura que sí.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

93-201-7474 és el vostre telèfon, és el telèfon de la nit dels ignorants, per preguntes, per respostes, o també ja es veu que teniu a la vostra disposició el WhatsApp, per WhatsApp, però si ara ho direm malament, a aquestes alçades, el WhatsApp, tant per si ens voleu enviar missatges escrits com per si ens voleu enviar missatges d'àudio, missatges de veu, al 667-220-148, 667-220-148. Aquí, per exemple, hem rebut algunes preguntes que estan sense resposta i que estaria bé que les repasséssim per veure si algú avui, que justament hem començat el programa amb una resposta, doncs a veure si algú té alguna altra resposta per aquestes preguntes. En Martí, des de Sant Pere de Riudebitlles, ens preguntava: és veritat que els peixets de plata fan malbé els llibres? O en Josep Lluís, des del barri d'Horta, Barcelona, preguntava: encara existeixen els after hours? D'això en vam parlar no fa gaire amb un DJ, amb el que havia estat el DJ de la discoteca Big Ben, i segur que encara hi ha alguns, però és veritat que no és com abans, eh? Però vaja, deixem que algú ho respongui, algú que en sàpiga més que nosaltres. En Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, pregunta: si cau un llamp o un cable d'electricitat en un llac o un riu i algú s'està banyant, a quina distància ha d'estar per no electrocutar-se? Aquesta una mica va per nota, eh? En Miquel, des de Sabadell, què és la serotonina? Com afecta les emocions? Això ho hem sentit dir moltes vegades, no? Que si la serotonina, doncs, en té més, en té menys, si està alta, si està baixa. Com afecta la serotonina les emocions? Ho preguntava en Miquel des de Sabadell. I des de Lleida, l'Àngels deia: com és que els jugadors de golf només porten un guant? I això avui ho ha respost la Maria Rosa de les Corts, si us en recordeu. Per això dèiem abans que ha estat molt bé començar el dia, començar el programa amb una resposta, perquè ens deia que l'explicació que li va donar el seu consogre, que sí que juga a golf, és que portes només un guant perquè t'ajuda a tenir ben fort el bastó, el pal de golf, perquè quan dispares, diguéssim, quan piques la pilota, doncs no et rellisqui el pal, perquè això faria, doncs, que la pilota es desviés ben bé uns 20 o 30 metres, deia, de l'objectiu que tu més o menys havies calculat, no? Per tant, perquè no et resquilli el pal, l'agafes primer amb una mà enguantada i amb l'altra mà la poses a sobre la mà enguantada i apretes ben fort, i així amb les dues mans sostens el pal i, a més, amb el guant fas que no et rellisqui. Això és la resposta que ha donat la Maria Rosa de les Corts a la pregunta de l'Àngels des de Lleida. I la Maria, des del barri de Gràcia de Barcelona, no gaire lluny d'aquí, preguntava: algú coneix un remei casolà per pal·liar les molèsties de l'hèrnia de hiat? Són les preguntes sense resposta. A veure qui s'apunta a donar les respostes.

0: Una pregunta i una resposta. Ara, per què a la nit dels ignorants han posat aquesta cançó? Resposta. L'hem posat perquè la va demanar l'Aleix. Ens va demanar a veure si algun dia podíem posar Nosotros del Monxo. I això és el que hem fet. Hem escoltat Nosotros del Monxo perquè la va demanar l'Aleix. I ara volem escoltar Manel, des de Barcelona, que ens acaba de trucar. Manel, bona nit.
1: Hola, bona nit, senyor Domènec Subirà.
0: Què tal?
1: Truco.
0: Sí.
1: De vaig fent d'aquella manera, o sigui, truco perquè vaig escoltar fa uns dies que la Maria Rosa de Sant Cugat, una senyora amabilíssima, simpatiquíssima, demanava un disc d'una cançó de Charles Nabur, que per al dia 29 ens la que deia, i jo he passat un vídeo a vostès, que doncs, és aquesta cançó, que es diu Avec le Tam o alguna cosa així, no em ve el cap. I llavors, era el Charles Nabur amb dibuix, i llavors, doncs, és preciós. Per mi m'ho van enviar uns amics que viuen a Ginebra, ara fa dos anys, quan vaig fer 80 anys, m'ho van enviar, és molt escaient per un cumpleanys, per un aniversari. I llavors, doncs, si voleu aquesta senyora, si ella volia el meu telèfon, li podeu donar, no vull dir, perquè la trobo molt simpàtica, molt agradable. I també havia demanat una vegada ja fa molt temps si volia posar-me en contacte el senyor Narcís de Pineda, sabeu que era així, perquè quan ell una mica francofons, que parlava molt, jo li volia dir que vaig conèixer a l'hotel on treballava una gran escriptora francesa que es deia Madame Tabel, que era una senyora que ha escrit llibres però de literatura francesa, però molt, molt importants. Aquesta senyora vivia a l'hotel i no sortia cas de l'habitació. En aquells temps no hi havia ni informàtica ni mòbils, tot el dia allí, amb un despatx de papers, tot. Una senyora molt bé. Però era una contesa perquè un dels seus títols de llibres posa d'abord contesa. Però ni ho pensava jo, però molt agradable. Tots els menjars ho feia a l'habitació normalment, o sigui, servei d'habitacions, esmorzar, dinar i sopar. Però, bueno, una experiència, o sigui, que va passar això. I llavors aquests amics meus van enviar aquesta cançó, aquest vídeo, i és molt escrient, molt bonic. Aquests amics meus que viuen a Ginebra estan molt ben relacionats allí. I em van dir que són molt amics d'una neta del Josep Maria Sagarra que viu a Ginebra. Ostres. Fa molts anys, si ho va explicar per què, però ho conec, però es veu que va guanyar per oposició ja fa molts anys a la ONU. I el seu marit també era un càrrec d'una cosa d'aquestes. Ho va explicar, però no ho sé ben bé neta, però ja són grans,
0: I
1: em va fer molta pena, parlant d'això, que vaig sentir un programa de ràdio de Catalunya Ràdio, que és el Josep Maria de Sagarra, van voler fer el règim com un enterrament, com si fos en castellà i franquista. Una cosa que feia plorar la gent. Que la mentida, de les coses, com anava en aquell moment, ho explicaven, bueno, mira, coses de la vida.
0: Sí.
1: Em refereixo a tot això, i també un dia podria trencar-nos una llança un momentet, perquè ha sortit com una cosa que diuen doncs que el CAP i aquests puestos dels hospitals s'ha de fer molt respecte als metges, perquè hi ha gent doncs, que no, o sigui, els hi contesta i tot això. Això, des de l'algo, i ben veritat, ara jo dic també, per contrària, en un hospital conec una persona que es diu la Mercè, el Passeig Universal, que allò és com un sanatori, però pitjor que una presó, li van fotre un mastegot, li van trencar una dent, li van trencar el llavi i li van entanyar la cama.
0: Ostres!
1: Oh, sí, i aquest sóc jo. I vaig callar, i vaig anar a la família, i no, que no havia passat res. Què li sembla?
0: No,
1: per posar una denúncia, hi ha gent que ho havien fet, és que un mastegot fora, per trencar una dent, s'ha pagat fora.
0: No, i tant. Em sembla que és una cosa que s'ha de denunciar, sens dubte.
1: Però la meva família, si hi ha una persona que diu no res, doncs mira, poden fer veure que tu has fet tu.
0: Sí. Llàstima, perquè caus així, sí, a vegades no.
1: Una empenta, potser, no ben bé fotuda amb mala pata, però quasi, jo el que havia vist allí és denunciable. Jo estava a la part que era la gent més cuerda, a dalt de tot. Però a baix hi havia una cosa de droga dictadíssima, deies a Garrifo. Una cosa...
0: Algú hauria de denunciar, sí.
1: Una senyora ho va fer, van dir una mentida que havia caigut, i veu que no, que havia caigut sol,
0: i de qui no va passar.
1: I va haver una sap dos sancions, que això, segons els convenis, jo sé, que un infermer i un altre pobret que era major té cap culpa, van tenir uns dies com que baixa, i després van tornar a posar una sanció. Les sancions ja deixen tots els convenis. Però, bueno, mira, és igual,
0: bueno, Manel, deixem-ho això, sí, deixem-ho això, i és millor, sí, és millor, això sí, encoratjar a qui ho hagi viscut que ho denunciïn, sí, però ens quedem amb la teva aportació, que és aquesta cançó del Charles Aznavour, per la Maria Rosa de Sant Cugat, que si ens contacta, doncs... Avec l'Etam, que vindria a ser amb el temps, i que el que farem nosaltres és anotar-la entre les cançons que ens demanen, i un dia d'aquests la posem i l'escoltem junts, d'acord?
1: No, però és que el bonic és que li passeu...
0: Que vegi el vídeo, sí.
1: Sí, clar, el vídeo, perquè és molt bonic.
0: Això també ho farem.
1: És amb dibuix i amb la cançó, allò un disco que roda...
0: Vale, Manel.
1: Tot i és el Charles Aznavour, que és preciós. Us l'he passat, aquest vídeo.
0: Perfecte. Sí, l'Aina el té. Que sí, l'Aina el té.
1: Molt bé.
0: Gràcies, Manel, doncs.
1: Pues molt content i molt agraït.
0: Moltes gràcies a tu. Adéu, bona nit.
1: Bona nit, adéu.
0: Catalina, des de Mallorca, bona nit.
2: Hola, bona nit. Mira, era per demanar vos, amem, si la festa que fareu el dia 2 de juliol,
0: sí,
2: amem si la podré veure, pues Canal 33, com faig en la Renaixença.
0: Això, no.
2: Amem si la posareu.
0: Aquesta sí que ja te la podem contestar nosaltres, i és que no perquè no ho puguem fer o així, però vaja, ja es fa, no amb tots els programes, amb alguns sí que es fa, que es televisen, no? Es filmen i es televisen, però no es fa amb tots els programes. I en aquest cas, doncs, no ho podràs veure, però vaja, això sí, ens podràs escoltar.
2: Però el podré sentir.
0: Això sí, clar, aquesta és una mica la cosa interessant del joc, no? Que serà una festa que la farem junts. La farem en antena.
2: Sí, molt privada. No. Ah, i de vostè, hi ha aquell senyor que ha dit que lo de la declaració de la renda,
0: sí,
2: i tot això, pues, si no la té de fer, vol dir que és que segurament, si la fa, li tenen que tornar duros, Li tenen que tornar, o sigui, que ho miri bé, perquè segurament li tenen que tornar.
0: Val, doncs suposem que està... està sentint, i vaja, sí, queda fet això. Ara, com tu deies, que ho miri bé, perquè amb aquestes qüestions...
2: Sí, que ho miri,
0: doncs,
2: perquè...
0: Doncs val la pena mirar-ho bé.
2: D'acord,
0: molt bé, moltes gràcies, Catalina. Bona nit. Marina, ara a Barcelona, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Bona nit.
3: Ah,
0: tu diràs.
3: Bé, a hospitals també, però no ja ho he trucat, no ho he fet per això, però... jo volia recordar,
0: primer
3: diré això, que recordo que hi havia les infermeres, anaven amb uns trajes que la veritat que era molt bonic, i a més tenia nines, jo, que tenien el vestit de la còfia, amb el molt elegant, fins aquí, després els recollit el cabell, que sempre ens ho han dit que tenien que anar recollides de cabell. Bueno, ara no, ja no d'això, però ara, des de quan es va canviar per l'actual uniforme, amb pijama blanc o així, verd a quiròfano però blanc,
0: Val.
3: Sí?
0: Doncs sí, val, perfecte, queda anotat.
3: Hola?
0: Sí, hola. Hola, Marina.
3: Hola.
0: Sí.
3: S'ha tallat?
0: No, nosaltres t'estem sentint perfectament. Sí que el teu telèfon... No, Marina, et sentim. Sembla que ets tu que no ens sents a nosaltres. El teu telèfon fa una mica de fregit, això sí, eh? Però vaja, no pateixis, perquè la teva pregunta ha quedat registrada, i a veure si algú ens ho sap dir, val? Patrícia, des de Barcelona, tu diràs també.
4: Hola, bona nit.
0: Bona nit.
4: Mira, jo volia fer una pregunta. Bueno, de fet, són un parell de preguntes.
0: Sí.
4: Poso un context al tema.
0: Val.
4: Jo visc en un edifici a l'Eixample. El meu pis dona a un pati interior de l'Eixample, i des de fa cosa d'un any es va aprovar a la comunitat de propietaris, doncs, fer una obra de rehabilitació de la façana, d'acord?
0: Uh-huh.
4: Van comentar que començarien el setembre passat, no sé ben bé el per què no va començar, després van dir el gener, la persona on tenien que posar els andamis, que és el primer pis, diguem, es va posar malalta per un tema d'operació i tal, i tampoc va començar. Total, que han començat ara el 1 de juny. Llavors, la primera pregunta seria, ningú ens ha comunicat que aquesta obra començava l'1 de juny. Val? Uh-huh. Em refereixo a que amb les calors que estan fent,
0: yeah,
4: doncs hem de tenir tot absolutament tancat, tancat i barrat, perquè fan pols, tiren pedres, sorolls, etc. Mm-hmm. Vale. A part de que han posat un andami amb la tela aquella, aquí no passa l'aire ni...
0: Vale. Yeah.
4: Aleshores, la primera pregunta seria, ens tindrien que haver notificat, comunicat la presidenta, l'administrador o algú que començava les obres el dia 1? Mm-hmm. Perquè no ho sabíem. Uh-huh. O sigui, no teníem notificació. Per un altre cantó. Jo vaig fer una obra fa 30 anys d'ampliació, diguem, del balcó, allò que fas que amplies una mica el menjador, mig metro, eh? No estem parlant d'una terrassa ni res, mig metro de balcó, amb alumini i tal. I tinc un aparell d'aire condicionat penjat al balcó, d'acord?
0: Sí.
4: De fa també molts anys.
0: Sí.
4: I ara rebem, abans d'ahir, un mail de l'administrador que ens diu que abans del dia 29 hem de treure tant la carpinteria d'alumini com l'aparell d'aire condicionat.
0: Vale.
4: Bé, jo aquí hem estat mirant, suposo que hi ha un tema de permisos d'obres en el moment en què ho vam fer i tal. És que jo no me'n recordo si ho vam demanar o no ho vam demanar. És que fa 30 anys.
0: Fa 30 anys. Vale.
4: Jo en aquell moment estava casada amb una altra persona que no és la que estic ara.
0: Uh-huh.
4: Jo no sé si ell ho va tramitar. És que no sé res. No sé
0: Vale?
4: Llavors, potser algun advocat immobiliari o alguna persona experta en aquest tema doncs em podria ajudar.
0: Doncs...
4: perquè té la marinera, eh?
0: Clar. Queda anotat, això sí, hauria de ser algú que hi entengués una mica.
4: Correcte.
0: Queda anotat, Patrícia, les dues preguntes. Primera, us haurien d'haver comunicat que finalment les obres s'iniciaven ara, i segona, pot ser que 30 anys després l'administració t'obligui a treure aquesta fusteria d'alumini i aquest aire condicionat que vas posar ja fa 30 anys?
4: Doncs, no, l'aire condicionat és de fa 14 anys.
0: És més recent, 15, val.
4: Sí,
0: però en tot cas, 14 o 15, però en tot cas fa anys, no és cosa d'ara.
4: Jo sé que ara legalment els aires no es poden posar en el balcó, que ha de ser a dalt al terrat o no sé què, però en aquell moment aquesta legislació no hi era.
0: No
4: hi era, segur.
0: Molt bé, Patrícia. D'acord, doncs a veure si algú, ens ho explica. A veure si tenim sort avui o qualsevol dia de la setmana.
4: Molt bé.
0: Gràcies, Patrícia.
4: Gràcies, molt amable.
0: I ara una conversa que em sembla que ens interessarà molt a tots.

0: És Maria del Mar Bonet, que després de tants anys ens continua regalant cançons tan boniques com aquesta, L'aigua que no cansa. Hi ha una pregunta que quan ets petit, inevitablement, en algun moment, et faran. Què voldràs ser quan siguis gran? Les respostes acostumen a ser molt variades. Infermera, futbolista, mestre, astronauta i 100.000 coses més, segur. Després, però, la vida et porta per camins diversos i pot ser que la resposta aquella acabi sent encertada o no. Fins aquí, però, res a dir. El que potser ja no és tan normal és que aquesta mateixa pregunta, què vols ser quan siguis gran, te la facin amb 55 o 60 anys, quan la jubilació es comença a perfilar en l'horitzó vital. O potser sí. Potser sí que és una pregunta pertinent. La societat ha canviat. La jubilació ja no és el final de res. Als 65 anys encara et pot quedar molta vida per davant amb plenitud de facultats. Com s'ha d'afrontar, aleshores, aquesta etapa? El divulgador científic Pere Estupinyà acaba de publicar «¿Qué quieres ser de mayor?», aquesta pregunta que dèiem. L'ha publicat Editorial Debate, on analitza aquest període que, gràcies als avenços mèdics, pot ser molt, molt diferent de com el van viure els nostres pares o els nostres avis. I és que una de les frases del llibre, podríem dir que ja ho diu tot. En el futur hi haurà més persones grans, però menys vells. Pere Estupinyà, bona nit.
1: Bona nit.
0: Bona nit i gràcies per ser aquí a la nit dels ignorants. Escolta, és per parlar d'un tema que ens interessa a molts, sobretot quan veiem el que dius, perquè dius que vivim en una època en què les edats s'han tornat difuses. Què vols dir amb això, exactament?
1: Bueno, és una sensació que tenim tots de que te presenten algú i no saps quina edat té. Uh-huh. Perquè abans hi havia uns codis molt més clars, no? De vestir, d'actitud, de posició corporal, inclús, no? O sigui, abans, quan una persona tenia 60 anys o 65 anys, pues es notava. I insistixo, inclús posturalment, perquè no es feien tants exercicis. Ara te trobes persones que fan exercici, estan... se vestixen d'una manera, i ja no parlo dels que fan operacions d'estètica, eh? Mm-hmm. O sigui, més allà d'això. Mm-hmm. O sigui, i tenen una actitud vital més juvenil del que sembla. Llavors, és com que tots tenim aquesta sensació d'edat difusa, de dir, mm-hmm, no sé quants anys posaria aquesta persona, no? I això és jo crec que té molt a veure en tots nosaltres.
0: Jo t'he de confessar una cosa. Quan he vist el concepte edats difuses, no sé per què, però m'he anat a pensar en Zygmunt Bauman i el seu concepte de societat líquida, no? I he pensat una mica, bueno, aquests temps que estem vivint, no? Doncs fins i tot les edats s'han tornat difuses, líquides, no? Fins i tot podríem dir...
1: Sí, total. O sigui, jo t'he dit això perquè és el primer concepte que em va vindre al cap quan vaig començar a escriure el llibre, perquè de les persones que començava a entrevistar, justament n'hi havia una que era presidenta d'una associació de gent gran i era una dona que em va resultar fins i tot atractiva, en el sentit de pensar, jo quan tingués 60 anys una dona així m'agradarà, no?
0: Yeah.
1: I després, parlant, ne tenia 76. Llavors, he sentit certa atracció. Però el que estàs plantejant de que el concepte d'edat ja va molt més enllà d'un número, hi ha l'edat musculoesquelètica, l'edat prospectiva, l'edat biològica, l'edat cronològica. És veritat que no és un concepte tan tancat com abans.
0: Mm-hmm. Totes maneres, tot això ho devem als avanços científics i mèdics?
1: En part sí i en part no. És a dir, jo crec que al segle XX sí que van hi haure uns quants avanços científics claríssims, les vacunes i els antibiòtics, que això és veritat que el que feia més era reduir la mortalitat infantil i com que morien molts pocs nens, llavors la mitjana d'esperança de vida pues pujava, no? Però afectava també a les persones grans, no? Després hi ha un tema més de comportament, també, en la revolució actual que estic parlant. O sigui, és a dir, sí que hem guanyat uns anys en... gràcies a la ciència i a la medicina, això és innegable, mm-hmm, i sobretot, mm-hmm, mira, la segona meitat del segle XX, tot el tema cardiovascular, o sigui, la gent està molt més controlada, però jo el canvi que trobo més significatiu actual és lo psicològic. Mm-hmm. És a dir, no és que... Sí, hem guanyat uns anys de vida, però és que l'estem vivint diferent. És que les persones de 70 no tenen res a veure i jo crec que algunes no són tan diferents físicament o en salut als seus pares i als seus avis. El que passa que els seus pares i els seus avis se percebien a ells mateixos com a molt diferents.
0: Exacte. De fet, mira, t'ho anava a dir, no? Perquè en el llibre cites un estudi en què preguntaven a persones grans si se sentien més joves o més grans del que deia el seu DNI. I gairebé el 70% responien en aquest estudi que se sentien més joves. O sigui, una mica lliga a la percepció que tenim de nosaltres mateixos, i això deu anar lligat també amb l'actitud, el comportament, la manera d'enfocar la vida. Però tu d'aquesta dada en treus un concepte nou que seria gerontolescència.
1: Això és un concepte de l'expresident de l'OMS que ve a dir que hi ha un moment a la maduresa quan passes del 55, del 60 i te comences a alliberar de certes pressions, els fills ja són grans, s'aproxima la jubilació, tens més temps per a tu i de cop dius, escolta, que jo me sento molt bé físicament, socialment, tinc inclús bastant poder adquisitiu perquè la gent d'esta edat, doncs, té pisos en propietat, i no tothom, però està relativament bé. I de cop és aquesta gerontolescència de dir, uau, aquí me venen uns anys molt bons. ¿Vale? I aquesta transició és el que li diuen gerontolescència.
0: Tu parles per això de crear la quarta edat. Veus que hi ha una necessitat de no de reformular la tercera edat, sinó de fins i tot introduir un nou concepte que seria la quarta edat.
1: Sí, jo el que notava és que el concepte és de tercera edat, on inclou una persona de 67 anys que està molt bé i una de 94 que està en deterioro cognitiu,
0: no pot ser.
1: Llavors, dic, parlant en geriatres, que et parlen d'una fase que es diu fragilitat o frailty, que és quan comences... Esta seria la transició entre la independència i la dependència, entre ser autònom i no ser autònom, no? Que quan comences a tindre problemes de mobilitat o problemes cognitius, i això a algú li agafa més aviat i un altre li agafa més tard. És l'etapa quan comença la vellesa, quan algú és vell. Llavors, jo, per a diferenciar aquesta tercera edat, que crec que és molt bona, en moltíssimes potencial, tant de disfrutar com de participació social, que jo crec que dura fins a la fragilitat, pot durar fins als 80, fins als 85, fins als 90, fins que tu sigues independent i pugues fer el que vulgues, i després sí que comença el que entenem, el que sempre hem entès per bellesa, la dependència, la soledat no desitjada, i aquesta sí que és la quarta edat. Jo crec que en realitat la nova no és la quarta, és esta nova tercera, perquè esta quarta ja existia. Sempre ha existit. El que no existia abans era aquesta tercera edat nova, actual, de qualitat. De qualitat i de... Insisteixo, no només de qualitat de salut, sinó qualitat d'empoderament, saps? De persones que diuen, escolta, jo vull fer el que vulgui en la meva vida.
0: Però una cosa, els factors que s'han de tenir en compte per poder... Tu parles d'un pla de vida, és que es compleixi una salut física, una salut psicològica, una solvència econòmica, habitatge, poder planificar on es vol viure... Clar, i totes aquestes qüestions, a vegades, en el moment en què estem vivint, i penso en la solvència econòmica i el tema de l'habitatge, a vegades és complicat.
1: Sí, però això és més complicat pels joves que pels grans, eh? O sigui, estadísticament, o sigui, òbviament hi ha persones grans que o sigui, no... Però jo tinc este optimisme estadístic, és a dir, no volem veure una realitat, que és que hi ha persones que s'ho passen malament a la tercera i a la quarta edat, òbviament. Però mira l'índex de soledat no desitjada, que sempre parlem de soledat no desitjada. Això no surt al llibre perquè és una dada que va vindre ara fa un parell de mesos, que va sortir un baròmetre. Hi ha més soledat no desitjada entre els joves menors de 30 anys
0: Correcte.
1: Que entre la gent gran.
0: Sí,
1: és a dir, i si mires potencial econòmic, hi ha gent que té pensions molt baixes, però la majoria de gent gran té el pis en propietat. I de fet, molts estan ajudant els joves en les seues pensions, en els seus estalvis. Hi ha una part
0: més complicada. Això que acabes de dir també és veritat. Molts estan ajudant els joves, és veritat.
1: Sí, fins i tot jo assumixo. Jo sóc autònom, saps? Jo assumixo que l'edat de jubilació dels que jo tinc 51 anys, que jo assumixo que em tindré que jubilar més tard i que el meu poder adquisitiu de les pensions serà més baix perquè el baby boom està creixent. És a dir, no és que haguéssim de retirar ajuts a la gent gran, sens dubte, però en realitat preocupa més els joves i la situació està difícil que estan patint que no
0: els grans. Vull dir... Totes maneres, clar, això és, estem parlant de com ho enfoquem, diguéssim, a nivell social, però després està la part de com ho enfoquem nosaltres. Ens hem de preparar per viure tots aquests anys previsibles després de la jubilació?
1: Jo crec que sí. És que,
0: en som prou conscients?
1: No. Bueno, sí, hi ha gent que sí, hi ha gent que no. És a dir, jo m'estic trobant, ara que estic fent pues, conferències pel llibre, que de fet és graciós perquè a les conferències sempre faig la pregunta de, a veure, que aixequen el braç, quantes persones se senten més joves del que... com l'estadística que has plantejat abans.
0: Sí,
1: I més o menys el 70% diuen més joves, un 20 i tant per cent, o sigui, se replica. Però sí, el que m'estic trobant és molta gent, sobretot homes, que no s'han preparat la jubilació. És a dir, el moment de la jubilació, si ho imaginen d'una manera molt idealista de tindré temps, doncs jo descansaré i faré això i faré allò, però no s'han preparat bé i de cop troben el que diuen el xoc de la jubilació. I clar, és que si tu et planteges que te jubiles als 65 o als 67 i te queden com a mínim, o sigui, estadísticament te'n quedaran 20 o més, perquè o sigui, l'esperança de vida és 84, però l'esperança de vida de la gent quan complís 60 ja passa dels 90, saps? És a dir, que això va creixent. Llavors, te queden 20, 25, 30 anys bons. Després, la quarta edat, dolenta. Però anys bons te'n queden molts. Llavors, tu t'has de plantejar el que dic al llibre, què quieres ser de mayor. T'ho has de plantejar perquè és que la felicitat depèn d'això, també. O sigui, és salut, però és benestar, i és la gent que t'envolta.
0: I què creus que hem de tenir en compte a l'hora de planificar-ho, de pensar-ho? Motivar-nos a nivell físic, però sobretot potser a nivell psicològic?
1: Bueno, hi ha un concepte de propòsit vital que és molt important, però no és l'únic. Jo el que faig, el que dibuixo al llibre és una espècie de pla de vida. Pla de vida vol dir... És que no, jo no faig autoajuda, però el que plantejo és dir, mira, aquí hi ha uns factors... tu els has comentat abans, la part física, la part psicològica...

0: Va sovint de la de tios més grans. És veritat que aquest és un concepte també que, no sé, fa 20 anys no se'n parlava tant, o fa 15. I ara sí que sentim a parlar gent que a la feina doncs, han patit o creuen que han patit edatisme, se'n parla en converses, en articles, però és que, a més, tu parles de l'autoedatisme, que això...
1: És que jo crec que...
0: Potser no el veiem,
1: aquest. Que... No, però jo crec que és... A veure, te puc parlar de... O sea, de mon pare que li comença a fer mal el genoll i diu, bueno, però és que a la meva edat ja és normal. Dic, escolta, però tu te queda encara temps de vida, què vol dir ja és normal? O sea, tu... I bueno, però és que és com assumint que, yeah, que no vol ser un gasto mèdic. O sea, o gent que voldria, li faria goig, pues, jo què sé, sortir a ballar o comprar-se un cotxe determinat i diu, ui, no, és que jo sóc gran per a aquestes coses. Este concepte d'autoedadista, yeah, de sentir-te que el teu rol social és ajudar en los nets i no molestar, això és molt tancat, saps?
0: Yeah.
1: Llavors, jo crec que sí que hem de lluitar contra cohibir-nos per l'edat. O sigui, si ens podem cohibir per un problema físic, escolta, o per econòmic, o pel que sigui, però per el número d'anys que tenim, no. Saps? O sigui, i pel que diran, de fet, jo crec que la gent gran té més potencial de ser revolucionaris que els joves, saps? En el sentit de dir que més, ja m'és igual a aquesta edat el que pensen dels altres.
0: I un últim detall abans d'acomiadar-te, que m'ha semblat molt interessant també, el tema de la vida sentimental. Tu assegures que, clar, amb aquesta quarta edat, no?, o aquesta tercera, no?, que la canviem per la quarta, diguéssim, assegures que hi poden haver més separacions. Per què?
1: Bueno, perquè jo no vull que hi hagi més separacions.
0: No, ja ens entenem.
1: Però jo crec que la gent, abans, quan arribava a certa edat, parelles que no funcionaven, parelles on potser la dona depenia més econòmicament de l'home, t'estic parlant de dècades atràs, pues la gent no se separava també perquè socialment estava més mal vist, però ara algú que tingui 60, 65 anys, una parella que tingui aquesta edat i diu, no estem bé. El mateix que una parella fa quan ne té 40 o 50, vale? Que dius, per a què seguir si no estem bé? Doncs als 60 o 65, encara més i en més motiu, si els fills ja són grans, jo crec que la gent s'ho està plantejant molt, molt més. Abans, molt poques parelles de 60, 65, 70 anys se separaven.
0: Clar.
1: Ara, cada vegada més, jo crec que en el moment que tu te planteges... El que et deia, te queden molts anys de vida i se tracta de fer este pla de vida, d'entendre com vols viure'ls. Bueno, hi ha persones que, hi ha parelles que també és un dels temes a analitzar.
0: Pere Estupinyà, jo no sé si de petit a tu et van preguntar allò de què vols ser de gran, però ara, que si no m'equivoco, tens 51 anys, sembla que tens bastant clar, si t'ho pregunten, tens bastant clara la resposta.
1: No, perquè, bueno, sí que la tinc, però dels diferents punts, no? Jo sé que hi ha algunes coses que em fan molta il·lusió, com anar a Boston altra vegada a fer una cosa determinada que és una cosa que pensava que ja no tindria temps per a fer, perquè he tingut filles relativament gran, que ara tenen 4 i 8 anys, i dic, uau, quan elles siguin grans i jo estigui del llibrat del tot, potser ja seré massa gran per anar-me un any a Boston. I dic, no, ara me'n dono compte que no seré massa gran per a fer-ho, no? Llavors sí que vull seguir vinculat a la divulgació científica, però potser d'una altra manera, i algunes aficions, i també m'analizo a on viure, i, bueno, sí, és... Sí, no sé, Sí, tinc coses, però
0: sí,
1: tampoc...
0: Sí, tens coses. No, sí, però t'entenc, escolta. No, sí que tens idees, sí que tens il·lusions i sí que tens plans. Ara, si et diuen que englobis en una sola paraula què vol ser de gran, doncs no, potser no cal, no? Però sí que tens plans, il·lusions
1: i
0: projectes.
1: Sí, perquè vull viatjar moltíssim. O sigui, a mi sempre m'ha agradat viatjar i et dic, ara, en la situació familiar que tinc, doncs no me'n puc anar 3 setmanes alegrement a viatjar per ahí. Però jo sé que viatjaré seguríssim si tinc els diners per a fer-ho, no? però és algo que estic, clarament a la meva tercera edat estarà el viatjar, igual que estiran altres coses, no?
0: Doncs benvinguda sigui aquesta quarta edat i
1: no, la quarta no, la tercera.
0: La tercera, exacta, però aquesta quarta edat és la que ens permet, no? Hem afegit la quarta edat i ens permet reubicar la tercera, diguéssim,
1: no? Exacte, molt bé, sí.
0: Per tant, escolteu, si us

0: T'ha agradat aquesta reflexió que hem compartit ara aquí amb el Pere Estupiñà? Doncs us recordo que podeu ampliar-la amb el llibre Què quiere ser de mayor, editorial Debate, que per això hem convidat en Pere. Doncs moltes gràcies, una abraçada.
1: No, a vosaltres.
0: I molta sort en el futur, és que no, només et puc dir això.
1: Sí. Parlem d'aquí un temps, a veure com ha funcionat això.
0: Exacte, moltes gràcies.
1: Vinga, abraçada.
0: Bona nit.

Ja sabeu que aquesta setmana estem llegint, estem escoltant el recull de contes de Jaume Cabré, Quan arriba la penombra. I avui comencem un conte que l'acabarem demà. Un conte que té un narrador ben especial, ja ho veureu, suposo que ho sabreu identificar, i el conte es titula Butubata. És una habitació espaiosa, de sostre alt. Totes les parets estan folrades de llibres. L'amo entra a l'habitació i mira, neguitós, al voltant, la pipa en l'aire, com si la fes servir per assenyalar. Sembla que ja no recordi per què hi ha entrat. Segurament per fer memòria, contempla la tauleta, el telèfon o el bloc de notes. Mira al voltant i es distreu fixant-se en el llum groc del manual dels inquisidors, en l'edició d'Anvers, que havia comprat feia 10 o 12 anys, quan encara vivia tranquil, quan encara ningú no li havia ficat l'infern del dubte dintre, amb aquell insistent, ara és que sí, i tu. L'amo no ho sap, però està examinant l'escena del crim mentre encara és, només, una extraordinària i plàcida biblioteca amb llibres de bibliòfil, dos incunables i altres meravelles de la impremta, i llibres ben vulgars, fins i tot, i em sap greu dir-ho, de butxaca. I jo, que encara que no ho sàpiga ningú, sóc el més antic de la biblioteca. Ara s'asseu a pensar. Què havia vingut a fer-hi? El telèfon. Això, volia encertir-se que el telèfon estigués ben penjat. Perquè de vegades, quan més el necessites... L'amo assegura que el telèfon estigui ben penjat. Mira al voltant sense fixar-se en nosaltres, que tota la vida li hem fet companyia. O sigui que no, l'aparell estava ben penjat. L'arma amb què s'haurà de cometre el crim reposa damunt la taula. És de vidre i s'oculta en la forma d'un cendrer ben anudi. L'amo hi pica la pipa apagada. Amb un llumí de fusta enremena la cassoleta i torna a picar contra l'arma del crim. Encén el llumí, un núvol de fum blau i olorós. Que confortable, si no fos que... L'amo té 57 anys. Ho sé perquè els ha fet avui, precisament avui. No ho ha dit a ningú, però la Maria, per fer-li la llesca, perquè tingués ben clar que ella no s'oblida d'aquestes coses, li ha fet arribar un pastís amb els dos números vermells de cera i amb el ble d'espelma per barret. El malparit del pastisser, perquè es necessita ser malparit, havia col·locat primer el 7 i després el 5. O potser era cosa de la Maria? L'amo els havia canviat, indignat, sense saber que mai no arribaria a aquella edat. Potser ell era la víctima del cendrer. Ho fos o no, ell no ho sabia i encenia les dues espelmes i les bufava amb un sentit litúrgic molt elevat perquè, tot i estar sol, després d'haver-les apagat, aplaudia, com sempre havien fet a casa quan a qui li toqués bufava les espelmes del pas del temps enmig de flaixos de la màquina que immortalitzava el gest dins d'una foto que, després de ser examinada amb rapidesa i desinterès, quedava emmagatzemada a la capsa de sabates d'on no havia de sortir mai més.

0: Mira el rellotge. El consulta perquè sí, perquè res no depèn del pas del temps. Tot depèn de la trucada. Tant se val que sigui ara com d'aquí a 10 minuts o una hora. La trucada, si us plau, la trucada, i que s'acabi aquest infern de cada tardor, que això no és viure. Com si el destí jugués amb certa ironia, sona el timbre. Però és el de la porta. Ara sí que mira l'hora, estranyat. És evident que no espera ningú. Surt de la biblioteca mentre instintivament es corda el cinyell de la bata. No pot dir-se té l'assassí, perquè qui truca encara no és un assassí, si és que ho ha de ser. Des de la biblioteca sentim una remor esquerida de veus i un cop suau de porta. L'amo fa passar el nouvingut, un home que no sé com es diu, més jove, amb una gabardina plena de taques de pluja recent. Per educació, l'amo li demana la gabardina. El nouvingut se la treu i la sacseja sense cap mena de tacte. Algunes gotes moriran a la catifa gruixuda que esmorteirà els gemecs sords del crim. Dona la gabardina a l'anfitrió, que surt a penjar-la a qualsevol perxa. Quan torna, més aviat impacient, delerós, tot i que ho dissimula molt bé, veu que el nouvingut està embadalit contemplant lloms de llibres. El visitant es tomba en sentir entrar l'amo i somriu. Mai no n'havia vist tant de junts, confessa. Comentari estúpid, que per desgràcia hem de sentir de tant en tant i que no mereix cap resposta de l'amo. En canvi, el que fa és seure, assenyalar vagament una altra butaca i dir, vostè dirà. Ja sap per què vinc? No, vaja, mira instintivament cap al telèfon, somriu amb timidesa, una mica desorientat i conclou. M'ho imagino, però de fet no, jo esperava una trucada. No és el que m'han dit que fes. Així, vostè no ve per... O sí? Silenci. Sembla que cap dels dos homes no tingui gens d'interès a moure peça. O que vulguin esperar que l'altre es decideixi primer. Es miren i no somriuen. Al final, el nouvingut s'acomoda a la butaca disposat a callar el temps que faci falta. No té res a veure amb Estocolm? Acaba fent amb un fil de veu l'amo? No, que jo sàpiga. Què vol dir que jo sàpiga? Que mai no se sap, que la vida és l'hòstia de complicada. Doncs vostè dirà... No, res, doncs que només he vingut a matar-lo. Calla i l'altre no replica. Tots els llibres callem. Noto que un veí meu s'esgarrifa. A la sala domina el silenci, perquè cal una bella estona per assimilar la notícia. Ara... No ha dit com, per què, qui, no... Ni res de més previsible, com ara socors, policia o auxili. Ha dit, ara, amb una punta de nuig a la veu, com si la cosa important de la notícia no fos el què, sinó el quan. Com si la informació sinistra, en comptes de temorir-lo, només l'anutgés. He de reconèixer que l'amo aquí m'ha agradat. Sí, ara, respon l'home, que no sé com es diu, i que deu ser l'assassí. Sembla estranyat per la reacció de l'amo de la biblioteca i de la casa. L'amo rumia una mica. No vol fer-se el graciós, però no es pot estar de dir que arriba en un mal moment, que està esperant una trucada crucial i... No tinc gens de pressa, fa l'assassí. La víctima s'aixeca. L'assassí no es belluga, però alça una cella, amatent. L'amo es treu la bata com si no li agradés la possibilitat de morir-se, amb una bata de tons granats. La deixa en el respatller d'una de les butaques buides i va cap al racó on hi ha un armariet. No en treu cap pistola, sinó una ampolla de conyac i dues copes enormes. Em sap greu, però no tinc lessons, diu amb molta ironia, que em fa l'efecte que el nouvingut no copsa. Detesto el gel, confessa l'assassí, que encara no ha baixat la cella per si de cas. L'amo sense bata deixa les copes damunt la taula baixa. Obre l'ampolla i aboca amb delicadesa una mica de beguda a cada copa. N'agafa una, la passa al seu assassí i pren l'altra copa amb tota la mà oberta i bressola el líquid suaument mentre ensuma amb delicadesa. És armanyac, avisa de sobte, per evitar conflictes abans que no es produeixin. L'home, que ja no du gabardina, agafa la seva copa i imita el gest de l'anfitrió. Gosa llepar, potser massa precipitadament, el líquid vermellós. Extraordinari, reconeix, admirat, i contempla en silenci com l'amo encès un llumí i escalfa el líquid a través del vidre. No fa cap comentari perquè no deu voler quedar com un ignorant. Escalfa el líquid amb la mà i ensuma el cim de la copa. Ara l'amo sense bata fa un glob d'armanyac. Bé, el líquid el reconforta per dins. Tot just ara torna a pensar en el telèfon. És massa, dues coses a la vegada. fa veure que no està gens afectat i diu, sense mirar el seu hoste, que li agradaria saber per què l'altre l'ha de matar i sobretot de part de qui ve, si ell no té enemics. Per raons òbvies no li puc dir qui em paga. No tan òbvies, fa l'altre, sense abandonar la copa. Si sóc mort, no podré pas fer servir la informació ni que em matin. Somriu per excusar-se d'aquest joc de paraules tan barat. Silenci. Ni el telèfon no vol torbar tanta quietud. Els dos homes paladegen l'Armanyac. Al final, com venint de lluny, l'home sense gabardina diu: m'envia un tal Orestes Puig. Davant la possibilitat, fins llavors impensable, que algú se'l volgués treure de sobre, qui tenia tots els números era en Puig, però mai no s'ho hauria imaginat l'amo sense bata. Li ha dit per què em vol veure mort? Sí, per controlar tota l'empresa. Glob de conyac. Deixa la copa a la tauleta, amb el capciró dels dits toca delicadament el telèfon com si volgués animar-lo a sonar i es dedica uns minuts a la pipa. En buida la cendra picant contra l'arma del crim i la carrega amb tabac nou de la capsa metàl·lica que és damunt de la taula, al costat del cendrer. Si no fos octubre, de debò s'hauria espantat. Però ara té altres coses al cap i tot plegat és més relatiu. Fumar escurça la vida, diu una mica juganer l'assassí. A l'amo li ha fet gràcia l'acudit, però no ho vol demostrar. Prepara amb calma la pipa i l'encén. Per uns instants desapareix rere el núvol d'aroma. Mentider dels pebrots. Remuga mentre torna a agafar la copa i es posa bé a la butaca, la pipa en una mà, l'Armanyac a l'altra. Perdoni? Si en Puig em vol mort, no és per controlar cap cony de collons d'empresa. I perdoni el vocabulari, però és que em sulfura. I vostè com ho sap? Perquè no tenim cap empresa, ni ell ni jo. Li ha pres el número. Si vostè ho diu, ho dic. Li somriu per primer cop. Se l'ha rifat, però ha pagat trinco-trinco. Una cosa no treu l'altra. El client té dret a no dir-me el seu secret. Jo li explicaré el seu secret. No tinc ni la més remota intenció de saber-lo. Faig la feina i punt. Tant me fa perquè li penso dir, si no em mata abans. Fa un glob. L'Orestes Puig és el meu millor amic. Carai! Sí. Mira endavant cap als llibres sense veure'ns, perquè al cap hi té l'Orestes Puig. És un home dèbil, diu com a conclusió. I obscenament ric. No es pensi. I sense amagar la ironia de la pregunta, ja li ha pagat tot? Una part, la resta quan... Esclar, però li vaticino que la part que encara li deu se la pintarà l'oli. L'assassí veu un altre glob. Pobre d'ell. Jo li puc avançar el doble del que li hagi ofert ell. Se'l mira i torna a somriure. Jo sí que sóc ric i pago el comptat. No em semblaria ètic acceptar una oferta així. No em faci riure. No, no, ho dic de debò. Hi ha una ètica de la... Vostè és un cínic. Ara l'ha tallat amb certa mala educació. Millor que calli perquè no li he demanat l'opinió sobre el meu client. El senyor Orestes Puig em vol matar perquè em té enveja. Se me'n refot. A mi no. Si em mata, vull que reconegui que sempre m'ha admirat i m'ha valorat d'allò més. I com que les coses sempre m'han anat bé, llevat d'avui, no? 57 anys de sort, diu l'amo, una mica més calmat. Xerrupen Armanyac en silenci. L'amo mira cap al telèfon. Ai, no, era un escallerinc de bicicleta al carrer. L'home que no du gabardina s'hi ha fixat. Qui li ha de trucar? Em temo que no n'ha de fer res. Sóc l'amo de la seva vida i diu que no n'he de fer res. Ara fa un glob ben conscient. Au, vinga, no sigui ridícul. A més de cínic tafaner, qui li ha de trucar? L'Orestes Puig. L'home de la gabardina quasi s'ennuega de la sorpresa, però sembla que pensi que ho ha pogut mig dissimular. De debò? Diu amb la veu presa pel pas de l'Armanyac per la gola. Deu voler saber si vostè ha fet la seva feina. Em sembla del tot imprudent fer un truc en una casa on hi ha hagut un... una intervenció per part meva. I fins aquí aquest conte del llibre Quan arriba la penombra de Jaume Cabré. Demà tindrem la segona part. Us esperem a partir de les 12, a la nit dels ignorants.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Un terratrèmol de magnitud 7,5 ha sacsejat aquesta matinada al centre de Veneçuela. Han ensorrat edificis a Caracas i s'ha deixat notar a bona part del país. En el fons...